moviment havia de ser molt més que una competició. Era un acte de resistència política i de solidaritat internacional. Però el cop d'estat del 18 de juliol ho va canviar tot. Avui analitzarem com es va concebre aquesta Olimpíada, qui la va impulsar, els obstacles que van trobar i com molts dels atletes que havien arribat per competir van acabar convertint-se en milicians al front. Benvinguts a la Barcelona de juliol del 36. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Castellar. Avui per parlar de la Olimpíada Popular de Barcelona de 1936. Ho fem amb el nostre historiador de la plantilla habitual, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio? Molt content de ser aquí, ara que s'acosta el programa 500, que també estrenem logo, imatge, encara tinc el regust aquell de recent, no? Allò que encara tot és nou.
0: Fa olor nou, encara.
1: Encara, i també separadors, vull dir que estem de novetats a tope.
0: Perfecte, i avui ens acompanya molt especialment l'historiador Manu Valentín. Ell és autor dels llibres La ciudad y la esvástica, Fascismo y antifascismo en la Barcelona de los años 30 y 40, i la trilogia de la qual parlarem avui, especialment del llibre Los cimientos, la contrarrevolución española 1931-1936, El golpe, el derecho a la sonrisa 1931-1936 i La huida, la Barcelona d'Orwell 1936-1937. Benvingut, Manu.
2: Un plaer estar aquí, gràcies per convidar-me i espero que us interessi aquesta història.
0: Molt bé.
2: Tinc moltes ganes d'explicar-la.
0: Exacte, aquí els micros seran teus durant els pròxims 52 minuts, però per començar, ubicar la gent ara fora micro, comentàvem que moltíssima gent de Barcelona i de Catalunya segurament no sap què va ser la Olimpíada Popular. Els hi pots explicar molt breument per situar el programa?
2: Intentaré resumir, no?, aquest esdeveniment, que és una història fallida perquè no es va dur a terme, o sigui, està programat per al cap de setmana al qual esclata el cop d'estat, no? I què va suposar aquest esdeveniment? O què volia suposar? Doncs era un esdeveniment amb un interès internacionalista, és a dir, era un esdeveniment que confrontava l'Olimpiada Popular que tindria lloc a l'estiu a Berlín, aquesta Olimpiada, diguem, organitzada pel règim nazi. I aquesta Olimpiada Popular, organitzar des de Barcelona, que això és molt important. De fet, això és una història que vincula l'Olimpíada Popular del 92, a l'Olimpiada Olímpica del 92, en la ponència de Pasqual Maragall, quan presenta l'Olimpíada, fa referència a aquesta Olimpíada fallida. Llavors, és una Olimpíada que, diguem, a les generacions dels anys 30 va ser un esdeveniment molt important perquè la ciutat sencera es va volcar amb l'organització. I, per resumir, és un esdeveniment, diguem, que confronta aquesta Olimpíada que es faria a l'estiu i amb una intenció internacionalista, antifeixista, i que venen gent d'arreu del món a participar, que aquesta part és molt important. O sigui, venen entitats esportives d'arreu del món, Sí.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Però sempre ens agrada a les portes de Troia, i si tenim ocasió, posar les cançons mítiques de la Guerra Civil, aquesta composició que es va fer anys més tard, recopilatòria, i que avui el Manu ens recomana, anirem escoltant-les al llarg del programa, però avui en aquest context d'aquest succés fallit que va ser l'Olimpíada Popular el juliol del 36 i del qual avui en Manu ens parlarà, primer de tot, per tots els nostres oients, fem una mirada general com era la Barcelona als anys 30, una Barcelona immersa en una gran transformació política i social. Per tant, Manu, tu com la descriuries, com descriuries els ambients l'ambient del barri de la ciutat abans de l'inici de la Guerra Civil?
1: Clar, és molt bona pregunta perquè és una de les meves obsessions, intentar rescatar, reconstruir aquesta ciutat de la Barcelona dels anys 30, que és una ciutat molt polititzada, Tota la gent està vinculats a entitats esportives, culturals, sindicats, partits polítics, i hi ha un enfrontament evident, no?, entre classes a la ciutat de Barcelona. I això es veu a la premsa, es veu en el dia a dia dels barris obrers de la ciutat, es veu a les presons, O sigui que aquest món és un món molt, molt polititzat, on, diguem, i això transpira, es viu al carrer, és una ciutat, diguem, en efervescència, que m'agrada a mi dir, no?
2: Molt bé. Molt bé, i bueno, per entendre tot el que està passant a Barcelona, jo penso que també val la pena posar-ho en un marc una mica més general, no? A veure si ens pots fer 5 cèntims, si això s'emmarcava d'alguna manera en tot el que estava passant a Europa en aquell moment, també.
1: Clar, i ara tornem al tema, no?, l'Olimpíada Polar. Jo quan vaig, i vaig fer un salt cap enrere, ràpidament, i és com començo jo a intentar reconstruir aquesta història. Jo fa uns quasi bé 15 anys estava fent un treball de recerca sobre Orwell a Barcelona, sobre les petjades de George Orwell a la ciutat de Barcelona a través del seu llibre Homenatge a Catalunya. I en aquest llibre comencen a aparèixer uns personatges que són uns refugiats, antifeixistes alemanys, que residien a la ciutat de Barcelona als anys 30, abans de que comencés la guerra. I en aquest procés de recerca, no, vaig començar a tirar del fil, vaig començar a descobrir aquest món de refugiats a la ciutat de Barcelona. Refugiats antifeixistes que fugien del nazisme a Alemanya, no? I entre aquests personatges descobreixo una figura que serà clau en tot aquest procés de recerca meu, que és el Franz Fellmann. El Franz Fellmann és el seu nom de naixement, però aquí a Barcelona és el Francis Ferri, no? Llavors començo a tirar del fil d'aquest personatge i descobreixo que és un agent soviètic que s'havia establert la ciutat de Barcelona l'any 32, al març del 32, no? Llavors començo a descobrir, no, totes les... els moviments que fa com a agent soviètic i amb unes missions específiques a la ciutat de Barcelona, no? I llavors aquí ja comença la part internacional d'aquest esdeveniment, no? Que després l'anirem trobant en tot el procés, des del 32 fins que es crea el COP, el comitè organitzador, i després de la guerra, aquest to internacional de les esdeveniments que tenen lloc a Espanya ja comencen abans, i això és una part molt interessant, no? O sigui, jo he intentat en aquest procés de recerca rescatar tot aquest món molt desconegut per la historiografia, que és aquest món dels refugiats antifeixistes que s'estableixen a la ciutat de Barcelona i altres llocs de la costa catalana, a Sitges, a Tossa, i de tot tipus, o sigui, obrers, burgesos, italians, alemanys, no?
0: És un context de creixement dels feixismes arreu d'Europa.
1: Exactament.
0: Tenim a Hitler manant des de l'any 33, Mussolini ja porta uns quants anys més, el govern de Stalin s'està consolidant a la Unió Soviètica amb els plans quinquennals, també, doncs, el context és el que és, com a conseqüència, doncs, ens ha explicat a Barcelona, que no és aliena a tot això, va rebent refugiats de tota aquesta efervescència feixista que està consolidant-se a Europa.
1: De fet, Barcelona és una finestra d'això que està passant a París, a Anvers, que està passant a altres ciutats d'Europa, no? En realitat, tu agafes, et fiques, no, aquesta Barcelona als anys 30, i veus aquests refugiats que fugien de l'Alemanya nazi, que alguns s'havien establert a Bèlgica i després venen a Barcelona, arriben a una ciutat on, per exemple, la colònia alemanya està vivint un procés de nazificació. Això és molt interessant perquè ells fugen de la persecució nazi, però a la ciutat de Barcelona el cònsol alemany té 17 agents soviètics que els espien, no? Llavors, diguem, allà...
0: És molt interessant, perquè justament és com si el petit conflicte, o sigui, el gran conflicte que està vivint a Europa, en petit format, a la Barcelona al moment s'està vivint a la colònia alemana.
1: I no només és un conflicte, es veu arreu, a l'àmbit propagandístic, a la premsa, i és molt interessant perquè des del febrer del 36, des de les eleccions del Front Popular, des de la victòria del Front Popular, a Barcelona hi ha una lluita propagandística de dos esdeveniments esportius, no? Quan es convoca i es presenta l'Olimpíada Popular, al mateix temps, tota la colònia alemanya es dedica a fer campanyes propagandístiques en favor de l'Olimpíada de Berlín. Llavors, clar, tot això té lloc a la ciutat de Barcelona.
0: Molt bé, ja ho has dit, però si vols aprofundir una miqueta més, a partir del febrer del 36 guanya el Front Popular, aquesta efervescència que ens has descrit de la Barcelona del moment, com canvia? Encara es torna més efervescent, no? Cap on va?
1: Clar, aquí és el tema de sempre la historiografia parla d'aquesta primavera plena de sang, no? D'enfrontaments als carrers, a Madrid, arreu, no? Jo el que he fet, no, en aquest sentit, és estudiar aquest procés, aquesta efervescència m'he colat dins de les entitats culturals i esportives, no? I és molt interessant perquè aquí, en aquest procés, és... hi apareix el canvi estratègic de la Comintern, que després que és, bueno, forma part de la meva hipòtesi del llibre, no, d'aquest primer volum de la trilogia, que és la petjada, no, la vinculació de la Tercera Internacional a l'organització d'aquesta Olimpiada, no? Però ja des del primer moment, des de la victòria del Front Popular, es veu com, diguem, aquests agents soviètics, diguem, que promocionen, diguem, aquesta organització de l'Olimpíada Popular a través de la Copa Talman, que després en parlarem, estan començant a vincular-se amb qui? Doncs, per exemple, amb els ateneus d'Esquerra i Estat Català a la ciutat de Barcelona, i això és fruit d'uns requeriments, diguem, que ja havia, diguem, dissenyat la Tercera Internacional anys abans, no? On els, diguem, empenyia els seus agents, diguem, d'arreu d'Europa Occidental, a fer vincles amb la burgesia. I aquí hi ha un canvi estratègic, no? Des del congrés, del setè congrés de l'Internacional Comunista, que passa de la classe contra classe a la unitat, a la convergència, a buscar, diguem, vincles amb la burgesia d'esquerres, perquè davant tenen un gran enemic, no? Que és el nazisme i el feixisme a Europa.
0: El resum, si no m'equivoco, bueno, seria, fins al moment l'enemic és la socialdemocràcia.
1: Exacte.
0: I a partir d'ara l'enemic és el feixisme i hem d'aliar-nos amb la socialdemocràcia. Clar. I tot el que hi ha cap a la nostra dreta.
1: Sí, exacte. I això, hi ha les motivacions és per què. Per què hi ha aquest canvi estratègic de la Tercera Internacional? Hem de pensar que el Partit Comunista de Catalunya, no?, que és un partit molt minoritari sense aquest tipus d'incidència a la classe treballadora, o sigui, són partits molt minoritaris, i arreu d'Espanya, el Partit Comunista d'Espanya és un partit sense gaire incidència a la classe treballadora, llavors, clar, és una estratègia per intentar, diguem, augmentar la base, no? Llavors, i aquí està la gran estratègia, la gran visió, no?, de fer el Front Popular, no?
0: Perquè justament... ara t'anava a preguntar. Sí. Tu vas dir, no tenia gaire incidència el moviment comunista, aleshores, encara ni a Catalunya ni a Espanya. Mm. Aleshores, el relat revolucionari, el relat obrer, qui el controla? En aquest cas, a Barcelona.
1: Clar, això és molt interessant, perquè, per exemple, bueno, a Barcelona, l'hegemonia política d'aquesta treballadora és la CNT i la FAI, no? és abrumador, però en l'àmbit del marxisme, en aquest cas, el partit més majoritari és el PUM. No? Que és el partit del marxisme revolucionari, que en podem dir. No? De fet, això és molt interessant, i tornant a l'Olimpíada Popular, l'únic partit que posa en tela de juicio, no sé com es diu en català, que dubta, no?, que dubta de l'organització, diguem, que sigui una organització convergent, és a dir, confluent, no?, apartidista, és el PUM i les joventuts del PUM, no? Olivaldo Solano diu, hòstia, aquest esdeveniment, no?, l'Olimpíada Popular, abans d'organitzar-se, és una eina propagandística de la Tercera Internacional. I no s'equivoca, eh? Bueno, ara després en parlarem de la meva hipòtesi sobre aquest esdeveniment.
0: Ja anem ensumant. Ja anem
1: ensumant. Sí. Sí, sí.
2: Molt bé, i a tot això, quina era la importància que tenia la premsa en la configuració d'una narrativa política de tot això?
1: És fonamental, és fonamental. Diguem, la premsa... qui consumeix la premsa en els anys 30? Doncs tothom. És com les xarxes socials avui en dia, és la premsa d'aleshores. Llavors, cada sindicat, cada partit polític té el seu propi altaveu, no? Per exemple, el PCC, que és el Partit Comunista de Catalunya, aquest partit molt minoritari de Catalunya Roja, on des d'aquesta plataforma intenta implantar el relat, no? Intenta implantar les seves estratègies polítiques. En aquest cas, el tema del front populisme. En aquest cas, jo he utilitzat molt, que això és molt interessant, com conflueixen el relat de la humanitat, que és el partit adscrit a Esquerra, no? Diguem, veus un relat molt semblant al que promou Catalunya Roja des de la seva altaveu. I després, per exemple, agafes la Soli,

0: dins la CNT que veu l'Olimpíada Popular com una oportunitat. No? Que això també al final és, una, és un mirall, perquè això que s'està produint, aquest procés de confluència de, la, de l'antifeixisme, jo, diguem, l'he estudiat en l'àmbit de l'esport i la cultura, però això té, també passa a les joventuts. O sigui, a l'abril del 36 s'unifiquen les joventuts comunistes i socialistes. A l'àmbit dels sindicats passa el mateix, que és aquest procés de confluència que vol, diguem, tirar endavant la tercera internacional. O sigui, forma part de l'estratègia global, no? O sigui, aquesta confluència que jo he estudiat a l'àmbit cultural d'Ateneus i tot plegat, té lloc també a les joventuts, als sindicats, eh?
1: Mm-hmm. Molt bé, el llibre que m'he llegit i que compartim avui amb el Manu, l'estic ensenyant a càmera, no sé si després tenim ocasió també de que això surti per les nostres xarxes socials. Per cert, en auge a Instagram últimament, gent? Ja sabeu que estem a Instagram i ens podeu seguir allà per tenir més continguts nostres. Aprofitant això, dic també que el programa 500 s'apropa, ho anireu veient també a Instagram, i que farem un programa gran allò a Barcelona amb tots vosaltres qui vulgueu venir.
2: I sobretot feu cas a les xarxes, perquè clar, nosaltres gravem capítols i anem dient que farem els 500, però com que no sempre els gravem en estricte directe, doncs les dates poden variar.
1: De fet, mai els fem en estricte directe.
2: Mai els fem en estricte directe.
1: Però, i jo deia que del llibre, del primer llibre d'aquesta trilogia magnífica que ha redactat, que ha escrit en Manu, m'agrada molt la part dels carrers de Barcelona, que explica superbé on passava, qui es reunia a quin lloc, què és el que es tramava en segons quins locals, i que al final te n'adones que són en pocs metres hi havia una barbaritat de gent reunida pensant en moltíssimes coses diferents i oposades, no? I aquesta relació que hi ha entre l'urbanisme de la ciutat i la forma d'organització dels moviments obrers, com ho has transmès tu en allò?
0: Per mi això és molt important, el tema de l'espai, no? És una obsessió també. Jo quan faig recerca, en aquest cas tinc la sort que visc a la ciutat que he fet recerca, uh-huh. Llavors em passejo per la ciutat pensant en la Barcelona dels anys 30, no? Vaig caminant pel carrer i vaig imaginant aquesta ciutat. I clar, és una cosa molt
1: important.
0: Quina sort. Sí, és una sort. Llavors intento, clar, per mi ha estat molt important, a vegades, aviam, jo he intentat buscar un equilibri en la redacció, en els llibres que he publicat, i és molt difícil aquest equilibri. És no deixar de referenciar l'espai, els llocs on, clar, els personatges que presento vull situar-los a l'espai, als llocs on socialitzen, als llocs on viuen, als llocs on acostumen a anar, per esbarjo, per esport, per cultura.
1: Per exemple,
0: i aquí és el punt de partida d'aquest llibre, comença a les primeres pàgines del primer capítol, comença en una reunió que té lloc a un bar, que és el Petit Munic, que és un bar que està al carrer Joaquín Costa, i és el bar on es reunien aquests refugiats que he parlat abans, no? Aquests refugiats antifeixistes de diversos àmbits, perquè en aquest cas convivien marxistes revolucionaris, marxistes ortodoxos, anarquistes, hi havia diversos espais. Un d'aquests espais on es reunia aquesta gent és aquest bar, el bar Petit Munic, on anava aquí? Doncs anaven diversos membres del Comitè Executiu de l'Olimpíada Popular. Francis Ferri, que si et dona temps, que és molt important que entrem en aquest personatge, Sasha Kinderman. Un dels temes més importants per mi, com tu deies, és això de l'espai, no? O sigui, intentar ubicar l'espectador que faci un viatge a aquesta ciutat dels anys 30, i és molt important l'espai en aquest cas, no?
2: Molt bé, i també en el teu llibre parles del procés de marginació del POUM i d'altres corrents marxistes no tan ortodoxos com altres, no? Per què creus que el comunisme ortodox els veu com una amenaça? I això com es reflecteix en
0: clar,
2: la Barcelona?
0: Clar, això és molt important, perquè la historiografia ha posat, diguem, el focus en aquest procés de persecució dels fets de maig del 37. Però, diguem, aquesta persecució, aquest neguit del comunisme ortodox, com ens comença abans a la ciutat de Barcelona. I un exemple és aquesta primavera del 36. O sigui, un dels objectius d'aquest Partit Comunista de Catalunya, adscrit a la Tercera Internacional, és ampliar la base, i té davant un enemic molt potent, que és el PUM, on guanyen tots els sentits, a nivell de propaganda, a nivell de premsa, a nivell d'afiliats, diguem, tot. Llavors, I comença, i aquí comença aquesta guerra bruta que veurem reflectida durant la Guerra Civil, que és on aquesta història jo l'explico.

0: en el tercer volum de la trilogia. I es veu en tots els àmbits, aquesta guerra bruta on té lloc, doncs a la premsa sobretot, no? I assenyalen, diguem, els militants del PUM i el seu diari La Batalla com a agents encoberts del feixisme. Aquest relat que denuncia Orwell Homenatge a Catalunya ja el veiem present a la Barcelona a la primavera del 36. I abans, o sigui, el 35 i tot plegat. O sigui, ja des de Joan Comerera, des de la presó a Cádiz, no? Després dels fets d'octubre, no? És detingut i se'n va, escriu un article denunciant, no? aquest partit traïdor, no? Que assenyala el PUM. Quan, en aquest sentit, és el partit majoritari del marxisme a Catalunya. No?
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
3: Itelman Colonne.

0: dir nicht weichen, schick drauf die Kugeln hagel dich. Mit uns 10 Kameraden ohne Gleichen und ein Rückwärts gibt es für uns nicht.
1: Doncs continuem en aquest viatge interessantíssim per la Barcelona dels anys 30, ja a l'any 36, a primavera del 36 concretament, Manu, perquè el teu llibre, de fet, seguim amb la conversa, dona molta importància a la influència, com deies, del com intern a Barcelona. Però com van aconseguir els agents soviètics establir-se i guanyar pes en el moviment obrer català?
2: Doncs aquesta és molt bona pregunta, perquè és una cosa increïble. Jo, quan... vaig un pas cap enrere, sempre, en aquest sentit de com sorgeix aquesta recerca. Doncs, quan abans estava parlant del Francis Ferri, no?, que jo vaig escriure un article sobre ell fa uns 10 anys o així, no?, i sobre les dades que jo tenia sobre aquest agent soviètic establert a la ciutat de Barcelona al març del 32. I vaig escriure aquest article a una revista que es diu Mosaica Digital, que ara mateix ja no existeix, però aquest article està, diguem, disponible per qui li interessi. Es titulava El judío que pudo saber a Trotsky. Després, si hi ha temps, explicaré per què es deia així. I després d'escriure aquest article, jo vaig marxar a Mèxic de vacances, no? La meva dona és mexicana i em vaig anar amb la família allà. I estant allà, que això és guai que ho expliqui perquè sembla una pel·lícula, però és real, em van escriure de Mosaica que algú havia escrit els comentaris de l'article que tenia informació i documents sobre el personatge.
1: Sí, això, arrel d'un comentari...
2: Jo vaig escriure l'article, sí, jo vaig escriure aquest article sobre el Francis Ferri, sobre la documentació que jo havia acumulat, i part d'aquesta informació, que això és molt important, una persona que m'ha acompanyat d'aquest procés és el Gonzalo Berger, aquest historiador català molt, molt important, que ha estudiat les milícies i tot plegat, vaig escriure un article. Doncs aquest article que va aparèixer a Mosaica es va publicar a la primavera. Jo a l'estiu me'n vaig a Mèxic, com habitualment, no?, a veure la família i tot plegat. I estan allà, perquè això no m'ha explicat, perquè Francis Ferri acaba marxant durant la Guerra Civil, deixa de València, on estava habituat, diguem, instal·lat, i marxa fugint d'Espanya perseguit per l'estalinisme, i s'instal·la a Mèxic. Llavors, ara explico. Llavors, jo estant a Mèxic, m'escriuen de la revista que algú havia escrit a comentaris que tenien informació sobre aquest personatge. M'escriuen si poden donar-li el contacte, jo dic que sí, i em donen el contacte, jo escric, li dic a aquesta persona, no t'ho creuràs, però jo estic a Mèxic.
3: Hòstia, que fort.
2: En aquest moment. Llavors, em conviden a casa seva. No? Em conviden a casa i m'obre la porta un senyor amb un caminador i amb oxigen. I només veure'l jo ja sé qui és, perquè, m'imaginava qui era. Era el fill del Francis Ferri i de Ruth Goldstein, el Tommy. I jo sabia que existia, perquè jo tenia la fitxa de migració. La fitxa de migració de la Ruth Goldstein apareix la seva cara, de la mare, i el fill sent un nadó perquè neix a París. Em fa passar, m'obre les portes de casa, i jo li explico, em fa preguntes d'on ha tret aquesta informació, de les coses que jo explico, i jo pensava que allà acabava tot plegat. I s'aixeca, i s'aixeca amb una infermera que l'acompanyava i torna amb una bossa amb dos llibretes enormes, són 800 pàgines, i em diu, estas son las memorias inéditas de mi padre. I em diu, que això és molt interessant, em diu, no me creo nada de lo que hay aquí escrito, no? Em diu això. Llavors, em diu, me les dona perquè, com una eina, com una font de la meva recerca.
1: I quina font.
2: Clar, al final, diguem, són unes memòries, les hem de fiscalitzar, és una construcció subjectiva d'una realitat. Llavors, jo em dedico, en 4 nits em llegeixo les 800 pàgines i no puc, i al·lucino amb tot el que està explicant. Perquè una cosa, hi ha coses que, molt interessants d'aquestes memòries, que a mi m'agradaria que estiguessin a disposició de qualsevol historiador, però ara mateix no ho puc fer per la família. Tinc la sort, diguem, d'accedir a aquest contingut. Ell utilitza a les memòries noms reals i noms ficticis. Entre aquests noms reals que utilitza surt Ramon Mercader, Hilario Hernández, Antonio Cessé, personatges que tenim ubicats, i els altres que apareixen en pseudònim, jo el que he fet és descobrir la seva identitat. Bueno, resumint, jo m'he dedicat en aquest procés durant aquests anys a intentar fiscalitzar allò, tot allò que explica. Amb què? Doncs amb documents d'època, de primaris, no? Amb documents que apareixen, no?, del rei Gaspin, documents de la Tercera Internacional, documents de Mèxic, documents que estan a Alemanya, a França, a Maroteca, tot plegat. Per construir aquest relat que he construït, llavors, clar, què explica, resumint, què explica Francis Ferri a les seves memòries, entre altres coses? Que l'Olimpíada Popular, diguem, és un esdeveniment, diguem, dissenyat... I produït, construït...
1: Atenció, que està venint la revelació, eh?
2: Exacte.
1: Atenció, oients.
2: Construït, diguem, des de Moscou, des de la Tercera Internacional. Clar, i el tema és per què, no? Doncs les motivacions són molt diverses. Ell explica que, clar, la Tercera Internacional, amb aquest canvi d'estratègia que explicava abans, no?, de buscar la confluència amb un enemic comú, no?, amb auge en Europa, no?, el feixisme no només creix a Alemanya, a Hongria, no?, tot plegat. Llavors, aquí l'estratègia canvia. Llavors, hem de buscar confluència. I al mateix temps, el que vol és implantar el seu relat, la seva estratègia. I com ho pot fer sent un partit molt minoritari, com deia abans? Doncs a través de l'esport.
1: Clar, aquest és el tema.
2: Clar.
1: I volia fer la pregunta, i ara continues, perquè justament estàvem parlant de com s'infiltren, no?, aquests agents com Francis Ferri.
2: Exacte.
1: En tot aquest moviment obrer català. Però la pregunta és, la classe treballadora ja feia esport?
2: Sí, clar. Bueno, aquí és la gran revolució, no? La classe treballadora comença a tenir... després d'haver aconseguit la jornada a través de la canadenca, la jornada de 8 hores, tot plegat, hi ha més temps lliure, llavors la pràctica esportiva, diguem, s'expandeix arreu, no? Llavors, clar, comença a proliferar entitats culturals esportives arreu del país, no? A Barcelona també. Llavors, clar, el tema aquí, tornem a la pregunta, és com ho fan, no? Com aquests agents establerts a la ciutat aconsegueixen implantar un relat sense cap poder polític? Perquè, com hem dit abans, el Partit Comunista de Catalunya, que és el seu partit germà, diguem, els seus socis a Barcelona, Antonio Sassé i la Llorenç i companyia, no tenen poder, no tenen incidència. I això és molt interessant, i això ho explica ell mateix a les seves memòries. Una de les eines... Perquè una cosa és... Aquí, jo en un moment del llibre, i fent una contraposició, un mirall amb el present, són influencers, no? D'aquell moment, no? O sigui, ell, i com generen aquesta influència? Doncs, una, generant vincles amb la masoneria, i aquí juguen... O sigui, aquí és molt important un tema que es va desenvolupant als anys 33, 34, 35, i ho fa sobretot Ferri. I comença a generar vincle amb dirigents d'esquerra, a través de la francmasoneria. O sigui, aquí genera vincle amb qui? Doncs en Joan Casanovas, amb Jaume Miravitlles, amb Josep Antoni Trabal, amb Companys... O sigui, tots aquests militants d'esquerra, que en aquell context, molts d'ells estan vinculats a la masoneria. Aquesta és una via, no? La via de masoneria. L'altra... és a través de l'esport. I ho fan a través de desenvolupaments esportius. I una eina, que això és un cas d'èxit de màrqueting polític, i la proposta és el front populisme.
3: I de fet, és aquesta la idea, no?, que l'esport popular tenia un fort component polític en aquell moment. I no sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Clar,
3: més.
2: Clar, i aquí hi ha com una controvèrsia i una contradicció, perquè des de Moscou la línia és aquesta. Hem de crear un esdeveniment que de cara enfora sigui un esdeveniment confluent, és a dir, que no apareixi com... que sigui polític, quasi bé. Per això li diuen popular. De fet, fins a aquell moment, la Tercera Internacional, durant els anys 30, havia organitzat les espartaquiades, que eren esdeveniments molt polititzats. En canvi, l'Olimpíada Popular tenia aquesta voluntat de mostrar-se al món com un espai de confluència, on tota la classe treballadora tingués cabuda, on ningú se sentís, diguem, fora de lloc. I és una eina per implantar el què? El front populisme, el front popular. I és un cas d'èxit, perquè, de fet, aquest partit tan minoritari durant els anys 30, que és el Partit Comunista de Catalunya, què passa quan esclata la guerra? Dies després es crea el PSUC, no? I una de les... entre ells, és una coalició de partits, entre ells el PSC,
1: sí,
2: el Partit Comunista de Catalunya... Exacte. I aquest partit el que fa de forma increïble és adherir-se a la Tercera Internacional.
1: I li donen entrada, que és l'únic cas que hi ha hagut en tota la història.
2: Llavors, aquí comencen...
1: Tenir el Partit Comunista d'Espanya i el PSUC a Catalunya.
2: Exacte.
1: Un estat, dos partits comunistes.
2: Això és molt interessant. Una de les coses que estan molt presents al llibre, és com és possible aquesta confluència entre les joventuts del Partit Comunista de Catalunya, en el qual està Ramon Mercader i Marina Ginestà, que és, jo dedico un capítol a aquesta gent, molt importants, molt minoritaris, diguem, però amb molta incidència, molt activistes, amb les joventuts d'esquerra. No? I clar, aquest Partit Comunista de Catalunya té una vessant molt sobiranista. O sigui, són nacionalistes catalans i comunistes al mateix temps. I això, diguem, en aquest procés de politització, jo l'anomeno, hi ha un procés de bolxivització d'aquestes entitats. Es van, diguem, apropant als postulats del comunisme ortodox, que és el comunisme ortodox, diguem, no és revolucionari. És que quan jo parlo aquí, el títol d'aquest primer llibre és Los cimientos, la contrarrevolució espanyola, parlo de la contrarrevolució. Qui són, clar, mirant cap endavant, qui són els que acaben capant el procés revolucionari de Barcelona de l'estiu del 36, o de Catalunya del 36, i una figura molt important de frenar aquest procés revolucionari és el SUC, no? El SUC de la mà d'Esquerra, no? Que, diguem, és el poder de la Generalitat, que lluiten en contra de la CNT i del PUM, no? En aquest cas. Això després esclatarà els fets de maig, no? Aquest procés, no?
1: En el context revolucionari que esclatarà en aquells moments a Barcelona, anys 36, clar, sí. El PSOE que es posinarà en contra tindrà altres objectius en aquell moment, a lectura del que Moscou, doncs, creu que és el que s'ha de fer.
2: Exacte.
1: Tornant al tema de l'esport, ho has esmentat justament, i abans n'has parlat, el paper de la Copa Talman.
2: Clar, mira, clar, hem d'imaginar, no?, un triomf absolut del Front Popular. Jo començo el primer capítol, també, de les primeres línies del llibre, no?, després del triomf del Front Popular. La primera setmana, doncs, la gent surt de les presons, no?, aquests militants. Ramon Mercader, que estava a la presó de València, surt, arriba a Barcelona, i des d'aquell moment ja comencen a organitzar-se, no? I una dels objectius, no? Jo parlo d'aquesta trobada que es fa a la plaça Monumental, on es posen, diguem, els ciments, no?, d'aquest futur esdeveniment esportiu de futur, no? Llavors, qui l'organitza aquí? Doncs el Comitè de Proesport Popular, el Comitè Pro-Talman, i diverses entitats que crearan el COP, que és el Comitè d'Organització Popular. Però abans d'aquest COP, diguem, organitzen aquest esdeveniment esportiu en un àmbit d'escala més petit per testejar...
1: Una prova, un test,
2: que és la Copa Talman. I això és molt interessant perquè en aquesta Copa Talman ja es veu aquesta confluència, o sigui, els organitzadors d'aquests esdeveniments esportius de la ciutat de Barcelona, la Copa Talman, són joventuts d'Esquerra i joventuts del PCC.
1: Uh-huh.
2: O sigui, aquesta confluència que he explicat abans, la Copa Talman és una prova evident d'aquest procés. I és un èxit brutal. O sigui,
1: Quan va tenir lloc la Copa Talman?
2: A l'abril.
1: O sigui,
2: és a l'abril, a la coincidència del 14 d'abril, en commemoració de la República, es fa l'esdeveniment esportiu un cap de setmana a Barcelona. I participen moltes entitats esportives de la ciutat, això a la part física, a tots els barris de la ciutat, i diguem, els organitzadors són aquests membres de les joventuts d'Esquerra, dels seus ateneus, Espartacus, que aquí ja apareixen aquestes figures que seran claus al COP, Gemma Viravitlles, Trabal, i de la part de partits comunistes, i la Iorlandis, i tota aquesta gent.
1: Clar, ho has esmentat i vull repescar, perquè el Ramon Mercader és un personatge que ja hem tractat aquí al Portes de Troia, mm-hmm. Portem gairebé 500 programes, com no li haurien d'haver dedicat un programa en Ramon Mercader. De fet, va ser el programa 131 amb l'Eduard Puigventós, va venir a parlar-nos del seu llibre, Ramon Mercader, l'home del piolet. Mm-hmm. I clar, ho has inventat, i si podries fer un breu relat de com era el Ramon Mercader abans de ser un agent soviètic de l'NKVD.
2: Breu és difícil, ho intentaré. Bueno, clar.
3: Has vingut aquí a que et posem reptes.
2: No, està bé. El punt de partida de Ramon Mercader en aquesta història apareix a les memòries de Ferri. O sigui, Ferri, en les seves memòries, i com he explicat abans, a vegades apareixen en personatges amb el seu nom original i altres que no. En aquest cas, Ramon Mercader apareix amb el seu nom. I sí, a la portada del llibre, si veieu, aquí és una foto que la tinc tallada, que és una foto feta a la platja de Castelldefels, l'any 35. I aquí, al seu costat, hi ha, qui apareix? Doncs el seu germà per la mà esquerra, i a mà dreta apareix la Marina Ginestà, que suposo que també coneixeu. No?
3: Aquest, la foto famosa.
2: Exacte, allà a l'Hotel Colón, aquest emblema, no? Aquesta miliciana. Doncs en aquest, aquests dos qui són a l'estiu del 35? Són membres de les Joventuts Comunistes de Catalunya. I membres d'una entitat esportiva que es crea per ser en aquest moment, que és el Club Esportiu Ponent, vinculat al Raval, al districte 5è. Llavors, bueno, tornem al tema del Ramon Mercader. Doncs Ramon Mercader és una figura molt important en aquesta història. De fet, Ferri, quan parla d'ell, diu qui és. Doncs és un jove, perquè això és molt interessant. La primera vegada que coneix Ferri a Ramon Mercader no és a Barcelona, és a Toulouse, on ell vivia amb la seva mare Caritat. No? Ferri, abans d'instal·lar-se a Barcelona, havia sigut agent a França. Ell s'instal·la a Barcelona a març del 32 i ja a França havia estat actuat i tot plegat. Llavors, en aquest procés, el Ramon Mercader serà el professor de català de Francis Ferri.
3: O sigui, hòstia.
2: Això és brutal.
3: Hòstia, que fort. Sí. S'està connectant tot aquí.
2: Clar, perquè Francis Ferri, ell sabia, per diguem, instal·lar-se de forma profunda a la societat catalana, havia d'aprendre el català. I ho fa. I ho fa a través de Ramon Mercader. I Ramon Mercader és una figura clau perquè, diguem, en aquest procés de bolxevitació de les entitats esportives culturals, juga un paper molt important, ell. Des de Ponent, des d'aquest club esportiu del barri del Raval. I també participa un alt... Hi ha diversos, entitats esportives de la ciutat que després seran molt importants en aquest procés. Avanti, a la Barceloneta, Avant, a Sants... I aquí les Joventuts Comunistes de Catalunya juguen un paper molt important.
1: Aquí tenim breu semblança del Ramon Mercader abans d'aquests fets que més endavant el faran un personatge fascinant a totes llums, però com tenim els llibres i teniu els llibres del Manu Valentín, doncs si voleu aprofundir, res més que va comprar els seus llibres, després ho explicarem com. Però tornem al Francis Ferri ja per també tancar ens ha explicat la primera part de la història, o el final, de fet, com acabes rebent-ho en les seves memòries. Però clar, ell és un agent comunista hongarès.
2: Sí, clar.
1: Que ens agradaria saber quin paper ell juga un cop ja s'ha après català i està integrat a l'esport de la ciutat de Barcelona i veuen i tenen aquest... Ell és un home disciplinat i li han donat unes ordres, s'ha de fer la difusió de les idees comunistes i d'un partit comunista català en aquell moment que encara està en infibetat davant de les idees majoritàries del marxisme del PUM. I aleshores, Quin és el paper que juga Francis Ferri i una sèrie de persones al seu voltant, però ens centrem en la seva figura avui, les altres, com us comentem, les teniu també desenvolupades a la trilogia d'en Manu. Quin paper juga ell en la difusió de la ideologia soviètica a Catalunya i per què la seva història ha quedat tan amagada?
2: Clar, ell, això és brutal, perquè, mira, començo per aquí. Ell qui és? És un agent professional, és una espia professional. I és molt important, clar, faig una mica de context històric. Ell neix a Budapest, en el seu d'una família burgesa molt adinerada, i a la universitat i a l'institut comença a fascinar-se pel comunisme, pels ideals socialistes i comunistes. I formava part d'una entitat, com un cercle com clandestí comunista, que participarà ell mateix, després aquest esdeveniment tan important en la història d'Hongria, que és aquesta república soviètica l'any 19. Uh-huh. Amb el fracàs d'aquesta república soviètica l'any 19, que dona uns mesos, es veu obligat a marxar. I està anar refugiat, exiliat a Viena, allà és quan serà, diguem, seleccionat com a agent soviètic. Ell ho explica això a la seva memòria. L'any 19, diguem, és captat per un agent soviètic i llavors el fan agent. I és molt important, i torno a la pregunta, i des d'aquest moment actuarà sobretot a Itàlia i a França. I comença a viatjar a Espanya des dels anys 20. S'instal·la definitivament a l'any 32. Però la pregunta que tu deies és com és possible que la historiografia no hagi tirat del fil d'aquest personatge. I és una de les coses que em va sobtar més. Si tu agafes, per exemple, els membres del comitè executiu de l'Olimpià Popular, del COP, veus a Jaume Miravitlles, José Antonio Trabal, que és el president, Pa Ramon, Brunet i companyia. I aquí hi ha dos rols molt importants en un esdeveniment com aquest. Un és el director de premsa i propaganda. En aquest context és molt important aquest rol. I qui el fa? Doncs el Francis Ferri. Veus el comitè executiu? Francis Ferri. Però hi ha una altra figura...
1: Comença a aparèixer el seu nom per totes bandes.
2: Clar, no, no, I aquí hi ha una altra figura molt important en aquesta història, que és el director executiu de l'Olimpíada Popular, que és el Jordi Martín. Però el Jordi Martín sembla, hòstia, sembla un nom d'aquí, no? No, no, el Jordi Martín qui és? És el Martin Haidu, Jordi Martin Haidu, nascut George Friedman, que és un altre agent soviètic que s'instal·la a Barcelona a desembre del 30, del 33. De fet, clar, aquí... Clar, comences a connectar uns i altres, tot està connectat, eh? Llavors, clar, tornant a la impremta, no? A mi em va sobtar com és possible que la historiografia no hagi tractat aquesta història. Heu tirat del fil d'aquests personatges. No ho sé, la veritat, aquesta pregunta no la puc contestar, però és sorprenent. Com és possible que no s'hagi tractat? Jo he tingut la sort, és una sort, que m'ha caigut del cel, em van caure del cel les memòries de Ferri. Llavors, clar, les memòries de Ferri s'explica tot plegat i parla de història de Martin. Però, clar, quan jo vaig començar a fer aquesta fiscalització de les memòries, vaig donar compte que no només apareix les memòries de Ferri, aquest relat, apareix el relat construït dels propis protagonistes. Jaume Miravitlles, una figura fonamental a l'organització de l'Olimpíada Popular, a una carta escrita a Jordi Arquer, dirigent del PUM, l'any 50, anys abans que Ferri comencés a escriure les memòries, explica en aquesta carta que l'Olimpíada Popular és una obra dels comunistes i que la figura més important d'aquest esdeveniment és un tal Martin, no? Que és el Jordi Martín, no? El Martin Haidu. Llavors, començo... En aquest procés de recerca he anat començant a trobar pistes que reafirmaven la hipòtesi i el relat construït per Ferri. O sigui, que no és un tema inventat, sinó que començava a trobar, diguem, documents primaris que enfortien aquest relat, no?
1: Sí, d'entrada, la primera reflexió que envia al cap és que poder encara ens queden, i sembla mentida, coses per saber de la Guerra Civil, de la Guerra d'Espanya a Catalunya.
2: Totalment, totalment. De fet, sí...
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: a les portes de Troia i enduent-nos una sorpresa de tot el que estem aprenent avui amb el Manu Valentín. Manu, com es van organitzar per portar a terme l'organització de l'Olimpiada Popular en tan poc temps i quina va ser exactament la implicació, per una banda, del govern de la Generalitat i del Comintern?
1: Clar, aquí és un cas increïble. Va ser una pena que no es dués a terme, però era un èxit. O sigui, en tot aquests, des de l'abril, no?, fins al juny, doncs des de les oficines del COP, que estaven, el CAT sí, havia cedit, diguem, part de les seves instal·lacions per ubicar les oficines, doncs tota aquesta gent, totes les entitats esportives que participen en l'organització es dediquen a fer diverses coses. Una, doncs explicar aquesta història, aquest esdeveniment arreu del món. Llavors hi ha un munt de correspondència, cartes, no?, per convidar entitats d'arreu del món que participin. I és un èxit perquè venen, diguem, atletes d'arreu del món, Estats Units, Sud-Àfrica, el territori, diguem, protectat de Palestina britànic, França, italians, que això és molt interessant.
2: I agafant-me això, hi ha esportistes que prefereixen les Olimpíades de Barcelona als jocs que s'estan fent a Berlín?
1: Clar, aquí això és un posicionament polític, no? Perquè, per exemple, hi ha alguns atletes, podem dir professionals, que puguin haver participat a l'Olimpiada de Berlín i que es posicionen i diuen públicament i diuen que no participaran a l'Olimpiada de Berlín i que volen participar a l'Olimpiada Popular, no? Llavors, al final això, diguem, està tot plegat polititzat, és un posicionament polític, no?, participar a aquesta Olimpiada i no fer-ho a l'Olimpiada. Jo en el llibre, que això és molt interessant, que jo no ens dona temps d'explicar, però aquí hi ha com una diguem, un confrontament, diguem, a la ciutat de Barcelona entre els membres, en aquest cas del COE, que és el Comitè Olímpic Espanyol, que vol que una delegació espanyola participi a l'Olimpíada de Berlín amb el Baró Güell, i per l'altra banda, totes aquestes entitats vinculades a l'esport popular que intenten boicotejar aquest procés. Jo explico aquí aquesta història al llibre, no?, de com, diguem, la colònia alemanya i de la mà del Baró Güell comencen a fer tota una campanya propagandística perquè s'enviï una delegació espanyola a l'Olimpiada de Berlín, i al mateix temps una campanya propagandística a la premsa de l'Humanitat, diguem, en contra de que s'enviï una delegació que al final no s'enviarà, esclata la guerra civil i tot plegat.
0: Justament tot això, com deies, bé deies, està superben explicat als llibres del Manu, i ara ho estaves dient, 18 de juliol de 1936, just quan estan esclata la guerra, just quan els primers atletes estan arribant a Barcelona. Com es va viure aquell moment entre els organitzadors i els participants, i què va passar amb els esportistes que havien viatjat per competir?
1: Això és molt interessant, perquè això ho sabem a través de la seva veu personal. O sigui, hi ha diverses memòries de diversos atletes que expliquen com viuen aquest procés, no? Ells estan instal·lats. Això és molt interessant. A la ciutat de Barcelona, aquests milers d'atletes s'instal·len a cases particulars i també a hotels. Hi ha un hotel molt important que està a Plaça Espanya, que és l'Hotel Olímpic, on s'instal·len moltes delegacions que arriben, diguem, dies abans del 19 de juliol, que estava programat per la inauguració, no? I allà escolten les bales, no? El dia 19 comencen a escoltar les bales, llavors alguns es queden als hotels i altres, perdó, surten als carrers a enfrontar-se als golpistes. Això és molt interessant. Aquesta història l'explico sobretot en el segon volum, que és és un capítol que jo anomeno Atletes Guerrers, que molts d'aquests atletes que venen a participar a l'Olimpiada, diguem, se'n van al front. És una de les primeres unitats militars que se'n van al front. Molts d'ells són atletes que havien vingut a participar a l'Olimpiada, no? És clar.
0: I més tard acabaran regularitzades a les brigades internacionals.
1: Clar, en tot aquest procés, clar, per exemple, en aquesta primera unitat, jo una de les cançons que he portat, és una de les cançons d'Alemanya, de la Talman, o sigui, una de les primeres unitats militars que se'n van al front de l'Aragó és una unitat, és una centúria, la centúria Talman, en el qual hi ha diversos atletes, atletes que havien vingut a participar a l'Olimpíada Popular. Molts d'ells eren refugiats jueus alemanys que vivien a Bèlgica i venen a participar en una entitat belga a l'Olimpíada Popular, que se'n van directament al front.
2: I de fet, tot aquest tema dels atletes que queden regularitzats de les milícies internacionals, l'expliques molt bé tu, Sergio, en el teu últim programa sobre les milícies internacionals.
0: Les milícies internacionals, el teniu per repescar allà.
2: Sí, no recordo el número, però recordo que grandíssim programa.
0: Molt bé, doncs ens queden uns minuts perquè ens expliquis de quina manera els nostres oients, que ara mateix han tingut un petit tastet de tot això, poden fer-se mans dels tres volums, d'aquesta història que has necessitat tres volums per poder explicar tot aquest relat.
1: Sí, això és una història, és una bogeria en realitat el que he fet, perquè mira, jo fins ara... doncs havia editat els meus llibres amb editorials convencionals, en Coma Negra, per exemple, que tinc diversos llibres editats en Coma Negra. Llavors, en el moment que jo vaig presentar-me a Coma Negra presentant aquest projecte, aquesta trilogia, aquesta bogeria, em van dir, hòstia, això és massa, anem un a un. Llavors, clar, vaig decidir, diguem, tirar endavant jo sol, en realitat. Volia mantenir l'essència del projecte, que jo ho veu molt clar que era una trilogia, i vaig fer aquesta bogeria de fer-la una autoedició. Vaig crear una editorial pròpia, i vaig fer tot el procés sol. Vaig fer la maquetació, el disseny, excepte la correcció d'estil, tot ho he fet d'un do-it yourself total. Que després, parlàvem abans amb el Sergio, no? Deia, hòstia, no sé si ho tornaria a fer, potser sí, no ho sé, però bueno, ja estan acabats, i el problema està que els llibres... Jo no tinc recursos, diners, per fer les impressions del llibre, llavors els llibres es compren en plataformes, és print on demand, o sigui que ara mateix estan en venda a Amazon. L'havia tingut altres plataformes, les he tret perquè havia tingut problemes i no funciona gaire bé, i doncs ara mateix, si us interessa aquesta història, estan a Amazon, i si no teniu recursos per comprar-los, teniu els tres llibres, estan al Pavelló de la República també, que vaig fer una sessió, i si, o sigui que jo vull que al final, jo no, això, no ho faig per diners, perquè no em guanyo la vida fent això, jo vull que aquesta història arribi a la gent, o sigui que al final és el que ara m'ho estic replantejant molt, com puc fer perquè aquests llibres arribin a la gent sense, no? O no ho sé, bueno, estic en aquest procés, bueno, això dona per un altre programa.
2: I de fet una manera de fer-ho és entregant-nos, no? Fent-nos entrega del tercer volum d'aquest llibre, que d'alguna manera o altra ja també la farem arribar, el farem arribar als nostres oients. Vull dir que també és una altra manera de transmetre-ho i de fet de venir aquí voluntàriament a explicar-ho també.
1: Sí, no, vull agrair això, perquè donar-me l'oportunitat d'explicar aquesta història és perquè aquesta història arribi a la gent, no? O sigui que gràcies per convidar-me, perquè és el que... Al no tenir una plataforma com una editorial, jo haig de fer tota la difusió i és com...
0: Pues, sí, com sigui, instruccions clares pels nostres oients que avui han flipat amb aquesta història. Què han de fer per poder fer-se avui? Ja veurem d'aquí un temps si alguna editorial fa alguna reedició del llibre. Estan en format de print on demand?
1: Com sí, exacte. O sigui, si us interessa el llibre, ara mateix està a Amazon, heu d'entrar a Amazon, poseu el títol dels llibres, o Manu Valentín, el primer llibre es diu Los cimientos, la contribución española, el segon, El golpe, El derecho a la sonrisa, i el tercer, La huida, la Barcelona de Orwell. No? Uh-huh. Si busqueu a Amazon, ho trobareu.
0: Val. Doncs aquí tindrem els llibres a disposició dels nostres oients que ho desitgin de moment, i en tot cas, avui, aquí a les portes de Troia, amb aquesta història de la fallida Olimpiada Popular de Barcelona l'any 36, tenim aquest primer tastet que ens has explicat amb tot aquest rerefons al·lucinant, Albert.
2: Jo m'he quedat flipant. Vull dir, jo he descobert moltíssimes coses, personatges nous. M'ha fascinat la teva història també d'anar a Mèxic i cada cop et trobis 800 pàgines de memòries personals. Vull dir, no sé, a mi m'agrada moltíssim. Molt diferent.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Manu Valentín, per venir aquí avui a les portes de Troia. Espero que hagi estat a gust.
1: Molt a gust, i moltes gràcies per obrir-me les portes i donar-me l'oportunitat d'explicar aquesta història, que vull que vagi, no?, que vagi arreu del món, no?, que vull compartir.
0: Genial. A nosaltres també ens ha semblat una història brutal, per això estàs aquí avui explicant-la, i se'ns obren les portes a possibles futures col·laboracions amb alguns temes que han sortit abans de començar la ràdio. Moltíssimes gràcies, Manu Valentín.
1: Un plaer.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: L'Adrià Tirado, el control tècnic, i el Carlos Lecegui, les narracions, qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
1: L'art romànic és ja una part important de la nostra identitat. Ulls expressius que van captivar en Joan Pau Inarejos, autor del llibre Amb ulls de romànic, publicat per Rosa dels Vents.
2: En un tema d'èxit o en un tema massiu, l'art romànic, hi ha hagut aquesta feliç casualitat, doncs, que a partir d'aterrar aquest tema a les xarxes socials ha tingut un cert interès, també potser doncs, perquè hi he posat aquesta nota d'humor, i fins al punt doncs, que els companys de Rosa dels Vents, que va ser una iniciativa seva, i aquí et responc com apareix el llibre, perquè jo no tenia en cap moment al cap la idea de fer un llibre de tot això. Jo estava fent els meus tuits, memes, fils, vídeos i passant-m'ho molt bé, i de cop doncs, en contacte amb la Mireia Lite de Rosa dels Vents. T'has plantejat fer un projecte editorial d'això?
1: I una part important de la nostra història i poc coneguda és la primavera republicana. El periodista Vicenç Lozano ens proposa una lectura apassionant per descobrir-la. Potser no hi va haver mai primavera, publicada per Proa.
3: M'he endinsat en el món de la ficció per un motiu fonamentalment. Jo sempre havia volgut llegir un llibre i sobretot una novel·la d'aquest període històric, que és el període de la República. Què va passar amb aquesta república, amb aquesta primavera republicana? I no vaig trobar i vaig pensar, per què no l'escrius tu? I em vaig començar a endinsar ja fa 4 anys amb aquest tema, abans d'escriure Vatican Gate. Aleshores ho vaig deixar una temporada, ho vaig reprendre quan vaig acabar el llibre.
1: I acabarem amb una proposta que afortunadament continua caminant. Girem full. Llibres contra el càncer torna per Sant Jordi i amb molta força. En parlem amb Núria Vilamajor, responsable de mecenatge del Campus Clínic.
4: Mira, és un projecte que els que en formem part ens té enamorats i esperem doncs, que molta més gent s'hi sumi i vegi doncs, totes les bondats que té, que pràcticament és que tots són bondats i tots són coses positives que ens aporten, tant en termes de salut com en termes de cultura, com en termes de societat. És fantàstic.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: Agafo una frase directament per entrar a l'entrevista. Un periodista enamorat de l'art. En la presentació, no, que es titula Penitència prèvia, m'encanten els títols d'aquell llibre, en Joan Pau i Narejos, ja riu, Penitència prèvia, parla d'això, no, d'aquest periodista enamorat de l'art que ha creat, no, que ara ja té aquest fill amb ulls de romànic, publicat per Rosa dels Vents. Benvingut, Joan Pau.
2: Moltes gràcies, Mònica.
0: Joan Pau i Narejos és periodista, locutor, guionista i divulgador artístic. Ha treballat en ràdio, televisió i mitjans digitals. És el creador de xarxes socials @romanic català, guardonat amb la menció especial dels Premis Sapiens 2023 en la categoria Millor Iniciativa de Divulgació dels Països Catalans. Col·labora amb el MNAC i és articulista de temes d'art i filosofia.
1: Escolta, pregunta obligadíssima abans d'entrar. Jo ja ho dic abans, per avançada. No us espanteu quan trobeu el llibre a les llibreries? Ulls de romànic, ens parla del romànic, nosaltres no ho entendrem. Clar, us endinsareu en seguida, és un llibre superfàcil. És que està fet a mida per aquells que volen introduir-se al romànic una miqueta més i només han vist les pintures o ho han vist tot a través de llibres. Però què és el que t'enamora realment? Per què el llibre? Per què el romànic? Com neix tota aquesta història? Jo ja la sé, que m'he llegit el llibre, però pels nostres oients ens endinsem a partir d'aquí, Joan Pau.
2: Doncs mira, encantat. D'una banda, per què el romànic? Tenen la culpa bàsicament la meva mare i l'algoritme, són a qui dedico el llibre, per una banda la via familiar, per on ens arriben moltes afinitats i moltes coses importants a la vida, i la meva mare sempre havia sigut molt amant del romànic. Jo sempre dic que ja segurament l'he superat i l'he sobrepassat, perquè en el meu cas ja és una malaltia i una addicció absoluta. I per altra banda, l'algoritme, que està tan en hores baix, o està tan desprestigiat, vaja, és més poderós que mai, però també ens emmalfiem més que mai. Però en el cas de molts divulgadors culturals, també amb els que he pogut parlar, doncs no ens ha anat malament en els últims temps. També hem trobat el nostre propi nínxol, i per motius que a mi se m'escapen, perquè realment és un tema que potser no té doncs gaires factors per ser convertir-se en un tema d'èxit o en un tema massiu, l'art romànic, hi ha hagut aquesta feliç casualitat doncs que a partir d'aterrar aquest tema a les xarxes socials ha tingut un cert interès, també potser doncs perquè hi he posat aquesta nota d'humor, i fins al punt doncs que els companys de Rosa dels Vents, que va ser una iniciativa seva, i aquí et responc com apareix el llibre, perquè jo no tenia en cap moment al cap la idea de fer un llibre de tot això. Jo estava fent els meus tuits, memes, fils, vídeos i passant-m'ho molt bé, i de cop doncs en contacte la Mireia Lite de Rosa dels Vents: t'has plantejat fer un projecte editorial d'això? I jo pensant, doncs no, però endavant. Per tant, una sensació una mica d'abisme i una mica de fred a la panxa i de què passarà, però a la vegada totalment decidit a tirar-ho endavant i molt content que estigui funcionant bé.
1: Bé, és que així va ser com nosaltres vam conèixer aquest amb ulls de romànic, no? Aquests memes que ens fan riure a tots i que ens traslladen el romànic a l'actualitat. Ara faré una indiscreció, però l'hem comentada, no? Era un llibre que m'havia arribat, però el tenia més stand-by, i tinc una companya periodista que em va dir, diu, heu vist el compte d'Instagram? Això és meravellós i magnífic. Heu de fer aquest llibre. I aquí a Terres, no? Això ho parlàvem amb en Joan Pau, que a vegades entre companyes doncs fem descobertes. I realment ha estat una sorpresa llegir-lo. La construcció, perquè clar, parlar del romànic, tu també ho deies, espanta una miqueta perquè dius, no saps com serà acollit. Però és un llibre que ha tingut precisament una acollida meravellosa i que és fàcil i que ens arriba super d'una manera senzilla, no?, per endinsar-nos. I què hi trobarem una miqueta?
2: Doncs m'agrada dir que no és aquest llibre, que no és evidentment un llibre acadèmic ni històric, perquè com recordaves, doncs faig aquesta penitència prèvia, començo fustigant-me i demanant perdó. He volgut fer una mica com la versió medieval, en clau una mica doncs informal, d'allò de la captatio benevolenti, no? De molts autors que comencen les seves obres excusant-se, no? I buscant una actitud del lector una mica més amable, i en aquest cas, sobretot per deixar clar això, que no em dedico professionalment a la història de l'art ni a la història, que sóc periodista. Em vaig formar com a periodista, tot i que sempre m'ha apassionat l'art i molt particularment l'art romànic. I per tant està construït el llibre més aviat doncs com una introducció literària, un assaig per tots els públics, que he procurat que sigui molt entenedor, per tant, t'agraeixo molt que ho hagis vist i ho hagis reput així, que sigui molt transparent, que si hi ha alguna cosa que sigui mínimament especialitzada, de seguida s'autodefineixi pràcticament, per no tenir notes al peu, ni en números ni res, que són aquestes crosses dels llibres, no sé si més o menys necessàries, però que a mi de vegades sóc el primer que em sobren. I per tant, doncs això, intenta ser com un missatge en una ampolla, no? Dels que, aquests que es llancen al mar, i l'objectiu és, d'aquests missatges a l'ampolla, que ho trobi un nàufrag, en aquest cas els nàufrags del coneixement i de la cultura, que som tots, cada cop més, no?, perduts entre l'escroll infinit de les xarxes, i ho pugui entendre a la primera, per dir-ho d'alguna manera, no? El deia Umberto Eco, no?, que els llibres tenen incorporat un codi de com ser llegits, no? Tenen aquest poder de l'autosuficiència, no? Duen fins i tot incorporada la figura del lector virtualment, no? Hi ha està construït un lector a qui m'estic adreçant, no? Perquè a falta d'un cara a cara, o ara que ens estem sentint tu i jo, doncs cal d'alguna manera, a través de l'estil i de la construcció del llibre i de la literatura, doncs buscar aquesta proximitat amb el lector, aquesta manera constant de subratllar que t'ho estic explicant de manera amable, que no t'estic imposant això, que no estic fent dogmes al voltant de l'art, ni t'estic exposant teories rares meves, no? Sinó que estic transmetent de la manera més honesta que sé tot això que té a veure amb el romànic i també el meu gaudi i el meu plaer, perquè aquesta és un altre component bàsic, no? Que jo m'ho prenc també com un joc, com una manera de gaudir, i dic això, que hem de perdre un cert respecte o temor reverencial que de vegades tenim, no sé, a l'hora d'afrontar-nos a una exposició d'art, o és igual, i fins i tot entrar en una biblioteca a vegades, doncs que la gent, ai, no, això és dels altres, l'altre en saben més, doncs com tu deies, no cal saber-ne realment, jo ho dic en el llibre, no cal saber-ne un borrall, aquest llibre està adreçat absolutament a tots els públics, i per a mi no hi ha imatge millor per representar això, precisament, que l'art de mig punt del romànic, que té aquesta forma arrodonida, que ens pot semblar, doncs, això, una forma amable, una invitació a entrar, com els claustres, no?, que són aquests espais meravellosos dels monestirs romànics, una invitació a entrar, a quedar-nos allà, a assaborir, a sentir el so de la font, dels ocells, no? Doncs busco, també, en certa manera, conduir el lector, portar-lo de la mà, treure'l una mica del soroll de moltes coses del món exterior, però també de la pedanteria cultural i de moltes tonteries en general, i portar-lo cap al coneixement per aquesta via de dir, escolta, a mi això m'apassiona i em sembla que és meravellós, jo t'intento explicar, aviam si a tu també et passa, no? Doncs és buscar aquest diàleg amb el lector.
1: És molt bonic perquè ens parles d'aquest origen. És romà, és bizantí, és pirinenc i transpirinenc, és hispànic, però, a més, és molt català. I arriba un moment que des de la part política es decideix que això s'ha de recuperar. I això també ho expliques.
2: I tant. Una de les coses interessants que té el romànic és que, com tu dius, doncs va arribar a ser considerat, o vaja, fins i tot fabricat com a art nacional. Això passa a finals del segle XIX, venim de tota la generació romàntica, que a totes les nacions europees el que estan és buscant un passat gloriós, un art nacional, no? Cada país busca doncs això, les seves arrels llegendàries. I sabeu que Europa, particularment l'edat mitjana, és el mirall preferent on van a buscar les seves fonts d'inspiració bona part d'aquests artistes, d'aquesta burgesia dirigents fins i tot, no? Que busca, doncs això, uns referents més allunyats del classicisme, més sentimentals, més allunyats, més a prop d'això que els alemanys deien l'esperit del poble. I en el cas del romànic, doncs ja trobem al llarg del segle XIX, com molts pintors paisatgistes, com Modest Urgell, Lluís Rigalt, ja comencen a aproximar-se a les ruïnes del romànic, estan doncs escampades per tot el país, i a fer pintures d'aquestes ruïnes, de manera semblant a com Caspar David Friedrich, Alemanya, per exemple, pinta les ruïnes gòtiques a la llum de la lluna, no? En el cas de Catalunya, per una presència bastant important del romànic, per la seva gran capilaritat, perquè també neix en un moment de l'origen polític de Catalunya, si ho podem dir així, quan els comtats catalans se separen de la monarquia franca i comença doncs, ja aquesta aventura dels comtats catalans. Per molts d'aquests motius, el romànic va ser considerat i reivindicat com un art nacional a finals ja del segle XIX, amb figures preeminents, com els grans arquitectes modernistes, Domènec i Montaner, Puig i Cadafalch, que potser poca gent sap que, a més de deixar-nos edificis modernistes molt coneguts, van ser grans estudiosos i grans experts del romànic català, molt particularment Puig i Cadafalch, no? Que és que continua sent una referència de la historiografia romànica, que de fet van restaurar molts d'aquests edificis. I sí, certament a finals del segle XIX, principis del XX, i això està en la gènesi, per exemple, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, hi ha aquest intent de que el romànic sigui una mica l'art nacional, que és un concepte potser una mica caduc, força problemàtic, realment no tindríem moltes coses a dir-hi, però sí que és una llàstima que en les últimes dècades potser hem perdut aquest entusiasme pel romànic que potser tenien aquells viatgers que anaven el 1907 aquelles expedicions arqueològiques, no? Puig i Cadafalch, mossèn Gudiol, Adolf Mas i tants altres, no? Amb aquella emoció de la descoberta, primigènia, no? Tenim dietaris de mossèn Gudiol explicant l'emoció que li provocava haver descobert el davallament d'Arill la Vall, no? Com unes figures que semblaven una espècie de mòmies trobades al darrere d'una paret, perquè molts grans conjunts romànics els hi passava això, no? Que van quedar ocults perquè al davant doncs, s'hi feien retaules gòtics, barrocs, i com que no era prou valorat, tampoc ningú s'havia preocupat a rascar i a veure què hi havia al darrere. Doncs va passar això, es van començar, com quan retires mobles a casa, que a vegades et surten coses inverossímils, doncs van començar a retirar elements exteriors i va passar, sense anar més lluny, amb Sant Climent de Taüll, no? Que el retirà un retaule gòtic, es va descobrir aquella joia, tot aquell conjunt del Crist de Taüll, amb el tetramorf, amb l'apostolat. I, per tant, doncs, home, estaria bé que recuperéssim aquells ulls, ja que parlem dels ulls de romànic, aquests ulls d'entusiasme, d'il·lusió. En el llibre parlo, no?, d'aquesta actitud de l'arqueòleg, del restaurador, no?, que té aquest punt una mica de la descoberta infantil, no?, de l'arqueòleg, doncs, quan troba un trosset d'un collaret li sembla una meravella, perquè realment ho és. En canvi, nosaltres ho podem veure a terra i pensar que és una deixalla, no? Doncs, fixant aquests detalls del romànic i emocionar-nos també i valorar que s'hagin pogut conservar molt bona part d'aquestes pintures que, no oblidem, en alguns casos, doncs, tenen 900 anys, pràcticament 1.000 anys.
1: És que parlem de moltes troballes actualment i ens en oblidem, i el romànic precisament és, ara és una joia, però ja veieu, escoltant el Joan Pau, que realment no era valorat. Això és molt curiós de pensar.
2: Mm-hmm. Sí, sí, clar, durant moltes generacions, les que estaven més formades en el classicisme, segle XIX i cap enrere, no? Pensem que sobretot la indústria de l'art s'havia rutinitzat molt. No? Havies de passar pel taller, aprendre a dibuixar d'una manera determinada, i els models eren clàssics, sobretot, no? Eren clàssics i barrocs. L'edat mitjana sí, va ser més menys tinguda, i no diguem ja el romànic, que si l'heu estudiat a l'escola o teniu referents, fixeu-vos que de vegades hi havia aquesta mena de prejudici evolucionista, no? De que, com si fos un estadi previ on encara no en sabíem prou, una mena de parèntesi entre l'antiguitat i el Renaixement, com si el gòtic hagués millorat el romànic, que podríem discutir si en alguns aspectes constructius és així, no? Perquè fan edificis més alts, poden fer grans obertures, hi ha

0: obres d'art i què hi veuen a les obres d'art, i també que dibuixin la realitat tal com ells la veuen. I què passa quan un nen ens dibuixa, per exemple, la seva família? Doncs comencen a passar coses estranyes, per exemple, diferències d'escala, no? La mama és molt més gran que el papa, per exemple, estan flotant, les figures no toquen de peus a terra, moltes vegades no hi ha perspectiva, hi ha una casa que simplement és una façana que està allà incrustada, no?, amb una xemeneia, un arbre... És a dir, que els nens tenen aquesta mirada de la realitat que no és fotogràfica, no és particular, però que, en canvi, d'aquesta manera, amb aquest llenguatge estereotipat, no?, el sol antropomòrfic, no?, un sol que té un somriure, que té ulls, fa que entenguem ràpidament, i per això doncs, ells ho fan d'aquesta manera. És la manera que tenen més directa, més comprensible de representar la realitat, més com un logotip que no com una fotografia. Doncs una cosa semblant és el que fan els artistes medievals, que tot i conèixer força bé les tècniques figuratives, i la prova és que quan fan, per exemple, totes aquestes bandes decoratives, les sanefes, els meandres, són molt acurats i saben molt bé representar els entrellaçats i aquest sentit tridimensional el tenen, el coneixen. El que passa és que a l'hora de representar la figura humana i els animals no els interessa, perquè la prioritat és mostrar en primer pla aquestes imatges de caràcter religiós, transmet aquests missatges. Sempre dic que el romànic és com un cop de puny a l'ull, no? Que t'ho trobis directament a la retina i pràcticament no tinguis temps de pensar. I, per tant, no hi ha la prioritat de que hi hagi un paisatge, que hi hagi una versemblança, com anirem veient després en el gòtic i en el Renaixement, on sí que la prioritat serà doncs, aquest major naturalisme, en el cas de l'art religiós, un major pietisme, que et puguis identificar més amb la figura dels sants, de la Mare de Déu, de Crist. Això ho veurem més endavant, amb el gòtic, amb l'art de la contrarreforma, no? El famós barroc espanyol i italià, el que més associem per entendre'ns a les imatges de Setmana Santa, no? Aquest art molt més sentimental, molt més humanitzat. El romànic sobta perquè realment no és així. Ara m'ha fet gràcia veure que la Moreneta sortirà en processó per primera vegada des de l'any 97, que n'ha sortit molt poques vegades. Suposo que ara que fan més bon temps, a posar-se més morena, si cal, perquè sí, jo a vegades he pensat com seria una processó, per exemple, a l'edat mitjana, no? Però avui en dia amb imatges inspirades o directament imatges medievals, no?, que possiblement no podrien sortir del lloc on són per raons de conservació, però seria interessant de veure, no?, perquè estem acostumats a aquesta imatgeria barroca, no?, molt més sentimental, molt més devocional, i l'art romànic té aquestes figures que a mi em fan gràcia de tan rígides que són, no?, aquestes cares de pal, aquests gestos tan rígids, tan continguts, no?, i alhora passen coses salvatges, no?, quan ens fixem en els màrtirs i totes aquestes coses, però les cares no canvien mai, les cares són hipertèrrites, són neutrals, la mateixa plantilla de cara serveix si t'estan tallant un braç o si estàs pujant al cel, és a dir, que no canvia l'expressió justament per deixar clar que si el cos pot ser ferit i és vulnerable, en canvi l'ànima és intocable, no?, i pertany al regne del cel. Per tant, hi ha aquestes dissociacions tan estranyes i aquestes connexions de l'art romànic, no?, per una banda amb l'antiguitat, que en el llibre també parlo de les continuïtats que en té amb l'art antic, i per una banda també com és precursor de l'art modern i de les avantguardes, també com ens pot recordar a certa idea de l'art infantil o de l'art més naïf. Per tant, té una riquesa realment inabastable.
1: Mira, estic encantada i ara em sap un greu perquè t'haig de dir que ja no tenim més temps. Però has dit una cosa important que sí que jo volia tocar, i és, no?, aquesta, que parlaves de cop de puny, no?, per resumir-ho, aquests ulls que sempre ens acompanyen, que ara ja no hi ha dubte que són nostres, aquest romànic, no?, amb ulls de romànic, a més titula el llibre, i aquest, ja descobrireu quan ho llegiu, que per molt fixes i estàtiques que us sembli les imatges, hi ha al darrere tot una feinada impressionant d'expressió. Però ja no, ara ja no tenim temps en entrar aquí. Joan Pau, m'ha encantat tot el que has explicat. Era una entrevista que no saps mai com anirà i estic encantada. O sigui, espero que us hagueu enamorat també de tot el que ha dit i us entrin ganes d'endinsar-vos en el romànic a través de Joan Pau i Narejos, amb ulls de romànic, publicat per Rosa dels Vents. Jo t'haig de donar les gràcies per l'entrevista i pel temps.
0: Gràcies a tu, Mònica, ha estat un plaer.
2: Esteu escoltant El Calaix. Cultura. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
1: Ens va revolucionar amb intrigues i poder al Vaticà i Vatican Gate. Vam dir, això serà

0: Era una bomba explosiva i certament ho va ser. A partir d'aquí va dir que descansaria, però ha estat impossible perquè el podreu trobar arreu de Catalunya presentant els seus llibres i també fent conferències. Parlem de Vicenç Lozano, periodista i historiador, especialista en Itàlia i el Vaticà. Ell ha estat redactor de la secció d'Internacional de TV3 des de l'any 1984 a l'any 2019. Ha treballat en altres mitjans de comunicació com el 9-9, l'Avui, Diari de Barcelona, El Mundo Diario o El País. Ha col·laborat també amb la RAI i, a banda de ser vaticanista, podem dir, Vicenç, podem dir vaticanista, és
1: podeu
0: correcte?
1: Podeu dir, sí.
0: A banda de ser un especialista en el Vaticà, ha cobert els macrojudicis de la màfia l'any 86, la independència de les Repúbliques Bàltiques l'any 91 i, podríem dir, un llarg etcètera. Per tant, has tingut una vida intensa?
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do, entre guerres i no guerres i eleccions polítiques a tota Europa, les guerres dels Balcans, la guerra del Golf, bé, tsunamis a l'Àsia, una vida...
0: I tot això ho dic, Vicenç,
1: intensa.
0: Perquè tot el que tu has viscut, ara vas publicar aquests dos llibres d'assaig, però ens arriba, potser no hi va haver mai, Primavera, que és una barreja entre assaig i ficció, hi ha una trama, però també ens obres les portes d'una Barcelona també força intensa, eh?
1: Molt.
0: Tot el que hi ha al darrere, tot ho saps tu.
1: Molt intensa. Mira, ja he canviat de registre perquè, evidentment, com a periodista sempre he fet coses reals, diguéssim, i m'he endinsat en el món de la ficció perquè, però per un motiu, fonamentalment. Jo sempre havia volgut llegir un llibre i, sobretot, una novel·la d'aquest període històric, que és el període de la República. Què va passar amb aquesta república, amb aquesta primavera republicana? I no ho vaig trobar i vaig pensar, bueno, per què no l'escrius tu? Per què no l'escrius tu? I em vaig començar a endinsar ja fa 4 anys amb aquest tema, abans d'escriure Vatican Gate, aleshores ho vaig deixar una temporada, ho vaig reprendre quan vaig acabar el llibre. I aquí el tenim, aquí tenim la criatura que ha sortit fa pocs dies i... Sí. I content perquè ha tingut una excel·lent acollida doncs, aquestes primeres setmanes i perquè, doncs, bé, sobretot el feedback i els inputs que rebo de la gent doncs, m'omplen d'orgull, per dir-ho d'alguna manera. El millor sempre són els lectors, òbviament que són els que tenen la paraula. Jo m'ho passo bé, també. M'ho passo bé, sobretot parlant amb la gent. Escriure és una feina, diguéssim, molt, molt individual, d'estar molt tancat, molt obsessionat amb el tema, i quan acabes la feina dius, uf, que bé, no? I ara ho poses doncs, a l'abast dels lectors, i són els lectors els que doncs, et diuen què els hi ha semblat. I de moment, doncs mira, la gent el llegeix superràpid, jo no entenc aquesta velocitat de lectura. No t'haig de dir res, Mònica, perquè el vas rebre fa molt pocs dies i t'has fotut també una marató de lectura brutal, perquè són 500 pàgines. De tota manera, es llegeix ràpid, eh?
0: Sí.
1: M'ho has de dir.
0: Sí.
1: Va.
0: Sí, sí, sí.
1: Això també, jo era una de les intencions, fer un llibre molt cinematogràfic, amb molts sentits. Un llibre que és una barreja de, com dius tu, de ficció i de realitat, que espero que estigui ben coordinada. I ho he fet amb tot el carinyo del món i amb tota la intenció. Després podem parlar de la intenció, també.
0: La intenció... Bé, jo he dit i he començat dient que havia revolucionat amb els dos primers llibres d'assaig. Val a dir que aquí també revoluciones, eh? Anirem veient al llarg d'aquest recorregut del llibre quins feedbacks hi ha, perquè hi haurà feedbacks de tota mena, i jo ja ho espero.
1: Ja n'hi ha uns quants,
0: ara te'ls preguntaré. Ens posem en context, ell parla d'aquesta primavera republicana, comencem l'any 1931, el títol, fantàstic, El cadàver del Ritz. Per tant, ja comencem amb un cadàver.
1: És el primer capítol, sí. per obrir.
0: I un arribem...
1: que es troba al cos sí. d'un industrial que es troba doncs, a l'hotel Ritz. Presumpte sí. cost d'un industrial.
0: Si on hi ha diners, hi ha poder, hi ha sang i fetge.
1: Sí, també. No es vol investigar perquè és de la burgesia i és un tema que l'hotel amaga, la policia rep ordres de no investigar massa al voltant d'això, etc. Perquè... Bé, no explicarem més coses, no fem spoilers.
0: No es pot fer spoiler de la trama. Anireu una mica a la història. Parlàvem d'aquest cadàver del Ritz l'any 1931, que és la trama de ficció, i arribem fins l'any 1936, que ja sabem que és un any on tot esclata, però pel mig passen moltes coses. Tu, a tu t'agrada tot el tema de l'espionatge, de les intrigues,
1: sí,
0: i dels cadàvers, eh? Això ja m'ha quedat clar. I si no ho tens amb assaig, ho poses en ficció. Però hi ha de ser.
1: Sí, jo he construït una trama de ficció molt vinculada a fets que realment van passar, a personatges de la història, perquè hi són, hi ha molts i molts, és un llibre molt coral en aquest sentit. Hi ha personatges, doncs, des de l'actriu Margarida Xirgu fins a Federico García Lorca, passant per Cambó, passant pels dos presidents de la Generalitat, el Francesc Macià, el Lluís Companys, artistes, hi ha de tot.
0: Tota la història, podríem dir, condensada, tota potser no, perquè m'has dit, ja t'he dit, ho has posat tot? Dic, no m'ha quedat molta
1: no
0: cosa.
1: No es pot posar tot. Pensa que en 4 anys d'investigació jo em dec haver llegit un miler de revistes i diaris de l'època, dia a dia, per fer aquesta cronologia des del 14 d'abril del 1931, el dia de la proclamació de la República, fins al 18 de juliol del 36, quan doncs, ja acaba triomfant a Espanya, doncs, d'alguna manera, al cap d'uns dies, al cop d'estat, tot i que Barcelona i València va fracassar, però que ens porta a la Guerra Civil, aquí ja no hi entro, i que ens porta a la llarga dictadura de Franco.
0: No, arribem fins al 36, després ja és una altra història. Tot això ho poses en veu de Lluís Bellpuig, un periodista, com no podia ser, que també li va a la gresca.
1: Sí, li va a la gresca, evidentment, és una au nocturna de Barcelona, vull dir, vol veure la vida a raig, diguéssim, és un personatge que, bé, durant el dia treballa com a escrivent, diguéssim, als magatzems del Siglo de Barcelona. Hi ha un episodi de la crema d'aquests magatzems, perquè s'incendien. I després, a la tarda, doncs, assisteix a les tertúlies més famoses que hi ha als cafès de Barcelona, a l'Ateneu, i crea, doncs, reportatges i entrevistes. És molt dinàmic. Té un alter ego, que és amic seu, que és Josep Maria Planes, un periodista al qual no se li ha fet prou justícia, perquè jo crec que va ser una figura que va canviar el món del periodisme. El periodisme fins aleshores era molt notarial, aquí ha passat això, l'altre, hi ha intervingut aquest, l'altre, i ha dit això. Punt. Ell sortia al carrer, anava als llocs dels fets, entrevistava la gent i feia un periodisme molt viu. Un periodisme de proximitat amb la gent i tal, i va tenir molt èxit a l'època. El protagonista de la novel·la, Lluís Bellpuig, que és el narrador d'aquest llibre, teòricament ell l'escriu a l'any 1956, el llibre, en plena dictadura franquista, i el llibre que també teòricament, segons la ficció, apareix ara.
0: Tenim el periodisme, tenim les copletistes, la vida nocturna, els bordells, tenim l'espionatge, tenim tota la part política i també tota la part empresarial. Es fa una mica aquest repàs en aquesta pugna, no?, que hi ha entre el que és la classe obrera i la classe burgesa, no?, aquests empresaris i aquesta lluita pels drets.
1: Sí, hi ha... A veure, és una lluita entre el bé i el mal, no? La lluita tradicional i tòpica entre el bé i el mal, la lluita entre els sectors més reaccionaris que ja es posen de cul amb la República, diguéssim, des del 14 d'abril del 31, des de la proclamació, i que no s'aturen. Quins sectors són, doncs? Els mateixos d'ara. Els mateixos sectors. Polítics de la dreta, de l'extrema dreta, jutges, policies, una part important de l'exèrcit i un sector important de les finances i dels banquers d'aquest país, també.
0: I un dels punts importants, i que tu coneixes a la perfecció, és, evidentment, l'Església.
1: Evidentment, és un dels sectors claus, també. Pensem en una Espanya ultraconservadora, en una Espanya, doncs, molt tradicionalista. Catalunya potser és diferent, també ja en aquell moment començava a ser diferent, però molta gent no accepta el caràcter radical i ultra... ateu, anticlerical, de molts membres de la política, de, vinculats a l'extrema esquerra fonamentalment, i aquesta radicalització doncs, fa inclinar doncs, la gent cap, a, cap al cop d'estat, diguem-ho clar. És un dels elements claus, diguéssim, de per què la república va perdre la guerra civil i va perdre la batalla perquè pogués doncs, seguir florint, d'alguna manera, no?
0: Entremig de tota aquesta part històrica, que a més està molt ben treballada i que és real perquè tenim aquesta trama de ficció, però després tenim tots aquests personatges que anirem trobant al llarg d'aquesta història de la novel·la. També fas una repassada, també hi poses aquest punt... A mi m'ha agradat molt, t'ho haig de dir. Com descrius el vestuari de la protagonista? És meravellós.
1: No, perquè ella és meravellosa.
0: Clar, és que crea la Cristina... La Cristina, no posarem cognoms, ja els hi posareu vosaltres al llarg de la novel·la. És una delícia, no?, com tots els detalls, la cura que has tingut, no?, a l'hora de...
1: Sí, vaig agafar assessorament femení, diguéssim, per fer-ho. M'ha assessorat molta gent, també, amb aquest llibre. M'han assessorat catedràtics d'història, m'han assessorat amics, molts amics, també, que han llegit esborranys del llibre. Hem incorporat personatges nous, he tret coses que potser no calia. Josep Lluc, el meu editor doncs, de proa, m'ha ajudat també moltíssim a acabar de perfilar tota la novel·la tal com ha quedat. És a dir, jo, evidentment, és la primera nedada que faig, diguéssim, en una piscina que no coneixia, que és la piscina de la ficció, i per tant, doncs, m'he hagut d'assessorar, vull dir, en moltes coses. Evidentment, m'ha costat construir aquesta novel·la, vull dir, jo tinc un mètode bastant caòtic, diguéssim, per treballar, però que és un mètode que vaig aprendre, sobretot del periodisme, que les coses, com saps, s'han de fer molt de pressa i corrent, sempre. Sí, no hi ha temps a fer fitxes, no hi ha temps a fer moltes coses. Aleshores, m'he endinsat amb els personatges, els he viscut jo, els personatges, perquè el lector els pugui també viure. I la Cristina, que és una de les protagonistes, una dona burgesa, evidentment, em va fer molta gràcia l'altre dia amb la presentació de Barcelona, quan el presentador, bon amic Xavi Coral, em va enviar un WhatsApp i em va dir uns dies abans, he llegit el llibre, fantàstic, m'ha encantat i tal, diu, sobretot m'he enamorat de la Cristina.
0: És que, esclar, és per enamorar-se'n. Fins i tot jo pensava, a veure si a mi, llegint la novel·la, se m'enganxa alguna cosa, perquè és una senyora absolutament elegant i bé, que també té les seves llums i les seves ombres.
1: Les té, com tothom.
0: Però, escolta, al nivell de
1: perfecció...
0: Però és
1: una dona empoderada, que, com es diu ara, empoderada, no és una paraula que m'agradi molt, però és una dona, diguéssim, que és avançada al seu temps, en moltes coses, a l'hora d'intentar democratitzar una empresa, a l'hora d'intentar la relació amb els treballadors... Es fa gran amiga, diguéssim, d'una treballadora de la seva fàbrica.
0: Bueno, marca
1: això
0: una
1: és
0: mica
1: important,
0: aquesta
1: també.
0: Diferència i aquest canvi de registre, no? Que desafortunadament, el 36, això quedarà tot.
1: S'acaba.
0: Però fa uns passos importantíssims...
1: Sí. La seva idea és fer un món diferent, un món on tothom s'entengui, que hi hagi diàleg, que hi hagi cultura. És una dona preparada en aquest sentit i, per tant, doncs, lliga molt bé amb l'altre personatge, també, doncs, en Lluís Bellpuig.
0: Anem cap a la recta final de l'entrevista. M'agrada moltíssim. Torno a recuperar la figura del periodista, d'en Josep Maria Planas, perquè ell va ser el director de la revista satírica El Benegre. Ja descobrireu a la novel·la, qui no ho sàpiga, jo suposo que molts ho saben, però ja descobrireu quin és el seu final.
1: Sí,
0: i clarament. Entre molts altres finals de personatges, una de les coses que a mi, quan ja anava acabant la novel·la, perquè l'heu de saborir, hi va haver un moment que vaig aturar i vaig pensar, i vaig prendre aquesta nota al meu quadern de lectura. Diu, llegir aquesta novel·la, ara, en aquests moments, et fa pensar com es gestava el que després es pagaria amb tantes vides innocents. Si hi ha un moment que després de llegir tot el que escriu en Vicenç, t'entra com una cosa a dintre, perquè tu ja saps, com a lector o lectora, el que va passar després.
1: Sí,
0: i és impactant.
1: Saps com acabarà la història, evidentment no com acabarà la novel·la, però sí la història, I això jo ho tenia molt clar. O sigui, jo no tenia clar el final de la novel·la. Es va anar elaborant a mesura que els personatges minaven portant, diguéssim, cap a unes situacions concretes. Però això és important i és l'objectiu d'aquesta novel·la, també. I jo, quan parlava al principi de l'objectiu és intentar el que deia Primo Levi, el supervivent d'Auschwitz, que va dir: això ha passat i no hi ha cap garantia que no torni a passar. Doncs bé, amb aquest llibre podem entendre doncs, com període, marcant totes les distàncies, els contextos absolutament diferents, ens recorda molt el període actual, quan hi ha un ascens del feixisme, del neoliberalisme. Tornem a tenir Donald Trump avalant tots els grups feixistes d'arreu del món. Hi ha hagut recentment una aquelarre a Madrid del feixisme internacional. I aquesta és, si desconeixem la història, estem condemnats a repetir-la. Vull dir, això és un tòpic, però és una realitat. I, per tant, jo crec que aquest llibre pot ajudar una mica a molta gent, sobretot a gent jove, a entendre que aquesta oligarquia tecnològica d'Elon Musk als Estats Units, que vol implantar aquest govern, en definitiva, serà el primer govern d'oligarquia amb una superpotència, doncs que realment ens pot portar a un desastre. Un desastre que encara som a temps, potser, d'evitar, però que quan el tinguem a sobre direm potser havíem d'haver fet alguna cosa que no vam fer.
0: Aquesta és una altra de les sensacions, perquè, evidentment, com tu molt bé has dit, la vida, tristament, és cíclica.
1: Exactament.
0: I anem abocats a una magnitud d'una tragèdia que no prefereixo pensar que encara hi som a temps.
1: I la democràcia no se sap defensar a si mateixa, com no es va saber defensar la república. I aquest és, jo crec que és la lliçó que ens dona la història. I si la democràcia actualment no se sap defensar, evidentment qui puja són populismes, gent que a través de les xarxes socials menja el coco, doncs, sobretot a la gent jove, que es pensen que són líders nous, que no ho són, que són líders antisistema, fins i tot, que no ho són. I aquest engany ens pot portar, vull dir, evidentment, a un desastre que espero que tinguem els recursos per poder solucionar.
0: Ja m'agradaria a mi tenir més estona, perquè si ens posem a parlar amb el Vicenç, això no s'acabaria mai,
1: Això no para, tu i jo xerrem pels colzes.
0: Vicenç, moltíssimes gràcies i molts èxits.
1: Moltíssimes gràcies a tu i a tots vosaltres. Content de ser aquí. Gràcies.
2: Esteu escoltant El Calaix.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Jerem Full va néixer fa 5 anys d'una conversa entre l'Olga Federico i la Mireia Perelló de la llibreria La Impossible i la doctora Maria Vidal i la Núria Vilamajor de l'Hospital Clínic de Barcelona. Un projecte que any rere any aconsegueix sumar positivament en la lluita contra el càncer. Mònica Socies.
1: Doncs nosaltres repetim i repetim molt contents de poder tornar a donar veu a un projecte meravellós, com sempre, que uneix la solidaritat i uneix la generositat amb la literatura. Nosaltres avui tenim de convidada la Núria Vilamajor. Heu escoltat aquest previ, no?, de Jerem Full, de com naixia. I bé, Núria, benvinguda i genial, tercera edició ja en dansa.
2: Moltes gràcies, bon dia i gràcies per donar-nos aquest espai.
0: Núria Vilamajor és la responsable del mecenatge del Campus Clínic i forma part del projecte Jerem Full, projecte impulsat pel Gremi de Llibreters de Catalunya, la Fundació Collserola i l'Hospital Clínic de Barcelona.
1: No, nosaltres contentíssims perquè incentivar la lectura i a descobrir literatura i a més fer-ho sumant, no?, girant fulls contra el càncer, això ja és el súmum. I jo penso que és una de les entrevistes esperades de tot l'any per Sant Jordi.
2: Mira, és un projecte que els que en formem part ens té enamorats i esperem, doncs, que molta més gent s'hi sumi i vegi, doncs, totes les bondats que té, que pràcticament és que tots són bondats i tots són coses positives que ens aporten, tant en termes de salut com en termes de cultura, com en termes de societat. És fantàstic.
1: Bé, objectiu, l'any passat, si no recordo malament, ara mirava les dades, es van recaptar 240.000 euros.
2: No, exactament van ser 128.000.
1: I vols recaptar aquest any els 240, Núria?
2: Aquest any hem decidit doblar 240 i segur que ho aconseguirem, n'estem convençuts. L'any passat van ser aquests 128 que van venir, doncs, de més de 6.000 ressenyes de llibres llegits que ens van arribar de nois i noies a les escoles, de persones de totes les edats que es van adreçar a les llibreries, persones que ho van fer a través de la nostra web. Al final va ser una participació espectacular i vam aconseguir, doncs, això, aquestes 6.435 ressenyes que els nostres padrins de lectura, doncs, van transformar en aquests 128.000 euros, 1.000 hores de recerca contra el càncer. Enguany hem dit, doncs, vinga, va, som-hi, doblem.
1: Ai, sisplau, escolteu aquest repte sí que val la pena. 240.000 euros, per tant, vinga a llegir i a fer ressenyes. Però, perquè jo ja m'emociono, ja quan dius això a mi ja em puja l'adrenalina. Hem de dir que la campanya va començar el dia 21 de març, un dia preciós que és el dia de la poesia, i s'acaba el dia 23 d'abril per Sant Jordi.
2: Correcte. Jerem Full, la campanya, tot i que l'apadrinament de la lectura es pot fer durant tot l'any, tota persona, empresa, entitat que ho vulgui, doncs, pot contribuir a la web de Jerem Full per anar fent aquesta bossa que ajudi a finançar les hores de recerca, tot suma. Però el cor de la campanya està entre el Dia Mundial de la Poesia i Sant Jordi. Són unes dates precioses i, a més, ens ajuda a acotar aquesta marató de lectura. I és, doncs, pràcticament, doncs, un mes en el que es convida a tothom a llegir, llegir, llegir.
1: Parlem del que es vol recaptar aquest any, però per emocionar-nos una miqueta, no?, i saber realment en què es transforma, no?, perquè parlem de diners i parlem d'hores de lectura. Però quan vau recaptar, no?, la recaptació de l'any anterior, la recaptació de la primera campanya que vau fer, això es transforma en moltes hores d'investigació i resultats.
2: Són moltes hores, però sempre són poques. D'aquí que vulguem doblar i esperem que amb els anys, doncs, això sigui un munt d'hores de recerca. Els beneficis de Jerem Full van directament a l'Hospital Clínic de Barcelona, concretament per estudiar, per avançar en la lluita contra el càncer, i més concretament encara amb una línia d'investigació que és la immunoteràpia contra el càncer, que és un tractament molt innovador, és el futur del tractament del càncer. El clínic ja fa molt temps que ja està treballant amb molts resultats, amb persones que ja avui s'estan beneficiant amb càncers com seria la leucèmia limfoblàstica aguda, el mieloma, el linfoma, és a dir, ja anem avançant i veient que aquesta línia doncs funciona i és el futur de la cura del càncer, doncs, escolta, càncers són molts i no ens cansarem mai de perseguir el que sigui doncs poder oferir als nostres pacients i als pacients a través de la sanitat pública. Al final això és el clínic, però és sistema sanitari públic, per tant arriba a tots els hospitals. Aquesta és la nostra ambició, aquest és el nostre objectiu. Estem dins d'un sistema públic. Per tant, és oferir tractaments contra el càncer a tothom que ho necessiti i a la llarga per tots els tipus de càncer, si possible. Aquest és el nostre objectiu.
1: Per tant, aquí no hi ha fronteres. Penseu que cada vegada que gireu un full d'aquestes ressenyes que després compartiu a través de la pàgina web, ara en parlarem d'això, Núria, esteu sumant un somriure, esteu sumant un gràcies que arriba a tot arreu.
2: Absolutament. Imagina, tens a les teves mans un llibre i amb aquest fet tan plaent de llegir que t'aporta tantes coses i a l'entrada, doncs, a més estàs impulsant la recerca. És així de senzill.
1: Bé, vosaltres teniu el projecte en si, té pàgina web i per poder saber les llibreries que s'han d'adreçar, suposo que vaja, gairebé deuen ser totes les llibreries de...
2: No són totes les llibreries. El projecte encara no el coneix tothom. Sabeu que el Gremi de Llibreters forma part del sí. projecte, amb la qual ells des del Gremi també es fan una tasca. Girem Full és un projecte que ha de camina molt ràpid. Jo diria que més que caminar, corre. Però, evidentment, cada vegada hi ha més llibreries adherides. Llavors, les que ho estan a dia d'avui, les trobareu a la web giremfull.cat. Hi ha un petit mapa en el que es pot localitzar a veure quina és la que tinc més propera. I si ens està escoltant alguna llibreria que diu, escolta, jo no me n'havia assabentat. Què és això que esteu fent? Doncs, escolta, contacteu-nos. Allà teniu tota la informació. Tothom pot formar part de Girem Full, la nostra visió, que a vegades es parla de la visió, la missió, aquestes coses. Imagineu-vos una societat d'aquí un temps, l'abans possible, en la que tothom estigués esperant aquell dia 21 de març per agafar el llibre, per aixecar la persiana de la meva llibreria, per obrir la porta de la meva escola, perquè tenim una societat que està absolutament volcada a agafar llibres per impulsar la recerca. Això és el que a nosaltres ens faria més feliços encara del que ja som.
1: Doncs si voleu sumar felicitat, qui no estigui adherit en aquesta campanya a llibreries, perquè clar, evidentment són moltes, afortunadament, a tot Catalunya, i sempre és un treball constant. Però bé, si dius que vola, que per comptes de caminar vola, ja anem bé. Ja anem bé, Núria.
2: Sí, és fantàstic.
1: A mi m'agrada la Núria perquè l'any passat també vam coincidir i una de les coses que és bonica, no?, de la meva feina precisament és veure l'emoció, l'implicació i la il·lusió. Núria, des del principi fins a ara aquesta tercera edició que ja està en dansa, com ha estat la teva experiència? No? T'imaginaves tot el que has viscut?
2: Mira, jo sóc la responsable de captació de fons de l'Hospital Clínic i com pots imaginar, doncs, per la meva taula, per el meu equip, no, doncs, rebem moltes iniciatives, gestionem moltes iniciatives de captació de fons i no només pel càncer, per moltes malalties. Hi ha moltes persones que estan compromeses amb impulsar la recerca, amb ajudar a posar aquest granet de sorra, doncs, per avançar. Hi ha molta feina per fer, però és veritat que Girem Full és un projecte que té una ànima especial. Té una ànima especial i, a més, és d'aquells projectes que quan te'l pares a pensar i veus com funciona, dius, però com no ho havíem fet abans? És tan, tan lògic, tan de sentit comú això que estem fent. Unir cultura amb recerca, estem parlant de lo mateix, és a dir, posar a l'abast de la societat un instrument perquè cadascú pugui participar i contribuir a la seva manera, qui pugui, aportant el seu gra de sorra, doncs, amb aquella donació, amb aquella col·laboració, però qui no pugui també ho pot fer llegint un llibre. I no només parlem d'una qüestió de capacitats econòmiques, sinó que també estem parlant de persones de totes les edats. L'any passat, al final de la campanya, analitzàvem una miqueta aquestes ressenyes que havíem rebut i la veritat és que emocionava molt i molt perquè et donaves compte, doncs, que teníem ressenyes des de nens d'un any, que dius, ei, qui l'ha escrit aquesta? fins a persones de 99 anys, em sembla que era la persona més gran, i a tothom li fèiem la mateixa pregunta, no? Les mateixes preguntes, qui ets, quants anys tens, d'on m'escrius, una miqueta per tenir informació de per on es mou Girem Full, no? Quin llibre has llegit, però també els fèiem una pregunta que era què et sembla aquesta iniciativa, no? I en aquí, de veritat, que posa la pell de gallina llegir els comentaris, d'entrada perquè no n'hi ha ni un de negatiu, òbviament, no cabria esperar un de negatiu, però clar, comentaris de nens dient, ostres, ara em sento solidari, ara puc fer jo alguna cosa sense haver d'anar demanant als meus pares. A la persona gran que també et deia, que bé que puc unir la meva passió amb la meva vocació solidària, però és que jo tampoc tinc mitjans per contribuir i ara em sento que d'aquesta manera puc fer-ho. És a dir, et dones compte que estàs donant un instrument que aporta molt més que recerca, aporta molt més. Ara, ahir també estàvem parlant amb escoles que estan participant, les escoles són el cor de Girem Full. Hem volgut donar aquesta bandera, no?, en els nens a les escoles per dir-los, escolteu, el futur és vostre. Per tant, us convidem a que una cosa tan fàcil que ja la feu amb el vostre dia a dia, doncs li dongueu un altre motiu, un altre valor, una altra raó de fer-ho, i que us engresqueu. Doncs els companys que hi estaven parlant amb escoles em deies que no et pots imaginar lo engrescades que estan. És a dir, escoles que estan dient, escolta, hem fet el nostre racó de lectura, veniu, que us expliquem com ho estem explicant a les famílies. És a dir, és un projecte que qui entra, qui participa, realment se'l fa molt seu. I això és algo molt bonic, també, de Girem Full. És a dir, és molt més que un projecte del Clínic, del Gremi de Llibreters i de la Fundació Collserola. I aquest és l'objectiu, de fet, que és posar-lo a les mans de la societat. És a dir, oferir un instrument per ser solidaris, que amb això també estem afavorint. És a dir, estem posant una miqueta de llavor, d'entendre que tothom pot sumar i que les grans coses les aconseguim quan ho fem entre tots. És a dir, tu pots aportar molt, jo puc aportar menys, però la suma de tot és el que aconsegueix que arribem a fer grans fites. I això és preciós. I viure Girem Full des de l'inici, que és el que em preguntaves, doncs és viure això i és apassionant.
1: I ja veieu que és apassionant perquè no has perdut, Núria, no? Aquesta màgia i aquesta il·lusió. És que el que expliques és preciós, no? El fet de... heu iniciat un projecte que permet ser solidari sense tenir diners a la butxaca, que moltes vegades moltes persones no poden econòmicament, però en aquest cas és que no podeu no fer-ho, heu d'anar ja a la pàgina de Girem Full.
2: I a més estem impulsant la lectura, és a dir, estem fent que la gent llegeixi, estem fent que els nens tinguin ganes de llegir, estem fent que tota aquella comunitat lectora aflori i es vegi on és i què fa. Li donem veu, està molt bé.
1: Doncs jo penso que hem parlat de l'ànima, hem parlat dels mitjans que tenen, de la pàgina web, de com poden fer-ho, i animar a que repeteixin i a que descobreixin. Núria, s'ha d'arribar a aquestes 2.000 hores de recerca contra el càncer. Vosaltres ho expliqueu molt bé. Per cada llibre llegit, 10 minuts de recerca, i per cada 6 llibres, una hora.
2: Correcte, és així, i ho aconseguirem, cap dubte. I dona'm aquest espai, sisplau, per agrair, perquè també és molt important. Tot això és possible gràcies a les moltes persones que col·laboren. Els padrins de lectura, evidentment, aportant aquest finançament que fa possible aquesta conversió, però també totes les persones que formen part de l'equip, que estan al darrere, que ho fan de manera absolutament solidària, des dels llibreters, a les escoles que estan mobilitzant tota la comunitat, les persones que participen, però també doncs, empreses com Romanyà, que ens fa els punts de llibre solidàriament, com Transloan, que ens fa la distribució perquè arribin a tot arreu. Sense totes aquestes implicacions seria molt més complicat. En canvi, entre tots ho fem fàcil.
1: Jo em sumo a les gràcies, també, perquè penso que és un projecte tan meravellós i que l'any que ve puguem tornar a parlar, que hagueu arribat al repte i puguem pujar un graó més.
2: Aquest és l'objectiu i l'intenció.
1: Moltes gràcies, Núria, per tota la tasca que fas i que fa tot l'equip.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: 30 shit.
1: Són les 4.
2: Badalona 94.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ara mateix em fas una mica de mania.
4: Et faig una mica de mania, vol dir una mica de ràbia.
3: Sí.
4: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove.
3: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts, de Rebelejar.
4: Ah, sí.
3: I el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
4: Ah, bueno, sí, per això, això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós. Sí, sí.
3: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
4: Bueno, ja et dic, sobretot que és un objecte audiovisual, això de Rebelejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie, està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula, i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt xulo, molt divertit de fer.
3: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles, sí. Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé?
4: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem, però nosaltres al final som uns intermediaris. Jo, el que és important, que hi hagi un guió, tot va junt, saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista, i que després que aquest punt de vista sigui interessant, que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que, parlant del Raval i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
3: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu això del coquet de la direcció el tens allà.
4: El moixonet, i els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Pla, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara, el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió o intentaríem escriure alguna cosa per fer una peli, i bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant, i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap de si d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això una mica, a veure com va.
3: A veure què surt.
4: A veure què surt, a veure què surt.
3: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú,
4: sí.
3: A la Carpeta Moderna, sí, que és un exactament. Lloc icònic on és fàcil trobar-te tu, no?
4: Sí, un lloc icònic, sí, hi ha gent que viu al meu despatx, sí. sí.
3: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
4: Ah.
3: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
4: Ah.
3: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció, que potser em podries ajudar, perquè la premissa és, ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries, i tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres, per explicar històries i que les expliquem bé, i que siguin creïbles, i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia, o que generin amor, o que...
4: No sé, al final explicar històries, a vegades tenim l'impressió que és una cosa, no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar també, hi ha una mirada cap a dins, hi ha una cosa que... seguir la teva intuïció, seguir la teva pulsió, saps? Al final tinc la sensació que cada individu, cada persona en el món explicarà una història diferent, amb un color diferent. Jo penso que es tracta de mirar les teves obsessions, els teus fantasmes, de mirar la teva part fosca també, i no sé, burxar per allà i trobar un fil, i saps, és molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom. Vull dir que hi ha històries que diem, he pensat en això, i a mi hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per un altre és la seva vida, no? Vull dir, trobar el teu fil i això és tirar el fil sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà... Saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
3: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents. Sí, em quedo amb aquest concepte, sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
4: Transmeto.
3: Doncs escolta'm, també he vingut aquí perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals. I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
4: Ja. Sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Ves el que fer? Vull dir, em faig ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
3: Ningú diria.
4: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és el lloc on soc i tinc una arrel bastant forta aquí, bueno, i és on te tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc una arrel, la plaça de Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però no sé, també a vegades em sento que sembla que estic faci promoció de la ciutat i, de fet, trobo que ja hi ha prou gent, saps?
3: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns sí. Això, com va anar, perquè sí. Va sorprendre molt, allò. Poses el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
4: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer un regal? És molt raro fer-li un regal per obligació, no? Sí, tothom el porta, i dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí li portaré una gamba, un quilet de gamba de Vilanova, que això, tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
3: I li portaré vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del
4: sí,
3: mercat?
4: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
3: I li vas portar tu? O sigui, vas pujar a l'AVE?
4: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Porexpan i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè també està millor congelar-les per l'anissaki aquell i això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
3: Jo no t'he portat una caixa de gambes, però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, sí. Crec que també em dona punts, en el carnet de vilanovisme.
4: Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
3: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts sí. On ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sapigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
4: No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho deuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. Aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent... Jo des que sóc jovenet i tinc ús de roba, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que... Jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venia a participar. Però l'altra cosa és si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha, però bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
3: Sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels forestocs. Jo no recordava que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
4: Sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no saps d'on surten, sí.
3: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
4: Sí?
3: Clar.
4: El nom del programa.
3: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya. Ens van trobar Carrer Major.
4: Carrer Major, clar.
3: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla... Mm. I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna de, del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
4: Està bé, fa pensar això, més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
3: I a més, un altre exercici de vilanovisme, nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament, sí, sí, som una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
4: 7 rambles en tenim, tantes?
3: 7 rambles, sí.
4: Tu les deus comptar.
3: Bueno, no les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí. Em va dir, n'hi ha 7, i em va passar els noms i tal. Ah, sí. Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
4: Però bueno, nosaltres tenim platja.
3: Exacte. doncs els hi direm. Doncs, li hem posat la Rambla, I volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54
4: està bé,
3: minuts
4: està
3: en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Excepte ser el nostre primer rambler.
4: Què implica això? Què implica ser rambler?
3: No,
4: em comprometo.
3: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
4: Va, hòstia, me n'hauré de recordar, però, eh?
3: Bueno, no passa res.
4: Perquè jo vaig veure coses, com que sóc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals, o sigui, a vegades són escarbats o formigues, eh? Vull dir... Però ja haig de pensar, sí.
3: Bueno,
4: sí, per què no?
3: Quan hi pensis jo, de tant en tant, et diré, ei, Sergi...
4: Què has vist d'interessant?
3: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar alguna cosa?
4: Vale.
3: Doncs quedes nomenat primer rambler...
4: És un honor.
3: ...del nostre programa.
4: Vale.
3: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
4: Ah, sí?
3: No sé.
4: Sí. Us la deixarà o no?
3: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
4: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. A més, un tio, bueno, sap... M'agrada molt.
3: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell molt. I m'agrada l'última de la fila,
4: sí,
3: també.
4: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix, és un tio molt divertit, molt.
3: Doncs li demanarem, si et sembla.
4: Doncs demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
3: Igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo.
4: A veure si respon.
3: A
4: veure si pica.
3: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies pel teu temps.
4: Anna.
3: Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona que a Vilanova, però com tu, o sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
4: Molt bé.
3: Vinga,
4: salut,
3: moltes gràcies.
4: Salut, petons, vagi bé.
3: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
4: Hola, Portet, sóc el López.
3: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre.
4: Sí.
3: I estem... Bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
4: Clar, el programa es diu Rambla 54 i dèiem, calla, el Portet potser ens pot tirar un cable aquí.
3: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
4: Salut, nano! Va, anima't, home.
3: Vinga, una abraçada.
0: Hola. A veure, ara.
5: A veure, hola.
0: Hola.
5: Hola. Molt bé, doncs jo crec que això va, pugem al màxim i segur que se sent bé.
0: Rambla 54 és inspiració.
5: S'ha acoplat algo?
0: S'ha acoplat una mica.
5: Al micro.
0: Com et dius?
6: Em dic Quifa.
0: I què veus?
6: Allà mateix, aigua sola.
3: Per això és tan transparent.
6: No pot ser ginebra amb cola.
3: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig Van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què tal ho portem, això?
7: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot enllestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa, molt il·lusionat, molt, no sé, molt...
3: Engrescat.
7: Expectant, a veure què tal, bueno, tot bé.
3: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
7: Gràcies.
3: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

Hola, Ivan, aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics, per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i em donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, vés al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no se't pugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio,

0: El superredactor sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
1: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
0: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres mil personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
2: Tot bé, tot bé. I amb ganes que em donis reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López. Déu-n'hi-do-ret, eh?
0: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.

0: El primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54. I què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre a aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti oient. Aquesta és la Maria Gateu de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant, mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo sóc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, i tant. De poesia cap problema, Anna. Però onomàstica no tant, Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. N'hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places. Però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix. I este és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria, a grans trets, el que normalment succeís amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom, Collserola.

0: Diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem, es mengem la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà, són exemples. I finalment tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I escoltarà, que abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, què és una Rambla. Uh-huh. I quina diferència té aquesta via, no?, de d'altres.
0: Bé, una Rambla en origen és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les Rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula Rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues Rambles.
2: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
0: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses Rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors. Com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera de Malla, però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera de Malla no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció original de desaigüe de l'aigua de Barcelona cap a la mar.
1: Mm-hmm. Molt interessant, el que ens comentes, Isma. Però, escolta, ara tornant cap aquí, cap a Ponent, a Rosselló, per exemple, nosaltres no tenim Rambla, però sí que tenim avinguda. Per què passa això?
0: Això és realment molt arbitrari, no? Perquè sí que, si bé és cert que una plaça tothom ho identifiquen com una plaça, o un carrer tothom ho identifiquen com a carrer, la distinció entre avinguda, passeig, bulevard, ronda, rambla és una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem bulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis, que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida, o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en Rambles, segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
2: I les Rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
0: Sí, ja m'ho enganxa que sóc valencià, la veritat que dic dos paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una Rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els ha pogut buscar perquè jo no coneixia cap, la Rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí de Catalunya.
1: I escolta, Isma, que com ens està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal, és a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
0: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
2: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
0: Adeu. Molt bé, gràcies. Adeu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bueno, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú, que és això també, la ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre Ona Codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, d'Ona Codinenca us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs, a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps i a part toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
0: Laia, tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això n'hem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Ribera.
1: És que Antoni Ribera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però lo important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és lo del món dels ovnis.
0: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
1: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47... però clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar doncs l'atenció. A partir d'aquí doncs va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot doncs això, escriure llibres, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
0: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
1: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la Cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
0: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar si vol, no, Laia?
1: I tant, jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu, jo encantada.
0: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
1: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs més benvingudes, Carme Reverte, benvinguda a la Rambla.
2: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
1: Igualment, ja hem conegut a la Maria Gateu de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona codinenca, totes dues tenen feina ja. De la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir? Què ens en pots dir?
2: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports. I t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito. I justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbar Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
1: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema, però vaig cap allà, Sí, sóc de platja, He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
2: Clar que sí.
1: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una Rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
2: Doncs sí, senyora, es diu Melvida i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
3: Bona tarda, Carme. Bona tarda, Anna.
2: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
3: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i, sobretot, responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
2: Les abelles.
3: Les abelles, els insectes.
2: Senyor.
3: I, bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
1: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
3: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que sap bastant, d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona, d'aquí l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel, també tenen una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el Parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un avellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
2: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ella es defineix, Anna, com a avellaire, no com a apicultor.
1: Ho he sentit.
2: Quina diferència?
1: Sí.
3: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima, em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc avellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha abellaires i abellaires, val? Però, per mi, el concepte d'abellaire és molt més proper i és... intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una abellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes, com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, és la figura d'una abellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
1: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
3: Pot ser, sí, sí.
1: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
3: A veure, hem de partir, Anna, del fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de polinització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que tu ho has dit molt bé, al principi de tot. Avui parlarem d'uns insectes petits, i jo hauria afegit petits i valents.
2: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
3: Mira, Carme, justament, la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania, per crear aquesta, humilment parlant, educació ambiental, no?, i conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària, inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho, que és, comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes,
2: la manera de funcionar,
3: empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
2: No.
3: Bueno,
2: no encara.
3: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals.
1: Uh-huh. Eric, doncs escolta, enhorabona per aquesta feina, i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
3: Moltes
2: gràcies. Adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta'm, com han anat les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen a les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem a Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada, amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla, quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
2: Comença i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
1: Su.
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, abraç. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna, una cosa. Que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe, sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir?
4: Home, és per tu, jo confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola Anna, hola Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, ha estat una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el que m'encanta, és un crac.

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem. Jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què en penses tu, també, ara.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Jo crec que ha quedat molt i molt bé, i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és
0: una passada,
2: Déu, no?
0: Això és una passada. Gràcies, Quimi Portet, des d'aquí.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes Rambles que són una única Rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi haurà 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè tot. Això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies. O sigui...
0: Sí, no?
1: I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant, sí, poetessa, una saxofonista... no sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca,
1: sí,
0: la Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure, reivindico si... la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Sí?
2: Sí, t'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho. Ja al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi. Ja
2: amb... farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si hi haurà de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Home. No. Som molt fans de Sergi López.
1: Sí.
2: Ha sent meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir, si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna, la plaça de la Vila, és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa Rambla, això fa poble, eh?
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més no hem desvetllat res, hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa, i l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
2: Sí, sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa queda curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que la Tercera Planta ens estan escoltant i diran,
1: la Gisela vol més,
0: pel mateix preu, una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres. Adéu.

0: Avui se celebra el Dia Internacional de la Cooperació Policial, una iniciativa de l'ONU per l'assistència tècnica als estats membres en la lluita contra totes les formes de delinqüència. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Arrenquem temporada i ho fem, com bé dius, amb el Dia Internacional de la Cooperació Policial, un dia relativament desconegut que es va començar a celebrar fa poc, el 7 de setembre del 2023, i que va impulsar l'Organització de les Nacions Unides per contribuir a la cooperació entre organismes. Per fer-ho tenim amb nosaltres el castellarenc César Galván, cap de l'Oficina de Relacions de la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sabadell. Bona tarda, César, benvingut.
2: Molt bona tarda, gràcies.
1: Un dia tan modern que potser fins i tot vosaltres ho desconeixíeu, no?
2: Sí, bé, bueno, la veritat és que ja està bé que es commemori aquest dia des de fa 3 anys, tal com has dit, però l'important d'això és que nosaltres ja commemoràvem aquest dia, diguéssim, d'una manera efectiva des de fa molts anys. La cooperació policial és importantíssima, és necessària, i nosaltres la portem a terme des de sempre, vamos. Ja està bé que es commemori el dia, però a la pràctica ja feia molts anys que es portava a terme, diguéssim.
1: Entenc que no es fa cap celebració especial.
2: No celebra que jo tingui coneixement, no, diguéssim.
1: Per centrar-nos una mica al tema, en quines situacions és especialment important la cooperació entre els diferents cossos policials, tant a escala nacional com internacional?
2: Doncs en el dia a dia, tal qual, diguéssim. Evidentment hi ha situacions importants, no?, en el qual s'ha de col·laborar, o temàtiques importants. Per exemple, nosaltres, quan portem a terme alguns dispositius molt concrets, molt específics, no?, aquesta cooperació podes visualitzar molt més, i és quan la gent ho veu més clarament. Però ja et deia que en el dia a dia és realment important que existeixi, i existeix aquesta cooperació, aquest trasbalsament d'informació, de dades d'uns cossos als altres.
1: Perquè com us coordineu en el dia a dia amb un delicte, per entendre's, habitual, un delicte de carrer? Perquè clar, teniu, en aquest cas a Sabadell teniu, igual que aquí a Castellà, la policia local i els Mossos d'Esquadra. Com funciona una mica això?
2: Bé, nosaltres al final, pensa que, ja et dic, en el dia a dia, ara mateix estan treballant, no?, hi ha diferents torns de feina, doncs, als diferents cossos policials, i evidentment, si hi ha algun fet rellevant que s'ha de comunicar o ens hem de comunicar entre tots, existeix la manera més ràpida, és la trucada telefònica entre els responsables dels torns, no?, els caps de torn de cada servei. Doncs si hi ha algun fet rellevant, ja sigui a Castellà, en el nostre àmbit castellà, o potser ciutats del voltant, doncs es truquen i es comuniquen ràpidament. Això seria la part, o via emissora, no? Seria la més fàcil. I aquesta és la del dia a dia, d'acord? Existeix un incident important, una informació rellevant, i es comunica. Evidentment, això ja et dic, és pel funcionament del moment. Llavors, hi existeixen reunions que estan programades, taules de coordinació policial, que en diem, en el qual, doncs, hi ha aquest trasbàs que té abans d'informació d'uns als altres. Es comenten doncs, els fets més rellevants, quines són les accions que s'han de portar a terme, quina és la situació actual d'un municipi o d'un altre a nivell de seguretat. Vull dir que hi ha moltes maneres de comunicar-se. La més efectiva, la del moment, està molt clara, però després tenim altres bases de dades policials que ens permeten, doncs, fer mapes delinqüencials, per establir estratègies a l'hora de fer accions policials. Hi ha moltes maneres de comunicar-nos i de coordinar-nos, diguéssim.
1: Això, evidentment, com deies ara, és un avantatge a l'hora d'actuar, però també, que ho estàs explicant, a l'hora de prevenir la delinqüència.
2: Correcte. Moltíssimes vegades aquesta coordinació el que ens serveix és per intentar avançar-nos aquests fets delinqüencials, no? O, no sé, per exemple, ara tenim com dues accions molt importants, o dos dispositius molt importants de coordinació clares, no? Per exemple, el Pla Campai, que està relacionat amb els multireincidents i delictes contra el patrimoni, en el qual col·laborem els diferents cossos policials, ja sigui en el cas de nostre de Sabadell i voltants, doncs, policia nacional, i evidentment amb les policies locals, i es fan controls específics, accions específiques, molt, molt quirúrgiques, relacionades amb el multireincidents i els delictes contra el patrimoni. També el pla d'AGA, que és un pla que està també darrerament, doncs, molt sobre la taula, que és també el fet d'intentar, doncs, prevenir i aconseguir retirar de la via pública, doncs, armes blanques, tipus navalles, etc. Que també ho fem de manera coordinada, aquestes accions, i coordinades entre els diferents cossos policials. I, per tant, això ja ens serveix, aquestes accions que et deia, aquests dos plans, són com de manera preventiva. No? Tu fas aquestes accions doncs, per retirar armes blanques, per retirar o per intentar aconseguir identificar i poder doncs, detenir persones que són multireincidents, que generen moltes situacions de delinqüència. Bueno, és una manera d'actuar, aquesta preventivament, diguéssim.
1: Parlaves ara mateix, que ho deies, no, la multireincidència. Sempre mm-hmm. és potser la cosa més en boca de tothom, no? La multireincidència. Mm-hmm. I al final tenim un codi penal que és com és. Amb això no podem fer res, vosaltres com a cossos policials
2: tampoc.
1: Però és potser un dels grans problemes que hi ha socialment avui dia, no?
2: Bueno,
1: en molts aspectes.
2: Evidentment genera una certa alarma social, o la pot generar, evidentment. Nosaltres, policialment, el que actuem o intentem actuar és per doncs, ser efectius i aconseguir doncs, rebaixar també aquesta situació més o menys d'alarma social, que moltes vegades és una sensació. No es corresponen els números reals amb la sensació. Que no vol dir que no sigui important aquesta sensació d'inseguretat que pot tenir la gent, que evidentment ho és, i nosaltres hem de treballar, sobretot des de la nostra oficina, des de les ORFs, intentem treballar amb els diferents actors socials per intentar doncs, rebaixar aquesta tensió, perquè un fet explicat mil vegades no són mil fets. I a vegades ha passat un fet que és prou greu, és prou important i pot generar una certa alarma, per dir-ho així, però a vegades això no es correspon al que et deia, no? Doncs avui en dia, amb les xarxes socials, tot es magnifica.
1: Hi ha un canvi de percepció aquí, en aquest aspecte.
2: Correcte.
1: Sí, això ho parlàvem l'altre dia, no? Quan vam estar parlant, no és que hi hagi més delictes. Ara, per exemple, no? Surten moltes notícies, no? Que han trobat amb una pistola o s'ha fet un tiroteig no sé on. No és que abans no passés, és que abans no s'entelaven, no? I ara sí que pràcticament que tothom amb un mòbil pot gravar, ens entelem de més coses. O sigui, no és que hagi crescut tot això.
2: És cert. Vull dir, els números més o menys... Bueno, evidentment, poden haver-hi doncs, ràtzies, no? Èpoques que una ciutat o una població pot tenir un cert augment d'uns fets delictius molt concrets. Això pot passar i passarà, i ha passat, tal com deies tu, vull dir que és real. També és veritat que avui en dia, tal com deies, és cert, les xarxes socials, qualsevol persona, que ja està bé, no és una crítica, però és una realitat, doncs tot es magnifica, si és la paraula. Tot arriba com molt més. Que arribi molt més no vol dir que passi molt més, és que arriba més. Llavors, la sensació molta vegada de la gent, clar, si tu tens una xarxa social i t'arriba que ha passat un fet i t'arriba moltes vegades, pot generar aquesta cosa de dir, ostres, estem malament, no? Molt malament.
1: De fet, les dades diuen totalment al contrari, no? Que la delinqüència està baixant.
2: Està baixant, portem uns anys que estem, diguéssim, prou bé, sense treure ferro. És a dir, evidentment que passen coses complicades i han passat i tornaran a passar. Això no ens posem una vena, eh? I diem, no, aquí no passa absolutament res i tot és... No, evidentment, hi ha situacions de risc, però no és el que moltes vegades la percepció que té la gent no s'adequa a la realitat.
1: En aquest cas, potser la percepció, no, que té la gent de la vostra feina, de, mm-hmm. dels Mossos d'Esquadra i dels cossos en general, és potser... Hi ha una mica de desconeixement, no?, potser, en aquest aspecte.
2: Bé, sí, evidentment, perquè nosaltres treballem d'una manera doncs molt de portes endins, no? I evidentment tenim una part que és de comunicació i tal, que expliquem el que fem i com ho volem fer i tal, però sí que és veritat que al nostre dia a dia la policia doncs, hem de treballar d'una manera molt respectuosa, d'una manera de cap endins, treballem amb informació molt sensible, doncs no expliquem tot el que fem i a vegades això pot... La gent a vegades, doncs, bueno, no... moltes vegades parla des d'aquesta desconeixença. A vegades faig un símil que és com el futbol, no? Tothom porta com un seleccionador a dins, no? Doncs tothom... Sí, aquí
1: tothom sap guanyar partits.
2: Tothom sap de futbol, tothom sabem de futbol i tothom faria. I amb el policia a vegades també tenim aquesta percepció, eh? La gent també ens diu moltes vegades, ah, perquè això s'ha de fer així, jo ho hagués fet. I està molt bé que la gent pugui opinar, evidentment faltaria més, però sí que és cert que nosaltres, al final, els tècnics en seguretat som nosaltres i és que nosaltres som els que hem de prendre aquest tipus de decisions i aquestes accions, no?
1: Perquè en l'època de la viralitat, com ho viviu des de dins quan es fa viral una actuació? Perquè podeu fer-ho bé, podeu fallar, sí. Evidentment, com tot el món. Tots som persones en aquest aspecte. Tothom ens equivoquem a la nostra feina. Com ho viviu quan hi ha un acte... Una situació d'aquestes.
2: No, jo crec que al final és una mica... Doncs, tenir molt clar que nosaltres la feina la fem bé, Evidentment, algun dia, tal com dius tu, podem fer alguna cosa, doncs, ens podem equivocar, com tothom, faltaria més, però, evidentment, ja tenim maneres de corregir aquests errors o manera que es corregeixin aquests errors, depèn de quin tipus d'error sigui, algú ens corregirà i de manera molt contundent. Dit això, com ho vivim, nosaltres intentem fer la nostra feina el millor que sabem, amb implicació, amb dedicació, amb una certa passió, ens agrada treballar i fem la nostra feina, que vull dir, ens agrada, som policies i la portem a terme de la millor manera que sabem. Que entenc que és prou bona, estem en un cos policial, que tenim una formació constant, una formació contínua, tenim experiència en el dia a dia, i hem de viure amb naturalitat, evidentment. També t'haig de dir que moltes vegades les imatges, és com tota la vida, eh? 10 segons no expliquen... visualment semblen una cosa, però s'hauria de veure mitja hora abans i mitja hora després, no?
1: Sí, en aquest aspecte, potser els mitjans de comunicació també tenim una mica de responsabilitat, no? Perquè sempre, al final, com tot, no? Sempre surten les actuacions controvertides, no?
2: Sí.
1: Als mitjans.
2: Bueno, és la vostra feina i al final s'ha de poder... Tothom pot, té dret a tenir accés a la informació d'una manera o una altra. Evidentment, sempre que... Home, a mi m'agradaria, és un títol personal, que sempre que sigui veràs, que entenc que normalment és així, eh? Hi ha alguns mitjans, com a tot arreu, que no fan la feina, doncs com jo entenc que s'hauria de fer, però també serveix, ho podríem aplicar a la feina policial, eh? Vull dir, també tenim gent que igual doncs, no fa la feina com toca, bueno, doncs ja lo corregirem.
1: Perquè com s'hauria de fer per millorar aquesta confiança amb la comunicació, amb la ciutadania? Tu que a més estàs en un àmbit molt proper a això.
2: Però per part de Mossos, vols dir, o per part de...
1: En general, de tothom. O sigui, Mossos, ciutadania... Com... Jo aquesta confiança dir... de dir, perquè al final la policia és un cos que ajuda.
2: Sí,
1: que
2: bueno...
1: I potser a vegades es té aquesta percepció errònia, no?, de que, ui, estan els Mossos... Bueno. O està la policia, en general,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí,
1: I
2: sí.
1: Hi ha aquesta percepció a vegades. Jo me l'he trobat a vegades pel carrer i dir, ei, que t'estan ajudant, que no estan aquí per fer-te mal.
2: No, està clar.
1: Però potser queda aquesta, una mica aquesta percepció, no?
2: Sí, t'haig de dir que les valoracions que tenim quan es fan enquestes a nivell oficial, diguéssim, les valoracions que es té del cos de Mossos d'Esquadra, parlo de Mossos i entenc que dels altres cossos serà similar, o poder superior, és bona la percepció que té la gent de la seva policia, en aquest cas dels Mossos en general, dic. Llavors hi ha gent que pot tenir el que tu deies, aquesta percepció de vegades, bueno, la policia, que fa això, fa allò...
1: Al final qui s'amaga és qui,
2: bueno,
1: qui
2: sí,
1: fa alguna cosa que n'ha de fer.
2: És una màxima que dic normalment. Vull dir, escolta, hi ha gent que diu, és que a la policia li tenim por. Dic, no, por no se l'ha de tenir a la policia, ni molt menys. I si algú té por, que no sé si és la paraula, és perquè igual té alguna cosa a amagar. Si tu no tens res a amagar, no has de tenir, entre cometes, por a la policia, ni molt menys. Ja et dic que estem per ajudar. El 80% dels serveis que portem a terme nosaltres són assistencials. Igual la gent es pensa que estem tot el dia doncs, o posant multes o fent coses més, no?, de restrictives, i al contrari, nosaltres el 80% de les actuacions que portem a terme són assistencials, ajudar la gent d'una manera o una altra. Per això estem, i per això ens preparem, i per això ens trobareu sempre, vull dir, per ajudar, i és la nostra voluntat.
1: Això dels tirotejos és molt de les pel·lícules americanes.
2: És correcte. Evidentment, ja et dic, evidentment n'hi ha, de tant en tant hi ha alguna situació d'aquestes que poden haver i que n'hi hauran, i n'hi ha hagut, vull dir, que és el que tu deies abans, no ho hem de perdre de vista, ha passat sempre, però és el que diem, eh? Per sort estem en un país, Catalunya és molt segura, tot i tenir, com tenim, fets delictius, que no vull que la gent pensi que venim aquí a dir que no passa absolutament res i que és una bassa d'oli, evidentment que no.
1: Tot arreu, evidentment.
2: Correcte, però les dades són molt bones. Si ho traslladem, jo què sé, jo puc parlar del que conec més al detall, però si parléssim de castellà, doncs està, el darrer any està considerat, per exemple, el municipi de més de 25.000 habitants més segur, no de Catalunya, de l'estat espanyol. Bueno, doncs alguna cosa estem fent bé entre tots, i quan dic entre tots parlo dels cossos policials i de la ciutadania, perquè la seguretat no només és qüestió ni situació respecte a la policia, ens pertoca a tothom, i per tant tots ens hem de felicitar.
1: Pues esperem que continuï així. César Galván, cap de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sabadell, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres a Ràdio Castellà, i esperem que tot continuï anant bé.
2: Esperem que sigui així i així serà. Gràcies per vosaltres.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.

0: set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, sóc l'Albert i m'agradaria recomanar-vos la canció Blinding Lights de Weeknd perquè és una passada. Vinga, adeu.

0: tarda, no et desconnectis. Connectats. Avui i demà l'aeroport del Prat obre les seves portes als spotters. Parlem de les persones aficionades a fotografiar avions i que es passen hores buscant la millor imatge. Avui i demà ho fan des de la pròpia infraestructura. Per això marxem fins al Prat Ràdio, on ja hi tenim el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda, així és. Es tracta de l'Open Day, amb el que el Joan Carles Lacruz, president de l'Associació d'Espotters Barcelona al Prat, i també la resta d'aficionats que l'acompanyen, passen tota la jornada d'avui caçant les aeronaus que surten o aterren des de l'aeroport. Joan Carles, què tal? Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Pues mira, aquí una mica cansats ja tota la jornada. Però bueno, perquè avui a més ha sigut un dia molt calorós. Però molt emocionats i molt contents.
1: Què representa per vosaltres un Open Day com aquest i a més quan celebreu els 15 anys de l'entitat?
2: Bueno, celebrar els 15 anys ja ho diu tot. Vull dir, 15 anys, com diuen en castellà, la niña bonita, però bueno, 15 anys és molta feina, és consolidar una associació i aleshores a l'Open Day per als spotters és la gran festa. És que, per exemple, quan parlem del World Trade i del Mobile World Center, que és la gran festa de tot l'any, és el temps de l'exposició, doncs nosaltres la gran festa de tot un any de treball, de comunicacions, de viatges, de tot això, és la gran festa perquè aquí ens trobem i sobretot tenim la possibilitat de poder entrar i gaudir, de poder fotografiar els avions molt i molt de prop.
1: Perquè ens fem una idea, què té de diferent avui i demà amb aquest Open Day respecte doncs, a quan aneu a caçar avions amb els altres miradors que teniu aquí al voltant de l'aeroport del Prat?
2: Bueno, sobretot, no sé si ho pots sentir ara el soroll que fan. No sé, perquè ara s'acaba d'enlairar un avió, però sobretot el diferent és que nosaltres, quan estem fora de l'aeroport, tenim uns punts en concret als quals ja estem acostumats i hi ha una certa distància. Aleshores, lluitem contra les condicions atmosfèriques. A l'estiu fa molta calor, aleshores les fotografies, moltes d'elles surten amb reverberació per la distància que hi ha. A l'ifred ens hi morem de fred i sempre la distància, la proximitat per fer l'avió. Aquí estem, ja et dic, a uns 50 metres de la pista i aleshores això ens dona unes condicions perfectes. La qualitat de la foto surt nítida, una nitidesa absoluta, pots veure el detall en ple esforç de l'avió, els xorros d'aire calent que surten del motor per la part de darrere. Bé, una sèrie de condicionants que de cara als fotògrafos i de cara als spotters, doncs això, podem gaudir-ho des de dintre i des de fora tot això no ho veiem.
1: I escolta, Joan Carles, explica'ns una mica, perquè no sé si el perfil de persones que teniu per aquesta cita com és l'Open Day és la mateixa que teniu habitualment. És a dir, no sé si la intenció també és la de captar noves persones per l'entitat, no?
2: Bueno, aviam, nosaltres el que fem és reservem unes places per al públic de fora, perquè això és... Això no ho fem com a associació Barcelona al Prat, però aleshores tenim un acord amb AENA de no limitar-lo només als socis, sinó d'obrir-lo a la gent de fora. Aleshores, nosaltres intentem obrir al màxim possible el que és la festa i que coneguin l'associació i que coneguin l'aeroport de Barcelona. Avui, per exemple, tenim gent que ens ha vingut de Canàries, gent que ens ha vingut de Madrid, gent que ens ha vingut de València... i que no són socis, vull dir que, o sigui, que han entrat dintre de les places que van resultar per al públic en general. I aleshores, doncs, bueno, també tinc que dir que malauradament tenim una limitació d'aforament i que aquest any doncs, s'han quedat a fora, entre els dos dies s'han quedat a fora entre 30 i 35 persones que no podran venir. Aleshores, el que fem és que els que han vingut aquest any intentem que l'any que ve... no repeteixin, si s'apunten els truquem per aviam si pot ser i una mica perquè això sigui una cosa rotativa, que no siguem sempre els mateixos i que moltíssima gent pugui conèixer tot aquest tinglador.
1: Clar, en tot això a més teniu doncs, això, no? La col·laboració estreta amb AENA, entenc.
2: Sí, total, o sigui, sense la seva col·laboració això seria impossible, vull dir, clar, perquè pensa que estem dintre del recinte aeroportuari, o sigui, nosaltres passem el control de seguretat com si anessis a viatjar, el que passa és que per entrar, en comptes d'entrar per on entra el passatge normal, entrem per on entren els treballadors, per dir alguna cosa, no? Uh-huh. I aleshores, a partir d'aquí, ens recol·loquem. Però nosaltres, sense la col·laboració d'Aena, evidentment no podríem fer tot això, perquè necessitem entrar dintre de l'aeroport. I Aena és el que coordina temes de seguretat amb la Guàrdia Civil, temes de tot, no? Vull dir, seguretat del propi aeroport, i aleshores, evidentment, sense ells, impossible fer això. Nosaltres els estem molt agraïts que ens puguin permetre fer aquesta festa avui aquí. Bueno, avui i demà.
1: Exacte. Aprofitant això, que teniu molta gent de fora, de Canàries, comentaves, de València, d'altres indrets, sí, també, què és el que us diuen? És a dir, com veuen el Prat com a punt de spotting?
2: Bueno, el Prat, jo sempre ho he dit, i ells ho diuen, a part de que aquest punt de spotting els està encantant molt, i a més

0: Spotting, que són molt bons en comparació amb altres llocs. I no vull dir res amb això i que cadascú agafi les paraules, però Madrid té unes limitacions importants en quant a visualització dels espais, València i Barcelona té, tant amb una configuració com amb una altra, té uns punts de spotting magnífics.
1: Escolta, Joan Carles, ja que estem parlant del 15è aniversari també de la vostra entitat i per acabar l'entrevista també volíem preguntar-te també una mica per com ha evolucionat la mateixa associació i també fins i tot l'afició de l'Spotting, perquè clar, en 15 anys han passat moltes coses.
0: Bueno, mira, en 15 anys jo, per exemple, puc dir que hem passat de tenir tot homes, per entendre'ns, a tenir més d'un 20% de dones, que això ens il·lusiona molt. I sobretot també tenim socis menors d'edat, que això també ens il·lusiona moltíssim perquè és el futur d'aquest hobby, d'aquesta afició, no? Aleshores, ha evolucionat molt en quant primer ens posàvem en uns punts de spotting en un punt de l'aeroport, pues que, bueno, que convencia o no convencia uns i altres. Hem anat consolidant el que és la massa social, hem anat consolidant els actes, hem anat consolidant les sortides. Abans era una associació com tot, no? És com quan et cases, que al principi estàs com una mica... ho tens tot molt maco, tot molt ben endreçat, però no saps com bellugar-ho, no? Per entendre'ns. Doncs a l'associació ens passava igual, no? Vull dir que era tot molt maco, hi havia unes previsions molt maques... I en quant a associacions hem consolidat molt, molt i molt, vull dir, en quant a sortides, en quant a tot. I sobre la tècnica fotogràfica, doncs ja ni t'explico, vull dir, si tu tires la fotografia 15 anys enrere, la que tenim avui en dia, doncs ja és, la diferència és abismal.
1: I no només la fotografia, sinó també les eines tecnològiques que utilitzeu.
0: Les, perdona?
1: Deia que a banda de les fotografies, és a dir, de les màquines o dels mòbils, fins i tot, també totes aquelles eines tecnològiques que ens permeten doncs, saber doncs, quan vindrà un avió, a quina hora...
0: Sí, sí, total, total. Fa 15 anys, per exemple, l'aplicació més famosa de tothom, que era el Flyer, que és el Flyer Radar 24, que ens anuncia els vols que vindran avui, que es vindran demà, de quina companyia, com aniran pintats i tot això, això no ho teníem. I ara, avui en dia, saps quin avió vindrà demà a les 4 de la tarda, per dir alguna cosa. M'entens? Vull dir que tot això i després les tècniques per editar la fotografia, vull dir tot, o sigui, hem millorat moltíssim en tots els aspectes en tots els aspectes.
1: Ja per acabar, a banda d'aquest Open Day i d'aquesta cita doncs, molt important en el vostre calendari, quines altres activitats teniu doncs, pensades? No sé si per celebrar també encara per acabar de tancar aquest aniversari dels 15 anys de l'entitat.
0: Bueno, mira, aquest any, d'aquí escassament 3 setmanes, el dia 29, tenim una visita al TLP, que és està dintre de la base militar de l'aeroporto de Los Llanos, al Albacete, on tindrem un briefing amb el coronel, i és el TLP que se'n diu, que ara no sé com es diu, són unes sigles que es diuen en anglès, que són uns cursos per a comandants d'aviació militar. Aleshores, en allà hi participaran com uns 25 avions de diferents països, de 25 avions caces, avions de combat, i de Portugal, de França, d'Itàlia, de Suècia, de molts llocs, dels Tornado alemanys també participaran. I aleshores aquest any, com a cluenda, tenim la visita al TLP. Vam escriure al TLP, vam tenir que escriure una carta a l'Estado Mayor de Madrid per intentar que ens convidessin. Ens van acceptar la invitació i finalment pues, aquest any tindrem el dia 29 una visita a la base aèria de Los Llanos.
1: Molt bé. I com sempre també us poden seguir, com és habitual, a xarxes, a Instagram, per exemple, que estem molt actius sempre penjant doncs, tot el que feu a Spotters BSN Prat. Doncs Joan Carles Lacruz, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per apropar-nos a aquesta afició que és l'Spotting i que vagi molt bé la jornada que queda.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Doncs aquesta ha estat l'estrena, el tret de sortida a la nova temporada del Connectats. Ja us acostumareu. A les 4 de la tarda arriba sempre el Rambla 54. Allà també ens hi trobeu els Connectats. Però després, si voleu fer més en petit comitè, doncs a partir de les 5 ja sabeu que ens trobareu a la vostra emissora de proximitat una horeta més. Gràcies a tots. Demà més. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
5: S'acosta el gran dia de la família Mas de Barcelona, propietaris del Jamboree, el club de jazz de la plaça Reial de la ciutat. A final d'aquest mes de febrer, el patriarca, el senyor Joan Mas i Marcell, arribarà als 100 anys d'edat i, com ja vam comentar fa un parell de setmanes, els seus fills li han preparat una celebració amb música de Duke Ellington.

0: Soc Joan Mas, el propietari del Jamboree i de la boat que vam muntar. I jo soc gran aficionat a la música, gràcies al meu pare, que era un gran aficionat al jazz. I dels primers concerts que em va portar va ser primer l'Ovenet a la Cova del Drac i després, poc després, em va portar a sentir el Duke Ellington a Santa Maria del Mar, que va ser un concert impressionant, no? I em vaig emocionar molt. El meu pare era un gran fan del jazz i molt del Duke Ellington, i a les tardes sentíem discos del Duke Ellington estirats a l'alfombra de casa i ens ho passàvem molt bé, no? I el meu pare ha continuat sent un gran aficionat fins ara, i ara resulta que d'això ja fa 100 anys que és aficionat al jazz, perquè el dia 29 farà 100 anys. Llavors vaig dir quin regal li puc fer al meu pare pels 100 anys, no? I llavors vaig pensar a portar l'orquestra de Duke Ellington, i vaig mirar quina és l'orquestra actualment que sona millor, i tothom m'ha dit que l'orquestra de París és la que sona millor tocant Duke Ellington, i llavors vaig contactar amb ells i estan emocionadíssims. Ells només fan grans teatres, però aquest cop vindran a un club petit a actuar. I ens farem una actuació privada pel meu pare i els amics al matí, a la una del matí, i després farem dos passes a les 7 i a les 9 obert al públic, no? S'ha posat a la venda fa molt poc, i és impressionant perquè veig que Duke Ellington encara està vigent a Barcelona, perquè pràcticament s'han agotat les entrades, queden molt poques, i la gent m'ha felicitat per portar doncs la música de Duke Ellington a Barcelona un altre cop.
1: Aquí teniu la música de Duke Ellington interpretada per l'orquestra de Laurent Mignard. Aquí teniu Cottontail.

0: Hello, this is Terrell Stafford. When I'm in Barcelona, the best jazz I listen to is from Jazz It. Keep listening.
1: Hem començat Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, recordant el concert del dia 29 de febrer en el Jamboree, el club de jazz de la plaça Reial de Barcelona. L'endemà, el dia 1 de març, també hi ha un altre concert molt, molt interessant per qui ens visita el pianista nord-americà Bruce Barff en format de trio.

Bruce Barth, pianista californià de 65 anys, instal·lat a Nova York des de fa dècades, i ha sigut en aquesta ciutat on ha dut a terme la major part de la seva carrera. Ens ha interpretat Persistence, que és una composició pròpia, i l'hem escoltat liderant el seu quintet en la primera gravació que va fer a nom propi. La va fer l'any 1993 i la gravació es va fer per obra i gràcia d'una discogràfica europea, Enya, una de les grans empreses centrades en el jazz del nostre continent. Aquells anys, Bruce Barth va treballar molt, i va treballar principalment, amb dues figures. El saxofonista Stanley Turrentine, que és un músic que era ja gran en aquell moment, i, per altra banda, el trompetista Terence Blanchard, que podríem considerar-lo un membre destacat de la seva mateixa generació. La crítica defineix aquest pianista com molt líric i amb un swing molt sòlid, és a dir, podríem dir que és poesia i força. I ara el tornarem a escoltar en una gravació molt més recent, que és de l'any 2014, en format de trio ampliat a quartet amb el vibràfon de Steve Nelson. Aquí teniu In the Still of the Night.

0: My name is Joris Dudy. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I després de repassar l'actualitat del Jamboree de Barcelona, anem fins al Vallès Occidental, fins a Terrassa, perquè el personal de la nova Jazz Cava estan tan actius com sempre, però a més tenen celebracions d'aniversari, estan a punt per presentar l'edició 2024 del festival, i per això hem contactat amb ells, i aquí tenim a la seva coordinadora, Susana Carmona, que ens presenta un concert molt destacat.
2: Molt contents de poder presentar de nou a Terrassa el saxofonista i compositor britànic Ralph Moore. Ell és el concert, protagonitzarà el concert important d'aquest mes de febrer, justament abans de l'aniversari, del 30 aniversari de la nova Jazz Cava. En Ralph Moore va estar a Terrassa, però ja fa la vora de 40 anys, i per tant és un privilegi poder tornar a escoltar. Ell ha estat un dels instrumentistes que ha acompanyat a músics fonamentals de la història del jazz, des de Ray Brown fins a Kenny Barron. Ha estat també un músic molt actiu en l'escena nord-americana, on resideix fa molts anys, i també és interessant remarcar el baterista Joris Dudley, que serà, ell és suís i estarà aquí a Terrassa també amb aquesta formació de quartet que complementen Joan Moner al piano i Ignasi González al contrabaix.

Ralph Moore amb Roy Hargrove a la trompeta ens acaben de portar Phoebe's Samba, una composició que era del pianista d'aquesta sessió, una sessió de 1990. Aquest pianista és Benny Green. I aquests tres músics, Ralph Moore, Roy Hargrove i Benny Green, podríem dir que són tres representants de la generació nascuda entre finals dels anys 50, com és el cas de Ralph Moore, i durant tots els anys 60, com són els altres dos, Green i Hargrove. Els van anomenar els Young Lions, la crítica els va anomenar així. Roy Hargrove, recordem que ens va deixar amb només 49 anys i que era una persona molt lligada a Terrassa. El festival el va distingir donant-li el premi Jazz Trasman l'any 2010. Ara els tornarem a sentir junts en aquesta ocasió com a joves valors al costat del pianista Oscar Peterson i del baixista Nils Henning Ørsted Pedersen. Aquesta gravació es va fer l'any 1996 i el que escoltarem és una composició d'Oscar Peterson dedicada al seu amic Stefan Grappelli. Aquí teniu Blues for Stefan.

0: This is Christian Scott-Atunde Adjoa, and you are listening to Jazz Hits.
1: Seguim a Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i no ens movem de Terrassa, perquè, com hem dit abans, estan de celebració. La nova Jazz Cava fa 30 anys. La Susana Carmona, la seva coordinadora, ens ho explica.
2: Per descomptat que 3 dècades de trajectòria donen molt de sí i sobretot són un motiu de celebració molt important pel Club de Jazz Terrassa. Aquests 30 anys de la nova Jazz Cava els celebrem el cap de setmana del divendres 23 i 24 amb 3 propostes, totes elles de l'escena local i on intervenen músics de diferents generacions. Aquest enriquiment també del que ha estat la trajectòria, la història del jazz a casa nostra, amb pioners com Josep Maria Ferràs o Adrià Font, amb el que són les noves veus de l'escena garenca, com poden ser Quim Anglada o Jan Julià. Per tant, presentem el dia 23 a la vocalista Atenea Carter amb la seva banda Groove Collective i faran tot un tribut, un recordatori o una revisió del repertori de Nina Simone. I el dia 24, aquest doble concert que obriran a les 10 del vespre la formació de Jan Julià, saxofonista, i estarà amb el seu formació de sextet, amb un altre saxo, guitarra, piano, baix i bateria, fent un tribut a Roy Hargrove. I per acabar aquesta celebració, una proposta inèdita, una producció especial del club, aquest 5 de jazz, amb Josep Maria Ferràs, amb Guim Garcia, amb Xavi Algans, amb Xavi Castillo i amb Adrià Font. Faran tot un repertori de temes emblema del jazz.

Tania Carter ens ha interpretat At Last. A més de la celebració del 30è aniversari de la Nova Jazz Cava, també estem a punt de conèixer el cartell complet de l'edició d'enguany del Festival de Jazz de Terrassa. I un dels noms que s'han filtrat és el del trompetista nord-americà Jeremy Pelt. Aquí el teniu, per anar fent boca, al costat del saxofonista Wayne Scoferry, amb una composició pròpia de Jeremy Pelt, Tightrope, que vol dir corda fluixa.

Acabarem ja has dit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb dos aniversaris més. Primer, el de la gravació del disc First Circle, que és del Pat Metheny Group. Aquest disc es va gravar durant el mes de febrer de 1984. I el segon aniversari és el del saxofonista Kamasi Washington, que fa 43 anys. De Washington escoltarem Leroy and Lanisha, una cançó que forma part del seu disc The Epic de l'any 2015, un disc, per cert, triple. Amb aquesta cançó us direm adeu a l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bona setmana.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, avui comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Els docents volen mantenir viva la flama de les reivindicacions amb protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. De seguida anirem a fons els motius de la vaga en conversa amb Anna Belén Cebrián, portaveu del sindicat USTEC al Penedès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 8 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que el problema s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Gioacchini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya aixeca el taló, ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències a la xarxa viària catalana, però sí que parlem de retencions habituals que ja es formen amb intensitat. Tenim retencions al vessant Vallès i Besòs en direcció a Barcelona per la AP7 i a retencions intermitents a Barberà del Vallès en sentit sud i també a la C58 amb circulació intensa des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. El nus de la Trinitat també ja circula amb força densitat de vehicles i efecte de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la B20, a la ronda de dalt, hi ha cues en direcció Llobregat fins a Mundet i a la ronda litoral retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta també en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Encara aquest dimarts ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament la temperatura. De moment, aquest matí, amb un temps més aviat tranquil, alguns nuvolets tindrem dispersos deixant el sol emblanquinat, també núvols un palet més gruixut a les comarques de la costa, sobretot la Daurada, i ja al matí que comença una altra vegada molt xafogós, molt càlid. Aquesta tarda començarà a belluar-se una mica l'atmosfera, amb algun ruixat al Pirineu, la Catalunya central, també l'interior de Tarragona, i ja amb una temperatura més alta momentàniament que no pas ahir, de fet, a l'Ebre, i sobretot a l'interior de Girona, tornarem a fregar els 40 graus. Ja diem, demà canvi sobtat de situació. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El curs escolar comença amb una vaga i amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació. I n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
4: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
1: Aquestes són les xifres, però el cert és que el curs comença amb un primer dia de vaga. Així és que, tot i la crida a la treva que hi va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, els sindicats convocants mantenen l'aturada el primer dia de classe. A aquesta hora volem entendre què esperen d'aquesta jornada i com s'ha de llegir el conflicte que s'obre a partir d'ara. Ens acompanya Anna Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès. Senyora Cebrián, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com preveieu des d'USTEC la vaga d'avui? Quin nivell de participació espereu? I com us plantegeu les mobilitzacions que, si no vaig errada, estan previstes a les 11 demarcacions educatives del país?
5: Doncs, tal com va acabar el curs i veient que, tot i cridar ben fort les nostres demandes, no se'ns va escoltar, comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord. Celebrem tot el que es va aconseguir, però no és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals i van més enllà de tots els nombres que es van donar a l'acord.
1: Per tant,
5: la participació, per tant...
1: Digui, perdoni.
5: Sí, la participació, tenim ganes de tornar a reactivar totes les mobilitzacions i, per tant, es preveu elevada.
1: Deia, per tant, que aquesta vaga que arriba el primer dia de curs no ha servit de res, d'alguna manera, la treva que demanava el president Illa apel·lant al dret a l'educació dels infants. De moment, per tant, si més no avui, aquesta treva, aquest parèntesi que demanava el president, no serà, eh?
5: El 13 de juliol vam estar reunides amb la consellera. Del 13 de juliol fins al dijous de la setmana passada, jo crec que ha estat un bon parèntesi com per haver reactivat certes negociacions o, si més no, certes reunions que no han estat. Per tant, aquesta treva a hores d'ara no era el moment.
1: El president també parlava de mà estesa, de voluntat de diàleg, defensava que el sistema educatiu té ara més recursos que mai, anunciava també mesures com el pla de climatització. Què seria necessari, segons aquests sindicats convocants de la vaga, per reconduir la situació?
5: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística... Va més enllà, per això no, a tot el que es va assolir el curs passat ho celebrem, però són petites pinzellades. El tema va molt més enllà.
1: Anna Belén Cebrián, acabo molt ràpid. USTEC i els altres sindicats dieu que la vaga és un avís del que pot venir. Què voleu dir exactament? Serà una tardor calenta? Es preveu una tardor calenta en el món de l'educació?
5: Si no podem negociar, nosaltres continuarem demanant-ho. Al final es tracta de l'educació pública catalana i el fet de donar-li l'esquena no ho comprenem.
1: Anna Belén Cebrián, portaveu d'Ustec al Penedès, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia. Estarem pendents de la jornada d'avui, sens dubte. Gràcies.
5: Gràcies, igualment.
1: Hores abans de l'inici del curs amb vaga de docents, aquest dilluns ho dèiem suar, amb ella li preguntàvem al president de la Generalitat, demanava als sindicats convocants fer un parèntesi, una treva, i anunciava un pla per resoldre la calor a les aules. Ho deia en una entrevista al 3CAT.
6: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, que escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta.
1: Les escoles rurals també arrenquen avui un nou curs amb les particularitats d'aquest tipus de centre on s'han d'adaptar cada any els grups i les metodologies a les necessitats dels alumnes. Des de Lleida Televisió ens expliquen el cas de l'escola de Vilanova de Segrià, integrada a la zona escolar rural de l'Alt Segrià.
7: El centre forma part de la ZER Alt Segrià, juntament amb les escoles de La Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu.
8: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any, llavors hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre a l'alumne.
7: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant.
9: El nostre desig, el que voldríem assolir i aconseguir, és que cada infant, cada alumne, cada persona que entri per aquestes portes deixi la seva petjada, una petjada d'amistat, de companyonia, d'ensenyament, d'aprenentatge.
7: Una preparació que manté l'essència del model rural, proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada.
1: A 7 i 12, el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa la Carina Bellvé.
10: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que, sense voler especificar, implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
11: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
10: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
12: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
10: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
1: Avui també us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura del president Josep Tarradellas en l'acte inaugural de l'any dedicat al 50è aniversari del seu retorn a Catalunya i del restabliment de la Generalitat. Els expresidents Pujol, Mas i Montilla, així com el president del Parlament, Josep Rull, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'han sumat a la sessió en què Illa ha reivindicat la defensa de Tarradellas per la seva visió de la unitat del poble al servei d'una causa comuna més enllà dels debats ideològics.
13: El president Tarradellas tenia un projecte polític senzill i clar, un projecte de país que es deia Catalunya. Tarradellas, coneixedor de la necessitat que té Catalunya de la unitat política que suma tota la força possible i de la unitat del poble que fa la nació, va tenir la intel·ligència de plantejar un projecte de país que anava més enllà de les cicles polítiques i de les ideologies. Dos ingredients són imprescindibles: democràcia i bon govern.
1: Quan fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa, amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la UAIP i Moviment Popular.
14: Llavors proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a no problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver aquest dilluns en una séquia de la xarxa de reg del canal de la dreta d'Amposta, al Montsià. Les causes de la mort no s'han revelat a l'espera del que determini l'autòpsia i no es descarta que el decés pugui haver estat per circumstàncies no naturals. Segons fonts coneixedores del cas, la víctima tindria al voltant de 50 anys. I els tres ferits en una explosió a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona estan fora de perill. Els fets van passar a un laboratori de pràctiques per un vessament d'àcid nítric. Els tres treballadors universitaris estaven preparant les pràctiques per a l'inici del curs que podria arrencar amb normalitat. Ens ho expliquen des de TAC12.
15: L'incident ha estat provocat pel vessament d'una ampolla d'un litre d'àcid nítric, un compost molt comú en el sector químic que provoca cremades en contacte amb la pell. Els tres treballadors de la URB han reaccionat de pressa i han activat el protocol per a aquests casos, fent servir les dutxes d'emergència i abandonant l'espai i trucant al 112. Així doncs, han pogut sortir pel seu propi peu, però se'ls ha traslladat al Joan 23 i a Santa Tecla. Des de la Universitat Tarragonina subratllen que tant abans com després de l'accident s'han seguit totes les mesures de seguretat i protocol al peu de la lletra.
16: Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït doncs, aquesta mena de deflagració o explosió.
15: Des de la URB s'espera ara que l'informe dels mateixos bombers aclareixi què ha passat exactament, tenint en compte que l'àcid nítric no explota quan contacta amb l'oxigen. L'incident no ha produït afectacions a les instal·lacions, així doncs l'alumnat podrà començar les classes amb normalitat.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques especialment del nord de la Catalunya central. Però, malgrat que arriba una tongada de pluges fortes, sembla, deia, que la calor no afluixa. Per ara, les temperatures es mantenen encara molt altes. Els companys de Canal Terrassa han sortit al carrer per preguntar com porta la situació la ciutadania.
17: Massa calor. No havia passat mai, això.
18: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost. Ja em sembla, no tenim ganes d'hivern, però sí que refresqui una miqueta.
19: Les nits caloroses, de fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà. Vull dir, dic, on està? Dic, diu que feia massa calor i que s'ha anat al sofà. Però jo he dormit molt bé, la veritat.
20: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable. Tot i que jo vinc de vacances.
18: Doncs finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara. Anar combinant.
17: Encara anem passant les nits com podem.
20: Bastant bé. El ventilador ho vaig aguantant bé, sí, sí.
2: A mi me gusta el calor, sí. Pero también influye en la salud porque le baja la tensión y uno puede desmayarse, así que hay que ir con cuidado.

0: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
1: I avui arrenca la fase Lliga a la Champions, amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. D'altra banda, el Club Blaugrana ha volgut mostrar el seu compromís amb la llengua amb la campanya Parla Blaugrana, Parla Català. L'acció inclou diverses entrevistes amb jugadors i jugadores dels primers equips en què expliquen la seva relació amb la llengua catalana i la importància que té com a eina d'integració social.
2: És una llengua que m'agrada parlar-la i intento parlar bé. Tothom que vingui aquí hauria de fer l'esforç d'intentar parlar, d'aprendre. I bueno, crec que jo ho intento fer i crec que és una cosa molt bona per tu també.
3: No hi ha una professora com a tal, perquè no és algo que es vulgui imposar. Jo crec que quan algú vol aprendre una nova llengua d'un lloc on està, el més important és la predisposició de la persona que la vol aprendre.
1: I parlem ara de waterpolo, perquè Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallèsà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. Maica García ha estat dues temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. És un altre dels temes que us hem destacat en els titulars. Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Bozzo, Mariona Escoda i el Cirque du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del Teatre Català, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada, en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens amplia tota aquesta informació el David Navarro.
4: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
5: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
4: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
1: I reprenem ara el tema de portada perquè els docents preparen un matí de mobilitzacions per estendre al carrer les seves principals reivindicacions. Ara mateix els manifestants han tallat la Ronda Litoral a l'altura del barri de la Barceloneta. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz.

0: Anna, bon dia, explica'ns l'última hora.
1: Bon dia, Helena. És el primer tall del matí que els docents despleguen en aquesta convocatòria de vaga que coincideix amb l'inici de les classes. Som en aquest punt de la ronda litoral entre la Barceloneta i Port Olímpic. En aquests moments, desenes de docents tallen, com veieu, la ronda de dalt en tots dos sentits. Recordem a Helena que aquest és el desplegament de les mobilitzacions, actes de protesta que els sindicats USTEC i la CGT, els dos sindicats de la convocatòria de vaga d'avui dimarts, estan desplegant ja a primeríssima hora del matí per estendre al carrer el seu descontentament per la manca de l'arribada d'acords amb el Departament d'Educació. Aquesta és la situació, Helena, en aquests moments, ronda litoral tallada en aquest punt entre la Barceloneta i Port Olímpic. Desenes de persones tallen aquesta via, una de les principals artèries pel que fa a la mobilitat de Barcelona i l'àrea metropolitana. És el primer acte de protesta del dia, d'aquest dia de vaga que coincideix amb l'inici de les classes.
0: Doncs Anna Ruiz i Manel Gómez és un dels equips de la xarxa que avui està pendent d'aquesta vaga dels mestres a Catalunya.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: L'espai té una olor i els astronautes han intentat descriure-la. Evidentment, a l'espai no podem olorar res directament perquè és un gran buit gairebé total i no hi ha aire que transporti les molècules fins al nas. Però quan els astronautes fan una caminada espacial i després tornen a entrar a la nau, han explicat que les seves eines i vestits tenen una olor molt peculiar. Diversos astronautes l'han comparada amb metall calent, carn cremada, fum de soldadora o pólvora. L'olor apareix quan les molècules que s'han enganxat als materials durant l'exposició a l'espai reaccionen en tornar a entrar en contacte amb l'aire de la nau. Una possible explicació està relacionada amb partícules d'alta energia i amb reaccions químiques produïdes per l'oxigen atòmic de les capes superiors de l'atmosfera terrestre. Quan els materials exposats a aquestes condicions tornen a un ambient amb oxigen, es poden produir reaccions que generen compostos olorosos. El més curiós és que aquesta olor no és realment l'olor del buit. El buit no té una olor pròpia. El que els astronautes perceben és el resultat de la interacció entre l'espai, els materials dels seus vestits i l'aire de l'interior de la nau.
3: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
4: Què podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Com que no saps de què se tracta?
5: Ni idea.
4: Xules, és un programa de coses xules.
5: Aneu a punt de veure un...
4: No, esteu a punt d'escoltar.
5: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
3: Rambla 54, de dilluns a divendres. De 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix un grup de docents talla un carril lateral de la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta. És una de les accions que els convocants han previst avui mantenir viva la flama de les reivindicacions en protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat, això sí, serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Ana Belén Cebrián és portaveu del sindicat USTEC al Penedès i ha justificat des del Notícies en xarxa la nova convocatòria.
8: Comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord. No és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals.
7: De seguida us ho ampliem, connectarem amb diferents punts del país, com la mateixa ciutat de Barcelona, per fer seguiment al tall de la ronda i també amb la ciutat de Lleida. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 8 de setembre. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Joaquini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara, els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya aixeca el taló, ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. I ara mateix obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Cornellà de Llobregat que deixa els vehicles al voral de l'A2 i 4 quilòmetres de cues en direcció Barcelona. També tenim un vehicle avariat que talla un carril en sentit sud a la B20 a l'altura de Canyelles, que dificulta encara més la circulació. On també hi ha cues és a la Trinitat, des d'aquest punt fins a la Vall d'Hebron a Barcelona. Des del nus de la Trinitat també hi ha afectacions cap a la Ronda Litoral, que pateix retencions del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Abans, però, la d'avui encara ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que la d'ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament el termòmetre. Així doncs, matí tranquil, amb alguns núvols dispersos que deixaran el cel emblanquinat i nuvolades més gruixudes a la costa, sobretot a la Daurada. A la tarda augmentarà la inestabilitat amb alguns ruixats al Pirineu, la Catalunya central i l'interior de Tarragona. La calor encara s'intensificarà amb temperatures que fregaran els 40 graus a l'Ebre i, sobretot, a l'interior de Girona.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Us ho dèiem suara en titulars, comença el curs escolar i ho fa amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix, quan són 4:45, un grup de docents talla un carril lateral de la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, a la capital catalana. Anem, doncs, fins a aquest punt per veure quina és la darrera hora, quina és l'afectació. Ens ho expliquen en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
9: Bon dia, Elena. Sí, és el primer tall en el calendari de protestes que per aquest matí han desplegat i estan desplegant els sindicats convocants de la vaga. Són la CGT i el sindicat USTEC majoritari, un dels sindicats majoritaris, i amb Isaac Salinas, ell és delegat d'aquest sindicat. Isaac, bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
9: Volem conèixer en quin punt ens trobem. Alguns centres han engegat amb normalitat. Són dos els sindicats dels mestres, CGT i la USTEC, el sindicat que vostè representa, els que han convocat aquesta vaga. En quin punt ens trobem?
10: Bueno, com sabeu, el curs passat va estar caracteritzat per l'organització del personal educatiu i un conflicte amb el govern que no es va tancar. El 13 de juliol ens van reunir amb la consellera, Esther Niubó, i li van transmetre les demandes i inquietuds del personal i ja vam anunciar que si no hi havia negociació, aquest curs 26-27 no començaria en normalitat. Va passar l'estiu, no vam moure un dit fins al passat dijous 4 de setembre, que ens vam reunir, però va ser una escenificació per fer veure que hi ha diàleg. Però no tenen cap voluntat d'avançar cap a les millores que reclamem. Tot segueix igual, per això fem vaga.
9: El president Illa us reclamava, us demanava un parèntesi. Està clar que aquest parèntesi s'ha tancat.
10: Bueno, ja, com acabo de dir, ja s'han pres un parèntesi molt gran, com ho van fer en el curs passat. No, el govern no està complint la seva obligació d'atendre les demandes d'un col·lectiu que són 100.000 treballadors i treballadores. Llavors, hem de fer vaga per forçar el govern a seure a atendre les demandes que són una emergència educativa. Hem de posar en valor el que vam aconseguir el curs passat, sens dubte, gràcies a l'organització i a la negociació. Per exemple, el reforç de plantilles amb prop de 6.500 noves dotacions. Ara toca fiscalitzar que s'implementin, que arribin prioritàriament aquests centres que més ho necessiten, però la gent va deixar clar, el col·lectiu de personal educatiu va deixar clar que hem d'anar més enllà, necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat, i bueno, hi ha tota una sèrie de qüestions que estan pendents. És obligació del govern atendre-les.
9: I confieu que després de la convocatòria de vaga d'avui, el primer dia de classe, es puguin reprendre les converses?
10: Bueno, confiar no confiem gaire, perquè els precedents no ens donen per confiar en el govern. El que sí que confiem és en la força col·lectiva per assolir la dignitat educativa per la qual lluitem. El curs passat van fer unes vagues històriques, en alguns casos amb un seguiment del 80 al 90%. Fem vaga avui, en el primer dia de classes, aprofitant el focus mediàtic per aprofitar l'oportunitat, tenir més ressò i que així el govern hagi de reaccionar. Però segurament no serà l'última vaga d'aquest curs.
9: Isaac Salinas, des del Sindicat USEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts amb aquest advertiment, Helena, que aquesta probablement no serà l'última vaga del curs.
7: Doncs molt pendents, en principi, Anna, d'aquestes mobilitzacions, d'aquests talls que hi han previstos aquest matí, no només a la ciutat de Barcelona, on sou vosaltres, sinó també a les altres 10 demarcacions educatives o d'educació que hi ha a nivell de tot Catalunya. El pols dels sindicats majoritaris en l'educació, ja ho sentíem, es manté ferm, malgrat la crida a la treva que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en les últimes hores. Illa ha demanat als sindicats convocants de fer un parèntesi, una treva, i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Ho ha dit en una entrevista al 3CAT.
11: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, que discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta.
7: Al marge del conflicte, el curs arrenca avui amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació i n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació d'en Marc Dalmau.
12: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
7: El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa ara la Carina Bellvé.
13: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que, sense voler especificar, implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
14: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
13: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
15: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
13: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
7: Encara en clau política, també us expliquem que el grup parlamentari de Junts està duent a terme entre ahir i avui dues jornades de treball a Guardiola de Berguedà per preparar el curs polític. La formació es declara alternativa de govern, acusa Salvador Illa d'inacció política i demana una remodelació de l'executiu català. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de la Televisió del Berguedà.
16: En la valoració de l'estiu han estat molt durs amb el govern de Salvador Illa, a qui acusen de paràlisi política i per això demanen canvis en l'executiu català.
17: El govern, malauradament, segueix sempre un mateix mètode, deixa que els problemes s'acumulen, espera que esclaten i després corre per fer veure que el resol i, òbviament, aquest govern no va. Ha de posar ordre amb una remodelació profunda del govern. Hi ha departaments col·lapsats, hi ha consellers superats i reprovats per Parlament de Catalunya amb una àmplia majoria.
16: Junts ha triat l'educació com un dels temes clau de l'inici de curs polític. La formació va demanar un ple monogràfic que es farà a l'octubre. Junts reclama un pacte de país per rellançar l'educació catalana.
18: Construir un gran acord de país en el qual les mesures siguin molt concretes. No només, evidentment que sí, però no només millorar les condicions laborals i salarials dels docents, que també, sinó que aquests docents es puguin dedicar a ensenyar i no estiguin absolutament tot el dia ofegats per la burocràcia.
16: A la sessió inaugural estava previst que el president Carles Puigdemont pogués participar de les ponències per videoconferència, però problemes d'agenda ho han impedit, segons fonts del grup parlamentari.
7: I a 7:45 tornem a la capital catalana perquè la ciutat estrena 15 allotjaments per a col·lectius vulnerables, amb capacitat per acollir fins a 40 persones, amb l'objectiu de facilitar una transició entre la seva situació actual i el seu projecte vital, proporcionant-los autonomia de cara al futur. De moment ja hi resideixen 3 famílies i està previst que en les properes setmanes s'incorporin la resta de persones. S'han seleccionat certs perfils que l'Ajuntament de Barcelona veu probable que es puguin adaptar a aquests canvis. Així ho expliquen la tinenta d'alcaldia, Raquel Gil, i la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes.
19: Som l'única ciutat del nostre entorn que posa a disposició de les diferents situacions d'habitatge també diferents equipaments i continuem també treballant en que així sigui.
20: Molt contentes de poder avui també obrir un equipament com aquest que ha de permetre a aquestes famílies que puguin realment consolidar aquest projecte iniciar després un recorregut més autònom i no tant vinculat a serveis socials, sinó amb suports que siguin molt més puntuals.
7: Doncs en aquest context afegim que la compra d'habitatge a Catalunya s'ha encarit més d'un 10%. Entre l'abril i el juny, el preu de la vivenda va pujar un 10,1% en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Si bé en alguns trimestres les xifres s'havien enfilat per sobre de l'11%, l'encariment continua sent dels més alts des de la pandèmia i s'encadenen pujades per sobre del 10% des de finals del 2024. Per tipus d'habitatge, els pisos de segona mà s'han encarit un 10,6%, mentre que els pisos nous ho han fet, però a un ritme més baix, del 6,4%. Quan fa una setmana, us recordareu de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. De fet, després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la UAIT i Moviment Popular.
21: Llavors proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a una problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
7: Una veïna de Sant Boi de Llobregat ha mort en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, a Albacete. La víctima, de 64 anys, va rebre la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció. Els fets van passar aquest dissabte passat. L'home acusat de matar la seva parella embarassada el 2023 a Manresa ha acceptat els fets i evita així el judici amb jurat popular. Inicialment, la fiscalia demanava 41 anys de presó per a l'home, però finalment les parts han pactat una pena de 26 anys. La dona tenia 31 anys i estava embarassada de 4 mesos. Ens en dona més detalls al Nou TV.
1: L'home que havia de ser jutjat a partir d'aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per matar la seva parella embarassada el 2023 de Prats de Lluçanès, a Manresa, ha acceptat els fets i una pena de 26 anys de presó. La fiscalia li demanava inicialment 41 anys de presó, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han pactat la pena amb una reducció dels delictes, cosa que evitarà el judici amb jurat popular. També haurà de pagar 350.000 euros a la família de la víctima, a la qual no es podrà costar. Haurà de fer 63 jornades de treball en benefici de la comunitat dins de la presó. No podrà tenir ni dur armes durant 3 anys i tindrà llibertat vigilada durant els 5 anys posteriors a sortir de la presó. L'home va colpejar i escanyar la seva dona, de 31 anys i embarassada d'uns 4 mesos, al pis on vivien de la capital del Bages al maig del 2023, després de diversos episodis d'agressions i vexacions, segons les acusacions. Finalment, entre la nit del 5 de maig i la matinada del 6 de maig del 2023, quan la dona estava embarassada d'entre 16 i 18 setmanes, cosa que ell sabia, va atacar a la parella al pis familiar. A continuació, la va escanyar amb les mans al voltant del coll fins a la mort.
7: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres, deia, per metre quadrat, en 30 minuts a les comarques del nord de la Catalunya central. La meitat dels comerços es planteja fer canvis als seus negocis si es repeteix la calor d'aquest estiu en un futur. Segons dades publicades per Comertia, 4 de cada 10 socis asseguren que ja han fet modificacions durant l'agost i un terç ha adaptat els seus horaris amb mesures com ara tancar el negoci durant les hores de temperatures més elevades. L'entitat considera que aquest context de calor extrema ha afectat negativament l'activitat al centre d'algunes ciutats. De les dades recollides per Comertia, també se'n desprèn que prop d'un 30% dels establiments optaria per invertir més en climatització i aïllaments, mentre que un 6% adaptaria els productes o serveis que ven. Minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2. Un doblet de Joaquini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova Creu Alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
2: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
7: Avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. I Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallèsà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. La waterpolista ha estat dues temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. I la xarxa ha presentat la programació esportiva per aquesta temporada. Aquest cap de setmana comença un nou curs de l'Enjoc, amb dues retransmissions esportives el dissabte a la tarda i tres més el diumenge, repartides entre el migdia i la tarda. Dilluns arrencaran els programes temàtics de la casa amb l'Aixeca i Pica, dimarts el Més Bàsquet, dimecres el Recorre, dijous l'Orsai i divendres l'Aventurístic. Això pel que fa a la televisió. A la ràdio, la gran novetat és la creació de tres podcasts esportius relacionats amb l'hoquei patins, el ciclisme i el bàsquet. Núria de José és la consellera delegada de la xarxa i Gerard Esteve, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
4: Com a novetats destacades, d'una banda, aquesta concentració de l'oferta de futbol en els diumenges, però també moltíssims altres esports que s'incorporen i, com a gran element destacat de la temporada, el podcast. Oferim tres podcasts temàtics que complementen l'oferta que ja vam arrencar l'any passat en l'àmbit televisiu.
5: Per nosaltres és fonamental, per l'esport base és fonamental que televisions locals, que la xarxa faci tota aquesta feina de divulgació de l'esport base. Primer, perquè genera referents en català i després perquè genera referents en valors.
7: Catalunya Aixeca el Taló ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Bozzo, Mariona Escoda i el Cirque du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del teatre català, però la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens n'amplia els detalls el David Navarro.
22: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo al Muntaner i Parmagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
23: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
22: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
7: I unes excavacions al xalet del Catllaràs a la Pobla de Lillet han permès descobrir els fonaments d'una construcció annexa atribuïda amb certesa a Antoni Gaudí. Els experts encara investiguen si es tractaria d'una despensa, d'una capella o potser un polvorí. Ens ho amplia en Manel Medina, de Televisió del Berguedà.
24: Les excavacions arqueològiques van començar aquesta primavera i han estat supervisades per Galderic Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Podria haver estat una despensa on es guardaven aliments protegits dels animals i separats de les estances interiors del xalet. També es planteja que pogués ser una capella, tenint en compte que Gaudí era una persona profundament religiosa.
25: Una que aniria, que era una antiga despensa annexa a la casa,
0: i l'altre que podia doncs, albergar alguna imatge religiosa.
24: La voluntat de moment és preservar les restes i previsiblement tornar-les a cobrir per garantir-ne la conservació. També està previst retirar alguns arbres de l'entorn per evitar que les seves arrels puguin malmetre els fonaments.

0: Bon dia, Badalona. El curs escolar comença igual que va acabar, amb mobilitzacions i vagues.
1: Badalona Matí. Àlex Isó.
0: Més de 28.000 alumnes d'infantil, primària i ESO comencen avui el curs a Badalona, però aquest inici es veurà eclipsat per la vaga programada pels sindicats majoritaris d'educació que ja han alertat que no serà un curs fàcil. A Badalona, entre els 28.000 alumnes inscrits per aquest curs, hi ha una part que són nouvinguts i necessiten aules d'acollida per aprendre català. L'USTEC assenyala la sobresaturació d'aquest servei. Ho ha explicat al Badalona Matí la Montse Gregoriano, que és la delegada sindical de l'USTEC al Barcelonès Nord.
2: Aules d'acollida que arriben a final de curs amb més de 30 alumnes. No pots ensenyar-li la llengua a un alumnat, a una persona amb tantíssima gent. A partir de 5 alumnes, en una aula d'acollida hauria d'haver un professor per atendre'ls, i amb un màxim de 10. I el mateix passa amb les CIEs i amb l'aula ordinària.
0: De seguida anirem a un dels punts on s'està celebrant una d'aquestes mobilitzacions en aquesta primera jornada per copsar l'ambient. És dimarts 8 de setembre de 2026. Repassem altres notícies destacades del dia.
1: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
0: I una altra demanda del professorat és la climatització de les aules. Tuti García, bon dia.
3: Bon dia. Sí, una preocupació que comparteixen amb la Federació d'AFES de Badalona i que la Generalitat ja s'ha compromès a resoldre. Precisament ahir el president Salvador Illa, en una entrevista a Catalunya Ràdio, anunciava que les pròximes setmanes donarà a conèixer un programa per combatre la calor a les aules.
0: L'AFA de l'Escola Badalona Port atura en una acció de protesta els treballs de descontaminació del solar adjacent.
3: Els membres de l'associació han acordat en una reunió amb regidors de l'Ajuntament i l'empresa privada que fa les tasques del solar ajorna les obres fins a les vacances de Nadal.
0: A tot això, el professorat dels centres educatius d'arreu de la ciutat ultima els darrers preparatius per rebre l'alumnat aquest nou curs.
3: Més d'un miler d'estudiants tornaran a retrobar-se a les aules amb companys i docents al Col·legi Badalonès. Des d'infantil a batxillerat, avui dimarts, alumnes i mestres reprendran la seva rutina.
0: I recordem que a partir d'avui els vehicles privats poden utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta.
3: Ara bé, el carril continuarà sent exclusiu per autobusos a les hores punta, ara al matí, de 7 a 2 quarts de 10 i de 4 a 6 de la tarda, coincidint amb les franges d'entrada i sortida de les escoles.
0: Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre, segons l'alcalde Xavier García Albiol.
3: La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila. Ho explicava l'alcalde aquí a l'entrevista del Badalona Matí, on també ha avançat que el projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany.
0: El PSC denuncia que l'Ajuntament de Badalona és el consistori de Catalunya i el segon de tot l'estat espanyol que més tarda en pagar els proveïdors.
3: I el govern defensa que actualment les operacions presenten una ràtio de 35 dies, però que la dada s'eleva degut a una desena d'operacions caducades i pendents de pagament corresponents al govern anterior.
0: Esquerra Republicana demana que l'operativa del nou contracte de neteja es traslladi del barri del Manresà al Vecín.
3: Sí, actualment els nous camions i contenidors arriben a un solar municipal d'aquest barri per preparar-los abans de repartir-los per la ciutat. Els republicans s'han reunit amb entitats veïnals que es queixen dels forts sorolls i que el pas continuat de vehicles pesats està fent malbé alguns carrers.
0: L'Ajuntament reclama a Rodalies que adopti mesures per posar fi al soroll que provoca un comboi ferroviari aturat a l'entorn de l'antiga fàbrica Mopa.
3: Segons els veïns, davant del carrer d'Eduard Maristany, entre els carrers de Marina i de Colom, el soroll és especialment molest durant la nit. El consistori ha demanat explicacions a DIF, que ha informat que el tren es troba en aquest punt fent proves tècniques.
0: En plana cultural, coneixerem l'Antonio Manjón, un lutier badaloní amb més de 30 anys d'experiència.
3: Especialitzat en la construcció i restauració de guitarres, defensa que reparar un instrument històric no és només fer-lo tornar a sonar, sinó preservar-ne el màxim d'informació possible.
0: L'artista Elena Cabezas ens proposa endinsar-nos al món oníric del subconscient en la seva darrera exposició, Somnis, mostra retrospectiva.
3: Una mostra que recull la trajectòria de la pintora autodidacta que es pot visitar a l'Espai Cultural Per Tu fins al 27 de setembre.
0: I en esports, la Sisa Joventut celebrarà aquest migdia el seu habitual Media Day, la trobada amb els mitjans de comunicació prèvia a la Lliga Catalana que arrenca dimecres a Tarragona.
3: Els verdinegres són conscients que hi ha un títol en joc i volen fer un salt endavant, tot i la manca de joc interior que hi ha a causa de la lesió de Tomic i la no arribada d'un altre interior que s'ha de fitxar encara.
0: I el Sigul afronta una temporada amb molta il·lusió en la qual espera tornar a ser un equip competitiu capaç de lluitar per pujar de categoria.
3: El conjunt badaloní espera deixar enrere tots els problemes que va patir el curs passat, on cal recordar que va haver de lluitar fins a última hora per no baixar de categoria. És per això que ha mirat de confeccionar un equip de garanties i que pràcticament és nou al 100%.
1: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
0: Vuit i cinc minuts i fora de Badalona es notícia que l'Audiència Nacional acorda investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. Segons la magistrada Maria Tardón, es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat.
3: I un jutjat de Barcelona investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa del mes de juny després que intentessin mostrar estelades. Doncs ara s'ha admès a tràmit la querella del col·lectiu d'advocats Cassandra, que denuncia els fets com a presumpte delicte de detenció il·legal comès per funcionari públic, entre altres.
0: Afectats per l'esvoranc de la L9 a Sant Gervasi, a Barcelona, presenten aquesta setmana una demanda col·lectiva contra el govern. Ho han anunciat dos mesos després de l'enfonsament, quan encara hi ha 33 habitatges i 8 locals comercials desallotjats.
3: I Brussel·les proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir la compra d'habitatge. La Comissió Europea presenta demà la llei d'habitatge assequible, que també permetrà a les ciutats limitar el lloguer temporal i fer front a la crisi d'habitatge que afecta les ciutats europees.
0: Obrim plana de serveis. Volem conèixer la previsió del temps. Ara mateix tenim 24 graus de temperatura a Badalona i avui especialment atents perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses. Lluïsmi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una situació una altra vegada molt calorosa avui a les comarques metropolitanes, però s'ha de dir que s'acaba el bròquil, perquè en vista demà la cosa canviarà i d'una forma molt radical. Ara en parlarem. De moment avui, aquesta temperatura que torna a despertar molt i molt suau, molt xafogosa al Vallès, entre els 20 i 23 graus, també a la plana penedesenca. A prop del mar ja són 24, 26, 27 graus, fins i tot els que ja tenim a moltes viles del Barcelonès i del Maresme. Hi ha alguns núvols baixos escampats poc importants i aquesta tarda es formarà alguna tempesta que anirà viatjant ràpidament des de Montserrat i el Penedès cap a la costa, però de moment avui ha d'acabar plovent poc. En canvi, aquesta matinada i sobretot demà dimecres al matí, compta amb les tempestes fins i tot severes que hi haurà justament a l'àrea metropolitana, amb una baixada de temperatura. N'estarem molt pendents a la xarxa.
5: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat del trànsit.
0: I ens interessem ara per l'estat de la xarxa viària amb el Roger Serra, Servei Català del Trànsit. Bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Doncs avui parlem de problemes. Tenim aquestes manifestacions que tallen vies properes a Barcelona, zones de l'àrea metropolitana de Barcelona. Atenció, que ens puguin afectar en certa manera. Doncs sobretot la Pota Nord, la B20. Aquesta via la tenim tallada entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat, de fet, en totes dues direccions, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Evidentment, hi ha aturades destacades en tot aquest extrem nord de Barcelona. Per tant, com et deia, tallada la Pota Nord, la B20, causa d'aquesta manifestació al túnel de Santa Coloma. També, si aneu cap a les rondes, trobareu tallada la ronda litoral. Per tant, ara mateix no seria bona idea agafar aquesta ronda litoral perquè està tallada a l'altura de la Barceloneta i en tots dos sentits de la marxa. Per tant, també parlem de cues importants en aquesta primera hora del matí a la ronda litoral, com et deia, tallada per manifestació, zona de la Barceloneta en tots dos sentits de la marxa. I a més, a l'autopista, aquesta via no està afectada per manifestacions de moment, però tenim un vehicle avariat just molt a prop de Badalona, que talla carril en sentit Barcelona i està provocant aturades destacades ara ja de gairebé 3 quilòmetres. Entre Montgat i Badalona, C31, retencions d'uns 3 quilòmetres en sentit Barcelona, com et deia, en aquest cas, a causa d'un vehicle avariat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Sens dubte, una jornada complicada avui a la xarxa viària catalana. Roger Serra, moltes gràcies.
1: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Siso i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. Un total de 28.575 alumnes d'infantil, primària i ESO començaran el curs escolar a Badalona avui mateix, però aquest inici es veu eclipsat per la vaga programada pels sindicats majoritaris d'educació. Tot i la reunió de dijous amb la consellera d'Educació, els sindicats mantenen les protestes per millorar el sistema d'educació pública i alerten que no serà un curs fàcil. Els serveis mínims de la vaga educativa es fixen en un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària.
3: Sí, podríem dir que el curs comença igual que va acabar, mobilitzacions, i és que, segons USTEC, les propostes del Departament d'Educació han estat insuficients. Consideren que no atenen la majoria de les peticions que han posat sobre la taula, com les ràtios elevades i l'increment de la necessitat de l'educació inclusiva, tenint en compte que 4 de cada 10 alumnes tenen necessitats especials.
0: A Badalona, per exemple, entre els 28.000 alumnes d'infantil, primària i secundària inscrits per aquest curs 2026-2027, hi ha una part que són nouvinguts i necessiten aules d'acollida per aprendre català. L'USTEC assenyala que la sobresaturació d'aquest servei fa que no puguin tenir una atenció personalitzada. La Montse Gregoriano és delegada sindical de la USTEC al Barcelonès Nord.
2: Aules d'acollida que arriben a final de curs amb més de 30 alumnes. No pots ensenyar-li la llengua a un alumnat, a una persona amb tantíssima gent. A partir de 5 alumnes, en una aula d'acollida hauria d'haver un professor per atendre'ls, i amb un màxim de 10. I el mateix passa amb les CIEs i amb l'aula ordinària.
3: Tot i que el curs comenci amb més de 1.000 nous docents, aquestes mesures ja s'havien aprovat prèviament i els sindicats no veuen una voluntat negociadora per part del Departament d'Educació. Una altra petició que mantenen els docents és que es reconeguin millor econòmicament les colònies i sortides.
0: I encara una altra demanda del professorat és la climatització de les aules, una preocupació que comparteixen amb la Federació d'AFAS de Badalona i que la Generalitat ja s'ha compromès a resoldre.
3: Sí, precisament d'ahir dilluns, a primera hora, el president Salvador Illa, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ja anunciava que les pròximes setmanes anunciarà un programa per combatre la calor a les aules.
7: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències per gent gran, on els efectes del canvi climàtic, que encara alguns neguen, hem vist aquest estiu, que s'han d'abordar amb el que es diu polítiques d'adaptació.
0: Posar en marxa aquest pla d'acció és una de les demandes principals de la FABA de Badalona. Núria Sabater, la seva presidenta, explica que diverses associacions de famílies han comprat ventiladors de la seva butxaca, però denuncien que això genera desigualtats entre les escoles i que és una tasca que hauria de fer la Generalitat.
8: A les AFAs que poden permetre's o que tenen més capital adquisitiu, doncs un altre cop, no? La diferència social. Doncs estan comprant, o sigui, recau, comprar un ventilador de peu o un ventilador de sostre en les escoles que es pot col·locar a les famílies, quan no hauria de ser així, que el pes de la climatització del teu centre escolar recaigui en les famílies, quan hauria de caure en el departament i fer un pla com Déu mana global.
3: Per la climatització, per reduir les ràtios i per altres motius, les associacions de famílies de Badalona asseguren que donen suport a la vaga de docents, però alhora alerten del sobreesforç que suposa per les famílies.
0: Precisament en el marc d'aquesta vaga, els sindicats han previst un seguit de mobilitzacions arreu de Catalunya, també al Barcelonès Nord. Des de les 7 del matí, els mestres i professors convocats s'han concentrat en diversos punts del territori per emprendre aquestes mobilitzacions sota el lema "Menys excuses, més educació pública, inclusiva i en català". Seguim aquestes primeres hores de vaga d'ensenyament al Barcelonès Nord, connectant amb la nostra companya, Susana Soldado. Susana, bon dia. Explica'ns en quin lloc ens trobeu exactament i quin és l'ambient, què es viu?
9: Molt bon dia, Àlex. Doncs mira, ens trobem a la B20, entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Aquí, des de 8:15 del matí, que més d'un centenar de docents convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical tallen la B20 en aquest punt de la ronda, amb pancartes que podem llegir com "el govern retalla, l'escola no calla" o "lluitant, també estem educant els professors i mestres". Estan donant així a un curs escolar que ja adverteixen que serà calent si el Departament d'Educació no seu a negociar les reivindicacions dels docents. Ja les comentaves en la notícia anterior, menys ràtios, més recursos per la inclusiva són algunes d'aquestes reivindicacions que estan fent aquí també, estan fent sentir a peu de carretera. Estan sent un matí complicat perquè fa a la mobilitat, perquè a banda d'aquest punt de la B20 a Santa Coloma de Gravenet trobem tallada la Ronda Litoral a la Barceloneta, també la C30 a l'Hospitalet. La intenció dels tres sindicats i del professorat i dels docents que estan aquí concentrant-se i tallant el trànsit a la B20 és desplaçar-se, un cop acabat aquest tall, cap al centre de Barcelona, on a les 10 del matí està prevista una manifestació unitària a Urquinaona. Després, més tard, ja cap a les 11, a la plaça de Sant Jaume, faran una assemblea unitària per decidir quins seran els passos a seguir a partir d'ara, un cop el curs escolar ja ha donat el tret de sortida per reivindicar les seves peticions i per continuar amb aquestes protestes. I alerten que serà un curs calent si el Departament d'Educació no seu a negociar amb aquests sindicats.
0: Doncs aquest és l'ambient ara mateix a la B20. Gràcies, Susana Soldado. Durant el matí estarem atents i tornarem a connectar amb tu per actualitzar l'estat d'aquestes manifestacions.
9: Bon dia.
1: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Siso i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: És un quart i dos minuts de nou, seguim parlant d'educació, perquè l'AFA de l'escola Badalona Port atura en una acció de protesta els treballs de descontaminació del solar adjacent. Els membres de l'associació s'han reunit posteriorment amb regidors de l'Ajuntament i amb l'empresa privada que fa les tasques al solar i han acordat ajornar les obres fins a les vacances de Nadal. Tot plegat, asseguren les famílies, garanteix la protecció de la salut dels més de 200 alumnes que aquest dimarts comencen el curs.
3: Si les famílies dels alumnes han expressat la seva indignació davant les condicions de brutícia de l'escola, especialment del pati exterior. A més, dissabte, l'empresa propietària del solar de Can Badrines va enderrocar per error i sense el permís municipal pertinent el mur que separa l'escola del solar. Aquest mateix espai és el que s'ha de descontaminar, però les famílies han volgut frenar les obres pels possibles riscos sanitaris que pot ocasionar la comunitat educativa del centre.
0: En parla el membre de l'AFA Badalona, per Héctor Manteca.
10: Gràcies a la intervenció de les famílies avui hem aconseguit parar que comencin aquestes obres de descontaminació i podrem tindre un inici de curs normal per als nens dins de la nostra normalitat, que és des dels barracons, però que podrem començar amb tot el que implica per a molts, que és el seu primer dia d'escola i que podran gaudir d'aquest dia com tenen que gaudir.
3: L'associació també es queixa de l'estat de l'entorn de l'escola, on hi ha molts vidres trencats pels botellots que s'hi fan habitualment. D'altra banda, l'AFA explica que aquesta situació no s'hagués produït si la nova escola ja estigués construïda a la parcel·la de 7.000 metres quadrats ubicada entre els carrers Tortosa i Monturiol i l'avinguda Eduard Maristany al barri del Gorg.
0: Recordem que aquest terreny pertany a l'Ajuntament i queda pendent que la Generalitat hi construeixi el nou edifici, una vella reivindicació que tornen a reclamar des de l'associació.
10: El que ens agradaria és que tot aquest procés, que tardarà 4 o 5 anys, entre les 2 anys de descontaminació, 2 anys de construcció, doncs que puguem tindre una escola abans d'això i que no tinguem que estar aquí amb aquesta obra al costat i tot el problema que generarà, ja no sols de contaminació, sinó a nivell sonor, de vibracions i tot, perquè són barracons.
3: Les famílies de l'escola han mostrat el seu descontent amb el fet que les obres de la nova escola segueixin aturades i recorden que ja fa més de 15 anys que esperen el nou centre educatiu mentre les classes segueixen els barracons provisionals.
1: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
0: I el professorat dels centres educatius d'arreu de la ciutat ultimen els darrers preparatius per rebre l'alumnat aquest nou curs. Més d'un miler d'estudiants tornaran a retrobar-se a les aules amb companys i docents al Col·legi Badalonès. Des d'infantil a batxillerat, avui, dimarts 8 de setembre, alumnes i mestres reprendran la seva rutina.
3: Sí, però des de l'1 de setembre els despatxos i les sales de professors tornen ja a acollir claustres, reunions de coordinació i planificació per etapes educatives. Organitza els equips de treball, posar en comú les competències de les diferents assignatures o rebre les noves incorporacions al centre. Són només algunes de les tasques que els docents duen a terme aquests dies previs a la tornada a les aules.
0: En el cas de l'ESO, el professorat rep els nous alumnes abans que arribin la resta de companys de classe que ja coneixen l'escola. Ho ha assenyalat la sotsdirectora del Col·legi Badalonès, Margarita Dunjo.
11: Tenen la rebuda del seu respectiu tutor-tutora, també hi ha el cap d'estudis, i es torna a fer una mica la benvinguda, no? Perquè també se sentin acollits. I després, al cap d'una estona, arriben la resta d'alumnes i ja, doncs, ja es fan les activitats de coneixença, de benvinguda entre tots. Cada any és com un repte nou i realment, com que venim de les vacances i venim amb energies renovades, sí que és veritat que tenim molta energia, molta il·lusió i posem moltes ganes perquè cada curs sigui millor que l'altre.
3: Els primers dies a l'aula serveixen per retrobar-se i donar la benvinguda a nous companys de classe, però també per repassar continguts,

0: I recordem que a partir d'avui, dimarts 8 de setembre, els vehicles privats poden utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta.
1: Ara bé, el carril continuarà sent exclusiu per autobusos a les hores punta, al matí de 7 a 2, quarts de 10 i de 4 a 6 de la tarda, coincidint amb les franges d'entrada i sortida de les escoles. Aquesta mesura busca reduir l'impacte de les obres i reduir les retencions. L'Ajuntament demana als conductors que circulin amb precaució, respectin la senyalització provisional i segueixin les indicacions de la Guàrdia Urbana.
2: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre. La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila. Ho ha explicat l'alcalde Xavier García Albiol a l'entrevista del Badalona Matí, on també ha avançat que els terrenys on s'ha de construir la futura piscina de la Focus s'hauran de descontaminar abans de fer l'estudi arqueològic.
1: Si les obres de pacificació del primer i del segon tram de Francesc Layret conviuran durant uns dies, durant la segona quinzena de setembre es començarà a senyalitzar i a actuar en el carrer entre la plaça de la Vila i el Centre Cultural del Carme. El projecte inclou la reforma de la plaça i també afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany.
2: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
3: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però quan serà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila, es reforma tota sencera.
0: Pel que fa a les obres dels equipaments, l'alcalde ha assegurat que l'actuació de la piscina Mireia Belmonte estarà finalitzada el mes d'octubre després d'haver-se fet una reforma integral.
1: També ha parlat de la futura piscina de la Focus. Segons Xavier García Albiol, s'ha detectat contaminació en el solar que ara ocupa l'antiga fàbrica i que d'encabir al complex esportiu. Això farà retardar el projecte, ja que abans d'analitzar les possibles restes arqueològiques que amagui, s'haurà de fer la neteja de l'espai per eliminar tots els materials contaminants.
3: Van sortint coses que són imprevistes, que primer el tema de que el terreny urbanísticament no era adequat i li vam tindre que demanar una requalificació a la Generalitat, una modificació. Després la Generalitat ens va demanar un informe de transports que mai havien demanat en unes circumstàncies com aquesta, i ara apareix el tema de la contaminació al terra, però Badalona tindrà la piscina com no pot ser d'una altra manera.
0: L'alcalde ha fet un balanç molt positiu del mòdul de la Guàrdia Urbana ubicat a la platja de l'estació, que ha servit, assegura, per reduir alguns actes incívics. En aquest sentit, afirma que aquesta infraestructura ha vingut per quedar-s'hi.
1: I per acabar, García Albiol també ha explicat que aquest Nadal ses majestats els Reis no podran venir a l'estadi municipal, ja que la gespa natural que s'està instal·lant no permetrà l'aterratge d'helicòpters. L'Ajuntament busca una alternativa perquè els Reis d'Orient puguin aterrar en un altre punt de la ciutat.
0: Cinc minuts i arribarem a dos quarts de nou. El PSC denuncia que l'Ajuntament de Badalona és el consistori de Catalunya i el segon de tot l'estat espanyol que més tarda en pagar els proveïdors. El govern defensa que actualment les operacions presenten una ràtio de 35 dies, però que la dada s'eleva degut a una desena d'operacions caducades i pendents de pagament, corresponents al govern anterior.
1: Segons el grup socialista, l'Ajuntament de Badalona ha tardat una mitjana de 169 dies en pagar empreses de serveis aquest 2026. El segon ajuntament català que més tarda en pagar és Rubí, amb una tardança de 39 dies. Els socialistes assenyalen a la gestió de Xavier García Albiol, asseguren que pot suposar un problema greu per a autònoms i petites empreses.
0: Escoltem el president del grup municipal del PSC a Badalona, Fernando Carrera.
4: És un desastre perquè vol dir que si ets autònom, ets una petita empresa que no tens capacitat suficient com per aguantar vora 6 mesos sense cobrar, pots acabar cabrant si vens a treballar a Badalona. I això és un desastre perquè fa segur que moltes empreses, que molts autònoms decideixin no ofertar els seus serveis a aquesta ciutat.
1: Des del govern defensen que la dada correspon a factures caducades d'anys enrere, que ja s'han licitat. A més, expliquen que en una factura pendent d'import elevat i amb antiguitat té una incidència molt superior sobre el període mitjà de pagament a proveïdors que les

0: factures d'import reduït pagades en el termini ordinari.
1: Expliquen que els darrers mesos s'han anat pagant factures caducades per valor de 60 milions d'euros i que quan aquesta situació es normalitzi cap a finals d'any, la dada baixarà. I Esquerra Republicana demana que l'operativa del nou contracte de neteja es traslladi del barri del Manresà al Befín.
0: Actualment els nous camions i contenidors arriben a un solar municipal d'aquest barri per preparar-los abans de repartir-los per la ciutat. Els republicans s'han reunit amb entitats veïnals que es queixen dels forts sorolls que el pas continuat de vehicles pesats està fent també malbé alguns carrers.
1: Per reduir les molèsties, Esquerra Republicana, Comuns i PSC presentaran una moció al pròxim ple perquè aquestes feines es traslladin a un altre solar més allunyat d'un nucli veïnal. Àlex Montornès és el president del grup municipal d'Esquerra.
2: Són vehicles molt pesats, sobretot. És una zona que està pacificada i, per tant, que el paviment és per caminar, no per vehicles pesats, i, per tant, el pes d'aquests vehicles està trencant les rajoles, està trencant el mobiliari urbà, com que és molt estret, han tirat a terra un fanal.
0: Al Badalona Matí, Xavier García Albiol defensava que aquest solar només s'utilitzarà durant el desplegament del nou contracte, un cop finalitzi, tornarà a la normalitat. Però, tot i així, Esquerra Republicana demana que revisi la ubicació i s'arreglin els desperfectes que s'hagin pogut ocasionar.
3: Badalona Matí.
1: L'Ajuntament reclama a Rodalies que adopti mesures per posar fi al soroll que provoca un comboi ferroviari aturat a l'entorn de l'antiga fàbrica Mobba.
0: Sí, segons els veïns de la zona, davant del carrer d'Eduard Maristany, entre els carrers de Marina i de Colom, el soroll és especialment molest durant la nit. El consistori ha demanat explicacions a DIF, que ha informat que el tren es troba en aquest punt fent proves tècniques.
1: La quarta tinenta d'alcaldia, Sonia Egea, ha fet arribar una carta al director general de Rodalies, Òscar Playà, en què reclama que les proves s'aturin en aquest emplaçament o es traslladin a un altre lloc si continuen generant afectacions al veïnat.
0: Egea també demana que es faci un estudi acústic amb sonometries per determinar els nivells de soroll i comprovar si compleixen la normativa de contaminació acústica.
1: Els Mossos d'Esquadra desmantellen un punt de preparació i emmagatzematge de cocaïna a Badalona. El passat dijous, la policia va intervenir un pis al carrer de Sèquia, al barri de Llefià, on van trobar 78 grams de cocaïna, més de 2.000 euros en efectiu, substància de tall, 5 telèfons mòbils i diferents elements per la preparació d'embolcalls. Hi ha dos detinguts, un home de 37 anys i una dona de 33, que estan sota disposició judicial al jutjat de guàrdia de Badalona. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a Catalunya entre aquest dimarts al vespre i dimecres.
0: Sí, Badalona no figura, però entre les zones on es preveuen les precipitacions més intenses, però l'episodi pot deixar xàfecs, tempestes i fortes ratxes de vent també al litoral central. A l'àrea de Barcelona i al litoral central, els moments de més inestabilitat es preveuen durant la matinada i les primeres hores de dimecres.
1: De moment, però, la previsió situa els avisos més importants en altres punts del territori, especialment a la Catalunya central i al Penedès. Al Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
0: L'episodi obliga a extremar la precaució en els desplaçaments. Protecció Civil recomana evitar circular o aparcar en zones inundables i no travessar rieres ni zones on s'acumuli l'aigua.
1: I parlant del temps, també és moment de parlar d'incendis perquè els agents rurals consideren que l'incendi que es va produir a Tiana a finals de juny podria haver cremat moltes més superfície. Assenyalen que es va aconseguir frenar a temps si es compara amb altres focs que s'han produït aquest estiu a Catalunya, com el de les Gavarres. A falta que acabi la campanya d'incendis, demanen cooperació a la ciutadania per ajudar a prevenir nous focus.
0: L'incendi de Tiana va cremar un total de 53 hectàrees, de les quals més d'un 70% eren matolls i un 15% per ser arbrat. Ara cal esperar que la vegetació es regeneri de manera natural. Només si passat un temps es considera que no torna a créixer, s'ha de replantar en zones concretes.
1: Jaume Toral, cap de l'àrea de regional de Barcelona dels agents rurals, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
4: Ara, pues, el més important és deixar que la natura faci, però penseu que tota la regeneració natural, tot el que aquí creixi de per si, serà una vegetació ja més resilient i més adaptada adaptada a les circumstàncies climàtiques actuals. Que hi hagi estrat herbaci, que hi hagi matollars, ho veurem en els propers anys. Que hi hagi una altra vegada arbres, tardarem 30-40 anys mínim.
0: Els agents rurals alerten que les temperatures continuen sent molt elevades i, per tant, el risc que es produeixin nous incendis segueix sent elevat també. Per això demanen a la ciutadania que truqui al 112 davant de qualsevol columna de fum.
1: Vuit i 32 minuts, els fans dels videojocs han iniciat un boicot contra Sony i PlayStation per la decisió de deixar de produir jocs físics a partir del 2028. Els clients denuncien que la decisió va en contra del dret dels consumidors i per l'afany de tenir el control de tota la producció. El nostre company, Sergi Crusells, ha parlat amb el creador de contingut badaloní especialitzat en videojocs, David Bosch, perquè ens expliqui les claus d'aquesta polèmica.
3: A principis de juliol, el director de Sony va anunciar que els jocs deixarien de produir-se en discos i es distribuirien exclusivament en línia a partir de gener de 2028. La companyia es va excusar en un canvi de tendència cap a comprar més en digital, però els clients n'han denunciat la decisió. Les crítiques es centren principalment en que Sony ara tindria el control total de la producció i del preu. I és que, en una botiga, al cap d'un temps, un joc baixa de preu perquè redueix la demanda. Però en el cas dels jocs digitals, normalment es manté el preu de sortida que pot rondar els 60 euros. També denuncien que d'aquesta manera es queda únicament l'opció de jugar en línia i en cas que els servidors tinguessin problemes, no podrien jugar al joc que han comprat. Escoltem en David Bosch, creador de contingut especialitzat en videojocs.
5: Tu tens una compte que depèn de l'internet perquè tu puguis connectar-te a aquesta compte i poder jugar als jocs. Si no tens internet, no pots accedir. Si tu compres un ordinador nou o una consola nova i tens que descarregar els jocs, si aquesta plataforma no funciona, no pots descarregar res. Sempre estàs dependent de la companyia.
3: Sota el lema No Disc, No Buy, sense discos no comprem, els clients han iniciat un boicot que han deixat de comprar i d'utilitzar la consola durant tota una setmana. A més, a xarxes socials acumulen milers i milers de comentaris que continuen demanant que l'empresa revoqui la decisió. Tornem a escoltar a Bosch.
5: La gent s'ha llançat a sobre perquè és una decisió molt anticonsumidor. Per què tens que treure'm una opció que jo tinc ara mateix, que em dona l'opció de, si jo tinc el joc, deixar-se al meu cosí, al meu amic, vendre'l, si no el vull ja, saps? Me'l jugo, me'l passo i el venc. Tot això, òbviament, això a Sony no li interessa.
3: Un dels principals focus de la polèmica ha estat per la sortida del GTA 6, el videojoc més esperat dels últims anys que porta més d'una dècada en desenvolupament. En un principi es va anunciar que el joc sortiria únicament en digital i per un preu de 100 euros. Finalment, també hi haurà una versió en suport físic a les botigues especialitzades per 80 euros, tot i que amb algunes funcions bloquejades. Això sí, qui ho compri, dins la caixa no es trobarà un disc, ni un full d'instruccions, sinó que es trobarà amb un paperet amb un codi que haurà d'introduir a la consola per obtenir el joc.
6: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
1: Les guitarres també tenen memòria i conservar-la és una de les prioritats de l'Antonio Manjón, un luthier badaloní amb més de 30 anys d'experiència.
0: Especialitzat en la construcció i restauració de guitarres, defensa que reparar un instrument històric no és només fer-lo tornar a sonar, sinó preservar-ne el màxim d'informació possible.
1: Ens ho explica en Mateo Cachipuendo.
8: Quan una guitarra arriba al taller de l'Antonio, el primer que fa és determinar si es tracta d'un instrument d'ús habitual o si té un valor històric. I és que en aquest segon cas l'objectiu no és simplement que torni a sonar, sinó intervenir-hi el mínim possible per conservar-ne tota la informació original. Les esquerdes són un dels problemes més habituals, però no sempre són conseqüència d'un cop. Els canvis bruscos d'humitat i temperatura també poden provocar danys importants en instruments especialment delicats.
9: Són instruments molt delicats, amb espessors molt, molt primets, i llavors aquests canvis s'ha d'anar molt en cuidado. Per això l'heu d'anar a portar l'estut sempre, evitar els canvis bruscos d'humitat, sobretot, que no estigui un dia humit i acabis amb l'instrument deixant-lo al costat de del radiador. I llavors allò que el canvi de passar d'un 80 d'humitat a un 10, i llavors l'instrument trenca i diu, si no l'he fet cap cop, doncs és per això.
8: Per això també recomana fer un manteniment periòdic, especialment en les guitarres de concert. Trasts, vernís o petits ajustaments poden requerir revisions cada cert temps, però quan cal restaurar-la, cada intervenció ha de ser precisa i poc agressiva, especialment si es tracta d'una peça històrica, perquè reparar una guitarra també pot ser una manera d'estudiar-la. L'interior, els materials i les tècniques utilitzades pel constructor poden revelar com treballava i quines decisions prenia a l'hora de construir l'instrument.
9: Hi havia vegades que dius, home, això no ho feia jo així, i és una bona idea, segurament s'estalviava feina o s'estalviava o aconseguia una altra cosa, i llavors ho apliques als teus instruments. És una manera de parlar amb un mestre antic que no has conegut, però t'està parlant a través d'aquell instrument, t'està parlant i t'està explicant, mira, jo feia això d'aquesta manera, no? I tu ho estàs veient en aquell moment.
8: Manjón defensa que la restauració ha de servir per conservar aquest coneixement. Per això, abans de modificar una guitarra històrica, aposta per estudiar-la, documentar-la i intervenir-hi només quan sigui imprescindible. Una manera de donar-li una nova vida sense perdre la història que porta a dins.
6: Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
1: I seguim encara en plana cultural. L'artista Elena Cabezas ens proposa endinsar-nos al món oníric del subconscient en la seva darrera exposició, Somnis, mostra retrospectiva. La proposta, que recull la trajectòria de la pintora autodidacta, es pot visitar a l'Espai Cultural Per a tu fins al 27 de setembre.
0: La mostra està formada per una trentena de quadres que exploren el món dels somnis, obres que presenten elements flotants que desafien la gravetat, figures sense rostre, gairebé fantasmagòriques, i un tractament del color que evoca l'ús simbòlic dels artistes avantguardistes de principis del segle XX, com Chagall o Matisse.
1: Per a Elena Cabezas, el món dels somnis va més enllà de la fantasia i assegura que de vegades costa establir un límit entre el que és realitat i subconscient.
10: Lo que representa per mi els somnis, que per a mi és una altra realitat, està en una altra realitat, que no sé lo que és realitat, si és el que vius o lo que somies. Tots són fragments de somnis, imatges que jo trec de les meus somnis. Aquest món que quan te fiques i vas entrant dins no saps a on vas a parar.
0: Elena Cabezas va néixer a l'Araix, a Marroc, però resideix a Badalona des de fa més de 50 anys. La pintora està vinculada des de fa dècades al grup de Belles Arts del Museu de Badalona.
1: Ramon Duran, bon dia.
11: Què tal, bon dia?
6: Badalona Matí, esports.
1: Comencem parlant de la penya, Ramon, perquè la Sisa Joventut celebrarà aquest migdia a partir de les 12 el tradicional Media Day.
11: Correcte, sí, previ a la Lliga Catalana, no? El primer títol oficial en joc d'aquesta temporada 26-27, els verdinegres, que són conscients que hi ha aquest títol en joc i que volen fer un pas endavant, un salt endavant, tot i la manca del joc interior, que de moment, recordem, per culpa de la lesió d'Ante Tomic i la no arribada d'un altre interior que s'ha de fitxar. Qui sí que ha debutat ja és Nicola Provitola, i també qui ho va fer va ser Àlex Reyes, l'ex del Manresa, que precisament ha parlat del que significa jugar al costat de Ricky Rubio i de Nico Laprovito. L'escoltem, Àlex Reyes.
12: Bueno, jugadores de grandísimo nivel. No hace falta que diga absolutamente nada. Ya se ven los partidos el talento que tienen. Por supuesto, para mí, pues una grandísima noticia. Jugadores como yo, tiradores, que necesitamos de buenos pases, buenos bloqueos. También tampoco me quiero olvidar de Ante, de Simon, de Lude, de los tantos jugadores que son de auténtico nivelazo. Así que, bueno, para mí una grandísima noticia. Ya te digo, con ganas de ayudar a todo lo que pueda.
11: Doncs recordem que el debut de la penya serà demà contra l'Ilerma Lleida a partir de 6:45 de la tarda, un partit que es podrà escoltar en directe per Ràdio Ciutat de Badalona, una tarda, vespre, nit, molt esportiva a Ràdio Ciutat, en bàsquet i també en futbol.
1: I Lleida i Badalona sempre unides, per una cosa o altra, sigui pel Sant o pel que sigui. I Ramon, el Sigul afronta per davant una temporada amb molta il·lusió, la qual espera tornar a ser un equip competitiu capaç de lluitar per pujar de categoria.
11: Sí, aquesta és la intenció, eh? De fet, l'equip que ha passat un estiu convuls des del punt de vista que moltes jugadores han acabat de tancar el seu passi al Sigul des del Mataró a última hora. I, per tant, doncs, pràcticament podríem dir que efectes legals porten un parell de setmanes entrenant i fent pretemporada, no? De fet, el primer compromís que van disputar va ser el torneig històric femení i ho van fer amb un gran paper perquè explicàvem doncs, que es van plantar la final, que van aconseguir igualar el partit davant el Sant Cugat, un dels referents de la categoria, i que al final doncs, sí que van acabar cedint a l'últim quart d'hora amb dos gols més de les jugadores del Vallès, no? Però, en tot cas, doncs, les maneres, les formes, el joc, sobretot les ganes i la il·lusió que va mostrar l'equip en aquest torneig històric femení doncs es va deixar entreveure en aquest torneig d'històrics, no? Una de les novetats d'aquesta temporada és la migcampista Clàudia García, també procedent del Mataró, que ha explicat que, en tot cas, aquesta temporada hi ha molta il·lusió per aconseguir fites importants. Escoltem-me.
13: Nosaltres hem estat vinculades a un altre club fins fa pràcticament menys d'una setmana. Llavors, això, a nivell mental, passa factura. O sigui, ha sigut una pretemporada que realment només hem fet dos partits i llavors venir aquí i el nivell que hem donat ha sigut molt alt. A nivell d'exigència era el nivell que se'ns demanava. Llavors, penso, i els he dit, que si aquest és el nivell i a mesura que anem jugant continuem amb aquest nivell i, a més, l'augmentem, perquè l'augmentarem, farem coses molt guais.
11: I aquest cap de setmana també serà el torn del debut del Sigul a la Lliga, eh? Serà a partir de les 6 de la tarda dissabte a Sant Adrià, al camp del Sant Gabriel.
1: Molt bé, Ramon, moltes gràcies.
11: Clara.
14: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
15: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Sílvia Llamas, bon dia.
16: Bon dia.
15: Moment d'anar al quiosc.
0: Comencem repassant les portades del dia dels principals diaris catalans. Sílvia.
16: Comencem pel periòdico Tuti, que dediquen el seu titular de portada a Ceuta, la crisi de Ceuta, i diuen la policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt. En el subtítol, la jutgessa de l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta a l'apreciar indicis d'un atac greu contra la integritat territorial d'Espanya. Pel que fa a la foto de portada, doncs li dediquen a la princesa Eleonor, que diuen estrena amb moltes ganes la vida universitària. Hi ha aquesta imatge de la princesa doncs, en el primer dia d'universitat. Pel que fa a la Vanguardia, doncs, tornen a dedicar la imatge de portada a les eleccions on ha guanyat l'extrema dreta alemanya. L'alternativa per a Alemanya aspira a governar Saxònia en Halt gràcies a trànsfugues de la CDU, diuen en aquest titular que acompanya la foto i també doncs, com a titular principal de la portada parlant de la crisi migratòria. La jutgessa obre una causa penal per investigar un atac a l'estat a Ceuta.
0: I la princesa també. Eleonor, una universitària sí. més, eh? Diu... Diari Ara.
16: El Diari Ara la, també dediquen el principal titular a aquesta investigació que es farà des de l'Audiència Nacional per determinar com va ser aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta, i pel que fa a la imatge doncs, també la dediquen encara a aquestes eleccions a Saxònia-Anhalt amb el titular Merz commocionat, i es veu aquesta mitja cara destapada. Pel que fa al punt avui, doncs res d'això, sí que surten en espais més petits de la portada, però una gran fotografia i titular de portada està dedicada avui a l'aniversari de l'11 de setembre. Diuen ferida oberta. 25 anys després de l'11S, la xifra de víctimes continua creixent i els morts per malalties derivades de la caiguda de les torres ja superen els del dia de l'atac.
0: Donem un cop d'ull d'ara a les notícies més destacades de la jornada. Què és notícia, Sílvia, fora de Badalona?
16: Doncs es quedem amb aquesta notícia que surt a les portades dels diaris. L'Audiència Nacional, que acorda investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La jutgessa Maria Tardón s'ha declarat competent per investigar l'entrada massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. Segons la magistrada, es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat.
0: També és notícia que el Consell de Ministres aprova avui desclassificar informes sobre la crisi a Ceuta.
16: Sí, és una decisió anunciada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dijous de la setmana passada en una compareixença al Congrés dels Diputats, en què va dir que actuaria amb total transparència. Llavors va afirmar que es farien públics tots els informes de què disposa i va insistir que no hi ha proves que l'entrada massiva fos dissenyada o executada per les autoritats marroquines.
0: I també trobareu que els docents en vaga han tallat la ronda litoral de Barcelona.
15: La imatge del dia.
16: Així és, la imatge del dia és aquesta. Els docents que han començat les protestes amb motiu de la vaga d'avui amb diversos talls de carretera, ens ho han explicat les companyies d'informatius. El primer s'ha produït cap a les 7:25 del matí a la ronda litoral a l'alçada de la Barceloneta, però uns minuts més tard, doncs un centenar de persones han tallat la ronda de dalt a Santa Coloma de Gramenet. Primer en sentit Barcelona i poc després en els dos sentits de la marxa. Aquí veiem les imatges que han pogut gravar les nostres companyes d'informatiu. Recordem que la vaga està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS, coincidint amb el primer dia del nou curs.
0: Però ahir ja Salvador Illa demanava als professors que respectin el dret a l'educació, també.
16: Sí, ho deia en una entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio des del Palau de la Generalitat. Illa demanava un parèntesi en les vagues educatives i assegurava que respecta el dret a la vaga dels docents, però demana respecte pel dret a l'educació.
0: També trobareu als diaris que l'expresident de Plus Ultra diu al jutge que va destinar l'1% del rescat a pagar l'empresari amic de Zapatero.
16: Així és, l'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sol, ha ratificat aquest dilluns davant del jutge a l'Audiència Nacional que la companyia va pactar amb l'empresari Julio Martínez pagar l'1% del rescat públic de 53 milions d'euros per gestions que atribuïa a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Segons fonts jurídiques, ha detallat que la cúpula de l'aerolínia entenia que es tractava d'un pagament vinculat a l'èxit de l'operació, però ha admès que no va fer un seguiment de les actuacions de l'expresident espanyol i que no té constància de cap gestió concreta que aquest dugués a terme per facilitar el rescat.
0: I l'advocat de Begoña Gómez, que demana ajornar l'audiència preliminar de dimarts perquè té un judici a Barcelona.
16: Així és, aquestes són les explicacions que ha donat el seu advocat. Recordem que el juez Peinado ha citat la dona del president espanyol Pedro Sánchez en l'acte previ a l'obertura del judici oral contra ella. La decisió arriba 3 dies després que la defensa de Gómez presentés l'escrit de conclusions provisionals davant el jutge, que és el pas que faltava per convocar l'audiència preliminar.
0: I en planes internacionals, almenys 11 morts i 6 ferits en una allau a la serralada del Caucas, a Rússia.
16: Així és, els ferits van passar a les 5 de la tarda d'aquest diumenge a la regió russa de Kabardino-Balkària, a la frontera amb Geòrgia. Un grup de 33 alpinistes van estar sorpresos per una allau. Dilluns, un grup de 10 escaladors van aconseguir baixar de la muntanya pel seu compte, però encara hi ha 6 persones desaparegudes.
0: I la Torre Eiffel, que està tancada en protesta perquè es van marginar les treballadores a petició d'un grup. A veure, explica-ho.
16: Doncs sí, t'explico. La Torre Eiffel ha estat tancada al públic durant tot aquest dilluns per una protesta dels empleats del monument parisenc després que aquest cap de setmana, durant la visita d'un grup hindú, es decidís a excloure el personal femení que hi treballa. La companyia operadora de la Torre Eiffel ha reconegut que la delegació hindú va sol·licitar que a la visita es limitessin les interaccions amb dones i ha admès que aquestes condicions no s'haurien d'haver acceptat.
0: Vaja, els teatres catalans superen els 4 milions d'espectadors.
15: La xifra del dia.
16: Així és, amb aquesta xifra han tancat temporada 25-26, 4 milions d'espectadors, una recaptació global superior als 115 milions d'euros i una ocupació del 67%.
0: Anem a xarxes, sí. A veure què has trobat.
16: Doncs mira, diferents usuaris responent a una publicació de Badalona Comunicació que es feia ressò d'una de l'Ajuntament on anunciava que Protecció Civil activava l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges. Doncs diversos usuaris han publicat fotos o vídeos de com es troben els embornals o les clavegueres, sí. No, de les... del carrer, plenes de fulles i doncs reclamen que es faci una prevenció, que diuen que no serveix de res avisar d'aquesta alerta Inuncat si no s'ha fet aquesta feina de buidar les clavegueres de brutícia, de fulles que després quan plou doncs queden doncs provoca, no, aquest tap.
0: Alguna cosa més?
16: No.
0: Doncs anem a la proposta cultural de la Sílvia.
15: Que no et pots perdre.
16: On anem?
0: Avui, demà,
16: no,
0: quan?
16: Divendres, tot i ens avancem divendres. Perquè...
0: Bé, però demà ja és com un divendres, no?
16: Sí,
0: clar. Ai, l'haver-hi bueno, 11 de setembre,
16: però
0: que és festiu.
16: Però demà és dimecres, tot
0: demà
16: i dimecres, encara no.
0: Sí, encara
16: no. Bueno, com és la diada, cap de setmana, tal, doncs ens avancem una miqueta perquè hi ha moltes propostes. Una d'elles que ens queda ben a prop, que és aquesta festa major de Tiana, on actuarà divendres la Ludwig Band. Els escoltem directament, Tuti.
0: Espero que hagis posat la cançó que m'imagino que has posat, dedicat als tècnics.
16: Correcte. A veure
0: els
16: si
0: tècnics.
16: Tenim problemes de so.
0: Ara tenim problemes de so.
16: No. La tens o no, Tuti?
0: Sí, sí, està aquí, però no sona.
16: Jo no cantaré, de moment. A veure si podem aconseguir que soni, si us plau.
0: Ara
16: gràcies.
0: Sona.

0: ja ho sabeu, eh? La festa major de Tiana, i actua la Ludwig Band aquest divendres, 11 de setembre, a les 11 de la nit al parc de l'antic camp de futbol. Gràcies, Sílvia. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Quines presses.

0: Badalona Matí.
1: 8 i 55 minuts, fem un repàs als titulars de la jornada. 28.000 alumnes d'infantil, primària i ESO comencen avui el curs escolar a Badalona, però aquest inici es veurà eclipsat per aquesta vaga programada pels sindicats majoritaris d'educació que ja han alertat que no serà un curs fàcil. A Badalona, entre els 28.000 alumnes inscrits per aquest curs, hi ha una part que són nouvinguts i necessiten aules d'acollida per aprendre català. L'USTEC assenyala la sobresaturació d'aquest servei.
2: I una altra demanda del professorat és la climatització de les aules, una preocupació que comparteixen amb la Federació d'AFES de Badalona i que la Generalitat ja s'ha compromès a resoldre.
1: L'AFA de l'Escola Badalona Port atura en una acció de protesta els treballs de descontaminació del solar adjacent.
2: Els membres de l'associació han acordat en una reunió amb regidors de l'Ajuntament i l'empresa privada que fa les tasques al solar ajornar les obres fins les vacances de Nadal.
1: A tot això, el professorat dels centres educatius d'arreu de la ciutat ultima els darrers preparatius per rebre l'alumnat aquest nou curs.
2: Més d'un miler d'estudiants tornaran a retrobar-se a les aules amb companys i docents al Col·legi Badalonès, per exemple.
1: I recordem que a partir d'avui els vehicles privats poden utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta.
2: Ara bé, el carril continuarà sent exclusiu per autobusos a les hores punta, al matí de 7 a 2, quarts a 10 i de 4 a 6 de la tarda.
1: Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre, segons l'alcalde Xavier García Albiol.
2: La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila.
1: El PSC denuncia que l'Ajuntament de Badalona és el consistori de Catalunya i el segon de tot l'estat espanyol que més tarda en pagar els proveïdors.
2: I el govern defensa que actualment les operacions presenten una ràtio de 35 dies, però que la dada s'eleva degut a una desena d'operacions caducades i pendents de pagament corresponents al govern anterior.
1: Esquerra Republicana demana que l'operativa del nou contracte de neteja es traslladi del barri del Manresà al Befín.
2: Els republicans s'han reunit amb entitats veïnals que es queixen dels forts sorolls i que el pas continuat de vehicles pesats està fent malbé alguns carrers.
1: I l'Ajuntament reclama a Rodalies que adopti mesures per posar fi al soroll que provoca un comboi ferroviari aturat a l'entorn de l'antiga fàbrica Mobba.
2: I és que, segons els veïns, davant del carrer d'Eduard Maristany, entre els carrers de Marina i de Coloma, el soroll és especialment molest durant la nit.
1: En plana cultural, l'artista Elena Cabezas ens apropa a endinsar-nos al món oníric del subconscient en la seva darrera exposició, Somnis, mostra retrospectiva.
2: La mostra, que recull la trajectòria de la pintora autodidacta, es pot visitar a l'Espai Cultural per tu fins al 27 de setembre.
1: I en esports, la Sisa Joventut celebrarà aquest migdia el seu habitual Media Day, la trobada amb els mitjans de comunicació prèvia a la Lliga Catalana, que arrenca dimecres a Tarragona.
2: I el Sígol, que afronta una temporada amb molta il·lusió, en la qual espera tornar a ser un equip competitiu capaç de lluita per pujar de categoria.
1: Un minut i arribarem a les 9 del matí. I avui al Badalona Matí, a partir de les 9, farem balanç de l'ocupació hotelera durant les vacances, parlant amb en Jordi Batet, que és director de l'Hotel Marina Badalona, però també posarem el focus en la crisi migratòria de Ceuta amb l'advocat de l'associació Noves Vies, l'Albert Parés. Serà a partir de les 10:10 del matí. També, si sou dels que no podeu dir que no a una bona pizza, a partir de les 11 descobrirem el Pizza Fest, que arriba aquest dijous a la plaça del president Tarradellas i s'allargarà durant tot el cap de setmana. A més, estarem molt pendents de l'inici del curs escolar que arriba marcat per la vaga convocada pels sindicats educatius a Catalunya. Tot això fins a les 12 del migdia aquí al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. Però també volem saber quins continguts tenen preparats avui els companys de Televisió de Badalona, els companys d'esports, Ramon Duran, al minut 91 a partir de les 8 del vespre.
3: Això mateix, ahir debutàvem amb l'esport, avui debutem temporada amb el minut 91 i en aquest cas, el primer convidat de la temporada serà l'entrenador del Badalona Women, serà Marc Ballester. Amb ell podrem repassar doncs, tota l'actualitat del conjunt badaloní, com ha anat la pretemporada, sobretot què és el que es vol aconseguir en aquesta campanya 2026-2027 i fins a on creu que pot arribar el conjunt badaloní a la primera divisió femenina. Evidentment, al minut 91 Ens centrarem gran part en Marc Ballester, amb el tècnic del Badalona Women, però també repassarem com va anar la jornada de Lliga per part del Badalona. També ens centrarem també en aquest torneig històric femení al que abans fèiem referència, amb el Sigul com a protagonista. En definitiva, doncs, molt de contingut futbolístic a minut 91 cada dimarts.
1: Molt bé, Ramon, moltes gràcies. I Emma Teixidó, bon dia. Els serveis informatius, molt atents a aquesta vaga educativa, imagino, oi?
0: Evidentment, una vaga educativa que se celebra avui. Algunes portes d'algunes escoles, doncs, ja hem vist la diferència entre una escola pública i una concertada, que potser hi havia més cues, més famílies a les portes que en altres. També, doncs, parlarem i farem una mica de resum i de balanç de com ha anat aquesta mobilització ben matinera de les 7 del matí amb aquests talls de circulació i una mica, doncs, com es desenvolupa al llarg del dia, doncs, tant des dels sindicats, quina valoració en fan, com també si es pronuncia el govern de la Generalitat. D'altres qüestions també, ens aproparem fins a la Via Augusta, on a partir de les 10, recordem que els vehicles privats, doncs, poden circular per al carril bus. Veurem, doncs, què implica això a la ciutadania. També ens aproparem fins als Germans Trias i Pujol, on ens diuen que un 5% de les visites per asma, valorarem aquestes xifres, doncs aquestes visites per asma a les urgències no són per al N2, o sigui, no és per al tabac, sinó per la contaminació. I després també, pendent sobretot de cara a la tarda, a quarts de 8, on s'hi presentaran els 24 nous agents de la Guàrdia Urbana a la plaça de Vila.
1: Molt bé, Emma, doncs moltes gràcies, estarem atents, tant a l'informatiu de les dues, a Ràdio Ciutat de Badalona, Televisió de Badalona, i a partir de 8:45 també a l'informatiu vespre. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
4: A Ràdio Ciutat, Badalona Matí. Badalona. Les 9 del matí.
1: L'estiu arriba al final i és el moment de fer balanç per al sector turístic. Els hotels de Badalona encaraven els mesos d'estiu amb bones previsions i ara toca saber si aquestes expectatives s'han complert. Però més enllà de l'estiu, la tardor també es presenta com un període interessant per al sector hoteler, especialment en una ciutat que es beneficia de la proximitat amb Barcelona, però que cada vegada busca també generar els seus propis atractius i esdeveniments, com ara la Supercopa de Bàsquet, que tindrem aquest mes de setembre. En parlem de tot plegat amb en Jordi Batet, que és el director de l'hotel Marina Badalona. Jordi, bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
4: Badalona Matí. El primer cafè.
1: Jordi, com podem valorar aquest estiu? Com ha anat això?
5: Bueno, d'una manera molt positiva, molt, molt positiva. Nosaltres ja l'any passat vam tindre un estiu molt bo i aquest any jo diria que hem superat les expectatives que teníem, inclús nosaltres, de manera interna. Hem fregat durant els mesos d'estiu, sempre parlem de juny, juliol i agost, fregant una mica més del 90% d'ocupació, i bueno, i això és una notícia molt, jo crec que també molt important per la ciutat de Badalona, perquè crec que cada vegada més Badalona s'estableix i es consolida més ja com una ja no tant com una alternativa a Barcelona, sinó com una realitat turística.
1: Mm-hmm. Podríem dir que aquest 90% d'ocupació és similar al de l'estiu passat?
5: Una mica per sobre, un 4% per sobre de l'any passat.
1: Mm-hmm. Molt bé. Quin tipus de turisme teniu? No sé si és més turisme familiar o gent més jove que ve aquí a Badalona...
5: Bueno, la veritat és que el que hem vist és que, evidentment, és un turisme familiar. Estem a la temporada estiuenca, per tant, encara que el mes de juny hi ha encara molt, molt event a la ciutat de Barcelona, perquè no ens oblidem d'on estem, però també a Badalona, el juliol i agost són mesos més familiars, però el que sí que hem notat nosaltres és que, a part de les parelles, a part de el típic client vinculat a passar les seves vacances, el que ha crescut en el nostre hotel és el client familiar, el client amb nens, on sí que hem registrat un augment en el número de nens allotjats a l'hotel de més d'un 15%. Per tant, aquest client familiar doncs també està buscant una ciutat que li ofereixi, i crec que Badalona li ofereix totes aquestes experiències i alternatives.
1: Heu notat més presència de turisme de fora de l'estat espanyol? De quins països majoritàriament venen? O és més gent de Catalunya, de l'estat?
5: El nostre client principal, a nivell de... Sempre parlem de l'estiu, és el francès. Vale? El client francès és el número 1 del nostre client i ha seguit molt, molt a prop per al client nacional. I després hi ha dos nacionalitats més, molt importants, que serien les quatre nacionalitats més importants que nosaltres tenim com clients allotjats a l'hotel, que seria el Regne Unit i Alemanya. Aquestes serien les quatre nacionalitats. Però sí que és veritat que això el que ens fa pensar, i repeteixo una altra vegada, és que Badalona es consolida cada vegada més com un turisme a part de la seva vinculació a la ciutat de Barcelona de manera internacional.
1: Badalona té un avantatge que és evident, està molt a prop de Barcelona, tenim un litoral fantàstic, però no sé si encara el turista que ve aquí a Badalona és conscient que està a Badalona o es pensa que és Barcelona. No sé si hi ha aquesta percepció o Badalona en el turista internacional té la seva pròpia identitat. Comença a tenir-la.
5: Comença a tenir la seva pròpia identitat. És una cosa que he començat a dir des del principi, ja no és tant l'alternativa a Barcelona, però és evident que el client pot visitar la ciutat de Barcelona. Què és el que estem notant nosaltres? Que el client visita la ciutat de Barcelona, però després ve a Badalona. Mm. I quan ve a Badalona, descobreix també una miqueta el que és la ciutat, les seves platges, les seves gastronomies, i d'una manera molt important, i jo crec que això és important de marcar-ho, no? D'una manera més tranquil·la. Llavors ens troba una ciutat que li ofereix platja, li ofereix un passeig marítim fantàstic, li ofereix gastronomia i li ofereix cultura, però sense les presses que potser li pertoca a la ciutat de Barcelona. I això agrada molt, al final, al client.
1: I fora de la temporada d'estiu, el perfil de client canvia? Ara a l'estiu comentaves aquest increment del 15% del client familiar, 15% més de nens registrats a l'hotel, també nacionalitats franceses, Regne Unit i Alemanya són les principals, però no sé si fora de l'estiu també hi ha més presència d'altres viatgers, més atrets per algun esdeveniment que es faci a la ciutat, o també per aquest visitant relacionat amb el sector dels negocis.
5: Sí, nosaltres, ja parlo com hotel, i evidentment la ciutat de Badalona i àrea metropolitana, la ciutat de Barcelona, quan acaba l'estiu, doncs tornem una altra vegada doncs, al client més corporatiu, al client més d'empresa, a la celebració més d'events molt més centrats en aquest tipus de client, i amb les reunions o els petits congressos que nosaltres fem. Per tant, sí que és veritat que canvia la tipologia de client, però també és veritat que els caps de setmana, els ponts, també es nutreixen molt d'aquest client molt familiar, molt més turístic, i que aprofita doncs, per visitar la ciutat de Badalona, també.
1: I quina despesa mitjana fan els turistes? Jo no sé si fan molts àpats a l'hotel o són més de només pernoctar i fer més vida i descobrir la gastronomia que hi ha a diferents restaurants a Badalona.
5: Bueno, a nosaltres ens agrada molt que facin els àpats a l'hotel, però els convidem molt a que descobreixin la ciutat de Badalona. Sí que és veritat que en aquest cas em permetràs, i et demano disculpes, no?, de no donar-te certes xifres, però sí que et diré que el client d'aquest any sí que hem augmentat una miqueta la nostra despesa interna amb un 7% sobre el client de l'any passat. Això també ens dona una miqueta el feedback de que és un client amb un poder adquisitiu, que és el client que visita Badalona, algo superior al de l'any passat, que ja era un client molt bo, i que, doncs, bueno, sempre diem el mateix, quan al client li dones una experiència i està a gust i troba el que ell busca, no li importa, en aquest cas, doncs, fer aquesta despesa, i això també crec que és molt important de ressenyar-ho.
1: I des del vostre hotel, com us afecta conviure amb Airbnb, pisos turístics, això ho noteu?
5: Això és una realitat amb la qual ja convivim des de fa molt de temps, i amb les últimes vegades que ens hem vist, la nostra gran preocupació sempre hem tingut el mateix. És una realitat, per tant hem de conviure, molt bé. L'únic que nosaltres sempre demanem és que hem de jugar les mateixes regles, hem de tenir una regulació molt clara envers d'això, perquè tot això ens ajudarà a tots. Al final no busquem que els hotels tinguin una preferència sobre els pisos turístics, sinó que el client pugui escollir, però sempre sota les mateixes regles i sobre uns arguments molt similars, tant a nivell fiscal, a nivell laboral, a nivell social, totes aquestes normatives en les quals estem sotmesos, que tots estiguin sotmesos sempre i quan allotgin amb una persona en un espai determinat.
1: Per tant, la regulació d'aquest tipus d'habitatges, no?, seria una mica els reptes del sector.
5: Sí, sí.
1: El principal, podríem dir?
5: És el principal. Jo crec que és la gran oportunitat, no?, en aquest cas. Tornem a repetir, si el que estem buscant, i jo crec que aquí estaríem tots d'acord, és un client de més qualitat, més sostenible, que compagini absolutament amb els residents que hi ha a la ciutat de Badalona, les persones que vivim a la ciutat de Badalona, doncs aquesta regulació, no tinguis cap mena de dubte, que ajudarà a que aquest client canviï, que aquest client doncs sigui més sostenible, anem a dir-ho d'aquesta manera.
1: Aquest estiu ja s'ha aplicat plenament l'increment de la taxa turística. No sé quina acollida ha tingut, ha generat queixes dels clients o...
5: No, per res. També vam parlar l'altra vegada sobre aquest tema. Recordo perfectament. Nosaltres, el client, quan se li explica cap a on va aquest... quan el client pregunta, el client jo crec que està ja molt habituat a que grans ciutats d'Europa tenen aquesta taxa, i aquesta taxa doncs s'ha de revertir doncs a millorar l'experiència del client, no?, amb infraestructures, amb qualitat, etc. Sempre hem dit el mateix, vull dir, el que no voldrem és jugar amb una carrera amb altres ciutats europees, si tu cobres 10, jo cobraré 11. Això sí que seria molt negatiu, encara que després reverteixi en la qualitat. Per què? Doncs perquè el client tampoc té moltes alternatives, i aquestes alternatives doncs no jugarien al nostre favor. Però el client, la veritat és que ja està molt habituat amb aquest tipus de càrrecs i no sol preguntar.
1: Jordi, aquest setembre tornem a tenir un gran esdeveniment esportiu a la ciutat, com és la Supercopa de Bàsquet. Des del vostre hotel, com va aquesta ocupació? Esteu ja a tope? No sé si també preveieu acollir alguns dels equips que juguen, com feu habitualment, no?
5: Bueno, tornem a estar... tornem a dir que estem molt orgullosos de tornar a dir que tornem a ser la seu de, en aquest cas, la Supercopa. Ja ho van ser amb la Copa del Rei, hem sigut en la Final Four, i ara serem la seu de la Supercopa. Evidentment, sí que per al dissabte de la Supercopa, evidentment, ja sí que estem plens. El diumenge, doncs, l'ocupació és altíssima, ja, i, doncs, en tindrem els quatre equips una altra vegada a l'hotel. Ja ens coneixen molt, ja podem dir que ens coneixen molt, i, si em permets, diré que aquesta vegada, com badaloní, no se'ns pot escapar aquesta Supercopa, vale? Des de l'hotel no farem res estrany perquè això passi, però... i ara, sense bromes, tenim la gran oportunitat i l'hem d'aprofitar.
1: Hi ha prevista alguna altra convenció o gran esdeveniment a banda d'aquest que hem comentat ara?
5: Sí, bueno, és el que dèiem, vull dir, tenim la sort de no viure només de l'estiu, sinó de viure els 12 mesos de l'any, no a la ciutat de Badalona, sinó aquí, gràcies, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona, i ara l'àrea metropolitana, en tot cas, doncs ens afavorim de tot això, però estan grans congressos. Ara mateix doncs en sortim d'un molt important, que és l'RS, que és, hi han hagut aproximadament uns 20.000 assistents, i sortim ara, pràcticament, i ara doncs en tenim, a part de la Supercopa, doncs en tenim també... el concert ara a final de mes de Benescens, que serà aquí a l'Olímpic Arena, que tot això és el que genera és molta visita. El mes d'octubre doncs en tenim dos grans congressos mèdics, com és l'EACS i l'UEC, que estan també uns 20.000 assistents, i tot això, evidentment, ens ajuda a passar molt bé una tardor que es presenta com molt, amb molt optimisme.
1: I els clients reserven amb molta antelació quan hi ha aquestes convencions i aquests esdeveniments que ara comentaves? No sé també com us poden arribar a afectar les cancel·lacions o reserves d'última hora.
5: Bueno, sí, en aquest tipus d'esdeveniments sí que és veritat que els clients doncs tenen una mica de previsió per fer les seves reserves. Però nosaltres cada vegada veiem que amb els petits congressos o les reunions cada vegada són de més de last minute, o sigui, més de en el moment, i que et diuen, escolta'm, que tenim una reunió, em venen de l'equip de vents, i em diu, Jordi, tenim una reunió per d'aquí 4 dies de 40 persones, i dius, ostres, no sé com... I, però bueno, sí, encara existeix aquest client de last minute, encara que sigui amb l'aspecte corporatiu.
1: Molt bé, Jordi Batet, doncs director de l'Hotel Marina Badalona, moltíssimes gràcies per explicar-nos avui al Badalona Matí una mica el balanç de com ha anat aquesta temporada d'estiu, i veiem que la tardor també anirà, si no igual, potser molt millor, oi?
5: No, doncs esperem que sí, perquè torno a repetir, són 10 mesos de l'any, i si em permets, podria fer-te una última per nosaltres, i jo crec que per la ciutadania de Badalona, que a vegades també espera moltes vegades del nostre hotel a l'efecte de l'estiu, que hem obert ara els divendres i dissabtes i estan oberts per a la ciutadania de Badalona al rooftop per a sentir música, per prendre una copa, etc. Doncs em permetràs només 2 segons per dir que per primer any farem Cap d'Any a l'Hotel Marina Badalona, però farem Cap d'Any amb festa, farem Cap d'Any d'una manera important. Per tant, tota la ciutadania, que moltes vegades ens pregunten, ens truquen a l'hotel i ens pregunten, doncs aprofito també des d'aquí per comunicar-los això, no? Que està oberta ja la veda i que poden trucar i que poden saber absolutament tot sobre el Cap d'Any, que serà molt important a l'Hotel Marina Badalona.
1: Serà obert a tothom, a tota la ciutadania, no només clients?
5: A tota la ciutadania de Badalona, absolutament.
1: Molt bé.
5: Per tant, esteu convidats a trucar i a saber en què consistirà.
1: Doncs queda dit, perquè sí que és cert que per celebrar el Cap d'Any a Badalona tampoc hi havia moltes opcions, no?
5: Aquí estem. Doncs obrim la veda i l'obrim a lo gran, a lo molt gran.
1: Molt bé. Doncs Jordi Batet, enhorabona per aquesta novetat que avui ens has avançat aquí al Badalona Matí, i ens retrobem properament. Moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. Fins aviat.
1: Fins aviat. Que vagi bé.
5: Gràcies.
4: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí. El Dia Internacional.
6: Avui és el Dia Internacional del Periodista. Proclamat per l'Organització Internacional de Periodistes, se celebra des del 1958. Es va triar aquest dia en honor i commemoració de la mort de Julius Fučík, escriptor i periodista txec que va ser executat pel règim nazi l'any 1943. Amb aquest dia es vol ressaltar la importància de la professió del periodisme en la seva tasca de buscar la veritat i en defensa de la llibertat d'expressió. Actualment, els periodistes continuen sent objecte d'atacs, empresonaments, segrestos i assassinats per exercir la seva professió.
7: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
8: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
4: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona. Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona, totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
9: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.

0: I avui amb en Roger Espí, la Mercè Rius, també la Cristina Agustí i en Jorge Valenzuela. Bon dia.
1: Bon dia. Hola, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal, com esteu? Ja habituats a la rutina? Com va aquesta tornada a la normalitat?
1: Jo acabo d'aterrar i està sent molt dur, això.
0: És dur, oi? Què heu fet? Què heu fet aquestes vacances? No sé si heu anat al cinema, perquè començarem parlant de cinema, eh? És una de les opcions que hi ha per anar obrint boca i per passar el temps. Perquè una proposta que vull parlar és que aquest cap de setmana, recordem que es va estrenar Cronos, que és el thriller que reconstrueix l'operatiu policial sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017. Doncs bé, la pel·lícula ha tingut una estrena molt potent perquè més de 33.000 espectadors durant el primer cap de setmana a Catalunya. És el millor debut en una pel·lícula en català des d'Alcarràs, de Carla Simón, i també ha estat la millor estrena de la setmana a la resta de l'Estat. Acumula 485.000 euros de recaptació, dels quals la meitat, una mica més, 275.000, des de Catalunya. No sé si l'heu vist, aquesta pel·lícula, que us ha semblat?
2: Jo no, però tinc moltes ganes de veure-la. De fet, jo vaig estar treballant al CEM molts anys de la meva vida, i el 2017, quan va passar tot plegat, me'n vaig anar cap allà com tants treballadors, no? I coneixo molts dels protagonistes i ho vaig viure molt a prop. Per tant, tinc ganes de veure com ho han recreat tot.
0: Vosaltres?
1: Jo no l'he vista, però la veritat és que crec que és una bona notícia, no? Que una pel·lícula com aquesta, no?, mogui tanta gent, tants espectadors, demostra que no és un problema de llengua, no? Que quan tu poses recursos i fas un producte de qualitat, demostres que el cinema català no és una cosa de nínxol, no és un tema marginal d'autor, sinó que la gent respon i ho estem veient a les taquilles. Mm-hmm.
3: Pues yo personalmente, sobre los atentados del 17 de agosto, en aquellos momentos que se difundieron muchos vídeos por WhatsApp que eran escalofriantes y que a mí me llegaron y pude ver el impacto de aquel atentado, la verdad es que me queda, a día de hoy, el hecho de recordar, pues como que no me hace mucha ilusión de ir a ver esta temática, porque me recuerda, bueno, momentos bastante...
0: Clar, creieu que és massa aviat per portar al cinema un esdeveniment, no?, tan cru com aquest? És massa

0: encara, de coses que encara estan, no?, que sota secret i que no estan clares del tot. I aleshores, ostres, se'm fa molt difícil treure això de la visió de les víctimes, i aquí és on em costa. I per això jo la meva tria personal és que no crec que vagi a veure-la.
1: Bueno, Mercè, jo soc dels que penso que quan és el moment, no? Vull dir, al final, quan hi ha una cosa que té tant d'impacte social, no? Sempre és dura i sempre remou. Però vaja, al final...
0: Ah, no, però, o sigui, no... O sigui, jo ja ho he dit, jo és un tema...
1: Sí.
0: És la meva opció personal. No critico que s'hagi fet, però a mi em costa anar-la a veure, vull dir, no...
2: Que al final terminaremos viéndola, però que ese golpe así... de que recordar otra vez y tal y como dice Nuri...
0: Mercè
2: Riu, sí. Y en ese sentido, al final terminaremos viéndola, porque de alguna manera pues se reconstruyen los hechos y se dará una... estará muy bien, supongo.
3: El cinema té aquesta funció també de memòria col·lectiva, oi? I tots ens ha portat una mica la memòria. Jo l'he vist personalment a recordar què estàvem fent, no?, en aquell moment on ens va enxampar l'atemptat, a 8 hores a la ronda atrapats, recordo jo. O sigui que va ser bastant... bastant dur el tema. Doncs bé, a banda d'aquest tema, que al cinema es mengen crispetes, però tindrem un curs també on podrem menjar moltes crispetes, perquè serà un curs calent, i ho estem veient amb aquest inici de curs, amb la vaga de docents. Ara mateix veiem que hi ha mobilitzacions, els docents tallen diverses carreteres arreu de Catalunya, fins i tot vies d'alta velocitat a Lleida. Comença aquest curs escolar de manera atípica, els sindicats han convocat aquesta vaga. El que dèiem ahir, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio que respectava aquest dret a vaga, però també ha reclamat el respecte pel dret a l'educació i ha demanat als sindicats un parèntesi. Bé, el president, recordem que també ha anunciat que en les pròximes setmanes aquest programa, no?, per climatitzar les aules, que és precisament una de les demandes dels professorats, entre moltes altres, com ara el tema de les ràtios. És compatible, com diu Salvador Illa, defensar el dret a la vaga i garantir el dret a l'educació? Què n'opineu?
2: Jo vull dir que la verdad que hemos empezado el inicio de curso escolar bastante mal por parte de los representantes de la Generalitat, porque ya la consellera a final del curso pasado, tantas reuniones y sin poder desencallar este tema, pues desde mi punto de vista es que ha fracasado totalmente, y llegado a este extremo y que siga con el mismo conflicto y el mismo problema, donde creo que menospreciar a los sindicatos es un error político muy importante. Y el presidente de la Generalitat tampoco ha estado a la altura de las circunstancias, porque el sector lo está pidiendo a gritos. Ha llegado un punto que ya ellos, no solamente es el tema de las ratios, sino el tema de la matrícula viva, el tema de los recursos de los niños de necesidades educativas especiales. Son muchos temas que todavía nos han desencallado. Y por lo que estamos viendo, yo creo que habrá más movilizaciones si no se termina de desencallar este tema.
3: Cristina.
4: Jo ahir quan escoltava Salvador Illa, no?, que deia que s'havia de defensar el dret a vaga, no, només faltaria, és un dret democràtic, vull dir, no cal que ho diguis. I després que ell diu, no?, que s'ha de defensar el dret a l'educació. Jo penso que exactament això és el que està fent el col·lectiu de docents. Per tant, tot el meu suport i la meva solidaritat. Estem en un... És arribat a un punt molt crític. Les ràtios, les climatitzacions, la llengua, l'educació inclusiva, realment l'educació està en crisi i s'hi ha de posar remei. I han tingut, o sigui, això, aquesta vaga no ha estat cap sorpresa, o sigui, han tingut tot l'estiu per continuar negociant i no s'ha fet res. Per tant, potser aquí el govern ha de fer una petita reflexió de com està treballant.
1: Jo, a mi en costa, estaré d'acord, del dret a vaga hi ha coses que són indiscutibles, òbviament, però vaja, jo per part d'USTEC penso que s'està deixant el que és el sentit de la negociació col·lectiva de banda. Vull dir, es va arribar a un acord amb el govern, que passa que es passa a assemblea i es diu que no. Llavors dius, bueno, a veure, qui està legitimat al final per negociar, no? Les parts legitimades legalment per fer-ho, o sempre ho has de sotmetre a una assemblea i aviam què passa. Jo aquí penso que el president té raó, vull dir, 17 dies de vaga em semblen una salvatjada, perquè no han fet vagues

0: el mes de juliol. Ningú nega, els professors també treballen el mes de juliol, no? Ostres, no perjudiquis els alumnes. És que en 17 dies de vaga pots fer perdre un curs un alumne, i a mi això em sembla aberrant. S'està fent la inversió més alta de la història. Ningú nega que hi hagi problemes a l'educació, ningú nega. Són problemes històrics que s'han de resoldre. Però no els resoldrem d'avui per demà, això és impossible. Per tant, jo el que els demanaria als sindicats és responsabilitat, i penso que últimament doncs no n'hi ha gaire.
1: 17 dies de vaga, estic d'acord, que
0: perjudiquen. Són aberrants.
1: Però perjudiquen, però...
0: És i el primer dia d'escola, per què no vaig estar al juliol? Intenta no perjudicar els alumnes. S'estan perjudicant els alumnes.
1: Ahir vaig estar al B7, que vaig anar de visita, perquè els meus fills començaven avui, a les classes s'estava a una temperatura que era impossible, i no hi havia adolescents encara. O sigui, a l'ESO són 30 alumnes per classe, però és que a batxillerat, a la Llauna, són 34. Tot això has de sumar-hi criatures amb necessitats educatives especials. Vull dir,
0: ningú nega els problemes.
1: Això s'ha de treballar. Llavors jo entenc que entenc la mobilització de les docents d'aquest país, i orgullosa de que estiguin vetllant per l'educació dels nostres fills, perquè sense l'educació no podem fer res.
0: De la climatització, una dada important que va dir el president en l'entrevista, que a mi em va xocar bastant, és que una de cada quatre escoles són anteriors als 65.
1: Sí, sí.
0: Això és una barbaritat. Això és una barbaritat. Hi ha la major inversió a la història en climatització a centres, i això és una realitat. Per tant, ostres, sí, el tema dels alumnes amb necessitats especials doncs és un tema crític, que cal un abordament doncs total, però vaja, no ho arreglarem això tampoc d'avui per demà, no? Jo el que sí és que respectin les normes de la negociació col·lectiva i es desencalli d'una vegada per totes aquesta situació amb un pla a llarg termini, perquè això no s'arreglarà d'avui per demà.
2: Mercè.
3: No, a veure, jo no és un tema en el qual estigui... En aquests moments no tinc fills amb edat escolar, però bueno, més o menys... Però a vegades sí que tinc la sensació, d'una banda, de que el govern no ha estat prou àgil, però a vegades també tinc la sensació que els sindicats... hi ha hagut també una competició entre sindicats, a veure qui es tirava més i així, que hòstia, és un problema molt complex. I jo crec que entre tots hauríem... I no... Evidentment, té més responsabilitat el govern, que és qui ha d'anar arreglant les coses, que no els docents. Però és que... O sigui, i una cosa és fer vaga i l'altra és també, per exemple, doncs, tallar carreteres, impedir la mobilitat de tot el país. Això a mi a vegades em costa més, vale? Però, ostres, és que... I que hi ha... O sigui, a veure, jo el que veig és que hi ha coses que no es poden implementar d'avui per demà. O sigui, el tema de la climatització és un problema, sí, és greu, sí, però tots sabem també com funciona l'administració pública. No, i al final hi ha X instal·ladors, no podrem posar aires acondicionats d'avui per demà. S'ha de fer un pla, i s'ha de complir.
1: Hi ha d'haver voluntat política. Que
3: no, això és el que... No, per això t'ho dic, que voluntat política...
0: I la major inversió a la història en educació.
2: Moltes famílies han hagut de pagar els ventiladors de la seva butxaca. Ahir parlàvem amb la Núria Sabater, que explicava que diverses famílies havien hagut de sufragar perquè els nens poguessin estar còmodes a les escoles.
1: Els meus fills demanen a l'escola Jonfrau i cada hivern ja rebíem el correu electrònic: si us plau, demà porteu els nens abrigats, no descarteu que portem mantes perquè la calefacció no funciona. Vull dir, això, evidentment, no és només de la Generalitat, aquí l'Ajuntament també juga un paper clau.
4: Este any no passarà, no?
1: Esperem.
4: Y sobre todo lo que repercute a nivel social, el hecho de cortar carreteras, lo que afecta a miles de autónomos que salen a trabajar y que no pueden llevar el día. ¿Y a dónde está llevando el tema? El otro día salía el sector del Lleura, de las colonias, que los profesores pues están en negociaciones y de momento no hay salidas, y están mirando de cerrar centros de colonias. Y la verdad es que es un tema que se debería de desencadenar. La educación, siempre hemos dicho, es lo más importante en una sociedad, y no podemos prolongar este tipo de huelgas constantemente.
2: Doncs ja que estem parlant d'aquesta primera jornada de vaga educativa a les escoles públiques, recordem que no afecta a les concertades, sí que és a l'escola pública. El que volem fer ara és anar fins a l'escola Salvador Espriu, on es troba la nostra companya Raquel Moreno, per copsar l'ambient en aquest inici de curs. Raquel Moreno, bon dia, explica'ns.
5: Molt bon dia, Àlex. Ara us escoltava aquest debat que... als estudis de Ràdio Ciutat. Nosaltres ens hem llevat ben d'hora, hem vingut a cap a quarts, a dos quarts de nou del matí, ja érem aquí a tocar de les nostres instal·lacions, al barri de Morera, l'escola Salvador Espriu. Hores d'ara, normalitat en aquest centre que ha obert les seves portes. Hem vist moltes famílies, doncs, que avui han decidit portar els seus infants a classe, aquesta manera, no?, de retrobar-se amb antics companys de classe, també amb nous i amb tot el professorat docent que avui, doncs, ha vingut a treballar, o bé perquè ho ha decidit o bé perquè era aquest servei mínim. Hem pogut parlar amb algunes d'aquestes famílies, moltes d'elles ens han explicat que entenen, que comprenen, que acompanyen totes aquestes mobilitzacions, que entenen el rebuig, no?, del professorat davant d'aquestes negociacions que han quedat almenys aturades aquest estiu amb el Departament d'Educació i amb amb la mateixa consellera, també amb el president de la Generalitat, però que per logística familiar i per les seves circumstàncies familiars, laborals, ells tenen, com tots, no?, tenim una feina i no han pogut deixar els nens amb els avis o amb una cangur o amb una persona de la família i han hagut de venir a l'escola. Han vingut contents, molts d'ells començaven cicle, començaven I3, començaven primer de primària i creien que era important, no?, fer aquest inici de curs ja molt esperat. També deien que l'estiu sovint es fa llarg, no?, que són moltes les famílies les que només tenen 3 setmanes o un mes de vacances l'any i els nens, doncs, en tenen moltes més. Els nens venien amb cares d'il·lusió, alguns nervis, alguna llagrimeta, però molts, molts, molts somriures, moltes motxines plenes d'il·lusió per encetar un nou curs. I a les portes d'aquest centre públic, de l'escola Salvador Espriu, doncs, podem veure un manifest unitari, un manifest que ja en vam parlar, de les escoles públiques de Badalona, doncs, que demanen, no?, més recursos humans, una inclusió real, una baixada de les ràtios i, com dèieu, no?, ara els estudis, doncs, aquesta recuperació també del poder adquisitiu, però sobretot tenir aquestes eines per poder atendre a tot l'alumnat, en aquest cas de Badalona, però arreu de Catalunya.
2: Doncs Raquel Moreno, moltes gràcies. Aquest és l'ambient en aquests moments a Badalona. Sí que és cert que és una vaga que a les 10 tindrà lloc aquesta manifestació a la plaça Urquinaona de Barcelona. També hi ha prevista a les 11 del matí una macroassemblea a la plaça Sant Jaume i també a la 1, un vermut dinar. Per tant, aquesta és la situació i aprofitant que estem parlant de l'educació, dels centres educatius, vull fer referència també, posar sobre la taula la situació a l'escola Badalona Port, perquè les famílies, ho explicàvem a l'informatiu, han aconseguit aturar els treballs de descontaminació del solar adjacent al centre per possibles riscos per a la salut dels més de 200 alumnes. I és que aquest dissabte l'empresa propietària del solar de Can Badrines van derrocar per error i sense permís municipal pertinent el mur que separa l'escola del solar, i aquest mateix espai és el que s'ha de descontaminar, però les famílies han volgut frenar les obres fins que han aconseguit, de fet, que s'ajornin fins a les vacances de Nadal. A tot això cal afegir el problema de brutícia que les famílies denuncien que hi ha a l'entorn d'aquesta escola, al pati, i a més recorden que fa més de 15 anys que esperen la construcció de la nova escola al Gor, que recordem ja el solar, previst que es van fer algunes tasques de descontaminació, però a dia d'avui continuen en barracons. Jo us plantejo com és possible, no?, que una escola provisional durant tants anys continuï esperant una solució definitiva després de més de 15 anys. Ahir l'alcalde va ser present aquí al Badalona Matís i que va dir que s'estava fent un acompanyament a les famílies, se'ls informava de com avançava el procés per aconseguir aquestes dues escoles. Com ho veieu?
4: Yo me gustaría matizar sobre lo que decía la compañera Raquel, porque no hemos hablado de los servicios mínimos de la huelga que hoy se está llevando a cabo. Por lo que decía, los niños han ido con toda la ilusión del mundo a estrenar su mochila, su estuche, y hoy nos encontraremos que habrá cada tres clases un profesor. Entonces, hoy será un día caótico que esto lo único que comporta que los padres pues no estarán muy contentos. Y esto me gustaría decirlo porque los servicios mínimos, viendo la asistencia de los niños, pues será un problema. Y respecto al colegio Badalona Port, bueno, empezó con la primera, con primero, segundo, se fueron incrementando los módulos. Recuerdo que la Plaza Elche se tuvo que ceder, los vecinos tuvieron que ceder parte de la Plaza Elche para poder ampliar el patio. Hicieron un esfuerzo los vecinos porque aquella Plaza Elche se tuvo que ceder al colegio. Y bueno, los barracones yo los he visto y actualmente con el tema de la refrigeración la verdad es que están mucho mejor que en otras instalaciones que son del año 65, que están a 35 grados y la verdad es que el tema del muro, bueno, pues me parece bien que se deje para el mes de Navidad que son y que se descontamine y que aquella pastilla urbanística pues hay que es la única que queda por desarrollar urbanísticamente de la zona. Y en breve, pues bueno, ya se empezará la construcción ahí en los terrenos al lado de la ITV. Y yo el otro día pregunté y me comentaban que este colegio va muy de la mano del Ayuntamiento y sobre todo de la Generalitat, que está muy encima.
1: Jo crec que és un altre exemple d'aquesta paràlisi que viu l'Ajuntament. Vull dir, està, no? Xavier García Albiol i el seu govern ens estem molt acostumades a molta promesa, no? La Focus, la CACI, podem anar fent, té una llista bastant llarga. I sempre acaben sortint coses i no estarà, això no arribarà a temps, això tampoc. Llavors, bueno, és un problema de fa molts anys, l'escola Badalona Port. Entenc la preocupació de les famílies. Tenir un terreny contaminat al costat de les teves criatures no ha de ser agradable, o sigui que tota la solidaritat, però potser ens hem de fer mirar. Xavier García Albiol té 18 regidors i regidores i 18 assessors i assessores. Per tant, una majoria no còmoda, comodíssima. Podria estar fent molt més del que fa. Està pagant factures a 126 dies. Jo, la veritat, Tardeos li surten fantàstics, perfecte, i es munta en 4 dies, però les coses que realment importen a la ciutadania estan paralitzades.
2: Roger?
0: Una miqueta en la línia del que diu la companya, és lamentable, no? Sembla el dia de la marmota, parlar sí. De Badalona Port, parlar de l'escola Ventós Mir, parlar de la piscina municipal, quants anys fa... L'altre dia reversava a Twitter quants cops havia anunciat la piscina municipal.
1: Això és boníssim, també.
0: El 14, sí, sí. El 23, el 26... Bueno, i no arriba. Jo, que estic en el món de la natació del waterpolo, vam anar a la federació i ja ni està ni se l'espera. Vull dir, parlar de piscina a Badalona és lamentable, no? I que Badalona havia sigut una de grans esportistes, inclús olímpics del món aquàtic, havien tingut equip de waterpolo, ja està tot pues, com està, no? Promeses i que mai arriben. Jo l'altre dia no sé veure el reportatge de la Rita Barberà, que no vull comparar-ho, en absolut.
1: A veure, som el mateix partit,
0: no,
1: això.
0: No vull comparar-ho en absolut, però es deia que l'alcaldessa anava inaugurant obres que no eren seves, no? Que eren d'altres institucions. I aquí passa una miqueta, no? La MB va fent coses i veus l'alcalde inaugurant-les, no? Que dius, ostres, em va recordar una miqueta amb el que tenim aquí. I, en fi, és lo de sempre.
1: Política de parador, bueno, una mica, és la sensació.
3: Sí, jo sé, a veure, jo vaig estar a l'Ajuntament del 2007 al 2015 i el tema de Badalona Port ja estava sobre la taula i tot el tema de la descontaminació d'aquell suïd, evidentment, era o sigui, no és una tema fàcil.
1: No ho és.
3: Vale? A més, o sigui, s'havia de descontaminar un solar quan aquella gent encara no volia construir, es va haver de descontaminar una part, o sigui... Ara, jo hi ha un tema també de coordinació que, coi, si estàs treballant... Però és que això ja em sembla ja de sentit comú. És a dir, si estàs treballant en una escola que saps que para durant 2 mesos o 3 mesos a l'estiu, que a més, no sé si és el cas o no, si fan casals d'estiu o no, que això ho pots combinar perquè vagin en una altra banda. Sí. O que... Coi, fes-ho durant aquest període, que saps que no hi ha ningú. Vale? Perquè, a veure, un sol contaminat, mira, mentre no es toca, no hi ha de ser-hi, s'ha de descontaminar, però no hi ha un perill. Ara, en el moment en què comences amb un moviment de terres, doncs pot haver-hi pols, i ja no que hi hagi res contaminat, és que senzillament la mateixa pols, és a dir, si tu has de fer obres al costat d'una escola, i has de fer la part més sorollosa, la part més de moviment de terres i tot això, fes-ho en un moment on no hi hagi activitat docent. Però bueno, això ens ho trobem amb això, amb totes les obres de Francesc Layret, de... Bueno,
0: hi ha avui Via Augusta, no? Que també hi havia hagut aquesta improvisació.
3: És que clar,
0: Via
3: Augusta, ara que comencen les escoles...
4: El solar ja se descontaminó donde tiene que ir la nueva escuela por Badalona y quien tiene que hacer la nueva escuela es la Generalitat. ¿A qué estamos esperando?
0: Siempre pelotas fuera.
4: Sí. No, siempre pero pelotas si fuera. Llevan, si el colegio lleva allí 20 años ya. Y es lo que dice Mercé, exactamente. Allí, efectivamente, se había componentes químicos, como el tolueno, y efectivamente...
3: Mientras como que toda no haya, la zona.
4: Como toda la zona de que había allí, donde se hicieron los pisos, y ahora está pendiente pues edificar este colegio, y se va a hacer, y se hará...
0: Es que hace muchos años están estos componentes químicos, y se está improvisando. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se ha previsto
4: antes?
0: Bueno,
4: porque
0: antes?
4: Todo judicializado. La fábrica Badrinas, con el tema de la reparcelación, como dice, que era un tema muy complejo, habría que... Y entonces ha estado judicializado, y por eso es la última pastilla urbanística que falta por desarrollarse. Ahora ya, una vez, como la justicia va tan lenta y todo, pues entonces empezaremos ya a solucionar los temas que no ha habido otros gobiernos que lo hayan solucionado. Muchas reuniones con vecinos, pero al final no desencallaban temas ningunos.
3: A veure, en aquest cas, si hi havia un tema judicial, no podien desencallar tampoc.
0: I desencallar tampoc està un.
2: Sí que és el que hi ha d'altres obres que sí que estan en marxa. Ara comentàveu el tema de Via Augusta, que recordem que a partir d'avui els vehicles privats poden utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta. És un carril que continuarà sent exclusiu per autobusos en hores punta, però entre les 7 i 9 i mitja del matí i 4 i 6 de la tarda, doncs coincidint amb les franges d'entrada i sortida a les escoles, no? Ara que s'agreuja, s'incrementa aquesta mobilitat, doncs posen aquesta facilitat per evitar reduir les molèsties que puguin estar ocasionant aquestes obres. I a banda dels treballs a Via Augusta, sabem que també s'ha de fer aquest carril, que va des de, cap a Montgat, per alleugerir el pas mentre es fan aquests treballs a Francesc Layret, que precisament ahir vam parlar amb l'alcalde, que va confirmar que a partir del 22 de setembre començarà aquesta segona fase de les obres que afectarà el tram entre la plaça de la Vila, Centre Cultural El Carme. Ho va dir a l'entrevista, prevista, diu que unes obres que coincidiran durant uns dies les obres del primer i segon tram, i el projecte, com diu, que renovarà completament la plaça de la Vila, i aquestes obres també implicaran modificar el recorregut de la cavalcada de Reis. Recordem el que ens va dir l'alcalde.
6: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila es reforma tota sencera.
2: O sigui, aquesta era una llarga reivindicació, no?, la pacificació Francesc Layret. Com valoreu aquesta obra que finalment s'ha materialitzat o s'està en procés?
1: Jo crec que és un despropòsit. O sigui, és una falta de planificació, i parla de la cavalcada de Reis. Mira, a mi la cavalcada de Reis ara mateix és el que menys em preocupa com a persona que agafa l'autobús cada dia. O sigui, ja és prou drama, no?, que hagin desviat totes les línies d'autobús, com perquè ara, a sobre, el carril bus que tenim a la Via Augusta estarà ocupat per cotxes privats. O sigui, aquí, realment, o sigui, qui està planificant? O sigui, no hi ha una mente pensada Santi darrere, vull dir, no ho sé, jo, la veritat és que m'ha sorprès moltíssim. Bueno, ja no hauria de sorprendre aquestes alçades, però hosti, potser no ho sé, vull dir, jo, de veritat, no pot ser.
0: Jo és improvisació pura
1: total,
0: i dura. O sigui,
1: total.
0: El que ha passat aquest cap de setmana, dir, ostres, perdoneu, comencen les escoles i com ho farem la que es liarà, doncs mira, a algú se li va ocórrer això a última hora, però ja et dic, el cap de setmana, vull dir, es nota que ha sigut improvisat a últim
1: moment.
0: I que
1: són 18,
0: tio, sí,
1: no hi ha cap que pensi. O sigui, és...
3: A veure, jo si em permeteu explicaré una anècdota. Jo era regidora del districte i en el seu moment em vaig oposar a la peatonalització de Francesc Layret en aquell moment, perquè es volia peatonalitzar Francesc Layret quan el lateral de l'autopista encara no estava adequat direcció Barcelona. I jo veia impossible que es pogués utilitzar... que es pogués desviar el trànsit. O sigui, el que deia, a veure, ens hem d'esperar, hem de tenir el lateral de l'autopista, perquè part del trànsit que baixa a Badalona el puguem desviar direcció Barcelona per dalt abans de plantejar-nos fer res. I segurament potser hem de començar primer amb les obres del carril bus i tot això, i després anar cap a baix. Però clar, jo crec que tot s'ha fet al revés. La primera fase ens van dir que per Sant Joan havia d'estar acabada, que a més dius, tornem-hi, cal per festes de maig? No es podia començar després? Unes obres que en teoria tenien una durada curta. Dius, planifica i mira que determinats grans esdeveniments de ciutat no els enganxis pel mig quan tens tot l'any per fer-ho, no sé. Per mi és un exemple més de...
4: Tal y como dijo el alcalde, exactamente, son unas obras de corta durada, que alrededor de 4 meses, y no, yo esta mañana no he visto ningún caos ni ningún problema. Al contrario, yo lo que quiero hacer alguna sugerencia, que tenemos la mala costumbre de llevar a los niños al cole, dejar el coche en doble fila, pero no lo digo en el centro, sino en todos los barrios.
3: No, a ver, això és evident.
4: El petó y adeu, yo creo que si tú ves al niño como entra dentro del colegio, lo considero que es viable. Pero el dejar los coches en doble fila y este mal hábito, la verdad es que hay que ser un poquito también más responsable, ir con tiempo, y estacionar el cotxe i poder estar con tu hijo a la entrada de los coles. También eso ayudará mucho al tráfico.
1: O portar el teu fill a l'escola del barri que no s'agafa el cotxe. També és una altra...
3: Però a veure, però si això que portem anys no ho hem aconseguit... O sigui, això ho tenim i és estructural i s'ha d'anar treballant, d'acord, però és que
0: és difícil,
3: es volatilitzarà d'un dia per un altre.
0: És impossible.
4: És molt difícil.
2: Si us sembla, canviem de qüestió, perquè el PSC ha denunciat que l'Ajuntament de Badalona és el consistori de Catalunya i el segon de l'Estat que més tarda a pagar els seus proveïdors. Escoltem el president del grup municipal, Fernando Carrera.
7: És un desastre perquè vol dir que si ets autònom, ets una petita empresa que no tens capacitat suficient com per aguantar vora 6 mesos sense cobrar, pots acabar cabrant si vens a treballar a Badalona. I això és un desastre perquè fa segur que moltes empreses, que molts autònoms decideixin no ofertar els seus serveis a aquesta ciutat.
2: Segons els socialistes, aquest 2026 el període mitjà de pagament a empreses de serveis ha arribat als 169 dies, aproximadament. El govern municipal, però, dona una lectura diferent de les dades, defensa que actualment les operacions ordinàries presenten una ràtio d'uns 35 dies, però assegura que la mitjana es dispara per una desena d'operacions antigues, caducades i pendents de pagament, algunes procedents, segons afirmen, de mandats anteriors. L'Ajuntament assegura que també que durant els últims mesos s'han pagat factures pendents per valor d'uns 60 milions d'euros i que la situació s'hauria de normalitzar, si tot va bé segons el previst, cap a finals d'any. Més enllà de la batalla de xifres entre govern i oposició, no sé, la qüestió és clara, no? Què significa per a una empresa haver d'esperar mesos, no?, per cobrar de l'administració, sobretot les pimes, petites i mitjanes empreses?
3: Pues pot significar quebrar i anar tothom al carrer.
0: Bueno, de fet, és un dels motius pels que a vegades licitacions queden desertes, no? Al final, qualsevol es posa, no?, a concursar aquí a Badalona, si saps que cobraràs, vés a saber quan, no? I això... El que no val és, no, estamos en ello. Ostres, està a punt d'acabar una legislatura majoria absoluta, amb 18 regidors. Per tant, a mi em sembla que aquí excuses poques valen.
4: Bueno, lo que está claro es que lo que se ha heredado de los contratos que estaban caducados, tal y como dice el equipo de gobierno, pues efectivamente ahora con los nuevos contratos ya licitados y en marcha están en un periodo de pago de 35 días, tal y como dice. Entonces es una situación que se tiene que ir regularizando y la verdad es que no es que sea un tema para que el principal partido de la oposición esté... Hay otras cosas más importantes en la ciudad.
0: Hombre, que el ayuntamiento no funcione, yo creo que es algo lo suficientemente importante.
4: Sí, el ayuntamiento sí que está empezando a funcionar, porque tal y como lo encontramos, que estaba en menos 30 negativo, como dice el señor...
0: No entiendo lo de menos 30
1: tenim
0: negativo, no había dinero.
1: 342 millones de euros al calaix, 342 millones al estar.
4: De esto habla el primer partido de la oposición, de la maquinaria, del ayuntamiento, que hemos hablado muchas veces.
3: Pero es que yo creo que a vegades tenim una mica d'amnèsia, sí. Porque sembla... que hagueu acabat d'aterrar i no hagueu governat mai. Els anteriors mandats, quants n'heu fet d'anteriors mandats? Quants anys heu governat?
1: Quants anys porta Xavier García Albiol com a regidor? Des del 91, eh?
3: Uns quants. Jo crec, hi ha un moment que les excuses s'acaben. És a dir, tu pots dir, això ve del mandat anterior, quan portes un mes, dos mesos, tres mesos, sis mesos, un any. Vale? Però és que, coi, aquí estem ja per 3 anys i pico. I, a més, alguns dels mandats anteriors també són d'ell. És que, clar, a mi aquesta excusa no em serveix. Dos, això és un símptoma més de lo malament que està la maquinària de l'Ajuntament. I això fa que molts problemes que té la ciutadania no es puguin solucionar. I el fet que l'Ajuntament tingui milions al calaix, que no pagui a les empreses, moltes de Badalona, i que no inverteixi en altres coses, és un problema i ens afecta a tots.
2: Doncs queda clar i aprofitem també per tractar un altre tema, en aquest cas que han posat també sobre la taula els partits de l'oposició, el nou contracte de neteja. Parlem un nou contracte que està en fase de desplegament i que ja ha generat polèmica en un punt concret de la ciutat, al barri del Manresà. Actualment, en un solar municipal d'aquest barri s'estan preparant ja des de fa temps tots aquests camions i contenidors que van arribant abans de distribuir-los per tota la ciutat, però els veïns de la zona Girona es queixen dels sorolls, el pas continu de vehicles pesants per la zona que malmeten doncs, les voreres i que està provocant afectacions en alguns carrers. Des d'Esquerra Republicana ja han recollit totes aquestes queixes, juntament amb Comuns i el PSC presentaran, han anunciat aquesta moció al ple perquè es traslladi aquest espai en un solar de la zona del Vecín per evitar que provoqui aquestes molèsties. Escoltem el president del grup municipal, Àlex Montornès.
8: Són vehicles molt pesats, sobretot. És una zona que està pacificada i, per tant, que el paviment és per caminar, no per vehicles pesats, i, per tant, el pes d'aquests vehicles està trencant les rajoles, està trencant el mobiliari urbà, com que és molt estret, han tirat a terra un fanal.
2: Ahir li van preguntar per aquest tema a l'alcalde Xavier García Albiol, que va defensar que aquesta ubicació és provisional i que només s'utilitzarà durant el desplegament d'aquest nou contracte. Com que no opineu al respecte? Es podia haver triat una altra ubicació? Enteneu les queixes dels veïns?
1: Jo, aviam, estem parlant d'un megacontracte de 500 milions d'euros que Xavier García Albiol, vull dir, no, va fer el gran anunci i va presumir i tal. I després el que estem veient és que hi ha una improvisació i a darrere és flagrant. O sigui, què vol dir que no estava contemplat que camions pesants que fan soroll, que molesten els veïns i les veïnes han d'estar al costat de les cases, a sota les seves finestres? Això no s'entén. Ara, no, donar-los un espai a prop del vecín, això no estava contemplat, això, dintre del mateix, i així també discrepo amb Esquerra Republicana. Discrepem, vamos. La cosa és que en aquest contracte ja estava contemplat en el lot 1 que l'empresa havia de contractar, havia de llogar un espai per tenir això, i no ho ha fet, i l'Ajuntament ara, no, buscarà un pla alternatiu completament improvisat. Jo, la veritat, és el que deia, manca de planificació i no hi ha ningú pensant.
0: Bueno, hi ha altres qüestions. Jo he vist que Progrés en Conquista han ampliat contenidors i està al costat d'un pas de zebra. O sigui, a mi m'explota el cap com poses contenidors que la gent creuant, o sigui, sí. Hi haurà un accident en 3, 2, 1. Vull dir, no es tracta només de posar més contenidors, es tracta de planificar de com ho fem, on ho fem i d'una miqueta més enllà, no? Hi ha una altra cosa, que tota Europa funciona i aquí es veu que no pot funcionar, que no vaig arribar a entendre quan es va llistar el contracte, que és el tema dels contenidors soterrats. Evitant olors, impacte visual, ostres, cada vegada ara hi ha els de fa 20 anys no són els d'ara, no? I viatges per tot Europa i en contenidors soterrats. Però és igual, això ja està aprovat i són els que tenim. Però vaja, jo crec que s'està improvisant i que s'hauria de fer un estudi més seriós de com s'ha de desenvolupar i aplicar aquest contracte neteja.
3: Amb el tema de contenidors soterrats, tècnicament no estan funcionant i el desplegament és molt més car, a part aquí hi ha problemes d'olors. Una altra cosa és el nord d'Europa, amb temperatures segurament més fredes, és una altra història, però de fet, no només a Badalona, sinó a molts llocs, els contenidors soterrats s'han abandonat, perquè aparentment semblen una bona idea, però després... Bueno, sí, però és molt més car i donen problemes... I amb noves implantacions doncs pràcticament no s'utilitzen a Badalona, de fet s'han tret a molts llocs. És complicat, és molt complicat i a veure, i el tema de contenidors, jo he sigut regidora de districte i és una de les coses més complicades.
0: És complexa.
3: Entre això i l'esporga dels arbres sempre trobes... Però, o sigui, dir ampliaré els contenidors és molt fàcil.
0: Clar, no, però no, totalment.
3: Però on els poses? Davant de la totalment. Porta de no sé qui, aquest no sé quantos... Bueno, és...
2: Però ho heu notat ja? El contracte de neteja s'ha notat? Badalona està més neta?
1: No. Gens, no. Y es sorprendente, 500 millones.
4: Bueno, como tal y dijo el alcalde, se está ahora desplegando todo el operativo. Ya se están instalando los chips, que son los sensores de la capacidad de los contenedores. Y la maquinaria está llegando, los nuevos vehículos, y en las próximas semanas ya se está viendo una mejora importante, sobre todo en los desbordes.
1: ¿Dónde se está viendo? Porque yo no la he visto, de verdad, no se ha visto al centro y...
4: Pues lo que no puede ser en el centro es que si hay un horario establecido, porque ahí el sistema de recogida es de colocar el contenedor, a veces vemos que a las 6 de la tarde ya tenemos allí bastantes bolsas de basura, y es lo que decía, hay que mirar de adaptarse a los horarios para evitar molestias con los vecinos. Pero en rasgos generales, en las próximas semanas vamos a ver los baldeos de agua, ya se están viendo por las calles, cuando era un tema que los vecinos lo solicitaban, y se está haciendo la contratación de nuevos barrenderos, de nuevo personal, y tiene que ser, es una de, el contrato tiene que funcionar efectivamente pues en las próximas semanas ya al 100%.
0: És de sentit comú, això de dir les pròximes setmanes o ja. Sí. És mentida, sí. Per què és mentida? Perquè s'han de contractar més de 100 persones i això pues, requereix un temps, s'han de comprar un munt de camions, fer un camió d'escombraries, la majoria d'empreses que es dediquen a carrossar-los triguen pràcticament un any, vull dir, això triga uns temps que sí o sí ens haurem d'esperar, vull dir, a tots ens encantaria que aquest contracte de neteja es desplegués d'avui per demà, però és una qüestió que és impossible per qüestions objectives.
3: Però és que jo crec que aquí han pecat de voler fer el gran anunci i han generat unes expectatives que, bueno, jo és que vaig al·lucinar quan ho vaig veure, que són impossibles, perquè tens un material... O sigui, no hi ha 100 camions de la neteja amb un concessionari esperant a que Badalona liciti el seu contracte. Per tant, hi ha d'haver un canvi gradual... I quan hi ha aquests canvis, moltes vegades és quan tot és més caòtic, perquè no has eliminat el sistema vell i no has acabat d'implantar el nou. Per tant, voler generar una expectativa des del minut zero, que seria meravellós, no és veritat. D'aquí un any, segurament... o d'aquí 6 mesos, segurament serà molt millor del que hi havia, perquè evidentment anem amb un sistema caducadíssim, material superantics i tal, però és que ha generat una expectativa que no es complirà.
2: Bé, ens quedem sense temps i un dels temes que també volíem tractar era avui la crisi migratòria de Ceuta. És un tema molt ampli, molt complex. L'última notícia que sabem és que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat avui que les xarxes socials van ser la clau i el detonant últim que va causar la crisi migratòria a finals de juliol a Ceuta. Afirma que no poden certificar qui hi ha darrere d'això i qui ha estat ha reconegut. Sigui com sigui, recordem que també l'Audiència Nacional ha decidit d'investigar l'entrada massiva irregular produïda els dies 30 i 31 de juliol des del Marroc. La jutgessa considera que els fets podrien haver afectat greument la integritat territorial d'Espanya i, paral·lelament, el govern espanyol té també previst desclassificar documents relacionats amb aquesta crisi migratòria. Per tant, una pinzellada molt ràpid abans d'acabar sobre aquest tema.
1: Ceuta molt ràpid.
2: Un titular molt ràpid, acabem.
1: Aviam, quan la teva política migratòria es basa únicament a la militarització i a l'externalització de la frontera amb un país veí, un tercer, que a més està sota una dictadura, acaba amb una tragèdia humana. A més, la crisi migratòria són 145 persones mortes i bueno, tota aquesta crisi que estem.
0: Doncs res, és un problema d'una complexitat brutal que esperem que aquesta desclassificació de documents i aquesta investigació de l'Audiència Nacional doncs aporti una miqueta de llum al que ha passat.
2: No sé.
3: Igualment, ara jo crec que al final ens veurem abocats a negociar amb Marroc, és a dir, ens agradi o no ens agradi, toca negociar amb Marroc.
4: Que la jueza María Tardón investigue y si hay que depurar responsabilidades que se depuren.
2: Moltes gràcies a tots quatre, al Jorge, la Cristina, la Mercè i el Roger, per ser avui aquí al Badalona Matí. Nosaltres, com sempre, ens acomiadem a aquesta hora dels telespectadors de Televisió de Badalona i al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. El Badalona Matí continua fins a les 12 del migdia. Que vagi molt bé.
9: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
10: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
11: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
12: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
14: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
2: 10 i un minut, fem aquest repàs a l'actualitat de la jornada. Prop d'un centenar de docents es manifesten en aquest primer dia de curs escolar a la B20. Des de 6:45 del matí, durant una hora, els docents han aturat el trànsit a l'altura de Santa Coloma de Gramenet per reclamar al departament que segui a negociar millores de les condicions laborals, reduir la ràtio, incrementar els recursos per a la inclusiva, però també incrementar les aules d'acollida són algunes de les reivindicacions del col·lectiu que ja apunten a un curs calent pel que fa a les protestes. Escoltem la Maria de la Fuente de la USTEC al Barcelonès Nord i Gaby Ramírez de la Intersindical també de la comarca.

0: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
1: No hem pogut escoltar aquestes persones que ara us dèiem, la Maria de la Fuente de la Usteca, el barcelonès, i el Gavi Ramírez. L'intentarem recuperar, sí, com sigui, hi ha altres titulars de la jornada. I una altra demanda del professorat és la climatització de les aules. Tuti García.
2: Sí, una preocupació que comparteixen amb la Federació d'AFES de Badalona i que la Generalitat ja s'ha compromès a resoldre. Precisament ahir el president Salvador Illa, en una entrevista a Catalunya Ràdio, anunciava que les pròximes setmanes et donarà a conèixer un programa per combatre la calor a les aules.
3: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb convivència. I no només a l'àmbit escolar, sinó també a un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències per gent gran, on els efectes del canvi climàtic, que encara alguns neguen, hem vist aquest estiu, que s'han d'abordar amb el que es diu polítiques d'adaptació.
1: L'AFA de l'Escola Badalona Por atura en una acció de protesta els treballs de descontaminació del solar adjacent.
2: Els membres de l'associació han acordat en una reunió amb regidors de l'Ajuntament i l'empresa privada que fa les tasques al solar ajornar les obres fins les vacances de Nadal.
1: Tot plegat, asseguren les famílies, garanteix la protecció de la salut dels més de 200 alumnes que avui dimarts comencen el curs. En parla el membre de l'AFA Badalona Por, Héctor Manteca.
4: Gràcies a la intervenció de les famílies avui hem aconseguit para que comencin aquestes obres de descontaminació i podrem tindre un inici de curs normal per als nens dins de la nostra normalitat, que és dels barracons, però que podrem començar amb tot el que implica per a molts, que és el seu primer dia d'escola i que podran gaudir aquest dia com tenen que gaudir.
1: A tot això, el professorat dels centres educatius d'arreu de la ciutat ultima els darrers preparatius per rebre l'alumnat aquest nou curs.
2: Més d'un miler d'estudiants tornaran a retrobar-se a les aules amb companys i docents al Col·legi Badalonès. Des d'infantil a batxillerat, avui dimarts, alumnes i mestres reprendran la seva rutina.
5: Tenen la rebuda del seu respectiu tutor o tutora, també hi ha el cap d'estudis, i es torna a fer una mica la benvinguda, no? Perquè també se sentin acollits. I després, al cap d'una estona, arriben la resta d'alumnes i ja, doncs, ja es fan les activitats de coneixença, de benvinguda entre tots. Cada any és com un repte nou i realment, com que venim de les vacances i venim amb energies renovades, sí que és veritat que tenim molta energia, molta il·lusió i posem moltes ganes perquè cada curs sigui millor que l'altre.
1: Eren les paraules de la sotsdirectora del Col·legi Badalonès, Margarida Dunjo. I recordem que a partir d'avui els vehicles privats poden utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta.
2: Ara bé, el carril continuarà sent exclusiu per autobusos a les hores punta. El matí serà de 7 a 2, quarts a 10 i de 4 a 6 de la tarda, coincidint amb les franges d'entrada i sortida de les escoles.
1: Les obres de Francesc Layret entraran a la segona fase aquest mes de setembre, segons l'alcalde Xavier García Albiol.
2: La pacificació del centre avança i a partir del 22 d'aquest mes l'actuació arribarà al segon tram de la via que afectarà la plaça de la Vila. Ho explicava l'alcalde aquí a l'entrevista del Badalona Matí, on també ha avançat que el projecte inclou la reforma de la plaça i afectarà el recorregut de la cavalcada d'enguany.
6: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà a ser una fase que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila es reforma tota sencera.
1: El PSC denuncia que l'Ajuntament de Badalona és el consistori de Catalunya i el segon de tot l'estat espanyol que més tarda en pagar els proveïdors.
2: El govern defensa que actualment les operacions presenten una ràtio de 35 dies, però que la dada s'eleva degut a una desena d'operacions caducades i pendents de pagament corresponents, diu al govern anterior.
1: Els socialistes, però, assenyalen a la gestió de Xavier García Albiol, assegurant que pot suposar un problema greu per a autònoms i petites empreses. Escoltem al president del grup municipal del PSC a Badalona, Fernando Carrera.
7: És un desastre perquè vol dir que si ets autònom, ets una petita empresa que no tens capacitat suficient com per aguantar vora 6 mesos sense cobrar, pots acabar quebrant si vens a treballar a Badalona. I això és un desastre, perquè fa segur que moltes empreses, que molts autònoms decideixin no ofertar els seus serveis a aquesta ciutat.
1: Esquerra Republicana demana que l'operativa del nou contracte de neteja es traslladi del barri del Manresà al Vecín.
2: Actualment, els nous camions i contenidors arriben a un solar municipal d'aquest barri per preparar-los abans de repartir-los per la ciutat. Els republicans s'han reunit amb entitats veïnals que es queixen dels forts sorolls i que el pas continuat de vehicles pesats està fent malbé alguns carrers.
1: Esquerra, Comuns i PSC presentaran una moció al pròxim ple perquè aquestes feines es traslladin a un altre solar més allunyat d'un nucli veïnal.
8: Són vehicles molt pesats, sobre sobretot, és una zona que està pacificada i, per tant, que el paviment és per caminar, no per vehicles pesats, i, per tant, el pes d'aquests vehicles està trencant les rajoles, està trencant el mobiliari urbà, com que és molt estret, han tirat a terra un fanal.
1: L'Ajuntament reclama a Rodalies que adopti mesures per posar fi al soroll que provoca un comboi ferroviari aturat a l'entorn de l'antiga fàbrica Mobba.
2: Segons els veïns, davant del carrer d'Eduard Maristany, entre els carrers de Marina i de Colom, el soroll és especialment molest durant la nit.
1: El consistori ha demanat explicacions a Adif, que ha informat que el tren es troba en aquest punt fent proves tècniques. I en plana cultural, l'artista Elena Cabezas ens proposa endinsar-nos al món oníric del subconscient en la seva darrera exposició, Somnis, mostra retrospectiva.
2: La mostra que recull la trajectòria de la pintora autodidacta es pot visitar a l'Espai Cultural per tu fins al 27 de setembre.
1: Per a Elena Cabezas, el món dels somnis va més enllà de la fantasia i assegura que de vegades costa establir un límit entre el que és realitat i subconscient.
9: Lo que representa per mi els somnis, que per a mi és una altra realitat, està en una altra realitat. Que no sé lo que es realidad, si es el que vius o lo que somies. Tots són fragments de somnis, imatges que jo trec de les meus somnis. Aquest món que quan te fiques i vas entrant dins no saps a on vas a parar.
1: I en esports, la Sisa Joventut celebrarà aquest migdia el seu habitual Media Day, la trobada amb els mitjans de comunicació prèvia a la Lliga Catalana que arrenca dimecres a Tarragona.
2: Els verd i negres són conscients que hi ha un títol en joc i volen fer un salt endavant, tot i la manca de joc interior que hi ha a causa de la lesió de Tomic i la no arribada d'un altre interior que s'ha de fitxar. Qui sí que juga amb la penya és Àlex Reyes, que valora que el que suposa jugar al costat de Ricky i la Provítola.
10: Jugadores de grandísimo nivel, no hace falta que diga absolutamente nada, ya se ven los partidos, el talento que tienen. Por supuesto, para mí, pues una grandísima noticia. Jugadores como yo, tiradores, que necesitamos de buenos pases, buenos bloqueos. También tampoco me quiero olvidar de Ante, de Simon, de Lude, de los tantos jugadores que son de auténtico nivelazo. Así que bueno, para mí una grandísima noticia, ya te digo, con ganas de ayudar todo lo que pueda.
1: I el Sigul afronta una temporada amb molta il·lusió en la qual espera tornar a ser un equip competitiu capaç de lluitar per pujar de categoria.
2: El conjunt badaloní espera deixar enrere tots els problemes que va patir el curs passat, on cal recordar que va haver de lluitar fins a última hora per no baixar de categoria.
1: És per això que ha mirat de confeccionar un equip de garanties i que pràcticament és nou al 100%. Escoltem la migcampista Clàudia García.
11: Nosaltres hem estat vinculades a un altre club fins fa pràcticament menys d'una setmana. Llavors, això a nivell mental passa factura. O sigui, ha sigut una pretemporada que realment només hem fet dos partits i llavors venir aquí i el nivell que hem donat ha sigut molt alt. A nivell d'exigència era el nivell que se'ns demanava. Llavors, penso i els he dit que si aquest és el nivell i a mesura que anem jugant continuem amb aquest nivell i a més l'augmentem perquè l'augmentarem, farem coses molt guais.
1: Moment de conèixer la previsió meteorològica. Luismi Pérez, bona tarda.
12: Bon dia, una situació una altra vegada molt calorosa avui a les comarques metropolitanes, però s'ha de dir que s'acaba el bròquil, perquè en vista demà la cosa canviarà i d'una forma molt radical. Ara en parlarem. De moment, avui, aquesta temperatura que torna a despertar molt i molt suau, molt xafogosa. Al Vallès, entre els 20 i 23 graus, també a la plana penedesenca. A prop del mar ja són 24, 26, 27 graus, fins i tot els que ja tenim a moltes viles del Barcelonès i del Maresme. Hi ha alguns núvols baixos escampats poc importants i aquesta tarda es formarà alguna tempesta que anirà viatjant ràpidament des de Montserrat i el Penedès cap a la costa, però de moment avui ha d'acabar plovent poc. En canvi, aquesta matinada i sobretot demà dimecres al matí compta amb les tempestes fins i tot severes que hi haurà justament a l'àrea metropolitana amb una baixada de temperatura. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Gràcies, i ara és el moment de conèixer quin és l'estat a la xarxa viària avui que hi ha jornada de vaga i es preveu una jornada complicada. Roger Serra, bon dia.
13: Hola, què tal? Bon dia. Sí, ho ha estat sobretot a primera hora del matí en diversos punts, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, tallats al trànsit i que certament han complicat força la circulació. Les bones notícies serien que ara mateix, en principi, que en tinguem constància, no hi ha cap punt tallat a causa d'aquestes manifestacions. I, de fet, el trànsit està millorant a les vies que s'han vist afectades. Per exemple, La C32 ha estat tallada força estona a l'altura de Mataró en tots dos sentits de la marxa. Ara l'autopista ja és oberta i com a molt trobarem un pèl de lentitud ja a la zona de Vilassar i més endavant a l'altura de Premià. Trànsit lent venint cap a Barcelona són les restes d'aquest tall de la C32. Com dèiem, l'autopista ja és oberta al trànsit. També tenim oberta la Pota Nord, la B20. Aquesta via ara mateix va molt fluida i passa el mateix amb la Ronda Litoral. Ha estat tallada força estona, ara ja la tenim oberta a la circulació. Acabem parlant, però, d'aquest avariat que encara hi és a l'autopista C31, molt a prop de Badalona i que talla carril en sentit Barcelona. Aquí hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. És tot des del Servei Català de Trànsit.
14: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona, del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
15: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
16: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opus Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
17: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Un minut i arribem a 11:15 del matí. Seguim aquí al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona i a aquesta hora volem parlar de la situació a Ceuta, una situació complicada la que viu la ciutat autònoma. Milers de persones que esperen ser acollides en centres que, per cert, estan saturats i que no saben cap a on han d'anar. A tot això, el govern de Pedro Sánchez ha aprovat, ho feia la setmana passada, un pla d'emergència dotat amb 309 milions d'euros amb mesures urgents per pal·liar aquesta crisi migratòria. I tot plegat enmig d'un xoc de versions sobre el que està passant a Ceuta i sobre l'informe que situa el Marroc com a autor de l'entrada massiva de migrants. En parlem de tot plegat amb l'advocat de l'associació Noves Vies, l'Albert Parés. Bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
1: Albert, aquest ball de xifres, pel que fa als menors i a les persones en general que encara són a Ceuta, el president del govern espanyol apuntava a 5.000 les persones que encara serien a Ceuta, mentre que el vicepresident de la ciutat autònoma, Alejandro Ramírez, doblava aquesta xifra. Vostès estan en contacte amb associacions que estan treballant sobre el terreny?
18: La veritat és que hem tingut un contacte molt puntual, val? Però no podem dir que ha tingut un contacte així més aviat assidu i continuat. Ha estat molt puntual i, per tant, el tema de les xifres sí que nosaltres no podem dir res perquè no ho desconeixem.
1: Com valora aquesta situació que viu Ceuta? Com és realment aquesta convivència, no?, entre ceutins i migrants?
18: A veure, ara, suposo jo que no ha de ser una situació fàcil, perquè de cop i volta que en un lloc tan relativament petit accedeixin tantes persones que no coneguin absolutament res de la ciutat o de la zona on estan vivint, m'imagino jo que no ha de ser fàcil, mal, en aquest sentit. A nivell polític, de parlar de responsabilitat o si és Marroc o què ha passat aquí, jo penso que nosaltres no tenim aquesta capacitat per saber-ho. Avui ha sortit aquesta notícia, doncs, que hi haurà aquesta investigació i a veure què ha passat, però m'imagino que no ha de ser fàcil, però clar, el tema de la immigració és que, tal com està el món actualment, sempre n'hi haurà.
1: Jurídicament, com s'explica, no?, el que està passant? Es parla de crisi migratòria, però és un 3 en 1, no?, perquè també és una crisi humanitària i una diplomàtica entre Espanya i el Marroc, podríem dir. Això ho complica tot.
18: Mira, jo particularment la primera sensació que tinc és que, clar, com que des de la Unió Europea el que s'estan fent és externalitzar les fronteres, que implica que països fora de la Unió Europea ja han d'impedir que hi hagi immigració a nivell europeu. Per tant, vol dir que hi ha uns ingressos que es fan a països que no són de la Unió Europea. podria ser per un costat que Marroc, per exemple, reclamés més diners perquè puguin impedir que aquesta arribada i que puguin continuar fent aquestes externalitzacions a les fronteres. Podria ser un motiu, perquè no, jo no ho desconec, no, evidentment, però bé, aquest seria potser la primera hipòtesi. I després, no hem d'oblidar això que has dit ara, no, el tema de la crisi humanitària. Al món, amb les desigualtats que hi ha, la gent el que vol, però és que això és des de la prehistòria, la persona humana sempre el que vol és viure en unes condicions més dignes. Per tant, què farà? Viatjar, moure's i anar allà on pensa que potser pot viure en millors condicions. I, per tant, la migració n'hi haurà sempre.
1: Sí que és cert que s'han produït diverses mobilitzacions ciutadanes, no?, per la situació que estan vivint, també ha afectat econòmicament a molts negocis a la zona.
18: Sembla ser que sí. Vull dir, el que passa és que hem d'anar en compte també perquè a vegades a nivell d'imatges o vídeos que puguin circular, fins a quin punt realment hi ha hagut aquestes situacions, no? Us desconec i vull posar-ho molt en dubte, jo.
1: És una frontera complexa, Albert, la del Marroc jurídicament. Ho dic perquè és una frontera exterior de la Unió Europea, el nord d'Àfrica, això la fa més complexa.
18: Sí, evidentment que sí. Vull dir, tota la... Clar, hem de pensar que tot Àfrica va a parar al Marroc per després poder entrar a Europa. En aquest cas seria Espanya. Per tant, el Marroc és el lloc on Europa vol que impedeixi aquesta arribada a Europa. Però clar, és que és completament impossible i arribaran sempre, de les maneres que siguin, però sempre acabarà arribant immigració.
1: Una de les qüestions més sensibles és la dels menors que han arribat sols. La legislació espanyola, què diu que s'ha de fer amb aquests menors? Es poden retornar immediatament al Marroc?
18: Això és rotundament fals. S'ha dit molt per part de polítics o algunes persones. I a veure, la normativa és molt clara respecte als menors o aquelles persones que manifesten que són menors d'edat. És a dir, la llei diu que una persona que manifesta que és menor d'edat i que aparentment pot ser menor d'edat, o bé perquè disposa d'un passaport o algun document que l'identifica com a menor d'edat, no se'l pot retornar així com així i que torni al Marroc de manera immediata, no. Aquesta persona ha de ser acollida, en aquest cas, per Espanya, per les comunitats autònomes que siguin corresponents, on es reparteixin, i a partir d'aquí es valorarà si és millor pel menor retornar al seu país d'origen o bé que es quedi aquí. I s'ha de valorar quina situació econòmica, formativa, d'inserció laboral, del mercat laboral, etc., convé per aquest menor. Si pot tornar al Marroc perquè està en plenes condicions de drets, o bé és millor que es quedi aquí.
1: Divendres passat ens assabentàvem de la mort d'un migrant de 17 anys en un centre de menors a Ceuta per complicacions associades a la diabetis que patia. Es fa control o seguiment mèdic? És responsabilitat d'algú fer aquest seguiment?
18: Clar, en el tema dels menors tenen dret a l'assistència sanitària, com qualsevol persona aquí en l'estat espanyol, i per tant ha de ser atès de manera immediata i ha de rebre tot aquest tipus d'atencions. Què ha passat exactament aquí? Òbviament jo ho desconec, però bé, s'hauria de veure quin tipus de negligència hi ha hagut aquí, però sí que evidentment és greu que hagi passat aquest fet.
1: Perquè quina diferència hi ha entre una devolució, un retorn i una expulsió, no? Perquè són conceptes que repetim molt aquests dies, però no sé si entenem què vol dir ben bé cada cosa.
18: Sí, una cosa és l'expulsió. L'expulsió és la figura, diguem-ne, que es pot entendre més clàssicament, que és aquella persona que està en situació irregular a l'estat espanyol i se li obre un procediment d'expulsió i se l'acaba expulsant, doncs retornant al seu país. Retorn és aquella persona que arriba amb una frontera a l'aeroport, per exemple, i que se li diu, mira, no reuneixes les condicions per entrar perquè el visat, el que sigui, o perquè no reuneixes els mitjans econòmics, el que sigui, i llavors has de retornar al teu país d'origen. Devolució es dona en els casos de persones que arriben amb patera, generalment, d'acord? Que entren en un lloc que no sigui no fronterer, sinó que no sigui la frontera admesa formalment, d'acord? I després, per últim, tenim la repatriació, que és en el tema de menors no acompanyats, que són retornats, però, repeteixo, perquè s'ha acreditat i s'ha demostrat que el seu país està en millors condicions. Llavors, en aquest cas, és una repatriació.
1: I, Albert, si ens referim al dret d'asil, què passa amb aquelles persones que demanen dret d'asil o protecció internacional en arribar? El Col·legi d'Advocats ha establert mesures específiques per casos més vulnerables.
18: Sí, el dret d'asil és un altre món dins del món de la immigració, i ara sí que amb aquesta nova normativa europea haurem de veure com s'acaba tramitant. La intenció és que tot s'agilitzi tot molt més, si no recordo malament, no sé, en poques setmanes o mesos, això es vol que es resolgui. Però, evidentment, quan una persona manifesta que vol sol·licitar protecció

0: de negociacions i sobretot a nivell polític de dir què es pot fer. Però vull dir, una sentència que que sancioni, per dir-ho així, en un altre país, ho veig realment molt, molt difícil.
1: Fas bé, dius, s'ha convertit en un instrument polític, ho hem vist, amb aquestes convocatòries de concentracions de suport a Ceuta, moltes vegades emmascarades darrere d'un partit, no?, determinat. I els ciutadans de Ceuta, ho comentàvem, molta atenció, una mica també tenen els seus drets, no?, com garantir la seguretat i al mateix temps garantir aquesta situació, que no esdevingui una crisi de convivència entre aquestes persones que han arribat i els habitants de Ceuta.
0: Jo, en primer lloc, el que diria és que això és semblant a qualsevol crisi que es produeixi pel motiu que sigui i de manera inesperada. Per tant, aquí és normal que hi hagi hagut un cert descontrol, és normal, vale? Per què? Perquè ningú s'esperava, o com a mínim nosaltres pensem que ningú s'esperava aquesta gran arribada. És com si hagués anant aquí de cop i volta un gran terratrèmol, alguna situació que ningú s'esperava completament. Per tant, aquí és molta... un moment de desesperació de dir què és el que hem de fer. I en segon lloc, el que sí que s'hauria de fer és una miqueta més control, si és que realment és així, d'aquestes persones que estiguin situades en alguns centres d'acollida, d'acord, o que siguin més controlades i que no estiguin aquí tant pel carrer com, i ara vaig veure que, si no recordo malament, unes carpes que es volien muntar. I això ho trobo bé, perquè si no aquestes persones estarien pel carrer i és llavors quan poden crear més conflicte.
1: Les últimes informacions al respecte, ho hem vist, aquestes declaracions del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha afirmat que aquest dimarts que les xarxes socials van ser la clau i el detonant últim que va causar la crisi migratòria a finals de juliol a Ceuta. Paral·lelament també el paper del CNI, no?, també és destacable aquí, perquè Margarita Robles defensa que el CNI va informar i va compartir anàlisis amb les forces de seguretat, mentre que el ministre Marlaska afirma que no hi va haver també cap informe que anticipés aquesta entrada massiva. Paral·lelament, l'audiència, ara ho comentaves, l'Audiència Nacional ha decidit investigar aquesta entrada massiva. La jutgessa considera que els fets podrien haver estat afectat greument a la integritat territorial. Si es treu l'entrellat de tot plegat i ens acabem assabentant de què va passar realment, perquè a més el govern espanyol té previst desclassificar documents relacionats amb aquesta crisi, jurídicament, si se sap el responsable, a què s'enfrontaria?
0: Jo sé, és el que dèiem abans, no? Jo crec que aquí al final serà més un tema polític. Que no pas jurídic, perquè una sentència aquí que condemnaran aquestes persones que han entrat aquí, aquestes no són les responsables. Hi ha hagut una deixadesa de funcions i d'obligacions per part d'un estat, llavors haurà de ser més a nivell polític, i després hauríem de parlar de veure si a nivell d'Europa, a nivell de la Unió Europea, hi hauria alguna possible reclamació a veure com que s'està fent amb el Marroc concretament. Per tant, jo ho veig complicat a nivell jurídic, perquè es pot tenir una sentència molt maca, però a l'hora d'aplicar serà un altre tema. Una altra cosa és que aquesta sentència, si és que acaba haver-hi, o aquesta informació que acabi havent i que es demostri que el Marroc ha fet això, no?, una deixadesa de les seves obligacions de controlar la frontera, doncs potser tingui unes implicacions econòmiques, per exemple.
1: Sancions,
0: Sancions. Però... és que llavors, si tu sanciones, l'altre s'hi pot retornar, també. No és fàcil el tema, Jo no dic que sigui fàcil, però vull dir, aquí s'ha de controlar tot molt més a nivell polític.
1: Albert, tenim massa immigració o tenim un problema, no?, de política migratòria que no funciona al nostre país?
0: Jo parlaria que tenim una normativa que és bastant estricta en tema de la immigració. No parlaria de problema d'immigració, sinó que és un tema de naturalesa humana, és el que dèiem al principi. Les persones humanes migraran sempre allà on puguin pensar que poden viure en condicions millors. Per tant, si una persona està vivint en un país que sap que no tindrà feina, que no tindrà estudis, que no viurà en unes condicions com nosaltres podem viure mínimament amb dignitat, doncs acabarà marxant del seu país i acabarà anant a un país que visqui en millors condicions, com podria ser qualsevol país d'Europa. Per tant, El problema per mi no és un nivell de normativa ni a nivell jurídic, sinó és un problema a nivell mundial, que això ja se'ns escapa completament de les mans, i és aquest capitalisme salvatge que hi ha pel món i que fa que hi ha països que siguin més rics i altres més pobres. I com que això sempre serà així, sempre hi haurà immigració. I, per tant, el problema no és la immigració, sinó la causa de la immigració, que és aquest capitalisme salvatge que fa que hi hagi aquestes grans desigualtats en el món.

0: Entenc que hi hagi ciutats, ajuntaments que s'hi oposin a aquest repartiment de menors migrants arribats. Xavier García Albiol va fer aquestes declaracions, no?, que s'oposava, no?, a aquest repartiment entre les comunitats autònomes. Ja estan els sistemes, no?, de serveis socials prou saturats per les persones que ho necessiten. Entens aquest posicionament?
1: No l'entenc, perquè és la llei d'estrangeria. És una llei orgànica, és a dir, una llei de rang jeràrquic superior. Per tant, i està dient aquesta normativa que tots els menors, val, després seran repartits a nivell de les diferents comunitats autònomes en funció d'uns criteris que s'han atès i que s'han aplicat, de que quants menors ha atès Catalunya, cada comunitat autònoma. Per tant, el que no pot dir cap polític és el que diu, anar en contra del que diu la mateixa llei. Per tant, aquí és, hi hagi els serveis que hi hagi el sistema que hi hagi, si la llei t'estableix que tens una obligació d'atendre aquests menors, l'has d'atendre. Vull dir, no podem anar mai contra la normativa.
0: Com preveus que acabarà tot plegat, Albert, aquest conflicte tan complex?
1: Jo, sincerament, penso que molta gent acabarà retornant pel seu propi peu, quan vegin que aquí costa molt regularitzar una situació, val, a nivell de papers, inclús molts menors, penso que quan siguin acollits aquí també acabaran, jo penso que acabaran retornant de manera voluntària. Veuran que aquí la situació no és la que realment s'esperaven. Però això és una opinió meva, òbviament.
0: Però sí que és cert que deu haver com un efecte crida, no? Segons ha dit el ministre d'Exteriors, que atribueix aquesta causa a l'arribada a les xarxes socials, pot ser que hi hagi com una difusió de notícies de que Espanya es pot entrar fàcilment i tenir una vida millor?
1: Sí, es pot tenir una vida millor aquí? Sí. Ara bé, una vida millor amb una vida laboral, o sigui, amb un permís de treball i que puguis cotitzar i tenir tots els ingressos d'això, això ja és molt més complicat. I això és la gent, molts immigrants, a vegades comenten que algú m'ha comentat, doncs, bé, que s'arrepenteix d'haver vingut perquè li ha costat molt. Un cop ho aconsegueixen, està molt, però costa molt, perquè la normativa en aquest sentit és bastant estricta. Llavors, jo un efecte crida, sincerament, ho veig difícil. Jo penso que l'immigració hi haurà, perquè n'hi haurà sempre, però un efecte crida amb això no penso que n'hi hagi d'haver.
0: I Albert, aprofitant que a la teva visita avui al Badalona Matí, deixant de banda el tema de Ceuta, pel que fa a la regulació, no, del procés migratori dels migrants que va posar en marxa el govern central, no, has rebut més peticions de persones migrants aquí de l'entorn, les continueu assessorant?
1: Sí, o sigui, bueno, clar, evidentment això va acabar el 30 de juny, fins al 30 de juny vam fer totes les sol·licituds de les persones que van, bueno, que havien de ser, que van venir al nostre servei, i ara evidentment estem esperant mica en mica aquestes resolucions, van arribant molt a poc, va més lent del que ens esperàvem, però de moment està sortint tot molt positiu, molt positiu. Jo estic molt content i satisfet d'aquest procés de regularització, la veritat.
0: Teniu alguna xifra aproximada del nombre de persones que heu assessorat i feu l'acompanyament?
1: Home, més de 2.000 persones hem assessorat en total.
0: A Badalona?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Molt bé, Albert Parés, advocat de Noves Vies, moltes gràcies per haver vingut avui al Badalona Matí.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera, que vagi bé.
1: Gràcies.
2: Badalona Matí. Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
4: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opus Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
5: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Badalona 94.4.
0: Són 3 minuts els que passen de 2:15 del matí. Seguim aquí al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona fins a les 12 del migdia. I ara marxem fins als peus del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, al parc de la Serralada de Marina, on la cooperativa La Sargantana ja ha finalitzat la seva quarta verema a les vinyes de la Vall de Betlem. La recollida del raïm s'avança any rere any a causa de les altes temperatures i enguany no ha estat una excepció. La verema va començar cap a l'11 d'agost. Ignasi Niubó la qualifica de bona verema, amb una producció que s'ha doblat respecte de l'any passat. Enguany esperen arribar als 7.000 quilos de raïm, que es podrien traduir en més de 4.000 ampolles de vi. Ens en dona tots els detalls la nostra companya, Anna García de Albéniz.
6: Bon dia, Àlex. Doncs sí, ara mateix ens trobem en un marc, podríem dir, incomparable, en un entorn inigualable. Ens trobem als peus de Sant Jeroni de la Murtra, a les vinyes de la Vall de Betlem. Tenim el mar de fons i aquí ens trobem perquè la cooperativa La Sargantana ja ha finalitzat la seva quarta verema. Ens hem apropat per saber com ha anat enguany i per això tenim aquí avui amb nosaltres l'Ignasi Niubó. Bon dia, Ignasi.
7: Bon dia, què tal?
6: Explica'ns, com ha anat aquest any la verema? S'ha escurçat en els dies també? Com ha anat tot plegat?
7: Bé, aquest any podem valorar com una bona verema a nivell de qualitat i sanitat del raïm, el que sí que ha sigut una verema que s'ha avançat molt respecte a les altres veremes, gairebé 10 dies. Això és una cosa que ja ens anem trobant de fa uns anys, que a nivell de climatologia doncs, fa que les veremes s'avancin. Pensem que abans aquí a Badalona s'acostumava a collir per la Mercè, que llavors no es feien gaires distincions, estem parlant de mitjans del segle XX. Llavors es collia tot per la Mercè. Imagineu-vos dels dies que han corregut enrere, perquè ara estem collint pràcticament el dia 11 d'agost, vam començar a collir la garnatxa. Clar, nosaltres sempre busquem el punt òptim de maduració i també adaptar-nos al que està una miqueta en tendència a nivell de vins, que és la graduació limitada. No treballem amb vins de gran graduació, sinó mirem que estigui compensada l'acidesa i la graduació alcohòlica. Llavors, això ens ha fet decidir començar a l'agost, vam començar amb la garnatxa, vam seguir amb la malvasia de Sitges, que aquesta sí que ens dona una miqueta més de grau, i hem acabat amb la fermentació conjunta, amb la verema conjunta de Somoll i Macabeu, del que farem un ancestral, que és un escumós.
6: Això t'anava a preguntar, no? Quines varietats de raïm treballeu i una mica quina diferència hi ha amb cadascuna, és a dir, quin tipus de vi podem trobar?
7: Bé, nosaltres treballem amb 4 varietats, o 5, que és la garnatxa blanca, que començo per les que en tenim més, la malvasia de Sitges, que són varietats blanques, un trosset de Somoll, que aquesta sí que és una varietat negra, Macabeu, que és blanca, i un trosset petit de moscatell de gra petit. Llavors, el que busquem en els vins és un vi que reflexa una miqueta el paisatge. El paisatge és, evidentment, mediterrani, tenim el mar molt a prop, que això fa que els vins tinguin una salinitat molt complexa i interessant, i que s'apropin al lloc, a la idea que tenim de paisatge i de mediterrani en aquesta zona de la Laietània, que anem nosaltres de la zona de l'Ella. La garnatxa és un vi més fresc, és un vi més per prendre copa, la malvasia acaba donant vins més complexes, que a nosaltres ens agrada molt, és una varietat bastant complicada de treballar a nivell agrícola, és molt productiva, però té una compensació molt, molt, molt adequada entre acidesa i alcohol. Llavors és un vi que té més complexitat, que és més adequat per fer àpats, per acompanyar un bon dinar, un sopar. I després, ara, aquest any, fem un ancestral que no havíem fet mai, que és un escumós. Un escumós amb Somoll i Macabeu. El moscatell de gra petit, el collim, és molt poca quantitat i a vegades el posem amb la garnatxa. Aquest any l'hem bramat juntament amb la garnatxa. I més o menys és el panorama de varietats que tenim aquí de raïm.
6: Déu-n'hi-do. I com ha anat? En quant a quilos, o no sé quan es pot haver recollit, o per quantes ampolles dona una mica aquesta quantitat?
7: Bé, nosaltres aquest any gairebé hem doblat lo de l'any passat. Penseu que és una vinya que es plantava el 17, i no només es plantava el 17, sinó que no és tot a plantar el 17, sinó que vam anar plantant durant molts anys, és a dir, que hi ha molts ceps que són joves. Alguns estan formats amb basc, que és la formació tradicional, que es desenvolupa els braços perquè tinguin la producció definitiva. Llavors, aquest any ens hem apropat als 5.000 quilos, que això representarà unes 4.000 ampolles, però esperem, són 2 hectàrees productives, 2 hectàrees cultivades, esperem arribar als 7.000 quilos Penseu que 3.500 quilos o 4 o 5.000 quilos per una hectàrea és una producció bastant moderada, és a dir, que no són grans produccions. No esperem tenir grans produccions, però sí produccions de qualitat.
6: I això com sabeu ja que és el moment idoni per recollir el raïm, no? És a dir, com, quines eines o com sabeu que és el moment adequat per recollir-lo?
7: Aquí es fan dos feines, que és el mostreig en camp. Diguéssim, nosaltres fem un mostreig nosaltres mateixos, que és el que només mirem el grau probable, que segons els sucres que tingui el most, el raïm, és a dir, agafem una mostra de tota la varietat, agafem, espigolem una miqueta de granets de raïm, els aixafem, fem una miqueta de most, i a partir d'aquí sabem el grau probable, no és mai el definitiu. Llavors, si s'aproxima una miqueta al grau que volem obtenir del vi, ja llavors fem un mostratge una miqueta més ampli i el portem al celler. El celler miraran l'acidesa, que també és interessant de saber, i l'acidesa és el pH i tot això. I a partir d'aquestes dades, i segons quin tipus d'elaboració volguéssim fer, si volem fer un escumós, s'acostuma a collir vins no tan grau, però si es volen fer vins tranquils o fins joves, s'espera una miqueta més que tingui un grau una miqueta més alt.
6: Perquè aquí en aquest terreny, quasi més o menys de 2 hectàrees aprofitables, de quants ceps o quantes plantes estem parlant? Quantes n'hi ha aquí?
7: Pues 5.000, aproximadament, perquè a vegades se'n moren, en plantem de noves, anem a prop de les 5.000. Sí. Pensa que tot això són feixes petites, no és una extensió gran com el Penedès o com segons quin lloc, que l'orografia permet tenir plantacions de vinya molt, molt planes, diguéssim. Aquí estem molt constrets per la geografia, llavors tots són feixes petites i aquí intentem encabir tot el que podem. Hi ha algunes que són mecanitzades, bueno, que es poden amb tractor, i altres que no. L'altres es fan a mà, no es pot fer amb tractor. I tota la verema i nosaltres tot això sí que ho fem a mà, no hi ha cap maquinària.
6: Un cop ara ja s'ha recollit tot el raïm, quin és el següent pas? Ara en quin punt ens trobem?
7: Ara, en principi, hi ha algunes de les varietats que estan acabant fermentació, vol dir que ja han passat el procés. Primer es desfanga, es treu les impureses, perquè el most és un most brut. Normalment hi ha unes petites coses. Llavors fa un solatge i es desfanga, es treu els fangs, i a partir d'aquí comença la fermentació, que dura 8-10 dies, fins que ja s'acaben els sucres del most. Llavors arriba al grau definitiu de la fermentació. I llavors hi ha un procés, nosaltres no fem bota, no fem de res de tot això, sinó hi ha un procés als inoxidables, a les tines d'inoxidable, que estan uns 6 mesos, 7 mesos, 8 mesos, en el qual es va fent un batonàs, que és un remenat del vi, i va agafant una miqueta més d'estructura. Llavors els trasbalsos, bueno, tot això és una feina de celler, que nosaltres la fem perquè no en tenim celler, hem de portar a elaborar a altres llocs, no? Que és la nostra il·lusió, és poder tenir algun celler un moment o altre, un raconet en algun lloc. I estem en aquest procés. Alguns dels mostos ja són vi, diguéssim, ja han fet la fermentació definitiva, i alguns estan en aquest procés.
6: I a partir d'aquí podríem dir que on i quan es podria obtenir, no? Aquest bé, on el podríem comprar, per exemple, o quan, a partir de quan?
7: Nosaltres tenim una producció que, en principi, la venem nosaltres amb la major part de la producció. La venem aquí en les visites, nosaltres acostumem a fer una visita segura cada mes i algunes altres activitats. Si aneu seguint les xarxes veureu que anem fent activitats, col·loquis, presentacions de llibres, hem anat fent durant tot aquest temps. I a banda d'això fem un pack de visita al monestir, visita a la vinya i tas dels vins. I nosaltres a la pàgina web també es poden comprar, tenim una botiga, i sí que hi ha algun restaurant, hi ha l'Esmoleta aquí a Badalona que també té els nostres vins, i alguna botiga que també els ven. Amb això, més o menys, cobrim la venda d'aquestes ampolles de moment. No? També ens agradaria que la restauració conegués més, de Badalona, conegués més els vins que es fan aquí, no només els nostres, sinó els de Can Coll, també, i poguessin demanar-nos-els, perquè amb la restauració que tenim, pràcticament, podríem acabar el vi que tenim, no? Jo penso que hi ha una feina a fer, perquè en aquest cantó...
6: I a partir de quan? És a dir, ara ja està en aquests processos de fermentació, és a dir, quan trigaria, diguem-ne, d'arribar fins a la botiga o fins a poder ser venuda, no?
7: Doncs compteu que amb la canosa escumós, que és una miqueta, que vindrà una miqueta més tard, ens anirem a abril o maig. És a dir, passaran uns 6 mesos, aproximadament, d'inoxidable, de maduració del vi, que li dona, ja et dic, una miqueta de complexitat, estar amb els llevats que queden, és a dir, quan la fermentació s'acaba, queden els llevats al fons, i amb aquests llevats també li dono una miqueta de característica del vi. No?
6: Parlem una mica dels terrenys on ens trobem. Aquesta vinya, als anys 60 va ser abandonada, va ser, no?, als anys 69 aproximadament, i la cooperativa recupera els terrenys a partir del 2016 aproximadament. Una mica per què, no?, entomar aquest repte de reprendre aquesta activitat històrica aquí al Sant Jeroni de la Murtra.
7: Bé, això, nosaltres, bueno, venim de l'hostaleria, nosaltres vam tenir un restaurant fins al Covid, que m'havia de tancar, però en aquells moments, d'alguna manera, de tot el treball que portàvem en vendre vi, de vendre vi a hostaleria, doncs vam fer molta feina en aquesta direcció, vendre vi del país, fer unes cartes de vins una miqueta treballades. A partir d'aquí, és aquestes idees que tens una miqueta esbojarrades, de, hòstia, ens emmolaria, no?, poder tenir un raconet, poder plantar, poder fer vi, no? Llavors, buscant, així en plan, sense massa orientació, no?, decidir buscar per aquí la zona de Badalona, i vam coincidir amb una fundació d'aquest monestir que també volia que aquests terrenys es dediquessin al vi, a vinya, com havia estat pràcticament durant gairebé, no sap la data com va començar a haver-hi vinya aquí, no? Llavors, a partir d'aquí, amb un esforç col·lectiu de cada any, anar recorrent quatre quartos i anar podent sembrar plantant la vinya. I fins al 2021, que vam acabar de cobrir totes les feixes de la vinya. Nosaltres tampoc s'entén gaire, diguéssim, aquest esforç aïlladament, sinó tot el conjunt del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. També és un esforç per dignificar el monestir, és a dir, que les àrees aquestes havien estat abandonades, i no només abandonades, sinó que es havien precaritzat a nivell de petites construccions, de gent que havia fet horts. Llavors, és l'esforç que penso que a nivell de ciutat hauríem de tenir clar que hem de fer per conservar el monestir i fer-lo d'ús públic, d'alguna manera, que la gent en pogués gaudir, no? Bueno, és tot un conjunt, el conjunt agrari amb els horts de conreu sereny, el conjunt de vitivinícola d'aquí la vall, i l'entorn patrimonial del monestir, que ja sabeu que és molt interessant.
6: I, de fet, aquí, quan hi havia monjos, ja s'hi feia vi, no? Per tant, era recuperar històricament una activitat que ja es desenvolupava i que ja s'explotava aquí, en aquests terrenys.
7: No, la majoria de monestirs, cenobis i ordres religioses tenien el vi com a element principal de la seva activitat econòmica, perquè, d'alguna manera, les comunitats estaven molt obsessionades en que els números sortissin. A banda de pregar, també feien molts números. I la producció de vi aquí era un dels nervis principals del monestir, i no només del monestir, sinó de la ciutat de Badalona, no? Llavors hi havia, durant molts anys, el vi i la pesca eren les coses que definien l'activitat econòmica i cultural de la ciutat, eh? Llavors a nosaltres se'ns animava, d'alguna manera, tenir en viu, no?, la representació d'una part molt important de la història econòmica, moral i cultural de la ciutat. Llavors, això està molt bé perquè la gent es retrobi, en alguna manera. Llavors, hi ha molta gent que ens ve aquí i ens diu que si l'avi, que si la família, l'oncle, no sé què, els pares havien tingut vinya, encara hi ha un pòsit en relació amb la vinya a Badalona. Que l'hem anat perdent, és veritat, no? Però que encara que sigui a petita escala, ho podem representar i podem entendre que havia estat la ciutat durant tots aquests anys.
6: I ja per acabar, no sé si teniu algun problema amb altres animals, insectes que es puguin colar aquí, conills, senglars, i que puguin, doncs, posar una mica de difícil la collita.
7: Bueno, el senglar va ser un problema a l'inici d'això, perquè fins que no vam poder recollir prou diners per comprar el material, per fer una tanca perimetral de la vinya, no vam poder collir això. Vam estar 3 anys que podíem haver collit i no podíem collir. A més, havíem de tirar el raïm a terra, va ser un moment bastant complicat, perquè, clar, estaves invertint hores i no en treies cap resultat, i havies de tirar el raïm perquè se't feia molt bé el cep. El conill, bueno, és una passada el que hi ha. Hi ha anys que oscil·la, que n'hi ha més o menys, però n'hi ha molts. I van de protegir les plantes més petites en plàstic. I després són els ocells. Els ocells és la tercera mal de cap. Va, anys, aquest any ens han respectat bastant, no sé per què, és a dir, no ho arribem a comprendre, i no tenim mesures de protecció més que petits aparells d'espantar ocells, i el que no, de moment no volem posar és xarxa, perquè té un impacte paisatgístic molt bèstia, i esperem que siguin tots com aquest any, que ens respecten una mica els ocells. Aquest any ha anat bé.
6: Perfecte, Ignasi, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Ignasi Niubeu, de la cooperativa La Sargantana. Doncs, Àlex, ja ho veus, com a molts llocs, molts indrets, la verema cada cop es va avançant per aquestes altes temperatures, i ja ho deia l'Ignasi, cap a l'abril, cap al maig, ja podrem tastar aquests vins de la cooperativa.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
4: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
5: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Gairebé 10 minuts i arribarem a les 11 del matí. Moment de fer un repàs a les tendències amb la Tuti García. Bon dia.
1: Bon dia de nou. Us explico perquè fa uns minuts que és tendència a les xarxes socials PISA, l'informe PISA, no la torre. Els diaris digitals comparteixen a X el desastre, diuen literalment, de l'educació a Espanya. L'informe en qüestió revela el pitjor resultat de la història a tot l'estat espanyol en matèria educativa. Apunten que retrocedeix fins a dos cursos escolars, o sigui que els nostres alumnes van dos cursos enrere respecte al Regne Unit.
0: Vaja.
1: Alguns diuen caiguda lliure de l'educació. Espanya ha perdut el doble de punts en matemàtiques que l'edició del 2022 i 7 cops més punts en comprensió lectora. La comprensió lectora i les matemàtiques sempre en el punt de mira d'aquest informe, eh?
0: A mi se'm donaven fatal les mates, no sé, tu,
1: a mi també. Perquè... comprensió lectora, el que vulguis. Ara ja la més gran potser ja no entenc també les coses o faig veure que no les entenc.
0: Fem veure, més val.
1: Però sí, el tema de les mates sí que se m'han atrevessat sempre, eh? Està clar que després de la pandèmia no ens hem recuperat del tot i aquí a Catalunya, amb el desgavell que tenim entre vagues, manifestacions i estira i arrons entre govern i sindicats, tampoc no ajuda als estudiants. Molta força, per cert, per aguantar un curs que es preveu amb pujades i baixades també. I avui en Basté ha posat aquesta cançó que m'ha semblat molt oportuna per un dia com avui. Klaus Ankinski, Mamá, no quiero ir al colegio. No m'estranya. Mamá, no quiero ir al colegio porque hay gente no
0: es para mí. No la coneixia, aquesta?
1: Jo tampoc.
0: Ostres.
1: Posa el que té en Basté.
0: Descobrim coses.
1: Et fa descobrir músiques. És un d'aquests grups indi que parla amb baixet, canta amb baixet i la música està per sobre, una cosa que has d'estar allà molt atent per saber què és el que diuen de sotto voce. I qui més qui menys aquests dies doncs pateix de síndrome postvacacional.
0: Ui, tant. És una lata el trabajar.
1: Todos los días te tienes que levantar. Ja em direu clàssica, o vella, o carca, eh? Però és que Luis Aguilé és un clàssic,
0: un clàssic
1: a l'hora de parlar de la rentré, no? Quantes vegades heu sentit aquests dies la frase no vull tornar a la feina, o em vull jubilar ja, quin pal...
0: Ui, moltes.
1: Que sí. Doncs com cada any els professionals ens donen consells per suavitzar aquesta síndrome postvacacional, com per exemple uns dies d'adaptació a les rutines al final dels nostres dies de vacances abans de tornar a treballar per evitar les estrès i l'ansietat i no fer-ho de cop. No sé si tu ho has pogut fer, tu sí.
0: Jo sí.
1: Perquè tu portes tot el mes d'agost.
0: O sigui, tot el mes d'agost ja he agafat el rodatge, però això és una lata al treballar, sí, però quan necessites vacances va bé descansar, però després no ho trobes a faltar una mica, tu,
1: també,
0: tí, la ràdio, la rutina...
1: el directe, no? Clar. Perquè encara que estiguis per aquí treballant i preparant cosetes, si no veus la llumeta vermella, que dic jo, eh? Aquells segons abans de que t'obrin el micro...
0: Entra en directe, dius... Ai,
1: això ens agrada, som una mica maçoques,
0: també. Formiguetes a l'estómac.
1: Masoquistes,
0: com...
1: no sí. Ho sé. Vocació, això sí.
0: Això sí.
1: Què podeu sentir, doncs, si patiu d'aquest mal? Doncs cansament, pèrdua de la gana, somnolència, dolors musculars, apatia, irritabilitat, nervis, tristesa... Bé, coses que, si no tens aquesta síndrome, també les pots tenir.
0: I tant.
1: Tot això al tornar a la feina. I si això es cronifica, doncs acabaran sent malaltia. Poca broma. Cal planificar, doncs, el retorn a la feina, igual que fas amb les vacances. Quan tornem del destí triat i ara enyorat, a part de desfer la maleta i rentar la roba, doncs ha de començar a tenir aquell primer contacte amb el món del treball, que és el nostre món real, eh? Les vacances han de ser un premi, una recompensa, diuen els psicòlegs, que no vivim per treballar, sinó que treballem per viure. Aquesta frase ens l'hauríem de posar tots
0: enmarcada,
1: al capçal del llit. Si aquests símptomes que dèiem abans s'allarguen, cal anar amb compte i consultar un professional. Però per fer una mica de recordatori de les vacances i de la sensació de llevar-se sense el despertador, tenim l'11 de setembre, divendres, i el 12 d'octubre, que cauen dilluns per fer un pont i tornar a desconnectar una mica, ara ja sabent, però com tornar a poc, eh? Perquè hi ha gent, Àlex, i aquí a la feina en tenim, no direm noms...
0: No, no.
1: Que només tornant a feina ja està mirant el calendari de festius.
0: Sí, sí,
1: el calendari
0: això
1: laboral.
0: Sí.
1: Agafa el retolador,
0: tots els festius.
1: Agafen el retolador vermell, Vinga, i vosaltres també, i marqueu dimarts 1 de novembre, Tots Sants, al desembre, i a la Setmana dels Dos Ponts, dimarts dia 6, dia de la Constitució, i dijous 8, la Puríssima. I abans, els barcelonins o els que treballen a Barcelona, el 24 i 26, tenen festa per la Mercè. I avui també us vull explicar una història que em va deixar glaçada. La història sembla extreta d'una pel·lícula de por. Roger Ferrer va ser operat d'apendicitis mentre ho sentia i ho notava tot per un error amb l'anestèsia. Tu imagines?
0: Ai, sí, aquest home ho va patir molt, eh?
1: Estar en una camilla d'un hospital, dins d'un quiròfan, i que tu notis tot, doncs mira, el van entrevistar a RAC1 i explicava que fa 4 anys que viu amb estrès posttraumàtic, no m'estranya, arran de l'operació, i denuncia també la manca de resposta administrativa. En Roger Ferrer havia de passar per quiròfan l'any 2022, en la que semblava que havia de ser una operació senzilla, d'apendicitis, a l'Hospital de Granollers, i diu una mica més i no ho explica.
2: Jo, a més, com per dintre dic, ah, com un dolor, no? Ostres, què està passant? M'he despertat abans d'hora, llavors sento les veus, a més, sento que estan parlant, o sigui, jo em sento allà. Però el tema és que en aquell moment me n'adono que no tinc interacció amb l'exterior, no? I que començo, i llavors començo a intentar moure un dit, un cridar, de fet intento cridar, però alertar que no estan en bé. De fet, intento adormir-me com dient no ho estàs fent bé, t'has de dormir perquè això no està anant bé.
3: Què et passava? Tu senties les converses dels metges, per exemple?
2: Sí, jo sentia les veus, les converses, com parlaven, i era un ambient distès, no? I llavors en aquell moment m'estic adonant de que no només no m'estic poguent moure i dient, bueno, això s'acabarà ara, no? Vull dir, en plan, per alguna raó m'he despertat abans d'hora i ara s'està acabant l'operació, però llavors me'n començo a donar que estic perdent oxigen. O sigui, que no m'arriba l'aire suficient.
0: Però aquest home no voldrà tornar a veure una bata blanca a la seva vida.
1: Per favor, a tu no t'ha passat mai aquell somni? Potser tu no l'has tingut mai, eh? Però que vols cridar i no pots?
0: Sí, m'ha passat algun cop.
1: Doncs
0: sí.
1: Imagina't estar... Aquest senyor va estar 45 minuts que es va allargar aquest malson, aquesta operació, sense poder obrir boca, sense poder bellugar, notant mal...
0: Això és un
1: mal,
0: trauma de per vida.
1: Per favor, però és el que està. Aquest senyor porta 4 anys amb un estrès posttraumàtic i vés a saber... I diu que ningú li ha dit res, eh? Aquest país...
0: Ah, no, ningú. Tothom arrenta les mans, eh?
1: Ningú diu res. Bé, va. Canviem de qüestió, una cosa més alegre per a aquells que us agradi l'último de la fila, perquè dimarts 22 de setembre, també marqueu el calendari, d'aquí a res, en prevenda, sortirà el disc Directo 2026 de l'último de la fila, un disc que recull els concerts de la gira del seu retrobament després de 30 anys sense tocar junts.

0: dels concerts?
1: No, no? Jo no, però m'agrada molt l'últim de la fila, perquè em recorda molt a quan jo era petit, perquè el clar. Meu pare tenia molts vinils de l'últim de la fila.
0: Com es nota aquí el salt generacional, a quan era petit, Déu a mi, quan era, clar, joveneta, diríem.
1: Claro.
0: Doncs el podreu trobar a elultimodelafila.com i arribarà a les botigues el 20 de novembre. L'àlbum té la força del directe amb el que la banda de Manolo García i Quimi Portet ha recorregut diversos escenaris, com deia, aquest any, amb més de 400.000 espectadors, en 12 concerts. Jo sí que vaig estar en un, i realment va valer molt la pena, em va recordar, doncs, això que deies.
1: Una època bonica,
0: una època
1: passada,
0: bonica,
1: no?
0: Passada.
1: L'adolescència, potser?
0: Sí, clar, sense clar. Responsabilitats, escolta'm, fantàstic.
1: Clar, home, el tiempo pasado, que nunca volverá.
0: No, però el recordem amb enyorança i amb un somriure, ja vist.
1: Ui, tant, sempre, sempre, i amb nostàlgia. Tuti García, doncs moltes gràcies per aquestes curiositats i tendències de la jornada, i acabem amb aquesta música tan maca.
0: Sí, de l'último de la fila. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Jornada de mobilitzacions en l'àmbit educatiu, tot i ser el primer dia de curs. Prop d'un centenar de docents han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar millores en el sistema educatiu. Reduir la ràtio, incrementar els recursos per la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant la protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat ha tallat el trànsit durant una hora. Hores d'ara, les diferents columnes s'han aplegat a Barcelona, on està prevista a aquesta hora una assemblea unitària per decidir quines i com seran les mobilitzacions durant els propers mesos, en un curs que ja anuncien que serà calent. Cavi Ramírez és membre de la Intersindical al Barcelonès Nord.
3: El problema no són només aquestes reclamacions de reducció de ràtios, augment de la inversió cap al 6% que marca la llei. No és només això, és la negativa d'un govern del PSC a seure amb els treballadors a parlar de les condicions de l'educació. El que no tenim és una mínima aptitud de posar-nos a treballar, d'entendre que les majories en el col·lectiu docent han canviat.
2: I encara una altra demanda del professorat és la climatització de les aules, una preocupació que comparteixen amb la Federació d'AFAS de Badalona i que la Generalitat de Catalunya ja s'ha compromès a resoldre. Precisament, dilluns a primera hora, el president Salvador Illa, en una entrevista a Catalunya Ràdio, va anunciar que les pròximes setmanes anunciarà un programa per combatre la calor a les aules. L'escoltem.
4: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències per gent gran, on els efectes del canvi climàtic, que encara alguns neguen, hem vist aquest estiu, que s'han d'abordar amb el que es diu polítiques d'adaptació.
2: Posar en marxa aquest pla d'acció és una de les demandes principals de la FABA de Badalona. Núria Sabater, la seva presidenta, explica que diverses associacions de famílies han comprat ventiladors de la seva butxaca, però denuncien que això genera desigualtats entre les escoles i que és una tasca que hauria de fer la Generalitat. Per la climatització, per reduir les ràtios i per altres motius, les associacions de famílies de Badalona asseguren que donen suport a la vaga de docents, però alhora alerten del sobreesforç que suposa per les famílies. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a Catalunya entre aquest dimarts al vespre i dimecres. Badalona, en principi, no figura entre les zones on es preveuen les precipitacions més intenses, però l'episodi pot deixar xàfecs, tempestes i fortes ratxes de vent també al litoral central. La situació meteorològica començarà a complicar-se aquest dimarts al vespre i s'intensificarà, volíem dir, dimecres. Protecció Civil alerta que els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamar-se i ratxes fortes o molt fortes de vent. A l'àrea de Barcelona i al litoral central, els moments de més inestabilitat es preveuen durant la matinada i les primeres hores de dimecres. Protecció Civil recomana evitar circular o aparcar en zones inundables i no travessar rieres ni zones on s'acumuli l'aigua. I en esports, la Sisè Joventut celebrarà aquest migdia a partir de les 12 el seu habitual Media Day. La trobada amb els mitjans de comunicació prèvia a la Lliga Catalana que arrenca dimecres a Tarragona. Els verd i negres són conscients que hi ha un títol en joc i volen fer un salt endavant, tot i la manca de joc interior que hi ha a causa de la lesió de Tomic i la no arribada d'un altre interior que s'ha de fitxar. Qui sí que juga amb la penya és Àlex Reyes, que valora què suposa jugar al costat de Riqui i la Pro Vitola.
5: Bueno, jugadores de grandísimo nivel, no hace falta que diga absolutamente nada, ya se ven los partidos el talento que tienen. Por supuesto, para mí, pues una grandísima noticia. Jugadores como yo, tiradores que necesitamos de buenos pases, buenos bloqueos, también tampoco me quiero olvidar de Ante, de Simon, de Lude, de los tantos jugadores que son de auténtico nivelazo. Así que bueno, para mí una grandísima noticia, ya te digo, con ganas de ayudar todo lo que pueda.
2: El debut oficial de la penya serà demà contra l'Ilerna Lleida a partir de 6:45 de la tarda i es podrà seguir en directe per Radio Ciutat. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres. Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
8: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
9: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Badalona 94.4.
11: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Passen 6 minuts de les 11 del matí i atents els amants de la cuina italiana i concretament de la pizza, perquè aquest dijous arriba a Badalona el Pizza Fest. Durant 4 dies la plaça Josep Tarradellas acollirà aquest esdeveniment on hi participen diversos establiments de la nostra ciutat, un festival gastronòmic d'on sortirà el guanyador del títol de la millor pizza. Ens acompanya a l'estudi en Pau Royo, que és encarregat de la pizzeria Modo Mio. Bon dia.
13: Bon dia.
12: I també en Guillem Galera, que és Project Manager del Pizza Fest, que el tenim via telefònica. Bon dia.
14: Hola, bon dia.
12: Guillem, comencem parlant amb tu. Com sorgeix aquest festival? Explica'ns.
14: Bueno, doncs aquest festival ja té una tradició. És un festival que arriba a la seva quarta edició. Vam començar doncs, fent-ho fa 3 anys a la Farga de l'Hospitalet. Fa 2 anys ho vam fer al nostre recinte propi, que és el Poble Espanyol de Barcelona. L'any passat vam fer un tour per l'estat espanyol i aquest any hem decidit doncs, concentrar-nos altre cop a Catalunya, però en dues ciutats que no són Barcelona, però que tenen doncs, una població important, doncs, com serien Badalona i d'aquí un mes a Terrassa.
12: A Badalona hi ha bones pizzeries. Les heu tastat els organitzadors?
14: Les hem tastat. Hi ha bones pizzeries, doncs com la pizzeria Modo Mio, d'aquí el company que està aquí a l'estudi. Afegeixo que em sap greu no haver pogut venir, però és que tenia un matí una mica atrafegat. Si no, compartiria l'espai amb vosaltres. I sí, sí, hi ha bones pizzeries, doncs com Modo Mio, com Frater, com Trafalgar... la ciutat ofereix una àmplia varietat de pizzeries de qualitat, sí, sí.
12: Però no només podrem tastar pizzas, no, al festival, què més hi podrem trobar? Postres clàssics, no, gelats...
14: Ah, efectivament, sí, sí. Tenim fins a 5 propostes diferents per acabar de fer tot l'àpat complet, no? A banda de tastar pizza, doncs podrem tastar xurros, podem tastar gelats... Podrem tastar cheesecakes, també hi haurà una proposta de cookies. En fi, hi haurà tot el que cal per fer un bon àpat.
12: Pau, què representa per vosaltres participar en aquest festival gastronòmic? És la primera vegada?
13: Sí, és la primera vegada i per nosaltres és algo molt important poder estar allà i tindre una representació a Badalona i un event així tan gran.
12: Mm-hmm. Amb quina mena de pizza participeu?
13: Participem amb un estil de pizza entre contemporani i napolità, on la pizza clàssica és una margarita amb búfala i la pizza premium és una paellesa, que li diem nosaltres, que és amb botifarra, ceba caramelitzada, bri i mel.
12: Ostres, que bona, eh? Sí, va venir gana aquesta hora els ingredients.
14: Ni són les 11, a mi ja m'ha entrat gana, només sí, de sentir Pau.
12: Totalment, tens tota la raó, sí, sí. La massa fina i cruixent i els ingredients al punt, no?, sense socarrim, com s'aconsegueix?
13: Pues, bueno, nosaltres treballem amb forn de llenya, o sigui, és veritat que aquí, en el tipus de Pizza Fest, treballem amb un forn que és elèctric, però la similitud és molt igual. S'aconsegueix amb una bona cocció, no es paren massa temps a treure pizza del forn, i amb uns ingredients de qualitat.
12: Guillem, seran els visitants qui triïn la millor pizza? Com ho faran?
14: Mira, de fet es donen dos premis. Tenim un premi encapçalat per un jurat professional, al capdavant del qual doncs, hi ha el coautor del Pizzas Fest, que és l'Edu, de Braves Barcelona, i després hi haurà un jurat popular que, bueno, doncs que un cop hagi tastat les pizzas i a través doncs, de la pròpia organització podrà votar quina pizza de cada una de les propostes li ha agradat més. Per tant, es donaran dos premis, segons el jurat professional, diguéssim, i segons el vot popular. Mm-hmm.
12: I en aquesta quarta edició, quanta gent espereu que passi pel Festival de Badalona?
14: Doncs, mira, pel cap baix nosaltres esperem que hi hagi molta afluència, tenint en compte que són 4 dies, però esperem entre 15 i 20.000 persones.
12: Déu-n'hi-do. I com s'hi pot accedir? És gratuït, però amb aforament limitat? Hi ha opcions per adquirir l'entrada per internet?
14: Sí, l'entrada doncs, es descarrega a través del web pizzasfest.com. Hi ha una entrada que és gratuïta, que et dona possibilitat a l'accés al recinte, i després sí que hi ha una entrada en què ja pots triar el teu menú, i llavors hi ha diferents possibilitats, és a dir, un menú amb una porció i una beguda, o una pizza sencera i un parell de begudes, i això doncs, et dona la possibilitat, primer, de tenir un petit descompte respecte a si ho compres allà en el directe, i segon, doncs, estalviar-te cues en el moment d'adquirir el producte.
12: I us ho pregunto a tots dos, Guillem, Pau, què té la pizza, no? Que és el plat cuinat i també precuinat més popular venut a tot el món. La rapidesa... No sé, quin és el secret de la pizza?
13: La meva opinió és bàsicament que és un plat antigament molt fàcil de cuinar i senzill per tota la família i per tothom. Bàsicament això.
12: Guillem?
14: Jo estic completament d'acord. Vull dir, és un plat o és una proposta completament mediterrània, inicialment de reaprofitament, però que és absolutament deliciosa i que és absolutament transversal. No? És a dir, jo crec que si en el món hi ha 5 paraules que tot habitant del planeta coneix, una d'elles és pizza.
13: Sí.
12: Pau, el vostre restaurant Modomio, no? El carrer Robert 200, el carrer Doctor Robert 75, diguem-ho bé, quin sí, tipus sí. de clientela teniu vosaltres? La pizza ja no és només cosa per a gent jove, que normalment s'acostumava a dir, podríem dir que ve la família al complet.
13: Correcte. Sorprenentment, el nostre target habitual és pare o mare de família d'entre 35 i 50 anys, que ve amb el fill, o directament també hi ha molta gent jove que ve a disfrutar de les nostres pizzas, i ara pròximament al setembre fiquem taules també en el restaurant, així que veurem molts mares i pares de família.
12: I competiu amb altres restaurants també d'aquí de Badalona, o teniu constància d'això?
13: A la nostra zona, dius, sí. A Bufalà. Bueno, hi ha altres pizzeries, sí, que ho fan molt bé també, i són competència directa nostra.
12: Em refereixo també dins del certamen, vull dir, hi ha d'altres pizzeries que també hi participen?
13: Sí, correcte.
12: Sí, oi?
13: Sí, sí, sí.
12: Qui creieu que s'endurà el títol a la millor pizza?
13: Home, esperem que nosaltres.
12: Vosaltres, no? Per què? Per què? A veure, té algun secret, no?
13: Bueno, crec que tenim una combinació bastant perfecta de tindre uns bons ingredients que venen d'Itàlia directa, uns bons mestres pizzers i bueno, una bona imatge.
12: Per tant, si guanyeu, continuareu amb la previsió de presentar-vos a futurs certàmens i elaborar noves pizzas, no?
13: Esperem que sigui un inici.
12: Perquè sempre innoveu, no?, amb nous sabors.
13: Sí, sempre estem innovant i intentant, sobretot, escoltar els nostres clients i, si ens demanen algun tipus de pizza, doncs introduir-ho a la nostra carta.
12: Per tant, defugiu dels clàssics, no?, margarita, 4 estacions...
13: Bueno, jo t'haig de dir que la meva pizza preferida és la margarita. I un bon pizzer o algú que li agrada bé les pizzas, quan vol provar una bona pizza, sempre prova una margarita.
12: I, Guillem, a banda de pizzas i de postres italians que abans comentaves, també en aquest Pizza Fest hi haurà música, taller, show cooking. Sí, explica'ns sí. Què hi podrem trobar més si passem pel Pizza Fest.
14: Bueno, doncs, a veure, hi ha música en tot moment, és a dir, tenim des de DJs locals, rumba, tenim afro-trap, tenim una mica de reggaeton, És a dir, en funció de l'hora també, i del públic, i també per no molestar molt els veïns, doncs sempre tenim música en directe que sigui acceptable, diguéssim. A banda d'això, doncs, comptarem el diumenge amb un streaming de futbol a càrrec de Más que Pelotas, i, bueno, sí, tindrem alguns sortejos, però tot això, si em permets, sorpresa i no puc anar més enllà.
12: No podem fer spoiler,
14: No podem fer massa spoilers, no. I tot això quedarà coronat, doncs, amb el diumenge, a mitja tarda, doncs, amb el lliurament de premis.
12: Molt bé, doncs, entre que ens agrada la pizza i també tots aquests postres, o sigui,
13: i la festa,
12: i la festa, això està garantida a la diversió,
13: Correcte.
12: Aquí no m'estranya aquesta gran afluència de persones que es preveu, perquè no s'ho voldran perdre. Doncs us ho agraïm a tots dos, tant al Guillem Galera, project manager de Pizza Fest, com al Pau Royo, encarregat de la pizzeria Modo Mio, que tingueu molta sort en aquest certamen, i igualment, Guillem, que sigui un èxit i pugueu continuar organitzant moltes més edicions a Badalona o on sigui.
14: Moltes gràcies per l'atenció i espero veure't degustant pizza d'aquí de l'amic Pau.
12: Oh, i tant.
13: Gràcies.
12: I tant que sí. Moltíssimes gràcies a tots dos.
14: Vinga,
12: que vagi molt bé.
13: Adéu. Adéu.
10: Badalona Matí.
7: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
15: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
16: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
15: Més clar, més ràpid. Més Badalona.
16: bdn.com.cat.
15: Badalona passa aquí.
17: Badalona 94.4.

0: I aprofitant que és setembre, que ja tothom torna cap a casa, cap a l'escola, cap a la feina, avui el que m'has dit parlarem dels començaments amb en Joan Martínez, que és del Consorci per la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Doncs, efectivament, en primer lloc, tenim un dels començaments més esperats, que és el començament dels cursos de català per adults, perquè els adults també estudien, igual que els nens, i, en fi, doncs, totes aquelles persones que en vulguin fer un de curs de català han de saber que les inscripcions aniran del 14 al 21 de setembre.
0: I per a quins nivells són, Joan? Els cursos són només presencials o poden fer-se en línia, també?
1: Doncs, mira, els nivells són tots els del marc europeu comú de les llengües, no? És a dir, són des de nivell A1 fins al nivell C2, no? Des del primeríssim nivell fins al nivell superior. I després, els cursos poden ser presencials o en línia, i dins d'aquest ventall hi ha moltes opcions, eh? Tenim semipresencials, tenim en línia síncrons, asíncrons, etc. I la inscripció, de la mateixa manera, també es pot fer presencialment o en línia. Només cal que busqueu CNL de Badalona o CNL de Sant Adrià, també, perquè tenim les dues sucursals, a internet i ho trobareu. I si algú no sap quin nivell té, no, o té un dubte, no, de en quin curs m'hauria d'inscriure, doncs és tan senzill com contactar amb nosaltres i us farem una prova de nivell.
0: Molt bé, i quan comencen els cursos?
1: Doncs, mira, abans de dir-t'ho, si vols, per donar així una mica de joc al tema, et posaré a prova, perquè
0: vinga,
1: ja que tornem de l'estiu,
0: toca
1: desconnectar, però hem de mirar a veure si hem tornat amb ganes i amb prou força, eh? Jo ara et diré la data, si vols, però abans necessito que em diguis tants sinònims com puguis del verb començar. Què et sembla?
0: Som-hi, va, a veure, podríem dir iniciar, engegar... endegar, no sé si és correcte en català.
1: Endegar, mira, aquí ara m'has enganxat, eh? Hauríem de consultar.
0: Hauríem de consultar, eh?
1: Hauríem de consultar.
0: Posar en marxa, bueno, això ja seria una expressió, començar, sí. No?
1: Començar, també tindríem arrencar, no sé si
0: arrencar,
1: ho has dit, no?
0: Sí.
1: Similar a engegar.
0: També.
1: I també podríem fer servir potser encetar, no?
0: Encetar, també.
1: Que sí, que sí. Sembla més aviat, es refereix més a una cosa com estrenar, obrir, però bé, ens serviria igual, no? Doncs bé, va, ja que m'has sabut respondre excel·lentment,
0: sí.
1: Et confessaré la data d'inici dels cursos, que és el 28 i el 29 de setembre.
0: Vale.
1: Et diré més, els cursos principiaran el 28 i el 29 de setembre.
0: Ah, principiar també és correcte?
1: Però... Exactament.
0: Ostres, aquesta sí que no la sabia,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, clar, de fet, sembla lògic, no? O sigui, si de començament tenim començar, doncs de principi...
0: Clar,
1: principiar,
0: de tot el sentit del món.
1: Exactament.
0: Sempre aprenem alguna cosa, veus?
1: Sí. Com veieu, les paraules en català per referir-se als inicis són moltes, no? En contextos més restringits, o sigui, per referir-nos a coses més concretes i no per parlar d'una manera tan vaga, també podríem trobar més sinònims, no? Com ara entaular, per exemple, que serveix més, no? Doncs per entaular un joc o una conversa.
0: O entaular-se a la taula, també? O...
1: Clar, el tema ve d'aquí, no? D'entaular-se.
0: Ens entaulem, ens...
1: Exacte,
0: sí,
1: de posar alguna cosa a sobre, no? De la taula, i per tant començar aquella conversa. No? I en canvi, si parléssim d'una empresa, de començar una empresa, a tu se t'acut algun altre verb?
0: Ostres, crear?
1: Crear, però jo no estic pensant un que no has d'anar gaire lluny. Jo, si jo et dic la paraula empresa, cal recórrer molt
0: poc. Emprendre.
1: Exacte, emprendre, no?
0: Clar, emprendre.
1: Que és una paraula que ara se sent bastant, no? Es parla molt de l'emprenedoria, etcètera. En canvi, n'hi ha un que està menys de moda, però que també està molt referit al món de les empreses, que és el verb escometre, que aquest ja no se sent tant. No,
0: aquest no. L'escomesa em ve al cap. L'escomesa, escometre...
1: Exacte, perquè de fet escomesa i empresa és una mica el mateix, que és un intent de fer una cosa, d'iniciar una activitat, no? Per exemple, l'empresa del Quixot, no? Per
0: sí.
1: exemple, no era una empresa monetària, no era un negoci, però era una empresa, no? I també podríem dir-ne l'escomesa. Doncs, i d'aquesta mateixa manera jo podria dir, he comès una perruqueria amb la meva germana, no? Que vol dir, he començat, he emprès, no? Un negoci de perruqueria. no s'acostuma a sentir, no?
0: No, no, la veritat és que jo crec que poca gent ens entendria, no? Tu creus? O, bueno, pot ser algú, però...
1: Clar, això... Però mira, això depèn molt, no?
0: Sí, no, no, i tant.
1: De cadascú i de les percepcions que es tenen, no? Però
0: sí,
1: mira,
0: sí.
1: Continuant amb el tema dels començaments, si vols et puc posar un exemple d'un inici de conversa
0: sí.
1: que vaig tenir l'altre dia, no? Jo vaig baixar a fer la pausa de la feina, vaig baixar a agafar-me un cafè, i a la cua érem tres, no? Jo tenia una parella davant i una parella darrere. I entre tots parlàvem català, cadascú... Jo estava sol, no? Però cadascú... Tots en catalanoparlants. I quan va arribar l'hora de demanar, tu en quin idioma creus que ho van fer, els del meu davant?
0: En castellà?
1: Sí, van fer aquest canvi, no? I per què creus que va poder passar això?
0: Potser perquè la persona que els atenia doncs era potser de fora... O...
1: Sí, exacte. O sigui, jo crec que... Bé, el que jo vaig pensar va ser... Deuen pensar que no els entendran, no? Mm. Que no

0: anar al cafè.
1: Un altre cop en castellà, o en català, ja van canviar?
0: Doncs aquí va haver una mica de bueno, conflicte, una mica d'estira i arronsa, perquè una de les persones de la parella va començar en castellà i l'altra el va com estirar, com si diguéssim, i li va dir alguna cosa així com... Hòstia, ai, perdó, ostres, no has vist que ja t'entén? No?
1: Ah, clar, és que... Ostres, com som, eh?
0: Sí, exacte, clar, vull dir...
1: A mi això també em passa, eh? Ho he de reconèixer, eh? Perquè jo també sóc molt castellano parlant, de petit, i clar, aleshores, però sí, sí, és cert que tot i veure una persona que potser ha nascut en un altre país, ens podem adreçar perfectament en català, perquè potser parlen fins i tot millor que nosaltres, eh? Que jo, que porto aquí tota la vida.
0: Exactament, això, o sigui, jo explicava aquesta anècdota relacionant amb el tema dels inicis, perquè és una qüestió que al Centre per la Normalització Lingüística ens trobem molt, que és que els nostres propis alumnes ens comenten: ostres, vinc aquí a fer uns cursos meravellosos i després, quan surto al carrer, quan vaig a la feina, etc., em costa posar en pràctica el que aprenc perquè tothom se m'adreça a mi en castellà. I en aquest cas podríem pensar, bé, perquè aquella noia era llatinoamericana, deu parlar castellà, però això passa fins i tot amb gent que prové d'altres països en què no es parla castellà, com per exemple, no sé, la Índia, el Pakistan...
1: També.
0: No? I això també passa, no? I bé, la gràcia d'aquesta anècdota és doble, que és pensar fins a quin punt, quanta gent entén en realitat el català i també el poder de la nostra pròpia acció, no? O sigui que si mantenim la llengua, si mantenim el català, ens podem endur més d'una sorpresa.
1: Ui, tant.
0: I trobar-nos que algú ens entén i ens parla, no? Una cosa que no ens esperàvem, no? De fet, et volia preguntar una cosa. Tu, quanta gent penses que a Catalunya, no?, que entén el català?
1: No ho sé, ara a Catalunya, a veure, en total som 8 milions i escaig, oi? Més
0: sí,
1: o menys.
0: Sí.
1: No sé, la meitat, el 50%.
0: Doncs, mira, ara cauràs de cul. És bastant més que el,
1: sí?
0: Que el 50%, sí. En realitat el parlen el 80,2%, perdó, l'entenen el 80,2% de persones, que això són uns 6.300.000 i escaig, llargs, i el parlen gairebé un 70%, un 69,1%, no? Que són uns 5.400.000.
1: Caram!
0: I tot això, és clar, segons l'enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya, que és del 2023, tot això, és clar, és demoscòpia, no? Són
1: sí,
0: estudis,
1: sí.
0: Són fets amb enquestes, però representa que la mostra és prou grossa i fiable. I, de fet, la reflexió fins i tot és que fins i tot si som escèptics d'aquests números, ostres, quan aquests números són tan alts, vol dir que si poguéssim veure la realitat de veritat, continuarem tenint un pes suficient com per almenys no canviar de llengua a l'hora de demanar.
1: Un pes important. Sí que sap que molta gent diu, jo entenc el català però no el parlo. Encara passa això, no?
0: Sí, sí. Hi ha diversos motius. El principal és que per una llengua, quan tens la comoditat de poder-te expressar en una altra i que se t'entengui, sempre fa una mica de vergonya. Però és això, al final es pot començar sempre per accions tan quotidianes i tan senzilles com demanar un cafè, saludar, dir bon dia, no? És el que anomenem mostrar disponibilitat lingüística, no? Si nosaltres saludem en general amb un bon dia, la gent que ens envolta pensarà, ostres, doncs aquesta persona deu parlar o com a mínim deu entendre el català i per tant ens hi podem adreçar en aquesta llengua, no? Exacte. Sí.
1: Doncs sí, molt bé, doncs, o sigui, és que és això, que ens hem de posar al dia amb el català, amb el castellà, amb tots els idiomes, quan té més llengües millor, oi?
0: I tant.
1: És que és això. Per tant, Joan Martínez, moltíssimes gràcies per haver vingut al Badalona Matí, un plaer conèixer-te, que estic coneixent a tots els col·laboradors i convidats durant aquesta nova temporada aquí al Badalona Matí, i ens retrobem properament, que vagi molt bé.
0: Igualment,
1: fins
0: gràcies.
1: Fins aviat.

0: Badalona Matí.
1: T'agrada la música i el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
2: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
1: Entra a cpnl.cat/badalona.

0: Barcelona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
1: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
2: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
3: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opus Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
1: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona. Badalona, 94.4.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Matí, seguim aquí al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona, el Badalona Matí a la vostra freqüència, i ara toca la secció del Badalona Pregunta amb el Suhab Sebà. Què tal, Suhab?
1: Tot bé, tu com estàs?
0: Com estàs? Doncs mira, estrenant-me aquí en aquesta nova temporada, coneixent tots els col·laboradors, i a veure, explicant perquè un cop més ha sortit als carrers i un cop per parlar d'aquesta cosa que ens toca tots aquests dies, tornar a la rutina, posar-nos al dia amb les noves tasques que hem de fer. A veure, què ens explica, Suhab? Com ha anat aquesta sortida?
1: Això mateix, Àlex. S'han acabat les vacances per molts. Tornem a la feina, a la universitat, als horaris i també als despertadors, no? Precisament aquests dies, Trescat ha parlat d'un síndrome postvacacional i de com afrontar aquesta tornada. Però també aquest estiu hem de tenir en compte que hem tingut alguns problemes als aeroports, especialment amb la vaga de Ground Force al Prat. Així que hem sortit al carrer per saber com han viscut aquestes vacances els nostres entrevistats i com afronten ara aquesta tornada. I comencem pel principi, perquè abans de tornar, primer hem d'haver marxat. Per això els hem preguntat, on has viatjat aquest estiu i quin pressupost t'hi has deixat aproximadament?
0: Escoltem-ho, a veure què ens han explicat.
2: Viena, he ido con mi madre, entonces, bueno, lo que me he gastado aproximadamente, la verdad que lo ha pagado mi madre, entonces, no sé.
3: Yo he ido a Menorca, a Gandía y a mi pueblo y a Zaragoza, y bastante low cost todo, menos Menorca, que fuimos juntas.
4: Yo también he ido a Menorca, fui a Galicia con mi familia, y bueno, ir a lo demás a mi pueblo, y también muy, muy low cost también.
5: Pues yo he viatjat a Itàlia, a part de la Toscana, i m'hi he deixat uns 800 euros, més o menys.
6: I jo a Menorca, 5 dies, suposo que uns 600, més o menys.
0: Molt turisme interior, no? Sí, Saragossa, això... el poble, turisme low cost...
1: Exacte, això és el que volia destacar. Aquí veiem que no tothom viu les vacances de la mateixa manera, i aquí fa grans viatges, i aquí es queda més prop de casa i que prefereix una escapada curta. I, evidentment, el pressupost també conducia molt aquestes vacances, no? L'allotjament, el transport, el menjar, les activitats... Per tu, Àlex, què creus que importa més? Quan et gastes o el que acabes vivint?
0: Home, és molt maco el que acabes vivint, no? El que passa que depèn del viatge, no t'ho pots permetre o has de demanar un crèdit per viatjar. Però si l'experiència s'ho val, a mi gastar-s'ho val la pena, no? Per ajustar els diners.
1: Al final, el que recordem no és pas el preu del viatge només, sinó aquell moment especial que al final recordarem tot l'any i que ens en riurem durant tot aquest any, no? Fins a les properes vacances, que sorgeixen noves anècdotes. I per això els hem preguntat quin ha estat el millor moment d'aquestes vacances.
3: No, mira, sinceramente yo creo que el mejor momento ha sido que he pasado mucho tiempo con mi familia, que he de decir que durante el año no lo he podido hacer esto, entonces la verdad que sí, durante el verano he pasado mucho tiempo con mi familia y eso me ha gustado bastante.
7: Para mí el viaje de fin de curso con mis amigas, cuando acabamos la selectividad y todo.
8: Para mí la semana de fiestas en mi pueblo.
5: Pues la veritat és que la desconnexió. Era el primer any així de vacances pures i dures sense estar estudiant i tal, i el millor desconnectar i no fer res.
6: I jo diré passar temps amb els amics i desconnectar, disfrutar i oblidar-te una mica de la rutina, no?
0: M'encanta aquesta noia, les fiestes de mi pueblo, passar estona amb els amics, però això, els petits detalls són els que compten, és clar que sí, no cal viatjar a Indonèsia i coses així, no?
1: És que al final les anècdotes sorgeixen en aquests moments, no? Amb els teus amics, familiars, a les festes del teu poble, que te'n rius, que t'ho passes bé i que al final és una cosa que recordaràs per sempre, no? És una part molt més positiva que potser un viatge que pot sortir tot malament, no? Això ho tens clar. A prop, no gastes diners i a més t'ho passes bé. Al final, tot això positiu, destaquem també que hi ha un viatge, una persona, una experiència, uns dies amb la família o simplement tenir temps per fer coses que durant tot l'any no hem pogut fer. Ara bé, no tot són bons moments, com dèiem, quan viatges, no? Així breument, Àlex, amb quins problemes t'has pogut trobar tu viatjant?
0: Els vols, no?, que es cancel·len, retards, anar a un hotel i que et diguin no, que no era aquí, perquè t'han fet malament la reserva... això, quan deixes en mans d'algú que no ho fa gaire bé, que te reservi i t'organitzi un viatge, això no és gaire aconsellable. Això en mans d'algú que li agradi reservar...
1: Has d'agafar una persona de confiança.
0: De confiança i que li agradi organitzar viatges. En conec algun, eh?
1: Doncs, de fet, aquest estiu al Prat, la vaga dels treballadors de Ground Force per les millores de condicions laborals que estan demanant ha provocat incidències en vols i equipatges. Segons 3CAT, després de 15 dies de vaga, hi havia 6.000 maletes afectades i 270 vols entre cancel·lacions i altres incidències. I per això, precisament, els hem preguntat als nois dels carrers si aquest estiu han tingut algun problema amb els vols, retards o maletes.
7: No, la veritat que no.
4: Jo tampoc.
5: Jo, o sigui, és flipant, però no he tingut cap problema. Al revés, ha sortit tot millor. Fins i tot algun upgrade d'algun seient o així per anar amb més espai bastant guai.
6: S'ha de dir que tot havia anat molt bé fins la tornada, que el vol sí que es va retrasar, però bueno, crec que va ser una hora, por ahí.
3: Algún que otro atraso sí que he tenido, pero bueno, yo creo que es de esperar, ¿no? En esta época de verano, yo creo que casi cada año algo siempre pasa en el aeropuerto.
0: Sens dubte, Suhab, no sé, això de la maleta, l'equipatge, és una mica els moments de més estrès, no? Jo sempre, no sé tu, sí. Evito facturar, jo sempre vaig amb l'equipatge de mà, perquè en aquells moments que veus que surt la cinta i tot l'equipatge
1: no
0: i no surt la teva, dius, és que em pot donar les vacances el viatge, això, eh?
1: No, exacte. I, bueno, jo tinc una mala sort, la veritat, que sempre busco viatjar amb algú, perquè quan viatjo amb algú no em passa, però sempre que estic sol tinc retards. O sigui, tinc retards de fins i tot 5 hores.
0: Uau.
1: I justament aquest any, tornant del Marroc, m'ha passat mateixament. Suposo que pot ser per aquesta vaga o per altres motius, no es va aclarar, com gairebé fan sempre, però, bueno, també m'ho vaig passar bé a les vacances, per tant, no em queixo tant, però sí que és veritat que incomoda, no? I més si estàs tancant les vacances o les estàs començant.
0: Exacte, sí, sí, és que pot ser un mal de cap impressionant, eh?
1: Això dèiem, que un retard potser al final pot ser molest, però arribar al destí sense la maleta ja és una altra història, i ara, si arribem al tema central, que és la tornada, perquè pots haver tingut unes vacances espectaculars, però arriba un moment en què sona el despertador i també al final toca tornar, no? Per tu, Àlex, què pesa més, les ganes de tornar a la rutina o la mandra de deixar enrere les vacances?
0: A mi em passa que quan estic ja massa dies de vacances trobo a faltar la rutina. És una persona de rutines, clar, de vacances tota la vida està molt bé, però també si tens molts diners per gastar i viatjar et pots fer la volta al món fins a, no?, acabar marejat si tens molts diners. El món no te l'acabes, però és clar, tots som treballadors, no?, i al final hem de tornar a la realitat, que és la rutina, i tornar a la feina.
1: Sí que és veritat, i em passa el mateix. O sigui, tants dies de vacances, al final tornen a l'enyorança de voler tornar, no?, a la rutina. Per això també hem volgut preguntar com afronten la tornada a la feina o a la universitat als badalonins i badalonines.
3: Bueno, yo a la universidad, bueno, soy universitaria, entonces, bueno, estudio lo que me gusta, entonces estoy bastante contenta de volver.
7: Pues nerviosas porque empezamos la uni, pero emocionadas también.
4: Bueno. Igual, o sea, súper nerviosas, pero también con ganas de, pues, yo qué sé, volver a la rutina y conocer a nueva gente.
5: Amb ganes, perquè al final pues, també hi havia ganes de tornar, però a la vegada està sent bastant dur.
6: T'has de posar el dia i és... T'agafa una mica de pressió el primer dia, però després li agafes el ritme i ja tornes a començar.
0: Sí que serà això, que costa molt tornar. Jo per això sempre a l'agost ja treballo, perquè així ja agafes com la dinàmica, el rodatge, i arriba al setembre i dius, bueno, ja estic, ja m'he fet la idea.
1: Sí, és això, trobem les dues cares de la moneda, no?, de la tornada. Les ganes de recuperar una certa rutina, com dèiem, però també els nervis i la mandra de tornar a començar. Aquesta sensació de cansament, falta de concentració, desmotivació o dificultat per recuperar aquests horaris habituals és el que sovint coneixem com a síndrome postvacacional. 3CAT explica que és un conjunt de símptomes que poden aparèixer quan passem bruscament del descans a les obligacions.
0: De fet, l'altre dia llegia que els especialistes recomanen fer aquesta transició de manera progressiva, o sigui, recuperar els horaris de son, organitzar els primers dies i no exigir-nos estar al 100% des del primer moment.
1: I així és com hauria de ser, Àlex, però també és veritat que cadascú té el seu propi punt feble. I per això els hem preguntat què és el que més els hi costa quan tornen a aquesta rutina.
3: Yo creo que lo que más me cuesta Es a lo mejor compaginar todo en la semana, porque, o sea, bueno, hago bastantes cosas aparte de estudiar, o sea, trabajo y estudio a la vez. Entonces es más, yo creo que intentar hacer todo lo que tengo que hacer en ese tiempo.
7: Todo, pero sobre todo lo de dormir menos y tener un horario así.
4: Total, y la càrrega de feina també.
5: La càrrega de feina una mica torna a agafar el ritme, que a vegades quan tens el cap molt ficat en tots els temes que tens, doncs és molt fàcil començar el dia, però ara que també doncs, t'han cobert una mica la teva posició i no tens massa clar com ho tens tot, doncs costa una mica més de saber què has de fer.
6: Sí, jo diria que tornar a la rutina, perquè al final vens d'uns dies que has estat fent coses diferents i t'has mogut por ahí i així, i després tornar i tornar a començar i agafar un altre cop el ritme de feina és lo complicat.
1: I és interessant perquè la rutina no és només tornar a la feina, sinó també és tornar als horaris, a llevar-se d'hora, estudiar, fer esport, organitzar els àpats. Després de setmanes amb més llibertat, recuperar aquests hàbits pot costar una mica més, no? I aquí hi ha una idea important, no hem d'exigir-nos estar al 100% des del primer dia si durant les vacances hem canviat també els horaris completament. I és normal, al final, necessitar uns dies per recuperar aquest ritme que teníem abans. I també hi ha una altra qüestió, i és si ja estàvem estressats o descontents amb la feina abans de marxar, la tornada pot fer que aquesta sensació sigui encara més evident, no? És a dir, sí, exacte. És a dir, de vegades no costa tornar de les vacances, sinó costa tornar al que ens espera després, no? Per aquest motiu demanàvem consells als entrevistats.
3: El consejo que yo daría, bueno, yo creo que lo más importante es más o menos la organización. Yo al menos soy bastante organizada con mi tiempo, o lo intento ser. Entonces, eso, organizar tu tiempo.
7: A ver, yo creo que no ponerse como hábitos súper desmesurados, porque si no, no los vas a cumplir. Y si no son realistas, luego te frustras y todo.
4: Claro, yo creo que aquí el lo bo es anar poco a poco.
6: Yo diría que has de començar, diguem, tranquil, mirant les coses que tens i després organitzant-te una mica, fent-te un planning i després ja anar agafant així les teves tasques.
5: Exacte, jo et diria això, pas a pas, poc a poc i sobretot amb la mentalitat molt positiva, que és el que et fa tirar endavant.
0: Suhab, després d'escoltar-los, jo em quedo amb tres idees. D'una banda, recuperar els horaris a poc, no? Tampoc no exigir-nos estar al 100% des del primer dia i també intentar mantenir durant l'any una mica d'aquell temps que durant les vacances potser dediquem a nosaltres mateixos.
1: I així és, Àlex. No hi ha una fórmula màgica per tornar de vacances sense mandra, però sí que podem fer com petites coses, no? Recuperar els horaris progressivament, organitzar els primers dies, no voler solucionar-ho tot de cop, intentar també mantenir durant l'any alguns d'aquells moments que associem amb les vacances.
0: Potser no podem evitar que s'acabin les vacances, però sí que podem intentar que la tornada no sigui tan brusca i sobretot recordar que és normal tenir uns dies de nervis, cansament o fins i tot una mica de baixada d'ànims.
1: Així que, Àlex, després de parlar de viatges, pressupostos, millors moments, retards i sobretot d'aquesta tornada, no? Crec que només ens queda una cosa per dir.
0: Doncs sí, Suhab, que la maleta ja està desfeta, el despertador torna a sonar, no sé si per sort o per desgràcia, i benvinguts de nou a la rutina.
1: Això mateix.
0: Moltíssimes gràcies, Suhab, i fins la propera, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
9: Badalona Matí, al 94.4. Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
10: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
9: Més clar, més ràpid, més Badalona.
10: bdncom.cat.
9: Badalona passa aquí.
11: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
12: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
13: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona.
14: 94.4.
13: La ràdio d'una gran ciutat.

0: Són 3:15 del migdia, seguim al Badalona Matí i ara per parlar dels clubs de lectura, perquè setembre és el mes ideal per apuntar-se a un club de lectura. La majoria de les programacions d'aquestes activitats comencen a l'octubre i ofereixen un espai per gaudir de la lectura en comunitat. Podeu apropar-vos a la vostra biblioteca de referència i demanar informació. Avui parlem amb la Marta Eiriz, que és directora de la Biblioteca de Llefià. Bon dia, Marta.
1: Hola, bon dia.
0: He dit bé el teu cognom?
1: Sí, correcte,
0: vale,
1: perfecte.
0: D'acord. Parla'm una mica d'aquests clubs de lectura de novel·la, perquè són trobades en un grup de persones, no?, guiats per un moderador, expert, comparteixen aquestes experiències i també les opinions que els ha provocat la lectura d'un llibre que s'ha seleccionat prèviament i també s'ha proporcionat un a cada un dels participants per part de la biblioteca.
1: Correcte. La idea és doncs posar en comú i compartir, no?, allò que t'ha suggerit o has pensat llegint amb aquestes lectures. No? Mm. És una activitat molt agraïda perquè et permet estar amb altres persones, estar en comunitat, no?, i compartir opinions i parlar, que de fet és sempre molt interessant. O sigui que és una activitat de lectura, però que després és molt important també, doncs, la reflexió i el compartir opinions, o sigui, és així, i el debatre, no? Normalment hi ha sempre un conductor o conductora professional que normalment aporta informació sobre la lectura.
0: Sí.
1: O fins i tot algunes dinàmiques per compartir, no?, o de recomanacions. I després, doncs, és això, normalment els habituals són mensuals, però no sempre, perquè, per exemple, els més clàssics, els que s'acostumen a fer totes les biblioteques, que són els que coneixem més, els de novel·la, normalment són mensuals. Però, per exemple, les biblioteques de Badalona i de Sant Adrià, però sobretot les de Badalona, doncs fem també en català Llegim i Parlem, els clubs de lectura fàcil, que en aquest sentit són per practicar la parla del català.
0: Sí.
1: Fomentar
0: l'ús del català, no?, d'una manera lúdica, a través d'aquests llibres i adreçat sobretot a aquelles persones que no tenen l'hàbit de llegir en català.
1: Correcte, o que volen practicar, o sigui, no són cursos ni treball de gramàtica, és simplement, doncs, parlar, llançar-se a parlar en català. Vale. I també en fem a totes les biblioteques. I aquests, depenent dels grups, perquè ho fem amb voluntaris, això ho fem amb el Servei Local de Català i Òmnium Cultural, doncs depenent de la disponibilitat dels voluntaris, doncs a vegades es fan setmanals o cada 15 dies. Es poden consultar les nostres webs, les programacions. Intentem fer diferents dies i diferents horaris per tal que si una persona està interessada en participar en algun d'aquests clubs, si no li va bé un dia de la setmana, doncs pugui apuntar-se en una altra biblioteca.
0: De fet, en aquest sentit, aquest mes de setembre, podem destacar que dimecres 30, no?, a les 7, l'escriptora Núria Bendicho anirà a la biblioteca de Pomar a parlar de la seva novel·la, que és Terres Mortes, un drama rural extrem amb aires de Rodoreda i Víctor Català, entre d'altres autors.
1: Correcte. Aquest seria dintre de la programació del Club de Lectura de Novel·la. Uh-huh. Les programacions comencen a l'octubre, però bueno, hi ha petites diferències, o al setembre, a vegades, depenent de com s'organitzi cada biblioteca, i en aquest cas doncs, destaquem doncs, que ve aquesta autora, que no, o sigui, és de Badalona, nascut a Barcelona, però té vinculació amb Badalona,
0: sí.
1: I aquesta primera obra doncs va tenir com molta repercussió, no? Va estar finalista a diferents premis, l'autora és bastant jove i és bastant interessant. Aleshores tenim el luxe doncs, de poder, si us interessa conèixer l'autora, doncs poder anar a la Biblioteca de Pomar, que parlarà de Terres Mortes, aquesta novel·la. Molt bé.
0: I també aquests clubs de lectura i tertúlies en altres idiomes, eh?
1: Sí, en aquest cas, a la Biblioteca Can Casacoberta sí que hi ha un club de lectura en anglès, per practicar l'anglès, i un altre en francès. I, per exemple, la Biblioteca de Lloreda també fan un grup de conversa en anglès.
0: Mm-hmm. Està molt bé. I també algunes recomanacions, no?, que ens portes de lectura, però a banda també clubs de lectura infantil i juvenil,
1: sí,
0: també a les biblioteques.
1: Això, en fem, però encara com que no està tancada la programació, no m'he atrevit a donar-vos la informació encara.
0: Vale.
1: Però sí que es fa un club secret de lectura fa uns anys, que no la fan totes les biblioteques de Badalona, però sí que es fa, que és amb la lectura d'un llibre, en aquest cas durant el trimestre, i es fan activitats de dinamització per nens i joves. I després van començar la Biblioteca Lloreda a fer un club de lectura de suport, no?, a l'aprenentatge de lectura. I en aquest any ens incorporarem també la Biblioteca Can Casacoberta i Llafià i potser alguna altra biblioteca. Mirarem de fer clubs de lectura per nens i nenes de segon, tercer, quart de primària.
0: Pel que fa a la narrativa per riure de valent, que tanta falta fa, que tinguem humor i riem, llegir humor ens ajuda a millorar aquest estat d'ànim, contribuir a reduir el nivell d'estrès. Ens portes algunes recomanacions?
1: Doncs sí, hem pensat que potser era una bona ocasió per fer-ho ara que arriba setembre i per canviar de xip. A vegades no és fàcil trobar una novel·la que ens faci riure de valent, perquè, no sé, potser estem més acostumats a trames o coses costumistes, sí. Però a veure, n'hi ha. Aleshores, hem volgut destacar alguns títols que la majoria són clàssics. També hi ha coses més actuals, però clàssics d'aquells que són de solvència contrastada, d'alguna manera, no? Tot i això, també cal esmentar, per exemple, aquí a casa nostra, Eduardo Mendoza, que sí que és molt reconegut, que aquí coneixem tots, amb la seva saga del detectiu sense nom, que juga amb els tòpics del gènere negre, des del sentit de l'humor absurd i a la vegada costumista, i que, o sigui, aquest sí que és molt conegut, no?, a casa nostra. I també tenim exemples com el llibre Sin Noticias de GURB, que potser ara sí que és veritat que ha quedat més descontextualitzat,
0: sí.
1: Però que tenim la resta de llibres de, com El misteri de la cripta embrujada o la darrera novel·la, La intriga del funeral inconveniente, que també, si t'agrada passar una bona estona rient, doncs són fantàstiques. Ara mateix, aquí a Catalunya, en català, doncs també tenim un cas destacat, el de la Regina Rodríguez Sirvent, amb el seu llibre reconegudíssim, Les calces al sol. Ara ha tret la segona part, que és Crispetes de matinada, i aquesta novel·la també rius moltíssim, perquè és alegre, és vitalista, i l'humor arriba a les seves cotes més exponencials a través dels equívocs idiomàtics, amb la comprensió de la llengua anglesa, perquè la protagonista se'n va als Estats Units. I clar, això no sé com ho hauran fet per traduir-ho,
0: sí.
1: Però fa molta gràcia.
0: Fa riure, no?
1: Sí, està molt divertit, és molt original.
0: I pel que fa als clàssics, no, també ens portes a Martha Will de Tom Sharpe.
1: Correcte. Aquest segurament, no sé, és un argument hilarant, políticament incorrecte, que està protagonitzat per un professor d'humanitats que fantasieja amb l'assassinat de la seva dona. En aquest cas, a través d'un humor corrosiu, l'autor fa una crítica mordaç i punyent de la societat anglesa de l'època. Realment, a mi em va sorprendre quan la vaig llegir, perquè l'argument no em cridava gens, perquè pensem que estem parlant d'una nina de plàstic, o sigui, és un argument molt d'entrada, molt incòmode, però és una de les millors novel·les d'humor negre de tots els temps. Té un bon nombre de seqüeles i també s'ha adaptat al cinema. També us volia destacar un altre llibre que també té adaptació amb sèries i cinema, que és La meva família i altres animals, de Gerald Darrell. Gerald Darrell és un conegudíssim naturalista i és bastant autobiogràfica. Narra les peripècies de la seva família durant els anys que va viure a l'illa grega de Corfú. A la història es veu com l'autor, aleshores un nen va començar a interessar-se per la natura, perquè hi ha descripcions dels animals de la illa i també l'estudi de la fauna, es veu molt bé. I segurament alguns dels episodis narrats són una mica exagerats, però cal reconèixer que és una història que et fa plorar de riure i a la vegada és molt tendra.
0: Una combinació,
1: sí,
0: que toca els sentiments.
1: I és això, té adaptació amb sèries i pel·lícula. De tota manera, tots aquests llibres molts cops tenen adaptació fílmica, però s'ha de dir que val la pena llegir-los, perquè l'humor escrit doncs, té aquest punt més potser privat, però que és fantàstic.
0: Maleït Karma, de David Safier.
1: Aquesta és una història més actual, de 2007 es va publicar, que és una història esbojarrada. Aquesta és molt més ràpida, més àgil, no?, de llegir, sobre una presentadora de televisió que en el millor moment de la seva carrera mor aixafada pel lavabo d'una estació espacial russa.
0: Caram, quina mala sort.
1: Totalment increïble. Què passa? Que mor. I la seva sorpresa es descobrir que s'ha reencarnat en formiga. I diu, per què? Doncs, què passa? Que aquesta bona dona, aquesta periodista, al llarg de la seva vida ha acumulat molt mal karma pel seu egoisme, la seva ambició, una persona molt dolenta amb la seva família, amb els seus amics. Aleshores, només li queda una opció. Anar fent bones accions des de sent una formiga, imagina, que també és molt divertit.
0: Pitjor seria una rata, no? Una formiga. Sí.
1: Bueno, va pujant, eh? Va després, pujant. Ara no me'n recordo, perquè quan el vaig llegir, però va, potser en algun moment està rata. Anar pujant, ascendint en l'escala de la reencarnació i aconseguir tornar a ser una persona humana.
0: Està molt bé, això del karma, que diuen que sempre torna, eh? El karma sí.
1: Ens doncs té guardat. Aquesta novel·la és així, t'explica.
0: I,
1: molt bé.
0: I tenim també les ovelles ja per anar tancant. Mira, parlem aquesta de Groucho i jo, de Groucho Marx, no? Perquè és un llibre de memòries ben particular.
1: Sí, aquest és un clàssic també, i que potser ara està una mica més oblidat, perquè ja fa anys que va morir el Groucho, però que és encara molt actual. És un llibre de memòries espaterrant, també. És que vas al metro i vas rient, és que no pots parar. Ens apropa el sentit de l'humor d'aquest genial i carismàtic comediant, que és impertinent, que juga constantment amb l'absurd més irreverent, i tot i que hagin passat molts anys, no deixa de ser original i trencador. Una recomanació segura.
0: Doncs Marta Iriz, directora de la Biblioteca de Llefià, moltes gràcies per portar-nos avui totes aquestes recomanacions literàries i també parlar-nos dels diferents clubs de lectura dels quals podem gaudir a la ciutat de Badalona, a les diferents biblioteques.
1: Molt bé, i també només comentar que si voleu saber la resta d'activitats que oferim al llarg de setembre, doncs a les nostres xarxes socials, a la web de l'Ajuntament, a Biblioteques de Badalona, podeu anar trobant, perquè fent Hores del Conte i altres activitats que estem ara començant a fer difusió, ara mateix.
0: Molt bé, iniciant la temporada.
1: Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
2: Badalona Matí, al 94.4. Well, it's one for the money.

0: Avui, 8 de setembre, fa 70 anys, al 1956, Elvis Presley publicava Blue Shoes Shoes, una versió del tema que havia popularitzat Carl Perkins. La cançó es convertiria en un dels grans himnes del naixent rock and roll i ajudaria a trencar barreres entre públics i estils musicals. De fet, va arribar a ser un èxit tan alt en les llistes de country com els de les Rhythm and Blues. Viatgem fins als anys 50 per recuperar un dels grans clàssics del rei del rock, Elvis Presley. I amb aquesta cançó, amb aquest viatge als 50, acomiadem el Badalona Matí d'aquest 8 de setembre. Gràcies un dia més per ser a l'altra banda i nosaltres tornem demà puntuals a les 8 del matí, de 8 a 12, a la vostra ràdio local, al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. Fins demà!
1: Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off.

0: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarruel. Els docents enceten un nou cicle de lluita amb una jornada de mobilitzacions en el primer dia de curs. Al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents s'han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar millores en el sistema educatiu. Reduir la ràtio, incrementar els recursos per la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant la protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat a les 7 del matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on ha tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Han tallat el trànsit, com dèiem, durant una hora i adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Els sindicats han fet un balanç positiu de la convocatòria que ha plegat prop d'un centenar de persones en el primer dia de curs. Alerten que és una mostra del malestar que viu el col·lectiu i en especial els docents del Barcelonès, amb manca de recursos per l'alumnat amb més necessitats educatives. Escoltem a Maria de la Fuente, delegada de l'USTEC a la comarca.
3: En aquesta zona del Barcelonès Nord, a Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, tenim unes particularitats per les quals no tenim recursos per atendre. Hi ha instituts a Badalona, per exemple, que tot i que tenen 15 alumnes que haurien de disposar del recurs de l'aula d'acollida a primer d'ESO, només a primer d'ESO, que encara queda segon, tercer i quart d'ESO, els han tret aquest recurs. O sigui, comencem el curs sense que l'alumnat que té més necessitats educatives tingui el recurs que necessita per integrar-se a la societat.
2: La mobilització del Barcelonès també ha coincidit i s'han reproduït arreu de Catalunya. A la comarca, els docents també han tallat la ronda litoral a l'altura de Barcelona i la C31, l'Hospitalet, a primera hora del matí de dimarts. Les tres columnes s'han dirigit cap al centre de Barcelona, on s'ha organitzat una assemblea unitària per decidir quines i com seran les mobilitzacions durant els pròxims mesos, en un curs que ja anuncien serà calent. I l'AFA de l'escola Badalona Port atura en una acció de protesta els treballs de descontaminació del solar adjacent. Els membres de l'associació s'han reunit posteriorment amb regidors de l'Ajuntament i amb l'empresa privada que fa les tasques al solar i han acordat ajornar les obres fins les vacances de Nadal. Tot plegat, asseguren les famílies, garanteix la protecció de la salut dels més de 200 alumnes que aquest dimarts han començat el curs. Les famílies dels alumnes han expressat la seva indignació davant les condicions de brutícia de l'escola, especialment del pati exterior. A més, dissabte, l'empresa propietària del solar de Can Badrines va enderrocar per error i sense el permís municipal pertinent el mur que separa l'escola del solar. Aquest mateix espai és el que s'ha de descontaminar, però les famílies s'han volgut frenar les obres pels possibles riscos sanitaris que pot ocasionar a la comunitat educativa del centre. En parla el membre de l'AFA Badalona Port, Héctor Manteca.
4: Gràcies a la intervenció de les famílies avui hem aconseguit per a que comencin aquestes obres de descontaminació i podrem tindre un inici de curs normal per als nens dins de la nostra normalitat, que és dels barracons, però que podrem començar amb tot el que implica per a molts, que és el seu primer dia d'escola i que podran gaudir d'aquest dia com tenen que gaudir.
2: Les famílies de l'escola han mostrat el seu descontent amb el fet que les obres de la nova escola segueixin aturades i recorden que ja fa més de 15 anys que esperen el nou centre educatiu mentre les classes segueixen els barracons provisionals. I en plana cultural, l'artista Elena Cabezas ens proposa endinsar-nos al món oníric del subconscient en la seva darrera exposició, Somnis, mostra retrospectiva. La mostra, que recull la trajectòria de la pintora autodidacta, es pot visitar a l'Espai Cultural per tu fins al 27 de setembre. Per l'Elena Cabezas, el món dels somnis va més enllà de la fantasia i assegura que de vegades costa establir un límit entre el que és realitat i subconscient.
5: Lo que representa per mi els somnis, que per a mi és una altra realitat, està en una altra realitat. Que no sé lo que és realitat, si és el que vius o el que somies. Tots són fragments de somnis, imatges que jo trec de les meves somnis. Aquest món que quan te fiques i vas entrant dins no saps a on vas a parar.
2: I en esports, el Cígol afronta una temporada amb molta il·lusió en la qual espera tornar a ser un equip competitiu capaç de lluitar per pujar de categoria. El conjunt badaloní espera deixar enrere tots els problemes que va patir el curs passat, on cal recordar que hi va haver de lluitar fins l'última hora per no baixar de categoria. El debut a la Lliga del Cígol serà aquest pròxim cap de setmana, en concret dissabte a les 6 de la tarda al camp del Sant Gabriel, un partit que es podrà seguir en directe per Televisió de Badalona. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
0: Ningú t'informa com nosaltres.
6: ¿Qué escuchas todo el día?
7: Oh, ya sabes.
8: Funky Drugs Radio.
6: ¿Lo has escuchado?
9: No.
6: Dime.
9: ¿No?
6: ¿No? Ven.
10: Funky Radio Show.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a Catalunya entre aquest dimarts al vespre i dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de perill per intensitat de pluja, volíem dir, que situa Badalona i el Barcelonès en alerta taronja. La situació meteorològica començarà a complicar-se aquest dimarts al vespre i s'intensificarà dimecres. Protecció Civil alerta que els xàfecs poden anar acompanyats de tempestes, calamar-se i ratxes fortes o molt fortes de vent. A l'àrea del Barcelonès i al litoral central, els moments de més inestabilitat es preveuen durant la matinada i les primeres hores de dimecres. Protecció Civil recomana evitar circular o aparcar en zones inundables i no travessar rieres ni zones on s'acumuli l'aigua. De moment, la previsió situa els avisos més importants en altres punts del territori, especialment a la Catalunya central i al Penedès. A l'Alt Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. I les portes de l'Escola Salvador Espriu s'han obert aquest matí per rebre els alumnes amb cares d'il·lusió que comencen un nou curs escolar. Tot i la convocatòria de vaga, han estat moltes les famílies que han decidit portar els seus infants a l'aula per retrobar-se amb els companys de classe i iniciar aquesta nova etapa educativa. Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes d'aquesta escola pública del barri de la Morera. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats de la mà de les seves famílies, i d'altres més grans amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. Petits i grans han entrat a l'escola contents i amb ganes de començar un nou curs. També mostraven cares de satisfacció per a si mares que després de les vacances d'estiu necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola. Escoltem en Manolo Funes i la Isabel Rosales, famílies del Salvador Espriu.
4: Tener una rutina, tener una normalidad y que justo el primer día de clase haya una huelga, pues no se entiende mucho. Tampoco estoy dentro y entiendo perfectamente lo que reclaman, entonces tampoco quiero criticar, pero creo que el primer día no es muy adecuado.
5: El meu fill farà primer, un inici diferent d'etapa, està molt content, tenim tot un any per fer-les, vull dir, nosaltres som una família que ens acollim a les vagues i les fem, però avui era un dia per iniciar, per acompanyar i per retornar amb els companys de l'escola.
3: De fet, les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa en poder deixar els infants s'afegeixen són els principals motius pels quals han decidit no secundar la vaga. No obstant això, reiteren el seu suport als docents. I qui també ha parlat sobre la vaga d'educació és la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, que s'ha reunit aquest matí amb el seu grup a la seu del partit a Badalona. Albiach ha qualificat la vaga d'educació de fracàs del govern de la Generalitat per no haver negociat amb la comunitat educativa durant l'estiu i ha reclamat un acord de país. També ha acusat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de fer violència. La violència, volíem dir, la seva manera d'exercir el poder i de buscar l'enfrontament. Escoltem Jéssica Albiach.
6: El model de país que tenim és el model contraposat al de l'alcalde Albiol, que fa del matonisme, dels crits i dels cops de força la seva manera d'exercir el poder, fins i tot vulnerant els drets humans, com vam veure en el desallotjament del passat Nadal. I per tant, o sigui, per nosaltres Badalona és el model contraposat de país.
3: Albiach ha fet aquestes declaracions a Badalona, on el grup parlamentari s'ha reunit per fixar les prioritats per la segona part de la legislatura. I en esports, la Sisa Joventut està celebrant aquest migdia el seu habitual Media Day, la trobada amb els mitjans de comunicació prèvia a la Lliga Catalana que arrenca demà dimecres a Tarragona. Els verd i negres són conscients que hi ha un títol en joc i volen fer un salt endavant, tot i la manca de joc interior que hi ha a causa de la lesió de Tomic i la no arribada d'un altre interior que s'ha de fitxar. Qui sí que juga amb la penya és Àlex Reyes, que valora què suposa jugar al costat de Riqui i la Provitola.
7: Bueno, jugadores de grandísimo nivel, no hace falta que diga absolutamente nada, ya se ven los partidos, el talento que tienen, por supuesto para mí pues una grandísima noticia, jugadores como yo, tiradores que necesitamos de buenos pases, buenos bloqueos, también tampoco me quiero olvidar de Ante, de Simon, de Lude, de dos tantos jugadores que son de auténtico nivelazo, así que bueno, para mí una grandísima noticia, ya te digo, con ganas de ayudar todo lo que pueda.
3: El debut oficial de la penya serà demà contra l'Ilerna Lleida a partir de 6:45 de la tarda i es podrà seguir en directe per Radio Ciutat de Badalona. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Funky Tracks Radio. A mí también me costó decidirme.
9: La decisión es suya.
8: Sin palabras.

0: Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: Mobilitzacions durant el primer dia de curs. Al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents s'han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar millores en el sistema educatiu. Reduir la ràtio, incrementar els recursos per la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant la protesta. Aquesta és la notícia més destacada d'avui dimarts 8 de setembre, però en repassem d'altres, els titulars.
1: Badalona migdia.
0: La FA de l'Escola Badalona Port atura en una acció de protesta els treballs de descontaminació del solar adjacent. També us parlarem avui del grup municipal d'Esquerra Republicana que suspèn la gestió educativa del govern local. I la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jèssica Albiach, s'ha reunit aquest matí amb el seu grup a la seu del partit a Badalona, on ha qualificat la vaga d'educació de fracàs del govern de la Generalitat.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu migdia d'avui amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. Aquest dimarts, primer dia de curs, hi ha hagut mobilitzacions. Al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents s'han tallat a primera hora del matí la B20 a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar millores en el sistema educatiu. Com dèiem, reduir la ràtio, incrementar els recursos per la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant la protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat aquest dimarts a les 7 de matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on han tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat. Escoltem Gabriel Martínez, que és delegat de la Intersindical al Barcelonès Nord.
3: El problema no són només aquestes reclamacions de reducció de ràtios, augment de la inversió cap al 6% que marca la llei. No és només això, és la negativa d'un govern del PSC a seure amb els treballadors a parlar de les condicions de l'educació. El que no tenim és una mínima aptitud de posar-nos a treballar, d'entendre que les majories en el col·lectiu docent han canviat.
0: Els sindicats han fet un balanç positiu de la convocatòria i alerten que és una mostra del malestar que viu el col·lectiu. Escoltem Maria de la Fuente, delegada de l'USTEC a la comarca.
4: En aquesta zona del Barcelonès Nord, a Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, tenim unes particularitats per les quals no tenim recursos per atendre. Hi ha instituts a Badalona, per exemple, que tot i que tenen 15 alumnes que haurien de disposar del recurs de l'aula d'acollida a primer d'ESO, només a primer d'ESO, que encara queda segon, tercer i quart d'ESO, els han tret aquest recurs. O sigui, comencem el curs sense que l'alumnat que té més necessitats educatives tingui el recurs que necessita per integrar-se a la societat.
0: La mobilització del barcelonès s'ha reproduït arreu de Catalunya. A la comarca, els docents també han tallat la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta i la C31 a l'Hospitalet. Les tres columnes s'han dirigit cap al centre de Barcelona, on s'ha organitzat una assemblea unitària per decidir quines i com seran les mobilitzacions durant els pròxims mesos en un curs que ja anuncien serà calent. I mestres de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs s'han unit aquest matí, com dèiem, per començar aquest curs amb manifestacions. Des de l'escola Josep Carné, la mestra Carme Lupiáñez considera que hi ha molts dèficits estructurals i sistemàtics per manca d'inversió. Per això, diu, ha sortit al carrer per donar veu a les problemàtiques del sector.
5: Que estem més organitzades que mai, que la lluita continua, perquè l'educació pública necessita més mans i més recursos. I això no s'atura, no ens atura ningú.
0: Un dels problemes que ha tingut més ressò durant la concentració és el de les ràtios. Aquesta situació dificulta, assegura l'aprenentatge, ja que els mestres i professors no poden oferir una atenció personalitzada als estudiants. És el cas de l'Assumpta, professora de l'Institut La Llauna.
2: Tenim menys pressupost per portar el centre, que tenim en el centre. Tenim ràtios, hem arribat a tenir aules amb 35 alumnes de punt de partida, 35-34 a tercer. Potser hi ha algun alumne que marxa, però ens quedarem amb 33 i amb matrícula viva, que pot ser 34.
0: Amb tot plegat, els mestres del Barcelonès Nord coincideixen que l'única manera de desencallar aquesta situació i d'aturar les manifestacions és que la Generalitat posi sobre la taula una proposta que respongui a les peticions dels docents i dels sindicats. I les portes de les escoles i instituts de Badalona s'han obert aquest matí per rebre els alumnes que amb cares d'il·lusió comencen un nou curs escolar. Tot i la convocatòria de vaga, han estat moltes les famílies que han decidit portar els seus infants a l'aula per retrobar-se amb els companys de classe i iniciar una nova etapa educativa. És una crònica de Raquel Moreno.
6: Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats de la mà de les seves famílies, i d'altres, més grans, amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. També mostraven cares de satisfacció pares i mares que després de les vacances d'estiu necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola.
7: Tener una rutina, tener una normalidad y que justo el primer día de clase haya una huelga, pues no se entiende mucho.
8: Tenim tot un any per fer-les, vull dir, nosaltres som una família que ens acollim a les vagues i les fem, però avui era un dia per iniciar, per acompanyar i per retornar amb els companys de l'escola.
6: Després de 2 mesos i mig de vacances, les aules tornen a omplir-se d'alumnes, converses i riures i moltes ganes d'aprendre.
1: Badalona migdia.
0: I la FA de l'Escola Badalona Port atura en una acció de protesta els treballs de descontaminació del solar adjacent. Els membres de l'associació s'han reunit posteriorment amb regidors de l'Ajuntament i amb l'empresa privada que fa les tasques al solar i han acordat ajornar les obres fins a les vacances de Nadal. Tot plegat, asseguren les famílies, garanteix la protecció de la salut dels més de 200 alumnes que aquest dimarts han començat el curs. En parla el membre de l'AFA del Badalona Port, Héctor Manteca.
9: Gràcies a la intervenció de les famílies avui hem aconseguit para que comencin aquestes obres de descontaminació i podrem tindre un inici de curs normal per als nens dins de la nostra normalitat, que és dels barracons, però que podrem començar amb tot el que implica per a molts, que és el seu primer dia d'escola i que podran gaudir d'aquest dia com tenen que gaudir.
0: Les famílies de l'escola han mostrat el seu descontent amb el fet que les obres de la nova escola segueixin aturades i recorden que ja fa més de 15 anys que esperen el nou centre educatiu mentre les classes segueixen als barracons provisionals.

0: I no deixem de banda aquest inici de curs perquè, precisament coincidint amb aquest fet, el grup municipal d'Esquerra Republicana suspèn la gestió educativa del govern local. Consideren que promeses com la construcció dels nous edificis per les escoles Ventos Mir o Badalona Port o recursos educatius per barris com Sant Roc o Llafià són algunes de les matèries que no s'han abordat com calien. A més, el Consell de la Formació Professional no s'ha convocat, diuen, des de fa més de 3 anys. Escoltem el president del grup municipal d'Esquerra, Àlex Montornès.
1: En l'inici d'aquest curs, que és l'últim curs abans de les eleccions municipals, és un bon moment per fer balanç. I la realitat és que l'educació no ha estat una prioritat per a aquest govern de majoria absoluta. Per tant, la nostra conclusió general és un suspès. Pensem que aquest govern no ha tingut les prioritats on tocava. L'educació hauria de ser la màxima prioritat de Badalona.
0: En línia amb les peticions del professorat sobre la climatització a les aules, Esquerra també ha destacat que el juliol de 2023 el govern municipal es va comprometre a fer-ho, però encara no ho ha executat.
2: Badalona migdia.
0: I també ha parlat sobre la vaga d'educació és la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, que s'ha reunit aquest matí amb el grup a la seu del partit a Badalona. Albiach ha qualificat la vaga d'educació de fracàs del govern de la Generalitat per no haver negociat amb la comunitat educativa durant l'estiu i ha reclamat un acord de país. També ha acusat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de fer de la violència la seva manera d'exercir el poder i de buscar l'enfrontament.
3: El model de país que tenim és el model contraposat al de l'alcalde Albiol, que fa del matonisme, dels crits i dels cops de força la seva manera d'exercir el poder, fins i tot vulnerant els drets humans, com vam veure en el desallotjament del passat Nadal. I per tant, o sigui, per nosaltres Badalona és el model contraposat de país.
0: I canviem de qüestió perquè els cotxes privats continuen utilitzant el segon carril de la Via Augusta, malgrat que des d'aquest dimarts els turismes també poden utilitzar el carril bus en horaris de baixa densitat de trànsit. El carril continua sent exclusiu pel transport públic entre les 7 i 2 quarts de 10 del matí i entre les 4 i les 6 de la tarda. Sobre aquesta qüestió, el PSC ha criticat la manca de planificació del govern, ja que l'habilitació del carril, diuen, s'ha anunciat amb només 2 dies d'antelació. És moment ara de repassar altres notícies del dia en format més breu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a Catalunya entre aquest dimarts al vespre i dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest matí l'avís de situació de perill per intensitat de pluja que situa Badalona i el Barcelonès Nord en alerta taronja. Protecció Civil recomana evitar circular o aparcar en zones inundables i no travessar rieres ni zones on s'acumuli aigua. L'Ajuntament de Badalona reclama Rodalies que adopti mesures per posar fi al soroll que provoca un comboi ferroviari aturat a l'entorn de l'antiga fàbrica Mobva. Segons els veïns de la zona, entre els carrers de Marina i de Colom, el soroll és especialment molest durant la nit. El consistori ha demanat explicacions a Adif, que ha informat que el tren es troba en aquest punt fent proves tècniques.
2: Badalona migdia.
0: I en plana cultural, l'artista Elena Cabezas ens proposa endinsar-nos al món oníric del subconscient en la seva darrera exposició, Somnis, mostra retrospectiva. La proposta que recull la trajectòria de la pintora autodidacta es pot visitar a l'Espai Cultural Pertú fins al 27 de setembre. Aquesta mostra està formada per una trentena de quadres que exploren el món dels somnis. Per l'artista Elena Cabezas, aquest món precisament va més enllà de la fantasia i assegura que de vegades costa establir un límit entre el que és realitat i subconscient.
4: Lo que representa per mi els somnis, que per a mi és una altra realitat, està en una altra realitat, que no sé lo que és realitat, si és el que vius o lo que somies. Tots són fragments de somnis. imatges que jo trec de les meus somnis. Aquest món que quan te fiques i vas entrant dins no saps a on vas a parar.
0: Elena Cabezas va néixer al Marroc però resideix a Badalona des de fa més de 50 anys. Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem ara amb en Ramon Duran, que ens apropa tota l'actualitat esportiva, però abans fem un cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
6: A Obramat no sabem si el teu proper projecte consistirà a canviar un lavabo o reformar un bany sencer. Però sigui el que sigui, a Obramat hi trobaràs productes per tot tipus de reformes de bany. Ceràmica per terres i revestiments, vàters, plats de dutxa, piques, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. O si ho prefereixes, a Obramat Pures. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Els esports amb Ramon Duran.
7: La penya ha celebrat tot just fa uns minuts el tradicional Media Day previ a l'inici de la Lliga Catalana de Bàsquet que arrencarà demà dimecres a Tarragona. A més, també ens farem ressò de l'acord, de la presentació oficial de l'acord entre Ebro i el Badalona Women, on hi han estat jugadores de la plantilla badalonina, evidentment dirigents, i també la representació del consistori amb l'alcalde Xavier García Albiol. I a més, avui ens interessarem per l'actualitat del Sígol. Ja parlàvem ahir del bon paper en el torneig d'històrics femení. Avui parlarem amb el seu entrenador, Dani Molina, en profunditat. I ens hi posem fins aproximadament 2:45 per parlar de l'actualitat esportiva i ho fem doncs, parlant del Joventut, que demà comença la Lliga Catalana. Demà a la tarda serà una tarda esportiva a Ràdio Ciutat de Badalona. A 6:45, mitja hora abans, connectarem ja amb Tarragona, el Xavi Ballesteros i els seus comentaristes que s'hi posaran ja amb aquest primer duel de la Lliga Catalana de Bàsquet entre la Penya i el Lleida. Per tant, doncs, demà debuta oficialment el Joventut. Un cop finalitzi el partit de la Penya amb el Lleida, ens hi posarem de ple també des del municipal de Sistrells per viure, i sobretot si la climatologia ho permet, doncs el partit de Copa Federació de 700 de final entre el Badalona i el Sestao. Veurem, perquè és cert doncs, que demà el pronòstic és de pluja i veurem en quin estat pot estar la gespa del municipal de Sistrells. Però, insisteixo, això serà demà a la tarda. Avui s'ha dut a terme doncs, l'entrenament de la penya i la trobada amb els mitjans de comunicació que han estat presents i que després han pogut parlar amb els protagonistes ja una mica de com encara en la pretemporada i especialment aquesta Lliga Catalana que és la primera cita oficial del campionat. De fet, qui hem pogut aconseguir que ens fes un balanç bastant exhaustiu ha estat el tècnic de Joventut, Dani Miret, que valora molt positivament com ha anat aquesta pretemporada, més enllà dels problemes transportius, algunes lesions puntuals, jugadors amb les finestres FIBA i amb les seves respectives seleccions, en definitiva, amb un paper molt gran pels joves del planter.
8: Molt positivament. Molta professionalitat. Han fet que l'equip pogués tenir, no?, aquestes setmanes on no hem tingut els sèniors junts per al tema de les finestres, o hem tingut jugadors que s'estaven recuperant de lesions o amb problemes físics, dit a l'ull, un turmell, coses accidentals, com he dit abans, han fet que la qualitat del treball es mantingués alta, i crec que el que els hi demanem i el que necessitem fer aquí com a joventut, que és que creixin, ho han aprofitat, no? Vull dir, tenim l'Adrián Torres a un nivell molt alt, el Diego també ho ha fet molt bé, l'Humberto també està donant-nos en els entrenaments, sobretot, que és la part que nosaltres més valorem, no? Perquè al final, doncs, bons i mals partits tenen els joves i tenen els sèniors i té tothom, però bueno, crec que el grup de joves en general ha fet un pas endavant, i dins d'una pretemporada accidentada, doncs, és molt positiu i ho valorem molt, aquest valor que ens han aportat.
7: Doncs aquesta era la valoració de Dani Miret. Evidentment, en les pròximes hores continuarem sentint protagonistes d'aquest Media Day, però, com dèiem, demà serà aquest inici de temporada oficial, serà a partir de 6:45 en aquesta tarda esportiva a Ràdio Ciutat de Badalona. Des de Tarragona comença aquesta Lliga Catalana. I avui s'ha dut a terme de forma oficial, malgrat que ja ho hem pogut veure lluir a les samarretes aquests últims dies, l'entesa de patrocini entre Ebro i el Badalona Women, en un acte on hi ha assistit la representació del consistori badaloní amb l'alcalde Xavier García Albiol, donada la importància, doncs, que una marca d'aquesta magnitud de la ciutat, doncs, hagi apostat, en aquest cas, pel futbol femení, pel Badalona Women, que ja ha jugat dues jornades de Lliga. Per cert, avui Marc Ballester, el seu entrenador, serà el primer convidat de la temporada al programa 1091 de Televisió de Badalona. Un Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona, que ha destacat la importància de l'acord d'aquest patrocini.
9: Bé, avui és un dia important per a l'esport de Badalona, perquè una mica donem el tret de sortida a un projecte que, com s'apuntava, portava 2 anys gestant-se, i que ara, de forma definitiva, significarà que Badalona tindrà el seu equip a primera divisió, amb un estadi amb unes condicions espectaculars i amb un company de viatge, un patrocinador, que és de la ciutat també, i que ha cregut en el projecte. A partir d'aquí, el que correspon és que a l'equip, que és a dir, doncs, que s'ha reforçat, i em sembla, doncs, que pot ser molt competitiu, amb l'equip també directiu i amb els executius que han entrat en el projecte, penso que ens poden donar moltes alegries.
7: Ha destacat Xavier García Albiol també aquestes ganes, no?, de les jugadores, i el desig d'integrar-se al 100% a la ciutat de Badalona.
9: És molt il·lusionades, amb moltes ganes, amb desig de poder implicar-se en el que és la ciutat de Badalona. La majoria ja coneixen, perquè viuen en l'entorn, i per tant jo les he vist molt implicades, però sobretot amb molta il·lusió i amb molta confiança, i a veure, no, segur, doncs, que les veurem a Badalona ja en el partit que tenen a finals d'octubre, no sé si final d'octubre, principis de novembre, amb el partit, amb el derbi contra el Barça. I bueno, estic segur, doncs, que faran un gran partit també i que guanyaran.
7: Doncs, evidentment, que esperem amb expectació aquest derbi contra el Barça. Abans hi haurà diverses jornades que, evidentment, el Badalona Women, doncs, també intentarà tirar endavant. N'ha parlat també d'aquesta entesa i de la valoració que suposa, doncs, aquesta entesa, doncs, un representant de la marca d'Ebro, en aquest cas el director financer, el Claudio García.
10: Del principi que vam conèixer del projecte ens va agradar molt, i vam decidir, doncs involucrar-nos, perquè per una ciutat com Badalona tenir un equip, doncs, que, bueno, que està tan als medis i tan recolzat per tothom, i amb un producte com aquest, que també té molt de recolzament i molt de significat a la ciutat de, bueno, a Barcelona i a Badalona també, doncs per nosaltres és molt important. Sí, sí.
7: No deixem el fil futbolístic perquè ens n'anem a parlar de Tercera Federació Femenina. Ho fèiem ahir, dèiem, home, gran paper pels pocs dies que porten de preparació del Sígol en el torneig històric femení. Avui saludem per primer cop a aquesta casa, que esperem que sigui també la seva, el tècnic del Sígol, el Dani Molina. Dani, molt bona tarda, benvingut, què tal?
11: Molt bona tarda, moltes gràcies per la benvinguda.
7: Doncs, escolta, ja ho explicàvem, no?, aquestes últimes hores, que pocs dies de preparació, no sé, que no ha arribat a dues setmanes, no, Dani, pràcticament, amb el que seria tota l'estructura al 100% i tot plegat, no?, diguem-ne.
11: A nivell d'entrenos, sí, però al final la càrrega pues, la tens al partit i això és el que ens estava faltant per un tema administratiu. I res, la vam aconseguir just abans de començar els històrics i vam poder fer un bon paper.
7: Perquè, clar, hem de recordar que ha estat un estiu bastant llarg, no? Convuls, llarg, perquè d'ençà que va haver-hi doncs, aquests contactes, havia finalitzat ja la temporada passada, tu eres el tècnic del Mataró, recordem doncs, que moltes jugadores també han vingut al Sígol aquesta temporada. Evidentment, per tu no serà... Sí que és una entitat nova, per tu no és un equip nou, però sí que pel Sígol en si és un equip nou, no?
11: Sí, o sigui, l'altre dia em preguntaven també no, si era raro estar en una altra banqueta. Pues la sensació no, perquè són les meves jugadores al final, no, de les que portem molts anys treballant. Ha sigut un estiu raro, estrany, però bueno, al final, a nivell administratiu, pues, la Soraya i el Pere pues, han treballat moltíssim perquè l'equip estigués l'abans possible disponible per poder jugar partits i bueno, ho hem aconseguit, crec que en bon temps, o sigui, encara que ens ha afectat una miqueta la temporada a nivell de partits, però bueno, a nivell d'entrenos podíem fer vida i ja et dic, 7 jugadores han vingut darrere, aleshores diverses es quedaven enganxades allà i administrativament pues, la federació ha tingut que posar-se d'intermig.
7: Està clar que no ha estat fàcil i alguns problemes, com dèiem, s'han solventat ja pràcticament a última hora. Satisfet, no?, de com va respondre l'equip en aquests torneis històrics?
11: Sí, molt bé. Al final, el tenir una base ja això ens dona molt de temps. O sigui, ja sabem el que aquest equip té, com juga i quina identitat vol al mig.

0: que la gent es va portar l'altre dia de nosaltres, que a part de jugar bé, són jugadores que es bullen al camp, que s'ho deixen tot per la samarreta, i a partir d'aquí, la tercera ref és una lliga molt difícil, molt dura, esperem fer-ho el millor possible, però sobretot tornar-li una miqueta al club la identitat que potser va perdre, no?, amb els anys.
1: Sí, aquesta idiosincràsia, no?, i m'imagino que aquesta era una de les coses que us feia venir aquí, no?, que teníeu bastant clar, doncs, que volíeu recuperar l'hegemonia d'un històric, no?, del futbol femení, no?
0: Totalment, a vegades el passat és com un lastre, no?, pels equips, quan han aconseguit molt, perquè el Cibulda en el seu moment va aconseguir moltíssim, a vegades pels que venen darrere pot ser un lastre, però nosaltres ho tenim molt clar, creiem que hi ha una estructura molt bona aquí a nivell professional, hi ha molta gent preparada treballant en el club i ens feia molta il·lusió i era un repte nou el tema d'ajudar el club, no?, a tornar a créixer.
1: M'imagino que ara també és un petit hàndicap, no?, el fet que com a locals haureu de jugar alguns partits on no serà el vostre camp habitual, i després què en penses de poder jugar en gespa natural?
0: A nivell del camp encara no sabem, perquè crec que estem mirant de les primeres jornades potser jugar a canviar el calendari i jugar fora, i potser a la tornada pues, tenir tota la disponibilitat de camp. No sé si l'Ona Badalona també ha fet alguna cosa semblant, em sembla, i a partir d'aquí pues, bueno, crec que el camp, l'estadi amb gespa natural, per la nostra manera de jugar, s'ens adapta molt bé i crec que aquí els equips tenen que sofrir amb nosaltres.
1: Molt bé, esperem que així sigui. D'entrada, el primer partit el disputareu aquest dissabte, al camp del Sant Gabriel, no?
0: Sí, camp complicat, perquè l'estat de la gespa i la instal·lació està com està, però bueno, intentarem allà, marxar pels 3 punts i esperar la jornada 2.
1: Home, i aquesta setmana, en l'àmbit d'entrenaments, us pot anar molt bé, no? Tenint en compte que veniu ara de fer aquests partits en el torneig històric, home, us pot anar força bé, no?, de cara a preparar aquest primer compromís de Lliga?
0: Se'ns té que ajudar a motivar-nos, no?, a continuar, no és un he arribat a aquest esforç i pues, me mantengo en ell, sinó que el que tenim que seguir és la línia de treball, hem estat allà, pues, tenim que seguir pujant-la, no ens volem quedar simplement amb el que vam deixar amb els històrics, perquè no els vam guanyar.
1: Doncs un Sígol que ressorgeix aquesta temporada amb el Dani Molina a la banqueta, doncs et desitgem tota la sort del món i que tingueu una molt bona temporada i quan menys que tot sigui tranquil i que sobretot també gaudiu i pugueu competir com voleu. Dani, moltíssimes gràcies i anirem parlant,
0: A vosaltres, Ramon, moltes gràcies.
1: Amb el Sígol ho deixem aquí. Demà més esports, Demà Copa Federació i demà Lliga Catalana de Bàsquet aquí, als 94.4. Adéu-siau.
2: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
2: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8.

0: de setembre de 2026. I tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
1: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha descartat avui presentar els del 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
1: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
1: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2025 i insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la festa de la Fil·loxera.
1: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:45.
0: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa, Joan Barberà.
2: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar, a partir d'aquesta tarda, els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mín Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La vaga de docents ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que ha arrencat sense normalitat. L'aturada, però, té un seguiment sensiblement inferior al d'altres convocatòries, del 9% segons el govern i el 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització, també amb manifestacions, que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
1: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
5: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
1: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
6: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per una sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
1: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar. des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
7: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
1: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
1: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: A Lleida, el tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos. I després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
8: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
9: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que es continuem aquí.
8: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
10: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via en direcció als serveis territorials d'educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
11: Tot el que ha estat fent el departament ara, al començar el curs, és molta propaganda. Molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
10: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
0: En vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
12: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que, tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marc Ràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
13: Hem fet història i de fet, és una aposta de futur pel futur del poble, no?
14: Una petita dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que no hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple tots de... Bueno, és molt maco.
12: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà triar més endavant.
0: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA, que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada, i amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
16: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
15: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
7: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats a les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
15: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi, i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
4: Notícies en xarxa.
0: El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i suposa un increment de 2.600 milions. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha descartat avui presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
18: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
17: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
0: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
20: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
19: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, de desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
0: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escuder, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
21: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Ens situem ara a Lleida, on la coneguda com a Escola Popular de Balàfia ha aconseguit aturar el desallotjament del seu local previst per aquest matí. El llançament ha estat ajornat per la previsió d'una mobilització massiva i a hores d'ara no hi ha una nova data fixada. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
23: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent i que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial, i tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.
22: Tot i això, Júlia ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
0: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home la setmana passada a mans presumptament de dos menors.
1: En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectades una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa a altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
24: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
1: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
0: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
1: El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
0: És moment per a la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
1: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 2:15 de la nit.
0: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
3: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
0: I passem també per Tortosa, allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
5: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb 9 propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
6: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
5: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el Cicle Gaudí o el documental del mes.
0: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
8: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
9: No creo que lo necesite. No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues se da un nivel increíble y este trabajo no me va a poner a suplicar nada.
8: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar, Mbappé, diu Mourinho, o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
9: Lo primer yo creo que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Yo creo que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
8: Demà el Barça juga el primer partit del curs. A la màxima competició continental, els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esport Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat 2 partits i n'ha empatat els altres 2 en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
25: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre. I si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
8: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El centre d'esport Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca. Cinquena jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre l'AM i l'Europa. I, per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb dues grans retransmissions.
0: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
10: La xarxa de comunicació local. Ja comença a fer-se clar.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. Aquest dimarts, primer dia de curs, hi ha mobilitzacions. Al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents s'han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar millores en el sistema educatiu. Reduir la ràtio, incrementar els recursos per la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant la protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat aquest dimarts a les 7 del matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on han tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat. Adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Gabriel Ramírez és el delegat de la Intersindical al Barcelonès Nord.
4: El problema no són només aquestes reclamacions de reducció de ràtios, augment de la inversió cap al 6% que marca la llei. No és només això, és la negativa d'un govern del PSC a seure amb els treballadors a parlar de les condicions de l'educació. El que no tenim és una mínima aptitud de posar-nos a treballar, d'entendre que les majories en el col·lectiu docent han canviat.
3: Els sindicats han fet un balanç positiu de la convocatòria que ha plegat prop d'un centenar de persones en el primer dia de curs. Alerten que és una mostra del malestar que viu el col·lectiu i, en especial, els docents del Barcelonès Nord, amb manca de recursos per l'alumnat amb més necessitats educatives. I les portes de l'escola Salvador Espriu s'han obert aquest matí per rebre els alumnes que amb cares d'il·lusió comencen un nou curs escolar. Tot i la convocatòria de vaga, han estat moltes les famílies que han decidit portar els seus infants a l'aula per retrobar-se amb els companys de classe i iniciar aquesta nova etapa educativa. També mostraven cares de satisfacció als pares i les mares que després de les vacances d'estiu necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola. Escoltem en Manolo Funés i la Isabel Rosales, famílies del Salvador Espriu.
5: Tener una rutina, tener una normalidad y que justo el primer día de clase haya una huelga, pues no se entiende mucho. Tampoco estoy dentro y entiendo perfectamente lo que reclaman, entonces tampoco quiero criticar. Però crec que el primer dia no és molt adequat.
6: El meu fill farà primer, un inici diferent d'etapa, està molt content, tenim tot un any per fer-les. Vull dir, nosaltres som una família que ens acollim a les vagues i les fem, però avui era un dia per iniciar, per acompanyar i per retornar amb els companys de l'escola.
3: I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a Catalunya entre aquest dimarts al vespre i dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de perill per intensitat de pluja i situa Badalona i el Barcelonès Nord en alerta taronja. La situació meteorològica començarà a complicar-se aquest dimarts al vespre i s'intensificarà, volíem dir, dimecres. Protecció Civil alerta que els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i ratxes fortes o molt fortes de vent. I en esports, la penya afronta demà el primer partit oficial de la temporada. Serà la Lliga Catalana contra el Lleida, a Tarragona. Els de Dani Miret han completat avui el darrer entrenament amb el clàssic Media Day d'atenció als mitjans. Tot han estat somriures i bones cares a una penya que ha tingut una pretemporada escurçada amb les finestres FIBA i les lesions com la d'Ante Tomic i també alguns contratemps com la del cop d'ull d'Àlex Reyes. És per això que els joves donen un cop de mà als entrenaments per poder afrontar el primer títol oficial de la temporada amb el màxim de les garanties. Un dels aliciens principals és el retorn de Nicola Provitola i també hi ha molta expectació de veure l'encaix amb Ricky Rubio, dos dels jugadors amb més talent de tota la Lliga CB, ara al servei de la penya. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
7: Matilde Scales fou una gran artista i ara és una gran desconeguda que arriba a les nostres vides gràcies a la Maria Scales, autora de Matilde E, publicada per La Campana.
8: És el que podria haver estat la història, perquè no ho sabrem mai això, d'una dona que va trencar molts esquemes, una noia que va anar de Mallorca a Barcelona a estudiar amb Felip Pedrell, que era un professor de música conegudíssim i molt reconegut arreu d'Europa, i a Barcelona va tenir contacte amb tot el món del modernisme, Quatre Gats, etc, etc, i després se'n va anar a París a viure, sembla ser que amb Rossinyol, i va viure tota l'efervescència de Montmartre, etc, etc.
7: A Cars d'en Jordi de Manuel és la proposta de ficció que publica Obscura Editorial. Ficció i realitat es barregen dibuixant algunes de les cares de la humanitat.
9: Aquests àcars estan a dins les cases, estan als coixins, als matalassos, als mantes, als llibres, a tot el que nosaltres toquem. Ara... I per tant hem de sortir fora i a dins ha de passar una altra cosa.
7: Ens acompanya també Susana Hernández per fer una repassada al que ha estat un gran èxit, el Festival Premià del Mal.
10: La veritat és que estem molt satisfets d'aquesta primera edició. Ha superat, jo crec, amb escreix totes les expectatives que teníem. Evidentment, sempre muntar un festival o muntar qualsevol activitat de caire cultural, tots sabem que s'ha arriscat, que és com tirar una mica els daus, que no saps molt bé per on sortiran les coses, però la veritat és que va venir molta més gent de la que ens imaginàvem i el retorn realment ha estat magnífic, estem molt contents.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
11: L'ombra allargassada del silenci ha colpit fortament la memòria de les dones. Són moltes les veus femenines que s'han anat recuperant i a les que hem donat veu des d'aquí. Avui també ho farem. Compartim tertúlia amb la Maria Escales, que és autora de Matilde, publicada per La Campana. Maria, benvinguda.
12: Hola. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Maria Escales és música professional i està lligada a l'escriptura des de la passió i també des de la professió. Imparteix classes de música i tallers d'escriptura creativa, escriu per diverses publicacions i col·labora amb la revista cultural 14. La seva primera novel·la, Abans que el teu record es torni cendra, fou finalista al Premi BBVA Sant Joan i guardonada amb el Premi La Llança de Sant Jordi d'Òmnium Cultural. Sara i els silencis fou nominada al Premi Millor Novel·la de l'any d'Òmnium Cultural. Estimada Mirta, la seva tercera novel·la fou un gran èxit que emocionà a molts lectors i que va compartir el nostre programa.
11: Escolta, Matilde, que arriba a més amb el Premi Llorenç Villalonga Ciutat de Palma de novel·la en català del 2023, que ho vam celebrar moltíssim, això.
12: Molt contenta de rebre aquest premi.
11: Enhorabona, perquè com deia, ho havíem celebrat moltíssim i finalment tenim a les mans Matilde, que és, després d'Estimada Mirta, estàvem tots delerosos de saber què havia escrit la Maria i realment ens has tornat a sorprendre i a captivar. El que farem primer és una miqueta, un petit resum del que trobarem a Matilde i després entrem ja més en matèria. Maria, ens fas aquest petit resum?
12: Sí. Això, mira, estic molt contenta de que em diguis que us ha captivat això, perquè, clar, jo l'altre dia parlava amb una altra escriptora que ha tret la seva segona novel·la i jo li deia, és més difícil la segona que la primera, no? Matilde és la quarta que publico, de fet, no? Però, clar, els escriptors sempre tenim aquest problema de que ens hem de superar, que constantment ens hem de separar, ens hem de superar. No, perquè, a més, no hi ha cosa més infidel que un lector, en el sentit de que no us puc decebre els lectors, no? Però, clar, Matilde és superdiferent a Estimada Mirta, superdiferent. És que just el que pesa, m'entens? Estimada Mirta és un toixo de 475 pàgines i Matilde, saps que ara no sé quantes en té, però és un llibre més
11: lleuger. Unes 236 pàgines aproximadament.
12: Sí, és un llibre molt més lleuger, no? Què és Matilde? Doncs és la història, és el que podria haver estat la història, perquè no ho sabrem mai, això, d'una dona que va trencar molts esquemes, una noia que va anar de Mallorca a Barcelona a estudiar amb Felip Pedrell, que era un professor de música conegudíssim i molt, molt reconegut arreu d'Europa, i I a Barcelona va tenir contacte amb tot el món del modernisme, quatre gats, etc. I després se'n va anar a París a viure, sembla ser que amb Rossinyol, i va viure tota l'efervescència de Montmartre, etc. I després...
11: Ai, després, aquí hi ha més.
12: Ah! Després desapareix. Després no se sap res més d'aquesta noia. I clar, és una cosa que a mi em fascina i que... suposo que va ser el que em va empènyer a escriure aquesta novel·la.
11: Sí, però la pregunta és, que això sempre us ho faig, vosaltres us trobeu amb una història. Com et vas trobar tu amb Matilde? Perquè nosaltres no en sabíem res. Parlo per mi, eh?
12: Sí.
11: I els que hem una mica comentat la novel·la. Com trobes tu Matilde i com decideixes donar-li veu?
12: Sí, va ser... Mira, és que... És com quan... busques una cosa i la tenies allà mateix, no? O quan dius, saps, allò? O com la persona que es casa amb l'amiguet d'infància i dius, però si estaves aquí i tant de temps de fer el tonto buscant altres tios i estaves aquí. Doncs una mica m'ha passat a mi, això m'ha passat. O sigui, diferents persones m'han anat parlant d'aquest tema i jo anava xocant amb la figura de Matilde, però com no valorava si o no, no? Hi ha molts inputs, jo que sé. A veure, el meu avi m'explicava que havia sentit tocar el piano una senyora molt important, que havia estat molt important a París i que tal, i que després s'havia retirat a Santanyí. El meu avi era el fill del carter i li portava cartes. I cartes de París, no? I havia explicat... I tenia aquesta imatge del meu avi assegut a sota una finestra escoltant la música de la senyora aquesta, no? I a mi és una imatge que sempre m'ha entendrit molt, no? Perquè el meu avi era una persona molt, molt inquieta culturalment, que havia nascut en una família molt humil. I jo sempre he sentit molta tendresa, no només pel meu avi, sinó per molts nens que tenen ganes d'estudiar i d'aprendre i que no, potser la seva família no els hi pot donar el que necessiten. Després vaig conèixer, en una presentació d'un llibre, una senyora, la Teresa, ai, mira, avui és el seu sant, que em va parlar de la seva... d'una tieta àvia seva que havia anat a París, que havia estat amant de Rossinyol, etc. I dius, ui, que bé, que raro aquesta senyora, i que havia... era compositora i tal, i jo pensava, a veure, compositora, jo soc un músic, una compositora de Barcelona no l'he de conèixer, i no d'allò. I llavors un dia vaig rebre un e-mail d'un senyor que es diu Romà Escales, i em va dir, és un músic, no? I l'email era molt divertit perquè em deia, tota la vida porto negant que som, dient que no som parents, tu i jo, i que no ens coneixem. Diu, i almenys la segona la podem arreglar, perquè no quedem i ens coneixem. Em va semblar genial. I ell va ser el que em va parlar de Satie, del Sidecar, etc. I tenia tots aquests inputs, no? Una dona molt, molt interessant, un músic molt... perduda, no sé què, però clar, vaig estar una estona perquè no em creia que ningú hagués escrit sobre aquesta senyora. I vaig estar un temps com resistint-me a escriure aquesta novel·la. Primer perquè ha estat molt difícil escriure-la per el que sabia i pel que no sabia. I perquè, i a part, una novel·la pot ser molt difícil d'escriure, però no ha de ser mai difícil de llegir. Aleshores, ostres, com puc fer-ho, saps? Valorar molt i abans de començar a escriure em vaig assegurar que ningú hagués escrit res sobre ella. Perquè em semblava impossible que ningú hagués escrit sobre aquesta senyora.
11: Realment, amb el tros de dona i com... És que vibrareu de l'inici fins al final, perquè hi ha de tot, eh? Hi ha escenes meravelloses i d'altres que són crues. I a més, Maria, sí que crec que va entrar la realitat i la ficció, per tant, no sí, podem sí, dir sí. Que és un 100% real.
12: No, dir. en absolut, eh? I això en els aclariments ho especifico molt bé, vull dir, a veure, heu de ser molt conscients que esteu llegint una novel·la. Per tant, una ficció, hi ha coses que segur que no van anar així. hi ha coses que jo dic, no tinc cap constància de que això anés així. No hi ha cap constància, o sigui... Però clar, hi ha, per exemple, hi ha una escena que jo li tinc un especial carinyo, que és l'escena en la qual Granados va a visitar el Venice, que s'està morint, no? Això va passar en realitat, això sí que va passar. El que no va passar va ser, que no ho podem saber mai, la conversa que van tenir. Jo faig que ells parlin de Matilda, entre altres coses. Jo, per mi, per la meva novel·la, em va bé que ells parlin de Matilda. Aleshores, tota la novel·la està impregnada d'escenes que varen ser realitat, a les quals jo els hi poso flaixos de ficció que em van bé per la meva novel·la.
11: A més, la veu narrativa és impactant perquè cada capítol veure que ho posa. Parla Emília Pardo Bazán o parla a Miquel Utrillo. Per tant, són personatges que des de fora ens estan parlant d'aquesta relació de la Matita i en Rossinyol.
12: Sí. Amb això vaig tenir... Mira, ho vaig fer per diverses raons. Primer, perquè sabíem molt poc de Matilda, però sabíem molt de la gent que la va envoltar, no? No hi ha biografies de Matilda, però hi ha biografies de Rossinyol, de Ramon Casas, d'Emília Pardo Bazán, d'Utrillo, tots aquests els trobes a la Wikipedia molt més, amb molta més informació. Aleshores, jo sempre... A veure, diu molt d'una persona la gent amb la qual es relaciona. Aleshores, Matilda és una persona que sabem poc d'ella, però sabem que segur que era superpotent, perquè tota la gent... Era com un imant, era com un... L'altre dia una amiga em va dir que els científics, els forats negres no es veuen, però que es veu que hi ha alguna cosa que xucla l'energia i que se sap, se diu... Tot orbita cap allà, tot va cap allà, per tant, se suposa que allà hi ha un forat negre. Doncs Matilda era això, no? Era algú al voltant de la qual tota gent important i tota gent molt potent, artistes, filòsofs, escriptors, etc., s'hi acostaven. Aleshores, per una banda, perquè sabia poques coses de Matilda, i per l'altra, perquè sabia moltes coses dels altres, vaig decidir que parlaria de Matilda als seus amics o la gent que el va conèixer. Aleshores, cada capítol... La novel·la té dues trames, després parlarem d'això,
11: de la segona
12: trama, no? Però una de les trames és la vida de Matilda i explicada per la gent que la va conèixer. I cada persona que la va conèixer parla com és ell. Per exemple, tu que l'has anomenada, la pàgina... El capítol dedicat a Emília Pardo Bazán, em vaig dedicar a llegir molts articles de Pardo Bazán i pensar, a veure, si la Pardo Bazán parlés en català, perquè clar, evidentment la vaig parlar en català, que això és, bueno, és la ficció, com parlaria? Aleshores, he fet com un exercici camaleònic d'intentar, que ha estat divertidíssim, ho he passat teta, no? O, per exemple, Miquel dels Sants Oliver parla de... hi ha un moment en el qual parla ell, i el que vaig fer va ser llegir articles d'ell, molts articles de Miquel dels Sants Oliver, i n'hi havia un en el qual parlava, feia una crítica de quadres de Rossinyol. Aleshores, el que he fet ha estat copiar bastant aquest article. Està bastant intentant això, ser camaleònica, ser fixar-me molt en com parlava aquesta persona i fer una mimetitzar-me, no? Cada persona parla d'una manera diferent. I després tinc una alumna de 10 anys que parla com parlen els nens. Com deurien parlar les nenes de 10 anys als anys 20? Perquè, clar, no, avui diria, ei, bro, però, bueno, un nen de 10 anys potser no diria, ei, bro, però ja m'entens, no? Però...
11: T'entenc.
12: I ha estat xulíssim i m'ho he passat superbé escrivint. Quan vaig trobar com escriure-ho, que em va costar molt, però quan vaig trobar com escriure-ho, m'ho vaig passar teta.
11: Hem de pensar que ens contextualitzem que aquesta primera trama, que és la de Matilda, estem parlant de personatges de finals del XIX, principis del 20, d'aquest París bohemi de Montmartre, dels quatre gats... O sigui, és que, de veritat, ha estat un viatge fantàstic, però hem d'anar avançant, que se'ns acaba el temps, Maria, i no vull deixar de parlar. Hi ha una segona trama que parla d'aquesta actualitat, no? Estem en un moment actual i tenim una mica un paral·lelisme, no?, amb aquestes històries. Perquè, clar, parlem d'intel·lectuals, però també hi ha molta passió desenfrenada aquí en aquesta novel·la.
13: Bueno, és que els intel·lectuals són molt apassionats.
11: Certament.
12: Totalment. Aquesta imatge de que els intel·lectuals són gent freda i d'allò, és que és gent que no em deu conèixer gaires. Sí, la trama... Clar, jo t'ho explicava abans, fora d'antena. Clar, em vaig trobar que quan investigava hi havia coses molt sucoses, jo que sé, hi havia una cosa com una fugida d'una novia, una noia es casa i s'escapa del seu casament, i se'n va amb una altra persona i fuig amb un sidecar el 1903 per Palma. Clar, això és fantàstic. Però em vaig trobar que era impossible, perquè el primer sidecar va arribar a Mallorca el 1910 i això va passar el 1903. Per tant, era impossible. I com posar això? Clar, als escriptors sempre ho trobem, això, però més quan estàs escrivint basant en una persona real. Com escriure mentides dient que són mentides però sense dir que són mentides? No? Aleshores, clar, és la quadratura del cercle.
11: M'encanta, m'encanta.
12: I què vaig fer? Doncs em vaig inventar una gent que està investigant això, no? Una doctoranda i un catedràtic que estan fent una tesi doctoral sobre Matilde. Aleshores, fent-nos discutir, això podria ser veritat, això podria ser mentida, doncs queda dit això, no? Una fugida en si de car o altres coses que sé, suposo que no deurien passar així.
11: Ho deixarem aquí?
12: Oh,
11: diu la Maria, m'ho estic passant molt bé i no vull acabar l'entrevista, però escolta, és que tenim una fugida en si de car, moltíssima passió, la gran quantitat d'intel·lectuals i d'històries, que sí. És una mica... no sé, una barreja de història pura, no? I d'una generació, però també de la part rosa, no? De actuals. Això està molt bé. Que és les xafarderies. Vols passar la pàgina perquè vols saber què passarà al següent capítol, com una telenovela.
12: És que hi havia el tomate aquí, eh? Vull dir, en aquell moment de Montmartre hi havia uns merders, un que se liava amb un, l'altre que se liava un que li prenia la nòvia, no sé què, és genial. Jo amb això, amb aquesta novel·la estic contenta perquè jo penso que hi ha un gènere que aquí no es valora i que penso que s'hauria de valorar molt, que és el gènere del conte. No? Sembla que els escriptors de conte són menys bons i és molt més difícil escriure un conte que escriure un bon conte que escriure una bona novel·la. Aleshores, jo amb aquesta novel·la una mica he fet microcontes que s'ajunten tots en una novel·la. Bueno, microcontes no, o sigui, he fet contes que s'ajunten tots fent una novel·la.
11: Jo el que sé que faré aquesta vegada és... Bé, el que no faré aquesta vegada és llegir cap fragment, ni cap frase, ni cap cita, perquè, de veritat, de l'inici fins al final, les heu d'anar descobrint... Jo he quedat una mica impactada. Però m'ha ajudat també una miqueta... quan parlem d'aquest final del 19 i principi del 20, no? De totes aquestes dones que van existir, que eren grans artistes i han quedat silenciades, amb Matilde sí que us dic que és una miqueta anar omplint el trencaclosques del que no sabem. Sí. És una generació fascinant.
12: I tant, i tant, i tant. I no només aquesta, jo que sé, a Espanya, a Madrid hi havia, per exemple, la Sin Sombrero, que eren tot unes artistes i tal, que això, anaven sense barret, allò en plan de... empoderades. És molt fort, que pobretes, que la seva empoderació fos anar sense barret. Però hi ha un munt de dones, però des de Hipatia d'Alexandria fins a... M'entens? O sigui, que realment les dones hem estat silenciades, és impepinable. O sigui...
11: Doncs com dèiem a l'inici de l'entrevista, no? Recuperem una veu més de tota aquesta colla, no? de dones que van fer tantes coses i que han quedat doncs, allà en un espai buit i bé, Matilde, l'has recuperada tu.
12: Sí, estic contenta. Sí, Matilde Escales, que per cert no són parentes, que a Mallorca dir-se Escales és com aquí dir-se Riera o Mas, vull dir que és un cognom molt usual. Matilde Escales es mereix una biografia, però no és la meva guerra. Jo sóc novel·lista. Per tant, jo he fet una ficció i espero que hagi estat com un aperitiu, com allò d'obrir la gana, com fer que molta gent s'interessi per Matilde, i espero que algun dia algú de veritat, algun doctorant, tregui la biografia que es mereix aquest personatge. No?
11: Aquí queda dit. A veure què passarà, però nosaltres estaríem també molt contents de que realment algú ho fes i tornés a passar pel programa. Llavors podríem fer un doble cara, no? Sí, sí, exacte. Seríem tres, jo conduint i vosaltres dos explicant. Però bé, ara arriba el final i si llegint Matilde descobrirem moltíssimes coses dels personatges d'aquesta època, ara volem descobrir una miqueta més de la nostra convidada d'avui. Per tant, passem al qüestionari. Maria, som-hi?
0: El calaix breu. Qüestionari ràpid. Respostes curtes.
11: La música.
12: Bastant la meva vida.
11: L'art.
12: L'única manera que tenim d'oblidar que som mortals.
11: M'encanta. Inspiració.
12: No existeix. L'inspiració és... A veure... Perdona, però he de ser una mica més ràpida. He de ser una mica més...
11: Més extensa,
12: una mica més.
11: Sí.
12: No,

0: un estiu a Mallorca.
1: Un plaer.
0: Ja l'hem dit, llegir.
1: Molt bé, un luxe.
0: Tenir una família unida.
1: Un espai de nostàlgia.
0: En aquesta família, la gent que ja no hi és, però, físicament, però que encara hi és.
1: Cultura.
0: Hauria de ser la prioritat de tot govern.
1: Un llibre important per tu?
0: Que he escrit jo o que he llegit?
1: És igual. Si és important per tu, tant fa.
0: És que n'hi ha molts, no? Però bé, per dir un llibre que... una novel·la que m'ha fascinat és el Jo confesso, del Jaume Cabré.
1: Quin llibre estàs llegint o quin és l'últim llibre que has llegit?
0: Ara començaré, avui començo el d'Antònia Vicenç, Crideu la mort arran, digueu-me on va, que una altra dona a la qual s'hauria de parar molta més atenció. Ja estic contenta perquè seguia se li està parant més atenció,
1: sí,
0: perquè no, però... no esperarem que es mori.
1: Però sumem una mica més.
0: Això està molt bé.
1: I finalment, escriure.
0: Escriure. Jo cada dia dono gràcies pel fet de poder-me dedicar a escriure. Ha provocat renúncies, evidentment, perquè sóc autònoma. I això de ser autònoma és molt dur. Però poder dedicar la màxima energia a escriure... jo cada dia em sento afortunada.
2: El calaix breu.
1: Nosaltres sí que som afortunats perquè continuem llegint la Maria Escales i aquesta vegada Matilde, que no ho hem dit, està publicat per La Campana.
0: Sí, sí.
1: No hem citat. I res, com sempre, donar-te les gràcies perquè vas dir que sí en seguida i tens una energia fantàstica. O sigui que, Maria, endavant.
0: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
3: Avui estem d'enhorabona perquè estem a l'estudi. Tenim en Jordi de Manuel, que ens ha vingut a visitar. Ja sabeu que normalment això no passa perquè les agendes i la logística és molt complicada, però aquí estem, tots dos.
4: Sí, Jordi. Les estrelles s'han alineat i estic aquí a la torre, a l'Ona de la Torre.
3: Sí, s'han alineat, al final ho haurem de dir, perquè aquesta entrevista era com, no ho aconseguirem això, eh? No, però sí, al final sembla que sí, que ho hem aconseguit.
2: Jordi de Manuel és doctor en biologia, professor i autor de 17 novel·les i de més d'un centenar de relats, sobretot de gènere negre i ciència-ficció. És creador de la saga de novel·les protagonitzades per l'inspector Marc Sergiot. Ha rebut, entre d'altres guardons, 3 Ictíneu, un premi Manuel de Pedrolo de narrativa de ciència-ficció i un premi Pere Calders de literatura catalana.
3: I davant d'una novel·la que a mi em va fer arrencar primerament un somriure quan vaig llegir una mica de què anava la història, Àcars, publicada per Obscura Editorial, perquè ara descobrireu aquesta frase, no? Però de tots cap endins a tots cap enfora, el primer que em va arrencar va ser un mira quines ocurrències ha tingut i no sé què és millor o què és pitjor. Entrem en matèria, entrem en context, Jordi?
4: Sí, jo crec que potser el millor abans de res és parlar de l'embrió de la novel·la, és a dir, com va sorgir, com se'n va acudir la idea d'Àcars, no? La idea d'Àcars parteix d'aquella època tan dolenta i tan trista de la pandèmia amb la qual es van confinar a dins les cases, no? Jo no sé el que està escoltant ara la ràdio, si ho va passar molt malament. Nosaltres, a la ciutat de Barcelona, almenys la meva família i jo, doncs estàvem amb prou metres quadrats per no barallar-nos gaire, per poder temps per llegir, per jugar... No ens va colpejar la malaltia a cap de nosaltres i, per sort, no treballàvem en l'àmbit sanitari si no hagués estat realment molt dur. El cert és que no vam estar malament i mentre tots o una colla de companys escriptors estaven pensant històries sobre la pandèmia, sobre el fet d'estar confinat, doncs a mi se'm va acudir una altra història, que és què passaria si? Aquest què passaria si és,

0: és el començament de qualsevol gènesi d'una novel·la de ciència-ficció o de relats de ciència-ficció. Doncs què passaria si en lloc d'estar dins les cases ens fessin sortir tots a fora, al carrer? És a dir, un desconfinament o un confinament invers, no? Tots fora al carrer. I a partir d'aquí neix la història. Clar, jo m'he d'inventar, he de generar una causa que ens faci sortir de a fora, i aquesta causa són els hackers.
1: Aquests animalons tan microscòpics que sabem que existeixen, però no els veiem.
0: No, no els veiem, perquè necessitem un microscopi per veure'ls. De fet, és això. Jo m'invento un hàcar que és molt... És molt petit com tots, clar, i és un sarcòpter, entra per la pell i va directe al miocardi en pocs dies, i en pocs dies et mata, et pela. I aquesta és la qüestió, no?, que aquests hackers estan a dins les cases, estan als coixins, als matalassos, als mantes, als llibres, a tot el que nosaltres toquem. Ara, i per tant hem de sortir fora, i a dins ha de passar una altra cosa.
1: Ara em surt de deixar la llibreta per si de cas hi tinc.
0: Tens picor ja.
1: És curiós, però és veritat, a mesura que vas llegint et fas conscient una mica del que t'envolta i penses, a saber, i no volem que passi, però quantes vegades s'han escrit llibres i finalment allò ha acabat passant. Espero que no sigui així, perquè sobreviure a l'interior de la llar o sobreviure a l'exterior... És molt diferent.
0: És molt diferent, i jo penso que és molt més difícil a l'exterior, perquè els humans, tot i que tenim un origen nòmada, ens hem convertit en sedentaris i tenim sostre des de fa milers d'anys. I això, reinvertir, o sigui, donar la volta a aquesta situació seria molt, molt difícil en aquests moments. Aleshores, clar, jo m'imagino en un ambient urbà, que és el que jo genero, l'ambientació és urbana de la novel·la, excepte algun relat que marxa fora, però molt a prop de la ciutat, doncs això portaria molts problemes, molts.
1: Bé, perquè com tu molt bé has dit, no? Abans, quan no hi havia res, ens ho havíem de fer tots nosaltres, ens havíem de buscar la vida, havíem de sobreviure, havien, perquè nosaltres això ja no ho hem vist, no? Però ara ho tenim tot, amb un clic que encenem la llum, amb un petit moviment sobre l'aixeta, però si hem d'anar a buscar tot això... És molt difícil.
0: Molt, molt difícil. De fet, el problema més important que sorgeix, un dels problemes més importants que sorgeix quan la gent ha de sortir fora és poder tenir aigua. Perquè sense menjar pots aguantar uns quants dies, però sense aigua no. Sense aigua més d'un dia no pots aguantar. Aquest és un dels problemes que n'hi ha. A banda de moltes altres coses. En aquest sentit, els que en un ambient urbà són... els que tenen més avantatges respecte als que estaríem dins les cases quan sortim, són els sense sostre. Per tant, hi ha un personatge, que és la Malena, que és sense sostre, que és important perquè marca la diferència amb els altres.
1: Bé, ara estava mirant l'estructura d'aquest llibre, d'aquesta novel·la. Tens Nit de Sant Joan, després del solstici, i després l'epíleg, per acabar, que l'epíleg és intocable, eh? No podem parlar res de l'epíleg.
0: No, no,
1: res,
0: no.
1: Res.
0: No es pot parlar, no.
1: No. Però sí de tot aquest previ, no?, de la Nit de Sant Joan i després del solstici. Títols com Aigua, Bosc, Fum, Oportunitat, Llarg, Coets, Carrer... El capítol de Nèmesi... Va impactar molt, també. No sé què podem explicar.
0: No, a Nèmesi, que vol dir com la venjança, no? És aquest terme, no? El que podem explicar de Nèmesi és com es descobreix la malaltia. És a dir, com es descobreix la infestació, perquè no és una infecció. Els microorganismes infecten, però els animals, com és l'àcar, infesta. Aleshores, com es descobreix la infestació? I aquí hi ha un personatge, doncs, que surt amb aquest... amb aquest episodi, no sé si capítol o relat, jo, a mi m'agrada dir episodi, amb aquest episodi de Nèmesi és un científic, un aracnòleg, perquè són aràcnids els àcars, que descobreix la malaltia i bé, aquí passen coses, també passen moltes coses que no podem explicar, perquè qualsevol cosa que puguem fer seria un spoiler, no? Quin és l'origen, quin és el reservori d'aquests animals amb un altre animal més gran, etc. No podem dir.
1: No, però Nèmesi, poseu-li èmfasi perquè parla d'això, no, d'aquesta venjança. Després tindrem aquestes mirades diverses, no?, dels sense sostre, dels que viuen a fora de la ciutat, dels urbanites, dels nens, dels bombers, per exemple. En aquest cas també tenen un paper molt rellevant.
0: Sí, de fet, els bombers potser són els personatges centrals de la història, perquè un dels bombers, que és en Joel, explica alguns episodis en primera persona. És l'únic narrador que faig servir en primera persona. I aquí és un petit homenatge també a Fahrenheit. a Fahrenheit 451 de Bradbury, on el bomber aquell era el Guy Montag, que és el que fa és cremar llibres i crema no només llibres sinó moltes altres coses, no? I bé, a mi em serveix també el personatge del bomber i els seus companys, doncs, per explicar la història des d'un punt de vista que és el seu. Abans, quan has parlat de Nèmesi, hi ha una reunió que també surt el tema Fahrenheit, en el qual estan reunits els consellers del nou estat, de la nova república. Bé, ja veus que també és una utopia, no només és distopia. Estan reunits i conviden, amb el, en aquest cas, amb el científic que ha descobert l'àcar que produeix aquesta mortalitat, i la presidenta de Catalunya diu, doncs farem l'operació Fahrenheit. I allà sembla que ningú sap què és, perquè ningú ha llegit Fahrenheit.
1: Però, bueno, és que a través d'Àcars, qui no hagi llegit Fahrenheit, perquè, clar, per nosaltres a l'escola era un obligat de literatura, vull dir, nosaltres havíem de llegir aquestes novel·les, Un món feliç, Fahrenheit, i penses, en el seu moment, no entens el motiu, i després dius, sort que, mira, m'ho vaig llegir, i hi ha una base literària. Però una de les coses boniques dels llibres, moltes vegades, és que quan tenen una base, una contundència, hi ha un contingut, t'ajuden a dir, doncs ara llegiré, em faig una llista de llibres i llegiré aquest i aquest em falten.
0: Sí, sí, és així.
1: És una manera
0: pot ser,
1: de...
0: Pot també ajudar a fer de prescripció, de prescriptor, hi ha molts llibres que fan de prescripció. No és la intenció d'aquest llibre, evidentment, perquè jo crec que Fahrenheit, si més no la versió cinematogràfica, la coneix molta gent, també.
1: Jo sempre tiro cap als llibres,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, jo també.
1: Que està molt bé el cinema,
0: sí.
1: I que tenim molt bon cinema, eh? I això no ho treu. Però mira, a mi em perd aquesta vena literària.
0: Sí.
1: Parlàvem, no?, dels bombers a l'inici de la novel·la. Jordi, tenim aquest que se't trenca l'ànima, diria jo. Totes les coses, no?, que són coses que hem anat acumulant, que són nostres i que li posem l'ànima i el carinyo i tot, de cop i volta ens trobem que no les tenim, no?, que estan infestades, que ens les han pres, que s'han de cremar, que això s'ha de destruir, que... I el que implica. Aquí també m'agrada molt aquesta mirada que has posat, no?, en el tenir, en el no tenir, i com ho vivim els uns o els altres, no? I aquí el sense sostre, aquest personatge, aquesta sense sostre, penso que juga un paper important, també.
0: Sí, jo, més que donar èmfasi a la pèrdua de les coses materials, penso que el que és important, en aquest cas, són els personatges que es perden, és a dir, una cosa material les pot reemplaçar, o si la perds, mira, li pots tenir molta estima perquè et feia un servei, però una persona no es pot reemplaçar, és irreemplaçable. En aquest sentit, hi ha relats com és un dels relats que més m'estimo jo, que és Coets, que potser és el relat més... que pot tocar més, no?, que pot emocionar més, perquè és una història, doncs, de dues persones que s'estimen i que una perd l'altra i al final, doncs, acaba sent també una altra cosa.
1: Clar, jo no he volgut entrar en segons quins detalls, per si de cas, perquè de veritat que realment, quan no tens les persones a prop, no? Però no vull entrar, per exemple, en el tema de la comunicació, perquè també hi ha algunes... Potser van sent com a petites píndoles, no?, que després totes sumades fan aquest àcars, però que ens fa ser conscients una mica del que tenim, no? De quan estàvem tancats, potser no teníem la llibertat, però ara que no podem entrar... És horrorós.
0: Clar, és un llibre de pèrdues. I és un llibre, com penso que ha de fer la literatura, que explora els dilemes morals de la societat i explora la naturalesa humana, que jo crec que és la funció fonamental. A banda d'entretenir, eh? Entretenir també és una funció de la literatura. Ho és. I la de gènere, sobretot, també. Però explorar la naturalesa humana, disseccionar-la, per mi és important que ho faci la literatura, i el que jo crec que intento sempre fer-ho.
1: En aquest cas és així. No us penseu que sigui un llibre que realment us costi de llegir, sinó que va fluint. Jo penso que has trobat en l'estructura, no?, d'aquests petits relats que units conformen tota la novel·la, tot el llibre, petites històries, no?, que ens enganxen. Llavors necessitem saber què vindrà el següent i què passarà l'altre. Per tant, és un llibre que es llegeix amb fluïdesa, però... no vol dir que estigui buit de contingut, sinó que té una intensitat a vegades devastadora.
0: Sí, a més és breu, eh? Vull dir que ningú que es trobarà amb un gran totxo. Ja sé que hi ha gent que li agrada llegir novel·les llargues, etc. Jo crec que l'escriptor també ha de ser capaç de fer menys de 200 pàgines, doncs, explicar coses interessants.
1: No sé si vols afegir-hi alguna coseta més o penso que hem fet un tastet, perquè, clar, al final és apoteòsic.
0: Bé, hem dit que no parlaríem de l'epíleg.
1: A més, és que és apoteòsic, però jo no diré res més. No,
0: només una cosa, que és que...
1: Sí?
0: És que a mi em resulta difícil ser un escriptor que embueixi i que impregni d'optimisme les seves obres, perquè tot i que l'escriptor ha de ser compromès i ha de reflectir també la seva actitud davant la vida, que no penso que sigui una persona molt pessimista ni negativa, però sí que el que escric es basa en premonicions i per això faig més distopies que no pas utopies, no? Perquè si analitzes el món com està, doncs és molt difícil pensar que acabarem bé.
1: No sé qui ho deia, crec que va ser un professor de la universitat, no fa masses dies, no puc citar el seu nom ara mateix perquè no el recordo, però no és una reflexió meva, que deia, ja fa més de 2.000 anys que no anem bé i que estem malament, però encara som
0: sobrevivim,
1: aquí.
0: Sobrevivim, sí.
1: Sí, sobrevivim.
0: Malgrat tot, sí.
1: Has dit una paraula important també, sí, en aquest llibre. Sobreviure, supervivència. Què faríem? Sobreviure.
0: De tot. I el lector que agafi àcars ho veurà.
1: Aquí hi ha diversitat de tot, de situacions, de pensaments, de sentiments, i has evocat molta cosa.
0: Bé, hi ha moltes de les emocions, és que la literatura, si ha de reflectir la naturalesa humana, ha d'emocionar, i una literatura que no colpeix, que no dona un cop de puny al lector des del punt de vista emotiu, a mi no m'interessa gaire.
1: Emociona, però jo penso també quan agafeu el llibre, abans d'obrir-lo, la coberta ja, realment penso que reflexa molt.
0: La coberta està molt bé, el Pep Boatella va captar molt bé l'essència del llibre, amb una coberta que impacta i és bonica i artísticament és magnífica.
1: I són uns colors que penso que defineixen una mica aquest ball d'intensitats.
0: Sí, sí.
1: D'àcars... Bé, amb en Jordi de Manuel sabíem que no podíem fallar, eh? Perquè ja tens una llarga trajectòria i el que ha d'arribar.
0: Sí, tinc molts projectes entre mans, moltíssims.
1: Bé, nosaltres diem que fa molts anys que anem malament, fa molts segles que anem malament, però de moment anem bé, que en Jordi de Manuel té molts projectes.
0: No sé si és una bona notícia pel món.
1: Jo dic que sí i estic segura que molts dels oients també ho pensen així.
0: Tant de bo.
1: Que tens una bona colla de lectors i lectores fidels. Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí.
0: A tu, a vosaltres.
2: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
3: Nosaltres ens vam perdre aquest festival de Premià del Mal perquè una grip ens va impossibilitar agafar el micro i anar-nos-en cap allà, però no passa res perquè la crònica ens la farà la seva directora, la seva comissària, la Susana Hernández. Benvinguda.
4: Hola, benvinguts, Susai.
2: Susana Hernández, escriptora especialista en gènere negre, autora, d'entre moltes altres novel·les, de Mai Més i Males Decisions, publicades a crims.cat. També és autora de textos teatrals i imparteix tallers literaris. Col·labora en diversos mitjans de comunicació i és la directora del festival Premià del Mal.
3: Susana, escolta'm una cosa, ens vam perdre aquesta cita, ens haurem de tornar a fer un altre festival, hauràs de tornar a fer un altre festival l'any que ve, perquè penso que això consolidarà.
4: Esperem que sí, de veritat, esperem que hi hagi més opcions i més edicions i que pugueu venir i que no us ho perdeu. La veritat és que estem molt satisfets d'aquesta primera edició, ha superat, jo crec que amb escreix, totes les expectatives que teníem. Evidentment, sempre muntar un festival o muntar qualsevol activitat de caire cultural, tots sabem que s'ha arriscat, que és com tirar una mica els daus, que no saps molt bé per on sortiran les coses, però la veritat és que va venir molta més gent de la que ens imaginàvem i el retorn realment ha estat magnífic, estem molt contents, tant els membres de l'organització com també els dels ajuntaments.
3: Realment va tenir molt d'èxit. Nosaltres ho vam anar seguint en diferit des de casa perquè no podíem sortir, però totes les crítiques, tots els comentaris, tothom va sortir supercontent, supersatisfet, i penses, ostres, després de la feinada que heu fet, és el gran regal, no?
4: Sí, efectivament. A veure, organitzar un festival, doncs, i sobretot si ho fas per primer cop, doncs implica molta feina de molta gent, és una tasca que hem fet en grup, en equip, amb els membres de Camp Ballarià, de Premi de Dalt, amb els voluntaris i voluntàries, amb tota la gent de les dues regidories. Hem estat 18 mesos treballant per muntar aquest festival, o sigui que sí, és una feinada, que a més, com tots els processos, doncs té moments complexos, moments en els que et penses, ai, mare meva, que això no surt, moments que dius, com és que m'he posat en aquest embolic, i, o sigui, tots aquests processos tenen sempre aquests moments de dubte, d'incertesa i lògicament de nervis, no? I per tant, quan veus que la feina doncs, ha pagat la pena, que el resultat és bo, que la gent surt satisfeta, que els comentaris són positius, doncs evidentment tens una sensació de deure acomplir-lo, de lleujament realment molt, molt gran.
1: Ja pots respirar perquè ha estat així, ha estat un èxit, i començava amb una taula que crec que va cridar molt... Bé, començar. Abans d'entrar dintre de la taula, certament hi ha el lliurament de premi de microrelats, que és un format que està agafant molta empenta. Aquest últim any hem rebut molts llibres i penso que és una molt bona iniciativa.
4: Sí, la veritat és que ens feia gràcia fer un premi, però tampoc volíem fer premis a obra ja publicada, etc, perquè això ja es fa en altres premis, ja és sempre és complex, i ens feia gràcia doncs, que la gent que no s'hi dedica professionalment, o sí, però en general no, doncs també tingués aquest espai de participació i fer-ho en un format que crec que és molt àgil, tant per qui l'escriu, que no vol dir que sigui fàcil perquè és molt complex, escriure un microconte requereix moltíssima precisió i més quan té un tema tan concret com és el que tenia que ser de caire criminal, no? Però sí que és molt més àgil perquè el llegeix a l'hora també d'escoltar-lo, perquè el que vam fer, que crec que va ser un encert, és que des de Premià Media van fer un enregistrament dels tres relats, del guanyador i dels dos finalistes, amb uns efectes especials. Va quedar realment maco, i això en tota la sala, exacte, va tenir un efecte maco, i penso que és molt més, diguem-ne, planer que estar allà algú llegint durant molta estona un relat que es pot fer més feixuc, no? Em sembla que és un bon format en tots els sentits, i la veritat és que a més va tenir una recepció molt bona, vam rebre 114 relats, més alguns que no van poder entrar perquè van arribar fora de termini. La qualitat mitja, la veritat, em va dir que va ser molt alta, que per això vam decidir que en lloc d'un finalista n'hi havia dos, i estem molt contents d'aquesta iniciativa, que esperem que també pugui tenir continuïtat.
1: Sí, sí. Ara ja no té aturador, això, no té aturador. Doncs això era una mica aquell primer tastet, no?, obrir per després arribar a una taula que penso que va ser molt esperada entre la ficció i la realitat, la vida d'un analista criminal a la literatura negra, perquè ens apropa a aquesta, la realitat, no?, aquest true crime que se'n diu ara, les coses que passen realment i com les traslladem a la literatura de gènere negre. Amb en Xavier Álvarez Llaveria, que ell és autor del Confident, és la seva última novetat. La portaves tu a la taula. Explica'ns, fes-nos un tastet una miqueta de coses que et van impactar, que et van sorprendre, que la gent va comentar.
4: Sí, la veritat és que jo crec que va ser una xerrada molt, molt interessant, perquè el Xavier doncs, té moltíssimes coses que explica en tot el sentit, com a analista, lògicament, que era una mica el que s'entrava a la taula, però també com a escriptor i com a membre dels Mossos d'Esquadra. No? Penso que a la gent li va agradar molt perquè és una figura que potser no és tan coneguda pel gran públic, per dir-ho així, tot i que ara ja comença a ser una mica més familiar, però que fins fa molt poc doncs, era una figura com molt, molt llunyana aquí, a casa nostra, potser als Estats Units és més freqüent. I llavors la gent va veure també una versió doncs, molt humana del Xavier com a analista, però també va entendre com es fa un perfil, quines són les passes que s'han de seguir, quin tipus de perfil, sobretot en el tema de les agressions sexuals, que és la seva especialitat, doncs, es troba més sovint, les diferències entre el que percebim, no?, a través de la ficció, de les sèries, dels llibres i les vivències que té ell a la seva vida real, i també una mica com porta aquesta duplicitat, no?, entre el que escriu i el que viu en el seu dia a dia. No? Penso que va ser una xerrada molt interessant i molt àgil.
1: Bé, no va ser l'únic Mosso d'Esquadra que va trepitjar els escenaris de Premià del Mal, perquè n'hi va haver més el dissabte, vau tenir també el Rafa Melero, per exemple.
4: Sí, efectivament. Vam tenir el Rafa Melero en una taula en la qual estava amb la amb l'Antònia Huertas. Va ser una taula molt, molt interessant també, en la que parlaven sobre, sobre la, noves formes de delinqüència, sobre com ara, avui en dia, doncs, tota la tecnologia ha canviat, no?, la, la manera de delinquir. També teníem, un altre mosso en aquesta taula, teníem el Josep Antoni López Cartón, que també venia com a especialista en aquesta temàtica, i la veritat és que ens van obrir molt els ulls a moltes coses que en el dia a dia no, no ens n'adonem, de que ens estem posant en risc a moltes accions quotidianes, no? Va ser una taula també molt, molt interessant, perquè a més ells ho explicaven tot d'una manera molt planera, tot i ser persones que tenen un coneixement molt, molt profund de la seva temàtica, i a més, evidentment, tant el Rafael com, la, com l'Antònia venien també com a autors, i també després, bueno, van estar signant els seus llibres, i també van poder, doncs, tenir aquesta doble vessant d'especialistes i d'autors, que hem de dir també, això no ho hem comentat, que la fira de llibres, tant la que es va fer a Premià de Mar com a Premià de Dalt, va funcionar molt bé, es van vendre més d'un centenar de llibres, és a dir, que també la gent va poder estar amb els autors, demanar-li signatures, fer-se fotografies, bueno, estar una miqueta més a prop, que penso que també és una qüestió interessant.
1: Doncs sí, la venda de llibres i sobretot llegir-los, perquè el gènere negre ara crida molt l'atenció, tot i que mirant el telenotícies és el que deia moltes vegades, potser ja ni caldria, però realment es fan uns treballs impressionants. No deixem tota aquesta part supercriminal, perquè a la tarda del dissabte teníem la, bueno, teníeu la Graciela Moreno, la Claudina Vidal i el Roger Hèdia per parlar de com s'investiga un crim, que això fa posar la pell de gallina també.
4: Sí, sí, era una de les taules que potser havia més expectació, i jo crec que no va decebre en absolut. Va ser una taula absolutament magnífica, perquè tots tres, evidentment, tenen uns coneixements molt, molt, molt profuns, però una mica com el que comentava abans, també van saber adaptar-ho al gran públic de manera que no fos feixuc, sinó tot el contrari. Hi havia gent que em deia, els hauria estat escoltant dues hores, perquè realment es va fer molt, molt interessant. La Claudina ens explica moltes coses de la seva especialitat com a forense, i ho va fer des d'una vessant molt humana, i això crec que va connectar molt amb la gent. No, no va ser una exposició freda de què és el que fa en forense, sinó també de les seves sensacions en moments capdals de la seva vida, com quan va estar reconeixent les víctimes del tsunami a Tailàndia i a Bali, o quan va haver l'accident a Castelldefels de l'atropellament massiu del tren. Però ens ho explicava des d'una vessant molt humana, que penso que va ser molt interessant. El Roger va fer unes aportacions també magnífiques de com treballa la policia científica, i naturalment la Graciela, que potser és la més coneguda des de la vessant literària, perquè també és autora, doncs també ens va posar molt els punts sobre les is, per dir-ho així, de com funciona realment el jutjat, del jutge d'instrucció, de qui arriba primer, de com es fan totes les passes perquè una investigació sigui realment funcioni, no? I tots tres a més es van coordinar molt, va ser una taula realment magnífica.
1: Vau posar també la mirada, que això em va fer molta gràcia, a Premià. És sí. Premià una ciutat del mal, això va ser una bona cirereta. Vau començar a conversar amb l'inspector Miguel Ángel González, cap de la comissaria de Mossos de Premià de Mar.
4: Sí, aquí el Quim Aguilar de Premià Mèdia va parlar amb el cap de Mossos, i bé, va parlar una mica també des de tots els punts de vista. En primer, si Premià era una ciutat de mal, que aquí va ser bastant, bastant, bastant amable, jo diria, no? Tampoc Premià és, evidentment, Twin Peaks, ni molt menys, però vull dir que no va incidir en coses, doncs, gaire tèrboles, ni molt menys. I després ja la conversa va ser una miqueta més de gaire personal, sobre el que ell pensava sobre el true crime, sobre la novel·la negra, sobre la seva feina, el seu dia a dia. Penso que també va ser una taula, una conversa, en aquest cas, força interessant.
1: Ens n'anem ja cap als llibres, perquè se'ns està acabant el temps i no volíem deixar de parlar d'aquestes novetats editorials que es van presentar, i a més es van poder comprar. Tu ja has dit la xifra de vendes, no? L'Emili Bayo, el Xavier Liaga, la Núria Martínez, entre algun d'ells, el Pere Figueres també. Vull dir, el Pere Figueres, mira, precisament m'acabo de llegir ara la seva novel·la i aviat el tindrem aquí.
4: Sí, és una novel·la molt divertida, molt esbojarrada. Per dir-ho així, sí. Sí, vam tenir molta gent, també vam tenir el Biel Cussó, vam tenir el Tony Hill, bueno, vam tenir força autors, i també, evidentment, el diumenge n'hi havia més a Premià de Dalt, el Joan Albert Oller, molta més gent, la Maribel Torres, la Maria Sardans. Vam tenir una bona colla d'autors de la casa, per dir-ho així, de catalans, més el Xavier Aliaga, que venia de València, i van ser unes presentacions molt àgils, perquè a Premià, que teníem més temps, perquè teníem més recorregut, diguem-ne, van tenir un quart d'hora per explicar cadascú personalment el seu llibre, la seva història, on van parlar al matí amb la Sílvia Cantos i d'altres a la tarda amb la Laura González, que evidentment són dues expertes comunicadores que van treure tot el suc d'aquestes presentacions, i el diumenge a Premià de Dalt eren més curtetes, eren d'uns 10 minuts a càrrec de l'Albert Calls, però penso que és un format que funciona molt bé i que els autors van acabar molt contents perquè tenen aquesta estona per estar ells explicant el seu llibre i centrada només en ells, no? I d'alguna manera també el públic es va quedant amb cada autor i amb el seu llibre, i penso que va funcionar molt bé i que van haver presentacions realment molt, molt interessants.
1: És un format que, a més, ha estat molt comentat i molt aplaudit. Ha agradat moltíssim i ha sigut una manera de precisament d'això, de que cada autor arribés molt als lectors, no? A tothom que havia vingut a premiar, a gaudir, no? I sí, a descobrir. Jo penso que sí, que aquí l'heu encertada moltíssim, Susana.
4: Sí, perquè crec que és interessant que cadascú tingui la seva estoneta, el seu moment, i també t'assegures d'alguna manera que tothom té aquest temps, no? Perquè a les taules ja sabem que de vegades uns parlen més, altres parlen menys, i de vegades no sempre cadascú pot realment acabar expressant allò que vol sobre la seva obra, no? I en aquest cas hem intentat que es pugui fer d'aquesta manera.
1: No volem acomiadar l'entrevista sense parlar d'un espai que també heu donat, no?, el Cinema Negre.
4: Sí, la veritat és que era una iniciativa que teníem il·lusió, però també teníem una mica de dubtes. No sabíem fins a quin punt el fet de veure pel·lícules que són clàssiques i un cop ja, diguem-ne, finalitzada la jornada de divendres i de dissabte, tindria o no tindria acollida. I la veritat és que ens va sorprendre gratament. Va haver molta gent, tant a la primera sessió, que era el Somni Etern, el Somni Etern en castellà, i tant a la segona, que era Perversitat. Entre les dues sessions van haver pràcticament unes 200 persones, una mica menys, és a dir, sí, 180, una cosa així, penso que està molt bé, i que ens anima, doncs, a poder continuar, perquè vam veure que no només la gent que hi havia al festival es va quedar al cinema, sinó que també altra gent va venir expressament a veure les pel·lícules, i això la veritat és que ens fa molta il·lusió.
5: Badalona, 94.4.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
9: Notícies Badalona.
10: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. Aquest dimarts, primer dia de curs, hi ha hagut mobilitzacions. Aquí al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar millores en el sistema educatiu. Reduir la ràtio, incrementar els recursos per a la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant la protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat aquest dimarts a les 7 del matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on ha tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat. Adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Escoltem Gabriel Ramírez, que és delegat de la Intersindical al Barcelonès Nord.
11: El problema no són només aquestes reclamacions de reducció de ràtios, augment de la inversió cap al 6% que marca la llei. No és només això, és la negativa d'un govern del PSC a seure amb els treballadors a parlar de les condicions de l'educació. El que no tenim és una mínima aptitud de posar-nos a treballar, d'entendre que les majories en el col·lectiu docent han canviat.
12: Els
10: els cotxes privats continuen utilitzant el segon carril de la Via Augusta, malgrat que des d'aquest dimarts els turismes també poden utilitzar el carril bus en horaris de baixa densitat de trànsit. Recordem que des de l'inici de les obres a Via Augusta, l'ús dels carrils s'havia reduït a dos, un d'ells a més exclusiu per al transport públic. A partir d'avui, l'Ajuntament ha habilitat temporalment el carril d'autobús pels vehicles privats per mirar de millorar el flux del trànsit. Ara bé, a les hores punta, coincidint amb les entrades i sortides de les escoles, el carril continua sent exclusiu per al transport públic entre les 7 i 2 quarts de 10 del matí i entre les 4 i les 6 de la tarda. L'Ajuntament reclama a Rodalies que adopti mesures per posar fi al soroll que provoca un comboi ferroviari aturat a l'entorn de l'antiga fàbrica Mova. Segons els veïns de la zona davant del carrer Eduard Maristany, entre els carrers de Marina i de Colom, el soroll és especialment molest durant la nit. El consistori ha demanat explicacions a DIF, que ha informat que el tren es troba en aquest punt fent proves tècniques. I en esports, la penya afronta demà el primer partit oficial de la temporada. Serà la Lliga Catalana contra el Lleida a Tarragona. Els de Dani Miret han completat avui el darrer entrenament amb el clàssic media day d'atenció als mitjans. I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
9: Ningú t'informa com nosaltres.
12: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, a tu i a tot l'equip, pel primer programa d'ahir, que em va agradar molt, molt, molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga, i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, vull dir, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant. I si no, també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
13: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
14: Sí, sí, sí. Entenc que sí, una mica més.
13: Tu com el vas veure, el programa d'ahir?
14: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada, no?, molt forta quan vaig cantar jo, però va remuntar molt i tot bé, tot bé.
13: No, que ho has patat, com el Xavier, a la redacció. Igual. Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona, i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant. Un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que, com deia l'Oriol, de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però sí, el segon tan sols sempre 24 passa. Hores, no? Això sempre passa.
14: Sí.
13: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
14: sí,
13: em dius.
14: Sí, tal qual.
13: Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
14: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
13: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
14: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
13: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
14: Digues.
13: Vaig arribar a casa i a la tarda vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard. La gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel Departament de Digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
14: I l'has trucat per veure què ha passat?
13: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que van fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adeu.
15: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
16: Hola. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: gallines, els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24/7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra, i avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, ja, Ivan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Hola, Anna, hola, Ivan.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, hola.
0: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
1: Que demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
0: Ah, molt bé.
2: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
0: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau?
1: I tant, mireu, M1 ve de les sigles de emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa a posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albès, Alfarràs, Alguaire i Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
0: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
2: Del tot, hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
0: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
2: Que quan has dit que era un pagès... Jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig anar a treballar amb una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
0: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
2: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
0: Sí, no? Si vas a la vinya.
2: Vaig a la vinya és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès per mi és l'agrícola, però que hi fica consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència. És d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
0: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
2: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumeto Peapitio Campes Shift.
0: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
2: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera, d'un ETT m'han trucat, que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
0: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
2: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort, i és dolent, això supero que no ho sento. Però... Quan té les tomates allò que diu... Ja estan guapes. Diu, ara les arranco que m'han dit que he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat. No anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
0: D'acord, d'acord. Doncs, si vols, tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
2: Estem en plena diversió, ara. Sí, sí, ara... Ara mitja jornada és cada dia, 12 horetes com a mínim, o sigui que... Mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
0: Per tant...
2: I sí, estem en plena verema, el que, mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i, com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la verema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la verema, o sigui, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
0: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans...
2: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
0: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
2: Sí, sí, sí. El nostre, la cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està ara, està entre la primera quinzena, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era... entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
0: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
2: Va, bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
0: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
2: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
0: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
2: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica... Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna... Un altre seria que això doni per un programa sense, un altre seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes, un altre és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
0: Com els has dit, els ratpenats?
2: Muricecs.
0: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Al menar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
1: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
0: Ah, mira, és una paraula autòctona.
2: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabia.
0: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a La Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa? O...
2: primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
0: Com aquest programa.
2: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats, i més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que, clar, tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees, hi ha 24 varietats diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana. Vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
1: La divulgació del sector primari? Sí, sí, amb algunes coses sí, perquè, com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li l'altaveu i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això, doncs és molt xulo. Sobretot, i en primer lloc, per poder-ho entendre jo mateixa. Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a qui els ho explico també, i ja em donaria per satisfeta.
0: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
2: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de lo bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
1: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
0: Ah, sí?
1: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
2: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
0: Seràs el viticultor?
2: He deixat de fumar? Sí, sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? Dic que no em trobo un cap metgero, que si no...
0: El viticultor bomber.
2: Correcte, correcte.
0: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta, perquè siguis, d'alguna manera, la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
2: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
0: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
1: I tant que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
0: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Esteu escoltant Rambla 54...
0: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
7: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Bueno, l'ordre de los factors no altera el producte.
0: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
7: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
0: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
7: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador, i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
0: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
7: Mira, avui tinc un repitent, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
0: Rafa, benvingut al Rambla 54.
8: Hola, bona tarda.
0: Escolta,

0: descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar, i la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis, és a dir, el més antic que hem trobat del joc de la Morra té més de 3.500 anys, hi ha uns gravats a unes tombes egípcies, llavors no es dia Morra, se dia el joc de Tep, i este joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'este joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
1: Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya potser no saben de què consisteix exactament el joc de la Morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
0: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la Morra, la finalitat bàsica és que dues persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, lo puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar cada vegada que traiem les mans que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïixo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil perquè és un joc on pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5 i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca, ¿vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico,
1: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
2: pensar-ho. Sí, entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
0: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més rapideig, en un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
2: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
0: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar, vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar, però se va perdre, vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demana el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té unes, aquest joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius que la base la tenen, sobretot, per a mi, en els oficis

0: nostres oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar, o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer això, era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
1: Seria un joc de sector primari.
0: Sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida, i quan entres dins del joc t'absorbeix. Vull dir, és addictiu, eh?
2: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que tu que fas de marcador, perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge, feu de tot.
0: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
1: Jordi, tu hi jugues?
2: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
0: Sí, bueno, el que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
1: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí, i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Cadena de Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi Dabidi Boom. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, bon amic. Ja saps que això de nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres, la veu en off podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou. Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi, què heu de saber? Doncs mira, que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda. I la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que són mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser. Per què? Com us hi vau presentar, això? Expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora,
3: sí,
4: vam estar...
3: Sí, sencera.
4: Vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes. I va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè ja havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venint la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, s'ha tancat això? I diu, no, entra, li vam fer el càsting, i quan va acabar va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo, la...
5: Sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes, m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel, o Embolicat, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava sí. Allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, sí. Que és molt xula, eh?
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes,
5: sí, ara...
4: a que ens tornin a trucar. Ja. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, vull dir que ha anat bé l'experiència.
4: Sí.
5: Si ens diessin de fer un altre cop, jo aniria.
4: Sí,
5: sincerament,
4: sí.
5: I crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, i al final, dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí. Ja. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així ja l'experiència ja valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor coronación i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot, eh?
4: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del muntó, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que, del que vau veure, de quan estava on era, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos i jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls n'hi han quatre de reals que es van tornant i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original i llavors n'hi ha una altra que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall i, esclar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que, bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra i es deixava anar i està tot molt especialitzat. Llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
5: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, al moment d'anar a dinar, jo volia pues, un autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar perquè ara estan gravant l'escena del cavall i també hi havia la seva doble perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble. I també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el protagonista,
4: pare, no?
5: Si jo, els horaris de nens, pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
4: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot
5: sí,
4: està
5: ben
4: molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper, i una ens sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
5: Sí.
4: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te, no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va.
2: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
4: Del 2028, eh?
2: Del 2028. Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
4: De l'altre. Sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post.
2: Doncs,
4: està per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
4: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
4: Gràcies.
3: Igualment,
5: adéu.
4: Adéu, gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera estudié el català perquè m'interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Re, una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres. Què anem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1 i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes què tal, els companys què tal?
7: Així has començat aquest curs, els profes què tal, els companys què tal?
6: Tot ha sigut molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen els mestres del tema, y los compañeros, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
4: ¿Y qué es lo que más costa de aprender catalán de cap y de nou? ¿Y qué es lo que te resulta más fácil?
6: Leer es más fácil que leer más fácil que porque la pronunciación de pronto faltan como diálogo, más interacción con la gente para poder aprender bien el acento y la pronunciación del catalán.
4: Y a més, m'han dit que també estudies anglès.
6: Sí, perquè en mi mente que el hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
4: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants i que et canvien la llengua?
6: Acá en Tordera hay gent molt amable que le agrada parlar con la gent estrangera per transmitir el idioma a la gent.
4: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
6: Sí, sí, seria molt, molt important perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puc aportar per al mejorament de la gent.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
5: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
4: Gràcies.
6: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escuchando a este momento.
8: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
4: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
9: Badalona, 94.4.
10: Ràdio Ciutat de Badalona.
11: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
12: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
13: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.

0: 1, 4.
1: Són les 5.
2: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'AFA de l'Escola Badalona Port atura en una acció de protesta els treballs de descontaminació del solar adjacent. Els membres de l'associació s'han reunit posteriorment amb regidors de l'Ajuntament i amb l'empresa privada que fa les tasques al solar i han acordat ajornar les obres fins a les vacances de Nadal. Tot plegat, asseguren les famílies, garanteix la protecció de la salut dels més de 200 alumnes que aquest dimarts han començat el curs. Les famílies dels alumnes han expressat la seva indignació davant les condicions de brutícia de l'escola, especialment del pati exterior. A més, dissabte, l'empresa propietària del solar de Can Badrines va enderrocar per error i sense el permís municipal pertinent el mur que separa l'escola del solar. Aquest mateix espai és el que s'ha de descontaminar, però les famílies han volgut frenar les obres pels possibles riscos sanitaris que pot ocasionar la comunitat educativa del centre. En parla el membre de l'AFA Badalona Port, Héctor Manteca.
5: Gràcies a la intervenció de les famílies avui hem aconseguit para que comencin aquestes obres de descontaminació i podrem tindre un inici de curs normal per als nens dins de la nostra normalitat, que és dels barracons, però que podrem començar amb tot el que implica per a molts, que és el seu primer dia d'escola i que podran gaudir aquest dia com tenen que gaudir.
4: L'associació també es queixa de l'estat de l'entorn de l'escola, on hi ha molts vidres trencats pels botellots que s'hi fan habitualment. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a Catalunya entre aquest dimarts al vespre i dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de perill per intensitat de pluja que situa Badalona i el Barcelonès en alerta taronja. A l'àrea del Barcelonès i al litoral central, els moments de més inestabilitat es preveuen durant la matinada i les primeres hores de dimecres. Protecció Civil recomana evitar circular o aparcar en zones inundables i no travessar rieres ni zones on s'acumuli l'aigua. La colla castellera dels Micacos de Badalona estarà al concurset que se celebra el 27 de setembre a Torredembarra. La colla ha reprès la temporada aquest passat cap de setmana amb una diada de Palafolls després del descans de l'estiu. Els Micacos esperen fer una bona actuació a finals de setembre, tot i que algunes baixes i la manca d'un local a mesures de seguretat i adients està dificultant l'assaig de castells més alts. Recordem que actualment els castellers de Badalona assagen al pati de l'església dels Pares Carmelites a falta de l'adequació de l'edifici d'Eines Canela i després de marxar de l'antic Mercat Mañón pel mal estat de l'immoble. I ara mateix tenim 33 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 8 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora encara es pot anar circulant més o menys amb normalitat. Certament hi ha punts amb més intensitat, punts també al voltant de l'autopista AP7, només la zona del nus del Papiol, sobretot l'enllaç de la B23 amb l'autopista AP7 al Papiol per anar en sentit Girona, i també el punt de Barberà de Vallès, habitual d'aquesta autopista, en aquest cas en sentit contrari, en sentit Tarragona, però com dèiem, trànsit intens en principi no passa d'aquí. Més amunt, a la Roca del Vallès, on hi ha hagut un accident, hi ha vehicles al voral, no hi ha cap carril ocupat, també hi ha un pèl d'intensitat en aquest punt per aquest motiu, però sense cues remarcables. Ja per parlar de retencions, ens situem més a prop de Barcelona, entrant per la C58, entre Montcada i Torre Baró, i puntualment alguns trams de les dues rondes en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Avui al Connectats obrirem parlant de viatges, concretament de quins són els drets de les persones viatgeres i com poden reclamar si han tingut problemes a l'estiu. Parlarem amb Marta Rovira, que és subdirectora d'Atenció i Formació en Consum. Continuarem amb Salut, per ocupar-nos dels efectes psicològics que té el retorn a la rutina un cop acabat l'estiu, amb Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BSA. I acabarem amb el cineasta sabadellenc Héctor Romance, que estrena curtmetratge Rol Lugar. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda fem un repàs a l'actualitat dels diferents municipis d'aquest Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La regidora de Promoció Pública d'Habitatge de Terrassa, Lluïsa Melgares, va assistir dilluns a Madrid a l'acte Más Vivienda Pública, Más Vivienda Asequible, presidit pel president del govern, Pedro Sánchez, amb la participació de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La trobada, que va aplegar representants de diversos municipis de l'Estat, va abordar la necessitat d'impulsar polítiques públiques per ampliar el parc d'habitatge social. A més, va servir per presentar el portal de Casa 47, una nova eina estatal destinada a facilitar l'accés a l'habitatge públic i assequible. Des de Terrassa, la regidora va manifestar la importància que aquest projecte compti amb la col·laboració activa dels ajuntaments per tal d'identificar oportunitats, impulsar noves promocions i posar a disposició de la ciutadania un major nombre d'habitatges assequibles adaptats a les necessitats del territori. Melgares va aprofitar per reivindicar també davant de la ministra la tasca que fan els ajuntaments en aquest àmbit i per reclamar un major poder participatiu de les corporacions municipals en la gestió dels habitatges.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La Festa Major de Sabadell ha tancat l'edició amb un balanç positiu i sense incidents destacables. Ara bé, la calor d'enguany sí que ha jugat una mala passada en algunes de les activitats que s'han programat. Activitats com, per exemple, la botifarrada popular de dissabte al migdia, on es van registrar menys afluència de gent en comparació a l'any passat per les altes temperatures. Davant d'aquests episodis de calor extrema, l'alcaldessa Marta Ferrés obre la porta a estudiar la possibilitat de replantejar els actes per a edicions pròximes.
3: Realment aquests episodis de calor i el canvi climàtic, doncs us ho vaig dir precisament amb la Ràdio Sabadell també el dia de la botifarrada, que ens obligarà a fer una valoració, evidentment, aquest any doncs també em clau calor i, per tant, veient si hi ha algunes activitats que les hem de redimensionar o que les hem de canviar d'horari o que les hem de plantejar diferent, també per la seguretat de tothom, no? I, per tant, és veritat, ha fet moltíssim el calor. Avui estem una mica a millor, però és cert que ens ha agafat doncs, 3 dies de moltíssima, moltíssima calor i, per tant, activitats al migdia, doncs jo crec que és un dels elements doncs, que s'ha de replantejar.
2: En aquest sentit, la Batllessa ha plantejat la possibilitat de redimensionar algunes activitats o modificar-ne els horaris, especialment les que es fan al migdia. Una adaptació que hauria de permetre mantenir una programació àmplia i alhora minimitzar els efectes de les altes temperatures.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. Aquest dimarts, primer dia de curs, hi ha hagut mobilitzacions aquí al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar per aconseguir millores en el sistema educatiu. Reduir la ràtio, incrementar els recursos per a la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant aquesta protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat aquest dimarts a les 7 del matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on han tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Els sindicats han fet un balanç positiu de la convocatòria que ha plegat prop d'un centenar de persones en el primer dia de curs, alertant que és una mostra del malestar que viu el col·lectiu i en especial els docents del Barcelonès Nord amb manca de recursos per a l'alumnat amb més necessitats educatives.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral ara des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
5: Bona tarda. Seguiment desigual al Prat d'aquesta jornada de vaga del professorat en el primer dia del retorn a les aules. Si bé alguns centres han obert amb total normalitat, d'altres han hagut d'aplicar els serveis mínims decretats pel govern català. La vaga convocada pels sindicats USTEC, la CGT, Intersindical i COS reclama més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millores a les instal·lacions i la defensa del català a les aules, entre d'altres reivindicacions. Anna Gallardo és directora de l'escola Joan Maragall.
6: Es veu bastanta normalitat, tant per part del claustre com per part de les famílies i alumnes. No sabem tampoc, no?, l'evolució, una miqueta complicat potser tot el curs com que ens espera, però intentant doncs, fer el millor per tothom i que la comunitat educativa doncs, estiguem tots contents i contentes en el dia a dia.
5: El nou curs escolar al Prat arrenca després d'una inversió municipal de prop d'1,5 milions d'euros a 13 centres educatius que s'han destinat principalment a la millora de la climatització dels espais comuns. Aquesta és la primera vegada que un curs escolar arrenca amb una convocatòria de vaga. S'espera que al llarg del curs n'hi hagi més, tal com ja va passar l'any passat.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Dos joves emprenedors locals, Dani Rodríguez i Joan Martínez, han creat la pàgina web festamajorcastellà.com, des de la qual es pot consultar tot el programa de la Festa Major 2026 fent una tria per activitats, dies, llocs i entitats directament des del mòbil, des del carrer, sense necessitat de baixar el document PDF de la festa. De fet, aquest projecte és la carta de presentació de la nova empresa que han creat els dos joves, Vendrau. La navegació per la pàgina web és molt intuïtiva i al connectar-hi hi apareix una animació amb els números 08211, que és el codi postal de Castellà del Vallès. El programa de la Festa Major es pot consultar en tres idiomes, com el català, el castellà i l'anglès. I s'informa que la pàgina web està feta sense publicitat, sense patrocinis i sense lletra petita, on fins i tot destaca una animació del cartell de Festa Major creat per Beatriz Hernández.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara per Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí, aquesta tarda, el celler cooperatiu de la ciutat acull el tast final dels Premis Binari de Vins Catalans del 2026. El jurat s'ha reunit avui a les 4 de la tarda i estarà fent la seva degustació de vins fins a 8:45 de la nit. El tast d'avui és el dels vins de criança, en les categories com millor vi català, escumós català, vins blancs, rosats, negres, en total 17 categories. Els vins joves, per això, es van decidir el passat juliol en el concurs de vins joves amb el patrocini de l'Ajuntament de Rubí, de Sant Sadurní d'Anoia, de Vilafranca del Penedès i de la Generalitat de Catalunya. Els guanyadors de la jornada d'avui seran exposats a la Fira del Vi dels Premis Binari, també a Rubí, els pròxims 23, 24 i 25 d'octubre. El panell, que està format per una vintena de jutges, compta amb tota mena de professionals de la indústria de tota Catalunya. A més del tast i la fira de vins, Rubí també acollirà l'activitat jurat dels Premis Binari per un dia, el pròxim dilluns 19 d'octubre, on els ciutadans també podran viure l'experiència de degustar els vins.
0: Gràcies, Mariona. Acabem amb la crònica de Sant Cugat. Martí González, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 26-27 ha arrencat aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490, menys que l'inici de curs passat, una reducció, per tant, del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 alumnes d'I3, I4 i I5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció, de fet, ja ha començat a avançar cap a la primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.519 a 3.274.
10: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: A l'hora de viatjar poden sorgir diversos problemes que ens poden causar estrès o fins i tot fer que el nostre viatge comenci amb mal peu. Potser algú de vosaltres heu patit aquestes vacances algun inconvenient. Avui volem saber què cal fer quan ens trobem en aquestes situacions. Marxem fins al Prat de Ràdio, on tenim a punt a Víctor Asensio. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Si algun cop se us ha extraviat la maleta, se us ha endarrerit un vol o heu tingut algun altre inconvenient, avui us explicarem què heu de fer en aquests casos. Ho fem de la mà de la Marta Rovira, subdirectora general d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Aquest estiu els aeroports catalans han viscut una vaga de personal de terra que ha deixat centenars de maletes a terra, generant molèsties i preocupacions als viatgers. Què hem de fer si ens passa una situació com aquesta, si tenim alguna problemàtica d'aquest tipus?
2: Doncs bé, acostumar naturalment a la campanya d'estiu doncs, a ser aquesta una de les problemàtiques que més rebem a l'Agència Catalana del Consum. Val a dir prèviament que hem de tenir en compte que a hores d'ara l'agència, naturalment que estem rebent moltes reclamacions, però no podem encara tancar el nombre o la dada final perquè, primer, tots quan fem vacances doncs ho deixem per quan tornem, no? Generalment, però també hem de tenir en compte que prèviament a enviar una reclamació a l'Agència Catalana del Consum, com a consumidors, primer sempre ens hem d'adreçar a l'empresa, fer aquesta reclamació a l'empresa, i llavors l'empresa disposa de 30 dies per donar-nos en resposta. Si no ens contesta o el que ens respon no ens satisfà, aleshores és quan ens adrecem als organismes de consum, sigui l'Agència Catalana, sigui els serveis públics del municipi, el que sigui. Bé, què hem de fer? Evidentment, el principal problema que rebem aquí és cancel·lació de vol, retards en els vols, també hi ha un tema també que és, darrerament també ha cobrat importància, que és el tema del cobrament per les maletes, i bé, també hi ha un tema més residual, però també important, que és el tema, per exemple, del lloguer de cotxes. Anem a pams. A veure, quan nosaltres tenim un vol i aquest vol té un retard, d'entrada, si aquest vol es retarda més de 2 hores, d'acord? Tenim dret, d'entrada, que ens donin menjar, beure i el que en diem comunicacions. És a dir, imaginem-nos que no tenim bateria al mòbil i hem de fer una trucada. Aquestes 3 coses ens les ha de donar la companyia aèria, ens correspon per dret. Un cop han passat dues hores de retard. Quan nosaltres pugem a l'avió i si arribéssim amb 3 hores de retard, amb 3 hores o més de retard, arribada, parlo, aleshores, a més, ens correspon una compensació que està regulada per una normativa europea que, en funció del trajecte, dels quilòmetres que té el vol, tenim dret a una compensació de 250 euros per bitllet o 400 o 600, en funció de la distància del vol. Això sempre ens correspon per dret, sempre que arribem més tard de 3 hores al lloc de destí. Quines serien les excepcions? Només n'hi ha dues. Una, perquè la companyia... en aquest cas, perquè la companyia ens ha avisat, en aquest cas no seria tant un retard, sinó una cancel·lació, però bé, és el mateix, amb 2 setmanes d'antelació, o bé quan la causa és atribuïble a situacions excepcionals, que no tenen a veure amb l'empresa. Temes meteorològics, conflictes bèl·lics... Aleshores, en aquest cas, la compensació no correspon. D'acord? Això pel que fa al retard.
1: Aquest tipus de disculpi que la interrompi, però aquest tipus de conseqüències externes també estaria una vaga, per exemple?
2: La vaga, sí, sempre i quan no s'hagi d'atribuir a la companyia aèria. Per exemple, si la vaga és de personal de la companyia, no pot la companyia dir, mira, no, tinc una causa excepcional, no, perquè tu ja ho saps que els teus treballadors faran vaga i ho saps amb antelació. Ara bé, si la vaga és, per personal de seguretat de l'aeroport o una vaga sobrevinguda, el que sigui, aleshores sí, que l'empresa pot dir, doncs mira, és una causa excepcional i no està sota el meu control, d'acord? Uh-huh. Això pel que fa al retard. Quan se'ns cancela un vol, doncs d'inici és el mateix, és a dir, nosaltres tenim dret o que ens retornin els diners perquè se'ns ha cancel·lat, o bé, si opto per agafar el transport alternatiu que em dona la companyia, doncs a mi la companyia m'ha d'atendre amb el menjar, amb el beure, amb el dormir, si el vol és l'endemà, amb totes aquelles despeses. I després, a més, també em correspon la compensació a la qual abans feia referència, dels 250, si és un vol fins a 1.500 quilòmetres, o 400 euros si el vol és fins a 1.500 a 3.500, o si és de més de 3.500, aleshores 600. Si és intracomunitari serien 400. Aquests són els nostres drets. I com els hem d'exercir? Doncs el que us comentava al començament, d'entrada sempre hem de fer una reclamació a l'empresa, sempre. Perquè l'Agència Catalana del Consum no pot actuar si no té el que en diem aquesta reclamació prèvia. I per què fem això? Perquè molts conflictes es resolen, afortunadament, entre l'empresa i el consumidor. Quan no s'ha resolt o el que ens diu l'empresa a nosaltres no ens satisfà és quan ens adrecem a l'Agència Catalana del Consum o a l'oficina municipal o comarcal del nostre municipi i llavors hem de fer una reclamació i què farà l'agència o el servei públic de consum? El que farem és intentar una mediació. I val a dir que estem en un percentatge, més del 55% de casos, en general, parlo només de transparència, que resolen. I també hi ha la fórmula de l'arbitratge de consum, que en cas que en lloc d'arribar a un acord, que quan no s'arriba a l'acord en mediació, hi ha l'opció de l'arbitratge, que és una persona, un tercer, un jurista, que és el que acaba decidint cap a on es resol la reclamació.
1: Però això, per tant, no estem parlant de, en aquests casos, de judicis, no? Sinó de això, converses entre particulars, i en aquest cas amb la mediació de consum. Es poden arribar a casos en els que hi hagi realment un judici o una causa oberta?
2: A veure, nosaltres justament, quan, des de l'Agència Catalana del Consum, promovem el que en diem l'arbitratge, és a dir, l'arbitratge ve a ser com, és com un tercer resol i t'estalvies la via judicial, perquè té valor de sentència. El que s'emet és un laude, d'acord? Hi ha una controvèrsia i un tercer resol. I aquest laude és d'obligat compliment i substitueix la via judicial. I per què ho promovem? Perquè és evident que nosaltres, per un bitllet de 300 euros, no ens n'anirem a la via judicial. I, per tant, l'arbitratge que ens permet és fàcil, és àgil, és ràpid, perquè en màxim 3 mesos tens resolta la situació, la casuística. I és evident que és una molt bona eina. Però què passa? Que són, tant la mediació com l'arbitratge són instruments voluntaris. No podem obligar l'empresa que opti per l'arbitratge, d'acord? Per resoldre per arbitratge. Aleshores, intentem promoure-ho, i de fet hi ha moltíssimes empreses adherides a l'arbitratge, però bé, en concret, el transport aeri no estan adherides com a tal, perquè llavors sí que estarien obligades a acceptar-ho, però sí que en alguns casos accepten l'arbitratge. Però ja us dic que la mediació també resol moltes coses,
1: Hem parlat de vols. També em sorgeix el dubte de què passa si perdem un vol de connexió. De qui és la culpa? És del vol que arriba tard? Hem de reclamar per totes dues coses? Com seria aquest cas?
2: Mira, per simplificar-ho molt, i això ens pot servir per moltes altres coses, nosaltres sempre hem de tenir present que el contracte el tenim amb una empresa. És a dir, a mi m'és igual qui em connecti i em desconnecti. Jo he contractat el vol a la companyia aèria X. Aquesta companyia és la que s'ha de fer càrrec de tot el que a mi em passi. I, per tant, jo he de tenir present que és a ella qui he de reclamar. I, aleshores, en funció de les circumstàncies, que cada cas és diferent, doncs és la companyia amb qui jo tinc el contracte qui m'ha de respondre. Sigui on sigui la connexió, sigui quina sigui la companyia que operi, perquè de vegades també ens trobem que una companyia opera però l'avió és d'una altra perquè hi ha acords comercials entre elles i això a vegades ens genera confusió. No hem de patir. Nosaltres tenim el contracte amb una empresa i aquesta empresa la que ens ha de donar compte del que ens passa. I això serveix tant per transport aeri com per qualsevol altra cosa.
1: I també passaria pel cas de les maletes, per exemple?
2: Bé, el tema de les maletes és un altre món, perquè també hi ha una regulació. Mira, quan nosaltres tenim un problema amb una maleta, el que hem de fer sí o sí, això sí que ens ha de quedar molt gravat, és emplenar un full que dintre de l'aeroport, abans de marxar de l'aeroport, imaginem-nos que arribem a destí i no ens arriba la maleta. Doncs aleshores hem d'omplir és un formulari que es diu PIR, que ve a ser, és com un formulari d'irregularitat d'equipatge, que es diu. I allò s'ha de presentar a la companyia, val? Per què? Perquè aleshores nosaltres es prova a fer feien que en aquell moment s'ha produït la no arribada de l'equipatge. Llavors, evidentment, el que hem de fer és la reclamació, que ja està feta en aquest PIR, i l'empresa ens ho ha de resoldre en 30 dies. Si no ens ho resol, anem a la nostra oficina de consum i nosaltres ens encarreguem que aquella reclamació arribi a bon port. Ja et dic que cada cas és diferent, et pot arribar al cap d'un dia és una cosa i t'arriba al cap de tres mesos una altra, llavors hem d'anar negociant els acords entre consumidor i empresa. Però és molt important el document. Mai marxem de l'aeroport sense emplenar-lo.
1: Ara suposem que hem fet aquest vol, que no hem tingut cap problema, que arribem a la nostra destinació i l'allotjament que teníem reservat, o hi ha algun problema amb la reserva, o potser no és el que nosaltres havíem reservat segons el web perquè no es corresponen les habitacions amb el que ens havien dit. Què podem fer nosaltres? en aquests casos?
2: Bé, aquí passa una mica el mateix que us comentava abans. A veure, nosaltres quan contractem un servei de viatge, en aquest cas un allotjament turístic o un allotjament per passar un hotel o que sigui, nosaltres rebem una informació d'aquest establiment. És el que ens vincula, és un contracte. Llavors, si tu, quan arribes a destí, no es compleixen aquells requisits que tu has contractat, doncs, evidentment, en funció de la circumstància, tu sempre tindràs dret després, o és a dir, en aquell moment potser ja has d'anar i mira, m'havien dit que tenia piscina i ara no en té, però mira, són 3 dies i me n'hi vaig igual, perquè ara no buscaré un altre hotel, no? Doncs tu tens dret després a reclamar. Per què? Perquè tu tens un contracte amb una informació que vincula l'empresa i ella t'havia dit que et donaria aquests serveis i no te'ls està donant. Altra cosa és que, per exemple, ha pogut passar doncs, que ens trobem que arribem doncs, això, no? I tenia la piscina pel que sigui la nit abans, doncs, se'ls ha espatllat alguna cosa. Bé, doncs tu has de negociar també amb l'empresa que aquest servei no se t'ha donat. No? Però el que és molt important, des de l'Agència Catalana del Consum sempre ho diem, és la informació prèvia. Primer, hem de tenir molta precaució i ser molt prudents a l'hora de contractar, perquè de vegades tots anem molt atabalats i fem tot molt de pressa. Busquem llocs segurs, plataformes segures, busca llocs de confiança, que ja us hi has utilitzat alguna vegada, que t'hagin recomanat. 2, l'autoresponsabilitat. Nosaltres, quan contractem un servei o un establiment turístic, nosaltres tenim uns documents, ens els hem de llegir. Allà hi ha totes les clàusules i les condicions, i això ens porta el nostre temps, però ho hem de fer. I després, una altra cosa molt important, la tercera és hem d'estar informats. Si tenim algun dubte abans de fer una contractació o alguna cosa, l'Agència Catalana del Consum no només està per resoldre reclamacions o inspeccionar o sancionar empreses, estem per informar els consumidors abans de fer una cosa sobre la qual tinguin dubtes. Per què? Perquè moltes vegades ens trobem, i darrerament molt, que clar, ja sabeu que amb la IA s'estan suplantant moltes pàgines web, s'estan manipulant moltes imatges dels allotjaments turístics i, clar, el consumidor va enganyat. Clar, si és una estafa, difícilment podem entrar, perquè és un tema penal. Però, en canvi, si a mi m'han dit que allò bueno, és un superhotel i té una piscina al·lucinant i resulta que allà no té res, això ho puc denunciar i puc reclamar. Llavors faríem el mateix circuit. 30 dies, si no em respon, ho portaríem a l'agència. I després hi ha un altre tema, que si llegim bé el contracte, moltes vegades podem detectar que hi ha clàusules abusives, i això ja és, passi el que passi, t'han de retornar els diners. Quan hi ha una clàusula abusiva vol dir que va en contra del codi de consum. I no poden abusar les empreses en segons quines clàusules. Això també passa una mica amb el llogador.
1: Com a consumidors, entre el desconeixement que podem tenir moltes vegades, i també sumat al que deia vostè també, les presses que tenim no, de contractar i de doncs, acabar de tancar les vacances, etc,

0: 112, que és un telèfon fantàstic per donar-te la informació de primer nivell, però, és, per exemple, hi ha una qüestió, no? Quan tu compres per internet, si un producte o contractes un servei, encara hi ha gent que dubta, que té 14 dies per desdir-se'n. Tu pots desdir-te'n en 14 dies quan compres fora d'establiment. Totes aquestes coses és important saber-les, però sí que és veritat que ens adonem que, per exemple, darrerament el nombre de reclamacions ha augmentat en aquests casos, en casos que ens afecten més directament, com les vacances, per exemple, tot el tema dels vols, els cotxes. I nosaltres, analitzant-ho, veiem que cada cop com a consumidors estem més formats i més informats, més coneixedors dels nostres drets en som. Però sí que ens queda gent pel camí, sí, sí. És així. I ens sembla
1: molt greu. Doncs, ja coneixem una miqueta més els nostres drets, però ens quedem amb aquesta necessitat d'aprendre quines són els nostres drets, saber què hem de fer quan doncs, tenim algun problema amb algun tipus de companyia que ens està prestant un servei i també saber, doncs, com deia vostè, senyora Rovira, que tenim tant els serveis municipals com comarcals, com també l'Agència Catalana de Consum, tant per reclamar com per informar-nos de tot allò que podem fer abans de contractar qualsevol tipus d'aquests serveis. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Marta Rovira, subdirectora general d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.

0: Vam començar la nova temporada del Connectats i, per tant, vam deixar enrere l'estiu i les vacances. I és normal que durant aquests primers dies tot costi una mica més. Parlarem d'aquesta mal anomenada síndrome postvacacional que a alguns els fa estar una mica aixafats durant el mes de setembre. Ho farem amb la Cira Díaz, que és psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc aquí a l'estudi la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA. Què tal, Cira? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, un tema que ens preocupa a molts de nosaltres, ara que hem tornat a la rutina, que hem tornat de les vacances, és la síndrome postvacacional. Realment existeix aquesta patologia, o és un mite, o això ens passa a nosaltres quan tornem a la rutina?
2: Hem de diferenciar el que és patologia de el que... malauradament al carrer es diu síndrome, que no és realment un síndrome, d'aquelles situacions, aquelles afeccions o aquelles sensacions que ens són desagradables.
1: I aquí en què estaríem
2: parlant? I assisteixen, de veritat.
1: D'acord.
2: Pues depèn del tipus de vacances, depèn del temps de vacances i depèn del que hem gaudit de les vacances. I depèn de la resta de l'any que hem fet a la nostra vida, clar.
1: És a dir, aquests sentiments, no sé si poder-li dir negatius, quan tornem a la rutina, són diferents depenent de quant d'estona haguem fet de vacances.
2: Exacte. Mira, podríem diferenciar en si agafem la variable temps, una setmana, dues setmanes o tot un mes de vacances, sí? La primera setmana tindrem una sensació d'alivi urgent. És com un rotllo, tinc molt d'estrès o estrès crònic i m'haig d'anar de manera urgent. Vale. Els efectes són poc duraders, clar, i normalment el benefici sol durar una setmana prox de la tornada. O sigui, serveix per sortir de corrents, però dura poc. Si tenim dues setmanes, seria l'opció més òptima, perquè la primera setmana és la reducció del cortisol i de més neurotransmissors, la segona setmana és un descans cognitiu profund, en el cas òptim, perquè ja veurem que depèn de quin tipus de vacances doncs no ens serveix. Vale? No totes les vacances són positives. Vale? Llavors, connectar per hobbies, identitat personal, relacions, sense pressa, un ritme més descansat, vale. I per això tenim aquest descans cognitiu una mica de més de llurada, llavors els efectes quan es mantenen més, entre dues i tres setmanes pots vacances. I després tenim l'opció del mes.
1: Perquè ara, això ja és el màxim.
2: Això ja és rotllo màxim, però que més d'un mes rarament tenim, bueno, profes i tal, però ja. Sí. Llavors, és excessiu. El mite aquest de, oh, moltes vacances... és excessiu. Per què? Perquè dificulta la tornada. És més agressiva el tall. Yeah. Clar, tenim un síndrome postvacacional més sever. Aquí sí que, diguem que tenim un

0: benestar que arriba a una meseta i que ens acostumem, perquè les preocupacions reals del dia a dia queden fora. És com un show de Truman que dura massa. Ara parlarem del show de Truman, eh?
1: Vale.
0: Clar, és més esforç cognitiu a la tornada, més apatia, augmenta l'ansietat al posar-se, digamos, al ritme, als horaris, l'exigència, i normalment pues no pot dir, no, el teu jefe o tornada, no, no, necessito una entrada progressiva, que seria l'adequat.
1: Ja. Has comentat que hi havia vacances positives i negatives. Realment podem tenir vacances negatives?
0: Clar, a veure, el tema d'aquestes sensacions de malestar a la tornada va més enllà. Per què em costa tant tornar? No? Què jo espero de les vacances? Quina expectativa tinc de les vacances? Què en dic de vacances negatives? En el sentit de que m'estressin més del que estava. Yeah. Perquè, clar, depèn de les condicions econòmiques. No és el mateix que jo tinc una necessitat d'anar a un lloc de tranquil·litat per recuperar una calma mental quan jo estic amb la família, amb tres nens de 8 anys. Doncs pues no. L'expectativa que jo tinc, o de la necessitat que jo en sento, pues no s'acobrirà. Con lo cual, pues potser torno pues més malament de lo que d'allò. O temps que estic amb la meva família, que en la normalitat de l'any estic fora treballant i que llavors convisc moltes més hores. Pues potser el clima familiar, la comunicació, la interacció no és la mateixa. I em trobo de cara amb el que no vull trobar-me en el dia a dia. Vull dir que no és tan fàcil. No tota la, per això dic que no totes les vacances són les que tindrien beneficis. Que això no vol dir que no tinguem, clar.
1: Clar, clar, clar. Pel que ens havies comentat, però, la millor fórmula de fer vacances serien unes vacances d'una durada més o menys de 2 setmanetes. I, per tant, ens en quedarien 2 més. És a dir, en el context d'un mes de vacances, tenim 2 setmanes de vacances i encara en tenim 2 per gastar. És recomanable gastar-les en un període de temps relativament curt, o val més la pena guardar-se aquests dies per més endavant tornar a trencar aquesta rutina i tornar a trencar amb l'estrès que puguem tenir, per exemple, al Nadal o a la Setmana Santa?
0: Clar, per exemple, el que estàs comentant, el que se'n diu l'efecte anticipatori positiu, que en aquí també podríem estar amb el, digamos, el segment d'una setmana. Hi ha persones que ja, de manera estratègica, i perquè també tenen un entrenament de desconnexió, que això també ho podem parlar si vols, perquè s'entrena a desconnectar, poden, de manera estratègica, agafar aquestes setmanes o aquestes 2 setmanes per fer aquest stand-by. Llavors, sí, perquè, clar, t'esperes un, bueno, una mica més endavant descanso. Vinga, va. No? Clar, per un costat va bé perquè necessitem baixar aquest ritme, no? Però un altre costat és com, bueno, però com estàs vivint perquè necessitis realment baixar aquest ritme d'una manera artificial?
1: És a dir, que potser la feina té molt a veure amb si realment estàs a gust i si realment necessites un canvi a la teva rutina.
0: La feina, la família, la parella, la forma de vida que tens. Vull dir, al final, aquest síndrome, un maldit síndrome, no? Perquè és que avui dia posem etiqueta a tot.
1: Com
0: no?
1: Seria ben dit?
0: Bueno, és que, clar, depèn dels efectes, depèn de la significació clínica que tingui. Pot ser realment una afecció important, però no serà una afecció temporal. Això no existe. Que, en realitat, està fent un, és com un xoc a la ment de, hòstia, he de tornar, però qui no l'agradaria tornar a algo, a una activitat o a un entorn que li enriqueix, que li genera plaer, no? Tindríem aquest síndrome famós si tornéssim a la nostra casa, amb la nostra família o a una feina que ens ompli? Segur?
1: No hauríem.
0: Clar, que són aquestes preguntes, no? Que és com que donem per fet que hem de passar-ho malament al postvacacional. Pues, potser no.
1: Bé, però potser és perquè hem estat molt bé de vacances. És a dir, estem bé treballant o estem bé a la rutina, però hem estat molt bé de descans i potser tenim certa nostàlgia o cert record, que de fet és el que t'anava a preguntar ara, quins són els símptomes més habituals de quan tornem a la rutina i estem més xafats perquè anhelem tornar, entre cometes, a tenir vacances. Quina és la simptomatologia més habitual?
0: Que, a veure, està clar que anant de vacances, una de les vacances que ens agradi, no? que planifiquem i que vulguem, és genial. Vull dir que això, això estem d'acord tots. Clar, els símptomes de tornada, imaginem, no? En una tornada, pues això, en un entorn que nosaltres vulguem i tal. El que parlem de síndrome, vale? Que no és síndrome real, però bueno, entenem-me, és un cert desbalanç de l'estat d'ànim, és una desmotivació lleu moderada, una desgana, una sensació de desgana, un humor una mica més serio, no estem molt alegres, més irritable, més susceptible, una més de nerviosisme, més impaciència, pensament més pessimista, més negatiu, és com que tot fa nosa, no? No ens molesta tot. Sensació de fins i tot rigidesa muscular, és com que pesa el cos. Llavors, clar, que se recomana un inici progressiu, clar.
1: Quines solucions recomanades hi ha per minimitzar els efectes un cop tornem a la rutina?
0: El resum seria una visió compassiva d'un mateix. Entendre on m'he anat, què he fet, tot el gaudi, tot el plaer, tota la sensació de benestar que he pogut assolir, en el millor dels casos, i la tornada a un patró, una estructura, una exigència, una pressió, també intentem voluntària, no?, o a vegades involuntària, perquè no sempre podem escollir, i això no és així, no podem jutjar, amb la qual compassiva a que no estem iguals, necessitem una habituació, de fet l'adaptació, no?, és un signe d'intel·ligència, amb la qual hem d'anar mica en mica, no podem variar les hores de feina, no? Però sí, potser el ritme, potser l'autoexigència, l'autoperació.
1: O sigui, per tant, ser capaços de tenir mecanismes d'alguna manera per regular-nos i ser conscients que estem en un moment potser baix d'ànims, però que a poc anirem remuntant, sempre quan tinguem una rutina a la qual nosaltres ens hi sentim a gust, perquè això vol dir que fins ara, abans de les vacances, hem estat bé, i a poc, a la tornada de vacances, passin els dies, setmanes, tornarem a estar bé.
0: Clar, per un costat hem de tenir en compte que l'estructura, l'ordre, els horaris, les rutines, els hàbits ens donen seguretat. Una estructura, un ordre coherent que sigui respectuós cap a nosaltres mateixos, que ens faci, pues, això, obrir portes i no tancar-les, no? Llavors, en el millor dels casos, tornem a aquestes rutines, a aquest ordre, a aquesta estructura que necessitem perquè ens alivia. Tenim una falsa fantasia de control, de seguretat, que el món, la vida és canvi, la vida és incertesa, és un canvi constant. I a l'ésser humà li va molt malament aquesta clau, no? Llavors, aquesta estructura, el saber què passarà a les 5 de la tarda, ajuda. Yeah. Però clar, és, com deies, una estructura que hem escollit voluntàriament. Quan aquesta variable de voluntària se transforma en involuntària, la cosa canvia. I moltes vegades, pues, passa, no? Llavors, clar, la regulació emocional és clau. És totalment clau aquí. Clau a la tornada, igual que a l'anada. Però que és clau a l'adaptació i a l'entendre com estic. Si jo, l'intel·ligència emocional és molt important, és bàsica. Perquè si jo sóc capaç d'identificar les meves emocions, el meu estat intern, i llavors buscaré la manera de trobar què és el que a mi em fa sentir millor.
1: I per anar acabant, Cira, quant de temps es considera normal que duri aquest procés d'apatia, de desgana, de potser nostàlgia cap a les vacances?
0: Uns dies, setmanes, no més.
1: Vale, si ens estem setmanes, mesos, fins a Nadal pensant que bé que estava de vacances, que bé que no tenia feina, potser és perquè realment necessitem un canvi a la nostra rutina.
0: Sí, exacte. I això entronca i enllaça amb un tema molt important. Hi ha dos... Hem de diferenciar a l'hora d'agafar vacances dos aspectes fonamentals. I és, uno, agafar vacances per descansar, que és, diguem, les vacances reals, no? Que el post és més suau, moderat, expectativa més ajustada. I a la setmana, dues setmanes, ja estic òptima. Òptima, eh? Vale. No renqueando, òptima. Però després està la segona opció. I són les vacances per fugir de la meva realitat. I això és diferent, perquè és una bomba d'oxigen. No és el mateix que jo marxi per gaudir més a que jo marxi desesperada. I llavors, el post sí que serà una afectació mental important a la tornada, però serà més intens, et costarà més tornar al ritme normal, perquè és que no vols. No és que et costi, és que no vols. Aquesta és la qüestió. I la tornada, doncs, serà una muntanya, perquè és que no vull tornar.
1: Cal tenir en compte, sobretot, aquestes últimes paraules, perquè realment hem de saber si les vacances les gaudim tant perquè hem gaudit les vacances o perquè no estem gaudint la nostra rutina o la nostra feina o el nostre dia a dia. Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA, moltíssimes gràcies per venir a Connectats i parlar-nos una mica d'aquesta sensació postvacacional.
0: Moltes gràcies a vosaltres, encantada. Bona tarda.
2: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
3: El mes de setembre marca el punt final a l'estiu i dona la benvinguda a la nova temporada, tot i que l'estiu astronòmic acabarà el 22 de setembre. Segurament aquest el recordarem per les altes temperatures i la calor, i sobretot per aquest invent, el ventilador. Aquest és el nostre homenatge amb aquest tema de Banda Neon, Búhos i Mont DJ. No.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat. I ara marxem fins a Sabadell perquè l'Anna Clara ha pogut parlar amb Héctor Romance, cineasta sabadellenc, per parlar i avançar-nos quatre detalls sobre la nova producció Rolugar, un curtmetratge que aborda una temàtica actual com és el bullying des de la seva pròpia experiència. Rolugar és un nou curtmetratge del cineasta sabadellenc Héctor Romance, un film que aborda el bullying des de la ficció. El rodatge parla de les vivències i records vinculats a la infància de Romance a través de la ficció i tot just el tenim avui amb nosaltres perquè ens explica una miqueta més com ha estat aquest procés de creació i què significa per a ell aquest nou curtmetratge. Bon dia, Héctor, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, et vull preguntar pel nom. D'on sorgeix?
1: Doncs el curtmetratge es diu Rolugar perquè justament a la zona que estem, que és un poble que es diu Castillazuelo, que està molt a prop de Huesca, de Barbastro, Alquézar, és una regió que es diu la comarca del Somontano i té com a tret característic que els articles, ara això ja s'està perdent, però sí que en el seu moment el lo, el la, era ro, ra, Llavors era una cosa que em venia com molt de gust incorporar al projecte. De fet, nosaltres al poble on estem rodant, als carrers, tots són el la, són calle era acequia, era plaza, no castillo. Llavors era una cosa que ens venia molt de gust incorporar i és algo molt local, molt autòcton, i de fet per la gent gran del poble, el meu avi en concret, al poble que es diu Castillazuelo li deien Rolugar, i llavors per això li hem posat aquest nom.
0: Ostres, perquè tothom sàpiga una miqueta la història, ens podries fer 5 cèntims?
1: Sí, i tant. Això és una història d'unes vacances d'uns nens i d'un poble. Clar, jo vaig tenir la sort de tenir un poble. Hi ha nens que actualment doncs, que no tenen la sort de tenir un poble i no, doncs, els seus estius passen en càmpings o altres localitzacions tipus així, que està superbé, però clar, pels nens que hem crescut o que hem passat els estius al poble és la bomba, no? O sigui, per mi Castillazuelo és el poble on hem estiuejat des de que tinc ús de raó.
0: Sí.
1: És el poble de la meva mare, i al final pues, el curtmetratge va sobre això, sobre uns nens, un estiu, on estàs en un entorn rural, un entorn amb bicicletes, a una zona que tens plena llibertat, sigui per positiu o per negatiu, és a dir, aquí els nens estan al carrer tot el dia, vas només a casa per dinar i per sopar i per dormir, resta de dia estàs en llibertat, no? Llavors el curtmetratge tracta d'això, són 6 nens, una colla, que s'han construït una cabanya, una caseta, que li diem nosaltres aquí. De fet, part del germà del curtmetratge passa en aquest indret, en el curtmetratge, i són nens que estan entre 12 i 14 anys, amb la qual cosa doncs, és aquesta edat on es comencen a produir una mica els lideratges, on comença a aparèixer una mica el tema del bullying, que
0: vale.
1: Al final és el nostre tema central del curtmetratge, on hi ha com un abús de poder per part dels més grans cap als més petits, i amb aquest abús de poder hi ha com un joc una mica macabre, hi ha com un repte a veure qui fa això, qui fa l'altre, i fins aquí podem llegir ara mateix.
0: Com bé has dit, el curt aborda una temàtica social bastant actual, de fet, i dius que és una història també de ficció vinculada a les teves pròpies experiències. Com ha estat aquest procés?
1: Jo fa 3 o 4 anys que tenia aquest projecte, és el típic que penses, dius, ostres, m'agradaria molt parlar d'aquest tema, no? És un tema que tots en algun cop de la nostra vida hem pogut patir, no? Ja sigui en entorn escolar, extraescolar o en el poble o on sigui, no? Sempre hi ha com els líders, els nens que tiren del carro, els nens que es deixen arrossegar, els nens que abusen, els nens que pateixen l'abús i els observadors, no? Que això també m'interessa molt de parlar-ne. Aquests nens que observen tot plegat, són molt conscients del que està passant, però no diuen res, doncs, o per por al líder, i això genera una mica el tema del bullying.
2: Bé,
1: és un tema superactual que passava en el passat, que jo vaig patir de certa manera, que actualment es pateix i que en el futur també es patirà, perquè és que és una mica inevitable, no? I crec que és molt, molt, molt interessant poder anar a parlar d'aquest tema i bueno, va una mica enrolat amb el meu cinema que estic fent actualment, que el meu anterior curtmetratge era Quiet, que es parlava de l'abús sexual a menors. Vam tocar també a Mr. Han Solo, amb el meu documental, el tema d'una persona que té una discapacitat. I bueno, m'agrada, em sembla interessant que els projectes audiovisuals, més enllà de que hi hagi una història interessant que pugui agradar més o menys, que puguin donar com per poder parlar després de la projecció. Clar. I que es pugui fer una mica de debat i que la gent... Que el curtmetratge segueixi viu després de la projecció, no? Em sembla superinteressant. Uh-huh.
0: També abans ens has dit, no?, la ubicació d'aquest curtmetratge. Uh-huh. L'has escollit uh-huh. perquè tu, quan eres petit... és a dir, et porta bons records?
1: Sí, no, l'estiu a mi em porta... O sigui, l'estiu, perdona, Castillazuelo a mi em porta bons records perquè, ja et dic, són els estius que he passat des que soc petit fins... Bueno, és que actualment també estem anant a l'estiu a Castillazuelo, sí. No? Sí que potser en la certa edat, més adolescent, preadolescent, doncs sí que potser vaig tenir un estiu o dos complicats, però no, en general m'importa molts bons records. És un homenatge als meus orígens, a la meva família. La meva família, per part de mare, són d'allà, i llavors justament aquest any també hem patit la mort de l'últim familiar que ens quedava aquí, i tot això m'ha mogut molt i està com necessito rodar en aquest poble, no? I he tingut la sort de rodar en molts jocs diferents arreu del món, diguéssim, sí. I dic, ostres, és que no he rodat mai al meu poble, a Castellazuelo, i em feia moltíssima il·lusió. Clar. Llavors, un projecte que fa 3 anys escric, i bé, el temps d'espera ha estat el temps d'aconseguir el finançament, que al final els curtmetratges és una missió impossible, aconseguir aixecar el finançament d'aquests projectes, però bueno, per sort, doncs ara mateix ja estem amb
0: garanties de poder-ho afrontar. Clar, ja ho pots portar a terme.
1: Ja.
0: Mm-hmm. De fet, avui comenceu a enregistrar aquesta producció i et vull preguntar una miqueta pel calendari. Quant temps preveu que us portarà o quan emetreu el film?
1: Clar, és que és bèstia tot això, perquè, clar, això pensa que fa 3 anys tenim la idea, aquesta idea queda amb un calaix, intentar aixecar el finançament, portem 4 mesos treballant amb aixecar el finançament, es roda des d'avui durant els pròxims 5 dies de rodatge, i a partir d'aquí entrem en la postproducció, que són més o menys uns 2 mesos, mentre que es fa l'edició d'imatge, el muntatge, i després es fa la creació de la banda sonora, més la postproducció de so. O sigui que ens estem plantant més o menys, jo crec que a mitjans, finals de novembre, per tenir el curtmetratge totalment acabat. I llavors, a partir d'aquí, com ja tinguem la masterització i tot fet, entrem amb la distribució, que bé, que tenim la sort de tenir a Distribution with Glasses, que és una distribuïdora molt potent de curtmetratges, i bueno, mourem a través de festivals internacionals i després ja veurem la sort que tenim, no? Però sí que estrena oficial com a tal ens plantegem a partir del 2027.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, gener 2027, vull dir que tampoc falta tant, eh?
0: Sí, no és veritat, però és el que comentes. Ja porteu molts anys gestant tot aquest curtmetratge, després l'espera pel tema de la finançació. Entenc que teniu ganes, no?, de que surti ja la llum.
1: Sí, jo personalment tinc moltes ganes de començar amb el primer plano d'una acció i poder veure, no?, aquestes imatges com es veuen.
0: Clar,
1: no?
0: La idea que tu tens inicialment, veure-la després a la pantalla, això ha de ser un orgull també per tu.
1: Sí, correcte. Però sí que és veritat que l'última setmana ja era com, vale, necessito rodar ja. Sí, tenim com moltes ganes, tot l'equip, de començar avui el rodatge, portem setmanes preparant-ho, ens hem preparat molt, jo sempre ho dic, en un rodatge com més prepares, menys opció tens als imprevistos, que òbviament sempre hi són, perquè els imprevistos són imprevistos, sempre poden passar coses, però bueno, ens hem preparat moltíssim, a consciència, serà un rodatge dur, perquè estem rodant a l'agost, amb moltes localitzacions exteriors, dia sol, sí que serà exigent físicament i pel tema de les temperatures que estem, però bueno, això, amb molta il·lusió de fer-ho i sobretot de molta il·lusió de que la gent el pugui veure.
0: Clar. I ja per últim, Héctor, vull fer com una miqueta de repàs, perquè com a director ha realitzat, entre altres treballs, el curtmetratge Impacto el 2018, també el llargmetratge documental Mr. Han Solo el 2020 i el de Quiet, que és el que has mencionat abans, el 2023, a més també de dirigir videoclips com Mujeres de Agua i Llueve en la Massana. Et vull preguntar, ara mateix, com definiries el moment vital en el qual et trobes?
1: Doncs ara mateix, si m'ho llences així, et dic, jo fa 2 anys vaig sortir d'una productora que vaig estar 3 anys treballant i ara estic com a autònom, llavors ara mateix estic a aquest punt de sí a tot, de canviar molt de gust, explorar, de fer totes aquestes coses que no he pogut fer per al final quan una persona treballa, no?, les 40 hores per una productora, doncs no tens aquest temps que necessita o que requereixen aquests projectes. Jo ara mateix porto un mes i mig a l'Aragó amb focus amb aquest projecte, no?
0: Sí.
1: Això és impossible, o sigui, és impensable si estàs en un lloc fixe, no? Llavors estic en aquest punt d'aquest procés creatiu de fa ara un mes i pico vam estar rodant un videoclip a Navarra, ara quan acabi aquest curtmetratge tenim un videoclip a Andorra. És a dir, estic un procés que em ve molt de gust fer aquestes coses que no he pogut fer fins ara. Ja tinc un equip molt consolidat, al qual treballo super a gust. Llavors, bueno, és una mica crear. Tinc 2-3 llargmetratges que ja tinc escrits completament. I, bueno, és una mica... El que necessita la meva carrera, bàsicament, és que aquest curtmetratge, òbviament, s'estreni, funcioni, i que ens pugui permetre pues això, desenvolupar els altres projectes que tenim, que d'idees no en falten. Aquí el complicat sempre és el pressupost.
0: Sí, imagino que sí, malauradament. Molt bé, doncs, des d'aquí esperem que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa professional. De nou, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí, per Ràdio Sabadell.
1: Gràcies a vosaltres i res, me'n vaig a rodar. Una abraçada.
2: Aquí s'acaba aquest Connectats de dimarts. Us emplacem a demà dimecres, però molta atenció perquè hi ha previsió de fortes pluges. Segur que al llarg d'aquesta tarda heu rebut o rebreu una alerta, un és alert. Demà us hi esperem de totes maneres. Ja sabeu, connecteu amb la vostra emissora local i a partir de les 4, Rambla 54, i a les 5, Connectats. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. Aquest dimarts, primer dia de curs, hi ha hagut mobilitzacions. Aquí al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar millores en el sistema educatiu. Reduir la ràtio, incrementar els recursos per la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant la protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat aquest dimarts a les 7 del matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on han tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat. Adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Gabriel Ramírez és delegat de la Intersindical al Barcelonès Nord.
4: El problema no són només aquestes reclamacions de reducció de ràtios, augment de la inversió cap al 6% que marca la llei. No és només això, és la negativa d'un govern del PSC a seure amb els treballadors a parlar de les condicions de l'educació. El que no tenim és una mínima aptitud de posar-nos a treballar, d'entendre que les majories en el col·lectiu docent han canviat.
3: Els sindicats han fet un balanç positiu de la convocatòria que ha plegat prop d'un centenar de persones en el primer dia de curs. I encara una altra demanda del professorat és la climatització de les aules, una preocupació que comparteixen amb la Federació de FAS de Badalona i que la Generalitat ja s'ha compromès a resoldre. Precisament dilluns a primera hora, el president Salvador Illa, en una entrevista a Catalunya Ràdio, va anunciar que les pròximes setmanes anunciaria un programa per combatre la calor a les aules.
5: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència, i no només a l'àmbit escolar, sinó també a un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències, per gent gran, on els efectes del canvi climàtic, que encara alguns neguen, hem vist aquest estiu, que s'han d'abordar amb el que es diu polítiques d'adaptació.
3: Posar en marxa aquest pla d'acció és una de les demandes principals de la FABA de Badalona. Núria Sabater, la seva presidenta, explica que diverses associacions de famílies han comprat ventiladors de la seva butxaca, però denuncien que això genera desigualtats entre les escoles i que és una tasca que hauria de fer la Generalitat.
6: A les AFAs que poden permetre's o que tenen més capital adquisitiu, doncs un altre cop, no? La diferència social. Doncs estan comprant, o sigui, recau, comprar un ventilador de peu o un ventilador de sostre en les escoles que es pot col·locar a les famílies, quan no hauria de ser així, que el pes de la climatització del teu centre escolar recaigui en les famílies, quan hauria de caure en el departament i fer un pla com Déu mana i global.
3: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a Catalunya entre aquest dimarts al vespre i dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació de perill per intensitat de pluja que situa Badalona i el Barcelonès en alerta taronja. A l'àrea del Barcelonès i al litoral central, els moments de més inestabilitat es preveuen durant la matinada i les primeres hores de dimecres. Protecció Civil recomana evitar circular o aparcar en zones inundables i no travessar rieres ni zones on s'acumuli aigua. L'Ajuntament reclama Rodalies que adopti mesures per posar fi al soroll que provoca un comboi ferroviari aturat a l'entorn de l'antiga fàbrica Mova. Segons els veïns de la zona, davant del carrer d'Eduard Maristany, entre els carrers de Marina i de Colom, el soroll és especialment molest durant la nit. El consistori ha demanat explicacions a DIF, que ha informat que el tren es troba en aquest punt fent proves tècniques. I la quarta edició del Pizza Fest aterra a Badalona del 10 al 13 de setembre. La plaça Josep Tarradellas acollirà aquest festival gastronòmic on hi participen diversos establiments de la ciutat, entre ells la pizzeria Modomio. L'aforament és limitat i s'omplirà per ordre d'arribada. Només la compra anticipada d'un menú garanteix l'accés al festival, on també s'hi podran tastar postres clàssics italians i gelats artesans. I ara mateix tenim 33 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres. Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
7: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
1: Més clar, més ràpid, més Badalona.
0: bdncom.cat.
7: Badalona passa aquí.
8: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 7:15 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opus Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
9: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
10: El millor del Badalona Matí.
11: Seleccionem els millors moments del programa.
10: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.
12: L'estiu arriba al final i és el moment de fer balanç per al sector turístic. Els hotels de Badalona encaraven els mesos d'estiu amb bones previsions i ara toca saber si aquestes expectatives s'han complert. Però més enllà de l'estiu, la tardor també es presenta com un període interessant per al sector hoteler, especialment en una ciutat que es beneficia de la proximitat amb Barcelona, però que cada vegada busca també generar els seus propis atractius i esdeveniments, com ara la Supercopa de Bàsquet, que tindrem aquest mes de setembre. En parlem de tot plegat amb en Jordi Batet, que és el director de l'hotel Marina Badalona. Jordi, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
12: Jordi, com podem valorar aquest estiu? Com ha anat això?
13: Bueno, d'una manera molt positiva, molt, molt positiva. Nosaltres ja l'any passat vam tindre un estiu molt bo i aquest any jo diria que hem superat les expectatives que teníem, inclús nosaltres, de manera interna. Hem fregat durant els mesos d'estiu, sempre parlem de juny, juliol i agost, fregant una mica més del 90% d'ocupació, i bueno, i això és una notícia molt, jo crec que també molt important per la ciutat de Badalona, perquè crec que cada vegada més Badalona s'estableix i es consolida més ja com una ja no tant com una alternativa a Barcelona, sinó com una realitat turística.
12: Mm-hmm. Podríem dir que aquest 90% d'ocupació similar al de l'estiu passat?
13: Una mica per sobre, un 4% per sobre de l'any passat.
12: Mm-hmm. Molt bé. Quin tipus de turisme teniu? No sé si és més turisme familiar o gent més jove que ve aquí a Badalona.
13: Bueno, la veritat és que el que hem vist és que, evidentment, és un turisme familiar. Estem a la temporada estiuenca, per tant, encara que el mes de juny hi ha encara molt, molt event a la ciutat de Barcelona, perquè no ens oblidem d'on estem, però també a Badalona. El juliol i agost són mesos més familiars, però el que sí que hem notat nosaltres és que, a part de les parelles, a part del típic client vinculat a passar les seves vacances, el que ha crescut en el nostre hotel és el client familiar, el client amb nens, on sí que hem registrat un augment en el número de nens allotjats a l'hotel de més d'un 15%. Per tant, aquest client familiar doncs, també està buscant una ciutat que li ofereixi, i crec que Badalona li ofereix totes aquestes experiències i alternatives.
12: Heu notat més presència de turisme de fora de l'estat espanyol? De quins països majoritàriament venen? O és més gent de Catalunya, de l'estat?
13: El nostre client principal, a nivell de, sempre parlem de l'estiu, és el francès. Vale? El client francès és el número 1 del nostre client i ha seguit molt, molt a prop per al client nacional. I després hi ha dos nacionalitats més, molt importants, que serien les quatre nacionalitats més importants que nosaltres tenim com clients allotjats a l'hotel, que seria el Regne Unit i Alemanya. Aquestes serien les quatre nacionalitats. Però sí que és veritat que això el que ens fa pensar, i repeteixo una altra vegada, és que Badalona es consolida cada vegada més com un turisme a part de la seva vinculació a la ciutat de Barcelona de manera internacional.
12: Badalona té un avantatge que és evident, està molt a prop de Barcelona, tenim un litoral fantàstic, però no sé si encara el turista que ve aquí a Badalona és conscient que està a Badalona o es pensa que és Barcelona. No sé si hi ha aquesta percepció o Badalona en el turista internacional té la seva pròpia identitat. Comença a tenir-la.
13: Comença a tenir la seva pròpia identitat. És una cosa que he començat a dir des del principi, ja no és tant l'alternativa a Barcelona, però és evident que el client pot visitar la ciutat de Barcelona. Què és el que estem notant nosaltres? Que el client visita la ciutat de Barcelona, però després ve a Badalona. Mm. I quan ve a Badalona, descobreix també una miqueta el que és la ciutat, les seves platges, les seves gastronomies, i d'una manera molt important, i jo crec que això és important de marcar-ho, no? D'una manera més tranquil·la. Llavors troba una ciutat que li ofereix platja, li ofereix un passeig marítim fantàstic, li ofereix gastronomia i li ofereix cultura, però sense les presses que potser li pertoca a la ciutat de Barcelona. I això agrada molt al final al client.
12: I fora de la temporada d'estiu, el perfil de client canvia. Ara a l'estiu comentaves aquest increment del 15% del client familiar, 15% més de nens registrats a l'hotel, també nacionalitats franceses, Regne Unit i Alemanya són les principals. Però no sé si fora de l'estiu també hi ha més presència d'altres viatgers, més atrets per algun esdeveniment que es faci a la ciutat o també per aquest visitant relacionat amb el sector dels negocis.
13: Sí, nosaltres, parlo com hotel, i evidentment la ciutat de Badalona i àrea metropolitana, la ciutat de Barcelona, quan acaba l'estiu, doncs tornem una altra vegada doncs al client més corporatiu, al client més d'empresa, a la celebració més d'events molt més centrats en aquest tipus de client i amb les reunions o els petits congressos que nosaltres fem. Per tant, sí que és veritat que canvia la tipologia de client, però també és veritat que els caps de setmana, els ponts, també es nutreixen molt d'aquest client molt familiar, molt més turístic, i que aprofita doncs, per visitar la ciutat de Badalona, també.
12: I quina despesa mitjana fan els turistes? Jo no sé si fan molts àpats a l'hotel o són més de només pernoctar i fer més vida i descobrir la gastronomia que hi ha a diferents restaurants de Badalona.
13: Bueno, a nosaltres ens agrada molt que facin els àpats a l'hotel, però els convidem molt a que descobreixin la ciutat de Badalona. Sí que és veritat que en aquest cas em permetràs, i et demano disculpes, no?, de no donar-te certes xifres, però sí que et diré que el client d'aquest any sí que hem augmentat una miqueta la nostra despesa interna amb un 7% sobre el client de l'any passat. Això també ens dona una miqueta el feedback de que és un client amb un poder adquisitiu, que és el client que visita Badalona, algo superior al de l'any passat, que ja era un client molt bo, i que doncs, bueno, sempre diem el mateix, quan al client li dones una experiència i està a gust i troba el que ell busca, no li importa, en aquest cas, doncs, fer aquesta despesa, i això també crec que és molt important de ressenyar-ho.
12: I des del vostre hotel, com us afecta conviure amb Airbnb, pisos turístics? Això ho noteu?
13: Això és una realitat amb la qual ja convivim des de fa molt de temps i amb les últimes vegades que ens hem vist, la nostra gran preocupació sempre hem tingut el mateix. És una realitat, per tant hem de conviure, molt bé. L'únic que nosaltres sempre demanem és que hem de jugar les mateixes regles, hem de tenir una regulació molt clara envers d'això, perquè tot això ens ajudarà a tots. Al final no busquem que els hotels tinguin una preferència sobre els pisos turístics, sinó que el client pugui escollir, però sempre sota les mateixes regles i sobre uns arguments molt similars, tant a nivell fiscal, a nivell laboral, a nivell social, totes aquestes normatives en les quals estem sotmesos, que tots estiguin sotmesos sempre i quan allotgin amb una persona en un espai determinat.
12: Per tant, la regulació d'aquest tipus d'habitatges, no?, seria una mica els reptes del sector.
13: Sí.
12: El principal, podríem dir?
13: És el principal. Jo crec que és la gran oportunitat, no?, en aquest cas. Tornem a repetir, si el que estem buscant, i jo crec que aquí estaríem tots d'acord, és un client de més qualitat, més sostenible, que compagini absolutament amb els residents que hi ha a la ciutat de Badalona, les persones que vivim a la ciutat de Badalona, doncs aquesta regulació, no tinguis cap mena de dubte, que ajudarà a que aquest client canviï, que aquest client doncs, sigui més sostenible, anem a dir-ho d'aquesta manera.
12: Aquest estiu ja s'ha aplicat plenament l'increment de la taxa turística. No sé quina acollida ha tingut, ha generat queixes dels clients o...
13: No, per res. També vam parlar l'altra vegada sobre aquest tema. Recordo perfectament. Nosaltres, el client, quan se li explica cap a on va aquest... quan el client pregunta, el client jo crec que està ja molt habituat a que grans ciutats d'Europa tenen aquesta taxa, i aquesta taxa doncs s'ha de revertir doncs a millorar l'experiència del client, no?, amb infraestructures, amb qualitat, etc. Sempre hem dit el mateix, vull dir, el que no voldrem és jugar amb una amb una carrera amb altres ciutats europees, aviam si tu cobres 10, jo cobraré 11. Això sí que seria molt negatiu, encara que després reverteixi en la qualitat. Per què? Doncs perquè el client tampoc té moltes alternatives i aquestes alternatives doncs, no jugarien al nostre favor. Però el client, la veritat és que ja està molt habituat amb aquest tipus de càrrecs i no sol preguntar.
12: Jordi, aquest setembre tornem a tenir un gran esdeveniment esportiu a la ciutat, com és la Supercopa de Bàsquet. Des del vostre hotel, com va aquesta ocupació? Esteu ja a tope? No sé si també preveieu acollir alguns dels equips que juguen, com feu habitualment, no?
13: Bueno, tornem a estar, tornem a dir que estem molt orgullosos de tornar a dir que tornem a ser la seu de, en aquest cas, la Supercopa. Ja ho van ser amb la Copa del Rei, hem sigut en la Final Four, i ara serem la seu de la Supercopa. Evidentment, sí que per al dissabte de la Supercopa, evidentment, ja sí que estem plens. El diumenge, doncs, l'ocupació és altíssima, ja, i, doncs, en tindrem els quatre equips una altra vegada a l'hotel. Ja ens coneixen molt, ja podem dir que ens coneixen molt, i, si em permets, diré que aquesta vegada, com badaloní, no se'ns pot escapar aquesta Supercopa, vale? Des de l'hotel no farem res estrany perquè això passi, però, ara, sense bromes, tenim la gran oportunitat i l'hem d'aprofitar.
12: Hi ha prevista alguna altra convenció o gran esdeveniment a banda d'aquest que hem comentat ara?
13: Sí, bueno, és el que dèiem, vull dir, tenim la sort de no viure només de l'estiu, sinó de viure els 12 mesos de l'any, no a la ciutat de Badalona, sinó aquí, gràcies, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona, i ara l'àrea metropolitana, en tot cas, doncs s'afavorim de tot això, però estan grans congressos. Ara mateix, doncs, en sortim d'un molt important, que és l'RS, que és, hi han hagut aproximadament uns 20.000 assistents, i sortim ara, pràcticament, i ara doncs en tenim, a part de la Supercopa, doncs en tenim també el concert ara a final de mes de Benescens, que serà aquí a l'Olímpic Arena, que tot això és el que genera és molta visita. El mes d'octubre doncs en tenim dos grans congressos mèdics, com és l'EACS i l'UEC, que estan també uns 20.000 assistents, i tot això, evidentment, ens ajuda a passar molt bé una tardor que es presenta com molt, amb molt optimisme.
12: I els clients reserven amb molta antelació quan hi ha aquestes convencions i aquests esdeveniments que ara comentaves? No sé també com us poden arribar a afectar les cancel·lacions o reserves d'última hora?
13: Bueno, sí, en aquest tipus d'esdeveniments sí que és veritat que els clients doncs tenen una mica de previsió per fer les seves reserves. Però nosaltres cada vegada veiem que amb els petits congressos o les reunions cada vegada són de més de last minute, o sigui, més de en el moment, i que et diuen, escolta'm, que tenim una reunió, em venen de l'equip de vents, i em diu, Jordi, tenim una reunió per d'aquí 4 dies de 40 persones, i dius, ostres, no sé com... però bueno, sí, encara existeix aquest client de last minute, encara que sigui amb l'aspecte corporatiu.
12: Molt bé, Jordi Batet, doncs director de l'Hotel Marina Badalona, moltíssimes gràcies per explicar-nos avui al Badalona Matí una mica el balanç de com ha anat aquesta temporada d'estiu, i veiem que la tardor també anirà, si no igual, potser molt millor, oi?
13: No, doncs esperem que sí, perquè torno a repetir, són 10 mesos de l'any, i si em permets, podria fer-te una última per nosaltres, i jo crec que per la ciutadania de Badalona, que a vegades també espera moltes vegades del nostre hotel a l'efecte de l'estiu, que hem obert ara els divendres i dissabtes i estan oberts per a la ciutadania de Badalona al rooftop per a sentir música, per prendre una copa, etc. Doncs em permetràs només 2 segons per dir que per primer any farem Cap d'Any a l'Hotel Marina Badalona, però farem Cap d'Any amb festa, farem Cap d'Any d'una manera important. Per tant, tota la ciutadania que moltes vegades ens pregunten, ens truquen a l'hotel i ens pregunten, doncs aprofito també des d'aquí per comunicar-los això, no? Que està oberta ja la veda i que poden trucar i que poden saber absolutament tot sobre el Cap d'Any, que serà molt important a l'Hotel Marina Badalona.
12: Serà obert a tothom, a tota la ciutadania, no només clients?
13: A tota la ciutadania de Badalona, absolutament.
12: Molt bé.
13: Per tant, esteu convidats a trucar i a saber en què consistirà.
12: Doncs queda dit, perquè sí que és cert que per celebrar el Cap d'Any a Badalona tampoc hi havia moltes opcions, no?
13: Aquí estem. Doncs obrim la veda i l'obrim a lo gran, a lo molt gran.
12: Molt bé. Doncs Jordi Batet, enhorabona per aquesta novetat que avui ens has avançat aquí al Badalona Matí i ens retrobem properament. Moltes gràcies.
13: Gràcies a tu. Fins aviat.
12: Fins aviat. Que vagi bé.
13: Gràcies.
10: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
12: I atents als amants de la cuina italiana i concretament de la pizza, perquè aquest dijous arriba a Badalona el Pizza Fest. Durant 4 dies, la plaça Josep Tarradellas acollirà aquest esdeveniment on hi participen diversos establiments de la nostra ciutat, un festival gastronòmic d'on sortirà el guanyador del títol de la millor pizza. Ens acompanya a l'estudi en Pau Royo, que és encarregat de la pizzeria Modo Mio. Bon dia.
0: Bon dia.
12: I també en Guillem Galera, que és Project Manager del Pizza Fest, que el tenim via telefònica. Bon dia.
14: Hola, bon dia.
12: Guillem, comencem parlant amb tu. Com sorgeix aquest festival? Explica'ns.
14: Bueno, doncs aquest festival ja té una tradició. És un festival que arriba a la seva 4ª edició. Vam començar doncs, fent-ho fa 3 anys a la Farga de l'Hospitalet. Fa 2 anys ho vam fer al nostre recinte propi, que és el Poble Espanyol de Barcelona. L'any passat vam fer un tour per l'estat espanyol i aquest any hem decidit doncs, concentrar-nos altre cop a Catalunya, però en 2 ciutats que no són Barcelona, però que tenen doncs, una població important, doncs, com serien Badalona i d'aquí un mes a Terrassa.
12: A Badalona hi ha bones pizzeries. Les heu tastat els organitzadors?
14: Les hem tastat. Hi ha bones pizzeries, doncs com la pizzeria Modo Mio, d'aquí el company que està aquí a l'estudi. Afegeixo que em sap greu no haver pogut venir, però és que tenia un matí una mica atrafegat. Si no, compartiria l'espai amb vosaltres. I sí, sí, hi ha bones pizzeries, doncs com Modo Mio, com Frater, com Trafalgar... la ciutat ofereix una àmplia varietat de pizzeries de qualitat, sí, sí.
12: Però no només podrem tastar pizzas, no?, al festival, què més hi podrem trobar? Postres clàssics, no?, gelats...
14: Ah, efectivament, sí, sí. Tenim fins a 5 propostes diferents per acabar de fer tot l'àpat complet, no? A banda de tastar pizza, doncs podrem tastar xurros, podem tastar gelats... Podrem tastar cheesecakes, també hi haurà una proposta de cookies. En fi, hi haurà tot el que cal per fer un bon àpat.
12: Pau, què representa per vosaltres participar en aquest festival gastronòmic? És la primera vegada?
0: Sí, és la primera vegada i per nosaltres és algo molt important poder estar allà i tindre una representació a Badalona i un event així tan gran.
12: Mm-hmm. Amb quina mena de pizza participeu?
0: Participem amb un estil de pizza entre contemporani i napolità, on la pizza clàssica és una margarita amb búfala i la pizza premium és una paellesa, que li diem nosaltres, que és amb botifarra, ceba caramitzada, bri i mel.
12: Ostres, que bona, eh? Sí, venir gana aquesta hora els ingredients.
14: Ni són les 11, a mi ja m'ha entrat gana, només sí, sí. Has sentit Pau.
12: Totalment, tens tota la raó, sí, sí. La massa fina i cruixent i els ingredients al punt, no?, sense socarrim, com s'aconsegueix?
0: Pues, bueno, nosaltres treballem amb forn de llenya, o sigui, és veritat que aquí, en el tipus de Pizza Fest, treballem amb un forn que és elèctric, però la similitud és molt igual. S'aconsegueix amb una bona cocció, no es paren massa temps a treure pizza del forn i amb uns ingredients de qualitat.
12: Mm-hmm. Guillem, seran els visitants qui triïn la millor pizza? Com ho faran?
14: Mira, de fet es donen 2 premis. Tenim un premi encapçalat per un jurat professional, al capdavant del qual doncs, hi ha el coautor del Pizzas Fest, que és l'Edu, de Braves Barcelona, i després hi haurà un jurat popular que, bueno, doncs que un cop hagi tastat les pizzas i a través doncs, de la pròpia organització podrà votar quina pizza de cada una de les propostes li ha agradat més. Per tant, es donaran 2 premis, segons el jurat professional, diguéssim, i segons el vot popular.
12: I en aquesta 4ª edició, quanta gent espereu que passi pel Festival de Badalona?
14: Doncs, mira, pel cap baix nosaltres esperem que hi hagi molta afluència, tenint en compte que són 4 dies, però esperem entre 15 i 20.000 persones.
12: Déu-n'hi-do. I com s'hi pot accedir? És gratuït, però amb aforament limitat? Hi ha opcions per adquirir l'entrada per internet?
14: Sí, l'entrada doncs es descarrega a través del web pizzasfest.com. Hi ha una entrada que és gratuïta, que et dona possibilitat a l'accés al recinte. I després sí que hi ha una entrada en què ja pots triar el teu menú i llavors hi ha diferents possibilitats, és a dir, un menú amb una porció i una beguda o una pizza sencera i un parell de begudes. I això doncs, et dona la possibilitat, primer, de tenir un petit descompte respecte a si ho compres allà en el directe i, segon, doncs, estalviar-te cues en el moment d'adquirir el producte.
12: I us ho pregunto a tots dos, Guillem, Pau, què té la pizza, no? Que és el plat cuinat i també precuinat més popular venut a tot el món. La rapidesa... No sé, quin és el secret de la pizza?
0: La meva opinió és bàsicament que és un plat antigament molt fàcil de cuinar i senzill per tota la família i per tothom. Bàsicament això.
12: Guillem?
14: Jo estic completament d'acord. Vull dir, és un plat o és una proposta completament mediterrània, inicialment de reaprofitament, però que és absolutament deliciosa i que és absolutament transversal. No? És a dir, jo crec que si en el món hi ha cinc paraules que tot habitant del planeta coneix, una d'elles és pizza.
0: Sí.
12: Pau, el vostre restaurant Modomio, no? El carrer Robert 200, el carrer Doctor Robert 75, diguem-ho bé, quin sí, tipus sí. de clientela teniu vosaltres? La pizza ja no és només cosa per a gent jove, que normalment s'acostumava a dir, podríem dir que ve la família al complet.
0: Correcte, sorprenentment el nostre target habitual és pare o mare de família d'entre 35 i 50 anys, que ve amb el fill, o directament també hi ha molta gent jove que ve a disfrutar de les nostres pizzas, i ara pròximament al setembre fiquem taules també en el restaurant, així que veurem molts mares i pares de família.
12: I competiu amb altres restaurants també d'aquí de Badalona, o teniu constància d'això?
0: A la nostra zona, dius,
12: sí.
0: A Bufalà. Bueno, hi ha altres pizzeries, sí, que ho fan molt bé també, i són competència directa nostra.
12: Em refereixo també dins del certamen, vull dir, hi ha d'altres pizzeries que també hi participen?
0: Sí, correcte.
12: Sí, oi?
0: Sí, sí, sí.
12: Qui creieu que s'endurà el títol a la millor pizza?
0: Home, esperem que nosaltres.
12: Vosaltres, no? Per què? Perquè, a veure, té algun secret, no?
0: Bueno, crec que tenim una combinació bastant perfecta de tindre uns bons ingredients que venen d'Itàlia directa, uns bons mestres pizzers i bueno, una bona imatge.
12: Per tant, si guanyeu, continuareu amb la previsió de presentar-vos a futurs certàmens i elaborar
0: correcte.
12: Noves pizzas, no?
0: Esperem també, que sigui suposo. Un inici.
12: Perquè sempre innoveu, no?, amb nous sabors.
0: Sí, sempre estem innovant i intentant, sobretot, escoltar els nostres clients i, si ens demanen algun tipus de pizza, doncs introduir-ho a la nostra carta.
12: Per tant, defugiu dels clàssics, no?, margarita, quatre estacions...
0: Bueno, jo t'haig de dir que la meva pizza preferida és la margarita.
12: I
0: un bon pizzer o algú que li agrada bé les pizzas, quan vol provar una bona pizza, sempre prova una margarita.
12: Mm-hmm. I, Guillem, a banda de pizzas i de postres italians que abans comentaves, també en aquest Pizza Fest hi haurà música, taller, show, cooking...
14: Sí,
12: explica'ns
14: sí.
12: què hi podrem trobar més si passem pel Pizza Fest.
14: Bueno, doncs, a veure, hi ha música en tot moment, és a dir, tenim des de DJs locals, rumba, tenim afro-trap, tenim una mica de reggaeton, és a dir, en funció de l'hora, també, i del públic, i també per no molestar molt els veïns, doncs sempre tenim música en directe que sigui acceptable, diguéssim, A banda d'això, doncs, comptarem el diumenge amb un streaming de futbol a càrrec de Masque Pelotas,

0: sigui un èxit i pugueu continuar organitzant moltes més edicions a Badalona o on sigui.
1: Moltes gràcies per l'atenció i espero veure't degustant pizza d'aquí de l'amic Pau.
0: Ui, tant.
2: Gràcies.
0: I tant que sí. Moltíssimes gràcies a tots dos.
1: Vinga.
0: Que vagi molt bé.
2: Adéu.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: I aprofitant que és setembre, que ja tothom torna cap a casa, cap a l'escola, cap a la feina, avui el que m'has dit parlarem dels començaments amb en Joan Martínez, que és del Consorci per la Normalització Lingüística de Badalona. I Sant Adrià, bon dia.
4: Bon dia, bon dia. Doncs efectivament, en primer lloc, tenim un dels començaments més esperats, que és el començament dels cursos de català per adults, perquè els adults també estudien, igual que els nens, i, en fi, doncs totes aquelles persones que en vulguin fer un de curs de català han de saber que les inscripcions aniran del 14 al 21 de setembre.
0: I per a quins nivells són, Joan? Els cursos són només presencials o poden fer-se en línia, també?
4: Doncs, mira, els nivells són tots els del marc europeu comú de les llengües, no? És a dir, són des de nivell A1 fins al nivell C2, no? Des del primeríssim nivell fins al nivell superior. I després, els cursos poden ser presencials o en línia, i dins d'aquest ventall hi ha moltes opcions, eh? Tenim semipresencials, tenim en línia síncrons, asíncrons, etc. I la inscripció, de la mateixa manera, també es pot fer presencialment o en línia. Només cal que busqueu CNL de Badalona o CNL de Sant Adrià, també, perquè tenim les dues sucursals, a internet i ho trobareu. I si algú no sap quin nivell té, no, o té un dubte, no, de en quin curs m'hauria d'inscriure, doncs és tan senzill com contactar amb nosaltres i us farem una prova de nivell.
0: Molt bé, i quan comencen els cursos?
4: Doncs, mira, abans de dir-t'ho, si vols, per donar així una mica de joc al tema, et posaré prova, perquè
0: vinga,
4: ja que tornem de l'estiu, toca
0: toca
4: desconnectar, però hem de mirar a veure si hem tornat amb ganes i amb prou força. Jo ara et diré la data, si vols, però abans necessito que em diguis tants sinònims com puguis del verb començar. Què et sembla?
0: Som-hi, va, a veure, podríem dir iniciar, engegar... endegar, no sé si és correcte en català. Endegar,
4: mira, aquí ara m'has enganxat, hauríem de consultar.
0: Hauríem de consultar,
4: Hauríem de consultar.
0: Posar en marxa, bueno, això ja seria una expressió, començar, no?
4: Començar, també tindríem arrencar, no sé si
0: arrencar,
4: ho has dit, no?
0: Sí.
4: Similar a engegar.
0: També.
4: I també podríem fer servir potser encetar, no?
0: Encetar, també.
4: Que sí, que sí, sembla més aviat, es refereix més a una cosa com estrenar, obrir, però bé, ens serviria igual, no? Doncs bé, va, ja que m'has sabut respondre excel·lentment, et confessaré la data d'inici dels cursos, que és el 28 i el 29 de setembre.
0: Vale.
4: Et diré més, els cursos principiaran el 28 i el 29 de setembre.
0: Ah, principiar també és correcte?
4: Exactament.
0: Però, ostres, aquesta sí que no la sabia,
4: sí, sí,
0: eh?
4: Sí, clar, de fet, sembla lògic, no? O sigui, si de començament tenim començar, doncs de principi
0: clar,
4: tenim principiar.
0: Principiar, de tot el sentit del món.
4: Exactament.
0: Sempre aprenem alguna cosa, veus?
4: Sí. Com veieu, les paraules en català per referir-se als inicis són moltes, no? En contextos més restringits, o sigui, per referir-nos a coses més concretes i no per parlar d'una manera tan vaga, també podríem trobar més sinònims, no? Com ara entaular, per exemple, que serveix més, no? Doncs per entaular un joc o una conversa.
0: O entaular-se a la taula, també? O...
4: Clar, el tema ve d'aquí, no? D'entaular-se.
0: Ens entaulem, ens...
4: Exacte.
0: Sí,
4: de posar alguna cosa a sobre, no? De la taula, i per tant començar aquella conversa. No? I en canvi, si parléssim d'una empresa, de començar una empresa, a tu se t'acut algun altre verb?
0: Ostres, crear?
4: Crear, però jo no estic pensant un que no has d'anar gaire lluny. Jo, si jo et dic la paraula empresa, cal recórrer molt.
0: Emprendre.
4: Poc. Exacte, emprendre, no?
0: Clar, emprendre.
4: Que és una paraula que ara se sent bastant, no? Es parla molt de l'emprenedoria, etcètera. En canvi, n'hi ha un que està menys de moda, però que també està molt referit al món de les empreses, que és el verb escometre, que aquest ja no se sent tant. No,
0: aquest no. L'escomesa em ve al cap. L'escomesa, escometre...
4: Exacte, perquè de fet escomesa i empresa és una mica el mateix, que és un intent de fer una cosa, d'iniciar una activitat, no? Per exemple, l'empresa del Quixot, no? Per exemple, no era una empresa monetària, no era un negoci, però era una empresa, no? I també podríem dir-ne l'escomesa. Doncs, i d'aquesta mateixa manera jo podria dir, és comès una perruqueria amb

0: la meva germana, no? Que vol dir, he començat, he emprès, no? un negoci de perruqueria. No s'acostuma a sentir, no?
1: No, la veritat és que jo crec que poca gent ens entendria, no? Tu creus? O, bueno, pot ser algú, però...
0: Clar, això... Però mira, això depèn molt, no?
1: Sí, no, i tant.
0: De cadascú i de les percepcions que es tenen, no? Però
1: sí,
0: mira,
1: sí.
0: Continuant amb el tema dels començaments, si vols et puc posar un exemple d'un inici de conversa
1: que
0: vaig tenir l'altre dia, no? Jo vaig baixar a fer la pausa de la feina, vaig baixar a agafar-me un cafè, i a la cua érem tres, no? Jo tenia una parella davant i una parella darrere. I entre tots parlàvem català, cadascú... Jo estava sol, no? Però cadascú... Tots eren catalanoparlants. I quan va arribar l'hora de demanar, tu en quin idioma creus que ho van fer, els del meu davant?
1: En castellà?
0: Sí, van fer aquest canvi, no? I per què creus que va poder passar això?
1: Potser perquè la persona que els atenia doncs era potser de fora o...
0: Sí, exacte, o sigui, jo crec que, bé, el que jo vaig pensar va ser, deuen pensar que no els entendran, no? Que no els entendran, si diuen si continuen en català no els entendran. I efectivament segurament un dels motius era aquest, no? Que la noia que era rere el taulell era llatinoamericana, i això doncs ens porta a pensar, bé, doncs si aquesta persona ja parla castellà m'asseguro el tret i no em jugo que no em pugui entendre, no? Mm-hmm. En canvi, continuem amb la història, no? Ells van demanar, fantàstic, jo vaig fer la meva i jo vaig demanar... En quin idioma creus que ho vaig
1: en
0: fer
1: català.
0: Jo?
1: En català.
0: Sí, efectivament,
1: I
0: no?
1: I et va entendre.
0: I em va entendre perfectament. Clar. Jo, de fet, ja sabia que mantenia, i no només que mantenia, sinó que el parla el català també, perquè com que baixo cada dia a fer el cafè allà, doncs ja li he demanat suficients com per conèixer-nos una mica, no? Bé, ella em va servir el cafè, etc. I els de darrere meu, en quin idioma creus que em van demanar, que van demanar el cafè?
1: Un altre cop en castellà? O en català, ja van canviar?
0: Doncs aquí va haver una mica de conflicte, una mica d'estira i arronsa, perquè una de les persones de la parella va començar en castellà i l'altra el va com estirar, com si diguéssim, i li va dir alguna cosa així com... Hòstia, ai, perdó, ostres, no has vist que... que ja t'entén, no?
1: Ah, clar, és que... Ostres, com som, eh?
0: Sí, exacte, clar, vull dir...
1: A mi això també em passa, ho he de reconèixer, Perquè jo també soc molt castellanoparlant, de petit, i clar, aleshores, però sí, és cert que, tot i veure una persona que potser ha nascut en un altre país, ens podem adreçar perfectament en català, perquè potser parlen fins i tot millor que nosaltres, que jo, que porto aquí tota la vida.
0: Exactament, això, o sigui, jo explicava aquesta anècdota relacionant amb el tema dels inicis, perquè és una qüestió que al Centre per la Normalització Lingüística ens trobem molt, que és que els nostres propis alumnes ens comenten, ostres, vinc aquí a fer uns cursos meravellosos i després, quan surto al carrer, quan vaig a la feina, etc., em costa posar en pràctica el que aprenc perquè tothom se m'adreça a mi en castellà. I en aquest cas podríem pensar, bé, perquè aquella noia era llatinoamericana, deu parlar castellà, però això passa fins i tot amb gent que prové d'altres països en què no es parla castellà, com per exemple, no ho sé, la Índia, el Pakistan...
1: També.
0: No? I això també passa, no? I bé, la gràcia d'aquesta anècdota és doble, que és pensar fins a quin punt, o sigui, quanta gent entén en realitat el català i també el poder de la nostra pròpia acció, no? O sigui, que si mantenim la llengua, si mantenim el català, ens podem endur més d'una sorpresa.
1: Ui, tant.
0: I trobar-nos que algú ens entén i ens parla, no? Una cosa que no ens esperàvem, no? De fet, et volia preguntar una cosa. Tu, quanta gent penses que a Catalunya, no? Que entén el català?
1: No ho sé, ara a Catalunya, a veure, en total som 8 milions i escaig, oi? Més
0: sí,
1: o menys.
0: Sí.
1: No sé, la meitat, el 50%?
0: Doncs, mira, ara cauràs de cul. És bastant més que el 50%, sí. En realitat el parlen el 80,2%. Perdó, l'entenen el 80,2% de persones, que això són uns 6.300.000 i escaig, llargs, i el parlen gairebé un 70%, un 69,1%, no? Que són uns 5.400.000.
1: Caram!
0: I tot això, és clar, segons l'enquesta d'usos lingüístics per a la població de Catalunya, que és del 2023, tot això, és clar, és demoscòpia, no? Són
1: sí,
0: estudis,
1: sí.
0: Són fets amb enquestes, però representa que la mostra és prou grossa i fiable, i de fet la reflexió fins i tot és que fins i tot si som escèptics d'aquests números, ostres, quan aquests números són tan alts, vol dir que si poguéssim veure la realitat de veritat, continuarem tenint un pes suficient com per almenys no canviar de llengua a l'hora de demanar.
1: Un pes important. Sí que sap que molta gent diu, jo entenc el català però no el parlo. Encara passa això, no?
0: Sí, sí. Hi ha diversos motius. El principal és que per una llengua, quan tens la comoditat de poder-te expressar en una altra i que se t'entengui, sempre fa una mica de vergonya. Però és això, al final es pot començar sempre per accions tan quotidianes i tan senzilles com demanar un cafè, saludar, dir bon dia, no? És el que anomenem mostrar disponibilitat lingüística, no? Si nosaltres saludem en general amb un bon dia, la gent que ens envolta pensarà, ostres, doncs aquesta persona deu parlar o com a mínim deu entendre el català i per tant ens hi podem adreçar en aquesta llengua, no? Exacte. Sí.
1: Doncs sí, molt bé, doncs, o sigui, és que és això, que ens hem de posar al dia amb el català, amb el castellà, amb tots els idiomes, quan també és llengua és millor, oi?
0: I tant.
1: És que és això. Per tant, Joan Martínez, moltíssimes gràcies per haver vingut al Badalona Matí, un plaer conèixer't, que estic coneixent a tots els col·laboradors i convidats durant aquesta nova temporada aquí al Badalona Matí, i ens retrobem properament, que vagi molt bé.
0: Igualment,
1: fins
0: gràcies.
1: Aviat.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I ara toca la secció del Badalona Pregunta amb el Suhab Seba. Què tal, Suhab?
3: Tot bé, tu com estàs?
1: Com estàs?
3: Alex?
1: Doncs mira, estrenant-me aquí en aquesta nova temporada, coneixent tots els col·laboradors i a veure, explicant per què un cop més ha sortit als carrers i un cop per parlar d'aquesta cosa que ens toca tots aquests dies, tornar a la rutina, posar-nos al dia amb les noves tasques que hem de fer. A veure, què ens explica, Suhab? Com ha anat aquesta
3: sortida? Mateix, Àlex, s'han acabat les vacances per molts. Tornem a la feina, a la universitat, als horaris i també als despertadors, no? Precisament aquests dies, Trescat ha parlat d'un síndrome postvacacional i de com afrontar aquesta tornada. Però també aquest estiu hem de tenir en compte que hem tingut alguns problemes als aeroports, especialment amb la vaga de Ground Force al Prat. Així que hem sortit al carrer per saber com han viscut aquestes vacances els nostres entrevistats i com afronten ara aquesta tornada. I comencem pel principi, perquè abans de tornar, primer hem d'haver marxat. Per això els hem preguntat, on has viatjat aquest estiu i quin pressupost t'hi has deixat aproximadament?
1: Escoltem-ho, a veure què ens han explicat.
4: Viena, he ido con mi madre, entonces, bueno, lo que me he gastado aproximadamente, la verdad que lo ha pagado mi madre, entonces, no sé.
5: Yo he ido a Menorca, a Gandía y a mi pueblo y a Zaragoza, y bastante low cost todo, menos Menorca, que fuimos juntas.
6: Yo también he ido a Menorca, fui a Galicia con mi familia, y bueno, y a lo demás a mi pueblo, y también muy, muy low cost también.
7: Pues yo he viatjat a Itàlia, a part de la Toscana, i m'he deixat uns 800 euros, més o menys.
8: I jo a Menorca, 5 dies, suposo que uns 600, més o menys.
1: Molt turisme interior, no?
3: Sí,
1: Saragossa,
3: això...
1: el poble, turisme low cost...
3: Exacte, això és el que volia destacar. Aquí veiem que no tothom viu les vacances de la mateixa manera, i aquí fa grans viatges, i aquí es queda més prop de casa i que prefereix una escapada curta. I, evidentment, el pressupost també condiciona molt, molt aquestes vacances, no? L'allotjament, el transport, el menjar, les activitats... Per tu, Àlex, què creus que importa més? Quan et gastes o el que acabes vivint?
1: Home, és molt maco el que acabes vivint, no? El que passa que depèn del viatge, no t'ho pots permetre o has de demanar un crèdit per viatjar. Però si l'experiència s'ho val, a mi gastar-s'ho val la pena, no? Per això estan els diners.
3: Al final el que recordem no és pas el preu del viatge només, sinó aquell moment especial que al final recordarem tot l'any i que ens en riurem durant tot aquest any, no? Fins a les properes vacances que sorgeixen noves anècdotes. I per això els hem preguntat quin ha estat el millor moment d'aquestes vacances.
5: No, mira, sinceramente yo creo que el mejor momento ha sido que he pasado mucho tiempo con mi familia, que he de decir que durante el año no lo he podido hacer esto, entonces la verdad que sí, durante el verano he pasado mucho tiempo con mi familia y eso me ha gustado bastante.
9: Para mí el viaje de fin de curso con mis amigas, cuando acabamos la selectividad y todo.
10: Para mí la semana de fiestas en mi pueblo.
7: Pues la veritat és que la desconnexió. Era el primer any així de vacances pures i dures sense estar estudiant i tal, i el millor desconnectar i no fer res.
8: I jo diré passar temps amb els amics i desconnectar, disfrutar y olvidarte una mica de la rutina, ¿no?
1: Me encanta aquesta noia, las fiestas de mi pueblo, pasar estona amb els amics, però això, els petits detalls són els que compten, és clar que sí, no cal viatjar a Indonèsia i coses així, no?
3: És que al final les anècdotes sorgeixen en aquests moments, no? Amb els teus amics, familiars, a les festes del teu poble, que te'n rius, que tu passes bé i que al final és una cosa que recordaràs per sempre, no? És una part molt més positiva que potser un viatge que pot sortir tot malament, no? Això ho tens clar. A prop, no gastes diners i a més tu passes bé. Al final, tot això positiu, destaquem també que hi ha un viatge, una persona, una experiència, uns dies amb la família o simplement tenir temps per fer coses que durant tot l'any no hem pogut fer. Ara bé, no tot són bons moments, com dèiem, quan viatges, no? Així breument, Àlex, amb quins problemes t'has pogut trobar tu viatjant?
1: Els vols, no?, que es cancel·len, retards, anar a un hotel i que et diguin no, que no era aquí, perquè t'han fet malament la reserva... Això, quan deixes en mans d'algú que no ho fa gaire bé, que et reservin i t'organitzi un viatge, això no és gaire aconsellable. Això, en mans d'algú que li agradi reservar...
3: De confiança.
1: De confiança i que li agradi organitzar viatges. En conec algun, eh?
3: Doncs, de fet, aquest estiu al Prat, la vaga dels treballadors de Ground Force, per les millores de condicions laborals que estan demanant, ha provocat incidències en vols i equipatges. Segons 3CAT, després de 15 dies de vaga, hi havia 6.000 maletes afectades i 270 vols entre cancel·lacions i altres incidències. I per això, precisament, els hem preguntat als nois dels carrers si aquest estiu han tingut algun problema amb els vols, retards o maletes.
11: No, la verdad que no. Jo tampoc.
7: Jo, o sigui, és flipant, però no he tingut cap problema. Al revés, ha sortit tot millor. Fins i tot algun upgrade d'algun seient o així per anar amb més espai bastant guai.
8: S'ha de dir que tot havia anat molt bé fins la tornada, que el vol sí que es va retrasar, però bueno, crec que va ser una hora, por ahí.
5: Algún que otro atraso sí que he tenido, pero bueno, yo creo que es de esperar, ¿no? En esta época de verano, yo creo que casi cada año algo siempre pasa en el aeropuerto.
1: Sens dubte, Suhab, no sé, això de la maleta, l'equipatge, és una mica els moments de més estrès, no? Jo sempre, no sé tu, sí. Evito facturar, jo sempre vaig amb l'equipatge de mà, perquè en aquells moments que veus que surt la cinta i tot l'equipatge
3: no
1: i no surt la teva, dius, és que em pot donar les vacances el viatge, això, eh?
3: No, exacte. I, bueno, jo tinc una mala sort, la veritat, que sempre busco viatjar amb algú perquè quan viatjo amb algú no em passa, però sempre que estic sol tinc retards, o sigui, tinc retards de fins i tot 5 hores.
1: Wow.
3: I justament aquest any, tornant del Marroc, m'ha passat mateixament. Suposo que pot ser per aquesta vaga o per altres motius, no es va aclarar, com gairebé fan sempre, però, bueno, també m'ho vaig passar bé a les vacances, per tant, no em queixo tant, però sí que és veritat que incomoda, no? I més si estàs tancant les vacances o les estàs començant.
1: Exacte, sí, és que pot ser un mal de cap impressionant, eh?
3: Això dèiem, que un retard potser al final pot ser molest, però arribar al destí sense la maleta ja és una altra història, i ara, si arribem al tema central, que és la tornada, perquè pots haver tingut unes vacances espectaculars, però arriba un moment en què sona el despertador i també al final toca tornar, no? Per tu, Àlex, què pesa més, les ganes de tornar a la rutina o la mandra de deixar enrere les vacances?
1: A mi em passa que quan estic ja massa dies de vacances trobo a faltar la rutina. És una persona de rutines, clar, de vacances tota la vida està molt bé, però també si tens molts diners per gastar i viatjar, pots fer la volta al món fins a, no?, acabar marejat si tens molts diners. El món no te l'acabes, però, és clar, tots som treballadors, no?, i al final hem de tornar a la realitat, que és la rutina, i tornar a la feina.
3: Sí que és veritat, i em passa el mateix. O sigui, tants dies de vacances, al final tornen a l'enyorança de voler tornar, no?, a la rutina. Per això també hem volgut preguntar com afronten la tornada a la feina o a la universitat als badalonins i badalonines.
5: Bueno, yo a la universidad, bueno, soy universitaria, entonces, bueno, estudio lo que me gusta, entonces estoy bastante contenta de volver.
9: Pues nerviosas porque empezamos la uni, pero emocionadas también.
10: Bueno. Igual, o sea, súper nerviosas, pero también con ganas de, pues, yo qué sé, volver a la rutina y conocer a nueva gente.
7: Amb ganes, perquè al final pues, també havia ganes de tornar, però a la vegada està sent bastant dur.
8: T'has de posar el dia i és... t'agafa una mica de pressió el primer dia, però després li agafes el ritme i ja tornes a començar bé.
1: Sí que serà això, que costa molt tornar. Jo per això sempre a l'agost ja treballo, perquè així ja agafes com la dinàmica, el rodatge, i arriba al setembre i dius, bueno, ja estic, ja m'he fet la idea.
3: Sí, és això, trobem les dues cares de la moneda, no?, de la tornada. Les ganes de recuperar una certa rutina, com dèiem, però també els nervis i la mandra de tornar a començar. Aquesta sensació de cansament, falta de concentració, desmotivació o dificultat per recuperar aquests horaris habituals és el que sovint coneixem com a síndrome postvacacional. Trescat explica que és un conjunt de símptomes que poden aparèixer quan passem bruscament del descans a les obligacions.
1: De fet, l'altre dia llegia que els especialistes recomanen fer aquesta transició de manera progressiva, o sigui, recuperar els horaris de son, organitzar els primers dies i no exigir-nos estar al 100% des del primer moment.
3: I així és com hauria de ser, Àlex, però també és veritat que cadascú té el seu propi punt feble. I per això els hem preguntat què és el que més els hi costa quan tornen a aquesta rutina.
5: Yo creo que lo que más me cuesta es a lo mejor compaginar todo en la semana, porque, o sea, bueno, hago bastantes cosas aparte de estudiar, o sea, trabajo y estudio a la vez. Entonces es más, yo creo que intentar hacer todo lo que tengo que hacer en ese tiempo.
9: Todo, pero sobre todo lo de dormir menos y tener un horario así.
10: Total, y la carga de feina también.
7: La carga de feina una mica torna a agafar el ritme, que a vegades quan tens el cap molt ficat en tots els temes que tens, doncs és molt fàcil començar el dia, però ara que també doncs, t'han cobert una mica la teva posició i no tens massa clar com ho tens tot, doncs costa una mica més de saber què has de fer.
8: Sí, jo diria que tornar a la rutina, perquè al final vens d'uns dies que has estat fent coses diferents i t'has mogut por ahí i així, i després tornar i tornar a començar i agafar un altre cop el ritme de feina és lo complicat.
3: I és interessant perquè la rutina no és només tornar a la feina, sinó també és tornar als horaris, a llevar-se d'hora, estudiar, fer esport, organitzar els àpats. Després de setmanes amb més llibertat, recuperar aquests hàbits pot costar una mica més, no? I aquí hi ha una idea important, no hem d'exigir-nos estar al 100% des del primer dia si durant les vacances hem canviat també els horaris completament. I és normal, al final, necessitar uns dies per recuperar aquest ritme que teníem abans. I també hi ha una altra qüestió, i és si ja estàvem estressats o descontents amb la feina abans de marxar, la tornada pot fer que aquesta sensació sigui encara més evident, no? És a dir, sí, exacte. És a dir, de vegades no costa tornar de les vacances, sinó costa tornar al que ens espera després, no? Per aquest motiu demanàvem consells als entrevistats.
5: El consejo que yo daría, bueno, yo creo que lo más importante es más o menos la organización. Yo al menos soy bastante organizada con mi tiempo, o lo intento ser. Entonces, eso, organizar tu tiempo.
9: A ver, yo creo que no ponerse como hábitos súper desmesurados, porque si no, no los vas a cumplir, y si no son realistas, luego te frustras y todo.
10: Claro, yo creo que aquí el lo bo es anar poco a poco.
8: Yo diría que has de començar, diguem, tranquil, mirant les coses que tens i després organitzant-te una mica, fent-te un planning i després ja anar agafant així les teves tasques.
7: Exacte, et diria això, pas a pas, poc a poc i sobretot amb la mentalitat molt positiva, que és el que fa tirar endavant.
1: Suhab, després d'escoltar-lo, jo em quedo amb tres idees. D'una banda, recuperar els horaris a poc, no? Tampoc no exigir-nos estar al 100% des del primer dia i també intentar mantenir durant l'any una mica d'aquell temps que durant les vacances potser dediquem a nosaltres mateixos.
3: I així és, Àlex, no hi ha una fórmula màgica per tornar de vacances sense mandra, però sí que podem fer com petites coses, no? Recuperar els horaris progressivament, organitzar els primers dies, no voler solucionar-ho tot de cop, intentar també mantenir durant l'any alguns d'aquells moments que associem amb les vacances.
1: Potser no podem evitar que s'acabin les vacances, però sí que podem intentar que la tornada no sigui tan brusca i sobretot recordar que és normal tenir uns dies de nervis, cansament o fins i tot una mica de baixada d'ànims.
3: Així que, Àlex, després de parlar de viatges, pressupostos, millors moments, retards i sobretot d'aquesta tornada, no? Crec que només ens queda una cosa per dir.
1: Doncs sí, Suhab, que la maleta ja està desfeta, el despertador torna a sonar, no sé si per sort o per desgràcia, i benvinguts de nou a la rutina.
3: Això mateix.
1: Moltíssimes benvinguts. Gràcies, Suhab, i fins la propera, que vagi molt bé.
3: Que vagi bé.
2: A el millor del Badalona Matí.
12: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí, els millors moments.
13: Els millors moments.

0: aquest dimecres la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 7:15 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opus Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
1: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Són 7:00.
4: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
5: Notícies Badalona.
6: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els agents rurals consideren que l'incendi que es va produir a Tiana a finals de juny podria haver cremat molta més superfície, assenyalant que es va aconseguir frenar temps si es compara amb altres focs que s'han produït aquest estiu a Catalunya, com el de les Gavarres. A falta que acabi la campanya d'incendis, demanant cooperació a la ciutadania per ajudar a prevenir nous focus. L'incendi de Tiana va cremar un total de 53 hectàrees, de les quals més d'un 70% eren matolls i un 15% arbrat. Ara cal esperar que la vegetació es regeneri de manera natural. Tant només si passat un temps es considera que no torna a créixer, s'ha de replantar en zones concretes. Jaume Atural, cap de l'àrea regional de Barcelona dels agents rurals, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
7: Ara, doncs, el més important és deixar que la natura faci, però penseu que tota la regeneració natural, tot el que aquí creixi de per si, serà una vegetació ja més resilient i més adaptada a les circumstàncies climàtiques actuals. Que hi hagi estrat herbaci, que hi hagi matollars, ho veurem en els propers anys. Que hi hagi una altra vegada arbres, tardarem 30-40 anys mínim.
6: Els agents rurals alerten que les temperatures continuen sent molt elevades i, per tant, el risc que es produeixin nous incendis segueix sent elevat. Per això demanen a la ciutadania que truqui al 112 davant de qualsevol columna de fum. Els qui viuen en urbanitzacions properes al bosc se'ls recorda que han de mantenir neta la seva parcel·la. De l'Escola Badalona Port aturen una acció de protesta als treballs de descontaminació del solar adjacent. Els membres de l'associació s'han reunit posteriorment amb regidors de l'Ajuntament i amb l'empresa privada que fa les tasques al solar i han acordat ajornar les obres fins a les vacances de Nadal. Tot plegat, asseguren les famílies, garanteix la protecció de la salut dels més de 200 alumnes que aquest dimarts han començat el curs. Les famílies dels alumnes han expressat la seva indignació davant les condicions de brutícia de l'escola, especialment del pati exterior. A més, dissabte, l'empresa propietària del solar de Can Badrines va enderrocar per error i sense el permís municipal pertinent el mur que separa l'escola del solar. Aquest mateix espai és el que s'ha de descontaminar, però les famílies han volgut frenar les obres dels possibles riscos sanitaris que pot ocasionar a la comunitat educativa del centre. En parla el membre de l'AFA Badalona Port, Héctor Manteca.
8: Gràcies a la intervenció de les famílies avui hem aconseguit para que comencin aquestes obres de descontaminació i podrem tindre un inici de curs normal per als nens dins de la nostra normalitat, que és des dels barracons, però que podrem començar amb tot el que implica per a molts, que és el seu primer dia d'escola i que podran gaudir aquest dia com tenen que gaudir.
6: L'associació també es queixa de l'estat de l'entorn de l'escola, on hi ha molts vidres trencats pels botellots que s'hi fan habitualment. Els cotxes privats continuen utilitzant el segon carril de la Via Augusta, malgrat que des d'aquest dimarts els turismes també poden utilitzar el carril bus en horaris de baixa densitat de trànsit. Recordem que des de l'inici de les obres a Via Augusta, l'ús dels carrils s'havia reduït a dos, un d'ells, a més, exclusiu per al transport públic. A partir d'avui, l'Ajuntament ha habilitat temporalment el carril d'autobús pels vehicles privats i mirar de millorar el flux del trànsit. Ara bé, a les hores punta, coincidint amb les entrades i les sortides de les escoles, el carril continua sent exclusiu per al transport públic entre les 7 i 2:15 de 10 del matí i entre les 4 i les 6 de la tarda. I en esports, el Vecina ha estat aquest migdia l'escenari de la presentació oficial del nou patrocinador del Badalona Women. Es tracta de l'empresa automobilística Ebro, amb seu a Badalona, i que ara llueix a la nova samarreta del primer equip. En la presentació, les jugadores Vicky Losada, Lauri Requena, Sònia Majarín i Itzi Pinillos no només han estat presents, sinó que han aprofitat l'esdeveniment per comprovar personalment com són alguns models de la marca. El Badalona Women espera amb impaciència el moment de poder jugar a la nova gespa de l'estadi municipal, una realitat que l'alcalde Xavi Xavi García Albiol els ha assegurat que no es retrasarà gaires setmanes més. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
9: Vint anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: El tarot de Si te miento, cuelgo.
12: Sí, señor.
11: ¿Quién va a ganar la Liga?
12: Para mí el Madrid.
11: ¡Oy, oy, oy! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
12: Es que me viene la carta de la muerte.
11: ¡Oy, oy, oy!
12: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
11: ¡Oy! Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
12: Hola, buenos días.
11: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
12: ¿Por qué?
11: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
12: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
11: Sí, pero ¿perdió?
12: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
11: Bueno, te cuelgo, adiós.
12: Venga, adiós.
10: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem, som-hi. Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat.
3: Prou d'ofertes al Lidl. Prou!
2: Què et passa?
3: Que no parlo de rebre a la bústia de casa meva tanta publicitat que jo no sé on posar-la. Jo la guardo tota.
2: Clar, són ofertes que van bé.
3: Mira, aquesta oferta del Lidl. Hi ha les hamburgueses, atenció, a 39 cèntims.
2: Molt barates.
3: Al Lidl, eh? Hamburgueses a 39 cèntims.
2: No sé si són molt fiables, però vaja.
3: Escolta una cosa, el tema de la publicitat és un tema que preocupa i de fet li preocupa molt a l'Oriol Fernández. L'Oriol Fernández és un veí de Caldes de Montbui que resulta que des del passat 31 de desembre va decidir un objectiu força diferent dels habituals. Hi ha molta gent que, per exemple, quan arriba el canvi d'any vol apuntar-se al gimnàs, vol ser millor persona o vol deixar de treballar. Doncs aquest senyor, l'Oriol, el que ha decidit és calcular la quantitat de paper que rebrà a la bústia postal durant aquest any 2009. Tota la publicitat que rebrà a la bústia de casa seva.
2: Que serà molta.
3: Serà molta.
2: Molt
3: de fet,
2: variada.
3: El podem saludar ara mateix. Oriol, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Què tal, com anem?
4: Molt bé.
3: Molt bé, eh? Escolta, sí. D'entrada et diré una cosa. Potser la gent que ens escolta pensa, bueno, poca feina, no?, té l'Oriol.
4: Sí.
2: Ens confirmes
3: la notícia que tens poca feina.
4: Sí.
3: Molt bé.
4: Més que poca feina és molta afició a fer pàgines web i que millor que aprofitar-ho.
2: I com serà aquesta pàgina web?
4: Bueno, aquesta pàgina web és una pàgina que, bueno, ja l'heu vist, es diu labustiapb.net.
2: Sí.
4: I l'excusa per fer-la era aquesta, no? Doncs mirar de pesar tota la publicitat que rebia la meva bústia en paper. El paper no desitjat.
3: Però escolta una cosa, tu d'entrada, no sé si vius en una casa adossada o en un bloc de pisos.
4: Visc en un bloc de pisos.
3: Val, però d'entrada jo crec que el teu bloc de pisos no té aquell cartellet que ara tenen moltes comunitats de veïns que posa publicitat no gràcies.
4: No.
3: No el té, no el té. Perquè si no ja t'haguessin fotut l'invent a l'aire.
4: Aquesta serà la segona part. Ah. Sí, aquest és l'estudi del 2009 i el 2010.
3: Sí.
4: La idea és fer exactament el mateix, però amb el cartell.
3: Amb el cartell, eh?
4: I a veure si hi ha diferència.
3: Molt bé.
4: Que, de fet, altres anys hem tingut el cartell a l'escala
3: sí.
4: i l'han arrencat, o sigui, que en principi no crec que l'invento.
3: Llavors, una cosa, Oriol, tu, un dia de cada dia, quan arriba la publicitat a casa teva, què fas?
4: Bé, d'entrada l'agafo,
3: sí,
4: la peso,
3: la peses. Per
4: fulletó, sí. Van des dels 3 grams al més petit fins a fulletons de 200 grams.
3: 200 grams.
4: Sí, catàlegs arriben pràcticament.
3: Sí, clar. Tots coneixem una marca, no direm el nom, sueca, per exemple, que envia uns catàlegs.
4: Ah, exacte.
3: Que bé, si reps aquest catàleg ja, bé, durant tot el mes ja no cal que rebis cap mena de publicitat.
2: No hi cap a la bústia,
3: no hi cap. No hi cap.
2: De com és de gruixut?
4: N'hi ha de pitjors, n'hi ha de pitjors perquè n'hi ha que ho fan mensualment, un catàleg semblant.
3: Ah, sí? Qui? Es pot dir?
4: En aquest cas, sí, Orange ara mateix és la número 1 en el rànquing de pes en la meva bústia.
3: Orange és número 1, eh?
4: Sí, cada mes un catàleg de 55 pàgines.
3: Sí.
4: Ben gruixudet i
3: ben gruixut.
4: De tot color i maco.
3: No hi ha crisi. A Orange no hi ha crisi.
4: No, no crisi. Que no.
3: Llavors, el que fas tu és, primer ho peses...
4: Primer peso.
3: I després correcte. El que fas és detallar sota la publicitat rebuda i la classifiques per idioma, per marca,
4: exacte.
3: No?
4: De manera que la pàgina web es mostra ja una estadística de quin és l'idioma més utilitzat, tant
3: sí.
4: per pes com per unitat.
3: Quin és l'idioma de moment més utilitzat?
4: El català.
3: El català.
2: Mira.
4: Sí,
2: mira.
4: En unitats un 70% és en català.
3: Sí.
4: En pes, però, només representa el 50%. Vol dir que la publicitat castellana pesa més que la catalana.
3: Jo no sé si això ho féssim a Badalona, sortiria el mateix.
4: No, segurament seria diferent, clar.
3: Clar. I l'altra cosa és la marca publicitària. De moment, el rànquing...
4: El number one en publicitat és Miró.
3: Miró.
2: Miró.
3: Els electrodomèstics.
4: En quantitat, no en pes, que en pes era Orange.
3: Sí, en quantitat, o sigui, en nombre de publicitat...
4: És Miró.
3: És Miró. Sí.
4: Acostuma a fer normalment cada 15 dies, així.
3: Tens un Miró a prop de casa teva?
4: Sí, hi ha un Miró a prop de casa, sí.
3: Això...
4: Uns 400
3: suposo
4: metres,
3: que
4: també.
3: Això també s'ha de tenir en compte.
4: Sí, sí, sí. Clar, l'altra qüestió és si realment la gent és un client potencial per anar a comprar una botiga cada 15 dies o una botiga com Miró, no?
2: No sé si...
4: No s'estalla la nevera cada 15 dies.
2: No sé si reps també fulletons de partits polítics. Aquí a Badalona sí que en rebem, eh?
3: Sí.
4: De moment encara no.
3: Cap.
4: No,
3: i però... I de propaganda municipal?
4: Sí, si més no, la revista de la Vila.
3: La què?
2: Ah, molt bé, la revista.
3: El Bétolo d'aquí, que aquí les han a buscar el Fort de Pa, aquí a Caldes de Montbui, t'arriba a casa.
2: T'arriba a casa.
4: M'arriba a casa, sí.
3: Molt millor. Això s'ho podien apuntar aquí a l'Ajuntament de Badalona.
2: Molt millor, sí.
3: O no.
4: De fet, l'ideal seria que no la fessin, eh?
3: Oi. Això ho dius tu.
4: Per simple publicitat de l'administració pública, és... Pel meu gust, malgastar els diners de tothom.
2: Oi.
3: Bé, almenys a l'alcaldes, eh? Nosaltres no hem dit res.
2: Oi.
4: D'acord.
3: Escolta una cosa, tot plegat, això acabaràs aquesta iniciativa el 31, eh? De desembre. Sí. I l'altra pregunta que et vull fer és, tot això ho guardes, no?
4: I tant.
3: I tu tens un pis gran o no? Perquè, clar...
4: No, aviam, la publicitat en si no ocupa massa.
3: Home.
4: En el sentit de que l'apretes i mira, de fet, l'altre dia vaig publicar un blog d'un reusenc que va fer el mateix.
3: Sí.
4: I es veu una foto mostrant tota la publicitat d'un any que podria ser, doncs, de la mida d'una carpeta, doncs, gruixuda com si portés una trentena de carpetes, no? Ben apretadet no ocupa massa. Però, vaja, l'important són les dades, no la publicitat en si, sinó les dades, que són les que es poden veure a la pàgina web detallades, i és el que compta.
2: Potser tens una llar de foc, final. No?
3: Sí, també. Sí.
4: No la tinc, però...
3: Home, doncs això per Sant Joan va perfecte, eh?
4: No, hi ha un problema, que és que les tintes que fan servir no són ecològiques i cremar-ho seria una aberració pel medi ambient.
2: Fa aquí fum negre.
4: Seria una agressió total.
3: Molt bé, doncs escolta, fem una cosa, Oriol. Si nosaltres estem aquí a finals d'aquest any, que no ho crec, que t'ho dic ara, ja et trucarem.
4: Vinga.
3: Vale? Ja et trucarem i ja ens diu el resultat d'aquest estudi que has fet sobre la publicitat.
4: Molt bé.
3: Que vagi molt bé.
4: Vinga, igualment.
3: Gràcies per tot.
4: Adéu.
3: Bé, escolta una cosa, ja ho sabeu, si voleu fer un estudi a casa vostra, ho podeu fer igual que ha fet l'Oriol Ferrandes, que és de Caldes de Montbui.
2: Que ho fa perquè vol i no cobra res per fer-ho, eh?
3: No. Anem a d'altres temes del dia, anem fins a l'apartat Vivir del diari La Vanguardia, d'aquest primer dia de setmana, 23 de març. Diu el titular, la voluntat de Eledino. I qui és Eledino? Eledino és el propietari d'un restaurant de l'Eixample, a Barcelona, que ha decidit treure el preu del menú.
2: Sí.
3: I ho deixa al bon criteri dels clients i a la disponibilitat de les butxaques.
2: És a dir, la voluntat.
3: Total, que vas a dinar o a sopar, suposo, en aquest restaurant i dius, jo vull pagar 2 euros. 2 euros pagues pel menú. Jo em vull pagar 10. 10 euros pagues. Jo em vull pagar 50. Em paga 50.
2: Però si diuen que els catalans som tacanyos, aquest home no es guanya el sou, final de mes.
3: Home, diu que fins ara tots els clients que han anat no han deixat... cap sobre 8. O sigui, que la gent sí que ha pagat, eh? La gent ha pagat i ha pagat el que creia. Anem a tot, si et sembla, aquesta hora posar-nos en contacte amb aquest restaurant. Anem a trucar-hi en directe, et sembla?
2: Per parlar amb, com es diu, Eledino?
3: Eledino.
2: Eledino. Aquest era el nom del restaurant o el nom de l'home?
3: No, el restaurant es diu Mireia.
2: Mireia.
3: I a línia. Aviam si avui...
2: No, el que és caixa no em farà molt, aquest home.
3: Primer dia de la setmana, hi ha algú?
1: Sí, buenos días, digues.
3: Hola, bon dia, amb Eledino.
1: Sí, soy yo.
3: Eledino, mira, te llamo de Radio Badalona.
1: Sí.
3: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
1: Pues bien, un poco extraña.
3: ¿Por qué?
1: Esta mañana un poco extraña.
3: Porque te llama todo el mundo porque ha salido en La Vanguardia.
1: Sí, sí, se ha chocado un poquito el tema.
3: Ya, una pregunta. Nada, tienes un minuto para mí.
1: Sí, sí, dime.
3: ¿Me explicas un poco cómo va el tema? O sea, ¿esto es menú de mediodía, de noche?
1: No, es menú de mediodía. Entonces hace, bueno, como unas 3 semanas y tal, en vista de cómo iba el tema de la crisis, lo que está afectando a todos.
3: Que está fatal todo, sí.
1: Claro, entonces es un tipo de establecimiento, supongo que la mayoría de gente del ramo pues lo habrá visto, que ha bajado mucho la faena.
3: Sí.
1: Entonces, yo qué sé, yo trabajo con gente bastante habitual y he visto pues que el que más o el que menos las está pasando canutas. Y un tema que se me ocurrió de modo de solventar o poner un parche a esta historia, es decir, la gente que estaba viniendo, que no deje de venir un poco por el tema del precio, porque al que más o al que menos le afecta, es la verdad. Y pensé, mira, una forma es no condicionar a la gente. Si están contentos con la comida, pues que sigan viniendo.
3: Porque, una pregunta, sí, ¿qué valía antes el menú?
1: Estaba entre los 9 y 10 euros, dependiendo un poco de la historia, si toman café, en fin, lo de siempre.
3: Bueno, más
1: entonces,
3: o menos.
1: Sí, pero no quiero, hay gente que me ha preguntado antes, digo, no quiero condicionar nada. O sea, yo lo que mi idea es que si uno viene y está contento con lo que come, pues lo que en ese momento pueda, lo que crea conveniente, ya. En fin.
3: Pero la pregunta es, ¿la gente ahora, desde esas 3 semanas,
1: sí,
3: te está dejando igual la misma cantidad?
1: La verdad es que a día de hoy las cifras vienen a ser prácticamente las mismas, también te lo digo, o sea, y es lo que he comentado, la gente es mejor de lo que nos pensamos, o sea, estaban casi más preocupados los clientes, ¿sabes? De decir, hostia, ten cuidado que te puede venir alguno, en fin. Pero pienso, es que también es ridículo, porque la gente sabe los precios que hay por ahí. Y ajá, lo que se trata es de, si tú vas a un sitio, estás a gusto, la comida que te ofrecen está bien, el trato, en fin, pues habrá a lo mejor a final de mes el que más o el que menos va apuradillo. El tema es que sepa que tiene la oportunidad de seguir viniendo a comer, ¿sabes?
3: Correcto.
1: O sea, que no le condicione el tema del precio, y hay toda confianza. Quiero decir, si hago lo del sobre, precisamente es por eso, es un voto de confianza y es un modo de echarnos un cable todos, es la verdad.
3: Y de momento tengo entendido que sobre vacío no te has encontrado.
1: No, es la verdad, no, ya te lo digo, y es lo que he visto es que casi están más preocupados la clientela que yo, porque si yo hubiera estado preocupado ya no lo hago.
3: Ajá.
1: ¿Entiendes? Y vuelvo a lo mismo, es que yo creo que la gente es mejor de lo que nos pensamos. Buitres encontrarás como en todas partes.
3: Bueno, pero claro, esto en todos sitios.
1: Es buena gente. Y además, yo trabajo con clientela más o menos habitual. Puntualmente entra alguno ahora estos días, pues con este tema, entra por curiosidad y quiere saber de qué va la historia. Pues nada, se le explica y come y deja lo que cree. Y la verdad, ya te digo, al final los números, euro arriba, euro abajo, vienen saliendo.
3: Bueno, ¿sabes? ¿Alguien te ha dejado alguna cantidad considerable?
1: No. Habido alguno, o sea, que sí ha dejado un poquito por encima, igual que alguno un poco por debajo, pero son cifras que ni se disparan en un sentido ni en otro, ¿no? Y obedece más a, yo qué sé, a la gente lo a gusto que ha comido, a veces también lo que pide. Piensa que cada vez hay más gente que apura un poquillo la comida. Hay gente que no llega y a lo mejor te pide un plato, ¿no? O se está de los postres, yo qué sé, es que hay de todo. Ahora ya te encuentras un poco de toda la historia.
3: Ajá. Muy bien, pues...
1: Y no sé, es una idea, yo le he dicho, mira, a mí se me ha ocurrido esto. Cada establecimiento, cada gremio, cada empresa tiene una política diferente, ajá, ¿no? Y a lo mejor esta idea sirve para otros, yo qué sé. Se muevan en otra línea.
3: ¿De momento hasta qué día está...?
1: No, yo, mira, sinceramente, mi idea es hacerlo mientras dure toda esta historia, o sea...
3: Mientras dure la crisis.
1: Sí, yo te digo la verdad, sé que el tema va para largo.
3: Puedes estar años,
1: ¿vale?
3: Creo.
1: Por eso, ese es un poco la historia. Entonces, como sé que no es a corto plazo, es decir, todos los vamos a pasar un poco canutas. Me gustaría pensar de otro modo, pero yo lo veo en día a día, ¿no?
3: Pues espero que te equivoques.
1: Yo también, ¿sabes? Pero eso es un poco como lo ves, o sea, es que cuando estás en un sitio así de cara al público, hostia, ves el personal que lo está pasando mal, ¿no? Empresas, yo tengo clientes pues que ha tenido que cerrar su empresa, o que tienen que rescindir contratos, o que tienen que buscar dinero donde no lo hay. Entonces, hostia, todos estamos metidos en esa historia, y una de las... Bueno, no sé si de las soluciones pasa por echarnos un cable unos a otros. Todos sí. Dependemos de todos.
3: También es un poco, y entre comillas, ¿eh? Sí. Una lucha contra el tupper, ¿eh?
1: Sí, pero, bueno, no sé, ya te digo, ya a mí se me ha ocurrido esta historia. A lo mejor a otros se le ocurre otra. El tema está en que, bueno, si a lo mejor buscamos parches o soluciones momentáneas, es mejor que nada, ¿sabes? Siempre creo que es mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces, pues,
3: muy bien. Pues
1: ahí está.
3: El Edino, ¿eh?
1: Sí,
3: García.
1: Es un nombre un poco raro, pero es lo que hay.
3: ¿De dónde viene el Edino?
1: Es un, bueno, de Albacete, de un pueblecito de Albacete, y en principio, hasta donde yo sé, es un nombre inventado, un tema de familia, de mi abuelo ya de hace años.
3: ¿Y pero en tu DNI pone el Edino?
1: Sí, tal cual, o sea, ese es mi nombre.
3: No es Aladino, ¿eh?
1: No. Siempre digo lo mismo. Es como Aladino, pero con E, ¿sabes?
3: Muy bien. Eso pues no el Edino, gracias por todo.
1: Al contrario, a vosotros.
3: Que vaya bien el menú.
1: Yo, de verdad, espero, yo qué sé, lo que te digo. Si alguien sí le puede dar otra idea, yo qué sé. Es echarnos un cable unos a otros.
2: Ha quedado
3: muy bien.
2: Claro.
3: Pues gracias por todo.
1: Al contrario.
3: Que vaya bien.
1: Un saludo. Adiós.
3: Per cert, el restaurant es diu Restaurant Mireia i es troba al carrer Còrsega, a la ciutat de Barcelona, en plena Eixample.
2: Bé, la gent s'adapta a la crisi.
3: Sí.
2: Perquè ell ho fa pels clients, però també ho fa per ell, eh?
3: Escolta, anem a d'altres temes al dia, et sembla?
2: Sí.
3: Arribem gairebé al temps de vacances. Tot i la crisi, eh? D'aquí uns dies ve Setmana Santa. Ens agradi o no, ve Setmana Santa.
2: Sí,
3: hi haurà molta gent que potser aquest any no podrà anar de vacances perquè, clar, la crisi passa factura. Doncs avui, atenció, us porto la solució, si no teniu ni un euro, perquè, per exemple, per Setmana Santa podeu anar de vacances. Bé, no es tracta d'anar de creuer, sinó, Carles Tornero, tu tens casa, oi, pròpia?
2: Llogada, sí.
3: Doncs jo proposo canviar-la, fer un trueque de casa. Per exemple, contactar amb algú que visqui a Puerto Rico, tu te'n vas a Puerto Rico de Setmana Santa i la personeta de Puerto Rico ve aquí a passar uns dies a Badalona.
2: No,
3: com ho veus?
2: No és una mala idea, eh? Un intercanvi.
3: Sí, de fet, l'intercanvi de cases és una opció que es veu que el nostre país està pujant, on els ciutadans que resisteixen a la crisi econòmica acaben també fent vacances. I opten per aquest sistema per viatjar a qualsevol indret del món amb l'estalvi que suposa el tema de l'allotjament en un hotel o de menjar sempre a restaurants.
2: Mm-hmm. Doncs és una molt bona idea, però ara Puerto Rico no ho veig clar, eh?
3: No?
2: No. Si fos a Madrid o
3: a mi m'encantaria, jo què sé, Beverly Hills.
2: Com? Beverly Hills?
3: Sí.
2: Un intercanvi amb algú de Beverly,
3: sí.
2: Beverly Hills, que
3: sí.
2: És un barri de Los Angeles.
3: Eh? Allà on feien sensació de vivir, eh?
2: Sí.
3: Escolta, hi ha una empresa que es diu Interbac, que està també a la ciutat de Barcelona, que bé, que tot i que no és un servei innovador, perquè es va crear, atenció, l'any 1953...
2: Imagina't.
3: L'any 53, eh? Durant aquests darrers mesos s'està parlant per tot plegat de la crisi econòmica. Anem a trucar perquè tenen seu a Barcelona. Aviam si jo, la meva caseta, el meu pis, que tinc aquí a Badalona, el puc canviar amb algú de Beverly Hills.
2: No ho veig clar, eh?
3: No? Anem a trucar-hi.
2: Si a Beverly Hills només hi viuen gent rica, gent famosa, vull dir que no ho veig clar.
3: Aviam si a línia. Hola, Interbac?
5: Sí, digui'm.
3: Hola, mira, truco perquè volia fer-te una pregunta.
5: Digue'm.
3: Escolta, potser... És que he vist el diari OK, que parlen de vosaltres.
5: Sí.
3: I això es fa en tot el món, a l'intercanvi de casa?
5: Pràcticament.
3: Escolta, i jo puc canviar la casa meva per una de Beverly Hills?
2: I tant.
5: Bueno, home, si tu trobes algú que vulgui venir a Espanya,
3: bueno,
5: i
3: sí,
5: encaixi amb les teves... Pues, i estan d'acord, pues, per descomptat.
3: Sí, podria ser.
5: Sí.
3: Val, i això com va? Com funciona?
5: Això es tracta.
3: Sí, soc un, re, un ignorant amb el tema, eh?
5: Doncs llavors tu has d'entrar a la teva... amb la teva o sigui, has d'omplir una fitxa amb les dades que tu ofereixes i el que demanes. Llavors, a la que aboneu els gastos d'inscripció, que
3: sí,
5: són 145 euros,
3: sí,
5: nosaltres activem euros aquest anunci i us donem un password i un login personalitzat. Llavors, vosaltres ja, per exemple, a la que teniu això, ja podeu entrar al vostre anunci, posar-vos a fotos o contactar amb qui voleu.
3: Fotos de la casa, eh?
5: De la casa, de lo que... d'interior, de façana...
3: Exterior...
5: Sí, tu busques algú, per exemple, de la zona que tu busquis,
3: sí,
5: no? De la zona dels Estats Units,
3: sí,
5: d'aquesta zona.
3: Ah.
5: Mires els que hi han i llavors, a partir
3: però, clar,
5: d'aquí...
3: Llavors ha de ser gent que vulgui venir, per exemple, a Catalunya, no?
5: A Europa.
3: A Europa.
5: Perquè Catalunya en general no...
3: No tenen ni idea.
5: No. El mapa surt una mica relaxat.
3: A vegades ni a Espanya, no?
5: Bueno, ara a Espanya ja ho comencen a conèixer, però vaja... Llavors,
3: ja.
5: Perquè aquí a Catalunya es fan bastants intercanvis amb Estats
3: sí,
5: Units.
3: Sí,
5: sí.
3: Però una cosa, hi ha molta gent que vulgui venir aquí?
5: Sí, sí que volen
3: sí
5: venir. A prop de Barcelona volen venir.
3: Sí, sí.
5: I Barcelona, sí.
3: Que puc trobar algú, no?
5: Sí, però de totes maneres tu pots entrar a la nostra web
3: sí
5: i mirar les ofertes que hi ha d'Estats Units sense... No pots, si no ets soci, no pots contactar amb ells.
3: Sí, sí, però sí,
5: però
3: puc
5: sí
3: mirar-ho.
5: Veure les...
3: Ah.
5: Sí.
3: Puc mirar-ho. O sigui, sí. I si m'interessa algú, ja faig la inscripció.
5: Omples la fitxa, sí. I ja, pues, si vols pagar per banc, ja et poses les dades del banc. Si vols pagar per targeta, ens truques amb aquest mateix número.
2: Totes les facilitats.
3: I això és una cosa, eh? Una pregunta. Mm. Si jo, per exemple, estic 15 dies a Estats Units, la persona que ve aquí també ha d'estar 15 dies?
5: Sí. O
3: sigui, és igual.
5: Tant
3: per tant, eh?
5: Sí.
3: I si jo deixo unes croquetes a la nevera, també m'han de deixar unes croquetes a la nevera?
5: A veure, el d'aliments bàsics, pots deixar el que tu vulguis, per si la gent arriba i té necessitat, sí. O ells també poden deixar-te. Normalment la gent després ho torna a deixar, el que ha fet servir,
3: Ho
5: tornes a posar, vale. Però si no ho posen, tampoc no passa res.
3: Molt bé, digue'm l'adreça de la pàgina.
5: Mira, has entrat www.interbac.
3: Sí. Interbac.com.
5: També
3: baixa, eh? Interbac.
5: Sí, UBAC final, eh?
3: .com.
5: Llavors mires i si t'interessa ja a dalt de tot hi ha diverses. Una és la informació i l'altra hagas el socio.
3: Vale.
5: Clic allà i es va omplint tot.
3: I això no s'ha de pagar res, eh?
5: Sí,
3: no, però dic, a la persona...
5: Ah, no, ara ni per mirar ni per omplir la fitxa, no.
3: No, però dic, a la persona tampoc.
5: No, tampoc.
3: Això és una mena de trueque, eh?
5: Això és un intercanvi de cases. Tu li deixes a casa teva aquests senyors i ells te la deixen a tu.
3: Vale.
5: Llavors ha de ser que ells hi capiguin bé a casa teva, tu a casa d'ells, i que...
3: I les claus com va?
5: Doncs ho deixeu, ho quedeu d'acord amb algun
3: veí,
5: un familiar o qui sigui.
3: Val, perfecte. Però vosaltres a partir d'aquí no hi entreu en res.
5: Nosaltres enviem una guia pràctica de consells i coses com preparar l'intercanvi,
3: sí.
5: I si quan necessiteu qualsevol ajuda, també.
3: Val. Molt bé, doncs perfecte.
5: Doncs molt bé.
3: Gràcies.
5: Adéu.
3: Escolta, no és mala idea en època de crisi fer aquest intercanvi de casa.
2: Sí, però si tu estàs cuidant de la teva àvia, te la cuida ell, també.
3: No, jo deixo l'àvia i el periquito.
2: Per això dic que ho
3: cuida ell. I el canari, i el gos, tot ho deixo.
2: Tot ho deixes.
3: I el ficus, i el gerani, i els peixos.
2: Tot. I ho ha de cuidar l'altra persona.
3: I ha de baixar el gos cada 4 hores.
2: Per això dic...
3: Què et sembla?
2: A fer cacona.
3: Jo crec que és un intercanvi positiu, no? De Beverly Hills, mira, a Sant Roc.
2: Bé, cadascú té el seu encant, evidentment.
3: Sí. Escolta, anem a altres temes al dia.
2: Sí.
3: I ja deia jo que no parlem del tema aquest, del tema quan arriba l'època de Setmana Santa, hem de parlar de mones. Però abans... Ja m'he colat jo, eh? Però abans anem a un altre tema.
2: Abans una mica d'alarma social, no?
3: Sí, sí.
2: És l'apartat d'alarma social, dins del Víctimes del Telèfon.
3: Escolta una cosa, les autoritats del nostre país estan molt preocupades. Els ajuntaments estan molt preocupats. Les policies locals estan molt preocupades. Notícia del 20 minuts. Cada mes, eh? Roben 600 tapes de clavegram. 600, eh?
2: I per què les volen?
3: Es veu que hi ha xatarreries il·legales que donen 0,15 euros per quilo de ferro. Mm. Què dius? 0,15 euros? 15 cèntims?
2: És una misèria.
3: Perquè quan deu passar una tapa de clavegram?
2: Home, déu-n'hi-do.
3: Sí, clar. Però 20 quilos?
2: Com a molt.
3: Que poden durar 2 euros?
2: Sí.
3: 3 euros? Diu que la vigilància policial ha reduït aquests saquejos, però encara, sobretot a polígons industrials de tot el país, és habitual que els lladres s'emportin aquestes tapes de clavegram.
2: És a dir, que haurem d'anar en compte quan caminem per Badalona,
3: correcte.
2: Per exemple,
3: aquí anava,
2: ciutats.
3: Aquí anava.
2: Ens enfonsarem. Que haurem
3: es veu que està passant a molts barris, no només a Badalona, sinó d'altres localitats, que, sobretot a la nit, desapareixen les tapes de clavegram.
2: Sí.
3: I l'endemà... Hi ha molts accidents de gent que va pel carrer i cauen.
2: Mm.
3: Cauen a la claveguera.
2: Jo he de dir que no ho he vist mai. És a dir, jo, passejant per la ciutat, no he vist mai clavegram sense tapa.
3: Home, jo ho he vist, eh? Jo ho he vist.
2: Tu ho has vist?
3: Jo ho he vist. Ara podríem pensar aquí, obrir telèfons, però no ho farem. Anem a fer una prova. Anem a trucar a una xatarreria a Sevilla, a l'Atzar, eh?
2: Sí.
3: Aviam si ells ens compren les tapes.
2: Home, però això és il·legal.
3: Aviam què passa.

0: que venga de parte de alguna empresa o algo, pero si la traes de las calles, no puede traer alcantarillas.
1: Pero ven, que no las he robado, ¿eh? Que son, que me las he encontrado.
0: No, pero eso tú, alcantarillas sin de la calle, no puede traer siempre así.
2: No, has caminado, ¿no? Y te has trobado las tapas.
0: Eso tiene que decir de parte de alguna empresa, además, porque eso no es legal, vamos.
1: No es legal.
0: No, no se puede comprar, vamos.
1: O sea, las tapas de alcantarilla tampoco.
0: No, eso no se puede comprar.
1: Ya. ¿Y unos cables que tengo del AVE?
0: ¿Cómo?
1: Unos cables del AVE que tengo.
0: Tampoco.
1: Tampoco. ¿De cobre?
0: No, eso tampoco. Eso tiene que ser de una empresa. Si no, no se puede comprar.
1: Bueno, perfecto, gracias.
0: Venga, nada.
1: Bé, hem comprovat que aquesta és legal.
2: Bé, menys mal, perquè si no demà la tancaven, eh? Tindríem la prova del delicte.
1: Sí, per cert, es diu Chatarrería El Pino, doncs, a Sevilla.
2: El Pino compleixen la llei, com
1: sí, ha de sí, ser. Sí. Doncs això, clar, segons el 20 minutos, això són chatarrerías ilegales, eh? Això què es diu? Ferralleria? En català, sí, no?
2: Idea.
1: Que compren aquestes tapes a clavegueram.
2: Això que has fet era una imitació d'un sevillà, era o què era?
1: No sé ben bé, eh? Bé, escolta, anem altres temes al dia, et sembla?
2: Sí.
1: Deixarem el tema de la Mona per demà, perquè volem parlar amb el responsable d'una pastisseria de Pineda de Mar que han fet una xocolata a mida real de l'entrenador del Barça.
2: Sí.
1: Amb fins solidaris, del Guardiola. Ho farem demà, però anem a altres notícies al dia per tancar aquesta secció d'avui. Per cert, Carles Tornero, jo et veig amb aquest cotxe que es diu Tata, que l'empresa Tata ha tret al mercat i que és el cotxe més barat del món.
2: Quant val?
1: Costa 1.500 euros.
2: Molt barat.
1: No té ni aire condicionat ni ràdio. Mereix 3 metres i contamina molt poc. I l'empresa índia, Tata, vol, en aquest cas, dotar de cotxes als països més pobres. Bona iniciativa.
2: I tant. Sí,
1: no?
2: Sí.
1: No té aire condicionat ni ràdio.
2: Però això no és imprescindible.
1: No té aire condicionat ni ràdio.
2: Però que no és imprescindible.
1: 1.700 euros és el que val.
2: Baixa les finestres.
1: Apa, marxo. Fins demà.
2: Adéu.
3: Hello. Víctimes al telèfon.
4: Qui diga?
3: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
4: Ràdio Zeta.
5: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
5: No, de Badalona.
6: És la ràdio de Badalona.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
8: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: He llamat a la tele xorro.
10: Sí, però no.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
11: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
3: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
12: Manténgase la espera,
1: sí,
12: gracias.
1: Sí, sí, aquí estoy.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que avui ens porta el Carles Carvajal.
1: Doncs sí, com sempre, com cada dia, repassem aquells diaris que ens arriben a la redacció. Bé, una vintena de diaris cada dia repassem. Es veu que el proper dia 1 d'abril...

0: Una promotora que té cases a localitats a Madrid, aquí a prop, Toledo i Segòvia, totes aquí a prop, al costat, posaran a la venda una proposta per vendre aquestes cases, però no es pagarà ni un cèntim fins al 31 de desembre del 2010. Les campanades del 2010 hauràs de començar a pagar.
1: Però jo no ho veig clar, perquè d'aquí al 2010 ve a saber com està la vida.
0: Anem a trucar, aviam si aquí hi ha trampa o cartró, perquè, clar, segons aquesta notícia del què, no s'apaga res, però jo això...
1: No ho veus clar.
0: No m'ho crec.
1: Què, truquem a l'empresa?
0: Truquem a l'empresa que es diu Fopoint.
1: Fopoint.
0: Sí, és la promotora. Es diu així, la promotora? Que, per exemple...
2: Fopoint, buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: ¿Sí?
0: Mira, te llamo de Cataluña, de Barcelona.
2: Anda, ¿sí?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
2: Muy bien, gracias.
0: ¿Qué eres, María Jesús?
2: No, yo soy Ana.
1: Y su acordeón.
0: Ana. Perdona, ¿eh? Mira, una cosita. He visto hoy en el periódico, en el que...
2: ¿Sí?
0: Que el día 1 de abril hacéis una propuesta para comprar
2: promoción.
0: Para comprar una casa, pero pagarla el 2010.
2: Sí.
0: ¿Esto es verdad o no?
2: Es correcto, sí. Eso es correcto.
0: ¿Y eso cómo va? Pues, es que no sé, me ha llamado la atención.
2: Sí, ¿de dónde te interesa la casa? ¿En
0: Torrijos? ¿Dónde tenéis? A ver.
2: Mira, tenemos en Torrijos.
0: Que ¿en Torrijos?
2: Sí, que está a un pasito de Madrid.
0: Sí, está al lado, sí, Torrijos.
2: Sí, lo conoces, Torrijos. Sí, tenemos una promoción estupenda, tenemos en Segovia.
0: ¿En Segovia? En donde hay el acueducto,
2: Sí, pero no, en Cantimpalos, en Espirdu, tenemos adosados sus
1: pisos.
2: Y tenemos también en la calle Alcalá.
0: ¿La calle Alcalá de dónde?
2: De Madrid.
0: ¿De Madrid? ¿Qué me dices ahora?
2: Sí.
0: ¿Por la puerta de Alcalá?
2: Justo. En la puerta de Alcalá, en el 254.
1: Mírala.
0: A ver, eso debe ser carísimo, ¿no?
2: Bueno, yo no creo. Depende de lo que para ti sea carísimo.
0: Bueno,
2: hombre, si quieres un piso así para vivir y tal, pues yo te recomendaría también, por ejemplo, en Torrijos.
0: Está en Torrijos.
2: De Madrid.
0: Bueno, ¿y en el pueblo del Chorizo, que me has dicho?
2: En Cantimpalos.
0: Sí.
2: También.
0: También.
2: Sí.
0: Vale. Bueno, pero esto...
2: Y tenemos pisos de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trasero incluido en el precio.
1: Mira qué bien.
2: Entonces, claro, tendrías que pasarte por una de las oficinas y nosotros encantados te informamos.
0: Vale.
2: Si quieres también puedes verlo en nuestra página web.
0: Vale, pero la pregunta es, ¿esto cómo va? O sea, yo no pago ahora nada, pero después tengo que pagar interés.
2: Mira, tú haces
0: a ver, ¿cómo va esto?
2: Tú reservas el piso.
0: Yo reservo el piso.
2: Justamente.
0: Sí.
2: A ti te gusta tu piso, te quedas con tu piso.
0: Me quedo con el piso,
2: justo. Y entonces, a la hora de pagarlo, tienes que pagar el piso. Te buscas una hipoteca o coges la hipoteca. Nosotros tenemos un 70% preconcedido de hipoteca. Y si tú quieres pagar algo en este tiempo, por cada 1.000 euros que pagues, se te descuentan un 1,5 de descuento del valor del piso. Y si pagas hasta 10.000 euros, se te descuenta un 15% del piso. Te voy a poner un ejemplo de un piso para que lo tengas más factible, más fácil.
0: Sí. Vale, pero el titular es compra hoy tu casa y págala el
2: justamente,
0: año 2010.
2: Eso es correcto.
0: Pero no pago nada.
2: Nada.
0: Ni un céntimo.
2: Nada. Tú has reservado tu casa y tú no pagas un céntimo. Y cuando llegues el 2010, claro, entonces tienes que pagarla. O te acoges a una parte de la hipoteca que tenemos nosotros, o tú te buscas tu hipoteca y te pagas tu casa.
0: O sea, que aquí se premia si tú pagas ahora.
2: Claro, un 15%. Pues,
0: correcto.
2: Hasta un 15%. Un ejemplo que te pongo yo, por
0: ¿del
2: ejemplo...
0: ¿Del valor total de la hipoteca?
2: Del piso.
0: Del piso.
2: El valor total del piso. Mira, un duplex en Torrijos.
0: Es mucho dinero,
2: Ya lo creo. Mira, un duplex en Torrijos.
0: A ver,
2: además,
0: vamos a poner un ejemplo.
2: Sí, te pongo yo un ejemplo. A ver, un duplex en Torrijos.
0: Sí, en Torrijos, me
2: con
0: encanta.
2: Con dos dormitorios y dos baños.
0: Sí, dos.
2: De 82 metros cuadrados.
0: Mira, está bien, caray.
2: El precio del piso.
0: Sí.
2: Son 165.000 euros.
0: Sí. Es baratísimo ya comparado con Cataluña,
2: justamente.
0: Pero bueno.
2: Y comparado con Madrid, te digo porque me preguntaste el precio de Madrid.
0: Yo soy de Badalona y aquí es carísimo.
2: Sí.
0: Aquí,
2: sí, te lo creo.
0: Aquí valen, mira, yo cuento con pesetas, ¿eh? Aquí un pisito en primera línea del mar, ¿vale? Que son los pisos así, un poco así.
2: Sí, que lo sé yo.
0: 90 kilos.
1: Sí, que dibuja.
0: 90 kilos.
2: Pero eso tiene que empezar a bajar, eso es un...
0: ¿Y las paredes son de pladur?
2: No,
1: si
2: memorias de calidades tienes que verlas.
0: Te lo digo de verdad. Tú vas a un piso de estos de aquí de Badalona y yo es el vecino en todo. Qué bueno, de hecho, oyes a todos los vecinos.
2: Qué vergüenza.
1: Qué vergüenza, digo.
2: No, y mira, las nuestras calidades son excelentes, que se puede ver también en nuestra página web. De cada piso que veas puedes quitar las calidades y todo. Nuestra página web es foprime.es.
0: No, pero a ver, que valía...
2: Este que íbamos.
0: Sí,
2: son 82,99 metros cuadrados.
1: Sí.
2: Dos dormitorios, dos baños, garaje y trastero incluido en el precio.
0: Sí.
2: 165.000 euros. Si tú pagas, por ejemplo, 10.000 euros hasta que te lo entreguen, el piso te descuentan 15% y te quedaría en 140.250 euros.
0: ¿140.000?
2: 250 euros. Te descuenta un, espera, que te descuenta un 15%.
1: Uh-huh.
2: A ver,
1: y si arriba al 2010 no puedes pagar, ¿qué pasa?
2: 5, 1, 2 y 3.
0: Espera.
2: Menos 15%, justamente, 140.250.
0: O sea,
2: más el 7% del IVA.
0: Vale.
2: Está claro, que eso el Estado no renuncia a ello.
0: Ya. Me estás dejando, bueno,
1: de pasta de
2: boñato. ¿Por qué no te pasas un día a vivir muy lejos?
0: Bueno, sí, en Cataluña. Sí,
2: oh,
0: sí.
2: Pero bueno,
0: ¿dónde estás tú?
2: Yo estoy en Torrijos.
0: En Torrijos.
1: Sí, ah, en coche, un momentillo.
0: Sí, yo de hecho creo que puedo seguir trabajando en Badalona y cada día me voy a dormir a Torrijos con el AVE.
1: Ya fue gracias.
2: ¿Por qué no? Oye,
0: pues que de hecho
2: oye, ¿sabes qué van a hacer parada? Perdona.
0: Dime.
2: ¿Sabes qué van a hacer parada de... Están proyectando la parada del AVE en Torrijos?
0: ¿Qué dices ahora?
2: Sí, sabes que va hasta Toledo, ¿no?
1: Sí.
2: Y quieren proyectarla en Torrijos.
0: La línea de Toledo, ¿no?
2: Sí.
0: De hecho, yo creo que me sale más a cuenta coger cada día el AVE que no pagar un piso aquí en Badalona.
2: Sí, porque te coges un abono que creo que son 200 euros o cuánto es. Vamos, yo soy de Ciudad Real, por ejemplo, una amiga que tengo que va hasta el Ministerio de Madrid a trabajar, 200 euros al mes del AVE.
0: O sea, duerme abono de esos en Ciudad Real, pero trabaja en Madrid.
2: Sí.
0: Ya.
2: Y son, pues, una hora con el AVE.
0: Ya. Hago una cosa, voy a entrar en tu página web.
2: Venga.
0: Y te llamo ya en otro momento.
2: Venga, www.foproin.es.
0: Sí. Vale, www.
2: Sí, foproin.
0: BBBB.
2: Sí, las tres Bs.
0: Ah, vale.
2: Tres cubos. www.
0: Ah, vale.
2: Ah, vamos, w tres cubos.
0: Vale.
2: Foproin.es.
0: ¿Sí? Vale. Ah. Pues lo miro.
2: Ah, ¿me dices tu nombre?
0: Yo, Carlas.
2: Carlas.
0: Sí.
2: Muy bien. Yo
0: ¿vale?
2: soy Ana.
0: Ana, ¿eh?
2: Sí.
1: Encantada.
0: Pues nada.
2: Pero yo soy gallega. O sea,
0: ¿eres gallega? ¿De dónde?
2: De Vigo.
0: De Vigo, qué bonito.
2: Sí, sí, pero también los precios en Vigo, madre. Como
0: bueno,
2: lo que me cuentas de Barcelona.
0: ¿Hay marisco?
2: Sí, pero hay precios para vivir allí. Madre mía.
0: Bueno, pues bueno, gracias por todo.
2: De nada,
0: te llamo.
2: Encantada de hablar con
0: venga.
2: Usted. Buenos días.
1: No es verdad que soy desacordeón, però podria ser-ho, perfectament.
0: Sí. Escolta, la notícia està, no que ara pots comprar la teva casa i pagar-la l'any 2010, sinó els preus.
1: Els preus baratíssims,
0: 140.000 euros és que ens costaria trobar un pis a la nostra zona per aquest preu.
1: Sí.
0: Anem a recuperar un tema d'ahir.
1: Sí.
0: Parlem ahir, si et sembla, el recuperem perquè no vam tenir temps a fer-lo. Us explicam que un pastisser de Pineda de Mar ha reproduït amb xocolata i a mida real l'entrenador del Barça, amb fins solidaris.
1: Hmm.
0: Això ho fa cada any, aquest senyor, Quim Bosch.
1: Clar,
0: que
1: quan
0: cada
1: era,
0: any fa alguna
1: cosa. Quan era Rijkaard tenia més sentit, no?, el color de la xocolata, etc.
0: Però és que atenció, perquè aquest pastisser de Pineda, al Maresme, ha utilitzat 600 quilos de xocolata i ha dedicat 1.500 hores de feina per fer una mona de Pasqua amb finalitats solidàries. Anem a veure si podem parlar amb ell, et sembla?
1: Home, 600 quilos és molt, eh? I el Guardiola està molt escanyolit, eh? Això què és?
0: La mona.
1: És un gag teu?
0: És un gag Jordi Abril.
1: Jordi Abril, molt bé. Perfecte. Aquí sempre l'humor en primera línia.
0: Home, i tant. Anem a trucar a la pastisseria Bosch, a Pineda de Mar.
1: Aquí havien trucat ja, eh?
0: Sí, de fet, sempre fan alguna cosa.
1: Havíem trucat aquí.
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Truco de Ràdio Badalona, la més mona.
3: Sí.
0: Qui hi ha, el Quim Bosch?
3: Sí, espera un moment, eh?
0: Vale. Mm. Mira, ara per Setmana Santa podríem fer un indicatiu. Aquesta Setmana Santa, el dia de la mona, escolta Ràdio Badalona. Ho dic en sèrio, eh?
1: Mm.
0: Farem alguna cosa o no?
1: No, és clar,
3: eh? Ràdio Badalona.
0: Sí, sí, aquí, aquí.
1: La més mona.
0: Hola.
1: Hola. Senyor Bosch?
0: Sí. Hola, bon dia.
4: Sí.
0: Hola.
4: Hola.
0: Senyor Bosch?
4: Hola, molt bones.
0: Hola, truco de Ràdio Badalona.
4: Benvingut.
0: Què tal, com anem?
4: Mira, anar treballant una mica.
0: Escolta una cosa, sempre gairebé cada any el truquem, eh?
4: Sí.
0: Aquest any crec que ja té la mona.
4: Sí.
0: I aquest any és en Pep Guardiola.
4: Exacte.
0: Escolta una cosa, com és aquesta mona?
4: Enorme.
0: Enorme. Bueno, això se suposa, però explica'ns algun detall.
4: Dóna'm la teva adreça electrònica i t'envio la nota de premsa.
1: Ostres.
0: Vale, mira.
4: I així ho tindràs tot claríssim.
0: Ja.
1: És com el gabinet de presidència, això.
0: Mira, matins...
4: Espera't, que busco algú per escriure.
0: Sí.
1: No, escolta, què vol dir, això? Si és com l'Ajuntament de Badalona, què vol dir?
0: Pitjor.
1: Amb un comunicat de premsa i tot.
4: Matins...
0: Arroba... RCB...
4: RCB...
0: Puntcat. Sí.
4: Vale.
0: Però escolta, aquesta mona com és? Explica'm una mica.
4: T'envio fotos i tot. tot, va.
0: Ah, o sigui, directament ja.
4: Això mateix.
0: No cal...
1: No tinc ganes de parlar.
4: M'envio tot.
0: M'envies tot,
4: tot,
0: eh?
4: Tot el món mundial.
0: Val, però una cosa, és a Fins Solidaris?
4: Sí,
0: i on va parar això, aquest any?
4: En la nota ho posa tot.
0: Tot, val.
4: Tot, tot i més.
1: Qui no vol parlar, que està fart. Està fart
0: molt
1: de parlar.
0: Vale. Gràcies.
4: Ara...
0: M'he quedat estura.
1: Està fart de parlar. No té ganes de perdre el temps amb mitjans de comunicació. Ha fet una nota de premsa molt intel·ligent, aquest senyor.
0: Veu dir, vaya pesats aquests a les ràdios.
1: Que em truquen des de totes les ràdios.
0: Que em truquen de ràdio ben del Pla.
1: Faig un comunicat i prou.
0: Faig un comunicat i prou.
1: I ja està.
0: Vols preguntar, tu?
1: He de perdre el temps amb tu, tenim clients aquí a l'espera.
0: Correcte, que estic venent els bunyols de Quaresma.
1: Exacte. Doncs un senyor amb visió comercial.
0: Sí, doncs mira, saps què dir? Que no diem res més, fora. Anem a altres temes al dia.
1: Doncs vinga, va, som.
0: Escolta, hem rebut aquí a Badalona Comunicació, al carrer Sant Agustí. Ahir parlàvem de publicitat, te'n recordes que parlàvem amb un personatge que es dedica durant tot aquest any a fer un estudi sobre tota la publicitat que rep a la seva bústia.
1: Sí.
0: De fet, ho classificava per idiomes, per marques, etc etc. Doncs avui, justament, hem rebut... Això què seria? Dina què? Dina... Dina... Dina molt.
1: Dina...
0: Dina 5? Dina 5, Dina 6. Un pamflet, un tríptic...
1: Sí.
0: De catifes.
1: Enorme, un tríptic enorme.
0: Sí. Diu liquidación total por suspensión de pagos.
1: Mm.
0: Això que hi ha una empresa de Barcelona diu que l'era de les alfombres mat llega a su fin. Tot sona aquesta marca de catifes?
1: La veritat és que no, però no soc molt aficionat a les catifes, eh?
0: Això que, segons explica, és una mica estrany, aquesta publicitat. Està plena de catifes.
1: Mm.
0: Total, que diuen que hi ha una oferta, però diuen declaració pública de la situació de l'empresa. Això que el domicili social d'aquesta empresa majorista, que es diu mat, es troba a Alemanya. On també, en aquest cas, estan suspensió de pagaments. Total, el resum de tot plegat. Anem al gra.
1: Sí.
0: Que fan ofertes.
1: Sí.
0: Fan ofertes de catifes. S'interessa a tu les catifes?
1: M'agraden, però...
0: Per exemple, una catifa que valia 4.500 euros...
1: Sí, era d'or.
0: Ara val 870.
1: Un 65% de descompte.
0: Correcte. Una que valia, per exemple, 2.000 euros, la catifa, ara val 650 euros. O sigui, han rebaixat tot fins un 65% i fins i tot més.
1: Com si ho compréssim a Torrijos.
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Anem a trucar, si et sembla?
1: Sí, t'interessen a tu les catifes. Sí.
5: Alfombras Mat, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo porque he recibido una publicidad en mi casa.
5: Sí.
0: Esto es aquí las alfombras, las catifas.
5: Exactamente.
0: Vale, ¿y esto cómo va? Porque, ¿qué ha pasado con el banco?
5: ¿Cómo que qué ha pasado con el
0: banco? Pone la publicidad. Bancos llevan a la ruina a una empresa familiar.
5: Lo siento mucho, pero yo soy solamente vendedor aquí, de estos temas...
0: Pero aquí lo pone en la publicidad, o sea, directamente lo dais a conocer.
5: Vale, pero ahora no me interesa tampoco ahora gastar mi tiempo y contárselo. Si quieres venir aquí, yo...
0: ¿Y por qué hacéis esta publicidad? O sea, os aprovecháis de la crisis, veo, ¿no?
1: ¡Ay, ay!
5: ¿Perdona?
0: Os aprovecháis de la crisis.
5: Bueno, cada uno puede verlo como lo quiere. Nosotros estamos en liquidación, estamos cerrando la tienda y damos la oportunidad...
0: No, pero yo solo te digo... No, te explico.
5: ...de venir y hacer te explico. Compras de alfombras.
0: Yo lo que he visto...
5: A un precio sin competición.
0: Ya, pero aquí la publicidad... Das a conocer que lo estás pasando mal, ¿vale? Por los bancos, porque habéis hecho suspensión de pagos.
5: Exactamente.
0: Y ahora me estás diciendo que no.
5: Yo nunca le he dicho que no. Solamente yo ahora, señor, tengo aquí dos clientes que me esperan y usted tiene que tener la simpatía y venir aquí si quiere tener alguna información. Y si no, lo siento, pero...
1: ¿A qué volarás vender?
5: No me puedo ahora...
0: Bueno, tú quieres vender, veo.
5: ¿Perdón?
0: ¿Qué quieres vender?
5: Sí.
0: Vale, vale, perfecto. Bueno, te llamo en otro momento, ¿vale? Cuando tenga ganas de comprar.
5: Muy bien.
0: Venga, gracias. Ve.
1: No ho acabo d'entendre, ¿eh?
0: ¿Cómo que no se acaba d'entendre?
1: Home, los que fan una publicidad dient que los bancos acaban con la empresa...
0: Correcte.
1: Y tú te preguntas por los bancos y diuen que no quiere hablar del tema.
0: Sí, que quiere vender.
1: Que quiere vender.
0: Clar, si tu t'arriba, és que hauríeu de veure oients, ja sembla que això és ràdio, eh? Hauríeu de veure aquesta publicitat, que és molt gran, i sobretot el que ocupa més d'aquest anunci I el que ells volen fer arribar és que ho estan passant malament i que han fet liquidació total per suspensió de pagaments.
1: Què dius?
0: Per al concurs de creditors, que es diu ara.
1: Què dius? Als clients els importa poc els problemes de l'empresa. Ells volen comprar i si compren barat, millor, però...
0: Sí.
1: El tema dels bancs,
0: bé,
1: el
0: no
1: client...
0: No direm ni l'adreça ni res, però que sàpiguen els oients que això està a la ciutat de Barcelona. Resulta que un català, el Joan Ricard, ha inventat el Virtual Show. Es diu així.
1: Virtual Show.
0: Per què posen noms anglès? O sigui, ha inventat un senyor que es diu Joan Ricard. Virtual Show. Mm. És un emprovador virtual que permet triar la peça de roba desitjada sense necessitat de posar-se-la a la botiga. La màquina permet fer la comanda a distància i a qualsevol lloc a través d'una webcam i les dades físiques del client.
1: Home, això, per tota aquella gent que es compra roba per internet, és
0: sí,
1: ideal.
0: Sí, hi ha gent, eh? Aquí hi ha poca gent en aquesta empresa que es compri roba per internet.
1: Sí.
0: Però a fora d'aquí, sí, eh? A fora d'aquí, sí.
1: A fora d'aquí és molt habitual.
0: Saps què passa amb això d'internet? Després passa el que passa que un rep, per exemple, no sé, un jersei,
1: sí,
0: i resulta que la talla és petita.
1: Això pot passar.
0: I li ha de donar una altra persona.
1: Això pot passar, això.
0: Imagina que ve de la Xina,
1: sí,
0: i la talla no correspon a la persona. Per tornar-lo, ja l'ha de revenda.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Això pot passar.
1: Això pot passar.
0: Resulta que el Barcelona Moda Centre de Sant Quirze del Vallès ha presentat aquest invent, aquest primer provador virtual. Segons explica la persona que ha inventat aquest provador, la idea va néixer quan la seva filla tenia que fer la comunió.
1: Sí.
0: I això que a aquest personatge no li agradava gens anar a provar roba. I va deixar el tema del traje, el traje de la comunió del pare, per l'últim moment.
1: Mm.
0: Allà es va donar compte que havia d'inventar una màquina d'aquestes característiques.
1: I s'ho va inventar.
0: Sí. Anem a trucar, aviam si ens poden dir alguna dada, aquest Barcelona Moda Centre de Sant Quirze del Vallès.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Anem a trucar-hi. Som-hi.
1: A veure si podem trobar el creador d'aquest invent.
0: Ara sí. Hi ha línia? Esperem que sí.
1: Hi ha línia.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
0: Hola, m'escoltes?
6: Sí, sí, l'escolto, sí.
0: És el Barcelona Moda Centre de Sant Quirze del Vallès.
6: Sí.
0: És aquí, eh?
6: Sí, sí.
0: Mira, volia parlar amb algú del virtual, del provador aquest virtual.
6: Doncs, aviam, dono el mòbil del Joan Ricard.
0: Perfecte, doni'm el mòbil.
6: 615.
0: Sí, sí. Perfecte.
6: Vinga.
0: Molt bé, gràcies, eh?
6: Bon
0: gràcies,
6: dia.
0: Adéu.
1: Mira que fàcil. De moment hi ha línia.
0: De moment hi ha línia. Tot en directe, com cada dia, en aquest espai que no sé com ens deixen fer encara. Hi ha línia.
1: Home, amb aquest invent, aquesta escena de Pretty Woman s'acabaria, eh?
6: Digui'm.
0: Bon dia.
6: Digui'm.
0: Hola, bon dia, m'escolta.
6: Sí, sí, ara sí.
0: Hola, que és el senyor Ricard.
6: Jo mateix.
0: Senyor Ricard, el truco de Ràdio Badalona, la més mona.
6: Ah.
0: Què tal, com anem?
6: Bé,
0: escolti una cosa, ens han donat el seu telèfon al Barcelona Moda Centre,
6: sí,
0: i estem aquí, fent la petar sobre aquest invent que hi va presentar.
6: Sí.
0: Escolti una cosa, això és real que possiblement d'aquí uns anys podem anar a la botiga i ja no cal provar-nos la roba?
6: D'aquí uns anys, d'aquí uns mesos.
0: D'aquí uns mesos.
6: Bueno, és que, bueno, jo crec que ja...
0: Miri, li he de dir una cosa, li he de ser franc. A mi m'agrada molt la roba, però odio anar a comprar-la.
6: Bueno, és el que em passa a mi.
0: Perquè, per exemple... Quan vas a provar-te un jersei,
6: sí,
0: el pentinat que portes, et despentines. No, no, és veritat. És veritat, és una cosa que... I t'has de treure després les sabates.
1: Mm.
0: I això suposo que és molt còmode a partir d'ara.
1: Ja veu tothom, perquè
6: no,
1: ja no hi erres.
6: És tot virtual, vull dir, podem fer amb temps rècord 1.000 combinacions de roba, saber preus...
0: Perquè això com va, per exemple, jo vaig a una botiga que tenen aquest invent, com funciona?
6: Ah, exacte, és, primer és una cabina on nosaltres ens creem el personatge virtual.
0: Sí.
6: Vull dir, nosaltres li posem uns paràmetres, altura...
0: Rollo Photoshop?
6: No.
0: No.
6: No, no. És una pantalla tàctil.
0: Sí.
6: Ens sentem en un tipus de cabina.
1: Sí.
6: Ell ens demana un codi d'usuari, contrasenya, ens podem registrar amb el dit, si volem, també, per fer-ho servir posteriorment. I després, a partir d'aquí, ens demana altura, pes i tipus de cos, no? Ens crea el nostre cos i ens captura una imatge de la nostra cara.
0: O sigui, pots veure la teva cara, per exemple.
6: Ah, exacte. Que és la
0: I
6: gràcia.
0: El teu cos.
6: Ah, exacte, exacte. I a partir d'aquí, després, ja tenim el nostre personatge virtual creat, que ens pot servir per internet, per botigues que tinguin... Ja no ens hem de tornar a registrar.
1: No pots engreixar.
6: Nosaltres posem la contrasenya.
0: Correcte.
6: I ja després ens estem provant virtualment tot.
0: Senyor Ricard, sap que em recorda això? No sé si vostè, quan era petit, tenia aquell joc que hi havia models i tu a través de Cartró podies anar canviant la roba. Sí, se'n recorda, eh?
6: Sí.
0: Bufanda.
6: Sí,
0: sí. Doncs hi posaves una bufanda. Cinturó negre, cinturó negre. Això ho hem tingut tots.
6: Ah, exacte, però és això, però virtualment. I ara tenim el personatge virtual.
1: Sí, però pregunta-li què passa quan t'engreixes.
0: Llavors, tu et veus directament com et quedarà la roba.
6: Exacte.
0: I si t'engreixes, què?
6: Bueno, pues després tornes a passar pel provador, fas el canvi des de la pàgina web, fas el canvi, poses uns quants esclets de més i ell ja tenen fiquets per uns esclets de més.
0: I això, per exemple, vostè té la idea de que es podria instal·lar, per exemple, des de terminals aeroports a estacions de metro.
6: Exacte, vull dir, podem baixar entre col·leccions pel Bluetooth i podem, bueno, podem provar la roba des d'un aeroport.
0: Senyor Ricard, ja per acabar, una pregunta que no té res a veure. Vostè sap per què quan va a una botiga de roba la música està tan alta?
6: Bueno, suposo que això són les botigues de jovent, no? Vull dir, suposo que les botigues de jovent els incita d'aquesta manera.
0: És que vas al Bresca i sembla que sigui, bueno, el Space d'Eivissa.
6: I després també la fragància, el tipus d'olor que sentim...
1: N'ha xapat d'incència.
6: Vull dir, sí, suposo que són trucos de màrqueting.
0: Molt bé, doncs, senyor Ricard, gràcies.
6: Molt bé.
0: Gràcies, que vagi bé.
6: Vale, gràcies.
0: És que vas, per exemple, al Jack and Jones i sembla Nacho Incession, Nacho això que fan aquí a la ràdio, la nit de dissabte.
1: Nacho Chapado Incession, total.
0: Sí, sí, amb les cubates...
1: No pots ni parlar.
0: El Jack and Jones, és?
1: Sí.
0: Sí, mira.
1: Dóna la camisa.
7: Espera, tens la camisa de color blanc de talla M.
1: No et sento, què diu?
7: Senyorita, la camisa M, blanca.
1: Soy un señor, que no...
7: Senyorita.
1: Que no oye, pero sí que ve, soy un señor.
7: Senyorita, tira una la camisa.
1: No la tengo. Nacho Chapado, Incession.
0: Espera, i això, per exemple, és el Mango. Mira, Mango. El Mango que tu vas a comprar aquestes bluses que portes.
1: Sí, que et caben en un braç. Les talles del Mango són petitíssimes.
0: Qui ens truca ara?
1: Què està passant ara?
0: Bon dia. Hola, bon dia.
8: Hola.
0: Hola, digue'm.
8: Jo m'he trucat perduda, no sé qui parlo.
0: No, era jo el mateix, senyor Ricard.
8: Ah!
0: Sí, era jo.
8: M'he trucat perduda i dic...
0: Sí, era jo. Molt bé, ja està. Gràcies.
1: Continuem al Mango.
0: Anem a Banco, carrer de mar, mira. A veure, tens els pantalons, los pantalones?
1: Sí, però estàs un poco...
0: Para mi sobrina.
1: Un poco gorda, tu sobrina,
0: De color verde.
1: Le cabe en una pierna, le cabe esto.
0: Anem al Pull&Bear, et sembla? Anem al Pull&Bear. Al Pull&Bear passa això també, per exemple. Tienes bufandas.
1: No.
0: Bufandas, no. Tienes bufandas.
1: Estamos en primavera ya.
0: Bufandas.
1: No, estamos en primavera.
0: Como las que lleva el Alcubé.
1: No. Estaves en primavera.
0: Molt bé, ja està. Prou.
1: A Pull&Bear, que et compres alguna cosa i la porta mitja ciutat.
0: Sí, mitja Badalona porta això.
1: Mitja Badalona porta la roba.
0: Escolta,
1: de Pull&Bear.
0: Escolta, és veritat, això és un tema. Per què les botigues... Una altra, anem-ho. Quina?
1: A veure, anem ara.
0: El Foot Locker. Les Adidas, sents les Adidas? Talla 42, 42.
1: No he comprat...
0: Ho tens o no?
1: No ho tinc. No he comprat mai el Foot Locker, aquest, com sigui.
0: Escolta, una cosa.
1: Prou. Nacho Chapado, prou.
0: Bé, així marxo.
1: Molt bé, Carles.
0: Demà hi tornem, demà divendres, a més temes.
1: Fins demà.
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: El tarot de Si te miento, cuelgo.
11: Sí, senyor.
0: Qui va ganar la Liga?
11: Para mí el Madrid.
0: Oi. Barça-Espanyol. Qui va ganar ese partido?
11: Es que me viene la carta de la muerte.
0: Oi.
11: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
0: Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
11: Hola, buenos días.
0: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
11: ¿Por qué?
0: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
11: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
0: Sí, pero perdió.
11: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
0: Bueno, te cuelgo, adiós.
11: Venga, adiós.
10: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
12: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
13: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Badalona. 94.4.
15: Són 8:00.
16: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
13: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
15: És dimarts 8 de setembre de 2026. Us parla Martí Villegas. Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. Aquest dimarts, primer dia de curs, hi ha hagut mobilitzacions. Al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar millores en el sistema educatiu, reduir la ràtio, incrementar els recursos per a la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant la protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat aquest dimarts a les 7 del matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on han tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Gabriel Ramírez és delegat de la Intersindical al Barcelonès Nord.
17: El problema no són només aquestes reclamacions de reducció de ràtios, augment de la inversió cap al 6% que marca la llei. No és només això, és la negativa d'un govern del PSC a seure amb els treballadors a parlar de les condicions de l'educació. El que no tenim és una mínima aptitud de posar-nos a treballar, d'entendre que les majories en el col·lectiu docent han canviat.
15: Els sindicats han fet un balanç positiu de la convocatòria que ha plegat prop d'un centenar de persones en el primer dia de curs. La USTEC xifra el seguiment de la vaga entre un 30 i un 40% arreu de Catalunya. Educació, en canvi, ho rebaixa al 12,6%. Badalona comptarà amb 24 nous agents de la Guàrdia Urbana. Aquesta tarda, a 8:15, la plaça de la Vila ha acollit l'acte de presentació d'aquests professionals que s'incorporen a la plantilla del cos policial. Amb aquests agents ja són 90 els que s'han incorporat des de l'inici del mandat, el 2023. A aquesta xifra s'hi sumaran 67 noves places que es van convocar al juny. En total, doncs, s'hauran sumat 157 nous agents durant el mandat. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a Catalunya entre aquest dimarts al vespre i dimecres. Badalona i el Barcelonès se situen a l'alerta taronja i l'alerta vermella es reserva per les comarques del Baix i l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. En aquests territoris s'han suspès les classes i la Generalitat demana a les empreses que optin pel teletreball. A l'àrea de Barcelona i al litoral central, els moments de més inestabilitat es preveuen durant la matinada i les primeres hores de dimecres. Protecció Civil recomana evitar circular o aparcar en zones inundables i no travessar rieres ni zones on s'acumuli l'aigua.
13: Infopodcast Badalona.
18: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
19: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
20: Comencem la tertúlia del Badalona Matí. Avui amb en Roger Espí, la Mercè Rius, també la Cristina Agustí i en Jorge Valenzuela. Bon dia.
21: Bon dia. Hola, bon dia.
22: Molt bon dia.
20: Què tal, com esteu? Ja habituats a la rutina? Com va aquesta tornada a la normalitat?
21: Jo acabo d'aterrar i està sent molt dur, això.
20: És dur, oi? Què heu fet? Què heu fet aquestes vacances? No sé si heu anat al cinema, perquè començarem parlant de cinema, eh? És una de les opcions que hi ha per anar obrint boca i per passar el temps. Perquè una proposta que vull parlar és que aquest cap de setmana, recordem que es va estrenar Cronos, que és el thriller que reconstrueix l'operatiu policial sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017. Doncs bé, la pel·lícula ha tingut una estrena molt potent perquè més de 33.000 espectadors durant el primer cap de setmana a Catalunya és el millor debut en una pel·lícula en català des d'Alcarràs, de Carla Simón, i també ha estat la millor estrena de la setmana a la resta de l'Estat. Acumula 485.000 euros de recaptació, dels quals la meitat, una mica més, 275.000, des de Catalunya. No sé si l'heu vist, aquesta pel·lícula, que us ha semblat?
22: Jo no, però tinc moltes ganes de veure-la. De fet, jo vaig estar treballant al CEM molts anys de la meva vida, i el 2017, quan va passar tot plegat, me'n vaig anar cap allà com tants treballadors, no? I coneixo molts dels protagonistes i ho vaig viure molt a prop. Per tant, tinc ganes de veure com ho han recreat tot.
20: Vosaltres?
21: Jo no l'he vista, però la veritat és que crec que és una bona notícia, no? Que una pel·lícula com aquesta, no?, mogui tanta gent, tants espectadors, demostra que no és un problema de llengua, no? Que quan tu poses recursos i fas un producte de qualitat, demostres que el cinema català no és una cosa de nínxol, no és un tema marginal d'autor, sinó que la gent respon i ho estem veient a les taquilles. Mm-hmm.
23: Pues yo personalmente, sobre los atentados del 17 de agosto, en aquellos momentos que se difundieron muchos vídeos por WhatsApp, que eran escalofriantes y que a mí me llegaron y pude ver el impacto de aquel atentado, la verdad es que me queda, a día de hoy el hecho de recordar, pues como que no me hace mucha ilusión de ir a ver esta temática, porque me recuerda, bueno, momentos bastante...
20: Clar, creieu que és massa aviat per portar al cinema un esdeveniment, no?, tan cru com aquest? És massa recent?
2: En el meu cas, jo crec que sí. O sigui, jo no tinc ganes d'anar a veure la pel·lícula, perquè crec que encara ho tenim massa present, coneixem víctimes, i se'm fa complicat anar-la a veure. O sigui, entenc que hi hagi gent que potser té més distància emocional i pugui anar-hi, però per mi probablement ha passat poc temps. I després, i ho he seguit, i a veure, també celebro que una pel·lícula en català, escolta, i qui vulgui anar-hi, jo, vull dir, jo ho explico molt des de la meva vivència personal. Clar, tot el que és l'operatiu policial i tot això, doncs segurament ho vam anar veient molt en aquell moment i es van explicant i... Queden moltes incògnites encara de coses que encara estan, no?, que sobre de secret i que no estan clares del tot... I aleshores, ostres, se'm fa molt difícil treure això de la visió de les víctimes, i aquí és on em costa. I per això jo, la meva tria personal és que no crec que vagi a veure-la.
22: Bueno, Mercè, jo soc dels que penso que quan és el moment, no? Vull dir, al final, quan hi ha una cosa que té tant d'impacte social, no?, sempre és dura i sempre remou. Però vaja, al final...
2: Ah, no, però, o sigui, no... O sigui, jo ja ho he dit, jo és un tema...
22: Sí, sí, sí.
2: És la meva opció personal. No critico que s'hagi fet, però a mi em costa anar-la a veure, vull dir, no...
23: Que al final terminaremos viéndola, però que ese golpe así de recordar otra vez y tal y como dice Nuri...
2: Mercè.
23: Perdona, Mercè Rius, sí. Y en ese sentido, al final terminaremos... viéndola, porque de alguna manera pues se reconstruyen los hechos y se dará una... estará muy bien, supongo.
20: El cinema té aquesta funció també de memòria col·lectiva, oi? I tots ens ha portat una mica la memòria, jo l'he vist personalment, a recordar què estàvem fent, no?, en aquell moment on ens va enxampar l'atemptat, 8 hores a la ronda atrapats, recordo jo, o sigui que va ser bastant dur el tema. Doncs bé, a banda d'aquest tema, que al cinema es mengen crispetes, però tindrem un curs també on podrem menjar moltes crispetes, perquè serà un curs calent, i ho estem veient amb aquest inici de curs, amb la vaga de docents. Ara mateix veiem que hi ha mobilitzacions, els docents tallen diverses carreteres arreu de Catalunya, fins i tot vies d'alta velocitat a Lleida. Comença aquest curs escolar de manera atípica, els sindicats han convocat aquesta vaga. El que dèiem ahir, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio que respectava aquest dret a vaga, però també ha reclamat el respecte pel dret a l'educació i ha demanat als sindicats un parèntesi. Bé, el president, recordem que també ha anunciat que en les pròximes setmanes aquest programa, no?, per climatitzar les aules, que és precisament una de les demandes dels professorats, entre moltes altres, com ara el tema de les ràtios. És compatible, com diu Salvador Illa, defensar el dret a la vaga i garantir el dret a l'educació? Què n'opineu?
23: Jo vull dir que la verdad que hemos empezado el curso, el inicio de curso escolar bastante mal por parte de los representantes de la Generalitat, porque ya la consellera a final del curso pasado, tantas reuniones y sin poder desencallar este tema, pues desde mi punto de vista es que ha fracasado totalmente, y llegado a este extremo y que siga con el mismo conflicto y el mismo problema, donde creo que menospreciar a los sindicatos es un error político muy importante. Y el presidente de la Generalitat tampoco ha estado a la altura de las circunstancias, porque el sector lo está pidiendo a gritos. Ha llegado un punto que ya ellos, no solamente es el tema de las ratios, sino el tema de la matrícula viva, el tema de los recursos de los niños de necesidades educativas especiales. Son muchos temas que todavía nos han desencallado. Y por lo que estamos viendo, yo creo que habrá más movilizaciones si no se termina de desencallar este tema.
20: Cristina.
21: Jo ahir quan escoltava Salvador Illa, no, que deia que s'havia de defensar el dret a vaga, només faltaria, és un dret democràtic, vull dir, no cal que ho diguis, i després que ell diu, no, que s'ha de defensar el dret a l'educació, jo penso que exactament això és el que està fent el col·lectiu de docents, per tant, tot el meu suport i la meva solidaritat. Estem en un, és arribat a un punt molt crític, les ràtios, les climatitzacions, la llengua, l'educació inclusiva, realment l'educació està en crisi i s'hi ha de posar remei. I han tingut, o sigui, això aquesta vaga no ha estat cap sorpresa, o sigui, han tingut tot l'estiu per continuar negociant i no s'ha fet res. Per tant, potser aquí el govern ha de fer una petita reflexió de com està treballant.
22: Jo, a mi em costa estar-hi d'acord, Del dret a vaga hi ha coses que són indiscutibles, òbviament. Però, jo per part d'USTEC penso que s'està deixant el que és el sentit de la negociació col·lectiva de banda. Vull dir, es va arribar un acord amb el govern, que passa que es passa a assemblea i es diu que no. Llavors dius, bueno, a veure, qui està legitimat al final per negociar, no? Les parts legitimades legalment per fer-ho, o sempre ho has de sotmetre a una assemblea i aviam què passa. Jo aquí penso que el president té raó, vull dir, 17 dies de vaga ens semblen una salvatjada, perquè no han fet vagues al mes de juliol. Ningú nega, els professors també treballen al mes de juliol, no? Ostres, no perjudiquis els alumnes. És que en 17 dies de vaga pots fer perdre un curs un alumne, i a mi això em sembla aberrant. S'està fent la inversió més alta de la història. Ningú nega que hi hagi problemes d'educació, ningú nega. Són problemes històrics que s'han de resoldre. Però no els resoldrem d'avui per demà, això és impossible. Per tant, jo el que els demanaria als sindicats és responsabilitat i penso que últimament doncs no n'hi ha gaire.
21: 17 dies de vaga, estic d'acord, que perjudiquen.
22: Són aberrants.
21: Però perjudiquen, però... És
22: i el primer
21: que
22: dia d'escola, perquè no vaig estar al juliol. Intenta no perjudicar els alumnes. S'estan perjudicant els alumnes.
21: Ahir vaig estar al B7, que vaig anar de visita, perquè els meus fills començaven avui, a les classes s'estava a una temperatura que era impossible, i no hi havia adolescents encara. O sigui, a l'ESO són 30 alumnes per classe, però és que a batxillerat, a la Llauna, són 34. Tot això has de sumar-hi criatures amb necessitats educatives especials. Vull dir,
22: ningú nega els problemes.
21: Això s'ha de treballar. Llavors jo entenc que entenc la mobilització de les docents d'aquest país i orgullosa de que estiguin vetllant per l'educació dels nostres fills, perquè sense l'educació no podem fer res.
22: De la climatització, una dada important que va dir el president en l'entrevista, que a mi em va xocar bastant, és que una de cada quatre escoles són anteriors als 65.
21: Sí, sí.
22: Això és una barbaritat. Això és una barbaritat. Hi ha la major inversió a la història en climatització a centres, i això és una realitat. Per tant, ostres, sí, el tema dels alumnes amb necessitats especials doncs, és un tema crític, que cal un abordament doncs, total, però vaja, no ho arreglarem això tampoc d'avui per demà, no? Jo el que sí és que respectin les normes de la negociació col·lectiva i es desencallia d'una vegada per totes aquesta situació amb un pla a llarg termini, perquè això no s'arreglarà d'avui per demà.
20: Mercè.
2: No, a veure, jo no... No és un tema en el qual estigui... En aquests moments no tinc fills amb edat escolar, però bueno, més o menys... Però a vegades sí que tinc la sensació, d'una banda, de que el govern no ha estat prou àgil, però a vegades també tinc la sensació que els sindicats... Hi ha hagut també una competició entre sindicats, a veure qui es tirava més i així, que hòstia, és un problema molt complex. I jo crec que entre tots hauríem... I no... Evidentment, té més responsabilitat el govern, que és qui ha d'anar arreglant les coses, que no els docents. Però és que... O sigui, i una cosa és fer vaga i l'altra és també, per exemple, doncs, tallar carreteres, impedir la mobilitat de tot el país. Això a mi a vegades em costa més. ¿Vale? Però, ostres, és que... I que hi ha... O sigui, a veure, jo el que veig és que hi ha coses que no es poden implementar d'avui per demà. O sigui, el tema de la climatització és un problema, sí, és greu, sí, però tots sabem també com funciona l'administració pública. No, i al final hi ha X instal·ladors, no podrem posar aires acondicionats d'avui per demà. S'ha de fer un pla, i s'ha de complir.
21: Hi ha d'haver voluntat política. Que
2: no, això és el que... No, per això t'ho dic, que voluntat política...
22: I la major inversió a la història en educació.
20: Moltes famílies han hagut de pagar els ventiladors de la seva butxaca. Ahir parlàvem amb la Núria Sabater, que explicava que diverses famílies havien hagut de sufragar perquè els nens poguessin estar còmodes a les escoles.
21: Els meus fills demanen a l'escola Jonfrau i cada hivern ja rebíem el correu electrònic: sisplau, demà porteu els nens abrigats, no descarteu que portem mantes perquè la calefacció no funciona. Vull dir, això, evidentment, no és només de la Generalitat, aquí l'Ajuntament també juga un paper clau.
23: Este any no passarà, no?
21: Esperem.
23: Ja, Y sobre todo lo que repercute a nivel social, el hecho de cortar carreteras, a mil, lo que afecta a miles de autónomos que salen a trabajar y que no pueden llevar el día. ¿Y a dónde está llevando el tema? El otro día salía el sector del Lleura, de las colonias, que los profesores pues están en negociaciones y de momento no hay salidas y están mirando de cerrar centros de colonias, y la verdad es que es un tema que se debería de desencadenar. La educación, siempre hemos dicho, es lo más importante en una sociedad y no podemos prolongar este tipo de huelgas constantemente.
20: Doncs ja que estem parlant d'aquesta primera jornada de vaga educativa a les escoles públiques, recordem que no afecta a les concertades, sí que és a l'escola pública. El que volem fer ara és anar fins a l'escola Salvador Espriu, on es troba la nostra companya Raquel Moreno, per copsar l'ambient en aquest inici de curs. Raquel Moreno, bon dia, explica'ns.
3: Molt bon dia, Àlex. Ara us escoltava, i escoltava aquest debat que als estudis de Ràdio Ciutat. Nosaltres ens hem llevat ben d'hora, hem vingut cap a dos quarts de nou del matí, ja érem aquí a tocar de les nostres instal·lacions, al barri de Morera, l'escola Salvador Espriu. Hores d'ara, normalitat en aquest centre que ha obert les seves portes. Hem vist moltes famílies doncs, que avui han decidit portar els seus infants a classe, aquesta manera no, de retrobar-se amb antics companys a classe, també amb nous i amb tot el professorat docent que avui doncs, ha vingut a treballar, o bé perquè ho ha decidit o bé perquè era aquest servei mínim. Hem pogut parlar amb algunes d'aquestes famílies, moltes d'elles ens han explicat que entenen, que comprenen, que acompanyen totes aquestes mobilitzacions, que entenen el rebuig no, del professorat davant d'aquestes negociacions que han quedat almenys aturades aquest estiu amb el Departament d'Educació i amb, no, amb la mateixa consellera, amb també amb el president de la Generalitat, però que per logística familiar i per les seves circumstàncies familiars, laborals, ells tenen, com tots, no? Tenim una feina i no han pogut allò deixar els nens amb els avis o amb una cangur o amb una persona de la família i han hagut de venir a l'escola. Han vingut contents, molts d'ells començaven cicle, començaven I3, començaven primer de primària i creien que era important no? fer aquest inici de curs ja molt esperat. També deien que l'estiu sovint es fa llarg, no? Que són moltes les famílies les que només tenen 3 setmanes o un mes de vacances l'any i els nens doncs, en tenen moltes més. Els nens venien amb cares d'il·lusió, alguns nervis, alguna llagrimeta, però molts, molts, molts somriures, moltes motxines plenes d'il·lusió per encetar un nou curs, i a les portes d'aquest centre públic de l'escola Salvador Espriu doncs, podem veure un manifest unitari, un manifest que ja en vam parlar de les escoles públiques de Badalona doncs, que demanen no? més recursos humans, una inclusió real, una baixada de les ràtios i, com dèieu, no? ara els estudis, doncs, aquesta recuperació també del poder adquisitiu, però sobretot tenir aquestes eines per poder atendre a tot l'alumnat, en aquest cas de Badalona, però arreu de Catalunya.
20: Doncs Raquel Moreno, moltes gràcies. Aquest és l'ambient en aquests moments a Badalona. Sí que és cert que és una vaga que a les 10 tindrà lloc aquesta manifestació a la plaça Urquinaona de Barcelona. També hi ha prevista a les 11 del matí una macroassemblea a la plaça Sant Jaume i també a la 1, un vermut dinar. Per tant, aquesta és la situació i aprofitant que estem parlant de l'educació dels centres educatius, vull fer referència també, posar sobre la taula la situació a l'escola Badalona Port, perquè les famílies, ho explicàvem a l'informatiu, han aconseguit aturar els treballs de descontaminació del solar adjacent al centre per possibles riscos per a la salut dels més de 200 alumnes. I és que aquest dissabte l'empresa propietària del solar de Can Badrina es va enderrocar per error i sense permís municipal pertinent el mur que separa l'escola del solar, i aquest mateix espai és el que s'ha de descontaminar, però les famílies han volgut frenar les obres fins que han aconseguit, de fet, que s'ajornin fins a les vacances de Nadal. A tot això cal afegir el problema de brutícia que les famílies denuncien que hi ha a l'entorn d'aquesta escola, al pati, i a més recorden que fa més de 15 anys que esperen la construcció de la nova escola al Gor, que recordem ja el solar, previst que es van fer algunes tasques de descontaminació, però a dia d'avui continuen en barracons. Jo us plantejo com és possible, no?, que una escola provisional durant tants anys continuï esperant una solució definitiva després de més de 15 anys. Ahir l'alcalde va ser present aquí al Badalona Matís i que va dir que s'estava fent un acompanyament a les famílies, els informava de com avançava el procés per aconseguir aquestes dues escoles. Com ho veieu?
23: Yo me gustaría matizar sobre lo que decía la compañera Raquel, porque no hemos hablado de los servicios mínimos de la huelga que hoy se está llevando a cabo. Por lo que decía, los niños han ido con toda la ilusión del mundo a estrenar su mochila, su estuche, y hoy nos encontraremos que habrá cada tres clases un profesor. Entonces, hoy será un día caótico que esto lo único que comporta que los padres pues no estarán muy contentos. Y esto me gustaría decirlo porque los servicios mínimos, viendo la asistencia de los niños, pues será un problema. Y respecto al colegio Badalona Port, bueno, empezó con la primera, con primero, segundo, se fueron incrementando los módulos. Recuerdo que la Plaza Elche se tuvo que ceder, los vecinos tuvieron que ceder parte de la Plaza Elche para poder ampliar el patio. Hicieron un esfuerzo los vecinos porque aquella Plaza Elche se tuvo que ceder al colegio. Y bueno, los barracones yo los he visto y actualmente con el tema de la refrigeración la verdad es que están mucho mejor que en otras instalaciones que son del año 65, que están a 35 grados y la verdad es que el tema del muro, bueno, pues me parece bien que se deje para el mes de Navidad y que se descontamine y que aquella pastilla urbanística pues es la única que queda por desarrollar urbanísticamente de la zona. Y en breve, pues bueno, ya se empezará la construcción ahí en los terrenos al lado de la ITV. Y yo el otro día pregunté y me comentaban que este colegio va muy de la mano del Ayuntamiento y sobre todo de la Generalitat, que está muy encima.
21: Jo crec que és un altre exemple d'aquesta paràlisi que viu l'Ajuntament. Vull dir, Xavier García Albiol i el seu govern ens estem molt acostumades a molta promesa, no? La Focus, la CACI, podem anar fent, té una llista bastant llarga. I sempre acaben sortint coses i no estarà, això no arribarà a temps, això tampoc. Llavors, és un problema de fa molts anys, l'escola Badalona Port. Entenc la preocupació de les famílies. Tenir un terreny contaminat al costat de les teves criatures no ha de ser agradable, o sigui que tota la solidaritat, però potser ens hem de fer mirar. Xavier García Albiol té 18 regidors i regidores i 18 assessors i assessores. Per tant, una majoria no còmoda, comodíssima. Podria estar fent molt més del que fa. Està pagant factures a 126 dies. Jo, la veritat, Tardeos li surten fantàstics, perfecte, i els munta en 4 dies. Però les coses que realment importen a la ciutadania estan paralitzades.
20: Roger?
22: Una miqueta en la línia del que diu la companya, és lamentable, no? Sembla el dia de la marmota, parlar de Badalona Port, parlar de l'escola Ventós Mir, parlar de la piscina municipal, quants anys fa... L'altre dia reversava a Twitter quants cops havia anunciat la piscina municipal.
21: Això és boníssim, també.
22: El 14, el 23, el 26... Bueno, i no arriba. Jo, que estic en el món de la natació del waterpolo, vam anar a la federació i ja ni està ni se l'espera. Vull dir, parlar de piscina a Badalona és lamentable, no? I que Badalona havia sigut una de grans esportistes, inclús olímpics del món aquàtic, havien tingut equip de waterpolo, ja està tot pues, com està, no? Promeses i que mai arriben. Jo l'altre dia no se'l va veure el reportatge de la Rita Barberà, que no vull comparar-ho, en absolut.
21: A veure, però, el mateix partit,
22: no,
21: això?
22: No vull comparar-ho en absolut, però es deia que l'alcaldessa anava inaugurant obres que no eren seves, no, que eren d'altres institucions. Aquí passa una miqueta, no? La MB va fent coses i veus l'alcalde inaugurant-les, no? Que dius, ostres, em va recordar una miqueta amb el que tenim aquí. I, en fi, és lo de sempre.
21: Política d'aparador, no? Una mica, és la sensació.
2: Sí, jo sé, ara ja vaig estar a l'Ajuntament del 2007 al 2015 i el tema de Badalona Port ja estava sobre la taula i tot el tema de la descontaminació d'aquell suport, evidentment, era... O sigui, no és una tema fàcil.
21: No ho és.
2: Vale? A més, o sigui, s'havia de descontaminar un solar quan aquella gent encara no volia construir, es va haver de descontaminar una part, o sigui... Ara, jo hi ha un tema també de coordinació que, coi, si estàs treballant... Però és que això ja em sembla ja de sentit comú. És a dir, si estàs treballant en una escola que saps que para durant 2 mesos o 3 mesos a l'estiu, que a més, no sé si és el cas o no, si fan casals d'estiu o no, que això ho pots combinar perquè vagin en una altra banda, o el que... Coi, fes-ho durant aquest període, que saps que no hi ha ningú. Vale? Perquè, a veure, un sol contaminat, mira, mentre no es toca, no hi ha de ser-hi, s'ha de descontaminar, però no, no hi ha un perill. Ara, en el moment en què comences amb un moviment de terres, doncs pot haver-hi pols, i ja no, no que hi hagi res, és que senzillament la mateixa pols, és a dir, si tu has de fer obres al costat d'una escola, i has de fer la part més sorollosa, la part més de moviment de terres i tot això, fes-ho en un moment on no hi hagi activitat docent. Mm. Però bueno, això ens ho trobem amb això, amb totes les obres de Francesc Layret, de... Bueno,
22: ja ho hi havia Augusta, no? Que també hi havia bueno, hagut aquesta improvisació
2: és que, clar,
22: última
2: Augusta,
22: hora.
2: Ara que comencen amb les escoles...
4: El solar ja se descontaminó, donde tiene que ir la nueva escuela por Badalona, y quien tiene que hacer la nueva escuela es la Generalitat. Aquí estamos esperando.
22: Siempre pelotas fuera.
4: Sí, no, ayuntamiento, no, siempre pero pelotas si fuera. Llevan, si el colegio lleva allí 20 años ya. Y es lo que dice Mercé, exactamente. Allí, allí, efectivamente, allí se había componentes químicos, como el tolueno, y efectivamente...
2: Como, mientras, como que toda no haya, la zona.
4: Como toda la zona de que había allí, donde se hicieron los pisos, y ahora está pendiente pues edificar este colegio, y se va a hacer, y se hará.
22: Hace muchos años están estos componentes que no químicos, pueden... y se está improvisando. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se ha previsto
4: antes? Bueno, porque
22: antes?
4: Estaba, eso estaba todo judicializado. La fábrica Madrinas, con el tema de la reparcelación, como dice, que era un tema muy complejo, habría que... Y entonces está judicializado, y por eso es la última pastilla urbanística que falta por desarrollarse. Ahora ya, una vez como la justicia va tan lenta y todo, pues entonces empezaremos ya a solucionar los temas que no ha habido otros gobiernos que lo hayan solucionado. Muchas reuniones con vecinos, pero al final no desencallaban temas ningunos.
2: A ver, en aquest cas, si hi havia un tema judicial, no podien desencallar tampoc.
22: I desencallado tampoco está aún.
20: Sí que és el que hi ha d'altres obres que sí que estan en marxa. Ara comentàveu el tema de Via Augusta, que recordem que a partir d'avui els vehicles privats poden utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta. És un carril que continuarà sent exclusiu per autobusos en hores punta, però entre les 7 i 9 i mitja del matí i 4 i 6 de la tarda, doncs coincidint amb les franges d'entrada i sortida a les escoles, no? Ara que s'agreuja, s'incrementa aquesta mobilitat, doncs posen aquesta facilitat per evitar reduir les molèsties que puguin estar ocasionant aquestes obres. I a banda dels treballs a Via Augusta, sabem que també s'ha de fer aquest carril que va des de, cap a Montgat per alleugerir el pas mentre es fan aquests treballs a Francesc Layret, que precisament ahir vam parlar amb l'alcalde, que va confirmar que a partir del 22 de setembre començarà aquesta segona fase de les obres que afectarà el tram entre la plaça de la Vila, Centre Cultural El Carme. Ho va dir a l'entrevista. Diu que unes obres que coincidiran durant uns dies les obres del primer i segon tram, i el projecte, com diu, que renovarà completament la plaça de la Vila, i aquestes obres també implicaran modificar el recorregut de la cavalcada de Reis. Recordem el que ens va dir l'alcalde.
5: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el tros que va des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila, es reforma tota sencera.
20: Sí, aquesta era una llarga reivindicació, no?, la pacificació de Francesc Layret. Com valoreu aquesta obra que finalment s'ha materialitzat o s'està en procés?
21: Jo crec que és un despropòsit. O sigui, és una falta de planificació, i parla de la cavalcada de Reis. Mira, a mi la cavalcada de Reis ara mateix és el que menys em preocupa com a persona que agafa l'autobús cada dia. O sigui, ja és prou drama, no?, que hagin desviat totes les línies d'autobús, com perquè ara, a sobre, el carril bus que tenim a la Via Augusta estarà ocupat per cotxes privats. O sigui, aquí, realment, o sigui, qui està planificant? O sigui, no hi ha una mente pensant té darrere, vull dir, no ho sé, jo la veritat és que m'ha sorprès moltíssim, bueno, ja no hauria de sorprendre aquestes alçades, però hosti, potser no ho sé, vull dir, jo de veritat, no pot ser.
22: Jo és improvisació pura
21: total,
22: i dura. O sigui, el que ha passat aquest cap de setmana, dir, ostres, perdoneu, comencen les escoles i com ho farem la que es liarà, doncs mira, a algú se li va ocórrer això a última hora, però ja et dic, el cap de setmana, vull dir, es nota que ha sigut improvisat a últim
21: moment. I que
22: són
21: 18, tio, sense planificació. No hi ha cap que pensi, o sigui...
2: A veure, jo si em permeteu explicaré una anècdota. Jo era regidora del districte i en el seu moment em vaig oposar a la peatonalització de Francesc Layret en aquell moment, perquè es volia peatonalitzar Francesc Layret quan el lateral de l'autopista encara no estava adequat direcció Barcelona. I jo veia impossible que es pogués utilitzar... que es pogués desviar el trànsit. O sigui, el que deia, a veure, ens hem d'esperar, hem de tenir el lateral de l'autopista, perquè part del trànsit que baixa a Badalona el puguem desviar direcció Barcelona per dalt abans de plantejar-nos fer res. I segurament potser hem de començar primer amb les obres del carril bus i tot això i després anar cap a baix. Però clar, bueno, jo crec que tot s'ha fet al revés. La primera fase ens van dir que per Sant Joan havia d'estar acabada, que a més dius, tornem-hi. Cal per festes de maig? No es podia començar després? Unes obres que en teoria tenien una durada curta. Dius, boi, planifica i mira que determinats grans esdeveniments de ciutat no els enganxis pel mig quan tens tot l'any per fer-ho, no sé. Per mi és un exemple més de...
23: Tal y como dijo el alcalde, exactamente, son unes obres de corta durada, que alrededor de 4 meses,

0: És que és difícil, no, és no es volatilitzarà d'un dia per un altre.
1: És impossible.
2: És molt difícil. Si us sembla, canviem de qüestió, perquè el PSC ha denunciat que l'Ajuntament de Badalona és el consistori de Catalunya i el segon de l'Estat que més tarda a pagar als seus proveïdors. Escoltem el president del grup municipal, Fernando Carrera.
3: És un desastre perquè vol dir que si ets autònom, ets una petita empresa que no tens capacitat suficient com per aguantar vora 6 mesos sense cobrar, pots acabar cabrant si vens a treballar a Badalona. I això és un desastre perquè fa segur que moltes empreses, que molts autònoms decideixin no ofertar els seus serveis a aquesta ciutat.
2: Segons els socialistes, aquest 2026 el període mitjà de pagament a empreses de serveis ha arribat als 169 dies, aproximadament. El govern municipal, però, dona una lectura diferent de les dades, defensa que actualment les operacions ordinàries presenten una ràtio d'uns 35 dies, però assegura que la mitjana es dispara per una desena d'operacions antigues, caducades i pendents de pagament, algunes procedents, segons afirmen, de mandats anteriors. L'Ajuntament assegura que també que durant els últims mesos s'han pagat factures pendents per valor d'uns 60 milions d'euros i que la situació s'hauria de normalitzar, si tot va bé segons el previst, cap a finals d'any. Més enllà de la batalla de xifres entre govern i oposició, no sé, la qüestió és clara, no? Què significa per a una empresa haver d'esperar mesos, no?, per cobrar de l'administració, sobretot les pimes, petites i mitjanes empreses?
0: Pues pot significar quebrar i anar tothom al carrer.
1: Bueno, de fet, és un dels motius pels que a vegades licitacions queden desertes, no? Al final qualsevol es posa, no?, a concursar aquí a Badalona si saps que cobraràs més a saber quan, no? I això... El que no val és, no, estamos en ello. Ostres, està a punt d'acabar una legislatura majoria absoluta, amb 18 regidors. Per tant, a mi em sembla que aquí excuses poques valen.
4: Bueno, lo que está claro es que lo que se ha heredado de los contratos que estaban caducados, tal y como dice el equipo de gobierno, pues efectivamente ahora con los nuevos contratos ya licitados y en marcha están en un periodo de pago de 35 días, tal y como dice. Entonces es una situación que se tiene que ir regularizando y la verdad es que no es que sea un tema para que el principal partido de la oposición esté... Hay otras cosas más importantes en la ciudad.
1: Hombre, que el ayuntamiento no funcione, yo creo que es algo lo suficientemente importante.
4: El ayuntamiento sí que está empezando a funcionar, porque tal y como lo encontramos, que estaba en menos 30 negativo, como dice el señor...
1: No entiendo lo de menos 30
5: tenim
1: negativo, no había dinero.
5: 342 millones de euros al calaix, ¿eh? 342 millones sense gastar.
4: De esto habla el primer partido de la oposición, de la maquinaria del ayuntamiento, que hemos hablado muchas veces.
0: Pero es que yo creo que a vegades tenim una mica d'amnèsia, ¿eh? Sí. Porque sembla... que hagueu acabat d'aterrar i no hagueu governat mai. Quan, o sigui, els anteriors mandats, quants n'heu fet d'anteriors mandats? Quants anys heu governat?
5: Quants anys porta Xavier García Albiol com a regidor? Des del 91, eh?
0: Uns quants, o sigui,
5: uns quants.
0: Jo crec, o sigui, a veure, hi ha un moment que les excuses s'acaben. És a dir, tu pots dir, això ve del mandat anterior, quan portes un mes, dos mesos, tres mesos, sis mesos, un any, vale? Però és que, coi, aquí estem ja per 3 anys i pico. I a més, alguns dels mandats anteriors també són d'ell. És que, clar, a mi aquesta excusa sí. No em serveix. Dos, això és un símptoma més de lo malament que està la maquinària de l'Ajuntament. I això fa que molts problemes que té la ciutadania no es puguin solucionar. I el fet que l'Ajuntament tingui milions al calaix, que no pagui a les empreses, moltes de Badalona, i que no inverteixi en altres coses, és un problema i ens afecta a tots.
2: Doncs queda clar i aprofitem també per tractar un altre tema, en aquest cas que han posat també sobre la taula els partits de l'oposició, el nou contracte de neteja. Parlem un nou contracte que està en fase de desplegament i que ja ha generat polèmica en un punt concret de la ciutat, al barri del Manresà. Actualment, en un solar municipal d'aquest barri s'estan preparant, ja des de fa temps, tots aquests camions i contenidors que van arribant abans de distribuir-los per tota la ciutat, però els veïns de la zona es queixen dels sorolls, el pas continu de vehicles pesants per la zona que malmeten les voreres i que està provocant afectacions en alguns carrers. Des d'Esquerra Republicana ja han recollit totes aquestes queixes, juntament amb Comuns i el PSC presentaran, han anunciat aquesta moció al ple perquè es traslladi aquest espai en un solar de la zona del Vecín per evitar que provoqui aquestes molèsties. Escoltem el president del grup municipal, Àlex Montornès.
6: Són vehicles molt pesats, sobretot. És una zona que està pacificada i, per tant, que el paviment és per caminar, no per vehicles pesats, i, per tant, el pes d'aquests vehicles està trencant les rajoles, està trencant el mobiliari urbà, com que és molt estret, han tirat a terra un fanal.

0: Ahir li van preguntar per aquest tema l'alcalde Xavier García Albiol, que va defensar que aquesta ubicació és provisional i que només s'utilitzarà durant el desplegament d'aquest nou contracte. Com, què n'opineu al respecte? Es podria haver triat una altra ubicació? Enteneu les queixes dels veïns?
1: Jo, aviam, estem parlant d'un megacontracte de 500 milions d'euros que Xavier García Albiol, vull dir, no, va fer el gran anunci i va presumir i tal. I després el que estem veient és que hi ha una improvisació i a darrere que és flagrant. O sigui, què vol dir que no estava contemplat que camions pesants que fan soroll, que molesten els veïns i les veïnes han d'estar al costat de les cases, a sota les seves finestres? Això no s'entén. Ara, no, donar-los un espai a prop del vecín, això no estava contemplat, això, dintre del mateix, i així també discrepo amb Esquerra Republicana. Discrepem, vamos. La cosa és que en aquest contracte ja estava contemplat en el lot 1 que l'empresa havia de contractar, havia de llogar un espai per tenir això, i no ho ha fet, i l'Ajuntament ara, no, buscarà un pla alternatiu completament improvisat. Jo, la veritat, és el que deia, manca de planificació i no hi ha ningú pensant.
2: Bueno, i altres qüestions. Jo he vist que Progrés en Conquista han ampliat contenidors i està al costat d'un pas de zebra. O sigui, a mi m'explota el cap com poses contenidors que la gent creuant, o sigui, sí. Hi haurà un accident en 3-2-1. Vull dir, no es tracta només de posar més contenidors, es tracta de planificar de com ho fem, on ho fem i d'una miqueta més enllà, no? Hi ha una altra cosa, que tota Europa funciona i aquí es veu que no pot funcionar, que no vaig arribar a entendre quan es va llistar el contracte, que és el tema dels contenidors soterrats. Evitant olors, impacte visual, ostres, cada vegada ara hi ha els de fa 20 anys no són els d'ara, no? I viatges per tot Europa i en contenidors soterrats. Però bé, és igual, això ja està aprovat i són els que tenim. Però vaja, jo crec que s'està improvisant i que s'hauria de fer un estudi més seriós de com s'ha de desenvolupar i aplicar aquest contracte neteja.
3: Amb el tema de contenidors soterrats, tècnicament no estan funcionant i el desplegament és molt més car, a part aquí hi ha problemes d'olors. Una altra cosa és el nord d'Europa, amb temperatures segurament més fredes, és una altra història, però de fet, no només a Badalona, sinó a molts llocs, els contenidors soterrats s'han abandonat, perquè aparentment semblen una bona idea, però després, doncs, sí, però és molt més car i donen problemes, i amb noves implantacions doncs pràcticament no s'utilitzen a Badalona, de fet s'han tret a molts llocs. És complicat, és molt complicat, i a veure, i el tema de contenidors, jo he sigut regidora de districte i és una de les coses més complicades.
2: És complexa.
3: Que hi ha. Entre això i l'esporga dels arbres sempre trobes, però sí, dir ampliaré els contenidors és molt fàcil.
2: Clar, no,
3: però
2: totalment.
3: On els poses? Davant de la totalment. Porta de no sé qui, aquest no sé quantos... Bueno, és...
0: Però ho heu notat ja? El contracte de neteja s'ha notat? Badalona està més neta?
1: No. Y es sorprendente, 500 millones.
4: Bueno, como tal y dijo el alcalde, se está ahora desplegando todo el operativo. Ya se están instalando los chips, que son los sensores de la capacidad de los contenedores. Y la maquinaria está llegando, los nuevos vehículos, y en las próximas semanas ya se está viendo una mejora importante, sobre todo los desbordes.
1: ¿Dónde se está viendo? Porque yo no lo he visto, de verdad, no se ha visto al centro y...
4: Pues lo que no puede ser en el centro es que si hay un horario establecido, porque ahí el sistema de recogida es de colocar el contenedor, a veces vemos que a las 6 de la tarde ya tenemos allí bastantes bolsas de basura, y es lo que decía, hay que mirar de adaptarse a los horarios para evitar molestias con los vecinos. Pero en rasgos generales, en las próximas semanas vamos a ver los baldeos de agua, ya se están viendo por las calles, cuando era un tema que los vecinos lo solicitaban, y se está haciendo la contratación de nuevos barrenderos, de nuevo personal, y tiene que ser, es una de el contrato tiene que funcionar efectivamente pues en las próximas semanas ya al 100%.
2: Está sentido bueno. Como això de dir les pròximes setmanes o ja sí. És mentida, és que... perquè és mentida, perquè s'han de contractar més de 100 persones i això pues requereix un temps, s'han de comprar un munt de camions, fer un camió d'escombraries, la majoria d'empreses que es dediquen a carrossar-los triguen pràcticament un any, vull dir, això triga uns temps que sí o sí ens haurem d'esperar, vull dir, a tots ens encantaria que aquest contracte de neteja es desplegués d'avui per demà, però és una qüestió que és impossible per qüestions objectives.
3: Però és que jo crec que aquí han pecat de voler fer el gran anunci i han generat unes expectatives que, bueno, jo és que vaig al·lucinar quan ho vaig veure, que són impossibles, perquè
5: tens un material. O sigui, no hi ha 100 camions de la neteja amb un concessionari esperant a que Badalona liciti el seu contracte. Per tant, hi ha d'haver un canvi gradual, hi ha... Sí, i quan hi ha aquests canvis, moltes vegades és quan tot és més caòtic, perquè no has eliminat el sistema vell i no has acabat d'implantar el nou. Per tant, voler generar una expectativa des del minut zero, que seria meravellós, no és veritat. D'aquí un any, segurament, o d'aquí sis mesos, segurament serà molt millor del que hi havia, perquè evidentment anem amb un sistema caducadíssim, materials superantics i tal, però és que ha generat una expectativa que no es complirà.
0: Bé, ens ha quedat, ens quedem sense temps i un dels temes que també volíem tractar era avui la crisi migratòria de Ceuta. És un tema molt ampli, molt complex. L'última notícia que sabem és que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat avui que les xarxes socials van ser la clau i el detonant últim que va causar la crisi migratòria a finals de juliol a Ceuta. Ha afirmat que no poden certificar qui hi ha darrere d'això i qui ha estat ha reconegut. Sigui com sigui, recordem que també l'Audiència Nacional ha decidit d'investigar l'entrada massiva irregular produïda els dies 30 i 31 de juliol des del Marroc. La jutgessa considera que els fets podrien haver afectat greument la integritat territorial d'Espanya i, paral·lelament, el govern espanyol té també previst desclassificar documents relacionats amb aquesta crisi migratòria. Per tant, una pinzellada molt ràpid abans d'acabar sobre aquest tema.
1: Ceuta molt ràpid.
0: Un titular molt ràpid, acabem.
1: Aviam, quan la teva política migratòria es basa únicament a la militarització i a l'externalització de la frontera amb un país veí, un tercer, que a més està sota una dictadura, acaba amb una tragèdia humana. A més, la crisi migratòria són 145 persones mortes i bueno, tota aquesta crisi que estem.
2: Doncs res, és un problema d'una complexitat brutal que esperem que aquesta desclassificació de documents i aquesta investigació de l'Audiència Nacional doncs aporti una miqueta de llum al que ha passat.
0: No sé.
5: Igualment, ara jo crec que al final ens veurem abocats a negociar amb Marroc, és a dir, ens agradi o no ens agradi, toca negociar amb Marroc.
4: Que la jueza María Tardón investigue y si hay que depurar responsabilidades que se depuren.
0: Moltes gràcies a tots quatre, al Jorge, la Cristina, la Mercè i el Roger, per ser avui aquí al Badalona Matí.
6: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat. Badalona 94.4.
7: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Els esports amb Ramon Durant.
1: La penya ha celebrat tot just fa uns minuts el tradicional Media Day previ a l'inici de la Lliga Catalana de Bàsquet que arrencarà demà dimecres a Tarragona. A més, també ens farem ressò de l'acord, de la presentació oficial de l'acord entre Ebro i el Badalona Women, on hi han estat jugadores de la plantilla badalonina, evidentment dirigents, i també la representació del consistori amb l'alcalde Xavier García Albiol. A més, avui ens interessarem per l'actualitat del Sígol. Ja parlàvem ahir del bon paper en el torneig d'històrics femení. Avui parlarem amb el seu entrenador, Dani Molina, en profunditat. I ens hi posem fins aproximadament 2:45 per parlar de l'actualitat esportiva. I ho fem doncs, parlant de joventut, que demà comença la Lliga Catalana. Demà a la tarda serà una tarda esportiva a Ràdio Ciutat de Badalona. A 6:45, mitja hora abans, connectarem ja amb Tarragona, el Xavi Ballesteros i els seus comentaristes, que s'hi posaran ja amb aquest primer duel de la Lliga Catalana de Bàsquet entre la Penya i el Lleida. Per tant, doncs, demà debuta oficialment el Joventut. Un cop finalitzi el partit de la Penya amb el Lleida, ens hi posarem de ple també des del municipal de Sistrells per viure, i sobretot si la climatologia ho permet, doncs el partit de Copa Federació de 16ens de final entre el Badalona i el Sestao. Veurem, perquè és cert doncs, que demà el pronòstic és de pluja i veurem en quin estat pot estar la gespa del municipal de Sistrells. Però, insisteixo, això serà demà a la tarda. Avui s'ha dut a terme doncs l'entrenament de la penya i la trobada amb els mitjans de comunicació que han estat presents i que després han pogut parlar amb els protagonistes ja una mica de com encara en la pretemporada i especialment aquesta Lliga Catalana que és la primera cita oficial del campionat. De fet, qui hem pogut aconseguir que ens fes un balanç bastant exhaustiu ha estat el tècnic de joventut Dani Miret, que valora molt positivament com ha anat aquesta pretemporada, més enllà dels problemes transportius, algunes lesions puntuals, jugadors amb les finestres FIBA i amb les seves respectives seleccions, en definitiva, amb un paper molt gran pels joves del planter.
2: Molt positivament. Molta professionalitat. Han fet que l'equip pogués tenir, no?, aquestes setmanes on no hem tingut els sèniors junts per al tema de les finestres, o hem tingut jugadors que s'estaven recuperant de lesions o amb problemes físics, un dit a l'ull, un turmell, coses accidentals, com he dit abans. Han fet que la qualitat del treball es mantingués alta i crec que el que els hi demanem i el que necessitem fer aquí com a joventut, que és que creixin, ho han aprofitat, no? Vull dir, tenim l'Adrián Torres a un nivell molt alt, el Diego també ho ha fet molt bé, l'Humberto també està donant-nos, en els entrenaments sobretot, que és la part que nosaltres més valorem, no? Perquè al final, doncs, bons i mals partits tenen els joves i tenen els sèniors i té tothom, però bueno, crec que el grup de joves en general ha fet un pas endavant i dins d'una pretemporada accidentada doncs, és molt positiu i ho valorem molt aquest valor que ens han aportat.
1: Doncs aquesta era la valoració de Dani Miret. Evidentment, en les pròximes hores continuarem sentint protagonistes d'aquest Media Day, però com dèiem, demà serà aquest inici de temporada oficial, serà a partir de 6:45 en aquesta tarda esportiva a Ràdio Ciutat de Badalona. Des de Tarragona comença aquesta Lliga Catalana. I avui s'ha dut a terme de forma oficial, malgrat que ja ho hem pogut veure lluir a les samarretes aquests últims dies, l'entesa de patrocini entre Ebro i el Badalona Women, en un acte on hi ha assistit la representació del consistori badaloní amb l'alcalde Xavier García Albiol, donada la importància doncs, que una marca d'aquesta magnitud de la ciutat, doncs, hagi apostat, en aquest cas, pel futbol femení, pel Badalona Women, que ja ha jugat dues jornades de Lliga. Per cert, avui Marc Ballester, el seu entrenador, serà el primer convidat de la temporada al programa Minut 91 de Televisió de Badalona. Un Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona, que ha destacat la importància de l'acord d'aquest patrocini.
3: Bé, avui és un dia important per a l'esport de Badalona, perquè una mica donem el tret de sortida a un projecte que, com s'apuntava, portava 2 anys gestant-se i que ara, de forma definitiva, significarà que Badalona tindrà el seu equip a primera divisió amb un estadi amb unes condicions espectaculars i amb un company de viatge, un patrocinador que és de la ciutat també i que ha cregut en el projecte. A partir d'aquí el que correspon és que a l'equip, que és a dir, doncs, que s'ha reforçat i em sembla doncs, que pot ser molt competitiu, amb l'equip també directiu i amb els executius que han entrat en el projecte, penso que ens poden donar moltes alegries.
1: Ha destacat Xavier García Albiol també aquestes ganes, no?, de les jugadores i el desig d'integrar-se al 100% a la ciutat de Badalona.
3: Molt il·lusionades, amb moltes ganes, amb desig de poder implicar-se en el que és la ciutat de Badalona. La majoria ja coneixen perquè viuen en l'entorn i, per tant, jo les he vist molt implicades, però sobretot amb molta il·lusió i amb molta confiança. I a veure, no, segur doncs, que les veurem a Badalona ja en el partit que tenen a finals d'octubre, no sé si és final d'octubre, principis de novembre, amb el partit en el derbi contra el Barça. I bueno, estic segur doncs, que faran un gran partit també i que guanyaran.
1: Doncs, evidentment, que esperem amb expectació aquest derbi contra el Barça. Abans hi haurà diverses jornades que, evidentment, el Badalona Women doncs, també intentarà tirar endavant. N'ha parlat també d'aquesta entesa i de la valoració que suposa doncs, aquesta entesa doncs, un representant de la marca d'Ebro, en aquest cas el director financer, el Claudio García.
4: Al principi que vam conèixer del projecte ens va agradar molt i vam decidir doncs, involucrar-nos perquè per una ciutat com Badalona tenir un equip doncs, bueno, que està tan els medis i tan recolzat per tothom. Hi ha un producte com aquest que també té molt de recolzament i molt de significat a la ciutat de, bueno, a Barcelona i a Badalona també, doncs per nosaltres és molt important. Sí, sí.
1: No deixem el fil futbolístic perquè ens n'anem a parlar de la Tercera Federació Femenina. Ho fèiem ahir, dèiem, home, gran paper pels pocs dies que porten de preparació del Sígol en el torneig històric femení. Avui saludem per primer cop a aquesta casa, que esperem que sigui també la seva, el tècnic del Sígol, el Dani Molina. Dani, molt bona tarda, benvingut, què tal?
5: Molt bona tarda, moltes gràcies per la benvinguda.
1: Doncs, escolta, ja ho explicàvem, no?, aquestes últimes hores, que pocs dies de preparació, no sé, que no ha arribat a 2 setmanes, no, Dani, pràcticament, amb el que seria tota l'estructura al 100% i tot plegat, no?, diguem-ne.
5: A nivell d'entrenos, sí, però al final la càrrega pues, la tens al partit i això és el que ens estava faltant per un tema administratiu. I res, la vam aconseguir just abans de començar els històrics i vam poder fer un bon paper.
1: Perquè, clar, hem de recordar que ha estat un estiu bastant llarg, no? Convuls, llarg, perquè d'ençà que va haver-hi doncs, aquests contactes, havia finalitzat ja la temporada passada, tu eres el tècnic del Mataró, recordem doncs, que moltes jugadores també han vingut al Sígol aquesta temporada. Evidentment, per tu no serà, sí que és una entitat nova, per tu no és un equip nou, però sí que pel Sígol en si és un equip nou, no?
5: Sí, o sigui, l'altre dia em preguntaven també no, si era raro estar en una altra banqueta. Pues la sensació no, perquè són les meves jugadores al final, no, de les que portem molts anys treballant. Ha sigut un estiu raro, estrany, però bueno, al final a nivell administratiu pues, la Soraya i el Pere pues, han treballat moltíssim perquè l'equip estigués l'abans possible disponible per poder jugar partits i bueno, ho hem aconseguit, crec que en bon temps, o sigui, encara que ens ha afectat una miqueta la pretemporada a nivell de partits, però bueno, a nivell d'entrenos podíem fer vida i ja et dic, 7 jugadores han vingut darrere, aleshores diverses es quedaven enganxades allà i administrativament pues, la federació ha tingut que posar-se d'intermig.
1: Està clar que no ha estat fàcil i alguns problemes, com dèiem, s'han solventat ja pràcticament a última hora. Satisfet, no?, de com va respondre l'equip en aquests torneis històrics?
5: Sí, molt bé. Al final, el tenir una base ja, això ens dona molt de temps. O sigui, ja sabem el que aquest equip té, com juga i quina identitat vol el míster. O sigui, moltes els missatges ja se'l coneixen. Simplement doncs, les benvingudes també al grup, no a l'equip, perquè l'equip són tots benvinguts. Anar-se adaptant al que demanem és un treball durete, però bueno, ho estan aconseguint i crec que vam donar una molt bona imatge al final dels històrics.
1: Més enllà del torneig històrics, Dani, quin sígol creus que podrem veure aquesta temporada? Perquè l'actuació en els històrics, home, il·lusiona.
5: Pues som un equip que intenta tractar molt bé la pilota, molt ordenat en pilota i sense. O sigui, un equip molt disciplinat i sobretot que es buida. Aquí jo crec que és la sensació, no?, que la gent es va portar l'altre dia de nosaltres, que a part de jugar bé, són jugadores que es buiden al camp, que s'ho deixen tot per la samarreta. I a partir d'aquí, la tercera ref és una lliga molt difícil, molt dura. Esperem fer-ho el millor possible, però sobretot tornar-li una miqueta al club la identitat que potser va perdre, no?, amb els anys.
1: Sí, aquesta idiosincràsia, no? I m'imagino que aquesta era una de les coses que us feia venir aquí, no?, que teníeu bastant clar doncs, que volíeu recuperar l'hegemonia d'un històric, no?, del futbol femení, no?
5: Totalment. A vegades el passat és com un lastre, no?, pels equips. Quan han aconseguit molt, perquè el Cibula en el seu moment va aconseguir moltíssim, a vegades pels que venen darrere pot ser un lastre, però nosaltres ho tenim molt clar. Creiem que hi ha una estructura molt bona aquí a nivell professional. Hi ha molta gent preparada treballant al club i ens feia molta il·lusió i era un repte nou el tema d'ajudar el club, no?, a tornar a créixer.
1: M'imagino que ara també és un petit hàndicap, no?, el fet que com a locals haureu de jugar alguns partits on no serà el vostre camp habitual. I després, què en penses de poder jugar en gespa natural?
5: A nivell del camp encara no sabem, perquè crec que estem mirant de les primeres jornades potser jugar a canviar el calendari i jugar fora, i potser a la tornada pues, tenir tota la disponibilitat de camp. No sé si l'Ona Badalona també ha fet alguna cosa semblant, em sembla. I a partir d'aquí, pues, bueno, crec que el camp, l'estadi, amb gespa natural, per la nostra manera de jugar, se'ns adapta molt bé. Se'ns adapta molt bé i crec que aquí els equips tenen que sofrir amb nosaltres.
1: Molt bé, esperem que així sigui. D'entrada, el primer partit el disputareu aquest dissabte, al camp del Sant Gabriel, no?
5: Sí, complicat, perquè l'estat de la gespa i la instal·lació està com està, però bueno, intentarem allà, marxar els 3 punts i esperar la jornada 2.
1: Home, i aquesta setmana, en l'àmbit d'entrenaments, us pot anar molt bé, no? Tenint en compte que veniu ara de fer aquests partits en el torneig històric, home, us pot anar força bé, no?, de cara a preparar aquest primer compromís de Lliga?
5: Ens ha d'ajudar a motivar-nos, no?, a continuar, no és on he arribat aquest esforç i pues, me mantengo en ell, sinó que el que tenim que seguir és la línia de treball, hem estat allà, pues, tenim que seguir pujant-la, no ens volem quedar simplement amb el que vam deixar amb els històrics perquè no els vam guanyar.
1: Doncs un sígol que ressorgeix aquesta temporada amb el Dani Molina a la banqueta. Doncs et desitgem tota la sort del món i que tingueu una molt bona temporada i quan menys que tot sigui tranquil i que sobretot també gaudiu i pugueu competir com voleu. Dani, moltíssimes gràcies i anirem parlant,
5: A vosaltres, Ramon. Moltes gràcies.
1: Amb el Sígol ho deixem aquí. Demà més esports, Demà Copa Federació i demà Lliga Catalana de Bàsquet aquí, als 94.4. Adéu-siau.
0: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: L'aigua és l'element més bàsic de la nostra existència, però al llarg dels segles, l'acte de submergir-s'hi ha anat molt més enllà de la simple higiene. Per als antics romans, els banys eren el centre de la vida social. Tant és així que van fundar poblacions senceres al voltant de fonts termals naturals, l'origen directe de tants pobles que avui anomenem caldes. A més, el llegat de l'aigua està ple de mites. Ens pensem que l'edat mitjana va ser una època bruta, quan en realitat els banys públics mai van arribar a desaparèixer. El trencament real va arribar a l'edat moderna, quan Europa li va agafar pànic a l'aigua i va tancar els establiments de bany. Llavors, com van passar d'aquesta fòbia absoluta a l'explosió dels grans balnearis burgesos del segle XIX i XX? Avui, a les portes de Troia, viatgem des de l'antiguitat fins al món contemporani per resseguir la història dels banys. I ho fem en directe, en públic i des d'una vila termal històrica com és Caldes de Malavella. Benvinguts a les aigües que fan història. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes, benvinguts a un dia molt especial, una setmana més, però també un dia molt especial a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història, producció de Ràdio Castellar, emissió per la xarxa de comunicació local, i avui molt especialment formant part del programa de l'Abril Cultural de Caldes de Malavella. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per convidar-nos. Avui amb l'Albert Abril, jo sóc el Sergi Rodríguez, el meu company Albert Abril, com estàs?
2: Com anem, Sergio?
1: Avui parlarem d'aigües que fan història, i com anirem parlant d'aigües que fan història al llarg de diferents èpoques de la nostra història, la primera pregunta que et faré, Albert, que després anirem desenvolupant, serà: tu a quina època històrica et banyaries?
2: Això és una miqueta com a classe, no? Els fem una pregunta als alumnes, llavors els donem una miqueta d'informació perquè puguin posicionar-se. No?
1: I al final de la classe haureu de respondre, eh? Vull dir, si us animeu, després us preguntarem a quina època històrica us banyareu, aneu pensant.
2: I omplir una rúbrica de coavaluació. Això sempre va bé. No sé, Sergio, jo crec que... ja que som a Caldes, no?, i que són unes termes d'origen romà, tot i que hi ha alguna coseta anterior, no?, però segurament origen romà, podríem dir que em banyaria les termes romanes, tot i que teníem bastants tipus de termes. Per què em banyaria en termes romanes?
1: Pros i contres, no?
2: Pros i contres. A veure, contres, a les termes s'hi feien moltes coses, de ses, ja ho anirem explicant. Jo crec que és una experiència completa, no? Seria com anar a un Jim Jill Bank a coreà, que són aquests banys, aquestes termes que hi pots passar la nit, tens biblioteques, i pots jugar a videojocs. És una passada, si aneu mai a Corea, a la bona o a la dolenta, depèn de qui li preguntis. És una experiència que val molt la pena i jo crec que seria una miqueta això. Coses dolentes, que tothom es socava a la mateixa piscina i es canviava poc l'aigua. Llavors, no sé.
1: Edat mitjana?
2: Edat mitjana, molt fàcil, perquè no es rentaven, llavors...
1: Però això és un mite.
2: Això és un mite, és un mite. Això és un mite totalment.
1: Sí.
2: A l'edat mitjana també hauria d'estar molt interessant banyar-se a l'escalda, rentar-s'hi, perquè tenim moltes imatges que ens ensenyen unes piscinetes de fusta superadorables en la qual et posaven, i aquestes t'agradarien a tu especialment, perquè hi posaven una taula de fusta.
1: Ostres.
2: I et servien rostits.
1: Ostres.
2: Mentre tu et banyaves en aigua calenta.
1: No sé si puc, estimats veïns i veïnes de Caldes de Malavella, parlar més de menjar. Avui hem vingut abans. Fem aquesta petita explicació perquè hem vingut a les 2:30, teníem taula a Cala Manela. Menjat molt bé.
2: Hem menjat
1: un bistec de vedella, un entrecot de vedella, 300 grams. Jo crec que...
2: Tu t'havies fet uns cargols?
1: Sí, però no m'han acompanyat avui els cargols.
2: Em sap greu.
1: L'Albert no m'ha acompanyat amb els cargols. Bueno, edat moderna, què passa? Amb
2: edat moderna, una mica... la cosa es complica una miqueta, perquè a l'edat moderna, de cop, tota Europa agafa una mena de pànic als banys públics. Veurem que les termes no tanquen, però els banys públics tanquen la majoria. Llavors, seria difícil banyar-s'hi. I a l'edat contemporània?
1: A l'edat contemporània seria meravellós perquè podria banyar-me, podria fer-me tractaments terapèutics amb les aigües medicinals que s'hi descobriran les seves meravelloses propietats, però jo no sé si me deixarien passar. O no sé si tindria calés, perquè és més avassat per la burgesia, tot això, i poder no podria entrar.
2: Anem veient, no?
1: Aneu pensant, us ho preguntarem al final del programa, aviam, nosaltres anirem fent un repàs per les aigües que fan història i anar veient com és aquesta evolució històrica de la història de l'aigua.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @ Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs ja estem aquí com una lluna a l'aigua. Les cançons d'avui, doncs, evidentment, faran referència d'alguna o altra manera a l'aigua, que és el nostre protagonista, també el qui s'encarrega normalment de fer la tria de les músiques. Avui no ha pogut venir el nostre tercer company, Alberto Reche, que l'hem de disculpar per un afer familiar.
1: Li enviem una abraçada molt forta.
0: Aleshores, deixem la interpretació de les músiques. És una interpretació lliure. Avui no tenim l'Alberto, per tant...
1: Podria haver posat Extremo Duro, però no ho hem fet. No...
0: Molt bé, doncs comencem el programa Aigües que fan història. Albert, on hem d'anar a buscar les primeres piscines públiques de la història?
1: A veure, les civilitzacions antigues, la gent ja es banyava en públic des de fa molts i molts i molts segles, d'acord? Però si hem de buscar una primera piscina pública, és aquesta que us estem projectant, que seria la Mohenjo-Daro, que és una piscina a l'actual Pakistan, d'acord, una gran ciutat amb una gran excavació, com podeu veure, que es va construir fa 4.500 anys.
0: Carai.
1: Que la gent ja rentava. Vull dir que no és que la gent ens l'haguem inventat fa res. Era una piscina amb un component molt fort religiós, ritual, no només era higiènic, no? O sigui, la gent anava allà i quan el fet de rentar-se també era un fet molt religiós en aquest sentit. I si ens acostem una mica més al Mediterrani i anem fins a l'illa de Creta, a tothom li sonarà el Palau de Nossos, que més o menys es va construir el 1900 abans de Crist, dels Minoics, etc. I trobem objectes com aquest que també us estem projectant, que és una banyera, literalment, molt similar a les banyeres que podríem tenir nosaltres a casa. També dir-vos que aquesta banyera era la banyera de la reina, no? En principi, de la reina. Per tant, també el bany aquest tan individual, fixeu-vos, no? Una banyera individual, era una cosa també de les elites, sobretot, en aquest sentit.
0: Molt bé, i si fixem la nostra mirada a l'antiga Grècia, quin tipus de banys hi trobaríem?
1: Clar, estem, si us fixeu, estem tirant milles perquè ens estem patant milers d'anys d'història en moments perquè ens interessa arribar a la xitxa, eh? Però clar, l'antiga Grècia també és una història molt llarga. Si ens fixem en els poemes d'Homer, el fet d'oferir un bany calent als herois, no? Als viatgers, etc., és un gran acte d'hospitalitat. I aquestes referències apareixen constantment a la literatura i també a l'arqueologia, perquè els grecs inventen balneaia, d'acord, que seria una mena de piscines, una mena de banys, que estan molt associats a allò que els agrada tant fer als grecs, que són els gimnasos, d'acord? Els gimnasos grecs, que els agrada tant tonificar-se, fer esport, netejar-se amb olis, etc. Llavors, aquests primers banys públics queden molt associats en els gimnasos, en aquests gimnasos. Per altra banda, i una cosa que és molt curiosa, és que els grecs tenien un prejudici cap a l'aigua calenta, perquè els grecs, de fet, deien que rentar-se en aigua calenta, que és una cosa que veurem que en el món romà canvia absolutament, el fet de rentar-se en aigua calenta era una cosa de dèbils. Una cosa que anava en contra.
0: Doncs he de ser molt dèbil, jo.
1: Sí, crec que tots. De fet, hi ha un poema, una comèdia d'Aristòfanes, que potser us sona, la comèdia dels núvols, escrita més o menys al segle V abans de Crist, que diu així: hi ha una conversa i una persona pregunta: per què prohibeixes als joves l'aigua calenta? I la resposta és: perquè és pèssima i els torna tous i covards. Perquè ens fa una miqueta la idea de quin era el prejudici cap a l'aigua calenta.
0: Molt bé, doncs arribem allà on ens interessa, a Roma. Tots els llocs per banyar-se a Roma eren iguals, Albert?
1: Per descomptat, no. De fet, per intentar ordenar una miqueta, a nosaltres ens agrada molt intentar classificar les coses en caixetes, no? Edat no sé què, edat no sé quantos. Bé, doncs anem a fer tres categories. Els romans tenien, per una banda, tenien els banys. Sí, els primers banys romans es podrien datar més o menys del segle IV, III abans de Crist, més o menys, a grans trets, i els banys eren típics del barri, del poble, d'acord? Eren uns banys que normalment eren públics, i eren els banys que la gent utilitzava el dia a dia, d'acord? O sigui, eren uns establiments en què tu podies anar de manera totalment normal i no eren grans espais. En canvi, potser més famós, hi ha les grans termes, sí, les termes romanes, que eren una versió gegant i luxosa dels banys, d'acord? Era un parc d'atraccions imperial, o sigui, són brutals, després veurem alguna imatge, també ho descriurem una miqueta, però bàsicament eren grans construccions fetes pels emperadors o grans polítics romans per guanyar popularitat, d'acord? Igual que ara es fan obres públiques i per guanyar popularitat, no, etcètera, doncs a l'antiga Roma passava exactament el mateix. Jo només un petit matís, d'acord? A vegades quan pensem en els banys romans sempre ens imaginem aquests grans banys amb marbre, moltes piscines enormes, etc. I aquestes primeres grans termes, la primera és el 25 abans de Crist. Vull dir, Roma feia uns 600 anys que s'havia fundat, si seguim la tradició de Ròmul i Rem, no? I aquestes grans termes es podien dur a terme gràcies a l'hipocaust, que era un sistema de terra calefactable, no? Mm-hmm. Això de que hi havia una calefacció a sota terra, però perquè us fa una idea, el terra estava tan calent que la gent havia d'anar amb sandàlies, perquè si no els hi sortien llagues a les plantes dels peus, eh? Només per acabar-ho de matisar ja, que us fa una idea que aquestes grans termes, com la que estem projectant, sí que són les termes de Caracal·la, de Roma, una, òbviament una reconstrucció, són pròpies de les grandíssimes ciutats romanes, és a dir, Roma, inclús Pompeia. Pompeia tenia unes petites termes, d'acord? Però n'hi ha molt poques. Sí, els romans es banyaven en els banys públics dels pobles i les ciutats, i aquí, òbviament, hi anava la gent de Roma.
2: Molt bé, molt bé. Veus, ja hem començat aquí a portar una miqueta més d'informació i penso que tothom es pensa que termes, i al final la majoria van als banys. Sí. Molt bé. Ens falta una tercera categoria, Albert. A vegades els romans ja es trobaven la feina feta per la natura. Què passava quan l'aigua brollava calenta directament del subsol?
1: Doncs jo crec que som a Caldes de Malavella, tothom sap què passava quan brotava aigua calenta de manera natural. I és que els romans, quan ho trobaven, com podeu observar en aquest mapa, que és que s'ho troben a diferents regions de tot el seu vast imperi, concretament en aquest mapa és del 117, fundaven unes ciutats, bueno, uns banys, i al voltant dels banys anaven creixent petits nuclis de població que cada cop eren més grans, i els batejaven com a aquae. Aquae o aquae, depèn de quin llatí vulguem utilitzar, no? I aquae calidae, o aquae calide, depèn un altre cop del llatí, eh? Que literalment vol dir aigües calentes o aigua calenta, que és com si tu, Sergio, decidissis fundar un bar al costat de l'estació i li diguessis Bar Estació.
2: Val.
1: O sigui, s'ha creu gent de Caldes, vull dir, el nom no és gaire original. Malavella li dona un toc més del segle XIX, no? Més divertit, però, en fi, que en aquest cas els sistemes que s'havien d'utilitzar per escalfar aigua eren gairebé inexistents, no com les grans termes, que sí que s'havia de fer de manera artificial, així que la infraestructura era molt més senzilla. I per això, al llarg de, bueno, de tot el vast imperi romà, es van fundant doncs, petites localitats al voltant d'aquestes termes.
2: A mi, com costa aquestes coses, ja em sembla estrany això de que surti aigua calenta del terra. Els romans, això com ho veien?
1: Pues encara més estrany que tu. Clar, els romans en molts casos associaven aquestes aigües calentes amb divinitats, no amb nimfes, molts casos amb déus com, per exemple, Apolo, no? Molt relacionat amb la sanitat, no? Amb la curació, etc. De fet, concretament crec que aquí a Caldes de Malavella, i ara si hi ha algun historiador per aquí al públic que no em dispari, sisplau, tinc constància que s'han trobat algunes ofrenes al déu Apolo, i tot això el que ens porta és a saber que els romans creien que aquestes aigües termals naturals tenien un component diví, sí, tenien un component de curació divina, que en aquella època la curació de la medicina de tot allò més religiós també era molt difícil de separar.
2: Molt bé, molt bé. Albert, deixem aquesta pobra gent que ja en sap prou del seu poble. Abans has mencionat que les termes romanes eren gairebé parcs d'atraccions, però com eren?
1: A veure, ara podríem fer una mica el recorregut de les grans termes, d'acord, en els diferents espais, perquè ens hem d'imaginar que les termes eren molt, o sigui, eren molt grans, tenien moltes coses, d'acord? Eren grans inversions, eren obres públiques, era com fer una autopista, sí? Era propaganda, d'acord? O sigui, ens hem d'imaginar que l'emperador que feia la terma més gran era el millor emperador, vale? Així simplificant una miqueta. Llavors, clar, Agripa, que Agripa en aquest cas no era emperador, però era la mà dreta d'August, Trajà, Caracal·la, Dioclesià, vull dir, tenim unes termes enormes. Llavors, quins eren els espais? Quin era el recorregut? Com si nosaltres ara anéssim a unes termes i féssim el circuit termal, no? Sí. Per dir-ho d'alguna manera.
2: Com seria això?
1: Primer de tot, aniríem al Apodiditerium, que seria el vestidor, d'acord? El vestidor no és tan diferent als vestidors que nosaltres tenim actualment, simplement a les parets, com podeu observar la imatge, aquestes són les termes de Pompeia, òbviament una il·lustració una mica idealitzada del segle XIX, veieu que hi ha com una mena de forats a les parets, que són uns nínxols on la gent deixava les coses, no? Igual que nosaltres ara tenim els armariets, Doncs en aquella època tenien aquests ninxos a la pedra, i és molt curiós perquè tenim molts documents que diuen que hi havia molts robatoris. Perquè, clar, tu ho deixaves allà i tothom, com que tothom passava per allà, doncs qualsevol persona ho agafava. De fet, la gent més rica el que feia era deixar un esclau vigilant les seves pertinences. Després de canviar-te, anaves a la palaestra, que era bàsicament un pati obert on tu feies exercici. Feies exercici, suaves, suaves moltíssim, i t'untaves d'oli. Oli d'oliva, verge extra, sí? Perquè amb l'oli que entraven els poros que s'obrien a través de la suor, etc., doncs t'anaves purificant, etc., i preparaves la següent part del circuit termal, que seria el tepidarium, que és la sala tèbia. A la sala tèbia, a unes piscines tèbies, el teu cos es començava a aclimatar, per alguna manera. Després d'aquí, anem al caldarium, que, com bé indica la paraula, és la sala calenta. A la sala calenta és on els poros s'obren, a través de la suor i aquests olis que tu ja t'has aplicat, doncs expulsen la brutícia, en principi, no? També una miqueta la idea de les saunes actuals, eh? Fixeu-vos que no canvia gaire la idea dels banys, no, de l'antiga Roma, a l'actualitat. I, a més, com a curiositat, tingueu en compte que els romans, fins ben entrar a l'imperi, fins al segle I-II, no s'ha documentat que utilitzessin sabó. Sí, per tant, rentaven això, amb olis una miqueta aromàtics, i utilitzaven un estri, que es diu estrígil, que és una mena de rascador de ferro, va? Us heu d'imaginar una mena de cunya de ferro, que el que feien era, literalment, agafar el braç i se la rascaven així per eliminar tota la brutícia que pogués tenir el seu cos. Ah, imagineu-vos, no?, els que tenim la pell una miqueta...
2: Ostres, tot irritat.
1: Finalment, passaven pel frigidarium, que, com bé indica la seva paraula també, era la sala freda, on els poros es tancaven...
2: Jo no m'ho crec. Aquí la penya s'ho saltava, el frigidarium. A l'aigua freda no entrava.
1: Vols dir? Home, després de suar dins la sauna...
2: No entres.
1: No, eh? Vas directe al senat.
2: Home, tu no t'has passat moltes vegades quan t'has de ficar allò l'aigua freda, quan vas aquí al balneari de Vichy, o allò, com es diu aquell, d'Aires... No? Tenen tot el caldàrium, el frigidàrium, tenen tot això. A l'aigua freda no hi ha ningú mai.
1: Bueno, jo, a mi m'agrada, no sé què dir-ho.
2: Tu ets el raro, veus?
1: Sí, ho sé.
2: El frigidàrium per l'Albert d'Abril, molt bé.
1: Molt bé. Doncs ja podem continuar, eh?
2: Doncs mira, a la part de la higiene com a tal, els banys i les termes romanes... No sé si tenien alguna altra funció, a més de la higiene.
1: Evidentment, les termes tenien moltes altres funcions. De fet, si us fixeu en aquesta imatge, també una secció de les termes de Dioclecià, òbviament una reconstrucció també de finals del XIX, les termes, o sigui, la higiene era l'excusa absoluta per anar a les termes, perquè les termes eren els centres, un dels centres neuràlgics de la vida pública dels romans, d'acord? Eren l'equivalent, o sigui, és com si nosaltres agaféssim un centre comercial, el bar de sota de casa, la plaça del poble, LinkedIn i Tinder, tot en un mateix espai. De fet, i com a curiositat, Ovidi, que és un poeta que ens cau molt bé a nosaltres, en la seva Ars Amatòria, recomana anar a les termes a lligar. Amb homes o amb dones? No s'estan de tonderies, sinó que recomana anar a les termes, això, a fer vida social, a lligar, i hem d'entendre, no, que aquest espai era un espai per excel·lència per fer relacions. Si tu eres una persona que volia guanyar suport a les eleccions, anaves a les termes a parlar amb la gent. Si tu eres una persona que buscava negocis, anaves a les termes, doncs, a buscar clients. O sigui, a les termes, la gent, mentre tu estaves despullat al costat d'una altra persona, allà xerraves de negocis.
2: Molt bé, molt bé. Això els japonesos també ho fan, eh?
1: Això els japonesos, els onsens, també ho fan, correcte.
2: Carai, sí, carai. Sí.
1: No, i que hi ha una... Perdona, però hi ha una diferència, perquè al començament les termes són mixtes. Si tu podies estar banyant el despullat amb una persona de l'altre sexe sense cap mena de problema. I veurem que això s'acaba, eh? Per motius que jo els puguin imaginar, però sí.
2: Molt interessant, molt interessant. Veus? Val, per tant, tot això no són o no eren com els spas d'avui en dia.
1: Ni de conya. O sigui, si tu el que vols és relaxar-te, no vagis a una terma romana.
2: És molt temps, tot això.
1: Perquè, com acabem de veure, si hi ha tavernes, hi ha biblioteques, hi ha espais de reunions, hi ha una miqueta de tot allà dins. O sigui, hi havia de tot menys calma i tranquil·litat. De fet, Sèneca, que suposo que també us sona, escriu una carta dient Sèneca, hi ha una època que s'allotja sobre unes termes, no? I comença a explicar en aquesta carta que és impossible descansar perquè, literalment diu, sentia els grunyits dels homes fent peses, els xipollejos de l'aigua i, atenció, els crits aguts de les persones que estaven sent depilades a les aixelles. Ah, això ho diu literalment Sèneca, que és un dels filòsofs més importants del segle I després de Crist, eh? Vull dir, una passada. I a més també diu que s'hi venia menjar ràpid. Dins les pròpies termes hi havia botigues de menjar ràpid. Com ho sabem? Doncs perquè ens ho diu Sèneca, però és que també els arqueòlegs, en els... serien les parts per on se'n va la brutícia, no? A les clavegueres que treuen l'aigua a les termes, s'hi han trobat pinyols d'oliva i s'hi han trobat ossos de pollastre, d'aletes de pollastre. O sigui, imagineu-vos que anaven a fer els romans a les termes, sí? Anaven a passar allà el dia sencer.
2: Ens representa, Sèneca?
1: Home, sí?
2: Home, s'està queixant de la penya que fa sorollets quan aixeca peses al gimnàs.
1: Però és que Sèneca es queixava moltes coses.
2: També,
1: o sigui, potser és aquella persona que es queixa de tot el poble, també. És que la festa major ha acabat a les 4 en comptes de les 3 i mitja. No sé. Sèneca era una mica pesat, però bueno.
2: Escolta, Albert, hi entrava tothom a les termes?
1: Sorprenentment, sí. De fet, les termes eren un dels espais més democràtics del propi Imperi Romà, perquè s'hi podien trobar això, patricis, plebeus, esclaus, perquè un cop et treus la roba, un senador romà i un forner no tenen tantes diferències. L'única diferència que tenen és el seguici que porten, perquè el senador, òbviament, s'ha de distingir del plebeu, i el senador o el patrici anirà amb tot un seguit d'esclaus, un encarregat de vigilar-li la roba, l'altre encarregat d'untar-li els olis, l'altre encarregat d'aguantar-li la tovallola i l'altre, doncs, de gratar-li l'esquena. Vull dir que com més seguidors, més poder, en aquest sentit.
2: I els homes i les dones s'hi banyaven junts? Una mica ja us han anat...
1: Ho hem avançat. Els homes i les dones, en un moment, es van arribar a banyar junts a les termes, cosa que l'emperador Adrià, al final de... ja us podeu imaginar, tot d'escàndols, inclús problemes sencers d'ordre públic, va haver de liquidar. I va dir, doncs, a partir d'ara, homes al matí, dones al matí, homes a la tarda, o inclús en espais diferenciats. Hi ha alguns poetes que també s'ho miren una mica amb la misogínia romana, no? I amb un to burlesc, diuen que hi ha dones que van a les termes, quan es podien banyar de manera mixta, a fer catàleg, no? Hi ha dones que només es banya, una tal Cèlia, només es banya si hi ha soldats i atletes que estan fornits, no? Coses una mica així.
3: Les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Continuem amb les aigües que fan història. Penso que mai tindrem més oportunitats de ficar Camarón a les portes de Troia.
1: Aquesta sí que ha estat idea teva.
0: Home, clar, músiques d'aigua m'ha vingut Camarón, però no, perfectíssimament.
1: No, jo no sabia ni qui era.
0: Bueno, hosti, tio, ets molt jove, tio. És que això és cultura.
1: Però cada cop menys. Però home, què estàs dient dels joves, eh? Pobres joves, que són el futur del nostre país, eh?
0: Continuem, com dèiem, i comencem aquest segon bloc del programa, el dediquem a la cultura dels banys, però durant l'edat mitjana. Tothom sap que la gent, com hem dit, a l'edat mitjana tothom és molt guarro i que ningú es banyava.
1: Molt bé, doncs acabem ja el bloc, no? Vull dir, a l'edat mitjana els rentaven, podem ja passar, torna a tirar el següent separador, Marc, ja directament. No, no, és broma, no ho facis. Òbviament és un dels mites que més ens ha venut la història, eh? Vull dir, a les portes de Troia ens fem un fart, sobretot l'Alberto amb la seva feina incansable de lluitar contra tots els mites i totes les falses creences que tenim al voltant de la pròpia edat mitjana. A l'edat mitjana la gent es continuava banyant tant o més que en el món romà. L'únic que nosaltres sempre ens diuen, no, és que l'edat mitjana no, sempre és grisa, no, plena de fang, bruta, és l'edat mitjana, no, és la que queda al mig, està molt maltractada l'edat mitjana. Però és que l'edat mitjana la gent sabia perfectament que s'havia de banyar diversos cops a la setmana perquè, si no, les epidèmies, no, les malalties, problemes de salubritat als pobles, etc. De fet, el propi cristianisme i l'Església Catòlica tenen un component d'higiene molt profund, molt més profund del que ens imaginem nosaltres. De fet, hi ha un llibre, que és la novel·la de Flamenca, escrita al segle XIII, més o menys, en el qual s'inspira Rosalía per fer el seu àlbum del Malquerer, sí, també com a curiositat, en què un home es posa tan gelós de la seva dona, que es posa tan gelós i es converteix en una persona tan terrible que es deixa de rentar. Sí, deixa d'anar als banys. I això ho diuen com a símbol de que aquest home està perdent la seva humanitat, perquè a l'edat mitjana la higiene et feia humà. Sí, m'estic allunyant sense voler el micròfon.
0: Torna, sempre el micròfon.
1: Sempre torno al micròfon.
0: Què dèiem aleshores?
1: Doncs dèiem això, que a l'edat mitjana era molt important la higiene perquè l'aigua, el bany i netejar-se amb constància et fa humà. I això és una cosa que a l'edat mitjana s'anirà repetint sempre.
0: Molt bé, i aleshores com hem de pensar que són, com són aquests banys medievals? Eren molt diferents als que hem vist ara amb les termes romanes?
1: Eren totalment diferents, d'acord? Ens hem d'imaginar els banys medievals, clar, quan pensem en les termes romanes, fixem-nos, per exemple, en els banys termals de Caldes, no? Pedra, no? Molta pedra, inclús si anem cap a Roma veurem marbre, d'acord? Veurem mosaics. Els banys medievals normalment acostumaven a ser establiments, d'acord? En què hi havia banyeres de fusta, d'acord? Però hi havia moltes banyeres de fusta. I aquestes banyeres de fusta, com podeu veure en les imatges, hi cabia una persona, dues persones, depèn del que anessis a fer el bany, que d'això també en parlarem després. Hi ha dues tipologies de banys, òbviament els banys de la gent amb més poder, no? De classes més altes, no? L'aristocràcia, la primera burgesia també, en què els tenien a casa seva, d'acord? I els escalfaven en sistemes propis. En alguns casos ens trobem banys que són això, una piscineta de fusta com la que observem aquí, i llavors hi muntaven una mena de tenda de campanya a sobre perquè el vapor de l'aigua es quedés allà dins i també feia una mica de sauneta. Ah, una mica d'això. I llavors hi havia els banys que utilitzava la gent normal i corrent, la gran majoria de la població, que eren un altre cop banys públics, d'acord? Molts eren els banys públics que havien construït els romans, que es reutilitzen, i altres simplement que es creen les cases de banys. Aquestes cases de banys, com a curiositat, per escalfar l'aigua, en molts casos es construïen al voltant dels forns de pa, aprofitant la pròpia escalfor del forn per escalfar l'aigua. En aquests banys s'hi tiraven plantes aromàtiques, fins al punt que sabem que algun rei, per exemple, jo he posat l'exemple de Joan d'Anglaterra, s'emportava tot el seu kit de bany a totes les seves campanyes militars, i els cronistes de l'època diu que quan sortia de fer-se el bany feia olor de jardí, o sigui, no de lavanda o de, jo què sé, de qualsevol saló que no ens està patrocinant, per tant no direm noms. Feia olor literalment de jardí.
0: Molt bé, molt bé. Ens pots posar alguns exemples de com eren aquests banys medievals o de coses que es podien fer allà dins?
1: Sí, ja t'ho he dit abans, si podia menjar, Sergio.
0: Carai.
1: Els banys medievals eren una gran innovació, seguint una miqueta la idea dels banys romans, que s'hi anava a fer moltes coses. Els banys medievals, en molts casos també es deien estufes, no? Aquests llocs que són les estufes. A banda de ser banys normals, perquè ens fem una idea, també podien ser el que he batejat com a gastrobany. Perquè tu podies anar allà...
0: L'has ficat,
1: que...
0: L'has ficat tu el nom?
1: L'he posat jo.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Sí, segurament algú ja ho ha fet abans que jo, però
0: se
1: m'ha acudit. El Castrobany, segle XV, d'acord, 1400, situem-nos en aquella època, en què la gent, com jo et deia abans, s'asseia allà, amb la seva aigüeta calentona, i li anaven portant vi, li anaven portant menjar, i així passava l'estona, no? Relaxat per l'aigua, mentre el suquet del rostit et regalima cap a dins l'aigua, i tu t'estàs banyant allà. Una miqueta
0: raro,
1: poc higiènic, però bueno, interessant. I per altra banda, també hi havia les cases de curació. La part pràctica dels banys, no? Tu, mentre t'estàs banyant, les persones que ostenten aquestes cases normalment també eren barbers. Què vol dir això a la mitjana? Doncs vol dir que mentre tu estàs banyant et poden afaitar i tallar el cabell, però també et poden arrencar un queixal. Va? Perquè els barbers a la mitjana també es dediquen a això. A fer petites operacions, a petites intervencions quirúrgiques.
0: Important el barber.
1: Ai, se m'ha cangranat un dit. Doncs vaig al bany.
0: El barber.
1: Me'n vaig al barber, exacte. No, em, fan, em perfilen la barba i em tallen el dit petit.
0: Meravellós.
1: L'experiència completa, per dir-ho d'alguna manera.
0: I també s'ha parlat molt de la prostitució dins dels banys medievals.
1: Molt. De fet, hi ha moltes imatges que són divertidíssimes dels banys medievals. Aquestes imatges ens demostren que hi havia banys a la mitjana, cosa que és molt important, però va, ja hem confirmat que hi havia banys. Què passava als banys? Anem a veure què passava. Com podeu veure, s'hi menjava, d'acord? Als banys, com hi havia anat avançant, s'hi menja, s'hi ve...

0: estany, que era una mena de macrocomplexe de prostitució. Què passava també? Vull dir, penseu, per exemple, en Barcelona, no? També a Barcelona, les persones que hi aneu sovint, sobretot al barri gòtic, tenim el carrer dels Banys Vells i el carrer dels Banys Nous. Són carrers on, òbviament, si es diu carrer dels Banys, és que hi havia banys, no? I el carrer dels Banys Vells és un carrer del segle XII. Per tant, això vol dir que ja hi havia banys abans. Imagineu, no?, què passava en aquests carrers, no?, de Barcelona, aquests establiments. Hi havia molts prostíbuls, l'Església sí que intentava posar moltes regulacions, moltes amenaces d'excomunicació, però fixem-nos, no?, que tampoc les autoritats no s'hi posen seriosament, perquè també pensen que és per què hem de tancar aquests banys, no? Per què hem de tancar aquests prostíbuls, si també són una mica una vida de sortida, no?, per aquest jovent que està tan contingut, no?, doncs que vagi al bany
1: i ja està.
0: I així està, més tranquil·let.
1: Vale, i quan acaba aquesta fascinació medieval pels banys? Això quan acaba?
0: A veure, al segle XVI tot acaba una miqueta, d'acord? Al segle XVI la cosa es comença a complicar. I tots aquells mites que ens pensem que la mitjana no rentaven, doncs venen més aviat al segle XVI, que passa el mateix amb les bruixes. La persecució de bruixes a la mitjana sí que hi va haver alguna coseta, però la gran persecució de bruixes no és a la mitjana, sinó que és a la moderna. Només cal que llegiu una miqueta la revista de Sapiens, no?, que crec que també vindran a fer un acte aquí a Caldes de Malavella, o que mireu el documental de No eren bruixes, de 3CAT, que va fer fa un temps, que és xulíssim aquest documental.
1: Molt recomanable.
0: Amb en Pau Castell com a historiador. Al segle XVI el que passa és que a Europa agafen pànic absolut a l'aigua. I agafen pànic absolut per dos motius. I és que el 1495, tres anyets després que Cristòfor Colom arribés a Amèrica, una epidèmia brutal de sífilis fueteja Europa. I què passa? Doncs la sífilis com es transmet? Doncs es transmet a través de relacions sexuals. On hi ha la majoria de les relacions sexuals a les ciutats europees? Els banys. Per tant, què fan les autoritats? Tancar els banys. Vale? Primer de tot això. Segona cosa, diuen els grans científics del Renaixement, no?, que sempre pensen, oh, el Renaixement, que evolucionats estaven al Renaixement, eh?, que intenten recuperar tot el saber clàssic dels grecs i romans. Doncs al Renaixement estan convençuts que quan tu vas a la sauna i els teus poros s'obren, la brutícia i els virus entra per allà. Per tant, res de sauna, res d'aigua calenta. Per tant, l'aigua es converteix en l'enemic públic número 1.
1: Carai. I, per tant, ja hem avançat, no?, segle XVI, a partir d'ara, a l'edat moderna, la gent que decideix no netejar-se o com va?
0: Bueno, el que fan és una cosa que es diu la neteja en sec. Sí, la neteja en sec, aquesta imatge és molt divertida. La neteja en sec seria una miqueta el que passa en aquesta escena d'Albert Durer, en què es veuen homes, sí que el que fan és estan en uns banys, però en cap lloc hi ha una banyera. El que estan fent és netejar-se en sec, no? El que fem nosaltres quan estem molt apurats i agafem una tovalloleta i...
1: Ostres, has d'estar molt apurat.
0: Has d'estar acampada joves i coses així. Saps? Fa molts anys ja no som tan joves. La neteja en sec és literalment això. O sigui, la higiene deixa de ser una prioritat pel cos. Igual que a l'edat mitjana pensaven que la higiene era imprescindible, a l'edat moderna doncs passa a ser més una qüestió visual. O sigui, el que importa és que les parts que es veuen del teu cos estiguin netes, és a dir, que tu vagis pel carrer i la teva cara estigui neta, però no treguis la samarreta perquè veuràs el que portes acumulat de setmanes, i la idea era que tu sempre havies d'anar amb una camisa de lli blanc a sota la teva roba, perquè se suposa que el lli blanc havia d'absorbir tota la brutícia, tota la suor, etc. Clar, això sí, si tens molts diners, està molt bé, perquè tu en un dia et pots canviar de samarreta els cops que vulguis. Però què passa? Que això només ho podia fer el 5% de la població. L'altre 95% de la població, jo us podeu imaginar què li passava. I això trenca una altra llança per l'edat mitjana, perquè jo estic segur que si agaféssim un pagès de Caldes de Malavella del segle XII, anava més net que el rei Lluís XIV de França, el rei Sol, aquell senyor que va viure tant temps a Versalles, no? Jo estic segur que Lluís XIV feia més pudor que el pagès. Bueno, o no, perquè llavors es posaven molts perfums i moltes polvorins d'aquells i perruques i coses.
1: Però si passam la rascleta aquella...
0: Si passes la rascleta aquella... Ah. Ja podem dir, aquí jo sortiria més merda.
1: Molt bé, quin fàstic.
0: D'això se'n diu el rentat del gat. Sí? Bueno, suposo que us imagineu per què, no? Els gats amb aquelles llengües tan suaus que tenen que se les passen per tot el cos, doncs una miqueta les persones del segle XVI, XVII, XVIII feien el mateix.
1: Molt bé, per tant, en aquest moment el

0: els banys desapareixen del tot?
1: Sí i no. Matisem una miqueta, si et sembla, perquè els banys com a tal, els banys públics sí que tanquen, però el que no tanquen són les termes. Els banys termals, d'on sortia l'aigua termal natural, continuen operatius, d'acord? Continuen operatius i d'una manera una miqueta més simbòlica, no? Una mica més de curació, no? Com a espai de retir, no? Per fer una curació llarga, per curar-te les reumes, per curar-te la gota. Vull dir, quan tu estaves molt malalt, el que et recomanaven els experts és que anessis a fer un retir a un bany termal. En molts casos d'aquests retirs no era tant per banyar-te les aigües, perquè recordem que les aigües són perilloses, sinó que era més per veure les aigües, per anar a les termes i veure aquestes aigües que sortien calentes i a més tenien característiques minerals, curatives. Tot això, fixeu-vos que trenca totalment amb el que pensem a la història. Vull dir, a l'edat mitjana sembla que eren més nets que durant els tres segles després, que en principi és l'edat de l'humanisme, no? Dels grans pintors, del Renaixement, del Barroc, etc. I tot això ja entroncarà cap a la tradició més burgesa, que de seguida ens explicarà en Sergio, però només perquè us fa una idea, als segles XVII, la gent té tanta por a l'aigua que ningú sap nedar. O sigui, la gent no s'acosta ni a les aigües, ni a la platja, ni als rius, ni res. I llavors arribarà un moment a l'Anglaterra victoriana, ja per anar fent una mica la transició cap al final del programa, a l'època victoriana la gent començarà a agafar-li una miqueta més el gust a l'aigua. I veurem com el turisme aquest de platja, que nosaltres estem tan acostumats en aquest país, començarà a desenvolupar-se. Sí, a mitjans, finals del segle XIX, els pobles de platja deixaran de ser pobles de pescadors i començaran a ser viles que comencen a ser turístiques, perquè la gent es comença a banyar a la platja, comencen a anar als xiringuitos, així una miqueta, no?, fer uns xipirons. Però sobretot això, la idea aquesta que l'Anglaterra victoriana serà el primer far de llum en què els humans es tornaran a reconciliar amb l'aigua. Però fixeu-vos que hem hagut de passar del 1495 al 1850. O sigui, els humans han estat, què? 400, bueno, no arriba a 400, però 300 anys llargs sense acostar-se als banys públics. I si s'hi acostaven molt de passada.
0: A Istanbul sí que funcionava la cosa.
1: Bueno, és que, de fet, el món musulmà i el món àrab, la tradició... Clar, és que no tenim temps, però molaria moltíssim parlar molt més de tot això. Potser un altre programa.
0: Potser un altre programa, ho deixem.
1: Potser un altre programa. Però és veritat que en el món àrab, el món musulmà, en aquest cas, només calia agafar un avió fins a Istanbul, no?, per anar als hamams, als banys turcs, que era una passada... O sigui, la cultura de la higiene que tenia la gent del món turc, otomà, era espectacular. Recordem que en aquell moment l'imperi otomà dominava des dels Balcans fins gairebé l'actual Marroc. Vull dir que l'imperi otomà rodejava gairebé tot el Mediterrani. Així que si un europeu amb molts diners volia anar a banyar-se tranquil·lament, doncs l'únic que havia de fer és creuar el Mediterrani.
0: Tu ets un catador de banys?
1: Què és aquesta pregunta?
0: Ets un catador?
1: Jo sóc un catador de banys.
0: A Turquia, quan vas estar...
1: Vaig anar a un hamam, efectivament.
0: No t'havia preguntat, jo no.
1: I
0: quan has estat a Corea i a Japó?
1: A un Jimjil Bank, a Corea.
0: Ets un catador de banys.
1: I a Japó, a un onsen, correcte. I em preguntaràs, quin va ser el més incòmode?
0: Exacte.
1: M'ho estàs preguntant?
0: T'ho estic preguntant.
1: L'onsen de Japó.
0: Però per què?
1: Perquè t'has de banyar 100% despullat amb persones que no coneixes de res. I a més és molt curiós perquè quan tu estàs dins... Això ja anècdota personal, eh?
0: Som-hi.
1: Quan tu estàs a dins d'aquestes piscines que no t'agraden gens, que són les d'aigua freda... Jo recordo estar... Va ser terrible. Recordo estar dins la piscina d'aigua freda, així, com tu estàs en una piscina, no?, recolzadet enrere, tranquil, i un japonès se m'acosta...
0: A la de l'aigua freda?
1: A l'aigua de freda. Sí, estava molt tranquil, però al cap d'uns minuts ja t'acostumes. I se m'acosta un japonès, clar, a uns onsen. Per tant, el japonès anava despullat totalment, igual que jo, eh? Però el japonès, sabeu com es posen els japonesos, com s'ajupen? Vale? Vull dir, les plantes fan una sentadilla, d'acord? I es va voler posar a la meva altura per parlar amb mi des de fora al bany, i clar, jo estava dins del bany, per tant ja podeu... I a més ell no sabia parlar anglès. Va ser una situació molt estranya, però bueno, és igual, ens vam fer prou amics dins del que podria haver passat.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Recta final del Portes de Troia d'avui des de Caldes de Malavella.
1: Recta final, i ara et trec el barret de presentador i me'l poso jo, perquè entrem al segle XIX i al segle XX, que són els teus segles, sobretot el XIX.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, Sergio, quin és l'origen i l'evolució dels banys termals? I ara aquí, abans ja hem fet una mica d'introducció cap al segle XIX, anem a entrar al nostre territori, no? Quin és l'origen de, i sobretot l'evolució del segle XIX dels banys termals a Catalunya?
0: Entrem a Catalunya perquè en podem parlar. Al llarg del segle XIX, clar, els banys termals a Catalunya passen d'un ús tradicional, més popular, tot el que ha explicat l'Albert, a una institucionalització progressiva dins del que ja comença a ser la medicina més científica. Clar, hem de pensar que estem en un context de creació de l'estat liberal a Espanya, a Catalunya, tot s'està d'alguna manera catalogant, tot s'està racionalitzant, el territori, sistemes mètrics, la unificació de la moneda, els impostos, les institucions, l'economia,
1: els mapes cartogràfics, no?
0: Clar, tot s'unifica. Recordo el programa on parlàvem de la història de la pesseta, que passem de, no sé, desenes de tipus de monedes a...
1: Convidat interessantíssim, Joan Fontanilles.
0: Li fem una salutació.
1: La història de la pesseta.
0: I, esclar, ell ens explicava com s'unifica tot cap a una única unitat de mesura, la pesseta. Doncs, clar, en aquest moment, estem en aquest moment del pas de la institucionalització i la consolidació de la medicina més científica.
1: Molt bé, i dins de tot això, o sigui, dins de tot aquest procés de reglamentació i institucionalització tan avorrit que caracteritza tant el segle XIX, se creu, Sergio?
0: Mira,
1: on queda tot el tema?
0: Estaran els banys aquests freds i...
1: Cadascú té el seu, no?
0: Escolta, no, clar. Bé, aquest inici oficial de la professió del que serien els metges hidròlegs a Espanya s'inicia sota el regnat de Ferran VII. El 29 de juny del 1816, Ferran VII va dictar un reial decret on va crear el Cuerpo de Médicos de Baños. Aquest objectiu tenia un objectiu.
1: No, clar. Sí.
0: Era regular l'ús de les aigües mineromedicinals i garantir que el seu consum es fes sota una supervisió mèdica directa, per tant, regularitzant el sentit del que dèiem abans.
1: És a dir, que fins llavors tothom ho feia malament, no?
0: O ho feia a la seva manera, i el que fan els decrets al segle XIX és unificar, i tot per una única via, i això, aquesta és la manera correcta.
1: Passar pel cubo, sí.
0: Clar, la segona meitat del segle XIX és quan podem considerar que és l'edat d'or del termalisme, no? I és en aquest context que és quan neix la Societat Espanyola d'Hidrologia Mèdica, el 1877, i que és, de fet, una de les societats mèdiques més antigues del país. I el que va fer aquesta entitat va ser donar cohesió científica al col·lectiu. El que va fer era promoure laboratoris químics per analitzar la composició de les aigües dels balnearis, com per exemple aquí els de Caldes de Malavella.
1: Però una cosa, Sergio, jo tinc els meus dubtes, o sigui, què fa un metge hidròleg?
0: No, clar, tu ara quan vas al CAP no et trobes un hidròleg.
1: No, no puc demanar visitar l'especialista hidròleg.
0: No. Per tant, és una cosa que ara explicarem la seva història, però per explicar-te el que feien, ells analitzaven químicament les aigües i en publicaven estudis. Estem en una època del positivisme, no? Al final del segle XIX, i això dona lloc a classificacions, com tu deies, classificar...
1: Aixetes, no?
0: Recordo també el programa del Darwin, classifiquem els animals, classifiquem... I justament el que feien és classificar els hidròlegs l'aigua segons la seva composició. Ja ho sabeu, l'aigua pot ser de diferents tipus, més sulfuroses, més bicarbonatades...
1: És que aquí a Caldes t'obliguen a estudiar això.
0: Ah, sí? És una matèria...
1: Quan passes de tercera primària a quart, et fan un examen i per donar-te la nacionalitat d'aquí Caldes, no? Això és cert, no? Això.
0: Et donen un got d'aigua de fora de Caldes i un de Caldes.
1: Exacte, i et diuen, digues quin és quin.
0: Hosti, si no el passes, què, això?
1: Doncs et fan fora.
0: Hosti, això...
1: Passa el que passa.
0: Hosti, bé. Aquesta és bona, eh? Si no es fa... S'hauria de fer.
1: Perdona, Sergio, endavant.
0: Hi ha diferents tipus d'aigües, com dèiem, amb sulfur, sulfuroses, bicarbonatades, les que saben a ferro, les ferruginoses... I, aleshores, el que feien era, a partir del tipus d'aigua, prescriure l'aigua correcta segons el teu malestar, la teva dolència, el que sigui. I justament en aquest sentit, espais com el de Caldes, les de Malavella, el que sé, Caldes de Montbui, també... Doncs deixen de ser simples llocs de bany per convertir-se en establiments regulats, per convertir-se en establiments amb protocols terapèutics i amb supervisió per facultatius metges hidròlegs.
1: Jo estic començant a sospitar que en aquests llocs tan refinats no hi podia entrar tothom.
0: Clar, també és un moment, segona revolució industrial, l'arribada del ferrocarril, i és justament, això passa mitjans segle XIX, en avançat, i la línia que connecta Barcelona a França, que passa per Girona, comença a portar en aquests centres una altra tipologia de població. De la població local o la població comarcal, que és la que podia fer servir aquests espais, es passa una clientela molt més burgesa, la burgesia urbana comença a fer servir aquests espais i integra l'estada al balneari dins un calendari burgès amb diferents tipus d'activitats de salut i oci, de les quals justament doncs, el balneari n'és una més.
1: Molt bé, i podríem parlar, ja que estem parlant d'aquests balnearis més burgesos, de l'arquitectura dels balnearis.
0: Clar, a ningú se li escapa la vista que tenen una arquitectura que crida l'atenció. Des del punt de vista arquitectònic i urbanístic, doncs, és un fenomen molt rellevant. Es construeixen balnearis amb criteris moderns, sovint amb diferents espais, espais diferenciats pels banys, per una banda, un altre espai, diguéssim, assignat pel que seria l'allotjament, i uns altres espais pel que seria sociabilitzar. Tu vas a fer-te els teus banys, després pots descansar, i després tens els teus espais de socialització, les sales de lectura, passejar pels jardins, salons, etc.
1: No hi ha com les termes romanes, però exclusives per burgesos. No?
0: Exacte, és una actualització. I una curiositat històrica, que està ben documentada, que il·lustra aquest procés, és la declaració oficial d'utilitat pública de moltes aigües mineromedicinals durant el segle XIX. Per exemple, aquí a Caldes, les aigües del que després serà el balneari de Vichy Catalans són analitzades el 1881 pel metge Modest Forest. Us sona? Sí, no? Vale.
1: És el segon examen que et fan aquí a Caldes.
0: Exacte.
1: Aquell altre tercer quart, sisè primer.
0: Exacte. És aquest metge el qui en certifica que les seves qualitats de l'aigua siguin metabòlicament doncs, acceptables i, a més, digestives.
1: Què té a veure això amb la digestió? Sí.
0: Clar, aquí anem. Aquest informe no només legitima científicament l'ús de l'aigua, sinó que també permet la seva comercialització embotellada, fet que obre, doncs, evidentment, una nova dimensió econòmica, que és el pas de no només del balneari com un espai físic, sinó també el productor d'aigua embotellada i el seu consum. A tothom es demana un bitxí quan... Ai, la panxa, no? Per fer passar.
1: Sí, però a part de consumir, quina és, o sigui, té altres usos tot això de l'aigua? Més ritualístics, no? Una mica...
0: Sí, encara és més revelador, és que, clar, aquesta cultura de l'aigua, que no es limita només al bany i no es limita només al consum, existeixen altres rituals molt més precisos. Ingestes pautades d'aigua en dejú, passejades després de beure... que seran anomenats passejos higiènics.
1: Vaja.
0: Dietes específiques centrades en el consum d'aigua. Clar, són un conjunt de pràctiques que respon doncs, a aquesta concepció més holística de la salut, més del segle XIX, on el cos està al centre de tot.
1: Molt bé. Et sembla que feu una miqueta de resum no, de tot això per casar una mica de tota aquesta dimensió més mèdica?
0: Per anar avançant que estem entrant en recta final,
1: sí,
0: és justament la medicina del moment, ja ho hem dit, marcada pel positivisme, la confiança en la ciència, que legitima aquests banys com espais terapèutics. I els metges el que fan és prescriure estades en balnearis i aquests esdevenen com mena de llocs de curació, però també per socialitzar, de sociabilitat. I aquí la burgesia doncs, hi troba un espai de descans, de relacions socials, de representació del seu estatus. O sigui, aquí va un burgès i jo m'hi veig un altre burgès, és perquè la cosa és per mi. Per tant, així els balnearis no són només centres sanitaris, sinó també són escenaris culturals i econòmics integrats en circuits de mobilitat creixent, com hem dit, gràcies a l'arribada dels nous mitjans de comunicació, de transport, perdó, com el ferrocarril.
1: I què canvia, Sergio, durant el segle XX?
0: Doncs ràpidament, el que passa és que, clar, el segle XX canvia, introdueix transformacions importants. D'una banda, la medicalització evoluciona, cap a una medicina hospitalària com més tècnica, fet que resta centralitat als balnearis com a espais de curació estricta. Hi va haver una càtedra universitària que integrava els estudis amb l'aigua a la Facultat de Medicina de Madrid des del 1912 fins a mitjans del segle XX, quan ja desapareix i és desplaçat per la farmacologia moderna. D'alguna manera, tot el que és la medicina lligada amb l'aigua desapareix dels estudis reglats. I clar, després canvia el model social, després de la Guerra Civil, i especialment a partir de la segona meitat del segle XX, els balnearis es reinventen progressivament com espais de turisme i de salut i de benestar. I sí que es manté una certa funció terapèutica, però guanya molt més pes la dimensió lúdica, la dimensió turística, en sintonia amb el que serà el desenvolupament dels serveis al país.
1: Molt bé, amb aquests dos minutets que queden hauríem de comentar una miqueta quina relació hi ha amb aquests espais de curació que apareixen a la literatura en obres com, per exemple, La muntanya màgica de Thomas Mann.
0: Ràpidament, perquè no tenim molt temps, però si heu llegit l'obra mítica, La muntanya màgica de Thomas Mann, es parla d'un espai de curació a Davos on la gent va curar-se de malalties diferents. No seria ben bé la funció dels banys, però sí la funció de curació. Aleshores, en aquestes novel·les mítica del segle XX, doncs també hi ha aquest lligam amb les cases de curació de l'edat mitjana, i per tant, doncs, d'aquesta manera, aquest lligam que podem fer amb aquesta novel·la molt, molt capdalt per entendre el segle XX.
1: Una mica pesada, no, Sergio?
0: Home, és una mica feixuga de llegir, però molt, molt interessant.
1: Molt bé, i en aquest sentit, i ja per tancar, podem dir que els balnearis catalans eren espais de construcció social i cultural?
0: Clar, absolutament, actuant com espais de trobada de l'elit, on es teixien les relacions socials, les relacions econòmiques i fins i tot polítiques, hi havia activitats culturals. Per tant, més enllà de la salut, aquests espais contribuïen a configurar una determinada, o formaven part de tota l'esfera del món de la cultura burgesa.
1: Molt bé, doncs acabem així el programa en directe, no?, a Caldes de Malavella, una mica.
0: No ens queda temps per més. Fins aquí el programa d'avui de les Portes de Troia. Esperem que aquí el públic ens acompanya molt amablement al Teatre de les Portes de Troia. Un aplaudiment per tots vosaltres, gràcies.
1: I esperem haver-vos donat prou informació per decidir a quina època us agradaria haver-vos banyat, si a la romana, mitjana, moderna o contemporània.
0: Ho fem? Ens dona temps?
1: No, ens dona temps. Podem fer-ho després, si vols.
0: Ho fem després. Doncs moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per haver-nos convidat avui aquí. També volem agrair a
1: Marc Carreras, el tècnic de so que hem tingut, a l'Àrea de Cultura, i també al Teatre Municipal, i sobretot a tots els amics coneguts i no coneguts habitants de Caldes de Malavella que ens heu vingut a veure avui. Moltíssimes gràcies, i nosaltres us esperem a un nou programa de les Portes de Troia la setmana que ve. Moltes gràcies.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La...

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: L'estiu arriba al final i és el moment de fer balanç per al sector turístic. Els hotels de Badalona encaraven els mesos d'estiu amb bones previsions i ara toca saber si aquestes expectatives s'han complert. Però més enllà de l'estiu, la tardor també es presenta com un període interessant per al sector hoteler, especialment en una ciutat que es beneficia de la proximitat amb Barcelona, però que cada vegada busca també generar els seus propis atractius i esdeveniments, com ara la Supercopa de Bàsquet que tindrem aquest mes de setembre. En parlem de tot plegat amb en Jordi Batet, que és el director de l'hotel Marina Badalona. Jordi, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
3: Jordi, com podem valorar aquest estiu? Com ha anat això?
4: Bueno, d'una manera molt positiva, molt, molt positiva. Nosaltres ja l'any passat vam tindre un estiu molt bo i aquest any jo diria que hem superat les expectatives que teníem, inclús nosaltres, de manera interna. Hem fregat durant els mesos d'estiu, sempre parlem de juny, juliol i agost, fregant una mica més del 90% d'ocupació, i bueno, i això és una notícia molt, jo crec que també molt important per la ciutat de Badalona, perquè crec que cada vegada més Badalona s'estableix i es consolida més ja com una ja no tant com una alternativa a Barcelona, sinó com una realitat turística.
3: Mm-hmm. Podríem dir que aquest 90% d'ocupació és similar al de l'estiu passat?
4: Una mica per sobre, un 4% per sobre de l'any passat.
3: Mm-hmm. Molt bé, quin tipus de turisme teniu? No sé si és més turisme familiar o gent més jove que ve aquí a Badalona.
4: Bueno, la veritat és que el que hem vist és que, evidentment, és un turisme familiar. Estem a la temporada estiuenca, per tant, encara que el mes de juny hi ha encara molt event a la ciutat de Barcelona, perquè no ens oblidem d'on estem, però també a Badalona, el juliol i agost són mesos més familiars, però el que sí que hem notat nosaltres és que, a part de les parelles, a part de el típic client vinculat a passar les seves vacances, el que ha crescut en el nostre hotel és el client familiar, el client amb nens, on sí que hem registrat un augment en el número de nens allotjats a l'hotel de més d'un 15%. Per tant, aquest client familiar doncs, també està buscant una ciutat que li ofereixi, i crec que Badalona li ofereix totes aquestes experiències i alternatives.
3: Heu notat més presència de turisme de fora de l'estat espanyol? De quins països majoritàriament venen? O és més gent de Catalunya, de l'estat?
4: El nostre client principal, a nivell de, sempre parlem de l'estiu, és el francès. Vale? El client francès és el número 1 del nostre client i ha seguit molt, molt a prop per al client nacional. I després hi ha dos nacionalitats més, molt importants, que serien les quatre nacionalitats més importants que nosaltres tenim com clients allotjats a l'hotel, que seria el Regne Unit i Alemanya. Aquestes serien les quatre nacionalitats. Però sí que és veritat que això el que ens fa pensar, i repeteixo una altra vegada, és que Badalona es consolida cada vegada més com un turisme a part de la seva vinculació a la ciutat de Barcelona de manera internacional.
3: Badalona té un avantatge que és evident, està molt a prop de Barcelona, tenim un litoral fantàstic, però no sé si encara el turista que ve aquí a Badalona és conscient que està a Badalona o es pensa que és Barcelona. No sé si hi ha aquesta percepció o Badalona en el turista internacional té la seva pròpia identitat, comença a tenir-la.
4: Comença a tenir la seva pròpia identitat, és una cosa que he començat a dir des del principi, ja no és tant l'alternativa a Barcelona, però és evident que el client pot visitar la ciutat de Barcelona. Què és el que estem notant nosaltres, que el client visita la ciutat de Barcelona, però després ve a Badalona. Mm. I quan ve a Badalona descobreix també una miqueta el que és la ciutat, les seves platges, les seves gastronomies, i d'una manera molt important, i jo crec que això és important de marcar-ho, no? D'una manera més tranquil·la. Llavors ens troba una ciutat que li ofereix platja, li ofereix un passeig marítim fantàstic, li ofereix gastronomia i li ofereix cultura, però sense les presses que potser li pertoca a la ciutat de Barcelona. I això agrada molt al final al client.
3: I fora de la temporada d'estiu, el perfil de client canvia? Ara l'estiu comentaves aquest increment del 15% del client familiar, 15% més de nens registrats a l'hotel, també nacionalitats franceses, Regne Unit i Alemanya són les principals, però no sé si fora de l'estiu també hi ha més presència d'altres viatgers, més atrets per algun esdeveniment que es faci a la ciutat, o també per aquest visitant relacionat amb el sector dels negocis.
4: Sí, nosaltres, parlo com hotel, i evidentment, la ciutat de Badalona i àrea metropolitana, la ciutat de Barcelona, quan acaba l'estiu, doncs tornem una altra vegada doncs, al client més corporatiu, al client més d'empresa, a la celebració més d'events molt més centrats en aquest tipus de client i amb les reunions o els petits congressos que nosaltres fem. Per tant, sí que és veritat que canvia la tipologia de client, però també és veritat que els caps de setmana, els ponts, també es nutreixen molt d'aquest client molt familiar, molt més turístic, i que aprofita doncs, per visitar la ciutat de Badalona, també.
3: I quina despesa mitjana fan els turistes? Jo no sé si fan molts àpats a l'hotel o són més de només pernoctar i fer més vida i descobrir la gastronomia que hi ha a diferents restaurants de Badalona.
4: Bueno, a nosaltres ens agrada molt que facin els àpats a l'hotel, però els convidem molt a que descobreixin la ciutat de Badalona. Sí que és veritat que en aquest cas em permetràs, i et demano disculpes, no?, de no donar-te certes xifres, però sí que et diré que el client d'aquest any sí que hem augmentat una miqueta la nostra despesa interna amb un 7% sobre el client de l'any passat. Això també ens dona una miqueta el feedback de que és un client amb un poder adquisitiu, que és el client que visita Badalona, algo superior al de l'any passat, que ja era un client molt bo, i que, pues bueno, sempre diem lo mateix, quan al client li dones una experiència i està a gust i troba el que ell busca, no li importa, en aquest cas, doncs, fer aquesta despesa, i això també crec que és molt important de ressenyar-ho.
3: I des del vostre hotel, com us afecta conviure amb Airbnb, pisos turístics? Això ho noteu?
4: Això és una realitat amb la qual ja convivim des de fa molt de temps i amb les últimes vegades que ens hem vist, la nostra gran preocupació sempre hem mantingut lo mateix. És una realitat, per tant hem de conviure, molt bé. L'únic que nosaltres sempre demanem és que hem de jugar les mateixes regles. Hem de tenir una regulació molt clara envers d'això, perquè tot això ens ajudarà a tots. Al final no busquem que els hotels tinguin una preferència sobre els pisos turístics, sinó que el client pugui escollir, però sempre sota les mateixes regles i sobre uns arguments molt similars, tant a nivell fiscal, a nivell laboral, a nivell social, totes aquestes normatives en les quals estem sotmesos, que tots estiguin sotmesos sempre i quan allotgin amb una persona en un espai determinat.
3: Per tant, la regulació d'aquest tipus d'habitatges, no?, seria una mica els reptes del sector.
4: Sí, sí.
3: El principal, podríem dir?
4: És el principal. Jo crec que és la gran oportunitat, no?, en aquest cas. Tornem a repetir, si el que estem buscant, i jo crec que aquí estaríem tots d'acord, és un client de més qualitat, més sostenible, que compagini absolutament amb els residents que hi ha a la ciutat de Badalona, les persones que vivim a la ciutat de Badalona, doncs aquesta regulació, no tinguis cap mena de dubte, que ajudarà a que aquest client canviï, que aquest client doncs, sigui més sostenible, anem a dir-ho d'aquesta manera.
3: Aquest estiu ja s'ha aplicat plenament l'increment de la taxa turística. No sé quina acollida ha tingut, ha generat queixes dels clients o...
4: No. No, per res. També vam parlar l'altra vegada sobre aquest tema. Recordo perfectament. Nosaltres, el client, quan se li explica cap a on va aquest... quan el client pregunta, el client jo crec que està ja molt habituat a que grans ciutats d'Europa tenen aquesta taxa, i aquesta taxa doncs, s'ha de revertir doncs, a millorar l'experiència del client, no?, amb infraestructures, amb qualitat, etc. Sempre hem dit el mateix, vull dir, el que no voldrem és jugar amb una carrera amb altres ciutats europees, si tu cobres 10, jo cobraré 11. Això sí que seria molt negatiu, encara que després reverteixi en la qualitat. Per què? Doncs perquè el client tampoc té moltes alternatives, i aquestes alternatives doncs, no jugarien al nostre favor. Però el client, la veritat és que ja està molt habituat amb aquest tipus de càrrecs i no sol preguntar.
3: Jordi, aquest setembre tornem a tenir un gran esdeveniment esportiu a la ciutat, com és la Supercopa de Bàsquet. Des del vostre hotel, com va aquesta ocupació? Esteu ja a tope? No sé si també preveieu acollir alguns dels equips que juguen, com feu habitualment, no?
4: Bueno, tornem a estar, tornem a dir que estem molt orgullosos de tornar a dir que tornem a ser la seu de, en aquest cas, la Supercopa. Ja ho van ser amb la Copa del Rei, hem sigut en la Final Four, i ara serem la seu de la Supercopa. Evidentment, sí que per al dissabte de la Supercopa, evidentment, ja sí que estem plens. El diumenge, doncs, l'ocupació és altíssima, ja, i, doncs, en tindrem els quatre equips una altra vegada a l'hotel. Ja ens coneixen molt, ja podem dir que ens coneixen molt, i, si em permets, diré que aquesta vegada, com badaloní, no se'ns pot escapar aquesta Supercopa, vale? Des de l'hotel no farem res estrany perquè això passi, però ara, sense bromes, tenim la gran oportunitat i l'hem d'aprofitar.
2: Hi ha prevista alguna altra convenció o gran esdeveniment a banda d'aquest que hem comentat ara?
4: Sí, bueno, és el que dèiem, vull dir, tenim la sort de no viure només de l'estiu, sinó de viure els 12 mesos de l'any, no a la ciutat de Badalona, sinó aquí, gràcies, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona, i ara l'àrea metropolitana, en tot cas, doncs ens afavorim de tot això, però estan grans congressos. Ara mateix, doncs, en sortim d'un molt important, que és l'RS, que és, hi han hagut aproximadament uns 20.000 assistents, i sortim ara, pràcticament, i ara, doncs, en tenim, a part de la Supercopa, doncs en tenim també el concert ara a final de mes de Benassens, que serà aquí a l'Olímpic Arena, que tot això és el que genera és molta visita. El mes d'octubre, doncs, en tenim dos grans congressos mèdics, com és l'EACS i l'UEC, que estan també uns 20.000 assistents, i tot això, evidentment, ens ajuda a passar molt bé una tardor que es presenta com molt, amb molt optimisme.
2: I els clients reserven amb molta antelació quan hi ha aquestes convencions i aquests esdeveniments que ara comentaves? No sé també com us poden arribar a afectar les cancel·lacions o reserves d'última hora?
4: Bueno, sí, en aquest tipus d'esdeveniments sí que és veritat que els clients, doncs, tenen una mica de previsió per fer les seves reserves. Però nosaltres cada vegada veiem que amb els petits congressos o les reunions cada vegada són de més de last minute, o sigui, més de en el moment, i que et diuen, escolta'm, que tenim una reunió, em venen de l'equip de vents, i em diu, Jordi, tenim una reunió per d'aquí 4 dies de 40 persones, i dius, ostres, no sé com... I, però bueno, sí, encara existeix aquest client de last minute, encara que sigui amb l'aspecte corporatiu.
2: Molt bé, Jordi Batet, doncs, director de l'Hotel Marina Badalona, moltíssimes gràcies per explicar-nos avui al Badalona Matí una mica el balanç de com ha anat aquesta temporada d'estiu, i veiem que la tardor també anirà, si no igual, potser molt millor, oi?
4: No, doncs esperem que sí, perquè torno a dir, són 12 mesos de l'any, i si em permets, podria fer-te una última per nosaltres, i jo crec que per la ciutadania de Badalona, que a vegades també espera moltes vegades del nostre hotel a l'efecte de l'estiu, que hem obert ara els divendres i dissabtes i estan oberts per a la ciutadania de Badalona al rooftop per a sentir música, per prendre una copa, etc. Doncs em permetràs només dos segons per dir que per primer any farem Cap d'Any a l'Hotel Marina Badalona, però farem Cap d'Any amb festa, farem Cap d'Any d'una manera important. Per tant, tots la ciutadania, que moltes vegades ens pregunten, ens truquen a l'hotel i ens pregunten, doncs aprofito també des d'aquí per comunicar-los això, no? Que està oberta ja la veda i que poden trucar i que poden saber absolutament tot sobre el Cap d'Any, que serà molt important a l'Hotel Marina Badalona.
2: Serà obert a tothom, a tota la ciutadania, no només clients?
4: A tota la ciutadania de Badalona, absolutament.
2: Molt bé,
4: per tant, esteu convidats a trucar i a saber en què consistirà.
2: Doncs queda dit, perquè sí que és cert que per celebrar el Cap d'Any a Badalona tampoc hi havia moltes opcions, no?
4: Aquí estem. Doncs obrim la veda i l'obrim a lo gran, a lo molt gran.
2: Molt bé. Doncs Jordi Batet, enhorabona per aquesta novetat que avui ens has avançat aquí al Badalona Matí, i ens retrobem properament. Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu. Fins aviat.
2: Fins aviat. Que vagi bé.
4: Gràcies.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
5: Del Badalona Matí.
2: I atents als amants de la cuina italiana i concretament de la pizza, perquè aquest dijous arriba a Badalona el Pizza Fest. Durant 4 dies, la plaça Josep Tarradellas acollirà aquest esdeveniment on hi participen diversos establiments de la nostra ciutat. Un festival gastronòmic d'on sortirà el guanyador del títol de la millor pizza. Ens acompanya a l'estudi en Pau Royo, que és encarregat de la pizzeria Modo Mio. Bon dia.
6: Bon dia.
2: I també en Guillem Galera, que és project manager del Pizza Fest, que el tenim via telefònica. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Guillem, comencem parlant amb tu. Com sorgeix aquest festival? Explica'ns.
5: Bueno, doncs aquest festival ja té una tradició. És un festival que arriba a la seva quarta edició. Vam començar doncs, fent-ho fa 3 anys a la Farga de l'Hospitalet. Fa 2 anys ho vam fer al nostre recinte propi, que és el Poble Espanyol de Barcelona. L'any passat vam fer un tour per l'estat espanyol i aquest any hem decidit doncs, concentrar-nos altre cop a Catalunya, però en 2 ciutats que no són Barcelona, però que tenen doncs, una població important, doncs, com serien Badalona i d'aquí un mes a Terrassa.
2: A Badalona hi ha bones pizzeries. Les heu tastat els organitzadors?
5: Les hem tastat. Hi ha bones pizzeries, doncs com la pizzeria Modomio, d'aquí el company que està aquí a l'estudi. Afegeixo que em sap greu no haver pogut venir, però és que tenia un matí una mica atrafegat. Si no, compartiria l'espai amb vosaltres. I sí, sí, hi ha bones pizzeries, doncs com Modomio, com Frater, com Trafalgar. La ciutat ofereix una àmplia varietat de pizzeries de qualitat, sí, sí.
2: Però no només podrem tastar pizzas, no?, al festival, que més hi podrem trobar? Postres clàssics, no?, gelats...
5: Ah, efectivament, sí, sí. Tenim fins a 5 propostes diferents per acabar de fer tot l'àpat complet, no? A banda de tastar pizza, doncs podrem tastar xurros, podem tastar gelats, podrem tastar cheesecakes, també hi haurà una proposta de cookies, en fi, hi haurà tot el que cal per fer un bon àpat.
2: Pau, què representa per vosaltres participar en aquest festival gastronòmic? És la primera vegada?
6: Sí, és la primera vegada i per nosaltres és algo molt important poder estar allà i tindre una representació a Badalona i un evento així tan gran.
2: Mm-hmm. Amb quina mena de pizza participeu?
6: Participem amb un estil de pizza entre contemporani i napolità, on la pizza clàssica és una margarita amb búfala i la pizza premium és una paellesa, que li diem nosaltres, que és amb botifarra, ceba caramelitzada, bri i mel.
2: Ostres, que bona, eh? Sí, venir gana aquesta hora. Bona. Els ingredients...
5: Ni són les 11, a mi ja m'ha entrat gana, només sí, he sentit Pau.
2: Totalment, tens tota la raó, sí, sí. La massa fina i cruixent i els ingredients al punt, no?, sense socarrim, com s'aconsegueix?
6: Pues, bueno, nosaltres treballem amb forn de llenya. Sí que és veritat que aquí, en el tipus de Pizza Fest, treballem amb un forn que és elèctric, però la similitud és molt igual. S'aconsegueix amb una bona cocció, no esperen massa temps a treure la pizza del forn i amb uns ingredients de qualitat.
2: Mm-hmm. Guillem, seran els visitants qui triïn la millor pizza? Com ho faran?
5: Mira, de fet es donen 2 premis. Tenim un premi encapçalat per un jurat professional, al capdavant del qual doncs, hi ha el coautor del Pizzas Fest, que és l'Edu, de Braves Barcelona, i després hi haurà un jurat popular que, bueno, doncs que un cop hagi tastat les pizzas i a través doncs, de la pròpia organització podrà votar quina pizza de cada una de les propostes li ha agradat més. Per tant, es donaran 2 premis, segons el jurat professional, diguéssim, i segons el vot popular.
2: Mm-hmm. I en aquesta quarta edició, quanta gent espereu que passi pel Festival de Badalona?
5: Doncs, mira, pel cap baix, nosaltres esperem que hi hagi molta afluència, tenint en compte que són 4 dies, però esperem entre 15 i 20.000 persones.
2: Déu-n'hi-do. I com s'hi pot accedir? És gratuït, però amb aforament limitat? Hi ha opcions per adquirir l'entrada per internet?
5: Sí, l'entrada doncs, es descarrega a través del web pizzasfest.com. Hi ha una entrada que és gratuïta, que et dona possibilitat a l'accés al recinte, i després sí que hi ha una entrada en què ja pots triar el teu menú, i llavors hi ha diferents possibilitats, és a dir, un menú amb una porció i una beguda, o una pizza sencera i un parell de begudes, i això doncs, et dona la possibilitat, primer, de tenir un petit descompte, respecte a si ho compres allà en el directe, i segon, doncs estalviar-te cues en el moment d'adquirir el producte.
2: I us ho pregunto a tots dos, Guillem, Pau, què té la pizza, no? Que és el plat cuinat i també precuinat més popular venut a tot el món. La rapidesa... No sé, quin és el secret de la pizza?
6: La meva opinió és bàsicament que és un plat antigament molt fàcil de cuinar i senzill per tota la família i per tothom. Bàsicament això.
5: Guillem? Jo estic completament d'acord. Vull dir, és un plat o és una proposta completament mediterrània, inicialment de reaprofitament, però que és absolutament deliciosa i que és absolutament transversal, no? És a dir, jo crec que si en el món hi ha cinc paraules que tot habitant del planeta coneix, una d'elles és pizza.
6: Sí. Mm-hmm.
2: Pau, el vostre restaurant Modomio, no? El carrer Robert 200, el carrer Doctor Robert 75, diguem-ho bé, quin sí, tipus sí. de clientela teniu vosaltres? La pizza ja no és només cosa per a gent jove, que normalment s'acostumava a dir, podríem dir que ve la família al complet.
6: Correcte. Sorprenentment, el nostre target habitual és pare o mare de família, d'entre 35 i 50 anys, que ve amb el fill, o directament també hi ha molta gent jove que ve a disfrutar de les nostres pizzas. I ara, pròximament, al setembre, fiquem taules també en el restaurant, mm-hmm. així que veurem molts mares i pares de família.
2: I competiu amb altres restaurants també d'aquí de Badalona, o teniu constància d'això?
6: A la nostra zona, dius, sí. A Bufalà. Bueno, hi ha altres pizzeries, sí, que ho fan molt bé també, i són competència directa nostra.
2: Em refereixo també dins del certamen, vull dir, hi ha d'altres pizzeries que també hi participen?
6: Sí, correcte.
2: Sí, oi?
6: Sí, sí, sí.
2: Qui creieu que s'endurà el títol a la millor pizza?
6: Home, esperem que nosaltres.
2: Vosaltres, no? Per què? Per què? A veure, té algun secret, no?
6: Bueno, crec que tenim una combinació bastant perfecta de tindre uns bons ingredients que venen d'Itàlia directa, uns bons mestres pizzers, i bueno, una bona imatge.
2: Per tant, si guanyeu, continuareu amb la previsió de presentar-vos a futurs certàmens i elaborar
6: correcte.
2: Noves pizzas, no?
6: Esperem també, que sigui un inici.
2: Perquè sempre innoveu, no?, amb nous sabors.
6: Sí, sempre estem innovant i intentant, sobretot, escoltar els nostres clients i, si ens demanen algun tipus de pizza, doncs introduir-ho a la nostra carta.
2: Per tant, defugiu dels clàssics, no?, margarita, quatre estacions...
6: Bueno, jo t'haig de dir que la meva pizza preferida és la margarita. I un bon pizzer o algú que li agrada bé les pizzas, quan vol provar una bona pizza, sempre prova una margarita.
2: Mm-hmm. I, Guillem, a banda de pizzas i de postres italians que abans comentaves, també en aquest Pizza Fest hi haurà música, taller, show, cooking, sí, explica'ns sí. què hi podrem trobar més si passem pel Pizza Fest.
5: Bueno, doncs a veure, hi ha música en tot moment, és a dir, tenim des de DJs locals, rumba, tenim afrotrap, tenim una mica de reggaeton, és a dir, en funció de l'hora també, i del públic, i també per no molestar molt els veïns, doncs sempre tenim música en directe que sigui acceptable, diguéssim. A banda d'això, doncs comptarem el diumenge amb un streaming de futbol a càrrec de Masque Pelotas, i bueno, sí, tindrem alguns sortejos, però tot això, si em permets, sorpresa i no puc anar més enllà.
2: No podem fer spoiler, sí,
5: No podem fer massa spoilers, no. I tot això quedarà coronat, doncs, amb el diumenge a mitja tarda, doncs, amb el lliurament de premis.
2: Molt bé, doncs, entre que ens agrada la pizza i també tots aquests postres, o sigui,
6: I la festa,
2: això està garantida la diversió,
6: Aquí
2: no m'estranya aquesta gran afluència de persones que es preveu, perquè no s'ho voldran perdre. Doncs us ho agraïm a tots dos, tant al Guillem Galera, project manager de Pizza Fest, com al Pau Royo, encarregat de la pizzeria Modo Mio, que tingueu molta sort en aquest certamen, i igualment, Guillem, que sigui un èxit i pugueu continuar organitzant moltes més edicions a Badalona o on sigui.
5: Moltes gràcies per l'atenció i espero veure't degustant pizza d'aquí de l'amic Pau.
2: Ui, tant.
6: Gràcies.
2: I tant que sí. Moltíssimes gràcies a tots dos.
5: Vinga.
2: Que vagi molt bé.
6: Adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
7: Del Badalona Matí.
2: I aprofitant que és setembre, que ja tothom torna cap a casa, cap a l'escola, cap a la feina, avui el que m'has dit parlarem dels començaments amb en Joan Martínez, que és del Consorci per la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Bon dia.
7: Bon dia, bon dia. Doncs, efectivament, en primer lloc, tenim un dels començaments més esperats, que és el començament dels cursos de català per adults, perquè els adults també estudien, igual que els nens, i, en fi, doncs, totes aquelles persones que en vulguin fer un de curs de català han de saber que les inscripcions aniran del 14 al 21 de setembre.
2: I per a quins nivells són, Joan? Els cursos són només presencials o poden fer-se en línia, també?
7: Doncs, mira, els nivells són tots els del marc europeu comú de les llengües, no? És a dir, són des de nivell A1 fins al nivell C2, no? Des del primeríssim nivell fins al nivell superior. I després els cursos poden ser presencials o en línia, i dins d'aquest ventall hi ha moltes opcions. Tenim semipresencials, tenim en línia síncrons, asíncrons, etc. I la inscripció, de la mateixa manera, també es pot fer presencialment o en línia. Només cal que busqueu CNL de Badalona o CNL de Sant Adrià, també, perquè tenim les dues sucursals, a internet i ho trobareu. I si algú no sap quin nivell té, no, o té un dubte, no, de en quin curs m'hauria d'inscriure, doncs és tan senzill com contactar amb nosaltres i us farem una prova de nivell.
2: Molt bé, i quan comencen els cursos?
7: Doncs, mira, abans de dir-t'ho, si vols, per donar així una mica de joc al tema, et posaré a prova, perquè
2: vinga,
7: ja que tornem de l'estiu, toca...
2: Això m'agrada.
7: Toca desconnectar, però hem de mirar a veure si hem tornat amb ganes i amb prou força, eh? Jo ara et diré la data, si vols, però abans necessito que em diguis tants sinònims com puguis del verb començar. Què et sembla?
2: Som-hi, va, a veure, podríem dir iniciar, engegar... endegar, no sé si és correcte en català. Endegar,
7: mira, aquí ara m'has enganxat, eh? Hauríem de consultar.
2: Hauríem de consultar, eh?
7: Hauríem de consultar.
2: Posar en marxa, bueno, això ja seria una expressió, començar, sí. No?
7: Començar, també tindríem arrencar, no sé si
2: arrencar,
7: ho has dit, no?
2: Sí.
7: Similar a engegar.
2: També.
7: I també podríem fer servir, potser, encetar, no?
2: Encetar, també.
7: Que sí, que sí. Sembla més aviat, es refereix més a una cosa com estrenar, obrir, però bé, ens serviria igual, no? Doncs bé, va, ja que m'has sabut respondre excel·lentment, et confessaré la data d'inici dels cursos, que és el 28 i el 29 de setembre.
2: Vale.
7: Et diré més, els cursos principiaran el 28 i el 29 de setembre.
2: Ah, principiar també és correcte?
7: Exactament.
2: Però, ostres, aquesta sí que no la sabia,
7: sí,
2: eh?
7: Sí, clar, de fet, sembla lògic, no? O sigui, si de començament tenim començar, doncs de principi
2: clar,
7: tenim principiar.
2: Principiar, de tot el sentit del món.
7: Exactament.
2: Sempre aprenem alguna cosa, veus?
7: Sí. Com veieu, les paraules en català per referir-se als inicis són moltes, no? En contextos més restringits, o sigui, per referir-nos a coses més concretes i no per parlar d'una manera tan vaga, també podríem trobar més sinònims, no? Com ara entaular, per exemple, que serveix més, no? Doncs per entaular un joc o una conversa.
2: O entaular-se a la taula, també? O...
7: Clar, bé, el tema ve d'aquí, no? D'entaular-se.
2: Ens entaulem, ens...
7: Exacte.
2: Sí,
7: de posar alguna cosa a sobre, no? De la taula, i per tant començar aquella conversa. No? I, en canvi, si parléssim d'una empresa, de començar una empresa, a tu se t'acut algun altre verb?
2: Ostres, crear?
7: Crear, però jo no estic pensant un que no has d'anar gaire lluny. Jo, si jo et dic la paraula empresa, cal recórrer molt
2: poc. Emprendre.
7: Exacte, emprendre, no?
2: Clar, emprendre.
7: Que és una paraula que ara se sent bastant, no? Es parla molt de l'emprenedoria, etcètera. En canvi, n'hi ha un que està menys de moda, però que també està molt referit al món de les empreses, que és el verb escometre, que aquest ja no se sent tant. No,
2: aquest no. L'escomesa em ve al cap. L'escomesa, escometre...
7: Exacte, perquè de fet escomesa i empresa és una mica el mateix, que és un intent de fer una cosa, d'iniciar una activitat, no? Per exemple, l'empresa del Quixot, no? Per exemple, no era una empresa monetària, no era un negoci, però era una empresa, no? I també podríem dir-ne l'escomesa. Doncs, i d'aquesta mateixa manera jo podria dir, he comès una perruqueria amb la meva germana, no? Que vol dir, he començat, he emprès, no? Un negoci de perruqueria. no s'acostuma a sentir, no?
2: No, no, la veritat és que jo crec que poca gent ens entendria, no? Tu creus? O, bueno, pot ser algú, però...
7: Clar, això... Però mira, això depèn molt, no?
2: Sí, no, no, i tant.
7: De cadascú i de les percepcions que es tenen, no? Però
2: sí,
7: mira,
2: sí.
7: Continuant amb el tema dels començaments, si vols et puc posar un exemple d'un inici de conversa que vaig tenir l'altre dia, no? Jo vaig baixar a fer la pausa de la feina, vaig baixar a agafar-me un cafè, i a la cua érem tres, no? Jo tenia una parella davant i una parella darrere. I entre tots parlàvem català, cadascú... Jo estava sol, no? Però cadascú... Tots eren catalanoparlants. I quan va arribar l'hora de demanar, tu en quin idioma creus que ho van fer, els del meu davant?
2: En castellà?
7: Sí, van fer aquest canvi, no? I per què creus que va poder passar això?
2: Potser perquè la persona que els atenia doncs era potser de fora... O...
7: Sí, exacte. O sigui, jo crec que... Bé, el que jo vaig pensar va ser... Deuen pensar que no els entendran, no? Que no els entendran. Si continuen en català, no els entendran. I, efectivament, segurament un dels motius era aquest, no? Que la noia que era rere el taulell era llatinoamericana, i això doncs, ens porta a pensar... Bé, doncs, si aquesta persona ja parla castellà... m'asseguro el tret i no em jugo que no em pugui entendre, no? Mm-hmm. En canvi, continuem amb la història, no? Ells van demanar, fantàstic, jo vaig fer la meva i jo vaig demanar... En quin idioma creus que ho vaig
2: en
7: fer,
2: català.
7: Jo?
2: En català.
7: Sí, efectivament,
2: I
7: no?
2: I et va entendre.
7: I em va entendre perfectament. Clar. Jo, de fet, ja sabia que m'entenia, i no només que m'entenia, sinó que el parla el català també, perquè com que baixo cada dia a fer el cafè allà, doncs ja li he demanat suficients com per conèixer-nos una mica, no? Bé, ella em va servir el cafè, etc. I els de darrere meu, en quin idioma creus que em van demanar, que van demanar el cafè?
2: Un altre cop en castellà? O en català, ja van canviar?
7: Doncs aquí va haver una mica de conflicte, una mica d'estira i arronsa, perquè una de les persones de la parella va començar en castellà i l'altra el va com estirar, com si diguéssim, i li va dir alguna cosa així com... Hòstia, ai, perdó, ostres, no has vist que... que ja t'entén, no?
2: Ah, clar, és que... Ostres, com som,
7: Sí, exacte, clar, vull dir...
2: A mi això també em passa, ho he de reconèixer, Perquè jo també sóc molt castellanoparlant, de petit, i clar, aleshores, però sí, és cert que, tot i veure una persona que potser ha nascut en un altre país, ens podem adreçar perfectament en català, perquè potser parlen fins i tot millor que nosaltres, que jo, que porto aquí tota la vida.
7: Exactament, això, o sigui, jo explicava aquesta anècdota relacionant amb el tema dels inicis, perquè és una qüestió que al Centre per la Normalització Lingüística ens trobem molt, que és que els nostres propis alumnes ens comenten, ostres, vinc aquí a fer uns cursos meravellosos i després, quan surto al carrer, quan vaig a la feina, etc, em costa posar en pràctica el que aprenc perquè tothom se m'adreça a mi en castellà. I en aquest cas podríem pensar, bé, perquè aquella noia era llatinoamericana, deu parlar castellà, però això passa fins i tot amb gent que prové d'altres països en què no es parla castellà, com per exemple, no sé, la Índia, el Pakistan...
2: També.
7: No? I això també passa, no? I bé, la gràcia d'aquesta anècdota és doble, que és pensar fins a quin punt, quanta gent entén en realitat el català i també el poder de la nostra pròpia acció, no? O sigui que si mantenim la llengua, si mantenim el català, ens podem endur més d'una sorpresa.
2: Ui, tant.
7: I trobar-nos que algú ens entén i ens parla, no? Una cosa que no ens esperàvem, no? De fet, et volia preguntar una cosa. Tu, quanta gent penses que a Catalunya, no?, que entén el català?

0: I tot això, és clar, segons l'enquesta d'usos lingüístics per a la població de Catalunya, que és del 2023, tot això, és clar, és demoscòpia, no? Són estudis, són fets amb enquestes, però representa que la mostra és prou grossa i fiable. I, de fet, la reflexió fins i tot és que, fins i tot si som escèptics d'aquests números, ostres, quan aquests números són tan alts, vol dir que si poguéssim veure la realitat de veritat, continuarem tenint un pes suficient com per almenys no canviar de llengua a l'hora de demanar.
1: És important. Sí que sap que molta gent diu, jo entenc el català però no el parlo. Encara passa això, no?
0: Sí, sí. Hi ha diversos motius. El principal és que per una llengua, quan tens la comoditat de poder-te expressar en una altra i que se t'entengui, sempre fa una mica de vergonya. Però és això, al final es pot començar sempre per accions tan quotidianes i tan senzilles com demanar un cafè, saludar, dir bon dia, no? És el que anomenem mostrar disponibilitat lingüística, no? Si nosaltres saludem, en general, amb un bon dia, la gent que ens envolta pensarà, ostres, doncs aquesta persona deu parlar o com a mínim deu entendre el català i, per tant, ens hi podem adreçar en aquesta llengua, no? Exacte. Sí.
1: Doncs sí, molt bé, doncs, o sigui, és que és això, que ens hem de posar al dia amb el català, amb el castellà, amb tots els idiomes, quan tant més llengües millor, oi?
0: I tant.
1: És que és i això. Tant. Per tant, Joan Martínez, moltíssimes gràcies, per haver vingut al Badalona Matí, un plaer conèixer-te, que estic coneixent a tots els col·laboradors i convidats durant aquesta nova temporada aquí al Badalona Matí, i ens retrobem properament, que vagi molt bé.
0: Igualment,
1: gràcies. Fins aviat.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I ara toca la secció del Badalona Pregunta amb el Suhab Seba. Què tal, Suhab?
3: Tot bé, tu com estàs?
1: Com estàs? Alex? Doncs mira, estrenant-me aquí en aquesta nova temporada, coneixent tots els col·laboradors i a veure, explicant per què un cop més ha sortit als carrers i un cop per parlar d'aquesta cosa que ens toca tots aquests dies, tornar a la rutina, posar-nos al dia amb les noves tasques que hem de fer. A veure, què ens explica, Suhab? Com ha anat aquesta
3: sortida? Mateix, Àlex, s'han acabat les vacances per molts. Tornem a la feina, a la universitat, als horaris i també als despertadors, no? Precisament aquests dies, Trescat ha parlat d'un síndrome postvacacional i de com afrontar aquesta tornada. Però també aquest estiu hem de tenir en compte que hem tingut alguns problemes als aeroports, especialment amb la vaga de Ground Force al Prat. Així que hem sortit al carrer per saber com han viscut aquestes vacances els nostres entrevistats i com afronten ara aquesta tornada. I comencem pel principi, perquè abans de tornar, primer hem d'haver marxat. Per això els hem preguntat, on has viatjat aquest estiu i quin pressupost t'hi has deixat aproximadament?
1: Escoltem-ho, a veure què ens han explicat.
4: Viena, he ido con mi madre, entonces, bueno, lo que me he gastado aproximadamente, la verdad que lo ha pagado mi madre, entonces, no sé.
5: Yo he ido a Menorca, a Gandía y a mi pueblo y a Zaragoza. Y bastante low cost todo, menos Menorca, que fuimos juntas.
6: Yo también he ido a Menorca, fui a Galicia con mi familia y bueno, ir a lo demás a mi pueblo. Y también muy, muy low cost también.
7: Pues yo he viatjat a Itàlia, a part de la Toscana, i m'he deixat uns 800 euros, més o menys.
8: I jo a Menorca, 5 dies, suposo que uns 600, més o menys.
1: Molt turisme interior, no? Sí, Saragossa, això... el poble, turisme low cost...
3: Exacte, això és el que volia destacar. Aquí veiem que no tothom viu les vacances de la mateixa manera, i aquí fa grans viatges, i aquí es queda més prop de casa i que prefereix una escapada curta. I, evidentment, el pressupost també conducien a molt aquestes vacances, no? L'allotjament, el transport, el menjar, les activitats... Per tu, Àlex, què creus que importa més? Quan et gastes o el que acabes vivint?
1: Home, és molt maco el que acabes vivint, no? El que passa que depèn del viatge, no t'ho pots permetre o has de demanar un crèdit per viatjar. Però si l'experiència s'ho val, a mi gastar-s'ho val la pena, no? Per ajustar els diners.
3: Al final el que recordem no és pas el preu del viatge només, sinó aquell moment especial que al final recordarem tot l'any i que ens en riurem durant tot aquest any, no? Fins a les properes vacances que sorgeixen noves anècdotes. I per això els hem preguntat quin ha estat el millor moment d'aquestes vacances.
5: No, mira, sinceramente yo creo que el mejor momento ha sido que he pasado mucho tiempo con mi familia, que he de decir que durante el año no lo he podido hacer esto, entonces la verdad que sí, durante el verano he pasado mucho tiempo con mi familia y eso me ha

0: gustado bastante. Para mí el viaje de fin de curso con mis amigas, cuando acabamos la selectividad y todo.
1: Para mí la semana de fiestas en mi pueblo.
2: Pues la veritat és que la desconnexió. Era el primer any així de vacances pures i dures sense estar estudiant i tal, i el millor desconnectar i no fer res.
3: I jo diré passar temps amb els amics i desconnectar, disfrutar i oblidar-te una mica de la rutina, no?
4: M'encanta aquesta noia, les fiestes de mi pueblo, passar estona amb els amics, però això, els petits detalls són els que compten, és clar que sí, no cal viatjar a Indonèsia i coses així, no?
5: És que al final les anècdotes sorgeixen en aquests moments, no? Amb els teus amics, familiars, a les festes del teu poble, que te'n rius, que tu passes bé i que al final és una cosa que recordaràs per sempre, no? És una part molt més positiva que potser un viatge que pot sortir tot malament, no? Això ho tens clar. A prop, no gastes diners i a més tu passes bé. Al final tot això positiu, destaquem també que hi ha un viatge, una persona, una experiència, uns dies amb la família o simplement tenir temps per fer coses que durant tot l'any no hem pogut fer. Ara bé, no tot són bons moments, com dèiem, quan viatges, no? Així breument, Àlex, amb quins problemes t'has pogut trobar tu viatjant?
4: Els vols, no?, que es cancel·len, retards, anar a un hotel i que et diguin no, que no era aquí, perquè t'han fet malament la reserva. Això, quan deixes en mans d'algú que no ho fa gaire bé, que et reservin i t'organitzi un viatge, això no és gaire aconsellable. Això, en mans d'algú que li agradi reservar...
5: Has d'agafar una persona
4: de confiança. I que li agradi organitzar viatges. En conec algun, eh?
5: Doncs, de fet, aquest estiu al Prat, la vaga dels treballadors de Ground Force, per les millores de condicions laborals que estan demanant, ha provocat incidències en vols i equipatges. Segons 3CAT, després de 15 dies de vaga, hi havia 6.000 maletes afectades i 270 vols entre cancel·lacions i altres incidències. I per això, precisament, els hem preguntat als nois als carrers si aquest estiu han tingut algun problema amb els vols, retards o maletes.
0: No, la verdad que no. Jo tampoc.
2: Jo, o sigui, és flipant, però no he tingut cap problema. Al revés, ha sortit tot millor. Fins i tot algun upgrade d'algun seient o així per anar amb més espai bastant guai.
3: S'ha de dir que tot havia anat molt bé fins la tornada, que el vol sí que es va retrasar, però bueno, crec que va ser una hora, por ahí.
0: Algún que otro atraso sí que he tenido, pero bueno, yo creo que es de esperar, ¿no? En esta época de verano, yo creo que casi cada año algo siempre pasa en el aeropuerto.
4: Sens dubte, Suhab, no sé, això de la maleta, l'equipatge, és una mica els moments de més estrès, no? Jo sempre, no sé tu, sí. Evito facturar, jo sempre vaig amb l'equipatge de mà, perquè en aquells moments que veus que surt la cinta i tot l'equipatge
5: i
4: no surt la teva, dius, és que em pot donar les vacances el viatge, això, eh?
5: No, exacte. I, bueno, jo tinc una mala sort, la veritat, que sempre busco viatjar amb algú perquè quan viatjo amb algú no em passa, però sempre que estic sol tinc retards, o sigui, tinc retards de fins i tot 5 hores.
4: Uau.
5: I justament aquest any, tornant del Marroc, m'ha passat mateixament. Suposo que pot ser per aquesta vaga o per altres motius, no es va aclarar, com gairebé fan sempre, però, bueno, també m'ho vaig passar bé a les vacances, per tant, no em queixo tant, però sí que és veritat que incomoda, no? I més si estàs tancant les vacances o les estàs començant.
4: Exacte, sí, sí, és que pot ser un mal de cap impressionant, eh?
5: Això dèiem, que un retard potser al final pot ser molest, però arribar al destí sense la maleta ja és una altra història, i ara, si arribem al tema central, que és la tornada, perquè pots haver tingut unes vacances espectaculars, però arriba un moment en què sona el despertador i també al final toca tornar, no? Per tu, Àlex, què pesa més, les ganes de tornar a la rutina o la mandra de deixar enrere les vacances?
4: A mi em passa que quan estic ja massa dies de vacances, trobo a faltar la rutina. És una persona de rutines, clar, de vacances tota la vida està molt bé, però també si tens molts diners per gastar i viatjar, et pots fer la volta al món fins a, no?, acabar marejat si tens molts diners. El món no te l'acabes, però és clar, tots som treballadors, no?, i al final hem de tornar a la realitat, que és la rutina, i tornar a la feina.
5: Sí que és veritat, i em passa el mateix. O sigui, tants dies de vacances, al final tornen a l'enyorança de voler tornar, no?, a la rutina. Per això també hem volgut preguntar com afronten la tornada a la feina o a la universitat als badalonins i badalonines.
0: Bueno, yo a la universidad, bueno, soy universitaria, entonces, bueno, estudio lo que me gusta, entonces estoy bastante contenta de volver.
6: Pues nerviosas porque empezamos la uni, pero emocionadas también.
7: Bueno. Igual, o sea, súper nerviosas,
1: pero también con ganas de, pues, yo qué sé, volver a la rutina y conocer a nueva gente.
2: Amb ganes, perquè al final pues, també hi havia ganes de tornar, però a la vegada està sent bastant dur.
3: T'has de posar el dia i és... t'agafa una mica de pressió el primer dia, però després li agafes el ritme i ja tornes a començar bé.
4: Sí que serà això, que costa molt tornar. Jo per això sempre a l'agost ja treballo, perquè així ja agafes com la dinàmica, el rodatge, i arriba al setembre i dius, bueno, ja estic... ja m'he fet la idea.
5: Sí, és això, trobem les dues cares de la moneda, no?, de la tornada. Les ganes de recuperar una certa rutina, com dèiem, però també els nervis i la mandra de tornar a començar. Aquesta sensació de cansament, falta de concentració, desmotivació o dificultat per recuperar aquests horaris habituals és el que sovint coneixem com a síndrome postvacacional. 3CAT explica que és un conjunt de símptomes que poden aparèixer quan passem bruscament del descans a les obligacions.
4: De fet, l'altre dia llegia que els especialistes recomanen fer aquesta transició de manera progressiva, o sigui, recuperar els horaris de son, organitzar els primers dies i no exigir-nos estar al 100% des del primer moment.
5: I així és com hauria de ser, Àlex, però també és veritat que cadascú té el seu propi punt feble. I per això els hem preguntat què és el que més els hi costa quan tornen a aquesta rutina.
0: Yo creo que lo que más me cuesta... es a lo mejor compaginar todo en la semana porque, o sea, bueno, hago bastantes cosas aparte de estudiar, o sea, trabajo y estudio a la vez. Entonces es más, yo creo que intentar hacer todo lo que tengo que hacer en ese tiempo.
6: Todo, pero sobre todo lo de dormir menos y tener un horario así.
1: Total, y la carga de feina también.
2: La carga de feina una mica torna a agafar el ritme, que a vegades quan tens el cap molt ficat en tots els temes que tens, doncs és molt fàcil començar el dia, però ara que també pues, t'han cobert una mica la teva posició i no tens massa clar com ho tens tot, doncs costa una mica més de saber què has de fer.
3: Sí, jo diria que tornar a la rutina, perquè al final vens d'uns dies que has estat fent coses diferents i t'has mogut por ahí i així, i després tornar i tornar a començar i agafar un altre cop el ritme de feina és lo complicat.
5: I és interessant perquè la rutina no és només tornar a la feina, sinó també és tornar als horaris, a llevar-se d'hora, estudiar, fer esport, organitzar els àpats... Després de setmanes amb més llibertat, recuperar aquests hàbits pot costar una mica més, no? I aquí hi ha una idea important, no hem d'exigir-nos estar al 100% des del primer dia si durant les vacances hem canviat també els horaris completament. I és normal, al final, necessitar uns dies per recuperar aquest ritme que teníem abans. I també hi ha una altra qüestió, i és si ja estàvem estressats o descontents amb la feina abans de marxar, la tornada pot fer que aquesta sensació sigui encara més evident, no? És a dir...
4: Això pot ser.
5: Sí, exacte. És a dir, de vegades no costa tornar de les vacances, sinó costa tornar al que ens espera després, no? Per aquest motiu demanàvem consells als entrevistats.
0: El consejo que yo daría... Bueno, yo creo que lo más importante es más o menos la organización. Yo al menos soy bastante organizada con mi tiempo, o lo intento ser. Entonces, eso, organizar tu tiempo.
6: A ver, yo creo que no ponerse como hábitos súper desmesurados, porque si no, no los vas a cumplir. Y si no son realistas, luego te frustras y todo.
1: Claro, yo creo que aquí el lo bo es anar poco a poco.
3: Yo diría... que has de començar, diguem, tranquil, mirant les coses que tens i després organitzant-te una mica, fent-te un planning i després ja anar agafant així les teves tasques.
2: Exacte, jo et diria això, pas a pas, poc a poc i sobretot amb la mentalitat molt positiva, que és el que et fa tirar endavant.
4: Suhab, després d'escoltar-los, jo em quedo amb tres idees. D'una banda, recuperar els horaris a poc, no? Tampoc no exigir-nos estar al 100% des del primer dia i també intentar mantenir durant l'any una mica d'aquell temps que durant les vacances potser dediquem a nosaltres mateixos.
5: I així és, Àlex. No hi ha una fórmula màgica per tornar de vacances sense mandra, però sí que podem fer com petites coses, no? Recuperar els horaris progressivament, organitzar els primers dies, no voler solucionar-ho tot de cop, intentar també mantenir durant l'any alguns d'aquells moments que associem amb les vacances.
4: Potser no podem evitar que s'acabin les vacances, però sí que podem intentar que la tornada no sigui tan brusca i sobretot recordar que és normal tenir uns dies de nervis, cansament o fins i tot una mica de baixada d'ànims.
5: Així que, Àlex, després de parlar de viatges, pressupostos, millors moments, retards i sobretot d'aquesta tornada, no? Crec que només ens queda una cosa per dir.
4: Doncs sí, sugam que la maleta ja està desfeta, el despertador torna a sonar, no sé si per sort o per desgràcia, i benvinguts de nou a la rutina.
5: Això mateix.
4: Moltíssimes benvinguts. Gràcies, sugam, i fins la propera, que vagi molt bé.
5: Que vagi bé.
7: El millor del Badalona Matí.
8: Seleccionem els millors moments del programa.
7: Badalona Matí. Els millors moments.
9: Els millors moments.
10: Badalona 94.4.
11: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Comencem la tertúlia del Badalona Matí. Avui amb en Roger Espí, la Mercè Rius, també la Cristina Agustí i en Jorge Valenzuela. Bon dia.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Què tal, com esteu? Ja habituats a la rutina? Com va aquesta tornada a la normalitat?
2: Jo acabo d'aterrar i està sent molt dur, això.
1: És dur, oi? Què heu fet, aquestes vacances? No sé si heu anat al cinema, perquè començarem parlant de cinema, eh? És una de les opcions que hi ha per anar obrint boca i per passar el temps. Perquè una proposta que vull parlar és que aquest cap de setmana, recordem que es va estrenar Cronos, que és el thriller que reconstrueix l'operatiu policial sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017. Doncs bé, la pel·lícula ha tingut una estrena molt potent perquè més de 33.000 espectadors durant el primer cap de setmana a Catalunya és el millor debut en una pel·lícula en català des d'Alcarràs, de Carla Simón, i també ha estat la millor estrena de la setmana a la resta de l'Estat. Acumula 485.000 euros de recaptació, dels quals la meitat, una mica més, 275.000, des de Catalunya. No sé si l'heu vist, aquesta pel·lícula, que us ha semblat?
3: Jo no, però tinc moltes ganes de veure-la. De fet, jo vaig estar treballant al CEM molts anys de la meva vida, i el 2017, quan va passar tot plegat, me'n vaig anar cap allà com tants treballadors, no? I coneixo molts dels protagonistes i ho vaig veure molt a prop. Per tant, tinc ganes de veure com ho han recreat tot.
1: Vosaltres?
2: Jo no l'he vista, però la veritat és que crec que és una bona notícia, no? Que una pel·lícula com aquesta, no?, mogui tanta gent, tants espectadors, demostra que no és un problema de llengua, no? Que quan tu poses recursos i fas un producte de qualitat, demostres que el cinema català no és una cosa de nínxol, no és un tema marginal d'autor, sinó que la gent respon i ho estem veient a les taquilles. Mm-hmm.
4: Pues yo personalmente, sobre los atentados del 17 de agosto, en aquellos momentos que se difundieron muchos vídeos por WhatsApp, que eran escalofriantes y que a mí me llegaron y pude ver el impacto de aquel atentado, la verdad es que me queda, a día de hoy el hecho de recordar, pues como que no me hace mucha ilusión de ir a ver esta temática, porque me recuerda, bueno, momentos bastante...
1: Clar, creieu que és massa aviat per portar al cinema un esdeveniment, no?, tan cru com aquest? És massa recent?
5: En el meu cas, jo crec que sí. O sigui, jo no tinc ganes d'anar a veure la pel·lícula, perquè crec que encara ho tenim massa present, coneixem víctimes, i se'm fa complicat anar-la a veure. O sigui, entenc que hi hagi gent que potser té més distància emocional i pugui anar-hi, però per mi probablement ha passat poc temps. I després, i ho he seguit, i a veure, també celebro que una pel·lícula en català, escolta, qui vulgui anar-hi, jo, vull dir, jo ho explico molt des de la meva vivència personal. Clar, tot el que és l'operatiu policial i tot això, doncs segurament ho vam anar veient molt en aquell moment i es van explicant i... Queden moltes incògnites encara, de coses que encara estan, no?, que sobre de secret i que no estan clares del tot. I aleshores, ostres, se'm fa molt difícil treure això de la visió de les víctimes, i aquí és on em costa. I per això jo, la meva tria personal és que no crec que vagi a veure-la.
3: Bueno, Mercè, jo soc dels que penso que quan és el moment, no? Vull dir, al final, quan hi ha una cosa que té tant d'impacte social, no?, sempre és dura i sempre remou. Però vaja, al final...
5: Ah, no, però, o sigui, no, o sigui, jo ja ho he dit, jo, és un tema...
3: Sí, sí, sí.
5: És la meva opció personal. No critico que s'hagi fet, però a mi em costa anar-la a veure, vull dir, no...
4: Que al final terminaremos viéndola, però que ese golpe así... de recordar otra vez y tal y como dice Nuri... Mercè Rius, sí. Y en ese sentido, al final terminaremos viéndola, porque de alguna manera pues se reconstruyen los hechos y se dará una... estará muy bien, supongo.
1: El cinema té aquesta funció també de memòria col·lectiva, oi? I tots ens ha aportat una mica la memòria. Jo l'he vist personalment a recordar què estàvem fent, no?, en aquell moment on ens va enxampar l'atemptat, 8 hores a la ronda atrapats, recordo jo. O sigui que va ser bastant dur el tema. Doncs bé, a banda d'aquest tema, que al cinema es mengen crispetes, però tindrem un curs també on podrem menjar moltes crispetes, perquè serà un curs calent, i ho estem veient amb aquest inici de curs, amb la vaga de docents. Ara mateix veiem que hi ha mobilitzacions els docents tallen diverses carreteres arreu de Catalunya, fins i tot vies d'alta velocitat a Lleida. Comença aquest curs escolar de manera atípica. Els sindicats han convocat aquesta vaga. El que dèiem ahir, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio que respectava aquest dret a vaga, però també ha reclamat el respecte pel dret a l'educació i ha demanat als sindicats un parèntesi. Bé, el president, recordem que també ha anunciat que en les pròximes setmanes aquest programa, no, per climatitzar les aules, que és precisament una de les demandes dels professorats, entre moltes altres, com ara el tema de les ràtios. És compatible, com diu Salvador Illa, defensar el dret a la vaga i garantir el dret a l'educació? Què n'opineu?
4: Jo voy a decir que la verdad que hemos empezado el curso, el inicio de curso escolar bastante mal por parte de los representantes de la Generalitat, porque ya la consellera a final del curso pasado, tantas reuniones y sin poder desencallar este tema, pues desde mi punto de vista es que ha fracasado totalmente, y llegado a este extremo y que siga con el mismo conflicto y el mismo problema, donde creo que menospreciar a los sindicatos es un error político muy importante. Y el presidente de la Generalitat tampoco ha estado a la altura de las circunstancias, porque el sector lo está pidiendo a gritos. Ha llegado un punto que ya ellos, no solamente es el tema de las ratios, sino el tema de la matrícula viva, el tema de los recursos de los niños de necesidades educativas especiales. Son muchos temas que todavía nos han desencallado. Y por lo que estamos viendo, yo creo que habrá más movilizaciones si no se termina de desencallar este tema.
1: Cristina.
2: Jo ahir quan escoltava Salvador Illa, no, que deia que s'havia de defensar el dret a vaga, no, només faltaria, és un dret democràtic, vull dir, no cal que ho diguis, i després que ell diu, no, que s'ha de defensar el dret a l'educació, jo penso que exactament això és el que està fent el col·lectiu de docents, per tant, tot el meu suport i la meva solidaritat. Estem en un... És arribat a un punt molt crític. Les ràtios, les climatitzacions, la llengua, l'educació inclusiva, realment l'educació està en crisi i s'hi ha de posar remei. I han tingut, o sigui, això, aquesta vaga no ha estat cap sorpresa, o sigui, han tingut tot l'estiu per continuar negociant i no s'ha fet res. Per tant, potser aquí el govern ha de fer una petita reflexió de com està treballant.
3: Jo, a mi em costa estar-hi d'acord, eh? Del dret a vaga hi ha coses que són indiscutibles, òbviament. Però vaja, jo per part d'USTEC penso que s'està deixant el que és el sentit de la negociació col·lectiva de banda. Vull dir, es va arribar a un acord amb el govern, que passa que es passa a assemblea i es diu que no. Llavors dius, bueno, a veure, qui està legitimat al final per negociar, no? Les parts legitimades legalment per fer-ho, o sempre ho has de sotmetre a una assemblea i aviam què passa. Jo aquí penso que el president té raó, vull dir, 17 dies de vaga em sembla una salvatjada. Per què no han fet vagues al mes de juliol? Ningú nega, els professors també treballen al mes de juliol, no? Ostres, no perjudiquis els alumnes. És que en 17 dies de vaga pots fer perdre un curs un alumne, i a mi això em sembla aberrant. S'està fent la inversió més alta de la història. Ningú nega que hi hagi problemes en l'educació, ningú nega. Són problemes històrics que s'han de resoldre. Però no els resoldrem d'avui per demà, això és impossible. Per tant, jo el que els demanaria als sindicats és responsabilitat, i penso que últimament doncs no n'hi ha gaire.
2: 17 dies de vaga, estic d'acord, que perjudiquen.
3: Són aberrants.
2: Però perjudiquen, però... És
3: I el primer
2: que
3: ahir vaig estar... Per què no vaig estar al juliol? Intenta no perjudicar els alumnes.
2: S'estan
3: perjudicant els alumnes.
2: Ahir vaig estar al B7, que vaig anar de visita, perquè els meus fills començaven avui, a les classes s'estava a una temperatura que era impossible, i no hi havia adolescents encara. O sigui, a l'ESO són 30 alumnes per classe, però és que a batxillerat, a la Llauna, són 34. Tot això has de sumar-hi criatures amb necessitats educatives especials. Vull dir,
3: ningú nega els problemes.
2: Això s'ha de treballar. Llavors jo entenc que entenc la mobilització de les docents d'aquest país, i orgullosa de que estiguin vetllant per l'educació dels nostres fills, perquè sense l'educació no podem fer res.
3: De la climatització, una important que va dir el president en l'entrevista, que a mi em va xocar bastant, és que una de cada quatre escoles són anteriors als 65.
2: Sí, sí.
3: Això és una barbaritat. Això és una barbaritat. Hi ha la major inversió a la història en climatització a centres, i això és una realitat. Per tant, ostres, sí, el tema dels alumnes amb necessitats especials, doncs, és un tema crític, que cal un abordament doncs total, Però vaja, no ho arreglarem això tampoc d'avui per demà, no? Jo el que sí és que respetin les normes de la negociació col·lectiva i es desencalli d'una vegada per totes aquesta situació amb un pla a llarg termini, perquè això no s'arreglarà d'avui per demà.
1: Mercè.
5: No, a veure, jo no... No és un tema en el qual estigui... En aquests moments no tinc fills amb edat escolar, però més o menys... Però a vegades sí que tinc la sensació, d'una banda, de que el govern no ha estat prou àgil, però a vegades també tinc la sensació que els sindicats... Hi ha hagut també una competició entre sindicats, a veure qui es tirava més i així, que, hòstia, és un problema molt complex. I jo crec que entre tots hauríem... I no... Evidentment, té més responsabilitat el govern, que és qui ha d'anar arreglant les coses, que no els docents. Però és que... O sigui, i una cosa és fer vaga i l'altra és també, per exemple, doncs, tallar carreteres, impedir la mobilitat de tot el país. Això a mi a vegades em costa més, vale? Però, ostres, és que... I que hi ha... O sigui, a veure, jo el que veig és que hi ha coses que no es poden implementar d'avui per demà. O sigui, el tema de la climatització és un problema, sí, és greu, sí, però tots sabem també com funciona l'administració pública. No, i al final hi ha X instal·ladors, no podrem posar aires acondicionats d'avui per demà. S'ha de fer un pla, i s'ha de complir.
2: Hi ha d'haver voluntat política. Que
5: no, que això és el que... No, per això t'ho dic, que voluntat política...
3: I la major inversió a la història
5: també...
3: en educació.
1: Moltes famílies han hagut de pagar els ventiladors de la seva butxaca. Ahir parlàvem amb la Núria Sabater, que explicava que diverses famílies havien hagut de sufragar perquè els nens poguessin estar còmodes a les escoles.
2: Els meus fills anaven a l'escola Jonfrau i cada hivern ja rebíem el correu electrònic: si us plau, demà porteu els nens abrigats, no descarteu que portem mantes perquè la calefacció no funciona. Vull dir, això, evidentment, no és només de la Generalitat, aquí l'Ajuntament també juga un paper clau.
4: Este any no passarà, no?
2: Esto esperem.
4: Ja... Y sobre todo lo que repercute a nivel social, el hecho de cortar carreteras, a mil, lo que afecta a miles de autónomos que salen a trabajar y que no pueden llevar el día. ¿Y a dónde está llevando el tema? El otro día salía el sector del Lleura, de las colonias, que los profesores pues están en negociaciones y de momento no hay salidas y están mirando de cerrar centros de colonias, y la verdad es que es un tema que se debería de desencadenar. La educación, siempre lo hemos dicho, es lo más importante en una sociedad y no podemos prolongar este tipo de huelgas constantemente.
1: Doncs ja que estem parlant d'aquesta primera jornada de vaga educativa a les escoles públiques, recordem que no afecta a les concertades, sí que és a l'escola pública. El que volem fer ara és anar fins a l'escola Salvador Espriu, on es troba la nostra companya Raquel Moreno, per copsar l'ambient en aquest inici de curs. Raquel Moreno, bon dia, explica'ns.
6: Molt bon dia, Àlex. Ara us escoltava, i escoltava aquest debat que... als estudis de Ràdio Ciutat. Nosaltres ens hem llevat ben d'hora, hem vingut a dos quarts de nou del matí, ja érem aquí a tocar de les nostres instal·lacions, al barri de Morera, l'escola Salvador Espriu. Hores d'ara, normalitat en aquest centre que ha obert les seves portes. Hem vist moltes famílies, doncs, que avui han decidit portar els seus infants a classe, aquesta manera, no?, de retrobar-se amb antics companys a classe, també amb nous i amb tot el professorat docent que avui, doncs, ha vingut a treballar, o bé perquè ho ha decidit o bé perquè era aquest servei mínim. Hem pogut parlar amb algunes d'aquestes famílies, moltes d'elles ens han explicat que entenen, que comprenen, que acompanyen totes aquestes mobilitzacions, que entenen el rebuig, no?, del professorat davant d'aquestes negociacions que han quedat almenys aturades aquest estiu amb el Departament d'Educació i amb amb la mateixa consellera, també amb el president de la Generalitat, però que per logística familiar i per les seves circumstàncies familiars, laborals, ells tenen, com tots, no?, tenim una feina i no han pogut deixar els nens amb els avis o amb una cangur o amb una persona de la família, i han hagut de venir a l'escola. Han vingut contents, molts d'ells començaven cicle, començaven I3, començaven primer de primària, i creien que era important, no?, fer aquest inici de curs ja molt inesperat. També deien que l'estiu sovint es fa llarg, no? Que són moltes les famílies les que només tenen 3 setmanes o un mes de vacances l'any, i els nens doncs en tenen moltes més. Els nens venien amb cares d'il·lusió, alguns nervis, alguna llagrimeta, però molts, molts, molts somriures, moltes motxines plenes d'il·lusió per encetar un nou curs. I a les portes d'aquest centre públic de l'escola Salvador Espriu doncs podem veure un manifest unitari, un manifest que ja en vam parlar, de les escoles públiques de Badalona, doncs que demanen, no?, més recursos humans, una inclusió real, una baixada de les ràtios i, com dèieu, no?, ara els estudis, doncs aquesta recuperació també del poder adquisitiu, però sobretot tenir aquestes eines per poder atendre a tot l'alumnat, en aquest cas de Badalona, però arreu de Catalunya.
1: Doncs Raquel Moreno, moltes gràcies. Aquest és l'ambient en aquests moments a Badalona. Sí que és cert que és una vaga que a les 10 tindrà lloc aquesta manifestació a la plaça Urquinaona de Barcelona. També hi ha prevista a les 11 del matí una macroassemblea a la plaça Sant Jaume i també a la 1, un vermut dinar. Per tant, aquesta és la situació, i aprofitant que estem parlant de l'educació, dels centres educatius, vull fer referència també, posar sobre la taula la situació a l'escola Badalona Port, perquè les famílies, ho explicàvem a l'informatiu, han aconseguit aturar els treballs de descontaminació del solar adjacent al centre per possibles riscos per a la salut dels més de 200 alumnes. I és que aquest dissabte l'empresa propietària del solar de Can Badrina es va enderrocar per error i sense permís municipal pertinent el mur que separa l'escola del solar, i aquest mateix espai és el que s'ha de descontaminar, però les famílies han volgut frenar les obres fins que han aconseguit, de fet, que s'ajornin fins a les vacances de Nadal. A tot això cal afegir el problema de brutícia que les famílies denuncien que hi ha a l'entorn d'aquesta escola, al pati, i a més recorden que fa més de 15 anys que esperen la construcció de la nova escola al Gor, que recordem ja el solar, previst que es van fer algunes tasques de descontaminació, però a dia d'avui continuen en barracons. Jo us plantejo com és possible, no?, que una escola provisional durant tants anys continuï esperant una solució definitiva després de més de 15 anys. Ahir l'alcalde va ser present aquí al Badalona Matís i que va dir que s'estava fent un acompanyament a les famílies, se'ls informava de com avançava el procés per aconseguir aquestes dues escoles. Com ho veieu?
4: Yo me gustaría matizar sobre lo que decía la compañera Raquel, porque no hemos hablado de los servicios mínimos de la huelga que hoy se está llevando a cabo. Por lo que decía, los niños han ido con toda la ilusión del mundo a estrenar su mochila, su estuche, y hoy nos encontraremos que habrá cada 3 clases un profesor. Entonces, hoy será un día caótico que esto lo único que comporta que los padres pues no estarán muy contentos. Y esto me gustaría decirlo porque los servicios mínimos, viendo la asistencia de los niños, pues será un problema. Y respecto al colegio Badalona Port, bueno, empezó con la primera, con primero, segundo, se fueron incrementando los módulos. Recuerdo que la Plaza Elche se tuvo que ceder, los vecinos tuvieron que ceder parte de la Plaza Elche para poder ampliar el patio. Hicieron un esfuerzo los vecinos porque aquella Plaza Elche se tuvo que ceder al colegio. Y bueno, los barracones yo los he visto, y actualmente con el tema de la refrigeración la verdad es que están mucho mejor que en otras instalaciones que son del año 65, que están a 35 grados, y la verdad es que el tema del muro, bueno, pues me parece bien que se deje para el mes de Navidad, y que se descontamine, y que aquella pastilla urbanística pues es la única que queda por desarrollar urbanísticamente de la zona. Y en breve, pues bueno, ya se empezará la construcción ahí en los terrenos al lado de la ITV. Y yo el otro día pregunté y me comentaban que este colegio va muy de la mano del Ayuntamiento y sobre todo de la Generalitat, que está muy encima.
2: Jo crec que és un altre exemple d'aquesta paràlisi que viu l'Ajuntament. Vull dir, no? Xavier García Albiol i el seu govern ens estem molt acostumades a molta promesa, no? La Focus, la CACI, podem anar fent, té una llista bastant llarga. I sempre acaben sortint coses i no estarà, això no arribarà a temps, això tampoc. Llavors, bueno, és un problema de fa molts anys, l'escola Badalona Port. Entenc la preocupació de les famílies. Tenir un terreny contaminat al costat de les teves criatures no ha de ser agradable, o sigui que tota la solidaritat, però potser ens hem de fer mirar. Xavier García Albiol té 18 regidors i regidores i 18 assessors i assessores. Per tant, una majoria no còmoda, comodíssima. Podria estar fent molt més del que fa. Està pagant factures a 126 dies. Jo, la veritat, Tardeos li surten fantàstics, perfecte, i els munta en 4 dies. Però les coses que realment importen a la ciutadania estan paralitzades.
3: Roger, una miqueta en la línia del que diu la companya, és lamentable, no? Sembla el dia de la marmota, parlar de Badalona Port, parlar de l'escola Ventós Mir, parlar de la piscina municipal, quants anys fa... L'altre dia reversava a Twitter quants cops havia anunciat la piscina municipal.
2: Això és boníssim, també.
3: El 14,
2: sí, sí.
3: El 23, el 26... Bueno, i no arriba, i no arriba. Jo, que estic en el món de la natació del waterpolo, vam anar a la federació i ja ni està ni se l'espera. Vull dir, parlar de piscina a Badalona és lamentable, no? I que Badalona havia sigut una de grans esportistes, inclús olímpics del món aquàtic, havien tingut equip de waterpolo, ja està tot pues, com està, no? Promeses i que mai arriben. Jo l'altre dia no se'l veure el reportatge de la Rita Barberà, que no vull comparar-ho, en absolut.
2: A veure, però, el mateix partit,
3: no,
2: això?
3: No vull comparar-ho en absolut, però es deia de que l'alcaldessa anava inaugurant obres que no eren seves, no, que eren d'altres institucions. Aquí passa una miqueta, no? La MB va fent coses i llavors l'alcalde inaugurant-les, no? Que dius, ostres, em va recordar una miqueta amb el que tenim aquí. I, en fi, és lo de sempre.
2: Política d'aparador, no? Bueno, una mica, és la sensació.
7: Sí, jo sé, ara jo vaig estar a l'Ajuntament del 2007 al 2015 i el tema de Badalona Port ja estava sobre la taula i tot el tema de la descontaminació d'aquell suport, evidentment, no és una tema fàcil.
2: No, no ho és.
7: Vale? A més, s'havia de descontaminar un solar quan aquella gent encara no volia construir, es va haver de descontaminar una part, Ara, jo hi ha un tema també de coordinació que, coi, si estàs treballant... Però és que això ja em sembla ja de sentit comú. És a dir, si estàs treballant en una escola que saps que para durant 2 mesos o 3 mesos a l'estiu, que a més, no sé si és el cas o no, si fan casals d'estiu o no, que això ho pots combinar perquè vagin en una altra banda. Coi, fes-ho durant aquest període, que saps que no hi ha ningú. Vale? Perquè, a veure, un sol contaminat, mira, mentre no es toca, no hi ha de ser-hi, s'ha de descontaminar, però no hi ha un perill. Ara, en el moment en què comences amb un moviment de terres, doncs pot haver-hi pols, i ja no que hi hagi res, és que senzillament la mateixa pols, és a dir, si tu has de fer obres al costat d'una escola, i has de fer la part més sorollosa, la part més de moviment de terres i tot això, fes-ho en un moment on no hi hagi activitat docent. Mm. Però, bueno, això ens ho trobem amb això, amb totes les obres de Francesc Layret,
3: Ja ho hi havia Augusta, no?, que també hi havia hagut aquesta improvisació.
7: És que, clar,
3: hi havia
7: Augusta, ara que comencen les escoles...
8: El solar ja se descontaminó, donde tiene que ir la nueva escuela por Badalona, y quien tiene que hacer la nueva escuela es la Generalitat. ¿A qué estamos esperando?
3: Siempre pelotas fuera.
8: Sí, no, siempre pero pelotas si fuera. Llevan, si el colegio lleva allí 20 años ya... Y es lo que dice Mercé, exactamente. Allí, efectivamente, se había componentes químicos, como el tolueno, y efectivamente...
7: Como, mientras como que toda no haya, la zona.
8: Como toda la zona de que había allí, donde se hicieron los pisos, y ahora está pendiente edificar este colegio, y se va a hacer, y se hará.
3: Hace muchos años están estos componentes y se está improvisando. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se ha previsto antes?
8: Bueno, porque
3: antes?
8: Estaba todo judicializado. La fábrica Madrinas, con el tema de la reparcelación, como dice, que era un tema muy complejo, habría que... Y entonces ha estado judicializado, y por eso es la última pastilla urbanística que falta por desarrollarse. Ahora ya, una vez como la justicia va tan lenta y todo, pues entonces empezaremos ya a solucionar los temas que no ha habido otros gobiernos que lo hayan solucionado. Muchas reuniones con vecinos, pero al final no desencallaban temas ningunos.
7: A ver, en aquest cas, si hi havia un tema judicial, no podien desencallar tampoc.
3: I desencallado tampoco está aún.
1: Sí que és cert que hi ha d'altres obres que sí que estan en marxa. Ara comentàveu el tema de Via Augusta, que recordem que a partir d'avui els vehicles privats poden utilitzar temporalment el carril bus de la Via Augusta. És un carril que continuarà sent exclusiu per autobusos en hores punta, però entre les 7 i 9 i mitja del matí i 4 i 6 de la tarda, doncs coincidint amb les franges d'entrada i sortida a les escoles, no? Ara que s'agreuja, s'incrementa aquesta mobilitat, doncs posen aquesta facilitat per evitar reduir les molèsties que puguin estar ocasionant aquestes obres. I a banda dels treballs a Via Augusta, sabem que també s'ha de fer aquest carril que va des de cap a Montgat per alleugerir el pas mentre es fan aquests treballs a Francesc Layret, que precisament ahir vam parlar amb l'alcalde, que va confirmar que a partir del 22 de setembre començarà aquesta segona fase de les obres que afectarà el tram entre la plaça de la Vila, Centre Cultural El Carme, ho va dir a l'entrevista Vista diu que unes obres que coincidiran durant uns dies, les obres del primer i segon tram, i el projecte, com diu, que renovarà completament la plaça de la Vila, i aquestes obres també implicaran modificar el recorregut de la cavalcada de Reis. Recordem el que ens va dir l'alcalde.
9: Coincidirà l'inici d'aquesta segona fase, no haurà finalitzat del tot la primera, però començarà la segona fase, que és el trascava des de el Carme, per entendre'ns, doncs, fins passat a l'Ajuntament, perquè tothom s'ubiqui, Ajuntament inclòs. Plaça de la Vila es reforma tota sencera.
1: Sí, aquesta era una llarga reivindicació, no?, la pacificació, Francesc Layret. Com valoreu aquesta obra que finalment s'ha materialitzat o s'està en procés?
2: Jo crec que és un despropòsit. O sigui, és una falta de planificació, i parla de la cavalcada de Reis. Mira, a mi la cavalcada de Reis ara mateix és el que menys em preocupa com a persona que agafa l'autobús cada dia. O sigui, ja és prou drama, no?, que hagin desviat totes les línies d'autobús, com perquè ara, a sobre, el carril bus que tenim a la Via Augusta estarà ocupat per cotxes privats. O sigui, aquí, realment, o sigui, qui està planificant? O sigui, no hi ha una mente pensada Santi darrere, vull dir, no ho sé, jo, la veritat és que m'ha sorprès moltíssim. Bueno, ja no hauria de sorprendre aquestes alçades, però hosti, potser, no ho sé, vull dir, jo, de veritat, no pot ser.
3: Jo és improvisació pura
2: total,
3: i dura. O sigui,
2: total.
3: El que ha passat aquest cap de setmana, dir, ostres, perdoneu, comencen les escoles i com ho farem la que es liarà, doncs mira, a algú se li va ocórrer això a última hora, però ja et dic, el cap de setmana, vull dir, es nota que ha sigut improvisat a últim
2: moment.
3: I que
2: són 18, tio, sense planificació. No hi ha cap que pensi, o sigui...
7: A veure, jo si em permeteu explicaré una anècdota. Jo era regidora del districte i en el seu moment em vaig oposar a la peatonalització de Francesc Layret en aquell moment, perquè es volia peatonalitzar Francesc Layret quan el lateral de l'autopista encara no estava adequat direcció Barcelona. I jo veia impossible que es pogués utilitzar... que es pogués desviar el trànsit. O sigui, el que deia, a veure, ens hem d'esperar, hem de tenir el lateral de l'autopista, perquè part del trànsit que baixa a Badalona el puguem desviar direcció Barcelona per dalt abans de plantejar-nos fer res. I segurament potser hem de començar primer amb les obres del carril bus i tot això, i després anar cap a baix. Però clar, jo crec que tot s'ha fet al revés. La primera fase ens van dir que per Sant Joan havia d'estar acabada, que a més dius, tornem-hi. Cal per festes de maig? No es podia començar després? Unes obres que en teoria tenien una durada curta. Dius, ui, planifica i mira que determinats grans esdeveniments de ciutat no els enganxis pel mig quan tens tot l'any per fer-ho, no sé. Per mí es un ejemplo más de...
4: Tal y como dijo el alcalde, exactamente, son unas obras de corta durada, que alrededor de 4 meses, y no, yo esta mañana no he visto ningún caos ni ningún problema. Al contrario, yo lo que quiero hacer alguna sugerencia, que tenemos la mala costumbre de llevar a los niños al cole, dejar el coche en doble fila, pero no lo digo en el centro, sino en todos los barrios.
7: No, a ver, això és evident.
4: El petó i adeu, yo creo que si tú ves al niño como entra dentro del colegio, lo considero que es viable. Pero el dejar los coches en doble fila y este mal hábito, la verdad es que hay que ser un poquito también más responsable, ir con tiempo y estacionar el coche y poder estar con tu hijo a la entrada de los coles. También eso ayudará mucho al tráfico.
2: O portar el teu fill a l'escola del barri que no s'agafa el cotxe. També és una altra...
4: Però
7: si això, que portem anys, no ho hem aconseguit. O sigui, això ho tenim i és estructural i s'ha d'anar treballant, d'acord, però és que
3: és difícil,
7: no es volatilitzarà d'un dia per un altre.
3: Impossible.
4: És molt difícil.
1: Si us sembla, canviem de qüestió, perquè el PSC ha denunciat que l'Ajuntament de Badalona és el consistori de Catalunya i el segon de l'Estat que més tarda a pagar als seus proveïdors. Escoltem el president del grup municipal, Fernando Carrera.
10: És un desastre perquè vol dir que si ets autònom, ets una petita empresa, que no tens capacitat suficient com per aguantar vora 6 mesos sense cobrar, pots acabar cabrant si vens a treballar a Badalona. I això és un desastre, perquè fa segur que moltes empreses, que molts autònoms decideixin no ofertar els seus serveis a aquesta ciutat.
1: Segons els socialistes, aquest 2026 el període mitjà de pagament a empreses de serveis ha arribat als 169 dies, aproximadament. El govern municipal, però, dona una lectura diferent de les dades, defensa que actualment les operacions ordinàries presenten una ràtio d'uns 35 dies, però assegura que la mitjana es dispara per una desena d'operacions antigues, caducades i pendents de pagament, algunes procedents, segons afirmen, de mandats anteriors. L'Ajuntament assegura que també que durant els últims mesos s'han pagat factures pendents per valor d'uns 60 milions d'euros i que la situació s'hauria de normalitzar, si tot va bé segons el previst, cap a finals d'any. Més enllà de la batalla de xifres entre govern i oposició, no sé, la qüestió és clara, no? Què significa per a una empresa haver d'esperar mesos, no?, per cobrar de l'administració, sobretot les pimes, petites i mitjanes empreses?
7: Pues pot significar quebrar i anar tothom al carrer.
3: Bueno, de fet, és un dels motius pels que a vegades licitacions queden desertes, no? Al final, qualsevol es posa, no?, a concursar aquí a Badalona, si saps que cobraràs, vés a saber quan, no? I això, el que no val és, no, estamos en ello. Ostres, està a punt d'acabar una legislatura amb majoria absoluta, amb 18 regidors. Per tant, a mi em sembla que aquí excuses poques valen.
4: Bueno, lo que está claro es que lo que se ha heredado de los contratos que estaban caducados, tal y como dice el equipo de gobierno, pues efectivamente ahora con los nuevos contratos ya licitados y en marcha están en un periodo de pago de 35 días, tal y como dice. Entonces es una situación que se tiene que ir regularizando y la verdad es que no es que sea un tema para que el principal partido de la oposición esté... Hay otras cosas más importantes en la ciudad.
3: Hombre, que el ayuntamiento no funcione, yo creo que es algo lo suficientemente importante.
4: Sí, el ayuntamiento sí que está empezando a funcionar, porque tal y como lo encontramos, que estaba en menos 30 negativo, como dice el señor...
3: No entiendo lo de menos 30 negativo, no había dinero.
2: 342 milions d'euros al calaix, 342 milions és bastant, vinga, home.
4: De esto habla el primer partido de la oposición, de la maquinaria del ayuntamiento, que hemos hablado muchas veces.
7: Però és que jo crec que a vegades teniu una mica d'amnèsia, perquè sembla que hagueu acabat d'aterrar i no hagueu governat mai. Els anteriors mandats, quants n'heu fet d'anteriors mandats? Quants anys heu governat?
2: Quants anys porta Xavier García Albiol com a regidor? Des del 91,
7: Uns quants. Jo crec, hi ha un moment que les excuses s'acaben. És a dir, tu pots dir, això ve del mandat anterior, quan portes un mes, dos mesos, tres mesos, sis mesos, un any, vale? Però és que, coi, aquí estem ja per 3 anys i pico. I, a més, alguns dels mandats anteriors també són d'ell. És que, clar, a mi aquesta excusa no em serveix. Dos, això és un símptoma més de lo malament que està la maquinària de l'Ajuntament. I això fa que molts problemes que té la ciutadania no es puguin solucionar. I el fet que l'Ajuntament tingui milions al calaix, que no pagui a les empreses, moltes de Badalona, i que no inverteixin en altres coses, és un problema i ens afecta a tots.
1: Doncs queda clar i aprofitem també per tractar un altre tema, en aquest cas que han posat també sobre la taula els partits de l'oposició, el nou contracte de neteja. Un nou contracte que està en fase de desplegament i que ja ha generat polèmica en un punt concret de la ciutat, al barri del Manresà. Actualment, en un solar municipal d'aquest barri s'estan preparant ja des de fa temps tots aquests camions i contenidors que van arribant abans de distribuir-los per tota la ciutat, però els veïns de la zona es queixen dels sorolls, el pas continu de vehicles pesants per la zona que malmeten les voreres i que està provocant afectacions en alguns carrers. Des d'Esquerra Republicana ja han recollit totes aquestes queixes, juntament amb Comuns i el PSC han anunciat aquesta moció al ple perquè es traslladi aquest espai en un solar de la zona del Vecín per evitar que provoqui aquestes molèsties. Escoltem el president del grup municipal, Àlex Montornès.
11: Són vehicles molt pesats, sobretot. És una zona que està pacificada i, per tant, que el paviment és per caminar, no per vehicles pesats, i, per tant, el pes d'aquests vehicles està trencant les rajoles, està trencant el mobiliari urbà, com que és molt estret, han tirat a terra un fanal.
1: Ahir li van preguntar per aquest tema a l'alcalde Xavier García Albiol, que va defensar que aquesta ubicació és provisional i que només s'utilitzarà durant el desplegament d'aquest nou contracte. Com que n'opineu al respecte? Es podria haver triat una altra ubicació? Enteneu les queixes dels veïns?
2: Jo, estem parlant d'un megacontracte de 500 milions d'euros que Xavier García Albiol va fer el gran anunci i va presumint i tal. I després el que estem veient és que hi ha una improvisació i a darrere que és flagrant. O sigui, què vol dir que no estava contemplat que camions pesants que fan soroll, que molesten els veïns i les veïnes han d'estar al costat de les cases, a sota les seves finestres? Això no s'entén. I ara, donar-los un espai a prop del vecín, això no estava contemplat, això, dintre del mateix... I així també discrepo amb Esquerra Republicana. La cosa és que en aquest contracte ja estava contemplat en el lot 1 que l'empresa havia de contractar, havia de llogar un espai per tenir això, i no ho ha fet, i l'Ajuntament ara, no, buscarà un pla alternatiu completament improvisat. Jo, la veritat, és el que deia, manca de planificació i no hi ha ningú pensant.
3: Bueno, i altres qüestions. Jo he vist que Progrés en Conquista han ampliat contenidors i està al costat d'un pas de zebra. O sigui, a mi m'explota el cap com poses contenidors que la gent creuant, o sigui, sí, hi haurà un accident en 3, 2, 1. Vull dir, no es tracta només de posar més contenidors, es tracta de planificar de com ho fem, on ho fem i d'una miqueta més enllà, no? Hi ha una altra cosa, que tota Europa funciona i aquí es veu que no pot funcionar, que no vaig arribar a entendre quan es va llistar el contracte, que és el tema dels contenidors soterrats. Evitant olors, impacte visual, ostres, cada vegada, ara hi ha els de fa 20 anys, no són els d'ara, no? I viatges per tot Europa, hi ha contenidors soterrats. Però és igual, això ja està aprovat i són els que tenim. Però vaja, jo crec que s'està improvisant i que s'hauria de fer un estudi més seriós de com s'ha de desenvolupar i aplicar aquest contracte neteja.
7: Amb el tema de contenidors soterrats, tècnicament no estan funcionant i el desplegament és molt més car, a part aquí hi ha problemes d'olors. Una altra cosa és el nord d'Europa, amb temperatures segurament més fredes, és una altra història, però de fet, no només a Badalona, sinó a molts llocs, els contenidors soterrats s'han abandonat, perquè aparentment semblen una bona idea, però després, doncs, sí, però és molt més car i donen problemes, i amb noves implantacions doncs pràcticament no s'utilitzen. A Badalona, de fet, s'han tret a molts llocs. És complicat, és molt complicat, i a veure, i el tema de contenidors, jo he sigut regidora de districte i és una de les coses més complicades que hi ha. Entre això i l'esporga dels arbres sempre trobes... Però, sí, dir ampliaré els contenidors és molt fàcil.
3: Clar, no,
7: però
3: totalment.
7: On els poses? Davant de la totalment. Porta de no sé qui, aquest no sé quantos... Bueno, és...
1: Però ho heu notat ja? El contracte de neteja s'ha notat? Badalona està més neta?
2: No. Gens, no. I és sorprenent, 500 milions.
4: Bueno, como tal y dijo el alcalde, se está ahora desplegando todo el operativo. Ya se están instalando los chips, que son los sensores de la capacidad de los contenedores. Y la maquinaria está llegando, los nuevos vehículos, y en las próximas semanas ya se está viendo una mejora importante, sobre todo en los desbordes.
2: ¿Dónde se está viendo? Porque yo no la he vista, de verdad, no sé, visca el centro y...
4: Pues lo que no puede ser en el centro es que si hay un horario establecido, porque ahí el sistema de recogida es de colocar el contenedor, a veces vemos que a las 6 de la tarde ya tenemos allí bastantes bolsas de basura, y es lo que decía, hay que mirar de adaptarse a los horarios para evitar molestias con los vecinos. Pero en rasgos generales, en las próximas semanas vamos a ver los baldeos de agua, ya se están viendo por las calles, cuando era un tema que los vecinos lo solicitaban, y se está haciendo la contratación de nuevos barrenderos, de nuevo personal, y tiene que ser, es una de el contrato tiene que funcionar efectivamente pues en las próximas semanas ya al 100%.
3: Este sentit comú, això de dir les pròximes setmanes o ja, sí. És mentida, és... Per què és mentida? Perquè s'han de contractar més de 100 persones i això pues requereix un temps, s'han de comprar un munt de camions, fer un camió d'escombraries, la majoria d'empreses que es dediquen a carrossar-los triguen pràcticament un any, vull dir, això triga uns temps que sí o sí ens haurem d'esperar, vull dir, a tots ens encantaria que aquest contracte de neteja es desplegués d'avui per demà, però és una qüestió que és impossible per qüestions objectives.
7: Però és que jo crec que aquí han pecat de voler fer el gran anunci, i han generat unes expectatives que, bueno, jo és que vaig al·lucinar quan ho vaig veure, que són impossibles, perquè tens un material... O sigui, no hi ha 100 camions de la neteja amb un concessionari esperant a que Badalona liciti el seu contracte. Per tant, hi ha d'haver un canvi gradual... I quan hi ha aquests canvis, moltes vegades és quan tot és més caòtic, perquè no has eliminat el sistema vell i no has acabat d'implantar el nou. Per tant, voler generar una expectativa des del minut zero, que seria meravellós, no és veritat. D'aquí un any, segurament... o d'aquí 6 mesos, segurament serà molt millor del que hi havia, perquè evidentment anem amb un sistema caducadíssim, materials superantics i tal, però és que ha generat una expectativa que no es complirà.
1: Bé, ens ha quedat, ens quedem sense temps i un dels temes que també volíem tractar era avui la crisi migratòria de Ceuta. És un tema molt ampli, molt complex. La última notícia que sabem és que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat avui que les xarxes socials van ser la clau i el detonant últim que va causar la crisi migratòria a finals de juliol a Ceuta. Afirma que no poden certificar qui hi ha darrere d'això i qui ha estat ha reconegut. Sigui com sigui, recordem que també l'Audiència Nacional ha decidit investigar l'entrada massiva irregular produïda els dies 30 i 31 de juliol des del Marroc. La jutgessa considera que els fets podrien haver afectat greument la integritat territorial d'Espanya i, paral·lelament, el govern espanyol té també previst desclassificar documents relacionats amb aquesta crisi migratòria. Per tant, una pinzellada molt ràpid abans d'acabar sobre aquest tema.
2: Ceuta molt ràpid.
1: Un titular molt ràpid, acabem.
2: Aviam, quan la teva política migratòria es basa únicament en la militarització i en l'externalització de la frontera amb un país veí, un tercer, que a més està sota una dictadura, acaba amb una tragèdia humana. A més, la crisi migratòria són 145 persones mortes i bueno, tota aquesta crisi que estem.
3: Doncs res, és un problema d'una complexitat brutal que esperem que aquesta desclassificació de documents i aquesta investigació de l'Audiència Nacional doncs aporti una miqueta de llum al que ha passat.
1: No sé.
7: Igualment, ara jo crec que al final ens veurem abocats a negociar amb Marroc, és a dir, ens agradi o no ens agradi, toca negociar amb Marroc.
4: Que la jueza María Tardón investigue y si hay que depurar responsabilidades, que se depuren.
1: Moltes gràcies a tots quatre, al Jorge, la Cristina, la Mercè i el Roger, per ser avui aquí al Badalona Matí.
0: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.